0: perdona. Esto grábamelo porque ya será tu sintonía.
1: Chicos, me vine con mi vestido de
2: buena. Te gano yo,
0: A veure, ja rec, tu avui vens...
1: En sèrio, que després de Ricardo Darín, ja, amigues, vinc jo a queixar-me.
2: Vinc jo a queixar-me, però bueno, noia, les coses funcionen
1: bueno, així. Bueno, a gusto de queixar, ja lo dijo Darín, chicos, nos tenemos que...
2: Bueno, primer de tot, una abraçada fortíssima al nostre amic Núria
1: del Toi.
2: Perquè, clar, hem de comprendre que les persones que es dediquen a la pagesia, doncs baixar a Barcelona a fer una secció de ràdio, doncs no es pot, perquè, clar, ja el camp mana, diguéssim.
1: Està en forma d'esperit sant.
2: Un aplaudiment, que ella també lo tiene todo, lo tiene todo. Y ella flamenca yo creo que no nos gana, ¿eh? Yo digo que la otra pagesa que tenim, a flamenca, yo creo que nos gana porque es muy fuerte, ¿eh?
3: Pagesa
2: fuerte.
3: Flamenca.
2: No es, no es flamenca, pero es más.
1: Pero flamenquea. O sea,
2: pero flamenquea, lo suyo. Bueno, a veure, tu veus una mica que xerta, perquè, esclar, ha passat una cosa, no? Tu dius que la pastura...
1: Està passant.
2: Aquest és l'any de la pastura, el 2026 és l'any de la pastura.
1: Sí, ho ha decretat la FAO, Food and Agriculture Organization.
2: Això vol dir que la pastura, pasturar... és fonamental pel planeta
1: any
2: Terra.
1: Any de la pastura i dels pastors. Perquè quan, ja quan organitzacions decreten que és l'any de, és que estem a prop d'alguna extinció.
2: Ja t'entenc.
1: Que ho hem de tenir present. Doncs ho heu vist, ho heu notat, ho heu sentit en algun lloc?
2: Jo no, aquí, ara.
1: Algú de pastura?
2: No,
1: no. No, perquè el Departament de Pastura RAC1, o sigui, jo, no he sigut contactada per parlar del fet. O sigui que continuem igual de desinformats.
2: Desinformats.
1: Al voltant de la importància que tenen les pastures, perquè la pastura no és important només pel ramader, sinó... per tots nosaltres, perquè ens beneficien a tots.
2: Ahà, exacte. Te recordem que la pastura el que fa és, bueno, a banda d'aquella del negoci que hi ha darrere d'un ramat, de la carn, l'altre hivern està cal Pauet, diguéssim,
1: vale.
2: A l'Espunyola.
1: Vale.
2: I allà entens perfectíssimament com funciona tot plegat. I que tota aquesta agricultura circular... I que,
1: sí, és un cicle, és un ecosistema, i una pastura
2: increïble.
1: Es fa amb bestiar, o sigui, pots combinar maquinària, però bestiar i persones.
2: Exacte. I a més, diguéssim...
1: I això és una activitat de funcionament certificat i comprovat des dels inicis de la civilització humana.
2: Exacte.
1: O sigui, ens ha portat fins aquí la pastura.
2: La pastura ens ha portat fins aquí. Interpressen els camins, eviten els incendis, etc etc. Proveixen de calor, de carn...
1: La Núria sempre diu que no ho hem de tornar a recordar, però semblaria que sí.
2: Semblaria que sí, semblaria que sí. Llavors, el que ha passat és que ara hi ha 1.000 hectàrees prop de les guilleries, digues, 1.000 hectàrees de terreny són moltes hectàrees,
1: moltes.
2: No? Ho pots comparar amb
1: 1.000 hectàrees són moltes hectàrees. Estem parlant d'una finca a Sant Sadurní d'Usomort, que suena divino, a la comarca d'Osona, a la zona de les guilleries, que és un espai natural preciós, i 1.000 hectàrees, per fer-vos una idea, el Zoo de Barcelona comprèn 5 hectàrees. PortAventura, per qui hagi estat, té una superfície de 52 hectàrees. I la Reserva Africana de Sijan, a França, té 300 hectàrees. Aquí estem parlant d'un projecte per ballar 1.000 hectàrees.
2: Aquí es vol ballar 1.000 hectàrees...
1: De tot el que hi ha, perquè pel mig de 1.000 hectàrees pots imaginar que hi ha bosc, rieres, rierols, muntanyetes...
2: Sí, estem parlant de molt terreny.
1: Molt terreny.
2: I es vol ballar el terreny, acotar-lo...
1: Es vol fer allò que se'n diu... Bueno, el que planteja el projecte es diu una reserva natural que podríem també interpretar com parc temàtic. Vale? Això es vol ballar...
2: Tot... És una mica amb l'excusa de l'ecologia i de la sostenibilitat i del respecte al territori, es vol ballar 1.000 hectàrees per fer el que seria una reserva natural...
1: Per fer una reserva natural, però on clarament la gent pugui pagar una entrada per entrar a fer visites i veure animals tancats. Uf. Estem parlant d'insertar ossos, llops i d'altres animals i que la gent pugui fer un recorregut.
2: Per descomptat, fer un pàrquing perquè la gent hi pugui accedir.
1: Exactament, pàrquings, tots.
3: I els ramats,
1: no hi què passa? Que aquí això s'està portant d'una manera molt opaca. S'ha creat els veïns de veïnat ha creat una plataforma que es diu Salvem les Guilleries i us convido a entrar a la seva web llegir el manifest, i si esteu d'acord, que és el que hi estarem gairebé tothom d'acord, si us plau, signar, que no és res, heu de posar el vostre DNI, la signatura, i s'ha acabat, i fer-vos preguntes. Què passa? Això s'està fent en un terreny privat, i s'està, com ho he dit, portant molt d'amagat, i la idea pues no està del tot clara. Clar, quan sí, estem parlant de ballar...
2: Estic molt fora de temps, però tenim 1.000 hectàrees a les guilleries que es volen privatitzar, diguéssim. Volen
1: sí, ja és un espai privat,
2: però volen ballar.
1: Ballar. Tancar la possibilitat de moviment lliure d'animals que ja viuen en aquella zona...
2: Per fer-hi un negoci que no sabem exactament quin és.
1: Exacte.
2: I els veïns i distintes associacions...
1: Moltes associacions ecologistes, exacte. I res està quedant gaire clar.
2: Escolta una cosa, Jas, moltíssimes gràcies. Estem molt fora, però és que avui, clar, jo ja fa menys, hi havia la Ricardo Darín. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana, gràcies a les amigues, que vagi molt bé. Avui a Lloret de Mar i el 12...
3: El 16.
2: El 16, de juliol. a Barcelona, al Palau de Pedralbes, als jardins del Palau de Pedralbes, que això és una meravella, a més amb tot l'aparat de les migues, migues a punta pala.
3: I l'Oriol.
2: I l'Oriol.
4: Bravo!
2: Mira tu quina virgaria que vam de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, o a la discoteca.
5: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment.
6: Let's play football.
5: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
7: Contra França Central, gol!
5: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
8: És dins l'àrea, James, el xut, gol, gol!
5: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
9: Final! Història de la Copa del Món!
5: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som un milió.
10: Doncs torn pel síndic Boigues, com cada divendres.
11: Anem a comentar...
10: T'he preparat això?
11: Sí, anem a trucar a la gent que ha enviat coses, bueno, comentaris a les xarxes, i parlem amb ells.
10: Per comentaris del versió, la gran majoria del programa. Marta Cailo.
12: Atenció, perquè comencem amb una crítica duríssima.
11: Ah, sí?
12: Sí, sí, molt negativa. L'hem vist a Instagram i diu el següent.
11: T'he deixat que escollissis tu aquesta vegada i no et passis.
12: Aquesta vegada, atenció al que diu aquest oient, que es diu Roc Gris.
11: Sí.
12: És el seu nom, i diu... Sou tots molt dolents.
13: Això és veritat.
12: O sigui, ens deixa fatal.
11: No, sí que és veritat. No hi ha matisos. Sí.
12: Sou tots molt dolents, Roc Gris.
11: Sí, es diu Gris, però ho veu tot negre. Sí.
13: I no veu els matisos.
10: És una mica com el foraster, el Quim Masferrer, però en negatiu, no? En lloc de tots sou tots molt bona gent, aquí sou tots molt dolents.
11: Va, anem a parlar amb ell, a veure si és tan radical.
10: El tenim en línia, diu?
11: Sí, està en línia, sí. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
11: Bona tarda. Vostè ens ha escrit a Instagram per dir-nos que som molt dolents. És així, això?
14: Sí, sí, sou molt dolents.
11: No, pregunto si és així que vostè ens ha escrit per dir-nos això.
14: Ah, sí, sí, sí, jo us he escrit per dir-vos això, que sou molt dolents, sobretot vostè. Vostè és dolentíssim, no té cap mena de gràcia, la veritat.
10: Amb això, deixi'm dir que hi ha gent que a la xarxa ho comenten sovint, No entenc com el senyor Boigues el teniu al programa o com li deixes fer aquesta secció.
14: Que és dolent, és dolent.
10: Amb això estic d'acord amb vostè. Bueno, no estic d'acord, però vull dir, sí que hi ha molt una tendència que critica el senyor Boigues.
11: Però hi ha gent que li agrada.
10: Per tant, per vostè, senyor Roc, és dolent.
14: És molt dolent, molt dolent.
11: Però hi ha gent que li agrada.
14: És impossible que ningú li agradi el que fa vostè.
11: Però aviam, jo tinc, tinc gent que posa like a les coses que poso a Instagram. Vostè m'ha criticat a Instagram. El meu Instagram està allà, d'uns seguidors.
14: Això s'ho pensa vostè perquè es creu molt graciós, però no...
11: Però, aviam... Com que... O sigui...
14: Què diu? Que li posen likes, diu? S'equivoquen. Si posen likes, s'equivoquen.
12: Què li passa, senyor Boigues? No, perquè...
10: És que jo crec que dir-li directament d'aquesta manera que és molt dolent...
13: No s'ho esperava.
10: Perquè es pensava que anava per tots i va per vostè.
12: Perquè
11: em posen likes, doncs, la gent que...
14: Perquè estan equivocats.
11: Com que estan equivocats? És que no entenc.
14: Sí, home, perquè es pensen que vostè els fa gràcia. Però en realitat no és així.
10: Ara.
14: Igual que hi ha hipocondríacs que es pensen que estan malalts però van al metge i no ho estan. Uh-huh. Això ha de ser un error, segur.
11: O sigui, ells riuen per error, perquè és una malaltia d'ells.
14: Sí, sí, no tenc, riuen a la força. És impossible que els agradi un artista tan dolent com vostè. Els ha fet gràcia posar-li like perquè són una colla d'imbècils.
12: Escolti...
11: Perdoni un moment. Vostè sap diferenciar entre el que a vostè no li agrada i el que és dolent?
14: No.
11: Pot ser diferent, clar,
14: segur. No, perquè és que no hi ha cap diferència, és el mateix. Tot el que a mi no m'agrada és dolent. I si no fos dolent, m'agradaria. Sempre és així.
11: Hi pot haver diferents gustos, no? Coses que a vostè no li agradin, li agradin a un altre.
14: Sí, hi ha diferents gustos. Hi ha dos tipus de gustos. Els encertats...
11: Hi ha dos tipus, vale.
14: Sí.
10: Però deixi parlar aquest senyor, senyor Roc Gris, digui.
14: Hi ha dos gustos. Els encertats, o de bon gust, i els erronis, de mal gust. No hi ha més. I vostè és la primera opció. Vostè, tot el que fa, és de mal gust.
11: Una pregunta, una curiositat. De la mateixa manera que vostè sempre escriu, o sigui, escriu coses criticant a artistes que no li agraden,
14: sí,
11: també envia missatges a artistes que se li agraden per elogiar-los? Això fa
14: no, una, no, no, això no ho faig. Jo només envio missatges als que no m'agraden.
11: Per què?
14: Doncs perquè... Mira, a mi em desagraden molt més els artistes que no m'agraden que no pas m'agraden els que sí m'agraden. No sé si m'entén. Els que m'agraden, encara que m'agradin molt, no em motiven tant. Vull dir que no, no em desperten cap ganes de dir-lo res.
11: Podríem dir que la ràbia és el seu motor de vida? Ubica?
14: Home, no sé si... la ràbia, no ho havia pensat mai així, però ara que ho diu, potser sí, potser sí. Jo, de fet, només vaig veure artistes que no m'agraden.
12: Com?
11: Vostè només va veure artistes que no li agraden?
14: Sí, sí.
11: És així? Com és això?
14: Doncs, no sé, suposo pel que acaba de dir vostè, perquè em mou la ràbia.
12: Però...
14: la mala llet.
10: I quins artistes...
12: No té lògica,
10: sí. Quins artistes va veure? Posi'ns alguns exemples.
14: No sé, el Bugs Bunny aquell. Aquell és una merda artista.
10: El Bad Bunny, vol dir el Bad Bunny.
14: Bad Bunny es diu?
12: Sí,
10: Bad Bunny, sí.
14: Sí, doncs aquell. No
10: m'agrada. I van al concert.
14: Sí, sí. Jo és que vaig a grans... Miri, m'agraden els artistes dolents i que omplin estadis. Això és molt important, perquè com més gent hi ha al meu voltant, més ràbia em fan, veure tota aquella gent allà entusiasmada, fent hores de cua, ja acabant amb tendes de campanya, per veure una merda artista, per l'amor de Déu.
11: Què fa vostè allà? Doncs
14: pues vaig allà justament per tenir encara més ràbia, Allà pateixo una ràbia tremenda i em poso a cridar allà al mig, aquest artista és un imbècil, home, que no us agrada, que us penseu que us agrada. I, bueno, i així és la manera que m'ho passo més bé,
11: Vostè s'agrada a si mateix?
14: Sí, sí, sí, no tinc cap queixa.
11: Doncs vostè a mi no. Penja.
10: Va, que es foti! Però perdoni, per un dia... O sigui, vostè aquí sembla... Ha estat molt...
3: No, ha fet bé.
10: No, ha estat molt dictatorial, és a dir, no li ha agradat que el critiqués i al final l'ha fet penjar.
3: L'únic que fa som nosaltres. Primera, no has tallat el micròfon a Marcelí i a mi?
10: No, perquè estava...
3: Perquè grillegàvem els professors, que deien que són lesbianes tots.
10: Havíem d'avançar...
3: Sí, no.
10: I no podíem entretenir-nos on
11: estàs. És que no volia ser com ell. Anar escoltant una persona que no m'agrada. Pensava, a veure si em dóna gust també com ell.
12: Que sàpiga, senyor Boigas, que ens acaba d'escriure l'Artur Miró, que diu...
11: Sí.
12: A mi m'agrada moltíssim el senyor Boigas i confirmo que sóc imbècil de tercera generació.
10: Sí. Bueno, almenys ho reconeix que és imbècil.
11: Però no és molt imbècil perquè és de tercera.
10: Sí, és de tercera, és dels imbècils de la tercera generació.
11: Bueno, vol dir que no ho és molt. És bo per ell, això.
12: Anem amb una altra crítica?
10: Vinga.
12: La següent crítica, en principi, sembla bona... però al final és com una mica confusa. Jo no sé si és perquè hi ha alguna errada o què. Diu el següent, a veure què enteneu vosaltres. Diu, fa molts anys que segueixo el vostre programa. Fins aquí tot bé.
11: Sí.
12: I ara continua. A veure si un dia m'animo a escoltar-vos. Signat Nolo Tapioles.
11: Bueno, algun error deu haver, suposo, que no s'acaba d'entendre a vegades la gent.
3: Trucar.
11: El tema en línia, no?
3: Trucar.
11: Nolo, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
11: Hola, Nolo. A veure si es pot aclarir això.
10: És curiós el timbre de veu, que em recorda l'Ullà anterior.
12: Però pràcticament igual,
10: Sí, però bueno, a vegades aquestes coses passen.
3: No, passa molt,
10: Per telèfon tothom sona igual.
14: Em senten?
10: Sí.
12: Perdoni.
10: Vostè és seguidor...
11: Vostè ens sent a nosaltres?
14: Sí, us sento bé, perfectament, tot perfecte, doncs.
11: Ens aclareixes?
14: Però vostès a mi em senten,
10: Vostè em sent a mi?
14: Perquè si no em senten a mi, llavors no ens podrem comunicar.
11: Sí. Escolti, vostè és seguidor nostre o no és seguidor nostre? És que no s'entén.
14: Sí, jo sóc seguidor vostre i crec que un dels més fidels, segur, perquè jo us segueixo des de l'època que estàveu a Catalunya Ràdio.
10: Home, aleshores sí.
11: I per què diu això, que si algun dia s'anima a escoltar-nos? Que no ens escolta ja, no us escolta, no?
14: No, jo no us escolto, us segueixo, que és molt diferent.
11: Ja comencem. Però això no s'entén,
14: Ja veig que vostè ara mateix no em segueix a mi,
11: No.
14: Miri, ara ho entendran de seguida,
11: Sí.
14: Jo, de RAC1, segueixo les retransmissions del Barça amb el Pou.
10: Molt bé.
14: I el Versió RAC1.
10: Molt bé, moltes gràcies.
14: De res. Les retransmissions del Barça les segueixo posant la tele, canal de pagament.
10: Sí.
14: Baixant el volum de la tele.
10: I posa la ràdio.
14: Però en el cas...
11: Molta gent ho fa, això,
14: sí. Però aquí està la cosa. Però en el cas del Versió ho faig al revés. Poso la tele, qualsevol programa de merda, i la ràdio. Però el que faig en aquest cas és baixar el volum de la ràdio.
3: Està bé. Molt bé.
11: Molt encertat. Sí. Aviam, així a nosaltres no ens escolta. O sigui.
4: Sí, no, clar, clar, no, no, ja és el que deia, no els escolto, però per això els he dit que a veure si un dia m'animo a escoltar-los. Perquè fins ara només us he seguit, però encara no us he escoltat mai.
11: Però per què ho fa això? És que no ho entenc.
4: Doncs per variar. Pensi que en la variació hi ha el gust. Amb el futbol ho faig d'una manera i amb vosaltres al revés, per variar, per variar.
11: Escolti, la ràdio és com si no la posés, perquè si...
10: Ara, és que no té cap sentit posar la tele i baixar la ràdio.
11: No la posa, realment no la posa. Si baixa la ràdio...
4: Discrepo, jo la ràdio sí que la poso. Jo l'engego i sintonitzo la vostra emissora cada vegada, eh? I acte seguit, abaixo el volum fins a zero. Però la llumeta vermella queda encesa i l'antena sempre ben alçada, ben trempada. I no perdo ni un programa, eh? Ho segueixo cada dia puntualment a les 3 de la tarda, perquè també segueixo els taloners, i ja no desconnecto l'emissora fins a les 8 del vespre. El temps afegit també...
10: Però no escolta, o sigui, no està seguint el...
4: No, no, el segueixo.
11: Però quina gràcia té això? És que si baixa el volum ja no és ràdio, saps què vull dir?
4: Com vol dir quina gràcia té? Què vol dir que no és ràdio?
10: Que no és ràdio.
4: Però això no és culpa meva. Jo l'únic que faig és abaixar el volum. Si vosaltres, a diferència de la tele, no oferiu res més que so, ja és problema vostre, no meu?
12: No, però és que això és la ràdio, és que és so.
11: Sí, sí.
4: Per cert, com es diu? Com és que no us deixeu veure, els de la ràdio? Eh? Per què us amagueu d'aquesta manera? Sí, que sou tímids, o sou molt lletjos, o teniu inseguretat, o què us passa? Perquè això que dieu sempre que la màgia de la ràdio és la imaginació...
11: Sí,
4: perdonin, eh?
11: Això es diu,
4: perdonin que ho digui aquí, però ho trobo una tonteria.
10: Ah, sí? Per què és una tonteria?
4: Home, ja posats no parleu, i que cadascú s'imagini el programa sencer, eh? Més imaginació, encara. Sí. Com menys facin, més imaginació. Sí. Mira, aquestes tonteries de la imaginació només les dieu vosaltres, amb els de la ràdio. Vosaltres us imagineu una obra de teatre on els actors parlin des de darrere les cortines amb l'escenari tot fosc per fomentar la imaginació del públic? Perquè s'imaginin com deuen ser els actors, el decorat i el vestuari. Home, no. Jo, sincerament, perdonin, eh? Ja aprofito que m'han donat veu, que és l'única que hi ha aquí, veu, so, que no ho feu per fomentar la imaginació, sinó que per estalviar-los els diners de les càmeres, els focus i el maquillatge. Per això ho feu. Perquè, de fet, a mesura que les càmeres han anat baixant de preu, bé que ara no pareu de penjar vídeos a les xarxes. Rates, home, que sou un rata.
10: Penja. Què és això?
12: Ah, l'hem penjat. Jo li volia preguntar si, tot, ja que ens seguia, si li truquen de les enquestes, aquest home diu que ens escolta
11: a
12: nosaltres.
11: A veure, truca.
10: Torna a obrir línia. Ha penjat? Si no penges...
4: Rates que sou, que no teniu cap mena de d'allò,
10: home. Torna a penjar. Home, és que ens està insultant.
6: Però és que no l'has deixat preguntar.
11: És que no s'havia adonat que l'havien penjat.
15: Espera, que li vol fer una pregunta. Sí.
12: A veure, tornem a trucar-lo, per favor.
4: Dius, Maria, que diuen que què? A més,
15: escolti, això que li volen fer una pregunta a vostè.
4: És igual, amb ella no vull parlar amb vostès, que només saben què parlar i no es veu res i és un desastre.
12: Aquest home és un maleducat. Disculpi, li vull fer una pregunta, si vostè m'ho permet.
4: D'acord,
12: faig una pregunta. Si li truquen de les enquestes... d'audiències.
11: Sí.
12: I li pregunten què escolta vostè. Vostè dirà el versió RAC1 o no?
4: Jo dic que els segueixo, sí.
12: Dirà que segueix el versió RAC1.
4: Sí, però l'acte seguida els dic que no els escolto.
10: Bueno, és igual. Va, penja, perquè amb aquest home no ens en sortirem.
11: Anem, bueno. Si pot ser positiva, sisplau, l'última, per acabar.
12: Vinga.
10: Però no les tria vostè, eh?
11: No, és que l'he deixat a la Marta que ho faci ella.
12: Aquesta més positiva no pot ser, i a més va dirigida a vostè, senyor
11: perfecte,
12: Buigas.
10: El senyor Buigas.
11: Per acabar bé, vinga, va, acabem bé.
10: Alegria.
12: Així acabem anant. Senyor Buigas, diu el següent missatge, senyor Buigas, li comuniquem, atenció, que el darrer ple que hem fet al nostre ajuntament...
11: Ah, sí?
12: Hem acordat, jo flipo, fer-li un monument.
11: Ah, mira!
12: Signat Òscar Barrina, alcalde de Riudepals del Pedregà.
11: Ah, ostres!
12: Li volen fer un monument.
11: Ai, l'han trucat, aquest? Està en línia?
12: Sí,
11: home,
12: sí.
11: Fa il·lusió, tu. Ara una de bona i ara hora.
6: Ja era hora.
11: Passa la línia, sisplau. Ho tenim aquí, l'alcalde.
4: Bona tarda.
11: Hola, bona tarda, senyor alcalde.
10: Ah, però és l'alcalde.
11: Sí, gràcies.
4: Bona tarda, Toni, bona tarda, senyor Buigas.
10: Hola, bona tarda,
11: senyor alcalde.
4: Fa molta il·lusió estar aquí en directe.
11: A mi sí que em fa il·lusió això, perquè ja portàvem unes trucades molt dolentes, i a vostè m'ha animat el dia, la veritat.
4: Me n'alegro.
11: Han fet un monument de mi, no?, del Frat.
10: De mi, això és d'un ego, és d'un ego que no se l'acaba, Un monument de mi,
4: L'estem fent.
11: Sí? No ho fa de cara? Això fa molta il·lusió, de veritat. Moltes gràcies, eh?
4: De res. No s'ho creurà, però ha estat de les poques coses que s'ha acordat al darrer ple i que s'han votat per majoria absoluta.
11: Majoria absoluta, ja ho sentiu, eh?
12: Sí.
11: Quanta població sou?
4: 3.
11: 3.000, 3.000.
4: 3.
11: 3.000?
4: No, 3.
11: 3. Sou 3, eh?
10: Oida.
11: Bueno, mira, multitud, tu, perquè un és soledat, dos companyia, tres multitud. Potser sou masses i tot, ja sou masses.
4: Bueno, masses... Fa poc érem quatre, però Rosendo ens ha deixat.
8: Ai, què dius? Ai, quin greu.
4: No s'ha mort, no s'ha mort, tranquils. No, s'ha empadronat el poble al costat.
10: Bueno, no m'estranya, perquè amb aquest ambient, si som tres, és la veritat.
4: Bueno, s'ha empadronat perquè no estava d'acord amb res del que fem aquí, i ell i les seves cabres s'han empadronat allà, a Riudepals de les Arenes.
11: Ah, va.
4: De fet, aquesta darrera votació sobre la seva estàtua,
11: sí,
4: jo crec que ha estat la gota que ha fet...
10: Va portar polèmica.
4: Això el Rosendo no ho ha pogut suportar.
11: Ah, o sigui, no li agradava el Boigues. Sembla mentida, hi ha gent que a vegades no li faig gràcia, potser no està en el nivell.
10: Sí, mentida no, és
11: el més... És curiós, que volta trobar-te'n un que no li faig gràcia. I aquest, el Rosendo, que no li...
4: No, s'equivoca, el Rosendo és molt fan seu.
11: Ah, sí?
4: Sí, no es perd cap de les seves intervencions al versió, sobretot els divendres, amb la seva secció.
11: Sí.
4: És sempre que surt amb les cabres a treure la mà.
11: Sí.
4: Se'n va sempre amb la ràdio ben carregada de piles.
10: Bueno, com a Josa del Cadí, el Raül.
4: Sí, amb el mòbil també, però si no hi ha cobertura...
10: A passejar les cabres, sí.
4: Sí. I sempre que torna, sempre sentim el bé de les cabres.
10: Sí, bueno, com ells. Sí.
4: I el seu somriure. Els seus cacars.
11: Bé.
4: De fet, les cabres també deuen ser fans seves, perquè fan també aquella cara que sembla que riguin.
11: I els sembla bé, no?
4: Sí.
11: I, bueno, si no arriba a marxar al poble, serien quatre vots, doncs.
4: No. Ell hagués votat en contra.
8: Ai? Com?
11: Perquè no es fan.
4: Sí. Justament per això.
11: Es fan? No vol el monument?
4: A veure, pensi. És que em sembla que no...
11: Sí.
4: Pensi que el monument que li estem fent no és de marbre, com els convencionals.
11: Que és una cosa que sintètica.
4: És de cartó pedra,
11: Ah, cartó pedra, com els capgrossos. Això a Terrassa ho fan? Fan un capgross de...
8: És veritat.
4: Sí, però nosaltres fem més aviat com a València.
10: Bueno.
8: Com?
4: Sí, nosaltres cada any fem un monument al personatge més odiat per tot el poble. I l'últim dia de la festa major el cremem.
10: Al mig
4: de la plaça de l'Ajuntament.
10: Això sí que està bé.
15: Trobo que és una tradició, ole, deixi'm felicitar-lo perquè el trobo
10: molt. Mira, a mi també m'agrada. Jo també la instauraria aquí a Barcelona, al mig de la plaça Catalunya, el personatge més odiat de l'any, allà, pam, i llavors el cremem.
15: No la coneixia, escolti.
4: Ah, no? Vostè, senyor Marcelí, no la coneixia?
15: No.
4: És estrany perquè això, pensi que en l'arxiu municipal tenim documents d'aquesta festa que la descriuen, que daten del segle IX.
10: Del segle IX?
4: Com ho senten? Sí, això s'ha fet tota la vida.
15: Escolti, a mi m'agraden molt les tradicions, totes aquestes coses que fan, i no sé, a part de cremar l'estàtua del Boigues, fan alguna cosa
4: més? Sí, abans, el primer dia de la festa major, llancem pel campanar un ninot, que és la viva imatge del Boigues, de tal manera que quedi penjat pel coll durant tota la festa major. I així la gent ja pot anar practicant la tomacada.
15: Què és la tomacada?
4: Sí, consisteix a llançar-li tomàquets.
15: El ninot del Boigues.
4: Sí, i alguns, els nens, sobretot, que tenen més impuls i punteria, el comencen a escopir-li a la cara amb allioli.
15: Però que és preciós.
4: Sí, molt, molt, és preciós.
15: Escopir amb allioli, ho trobo extraordinari. Perquè ha de deixar una marca extraordinària.
4: Sí, pensi que el ninot...
15: Però quina tradició més catalana!
8: És preciós!
15: És preciosa!
4: Molt, ho s'ha fet tota la vida.
15: Ai, carai!
10: I la persona...
4: De fet, els del poble al costat, els del riu de Pals, ens tenen mania per això. Perquè ve tota la contrada a veure la nostra festa major. I m'emprenya perquè no n'heu parlat quasi mai.
10: No, però jo li volia preguntar, i això a la persona que se li fa l'homenatge...

0: Us preocupen les notes? La clau és la comprensió lectora. Millora la comprensió lectora amb Glyphing. Informa't en el 652-808-870 o a hola@glyphing.com. No és màgia, és neurociència. Glyphing funciona. 652-808-870.
1: Estic venent casa meva i no me'n surto.
2: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
3: 7 minuts, arribarem a les 5 de la tarda. Males notícies, la campanya electoral a la presidència del Reial Madrid entra en la recta final. Aquests dies certament ens ho estem passant d'allò més bé. I això vol dir que s'acabaran les promeses, els fitxatges, els balls de noms, els desmentits i els moments surrealistes que hem viscut aquestes darreres 24 hores. Per exemple, la de Florentino Pérez, que va passar pel programa Horizonte d'Iker Jiménez i que va deixar anar aquesta noticia.
4: Una noticia que le quiero dar, ¿no? El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions, ¿eh? Por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia.
5: ¿Es mucho dinero?
4: Sí. ¿De qué? 150, por lo menos.
5: ¿De qué estamos hablando? ¿De esa cantidad?
4: Sí.
3: Por un jugador. Se le acaba de dir.
5: Que hay que també intentar. El público va estar diciendo qué jugador, qué jugador.
4: Ara, bueno, pues ya se enterarán.
5: Pero a pista.
4: No lo puedo dar a pista. Le doy lo que vamos a hacer el martes.
6: Aquesta conversa de taverna, que jo realment estic tristíssim que s'acabi aquesta campanya.
3: Un no saps el que diu, no, i l'altre no escolta.
6: No.
3: És una mica no me chilles que no te
6: veu. El problema és que Florentino no va dir cap nom i el joc des d'ahir la nit consisteix en trobar a veure qui és el que serà. Uh-huh. El top 2 de moments surrealistes del candidat de Florentino, l'1, jo crec que estem tots d'acord, va ser la roda de premsa aquella on va mostrar una cara que no coneixíem. El top 2, jo crec que és aquest que acabem d'escoltar, perquè mentre jugava amb un bolígraf no va voler donar més pistes i sí que va parlar d'alguns noms.
5: Bueno, que estén muy atentos. El martes, entonces, sí. Pelotazo grande, supuestamente.
4: Bueno, vamos a hacer la oferta. Vamos a ver qué pasa.
5: ¿Y no es Haaland?
4: No es Haaland, no.
5: ¿Y es joven?
4: Hombre, viejo no es los que juegan al fútbol.
5: Ya, hombre, pero...
3: ¿Quién es Arturía?
4: No tiene...
5: No es Kane. No es...
4: Pues Kane, pero no se lo voy a decir más.
5: ¡Jo! Olise.
4: Bueno, Olise es un gran jugador.
5: No es Olise.
4: No es Olise.
5: Se llama Doku, ¿no?
4: No sé, suyos que sea, de la media para arriba.
3: Com atenció, dèiem... perquè, a veure, ell diu que fa l'oferta.
6: Sí, jo ara, aquest tema és clau.
3: Dilluns faré una oferta.
6: Sí.
7: Aquí.
3: Per fer aquest, ara suposem, sí. Faré una oferta per...
7: A la Marta Pessarrodona.
3: Per fer els matins a RAC1, sí. amb una persona, faré una oferta de 200 milions d'euros. Sí.
6: Ja està. Mentida no serà, l'oferta la faràs.
3: Exacte.
6: El tema és si accepten o no accepten. Aquest és el problema, saps? Com si vols fitxar, qui et doni la gana, però clar.
3: Vull dir que clar, això de fer una oferta, faré una oferta. Sí. Jo també puc fer una oferta perquè vingui... Doncs què et diré jo? Qualsevol davanter de qualsevol equip, bueno, faré l'oferta.
6: La faràs, per això?
3: Sí.
6: La faràs.
3: Però tu fas l'oferta, però
6: ja està fet. Com dèiem, és una llàstima que s'acabin, perquè va haver-hi un moment de taverna que va començar així l'entrevista amb uns regals que es van fer.
5: Mira, Florentino, la corbata que me acaban de regalar de la Guardia Civil. ¿Cómo te quedas?
4: Pues a mí me han regalado un bolígrafo.
5: ¿Ahora mismo también?
4: Ahora mismo.
5: ¿El general también?
4: También.
5: ¿Usted dice qué gente más rumbosa viene aquí a Horizonte?
4: Bueno.
5: En la gran noche de Horizonte que empieza ahora, que sí, que ya os veo, que es la gran noche de Horizonte a partir de ahora. Viene Florentino y se ponen todos nerviosos.
4: Bueno, pues no sé por qué.
5: ¿Eh?
4: Pues no sé por qué.
5: Que, a ver, déjame el boli, por favor. Déjeme el boli. No sé si llamarte de tú, de usted, pero, Florentino.
4: De usted,
5: no sé.
4: De usted, pero no me lo quitarás.
5: A ver.
6: Bolígrafo de la Guardia Civil.
7: De usted, ¿eh?
5: Sí, pero sí. Tú me has dicho antes de tú.
4: Pues
5: y yo te he dicho
4: no me lo quitará.
6: No saben de qué parlar, ¿eh?
3: No,
5: ¿cómo está la película en España?
3: Los tontos, muy tontos.
4: No lo sé.
5: Está la cosa buena. Bueno, vamos a ver. Primero, muchas gracias por venir aquí.
4: Nada, un placer.
5: Porque sé que ves el programa.
4: Sí, lo veo de vez en cuando llego pronto a casa, porque yo suelo cenar también muchas noches fuera de casa.
5: Hemos estado hablando antes un ratito y me ha hecho mucha ilusión porque, claro, he seguido su trayectoria. Hay quien dice que ser presidente del Madrid es más importante que ser casi presidente del gobierno.
4: Bueno, yo no lo creo, pero bueno.

0: Virals, amb Oriol Jové.
1: Dos quarts d'onze, bona nit. Entrem en la recta final de la cursa electoral del Real Madrid. D'aquí a 24 hores acaba la campanya. D'aquí a 24 hores els socis del Club Blanc estaran ja abocats a les urnes per decidir si continuen amb Florentino Pérez al capdavant de l'entitat o si li donen l'alternativa a Enrique Riquelme. Florentino és el teòric favorit, però Riquelme fa només uns minuts acaba d'anunciar el que havia de ser la bomba que li faltava, l'entrenador que ha escollit per si guanya les eleccions. Escollir-lo a l'escollit és Jürgen Klopp. Ara bé, l'anunci que ha fet és una mica fluix, perquè en cap cas diu Riquelme que tingui lligat o que tingui tancat el tècnic alemany. De fet, en les últimes hores ell ja havia insistit que en cap moment havia parlat amb Klopp. El comunicat que ha fet Riquelme, insistim, fa qüestió de pocs minuts, senzillament diu que Klopp és l'entrenador que ha escollit Raúl González, l'home designat per dirigir l'àrea esportiva de la candidatura de Riquelme. Raúl ha traslladat, diu Riquelme, l'únic nom de Jürgen Klopp per dirigir el Madrid si guanya les eleccions. Vaja, no diu res. No té Klopp tancat, no té Klopp lligat, ni tampoc té Riquelme cap altre entrenador a la recàmera. Per tant, si Riquelme surt escollit, l'únic que ha deixat clar és que a partir de dilluns li oferirà la banqueta a Klopp, tot i ser conscient, i ho diu en el mateix comunicat, que Klopp ha manifestat públicament que no té cap intenció de tornar a les banquetes a curt termini. Per tant, el comunicat és fum, perquè és un comunicat d'intencions, però no està tan lluny de l'anunci que va fer ahir Florentino Pérez, assegurant que si guanya dimarts, que si guanya les eleccions, dimarts farà una oferta de mínim 150 milions d'euros per un crac mundial, del qual en aquest cas no n'ha desvelat ni el nom. Animada sigui com sigui, fins al final aquesta campanya electoral del Madrid, que per cert no té jornada de reflexió. En unes eleccions normals, aquesta mitjanit s'hauria d'acabar la campanya, però en el cas del Madrid, tots dos candidats tenen fins l'últim minut per demanar el vot. Una altra mostra que aquestes eleccions són un gènere a part dins dels processos electorals coneguts arreu del món, perquè es munten pràcticament d'un dia per l'altre, aquestes eleccions. A més, en un diumenge de juny en què Madrid serà un caos, un dels candidats en aquestes eleccions continua exercint de president al llarg del procés, l'altre necessita una fortuna enorme per poder-se presentar, amb problemes als bancs espanyols per aconseguir l'aval. No hi ha debats entre els candidats, hi ha mil problemes per votar per correu. Per tant, vaja, unes eleccions totalment sui generis, aquestes del Real Madrid, que culminen diumenge i que, com a mínim, això sí, des de la distància, ens han permès estar ben distrets, sobretot veient com a Florentino Pérez se li ha començat a discutir la seva supremacia. Cap de setmana, anava a dir, d'eleccions al Real Madrid. Les viurem aquí a RAC1, evidentment. Cap de setmana d'eleccions i cap de setmana d'escalfar motors pel Mundial, que arrenca dijous que ve, d'aquí a menys d'una setmana, amb el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica. La selecció espanyola que debuta d'aquí a dos dilluns contra Cap Verd, però que des d'avui ja serà als Estats Units. Recordo, amb 8 jugadors del Barça: Joan Garcia, Cubarsí, Eric, Pedri, Gavi, Olmo, Ferran i Lamine Yamal, que per cert avui ha estat escollit millor jugador de la Lliga aquesta passada temporada, en un dia en què també hem sabut que el Barça tornarà a la feina el 13 de juliol, dilluns 13 de juliol, evidentment encara sense els mundialistes. El Barça que farà l'estatge a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost, amb alguna amistosa porta tancada. Es parla d'equips com el Watford o l'Stoke, i un partit també en públic el dia 31 contra el Birmingham. Després en donarem més detalls en temps de tertúlia, però ara mateix, a aquesta hora, tenim el Sabadell perseguint i de moment aconseguint una remuntada històrica a la nova Creu Alta per ser a la final del play-off per pujar a segona. Tenim el Joventut de Badalona jugant-se i de moment aconseguint-ho també, continuar amb vida al play-off pel títol de l'ACB, i de moment tenim també a la selecció espanyola jugant-se a dependre d'ella mateixa en l'última jornada de la fase de classificació pel Mundial Femení de l'estiu que ve. Tot plegat us ho estem oferint en directe a RAC+1.
2: que rebi...
1: Hola, Xavi Puig, companys, bona nit.
3: Hola, bona nit, Oriol.
1: Sentia l'Aguilar, esteu a Badalona, no? Ara mateix, amb la penya guanyant.
3: Amb la penya guanyant i de manera molt clara, Dani, amb un hand desencadenat.
2: Sí, és un més 17 ara mateix, 70-53, 21 punts del Caçador, 21 punts de Cameron Hunt, que acaba d'encadenar dos triples consecutius, després una esmaixada de Simon Bergander, Oriol, amb facilitat, i t'ho diré així, no amb facilitat, sinó amb molt de mèrit i molt d'encert, guanyant el Joventut, que ràpidament s'ha posat per davant tota l'estona, i fins i tot en distàncies prou còmodes, superant els 20 punts, amb algunes escomeses basconistes, sobretot un 0 a 9 al llindar del descans, que ha situat a 13 l'equip de Galbiati, però ha reaccionat molt bé el Joventut, i a 5:36 per al final del partit, mana de 17, 70-53, igual que és el mateix, tenim 5 minuts i mig perquè la penya forci el tercer partit a Vitòria el diumenge.
1: Gran partit de la penya, que a més doblava la puntuació de Baskonia en alguns moments de la primera part. El Sabadell, escolta, fent la feina, Xavi, en una nit que, vaja, si es feia, estava cridada a ser èpica, a ser absolutament heroica.
3: Doncs sí, amb dos gols pim-pam en 3 minuts, superada la mitja hora de joc de la primera part. Primer Joel Priego i després Estals, 2-0. Sabem patir també, amb Qualit també protagonista, i a punt de fer el tercer, clar.
4: La centrada de Ton Ripoll per la dreta, i Coixa remata amb la punta de la bota, bloca Fran González. Que important hauria estat fer aquest gol, perquè el cert és que el Sabadell ara està passant-ho realment malament. Aquests últims minuts és el filial del Madrid qui trepitja àrea, que ha tingut ocasions i qui està fent suar de valent el conjunt arlequinat. També se'l nota cansat, ho parlàvem amb el guardi aquí fora micròfon. Ha fet el més difícil al Sabadell, que era igualar l'eliminatòria amb els dos gols a la primera part, un resultat que li valdria en cas d'acabar això així a la pròrroga, però com diem, pot fer-se llarg si no arriba al tercer, perquè està patint el conjunt de Ferran Costa.
3: Signes la pròrroga, guardi, o no, ara?
5: Signo la pròrroga, i el que espero, perquè ja tinc el temor, és que Ferran Costa matisi aquest plantejament tan atrevit de parellar, d'anar l'home a home, amb un Sabadell més endreçat, perquè ara els cops el Madrid-Castilla, amb aquest físic, amb aquest talent i amb aquesta joventut, crec que ens pot fer molt mal.
1: Doncs buscant aquesta remuntada al Sabadell, de moment, com diu la Clara, el partit aniria a la pròrroga, i al final d'aquesta pròrroga, si no es mou més el marcador, seria el Sabadell qui passaria en aquesta final del play-off per pujar a segona. També pendents de la selecció espanyola femenina, no?
3: Sí, amb l'Albert Ferran, aquest Espanya-Anglaterra classificatori pel Mundial.
6: Està golejant la selecció espanyola 4-0 a Son Moix. Queden 8 minuts pel final. Dos gols d'Alexia, un de Patri, un de Pina. Evidentment, com sempre, el Barça protagonista en la selecció espanyola, tant masculina com femenina. 8 blaugranes de titulars, més Aitana i Pina, que han sortit a la segona part. Per tant, amb aquest resultat, Espanya com dependrà de si mateix en l'última jornada per classificar-se directament pel Mundial 2027.
3: Compte, gairebé tenim mastegots a Badalona, Dani.
2: Oh, sense el gairebé, Batussa entre Kuruks, després d'una falta antiesportiva, exacte, de Lató contra Guillem Vives. Vives, que ha recuperat una pilota, potser amb falta, sí, sobre Trent Forres, crec que era, ha sortit el contraatac. Kuruks li ha clavat un mastegot monumental per aturar la jugada, falta antiesportiva clara, però allà Kuruks ha seguit buscant les pessigolles, ha vingut Riqui per darrere, l'han pes, compta amb l'acció de Riqui, que jo crec que també és punible, l'acció de Riqui sense la pita al joc també és punible, no. Però...
3: És que la de Kuruks... per mi està a prop de la desqualificant, eh?
6: És que és el que està demanant Miret.
3: Sí, sí, sí, i amb raó, jo crec. És molt violent el contacte que busca, i a més ja sabem de quin peu calça.
2: A veure, ara veiem la repetició.
3: Per mi, si s'ho miren, per mi sí que frega la desqualificant, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, la patacada, i després... Bé, per darrere Riqui,
6: sense... I el Morull fa volar Riqui.
2: Exacte, i hi ha empentes aquí i allà, vola un jugador, vola l'altre, i hi ha aquesta mini tangana que es forma entre tots els jugadors. Doncs, noi, anàvem a un partit ràpid, falten 4:38 per al final, i això s'acaba d'embrutar d'aquesta manera, mirant-s'ho als àrbitres per determinar de totes les accions que hi ha hagut, perquè després, qui ha estat? Ha estat Kuruks, que s'ha tret de sobre Bergander? Si són companys, eren companys a Múrcia. I després Bergander l'ha anat a calmar. Aquest tio, realment, el Terrat el té. I després Kuruks ha seguit buscant les pessigolles a algú. No sé si a Bergander mateix. És que no ho entenc. Jo crec que Bergander l'ha anat a relaxar perquè eren companys.
6: Sí, allò d'intentar-ho, però és que...
3: A veure què decideixen, a veure si canvien l'entitat esportiva per una desqualificant. Jo després, bueno, no sé, a veure què també, però l'important és l'acció de Kuruk, després una mica ara una empanteta per aquí, una empanteta per allà, però...
2: Sí, sí, sí que és veritat que t'ho deia, perquè la primera... És que jo he vist molt clar que Riqui anava cap allà, i com que l'ha empantat no determinava gaire la contundència de l'empenta, però després he vist que era allò de... jo, exacte, t'empento una mica, després l'altra, però s'ho estan mirant tot, eh? Acció, acció... A veure què és el que entra en punible. Jo crec que un dius, Xavi, que amb tot el que hi ha hagut, el que hauria de ser punible és la primera acció, la que desencadena tot plegat.
3: Menys 15, més 15 per la penya, menys 15 pel Baskonia. I tenim revisió a la nova Creu Alta, Clara.
4: Sí, i decisió. Demana el Sabadell agressió de la Mini sobre Coixa. L'àrbitre s'ho ha estat mirant, fa el senyal de la pantalla i diu que no hi ha res. A mi, veient la imatge, tampoc sí. M'havia semblat res.
5: No, sí, la picaresca del davanter argentí, però que sí, crec sí. Que ens va a favor. El Sabadell necessitava aquest temps mort per agafar una mica d'aire, per endreçar-se.
4: Però agafa per la Mini.
3: Doncs mira, està ben xiulada.
7: Sí.
3: Mira, ho deies Albert, que vermella, no? Però que groga sí que podia.
7: Se'n té de la pilota i li dona un copet a la cara, un cop a la cara. I és cert que el davanter també té moltes ganes de caure. Però vaja, que no... Clar, el tema... Jo tenia dubtes quan estàvem revisant que no en tingués una i que hagués fet revisar l'acció sabent que amb una segona groga el podien expulsar, però no, és la primera. No?
1: Doncs companys, de seguida tornem per viure el final d'aquests partits amb vosaltres a RAC+1. Fins ara.
3: Fins ara.
1: Com diem, 5 minutets, una mica menys perquè s'acabi aquest Joventut Baskonia, que permetria als verdinegres allargar la sèrie de quarts de final del playoff pel títol de l'ACB, amb 12 minuts més l'afegit a la nova Creu Alta, amb aquest Sabadell 2-0, que portaria l'eliminatòria de semifinals a la pròrroga, l'eliminatòria per pujar, per passar en aquest cas a la final, per pujar a la segona divisió, i a falta també de 3 minuts més l'afegit perquè la selecció espanyola femenina doncs certifiqui aquesta golejada 4-0 contra Anglaterra, que li permetrà dependre d'ella mateixa per ser primera de grup en l'última jornada d'aquesta fase de classificació i per tant aconseguir la plaça directa cap al Mundial. Déu-n'hi-do com està acabant el divendres, un divendres que a més ens ha deixat hoquei patins, ha guanyat el Calafell 4-1 al Liceo, allargant també, per tant, la sèrie de quarts de final del playoff pel títol de l'hoquei Lliga, i la victòria del Barça contra l'Igualada 1-2, també en aquest cas en el tercer partit de semifinals per passar a la final. Hi haurà, per tant, quart partit entre Liceu i Calafell i quart partit entre Barça i Igualada, tots dos, aquest diumenge al migdia. A més, el Barça ja és a les semifinals de la Copa del Rei d'handbol. Avui ha guanyat el Valladolid 38-24 i demà a les 5 jugarà contra el Nava per un lloc a la final. I en tenis definida la final també masculina de Roland Garros. La jugaran diumenge l'alemany Zverev i l'italià Coboli. Zverev ha guanyat en 4 sets el txec Mensik, però Coboli ha passat a la final sense jugar. El seu rival, Arnaldi, no es trobava bé. Ahir, després de sopar, va començar a trobar-se malament, a vomitar, no ha dormit, ha explicat, i fins i tot ha detallat que cada vegada que es posava de peu es marejava, per tant s'ha hagut de retirar, i Coboli, que ha passat automàticament a la final masculina de diumenge. Demà tenim la femenina, a les 3, entre la polonesa Maja Chwalińska, número 114 del rànquing mundial, primera tenista que arriba a la final de Roland Garros venint de la fase prèvia. Jugarà aquesta final contra la russa Mirra Andreieva, número 8 del món. Ha arrencat també el Gran Premi d'Hongria de MotoGP, amb Marc Márquez liderant els entrenaments lliures del matí, i també cap de setmana de Gran Premi de Fórmula 1, en aquest cas a Mònaco, amb domini dels Ferrari. El divendres, l'heroi local Charles Leclerc ha encapçalat els lliures del matí, i Hamilton els de la tarda. 2 minuts i som aquí per explicar-vos si la penya continua tal com tot apunta en vida al playoff pel títol de l'ACB, i si el Sabadell aconsegueix la gesta de remuntar i ser la final del playoff per pujar a segona.
8: Tu diràs, amb Oriol Jové.

0: Tu diràs a RAC1 fins la una de la matinada. Us hem explicat en aquest inici de Tu diràs que la candidatura d'Enrique Riquelme, candidatura a les eleccions del Real Madrid, la candidatura opositora a Florentino Pérez, ha anunciat la seva intenció de contactar amb Jürgen Klopp per fer-se càrrec de la banqueta en cas de guanyar les eleccions. No és un anunci com el que va fer de Haaland, assegurant que el tenia fitxat, assegurant que tenia lligat al jugador i que, per tant, segur vindria al Madrid en cas de guanyar les eleccions. En el cas de Klopp és només una declaració d'intencions d'anar a per Klopp si guanya les eleccions, però de contactar amb el tècnic alemany a partir de dilluns. De seguida ho comentem tot plegat a la tertúlia amb el Francesc Latorre, el Ferran Correas i l'Albert Fernández, però en aquest tram inicial de Tu diràs estem molt pendents de diversos focus d'atenció. Us els estem explicant tots a RAC+1. Insistim amb el Joventut de Badalona buscant allargar la sèrie dels quarts de final del play-off pel títol de l'ACB contra el Baskonia, i amb el Sabadell buscant aquesta remuntada heroica per ser la final del play-off per pujar a segona divisió. Tornem a RAC+1.
1: 4 més l'afegit.
0: Com ho tenim això, companys?
2: 4 més l'afegit a la nova Creu Alta, i amb aquest 2-0 i amb el Sabadell ara apropant-se amb cert perill, clar, a la porteria del filial del Madrid.
1: Sí, després d'uns minuts en què havia estat el conjunt madridista qui més s'havia acostat a l'àrea de futbol, i amb algun avís, amb algun remat que ha provocat una mica els nervis aquí a la graderia de la nova Creu Alta, sobretot de Pol Fortuny, que està fent un molt bon partit. Ara hi torna el Sabadell per l'esquerra, la centrada, el primer pal, es passeja, no arriba ningú, la recollirà el segon pal, Eneko, Eneko enrere per Priego. No entenc com l'ha pogut rematar, ningú cau a terra. Priego, xiula, no xiula, no xiula, falta mans de Priego quan ha caigut.
3: Ha rematat amb por, Ton Ripoll, quina llàstima, perquè li ha faltat un centímetre, però semblava que entrava amb por al bo d'en Ton Ripoll.
1: I es lamenta ara, donant-se cops al cap, eh?
2: Si va amb determinació aquesta...
1: Sí, sí, sí, era boníssima, eh?
0: Què veieu més a prop, el 3-0 o un gol del Madrid-Castilla?
1: Pròrroga.
0: Sí. Pròrroga.
1: Sí, ara mateix sí.
0: És l'escenari que tindríem si no es mou el marcador en aquests 3 minuts i mig més l'afegit, oi?
1: Correcte, i que si no es mou la pròrroga, doncs també ens afavoriria el Sabadell. Però espera, que hi va el Real Madrid-Castella, espera, per l'esquerra amb Leiva, que està fresc. Leiva, se li escapa el control, atentíssim Bonaldo, per sortir del tall i enviar-la directament a fora, servei de banda.
2: On no tindrem pròrrogues a Badalona, perquè Han ha decidit que cada pròrroga re de re, Dani.
4: L'exhibició de Cameron Han és catedralícia, 26 punts, triples de totes les menes, mare meva, quina mà esquerra prodigiosa de Cameron Han per situar el més 17 a 2.43 per al final del partit. No s'acaba de rendir Baskonia ara amb aquest 2-1, però com dius, Puig, el Joventut té ara 16 punts de marge a 2.40 per al final del partit. La gent passant-s'ho bé a Badalona.
3: Són 19 punts de Han a la segona part.
4: Hanga amb la pilota, amb Cameron Han bloquejat per Jabari Parker. 2.29 per al final, van corrent els segons. Entraran ja alguns jugadors de rotació del Baskonia. La té Cameron Han. Han s'aixeca, Han, el ganxo de Han. Ui, s'arriba entre això, però treu la falta. Està imparable Cameron Han. Més 16 pel Joventut a la línia de tir lliure. Han, 2.20 per al final.
2: Camí del West Arena, camí de Vitòria, diumenge a la penya, 7 de la tarda, aquest tercer partit, si l'acaba de certificar la penya, que fa tota la pinta amb Crist, MVP, dedicats a Han. Dos més l'afegit, fa pinta de llarg o no, Clara, l'afegit de la segona?
1: A veure, anem a recapitular. Deu un quart d'ara per ser el Sabadell, eh?
3: Segurament menys que el de la primera, que sí, han estat 6 minuts, 5, no? Però és que ara el Sabadell, és a dir, necessita més minuts perquè torna a empènyer, i és que està mossegant l'àrea del filial blanc.
1: Hi ha hagut la revisió per la possible vermella.
0: Sí, un parell o tres de revisions, no?
1: A la segona per una.
0: Ah, una.
1: Val.
2: Sí. Només ha fet dos canvis, no? El filial del Madrid, sí, és veritat. Potser no anem gaire llarg.
3: És un bon moment, ara.
1: I anirà Priego des de la dreta, el llançament, el remat, que surt directament a fora. No sé com... Era molt difícil el que ha intentat Bonaldo, rematant com podia des del primer pal, i no ha pogut donar-li direcció perquè estava d'esquena completament a la porteria. Surt directament a fora. Porteria 50 segons i sabem quan s'afegeix. Tapar en ja el lluminós aquí a la banda de la nova Creu Alta. A veure si ens fan una mica d'espoller, ens donen pistes. No, no veiem res.
0: Ara, té molt mèrit.
3: 5, seran 5.
1: Sí,
3: 5,
1: eh?
3: Sí.
0: Anava a dir que té molt mèrit que el partit estigui on volia el Sabadell. O sigui, la nova creu alta, que està plena vessa.
1: Espera, Oriol, que hi va, Coixa, el segon pal, pot arribar el tercer, gol, gol, gol, gol, gol, seria finalista en el playoff d'ascens a la segona divisió. Gran Joel Priego, Sabadell 3, Castilla 0.
3: Deliri arlequinat al temple creualtenc, quan les cames no responen, s'ha de tirar d'ànima, de personalitat i de caràcter, i aquí ho ha tornat a demostrar Joel Priego amb aquesta rematada després d'aprofitar la feblesa defensiva del filial blanc, i aquest 3-0 ja ben entrat al temps afegit.
1: Deixa'm dir que els vidres de les cabines de la nova Creu Alta són
2: resistents.
1: Molt forts, molt resistents, perquè ara de cops que hi ha hagut aquí,
0: se sentia,
1: entre
0: se sentia.
1: Una cabina i l'altra,
3: i mira que fa anys que no renoven, o sigui que premi per l'empresa.
1: A veure, si està mirant l'àrbitre, no dieu-me que no hi ha fora de joc ni res, no? De ningú.
2: A mi no m'ha semblat, no he vist cap repetició, però a mi no m'ha semblat que hi hagués res punible.
3: Sort que Coixa ha xutat, perquè era un xut.
1: Era xut,
3: Coixa ha volgut xutar, però ha xutat tan malament que això ha fet que el defensa del Madrid no s'esperés a centrada. És que el defensa del Madrid queda clavat.
2: Sí, sí.
3: Perquè és un xut, però com que li surt tan malament, es converteix en una centrada i ho aprofita el Sabadell.
2: A veure si t'ho pareixen. No, és que les repeticions van cares avui a la transmissió televisiva. Sí.
1: El que sabem és que l'afegit serà més llarg. Mira, a veure, ho sabem ja, i és gol.
2: Bé.
1: És gol.
2: Bé.
1: Gol legal. Per segon cop avui ens fa patir el senyor Rubén Ruy Pérez, l'amic del qual en guardi, recordem, ens ha d'explicar una conversa després. Encara no, fa canvi el Madrid, marxa la mini i entra Daniel Llàñez, canvi ofensiu per buscar l'èpica, per buscar el gol que envia el partit a la pròrroga. Ara per ara, però el Sabadell seria finalista.
0: Si això acaba així, és de les grosses. És que, i l'embranzida que et dona això per una final, que seria contra el Villarreal B o contra el Zamora, ostres, és absoluta, perquè és que el Sabadell va sortir de Valdebebas eliminat.
2: Ara sí que veiem la repetició i no hi ha res punible, ni falta en la recuperació, el xut de Coixa boníssim, perquè sigui una passada cap a Joel Priego, i la rematada millor encara per marcar el tercer.
3: Deia que la versió del Sabadell a Valdebebas i la d'avui és que no té res a veure, és a dir, ha pujat tants i tants esglaons l'equip de Ferran Costa amb l'empenta de la nova Creu Alta, i més que joc, sobretot és aquesta determinació de la fe, de creure-hi, d'anar-hi fins al final, i evidentment també, com passa a qualsevol final, a qualsevol partit decisiu, tenir l'encert de cara a porteria i tenir avui sí un superheroi sota pals com Diego Foli.
2: I d'afegit? No ho sabem, no?
1: Jo no, ni l'he vist, el lluminós.
3: Han afegit 5,
2: haurien de ser 7, 8 ben bons, jo crec.
1: Espera, que hi va el Castilla. Bé, anticipant-se. La defensa requinada, encara és viva l'acció. Pot buscar la centrada, el segon pal, posa el cap Carlos García. La recollirà Thiago Pitarc en el xoc amb Priego. Encara Pitarc dins l'àrea. Pitarc, aquest és el bo. Pitarc es regira, busca la centrada. Se l'emporta de segones. La treu la defensa de moment. Fora d'aquí, Joel. Fora d'aquí, Quadri. Quadri, no la perdis. Se la queda Pitarc, mig del camp. Això sí, lluny de l'àrea. Enrere. Per tornar a començar amb David Jiménez. Pol Fortuny, mig del camp, xiula la falta de Kòsia i Groga, la falta a destemps sobre David Jiménez.
3: Ara hem de demostrar la maduresa d'aquest equip i saber que jugar aquests minuts, també amb el nerviosisme del Madrid-Castilla, però sobretot tapar molt bé els espais i estar molt a sobre dels jugadors amb més qualitat del filial blanc.
1: Tota la banqueta dempeus i també diria el 85% o 90% de la nova Creu Alta. La falta, el segon pal, posa el cap Bonaldo, se l'endú Quadri, l'ajuda Joel Priego. Tot això al mig del camp, es frena bé Priego i força la falta, bé Priego, bé Joel Priego, l'MVP del partit, Joel Priego, dos gols
3: per treure's el barret.
1: Quin partit, arribava amb molèsties d'elles, sí, i qualsevol sí. Dia ja va pitar
2: que estem parlant una mica la comunicació, a veure si la recuperem amb bon so de la Clara des de la nova Creu Alta. Tanquem el partit, ara l'acabem d'analitzar, però tanquem el resultat a Badalona com a mínim. Dani.
4: De 19 ha guanyat la penya, 82, Joventut 63, Baskonia. Per tant, el diumenge hi haurà tercer partit a Vitòria, el desempat parcial a semifinal.
2: Ara ho acabem de comentar, tercer partit que força la penya, 3-0, dos minuts li queden de patir o de gaudir al Sabadell per plantar-se a la final per pujar a segona divisió.
1: I espera Coixa fora. A veure si es reconnecta tot plegat. Creiem que sí, que aguantarem. Sí. Creiem que aguantarem. Portem 5-20 ja d'afegit.
3: Tota la banqueta arlequinada d'empeus. Sí.
1: Posa el cap Urri. La recull David Aguado, la passada a l'espai compta. Bé, Bonaldo. Partides també de Bonalbo. L'escup Urri. La pilota al mig del camp, salta Quadri. Se l'endurà Quadri o no? Se l'endurà Quadri? Sí, no, demanen, senyalen mans de... mans de Leiva o de Palacios, un dels dos. Pilota pel Sabadell, importantíssim. Sí, ja portem pràcticament. Ho té a tocar el Sabadell, que no passi res. Que no passi res en aquests minuts que queden o segons. Sigui el que massa... Rubén Rui Pérez. Crec que encara un mes el tindrem segur. A veure, Urri servirà, està anant un missatge per megafonia, no entenc què és, però no m'estranyaria que fos una invasió de camp. A veure,
3: exacte.
1: La pilota, dins, ja són empatats, però si no ha acabat el partit encara, s'estan precipitant amb Castell de Focs de Sabadell.
3: Sí, no,
1: intenta
3: no
1: sortir
3: l'Eiva,
1: falta, i Groga, la segona per Coixa, expulsat Coixa.
5: Ui, ostres,
2: dos minuts.
1: Segona Groga per Coixa. Demana que ho revisin des de la banqueta.
3: Ara aquí l'amic ha estat rigorós. Sí que és cert que va amb els tacs, però no em sembla ni molt menys que acabi colpejant.
5: Però l'acaba tocant. És que no cau el jugador
1: demana
5: del Madrid.
1: Demana el challenge, demana
2: no,
1: revisió.
2: No és revisable, és una groga.
1: Doncs ho estan revisant. O sigui, han donat la targeta i ho estan revisant. I el Castell de Focs que va surant i que l'estem veient des d'aquí, ara parat, no, encara continua.
2: L'enganxa per darrere, però...
3: No canviarà.
2: No.
1: Seria una baixa de cara a la final.
2: No és revisable, aquesta acció. El que tinc entès jo del reglament, una groga no és revisable.
3: Però no sé què demanis...
2: Què demana?
3: Que quan xoca el jugador del Madrid deixa anar una mica el colze.
1: A veure.
3: Jo què sé, és que...
2: Clar,
1: s'ho mira i ara diu que...
2: És molt rigorosa.
5: És molt rigorosa.
1: Se'n va Coixa, expulsat per doble groga, futbolista que ha entrat a la segona part, que ha assistit de forma, segons Albert Ferran, involuntària en el gol de Joel Priego, que ara mateix dona la classificació. Ara, apretar les dents i a defensar com mai. 10 contra 11. Portem 8 ja. Juga el Madrid-Castilla, avança Pol Fortuny.
3: I el que fa més por és que no sabem el que queda.
1: Se li escapa el control a Pitarc i l'acaba perdent. Gràcies, Thiago Pitarc. Gràcies, Thiago Pitarc, per totes aquelles que van estar a punt de provocar gols dels rivals del Madrid, però que mai ho van ser. Doncs avui, Thiago Pitarc, desapercebut per la pilota. Servei de banda. No xiula, no sé si és que hem d'arribar al 9 o al 10, jo no en tinc ni idea.
3: Jo crec que el 99,
1: parla amb ell Quadri, parla amb l'àrbitre Quadri, per saber també quan queda. De moment s'ha de servir des de la banda. Demana Palacios, que està perdent temps, i final a la nova Creu Alta. El Sabadell ho ha fet, el Sabadell ha aconseguit l'èpica, allò que semblava tan difícil fa tot just 7 dies, quan no va estar fotografia Valdebebas quan no va jugar bé el Di Stéfano i va sortir amb una derrota i amb un marcador en contra. Compte que ja picava allà al mig del camp. No, no, Pitar protestant a l'àrbitre. Pitar anava darrere l'àrbitre com un boig, han hagut de frenar. No et queixis, Thiago Pitar, que avui el Sabadell s'ho ha merescut d'allò més. Ha fet un partidàs des del primer minut. És cert que ha patit en alguns trams, però és lògic. Per aconseguir aquests èxits s'ha de patir i avui el Sabadell s'ha fet gran, gran, gran a casa, a la nova Creu Alta. Deia Ferran Costa que confiava i molt en l'equip i en la màgia del temple. I com ha respost el temple amb 11.908 espectadors per fer la grossa, per remuntar, per guanyar 3-0, evitar-se la pròrroga i dir que el Sabadell és finalista del playoff de sense segona, o Zamora o Villarreal B serà l'últim escull de l'equip de Ferran Costa per intentar tornar al futbol professional. Fa un any, pràcticament, l'equip celebrava l'ascens a Múrcia a la primera federació i avui, de moment, pot dir que és finalista i que té dos partits per davant per intentar tornar a la segona divisió.
3: Evidentment, queda un últim pas, però avui és una d'aquelles nits que passaran a la història de la nova Creu Alta per omplir el temple arlequinat per aquesta remuntada davant una poderosa, amb molta qualitat, Madrid-Castella, i per la fe, el caràcter d'aquest equip que vol seguir escrivint pàgines daurades a la història del Sabadell i que és a un pas d'escriure-la, de posar el llacet, ara evidentment pendents del rival en aquesta final, però ho comentava abans, aquesta victòria, aquesta remuntada, aquest estat d'ànim, doncs evidentment ens empenta cap a aquesta final i ja diuen que els equips són estat d'ànims i ara mateix el Sabadell doncs ha tocat el cel.
2: Villarreal B o Zamora, 2-0 pel Villarreal B en el partit d'anada, sigui qui sigui, si no em corregeixes, guardi amb la tornada a la nova Creu Alta.
3: Així és, perquè vam mantenir la segona posició en el darrer partit de la temporada amb la victòria al camp del Tarazona, per tant, amb aquest factor camp també a favor, que avui doncs ha guanyat l'eliminatòria, així de clar.
5: Per tant, hi haurà sí o sí partit per l'ascens a la nova Creu Alta. Per cert, Aleix Pariser, bastant embogit, aquesta hora. Ens ha fet arribar algun missatge d'eufòria. Aleix, per l'editor del Tu Diràs.
1: Ha despertat el nen o no?
5: Ara li pregunto, que es manifesti, si és el cas.
6: Jo només vull destacar i recordar l'aturada de Foli, del porter del Sabadell, sí, que sí, no sí. L'hem vist gaire avui, però és que la que ha aturat és espectacular. Qui no l'hagi vist, que recuperi, perquè vola, toca la pilota amb la punta del dit i l'envia al pal amb 2-0 a l'inici de la segona. Jo crec que si marca el Castilla en aquella acció, com ha passat factura l'esforç de la primera part, ha estat molt difícil tornar-ho a aixecar. Per tant, aquí Fuoli, ara veia que s'abraçava amb un, imagino, un integrant del cos tècnic, també se li ha donat molt de mèrit a l'aturada del porter.
3: I ara ho dèieu, serà molt bonic viure el partit decisiu, la tornada a la nova Creu Alta, perquè els últims dos ascensos a segona divisió van ser a Ipurua i a Marbella, evidentment, amb un record inesborrable, però poder viure un partit decisiu amb tot l'ambient que s'ha viscut avui al temple, doncs és un bonus i és un punt extra que tindrà el Sabadell i que evidentment podrà viure amb el màxim nombre d'aficionats aquí a casa.
5: I l'any passat a Múrcia, l'ascens a primera federació, que recordem que si el Sabadell puja serien dos ascensos encadenats de segona federació fins a segona divisió, que té un mèrit brutal, per context, i té un mèrit brutal aquesta remuntada del Centre d'Esport Sabadell, que havia de capgirar dos gols i que no ha necessitat ni la pròrroga per remuntar aquesta eliminatòria contra el Real Madrid. Castilla, que a més ha jugat amb futbolistes que han estat titulars aquesta temporada a la Lliga de Campions. Sempre és una bona notícia que un filial quedi eliminat d'un play-off d'ascens, i si a més és el Sabadell qui en surt beneficiat, doncs encara més. Us deixem tancar la retransmissió. Sentim protagonistes clar en temps de Tu Diràs.
1: Sí, intentarem tenir algun directe.
5: Perfecte, fins ara, companys.
1: Fins ara.
5: 11:06, ja tenim per aquí el Francesc Latorre. Hola, Francesc.
7: Què tal, bona nit.
5: Ferran Correas, bona nit.
8: Hola, bona nit, Oriol.
5: Albert Fernández, bona nit.
9: Hola, Oriol, bona nit.
5: Tens una teoria sobre la revisió de la targeta vermella a Coixa, eh?
9: Però no és un invent complet, sinó que al final de la revisió posava no targeta roja. Entenc que el Sabadell ha demanat una revisió per una targeta vermella al seu propi futbolista, buscant, no, perquè és una de les opcions que té, òbviament, buscant que en la pròpia revisió de si és vermella directa pugui veure que la jugada no era de groga i el col·legiat li tregui la groga. O sigui, crec que ha sigut una... Entenc, que ha sigut una treta. Ho dic perquè al final de la revisió posava no targeta roja. Per tant, entenc que és això.
5: Sí, sí, té tot el sentit. Déu-n'hi-do, la gesta, que a més, doncs, pot acabar amb un escenari que fa una setmana semblava complicat, però que, vaja, com a mínim tindrem un equip català lluitant per tornar al futbol professional, per pujar a la segona divisió. Veurem si dos, perquè també hi ha l'Europa en aquesta lluita diumenge del partit de tornada a Balaïdos després d'haver empatat a un l'anada a Can Dragó contra un altre filial, contra el filial en aquest cas del Celta de Vigo, però déu-n'hi-do la remuntada d'avui.
7: Sí, sí, semblava fa una setmana, ho deia la Clara, impossible amb la imatge que va donar el Sabadell a la ciutat esportiva del Real Madrid, però quin goig, no?, veure aquest estadi i la nova Creu Alta amb més d'11.000 persones, i tant de bo, doncs, escolta'm, aquesta final pugui acabar amb Sabadell, i tenint-te tu al costat, Oriol, és que quan veiem imatges com aquestes i partits com aquests i nits com aquestes...
9: La nostàlgia, no?
7: La nostàlgia i...
8: Van cap a Lleida.
7: Ja. Exacte. Sí, sí,
5: sí. Perdó, avui fa anys que el Lleida va pujar a primera divisió, 33 anys del segon i últim ascens, en un dia en què comença el procés de liquidació de l'hereu del Lleida, el Lleida Club de Futbol.
7: Aquí anava.
5: Pendents de com serà el següent capítol de l'esporna aquesta del futbol lleidatà.
7: És alegria pel Sabadell, alegria per l'Europa, alegria per tot el que els va bé als equips catalans, però també un puntet d'enveja sana des de Lleida.
5: Totalment.
9: Sant Andreu, que també...
7: Exacte, sí.
5: Tant de bo la situació a Lleida es recondueixi amb una nova etapa a partir d'avui, que insisteixo, ha començat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, que és l'hereu de la històrica Unió Esportiva Lleida, perquè no s'apagui aquesta flama de gairebé 90 anys de futbol a la ciutat. 11 i 10... Enrique Riquelme ha anunciat que té la intenció de contactar amb Jürgen Klopp per ser l'entrenador si guanya diumenge les eleccions a la presidència del Real Madrid contra Florentino Pérez. No ha dit que el tingui lligat, diu que té la intenció de, si guanya dilluns, posar-se en contacte amb Klopp per si li ve de gust entrenar al Madrid. Una pausa i de seguida ho comentem. Baby, baby.

0: Tu diràs, amb Oriol Jové.
1: I 11 de la nit, tu diràs a RAC1, hem viscut en aquest tram inicial de programa la remuntada èpica del Centre d'Esports Sabadell contra el Madrid Castilla, ha guanyat 3-0 l'equip arlequinat i s'ha classificat per la final del play-off d'ascens per pujar a segona divisió per intentar tornar el Sabadell al futbol professional. S'enfrontarà a la final o bé al Zamora o bé al Villarreal. Bé, hem viscut també la victòria de la penya 82-63 contra el Baskonia, victòria de 19 dels verdinegres que han forçat el tercer partit de l'eliminatòria de quarts de final. Diumenge traslladen novament l'eliminatòria cap a Vitòria i que s'ha acabat també, no ho hem dit, la selecció espanyola femenina ha golejat 4-0 a Anglaterra, a Son Moix, amb dos gols d'Alexia, un de Patri i un altre de Clàudia Pina, que permet que en l'última jornada de la fase de classificació pel Mundial, la selecció espanyola depengui d'ella mateixa per obtenir la primera posició de grup i obtenir la classificació per la via directa de cara al Mundial del Brasil de l'estiu que ve. El proper partit de la selecció espanyola és contra Islàndia, dimarts a les 9 de la nit. Miquel Agut, hola, bona nit.
2: Bona nit, Oriol Jové.
1: Hem començat aquest Tu diràs també explicant que Enrique Riquelme ha manifestat la intenció de comptar amb Jürgen Klopp si guanya les eleccions diumenge. És un anunci una mica, no sé com qualificar-lo, una mica
2: agafat amb pinces.
1: Agafat amb moltes pinces, però com a mínim li permet doncs fer bullir l'olla a poc més de 24 hores perquè es tanqui la campanya. Però és això, no té tancat a Klopp, ni tan sols ha contactat amb Klopp, però ho farà a partir de dilluns, si guanya les eleccions, diu aquest comunicat que ha fet la candidatura de Riquelme.
2: Sí, estaria bé que Jürgen Klopp digués, fes un tuit o algun la profitant en xarxes socials si en tingués, no, doncs si han de venir a tindre unes pastetes, si ha de venir Raül o alguna cosa per l'estil, perquè realment és sorprenent el comunicat, que no té la contundència, en cap cas, ni l'impacte de la imatge de Riquelme amb la samarreta del Madrid amb Haaland a l'Hormiguero, per exemple, i no sé, ara ja en parlarem, si potser el fet que des del City es desmentís aquella operació fa que Riquelme, quan hagi de fer algun anunci, vagi una mica amb el fre de mà. Però vaja, hi ha un comunicat que, què era, Oriol, quedava un quart d'hora per començar el Tu diràs,
1: sí,
2: més o menys,
1: sí, sí, sí.
2: Que l'hem vist, en el qual hi ha molta literatura. Per exemple, primer, Raúl no s'ha trasladado un único nombre, el de un entrenador que ha marcado una época en el fútbol mundial, patapim patapam, ese entrenador es Jürgen Klopp, i després hi ha un paràgraf que diu, sabemos que Jürgen Klopp ha manifestado públicamente que no tiene intención de regresar a los banquillos a corto plazo y que ha rechazado numerosas ofertas. Precisamente por eso creemos que el desafío del Real Madrid es diferente. Això en negreta, per això ho enfasitzo, porque existen grandes clubes, pero solo existe un Real Madrid, que és una cosa que no sabíem, afortunadament només n'hi ha un. Solo existe una institución capaz de unir tradición y futuro, valores y ambición, sentimiento y excelencia. El próximo lunes 8 de junio, Raúl González Blanco se pondrá en contacto con Jürgen Klopp. Clar, això és el...
1: No, a partir d'ara et farem llegir tots els comunicats en castellà que...
2: No, amb aquest castellà Burgos que gasto, sí. Però vaja, realment és un comunicat que em sembla surrealista. Estan molt en peus de plom Riquelme amb el tema de l'entrenador i, de fet, aquest vespre, fa unes hores, encara no ho confirmava, ho deia d'aquesta manera, en una xerrada amb el youtuber Iñaki Angulo.
3: A dia d'avui solo hay una única opción que Raúl quiere para liderar el Real Madrid. Y esa opción se está trabajando en ella. Veremos lo que podemos hacer los próximos días.
2: Això és el més recent que ha dit, el que sabem verbalment, Riquelme, de l'entrenador, però qui segurament hi tindrà alguna cosa a dir, o per xarxes, o demà en un acte que està programat al migdia per tancar la campanya, és Florentino, que, com a mínim, de Haaland i de les intencions de Riquelme de fitxar-lo si guanyava les eleccions, ahir, en un programa que es diu Horizonte, en deia això.
4: Si lo desmiente, el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser, pues que es un farol. Esta es una candidatura donde hay muchos faroles, se lo tengo que decir. Y por eso he venido yo aquí a defender al Madrid, porque estamos todos unidos y tenemos que seguir unidos. Y no quiero gente que destabilice el club.
1: Doncs, de moment, aquesta és la situació. Afegeixo que fa 5 minuts l'ABC concretament Rubén Cañizares, que és un dels periodistes que va...
2: L'amic de Florentino.
1: Exacte, que Florentino Pérez, diguéssim, va assenyalar més en la seva histriònica roda de premsa.
5: Això no ho llegirà, Florentino.
1: No, clar, s'ha donat de baixa. Explica el Rubén Cañizares que Raúl, el director de l'àrea esportiva de la candidatura d'Enrique Riquelme, ha parlat diverses vegades amb Klopp en aquests últims dies, que Klopp ha donat permís per publicar aquest comunicat, perquè la candidatura d'Enrique Riquelme publica aquest comunicat en anglès, supervisat paraula per paraula amb alemany pel seu representant, i afegeix també Rubén Cañizares que Klopp no vol formar part del circ electoral

0: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
1: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: A 15 milions d'euros,
3: Dumfries
2: i Konaté, una promesa de gastar-se 150 milions d'euros en vés a saber qui, Haaland i Rodri, que se'n desmarquen, Rodri, en parlem després del Mundial, Haaland ha sortit tothom a desmentir-ho, i sí, noms de la història del Madrid insignes, com Hierro, Raúl, per integrar-se a l'estructura esportiva, però, de moment, els socis del Real Madrid estan cridats a votar promeses.
4: Esteu amb això que explicava ara l'Agut, que deia que pot ser el desmentit que havia arribat de Manchester amb el tema Haaland pot haver fet que vagi amb peus de plom ara Riquelme amb el cas de Klopp, o que justament el fet que ara vagi amb peus de plom amb Klopp legitime l'anunci de tenir lligat Haaland i li dona més veracitat?
5: És que, per començar, no crec que el desmentit del tema Haaland, més enllà del City, hagi sigut gaire, no? Contundent.
6: La representància, el pare, no.
5: I crec que la gent, més o menys, pot entendre que tal vegada hi ha partit en el tema Haaland. I, per una altra banda, això de, que estem escoltant ara sobre el tema de Jürgen Klopp, doncs segurament també hi haurà socis que poden, no?, pensar, igual aquí sí. I crec que si ho tinguessin clar, és a dir, si és 100% Klopp i 100% Mourinho, que això segur que és, entenc que tothom, però una gran majoria votaria més a Klopp que a Mourinho. Vull pensar.
6: Jo crec que el Real Madrid no.
4: No?
6: No.
7: Jo crec que una cosa és mirar-ho des de fora i una altra cosa seria mirar-t'ho amb ulls de madridista.
6: A mi em dius, crec, qui vol que guanyi les eleccions ara? Ara diré una cosa que no hauria dit fa un any, possiblement. Fa un any jo era dels que deia Florentino que surti d'aquest món d'una punyetera vegada. Ara no, que continuï.
5: Que continuï Florentino.
2: Això és del punt de vista del Barça.
5: Sí, però això és perquè Florentino, òbviament, no està en un bon moment. O sigui, ni l'equip els últims anys, ni ell quan ha parlat ha donat bones sensacions. Però també crec, i s'ha de ser... O sigui, jo no conec de res aquest senyor Enrique Riquelme, però que amb el temps que ha tingut... Que és molt poc, però molt, molt poc, perquè Florentino ha volgut que fos així, perquè Florentino tenia l'opció de no, posar aquestes eleccions en 3 anys, doncs crec que ho ha fet bé. Crec que més o menys ha tret el manual d'una bona campanya, que moltes vegades és vendre fum, és cert, però això és una campanya. Això no és una gestió ni una presidència, és una campanya. Una campanya està pensada per guanyar les eleccions. I després ja t'ho faràs, no? Però crec que com a campanya... Si mirem una mica el que ha fet Víctor Font, que segurament és un gran gestor i hagués sigut un gran president, crec que la campanya d'Enrique Riquelme és el que has de fer si vols arrebatar el poder a una persona que té l'has de guanyar d'una forma molt clara, com tenia Joan Laporta i com segueix tenint Florentino Pérez, però ara cada cop començo a pensar que s'estan escurçant les diferències molt, però molt més del que podíem arribar a pensar.
4: I té molt mèrit, tenint en compte que les eleccions pràcticament doncs, no se les esperava ningú, de fet, sense el pràcticament, vull dir, van ser totalment inesperades, que Riquelme va tenir molts problemes per trobar l'aval i jo trobo que té molt mèrit...
5: Que l'han matat des del dia 1.
4: Que hagi estat capaç, primer, de que hi hagi votacions, d'haver pogut formalitzar la candidatura i que hagi pogut muntar aquesta candidatura i posar-li la pol cosa a Florentino, que crec, i això crec sí, que els seus moviments d'aquestes dues últimes setmanes ho evidencien. Florentino, jo l'he vist nerviós.
2: Home, i l'exemple més clar d'aquests... Clar, Florentino, que es presenti Riquelme, ja li canvia el pas. Florentino convoca les eleccions pensant que ningú em plantarà cara amb els requisits tan, tan bèsties que s'han de complir per presentar-se a la presidència. I que Florentino s'ha posat nerviós,

0: L'exemple és l'anunci número 1 post-Hormiguero, quan va Riquelme a ensenyar la samarreta de Haaland. Sap que aquell programa, Florentino sap que el mira moltíssima gent, és el programa més audiència a la televisió espanyola, i es gasta el que es gasta per ser el primer a sortir quan surten els crèdits de l'Hormiguero amb un anunci, per cert, fet amb intel·ligència artificial.
1: I a les xarxes socials, durant l'entrevista de Riquelme, abans que ensenyi la samarreta de Haaland, fent l'anunci de Mourinho.
2: De Mourinho. Sí.
1: O sigui, contraprogramant l'entrevista que li feien a Riquelme a l'Hormiguero. El que passa és que, esclar, Riquelme necessita fer-se veure tot arreu. Avui he anat amb un youtuber com Iñaki Angulo, que és algú, no diré que de referència, però que un cert madridisme consumeix molt a nivell de xarxes, per exemple. Per tant, és algú que s'ha de fer veure. Després el que té, per mi, és que té un discurs que sona convincent. Se'l veu com una persona segura d'ella mateixa. Ell havia començat a preparar una candidatura per d'aquí uns anys, no per ara, sinó per d'aquí potser un parell d'anys, però ja tenia alguna cosa embastada i al final ho ha aprofitat, i això sí que és veritat, ha reaccionat en poc temps, armant una certa sensació de plantar-li cara a Florentino, tot i que jo crec que Florentino guanyarà amb una certa comoditat aquestes eleccions.
3: Sí. Jo crec que, primer, a diferència de les eleccions que van haver fa uns mesos aquí, hi ha una diferència gran, que és que la temporada ha acabat, és a dir, pots dir noms amb mitja temporada com van ser les eleccions a la presidència del Barça, cap candidat podia dir, no, fitxarem a Haaland perquè s'està jugant la temporada i pots perjudicar el teu equip i el rival, i llavors és són unes eleccions.
0: Tot i així, però tinc una reunió amb un hotel de Madrid. Però
2: igualment,
0: amb la gent de
2: igualment tinc la sensació que a les eleccions del Barça no et cal treure tots els cromos per tenir un projecte atractiu per guanyar les eleccions.
3: Han hagut eleccions a la presidència del Barça que s'han fet després d'acabar la temporada, que han sortit molts noms també. O sigui, en aquestes no es podia. Aquí sí que es pot, i després les eleccions tot sabem. Aquí hi ha molts factors. Aquí el 2003 es diu que
2: Beckham
3: va entrar al Barça quan tothom sabia que Beckham no vindria al Barça, i s'aconsegueix un pacte amb Beckham, s'aconsegueix un
2: pacte amb el United
3: i un pacte amb Florentino Pérez, que tenia Beckham fitxat pel Real Madrid, i ningú ho diu.
4: No.
3: Ningú ho diu, perquè s'aconsegueix un pacte. Llavors aquí tu pots, com deia l'Albert, el City sí que surt a dir Haaland és meu, però el pare Haaland no surt. Per què no surt? Doncs potser perquè té un sobre, perquè no digui res.
4: Clar.
3: Potser Klopp té un altre sobre, perquè no digui res. Florentino també ha dit, no, fitxarem un tio de 150 milions d'euros, i ha filtrat als seus periodistes de capçalera que aquest jugador és Olise.
2: Tot i que ahir va dir a l'entrevista que no era Olise.
3: Després filtra que és Olise.
1: Però també és veritat que, a veure, això que diu el Ferran, jo crec que no m'equivoco si dic que quan Laporta accedeix a la presidència per segona vegada, és quan Haaland comença a fer un tour, diguéssim, i va voltant fins que acaba fitxant pel City, però aquells dies, quan es parla del Barça i de Haaland, perquè és segurament el primer lloc on va Haaland a fer una visita i es deixa veure, etcètera, etcètera, d'alguna manera aquest pacte tàcit per poder, o no tan tàcit, potser fins i tot signat, per poder parlar d'un cert vincle durant un parell de dies, doncs això també existia. I això no vol dir, perquè segurament les dues parts sabien que era impossible en aquell context que allò acabés cristal·litzant amb un fitxatge, no vol dir que allò s'hagi d'acabar fent realitat. Però hi ha aquesta mena de pacte de silenci en el qual, com que això són unes eleccions i del que es tracta és de guanyar-les i després ja veurem què fas, doncs llavors...
3: Jo estic convençut que si guanyés Riquelme, Haaland no jugaria al Real Madrid.
4: Segurament, però no es tracta d'això.
3: I no sé si Klopp entrenaria al Real Madrid. Rodri potser sí que jugaria al Real Madrid.
2: Sí, però Rodri fa l'efecte que jugarà al Madrid, guanyi o no guanyi Riquelme. Sí.
4: Florentino igual no perdona.
0: Exacte, si
4: el
2: nom ja sonava abans.
3: I José Ángel Sánchez
2: Llavors Rodri és poc intel·ligent.
3: No, perquè José Ángel Sánchez, a banda de Florentino,
2: perquè
3: el
2: seu nom ja sonava per venir abans per venir al Madrid abans de les eleccions. Si tu vols venir al Madrid, aliar-te amb el candidat opositor
0: potser no vol venir,
2: no és la millor idea.
1: O potser també està bé estar on està i que en comptes de pagar-li, m'invento, 3 euros, li paguin 4 i se queda un parell d'anys més. O sigui que al final no es quedarà sense feina. hi ha una opció que no li està malament i una altra que tampoc no li estaria malament.
3: I aviam què, no? Si guanya Florentino Pérez, Mourinho entrarà al Real Madrid.
2: Sí, això segur.
3: Evidentment, Konaté i Dumfries jugaran al Real Madrid, però dubto molt que Ulisse jugarà al Real Madrid.
4: Jo també, completament.
3: Tindrà 150 milions.
4: Anirà voltant amb els 150 fins que trobi algú, algun futbolista per no quedar malament. Un fitxarà.
3: No, però no serà Ulisse. L'oferta, el Bayern la refusa. I...
2: Més que res, perquè per 150 milions d'euros, jugadors fitxables que encaixin en el perfil que va dir ell...
1: No, però clar, estava pensant que potser... Si no
2: s'ha parlat de Vitinha, s'ha parlat de João Neves, però jo crec que per 150 no els treus del PSG.
4: No, ni per 300, al PSG no li ven Real Madrid.
3: Una renovada aquesta temporada, sí, l'altra la passada.
0: I el Bayern ha dit que ni per 200 marxa Ulisse de Múnich.
3: Ah, no pots anar a aquests clubs, no. És que a més no necessiten calés, aquests clubs.
4: És que
1: t'ho imagina't...
0: Això passava fa 20 anys, ara
1: ja no. Li diuen, no, te'l venem per 90. No, ven-me'l per 150, que jo vull per 150.
3: Què estaríem dient aquí si un candidat a la presidència del Barça o el president, perquè Florentino continua sent president, allà no dimiteix, allà continua...
1: Va a la llotja.
3: Algú
2: ja... I el club fa... És que bandera de la presidència de Florentino.
3: Una oferta de 150 milions. O sigui, aquí ens posem les mans al cap perquè fitxem a Gordon per 70 i ella va obertament a dir no, 150. Sí,
4: a nivell mercat és una tonteria absoluta. Anirem 150 milions.
3: No, però aquí públicament, t'estan esperant.
1: Però aquí pensaries... És que te'ls gastaràs malament. Mira què va passar amb Neymar, mira què va passar amb la clàusula de Figo. Aquests 150 te'ls gastaràs malament, segur.
3: Ah, estem dubtant de Julián, va el Julián.
4: Sí, sí.
2: I el missatge d'ahir era vaig a intentar tenir-la més llarga que el meu contrincant i posaré 150 milions d'euros damunt la taula com si el valor fos el fet de posar els 150 milions i no el que podràs portar amb aquests 150 milions. En tot cas, a mi em fa l'efecte que Riquelme, clar, vull dir, tenia la necessitat d'alguna manera anar-se donant a conèixer i anar sortint tot arreu, perquè evidentment era el candidat desconegut i el candidat que ha d'intentar batre el encara president Florentino Pérez, i que Florentino Pérez ha anat, segurament perquè no s'esperava trobar-se en aquesta circumstància, només fa 15 dies, ha anat una mica a contrapeu intentant respondre i fent aquests moviments que li hem anat veient al llarg de la campanya, però sempre a roda de Riquelme. És a dir, Riquelme va posar un notari a la seu electoral perquè els socis poguessin votar per correu de manera còmoda, doncs Florentino s'hi va sumar, Riquelme li va dir que anés a un notari també a prometre que no vendria part del club i Florentino es va veure amb la necessitat de fer-ho. Quan Riquelme va treure un nom mediàtic com el de Haaland, Florentino es va haver de buscar-se també doncs, alguna solució.
1: Però jo tinc la sensació que el que ell fa en aquests casos, perquè una cosa és jo crec, com ho veiem des d'aquí, i una altra cosa és com es veu des d'allà, no? I tinc la sensació que el que fa Florentino és, com que ell ja té de sortida, diguem-ne, que les eleccions guanyades, doncs és tan fàcil com, si l'altre diu que li agrada esmorzar suc de taronja, jo també. I al final, tot el que digui l'altre, jo també ho tinc. Clar. A banda de ser jo, i de la trajectòria que tinc, i de tot plegat, tot el que digui aquell,
0: i fixa't
1: jo també ho tinc.
0: Que el Florentino...
1: És a dir, l'invalida, d'alguna manera.
0: El que ha evitat... de totes formes és un debat com el que vam tenir aquí a les eleccions del Barça quan van ser 3-3, ara que han sigut 2-2, perquè Florentino en un debat jo crec que sí tenia les de perdre a nivell el debat en si, molta cosa són les eleccions, però després de la roda de premsa esperpèntica que va fer el dia que les va convocar,
1: 12 de maig.
0: Ha imaginat que te'l poses a dos o tres dies de les eleccions amb un debat cara a cara amb Riquelme. Jo crec que ara un Riquelme ja amb més experiència i amb capacitat d'oratòria demostrada, jo crec que se'l podria haver menjat al Florentino.
4: Però ja no tant per mèrit de Riquelme, que tampoc és Valdano, sinó per demèrit de Florentino, que ja ho vam veure ahir al programa de... És que crec que la campanya de Riquelme ha estat bé, però la Florentino ha sigut terrible. Si veus aquesta aparició de futbolista estrella on ha anat un i on ha anat l'altre, L'Hormiguero t'agradarà més o menys, a mi no m'agrada en absolut, però per una, no, per fer una presentació d'aquest tipus ho van fer molt bé, realment, no? L'ambient, festiu, l'altre, allà ell i l'Iker Jiménez, els dos sols, l'Iker Jiménez no sabia molt bé què preguntar perquè no és un home de futbol i al pobre se li notava que patia, no van acabar d'anunciar-ho bé, no sabia si sí, si no, anava repetint, és que feia patir el fet sí, que...
2: El format de l'un i l'altre també, format televisiu en aquest cas, sí. També et dona pistes de quin... un tros del... de, quin segment del soci va buscar cadascú.
4: Sí, sí, perquè a més per...
2: tota la vida,
4: per veure...
2: I Riquelme ha d'anar a buscar el soci més jove, també.
4: Sí, i altres coses, vull dir, perquè per veure l'entrevista vaig haver de veure una mica del programa previ, esperant que comencessi, i realment era per flipar.
2: Parles de
4: sí, sí,
2: de Florentino.
4: D'Horizonte, Horizonte, sí.
1: Per 8 anys de vida...
4: Un programa que diríem que plural no seria la paraula com definiria jo el programa. Moltes que res més.
0: Jo crec que aquesta definició del que buscaven els uns i els altres, els públics dels programes que han anat a veure, serà una mica el reflexe del que es veurà diumenge el resultat de les eleccions.
2: Mira, assistència perfecta,
0: vale.
2: Perquè de seguida us pregunto quin percentatge, no sé si anaves per aquí,
0: sí,
2: veieu
0: sí.
2: Que pot sortir diumenge a les urnes en aquestes eleccions a la presidència del Real Madrid. 2 minuts i em dieu quins són els vostres percentatges.
5: Amb Oriol Jové.

0: minuts per sobre de 11:45. Aviam, Francesc Latorre, Ferran Correas, Albert Fernández, Miquel Agut també. Va, si et vols mullar...
1: Sí, home.
0: Què creieu que sortirà diumenge a les eleccions
2: diria
0: de Madrid?
2: Que
0: entenc que tots victòria...
2: Ho acabem de parlar i crec que tots hem coincidit.
0: Victòria de Florentino, en això hi ha unanimitat.
2: I 70-30.
0: Sí, eh?
3: Va, et diré 65-35, va.
4: Com el veig espavilat i crec que la campanya de Riquelme està bé, crec que demà hi haurà una sorpresa més final, que encara farà una empenta, i 60-40, diré jo, va, que és una barbaritat, vull dir.
0: Sí, sí, no.
4: Si és 60-40...
0: Perdona, 70-30 també m'ho sembla.
4: També, però si és 60-40, Florentino...
2: Lamine, no?
4: No, no sé què farà. Florentino li agafarà una...
3: No, clar, és un dictador que tindrà un cop de càstig.
4: Però sortirà tocat, eh?
0: Sí, jo crec que sí.
4: Sortirà tocat perquè després el que li ve per davant ja són coses importants.
2: Home, depèn,
4: a Madrid.
2: Depèn de com quedin, que si és això, aquests percentatges, el que sí que quedarà legitimitat.
0: Sí, legitimat, de Riquelme.
2: Riquelme per... Potser no de seguida, però sí, fer oposició.
4: És que jo crec que...
2: A més, la farà...
0: Estic perquè... molt d'acord.
4: No, serà president.
2: A més, la farà
4: perquè
2: les següents eleccions és possible que Florentino no es presenti i
4: qui té els requisits per poder presentar-se.
0: No, clarament, la derrota de Florentino en aquestes eleccions és que ell mateix ha posat al mapa un opositor que no existia i que li pot fiscalitzar la legislatura.
1: Clar, però és que jo crec que el que fa ara Riquelme és una inversió per les següents eleccions. Perquè aquestes les perdrà i perquè, a més, la Junta de Florentino, si és que se'n pot dir junta, jo crec que el més jove de tots és Florentino. Vull dir que, clar, que llavors...
0: Que acabaran 83 anys el mandat.
1: Clar, però llavors...
4: Ladino.
1: Llavors, qui treus d'aquella candidatura? Qui treus perquè pugui ser un successor amb cara i ulls? Clar, llavors...
0: És un fi de cicle, un fi de...
1: Clar, o busca
0: un successor
1: de fora. Ara m'ho invento, eh?
2: Ell sempre té el successor que té, és Anas Lagall.
4: Anas Lagall.
0: Però no compleix el requisit.
4: No pot ser-ho.
1: No, però...
0: Ja canviarà...
2: Qui mani.
1: Sí, però igualment és un nom que Riquelme està traient molt ara perquè diuen que va ajudar el Barça en el tram de la Superliga, etcètera, etcètera. Clar, llavors, és una persona que ja començarà amb vista malament, amb l'animadversió de molts seguidors del Madrid. Per tant, és algú que ja començaria com si fos una lliga amb menys punts que has de recuperar perquè es comés alguna infracció.
0: Sí,
1: i llavors seria un candidat que ho tindria molt difícil.
0: I a més, perquè un cop guanyi les eleccions, Florentino s'haurà d'enfrontar a tota aquesta qüestió de la venda d'una part del club, perquè veurem com li funciona el projecte amb Mourinho, que també, si els resultats doncs no arriben, seguirà a venir aquest rum-rum, i després... perquè s'ha demostrat públicament que la supremacia que tots pensàvem que tenia Florentino amb aquestes eleccions ha quedat una mica en entredit.
1: És que jo crec que també, d'una banda, quan Florentino el 12 de maig fa aquella roda de premsa surrealista que no es pot agafar per enlloc, també hi ha molts seguidors del Madrid que podien ser de Florentino però que el veuen en aquelles condicions que no transmeten la màxima fiabilitat i pensen que potser és el moment del canvi. A partir d'aquí també crec que Riquelme ha estructurat bé una campanya en poc temps i ha transmès una certa credibilitat en un projecte o en el lideratge que pot assumir, si no ara, d'aquí uns anys, i fent voltes això de qui podria ser el candidat continuista després d'aquest mandat de Florentino, potser busca un galàctic com fa amb el futbol, és a dir, va buscar un madridista famós que el posa allà, i que
0: Rafa Nadal,
1: per exemple,
0: sí.
1: No?
0: I que té negocis amb Riquelme, vull dir que...
3: Carlos Sainz.
1: Sí, o algú que pugui, des d'un punt de vista ja, carismàtic o sentimental... Ja, baixa pel costat de Florentino, va P4.
4: No, clar,
3: exacte. No, el que dèiem ara...
4: Juanita Barro crec que sí que ara està complicat.
3: Fora de micro durant la
1: publicitat. Es va
2: presentar.
4: Es va presentar.
0: I tal, i tal. Deies, Francesc.
3: Tot fa pensar que no hi haurà una participació molt alta, eh?
0: No.
3: S'ha d'anar a votar
0: no.
3: A Valdebebas.
0: Res ho afavoreix.
2: El papa.
3: Res. I el papa per allà. El vot per correu, pel que ens arriba d'allà... doncs es veu que la gent només ha rebut les butlletes de Florentino i estan enviades perquè s'havia de votar en dies d'antelació.
4: Té 4 notaris, Florentino, a la seva seu. 4.
3: Per tant, tot fa pensar en una victòria de Florentino. Veurem fins on arriba.
1: Hi haurà autobusos que portaran els socis del Madrid a Valdebebas perquè puguin votar, però vaja, veurem com van també aquests autobusos perquè el centre de Madrid estarà blindat per la visita del papa. O sigui que... vaja...
0: Vas tu cap allà, no, Agut?
1: Sí.
0: Demà?
1: Demà jo, diumenge s'hi afegeix l'Albert Pedrol, i serà...
0: Records, allò 14.
1: Sí, no, seran donats.
0: Llevat Bani...
1: L'estona que anirem a fer un cafè amb en Lleó i ja li direm, que...
2: Veniu amb bé cap aquí.
1: Sí, no, vull dir, de fet, ens porta, ens deixa el Prat i ja està.
0: Si ara viatja amb tu a l'avió, pobre Sant Pare, que no podrà ni parlar. Vull dir,
3: no, home... Lleó 14 i...
1: No, perquè no té cognom. Si no li preguntaria. Però vaja, en tot cas, deixa'm dir, Oriol, per anar acabant, que demà, que jo sàpiga, no hi ha res previst especial de Riquelme. Sí que a les 12, a l'hotel Eurobuilding, hi ha un acte de tancament de campanya de Florentino, i que el dia de les eleccions, en unes instal·lacions, unes carpes situades al nord de l'estadi del Madrid, bastant lluny, per cert, hi ha convocat per Enrique Riquelme el Dia del Madridismo. Això serà el dia de les eleccions. Ens esperen dos dies que Déu-n'hi-do. Per cert, deixa'm per acabar. Hi ha hagut avui, en aquesta xerrada que ha tingut amb el youtuber, amb Iñaki Alonso, Enrique Riquelme...
4: Angulo.
1: Perdó, Iñaki Angulo. Sí, no sé per què he dit Alonso, però...
4: És algú Iñaki Alonso.
0: Sí, és un entrenador.
4: Ah, val.
1: Sí? Bé, en tot cas, amb Iñaki Angulo, quan ha presentat el seu equip esportiu, ja que diem que ell és el candidat del vot jove, diguéssim, no ho ha semblat gaire.
5: Reforzándonos con don Raúl González Blanco para la parte de dirección deportiva, con don Fernando Hierro para la parte de la cantera, otro capitán como Iker Casillas, que también se suma a la dirección del club, don Vicente del Bosque.
1: Don Vicente, don Raúl... don Fernando, tots són dons...
4: Iker,
1: Casillas. Sí, aquest no és don, aquest és Iker i prou, però vaja.
0: Ni una donya, per cert, en tota la campanya.
1: No, don Iker no acaba de quedar bé.
2: Això sí, totes les llegendes, podríem dir, del Madrid, que van sortir malament amb Florentino,
0: també té mèrit i és significatiu que un Raúl, un Hierro, un Del Bosque, un Casillas vagin amb el candidat opositor.
2: Només falta Butragueño, que ja sabem.
1: Don Emilio queda bé, però clar, aquest ja no.
2: Però Butragueño potser guanya Riquelme i es queda, eh?
1: O potser...
2: Sempre està allà.
1: O potser el dia que Florentino plegui, potser el candidat és Butragueño, per exemple.
4: És bona idea.
1: També podria ser Don Emilio Butragueño, no sé el segon cognom, Francesc, però també podria ser el candidat. Per cert, parlant de noms ex del Madrid, avui Kroos,
0: d'alguna manera,
1: ha desmentit que ell formés part de l'equip de Riquelme amb unes ganyotes...
0: Crec que era una informació de la cadena Cope.
1: Correcte, sí. Correcte, que és una de les cadenes preferides d'Emilio Butragueño, Santos.
0: Santos,
1: Sí. I ja està. I ja que parlàvem de Raúl, i amb això acabo, clar, normal que vagi amb Riquelme, perquè quan entra Arbeloa d'entrenador, no es pensa mai en Raúl, o abans, quan ja sabia Alonso, o aquests últims anys que han anat malament, ell estava amb el Castilla i mai s'ha pensat en ell com a candidat. Per tant, normal que es busqui les garrofes. Sí, potser sí. No per ara, però sí que potser per intentar un altre mandat.
0: Doncs veurem, demà ens expliques des de Madrid a veure com va aquest últim dia de campanya, acte final de Florentino al migdia, i a veure quina sorpresa té Enrique Riquelme per tancar la campanya.
1: Ho veurem, ja t'ho explicaré, si he pogut arribar ja, a l'hotel ja t'ho explicaré.
0: Que vagi bé, Miquel Agut i Riera.
1: A disposar-hi el jove iPhone.
0: Apa, la campanya del Real Madrid. Aquesta tarda, per cert, hem tingut la primera reacció institucional del Barça a tot el que està sent aquesta campanya del Madrid. Ho ha fet el president interí Rafa Juste, que no s'ha mullat gaire quan li han preguntat com està vivint tot el que passa a Madrid a 600 quilòmetres de distància de la capital espanyola.
6: Des de 600 quilòmetres avui estic aquí, a la pista de glaç, i en fi, pensant en lo nostre, pensant que demà juguem a bàsquet, a un partit difícil, que el diumenge tant de bo puguem estar celebrant una altra lliga de handball, i amb això us vull dir, no, concentrats en el que fem nosaltres.
0: Doncs el Barça a la seva, diu el president Rafa Juste. Hola, Àlex Pintanel, bona nit.
7: Què tal? Jove, bona nit.
0: Això ho ha dit en la inauguració de la nova pista de gel, ha dit pista de glaç, que m'ha semblat curiós, la pista de gel del Barça, és on ha parlat Rafa Juste.
7: Sí, brillant. Sí, sí, aquesta mateixa tarda, una pista que està oberta, per cert, des del mes de maig, però és cert que avui ha estat el dia triat per fer aquest acte simbòlic d'una pista que de moment és provisional, està al barri de les Corts, a l'espera, evidentment, d'acabar tot l'espai Barça amb aquesta joia de la corona que serà l'Spotify Camp Nou.
0: Sí, un justec que, a banda d'això, d'aquesta, potser aquesta... aquesta frase còmica amb la pista de glaç i dient d'alguna manera que estaran pendents del títol de Lliga del Barça d'handbol quan en realitat és la Copa a la que juga el Barça d'handbol aquest cap de setmana, i de parlar de la campanya del Madrid, doncs ha reaccionat d'alguna manera per primera vegada als tuits que va fer l'Atlètic de Madrid contra el Barça per arran de l'interès del Barça en fitxar Julián Álvarez.
7: Sí, de fet, fa tot just una setmana n'estàvem parlant aquí a la tertúlia al Tu Diràs, mentre esperàvem l'oficialització del fitxatge de Gordon. Ja vam explicar que el Barça els va sorprendre. La idea del Barça en aquell moment era no fer cap piulada, però és cert que una setmana després el club no els va fer gens de gràcia. Ja ha dit Rafa Juste que van ser de molt mal gust.
8: Doncs de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
0: Bé, doncs de molt mal gust, diu Juste. Ja vam explicar pintant en el seu dia que el Barça tampoc no es plantejava anar més enllà, ni per les al·lusions de l'Atlètic de Madrid al cas Negreira, ni tampoc per utilitzar la imatge de Lamine, Pedri o Rafinha. No sé si esperàveu, en aquest sentit, un Barça una mica més contundent responent a l'Atlètic de Madrid.
2: No, primer perquè el president electe, Joan Laporta, potser sí que contestaria més enèrgicament, però és això, és president electe de moment. A partir de l'1 de juliol ja veurem. I després perquè realment és que el Barça, l'Atlètic de Madrid pot dir el que vulgui, però cap representant del Barça públicament ha dit res sobre Julián Álvarez. Cap. El que passa que a mi em fa la sensació, de fet, demà faig un article al diari sobre això, que el Barça no pot fitxar jugadors de la Lliga Espanyola. Ho té prohibit. Deu haver una normativa que li prohibeix fitxar jugadors de la Lliga Espanyola, perquè cada vegada que intenta jugar...
0: Me'n recordo que ho parlàvem la setmana passada.
2: Intenta fitxar un...
4: Sí, sí. És un escàndol.
2: Sí. Nico Williams, Joan García... ara...
0: Sí, sí, que el Joan García ho pots entendre per la rivalitat Barça-Espanyol i
2: ara,
0: crec
2: Julián,
0: que en qualsevol context s'hauria donat.
4: Si recordem, però... la de Griezmann va ser terrible, sí, també.
2: Ho té prohibit. O sigui, la
0: I amb Griezmann no hi havia l'excusa que... ara es posa del cas Negreira.
2: No, però és el que passa. No sé, suposo que l'Atlètic de Madrid va parlar amb el Villarreal abans de fitxar Baena. La temporada passada.
0: Sí, totalment.
2: Segur,
0: segur.
7: Tens exemple, Ferran?
2: Si el jugador no vol anar, no fas, ja no fas cap oferta.
7: Si tens exemple, Ferran, ho escoltàvem aquí al Torres, ara no recordo el dia exactament, quan hi ha el Media Day de la selecció espanyola, no sé si és dilluns o dimarts, que parla a Marc Pubill, li pregunten per l'interès de Cucurella per l'Atlètic de Madrid i li pregunten, li diu, home, m'agradaria que jugués amb nosaltres, i després li pregunten, ja has parlat amb Cucurella? I diu, sí, i què li has dit? Que vingui. És a dir, jo crec que al final s'equivoca l'Atlètic de Madrid, ho vam dir la setmana passada, en la manera de expressar, crec jo, la seva frustració, i a partir d'aquí veurem com s'acaba desbloquejant, si és que es desbloqueja, no? Però jo no crec que tingui raó per enfadar-se l'Atlètic de Madrid.
3: Estic molt d'acord amb la manera que el Barça ha gestionat aquesta situació, sense entrar, per exemple, el mateix dia en una voràgine de resposta de tuits. Perfectes aquestes declaracions avui de Rafa Juste, i són una mostra dels nervis que hi ha allí a l'Atlètic de Madrid, perquè saben que Julián Álvarez vol marxar i que vol anar, si pot ser, al Barça, que l'acord Barça-jugador és pràcticament total. I vaja, l'actitud aquella a Twitter és, per mi, és de club petit, de club perdedor, i jo crec que els culers els ve de gust que en el primer Atlètic de Madrid-Barça de la setmana de la propera temporada, assistència de Pedri, gol de Lamine, i el segon que el marqui Dani Olmo, que són els tres assenyalats amb els tuits. És a dir, no hi ha millor venjança que aquesta.
2: No, i que a més, en tot aquest enrenou que hi ha, enmig de tot aquest enrenou, semblava que hi havia un jugador que aniria a l'Atlètic de Madrid i vindrà al Barça, que és Bernardo Silva.
0: Mm-hmm. Sí, sí. En tot cas, amb aquestes declaracions, el Barça que, vaja, que confirma que aquests tuits no rebaixen en cap cas els tuits de l'Atlètic de Madrid la voluntat d'anar per Julián.
4: No, és cert que m'ha estranyat una mica, el Ferran segurament sabrà més quina és l'estratègia que porta el Barça, però passar de fer una oferta formal de 100 milions a no fer res, no? Durant una setmana, no, com a mínim, la gent que segueix de més a prop...
2: És que a més a més, l'Atlètic de Madrid ni ha respost.
4: Clar.
2: Ni ha dit, no, és que no l'accepto, no, és que ni ha respost.
0: De fet, acaba...
4: No, llavors entenc que això forma part d'una tàctica del Barça de refredar una mica la situació o de esperar una mica que sigui l'Atlético de Madrid a veure com es mou, sabent l'Atlético de Madrid que té un problema, que és un futbolista que vol marxar i que vol marxar concretament al Barça.
3: I que Simeone no voldrà tenir un jugador que no vol estar. No voldrà tenir la seva gran estrella sense ganes de ser el vestidor. Per tant, el Barça jo crec que fa bé justament això, teniu l'oferta sobre la taula, aquí teniu un pollo dins del vestidor, ara ve el Mundial, és veritat que refredarà tot, veurem quan acabi el Mundial com ho resoleu a casa vostra, Mateu Alemany i companyia, i nosaltres ja hem presentat l'oferta. Per tant, jo crec que el Barça fa bé de no ara...
2: De la feina que té aquest estiu, una part ja la va fer la setmana passada, va fitxar Gordon, el va presentar, i de moment ara tranquil·litat. Té un acord amb Bernardo Silva pendent
3: de sortides.
2: Bernardo Silva ha dit quan acabi el Mundial ja en parlarem perquè dona temps al Barça que hi hagin aquestes sortides i li queda el nou
4: i té una oferta posada.
3: No cal ara 110, 115, 120 tranquils, ja direu coses.
0: De fet, sobre això, Pintanel, arriben informacions des de l'Argentina que apunten que Julián està molest amb l'Atlètic de Madrid precisament per no contestar aquesta oferta, no? Per l'actitud del club matalasser envers l'interès del Barça en fitxar-lo.
7: Sí, és una informació de ESPN que explica que el futbolista està empipat amb el conjunt matalasser per ni tan sols haver respost a la primera oferta del Barça d'aquests 100 milions d'euros, com explicava el Ferran. L'escenari no ha canviat, és a dir, és exactament el mateix que el de les últimes setmanes, jo diria mesos. El futbolista segueix volent jugar al Barça, és ara mateix la seva única opció i la seva prioritat. Espera notícies des de Kansas City, el campament base de l'Argentina al Mundial, i a partir d'aquí ens consta que el Barça deixarà passar els dies abans de fer una nova proposta. En aquest sentit, el perfil serà baix, és a dir, ni es farà cap comentari, ni declaracions, ni moviments que puguin afectar la negociació amb l'Atlètic de Madrid, i una mica el que m'ha anat explicant en les darreres setmanes és que el Barça a dia d'avui l'oferta màxima que està disposat a oferir per Julián és de 120 milions d'euros. A partir d'aquí, veurem si en algun moment l'Atlètic l'accepta, està disposat a negociar, i de quina manera, si és que es desbloqueja aquesta negociació entre els dos clubs, un cop l'acord amb el futbolista ja és una realitat.
0: I el que hem anat dient, que serà molt important en aquesta línia, i aquesta informació va una mica en aquesta línia, el paper que jugui Julián aquí pressionant el club i deixant clar, doncs, que no vol seguir l'Atlètic de Madrid, i el que deia el Francesc, vull dir que Simeone tampoc voldrà que es quedi allà algú que no s'hi vol quedar.
3: Sí, sí, és que és així. I ara, escolta'm, ells tenen l'oferta sobre la taula, no cal tornar-se boig. Ara comença un Mundial, i al Mundial poden passar moltes coses. Pot ser que foti 8 gols i de 100 passi a valdre 150 o 160, però també pot ser que es lesioni. De moment no saben si podrà jugar el primer partit.
0: S'està recuperant, no, Pinta?
7: Sí, porta dos dies treballant al marge amb un recuperador per culpa d'una inflamació al turmell. És un problema, recordareu, que arrossega des de l'anada de les semifinals de la Champions, en aquell partit davant de l'Arsenal, que va rebre una trompada. Ja va jugar infiltrat al partit de tornada a l'Emirates, i de fet crec recordar que ha sigut pràcticament al tram final de lliga, que no es juga ni un sol minut. Des de l'Argentina apunten a que és baixa segura pels amistosos abans del Mundial, i veurem si està disponible pel debut davant d'Argèlia, que serà el dimarts 15 de juny, per tant, en menys de 10 dies. I en qualsevol cas, sí que és cert, hi ha altres informacions, per exemple, a TIC Sports, que diuen que podria tenir un problema al lligament d'aquest turmell. Per tant, de moment, màxima prudència i màxima precaució amb aquest turmell de Julián, i per tant, a hores d'ara, podríem dir que és dubte la seva presència en aquest inici del Mundial.
0: Clar, imagina't, el que diu el Francesc, que ara de cop i volta doncs pel que sigui arriba justet i hi ha un problema físic o una lesió, clar, això ho dinamita, canvia totalment el tauler.
4: Totalment, o sigui, si és una cosa greu el Barça no s'ho haurà de pensar dues vegades abans d'oferir, no? Quines quantitats o... i a més tenint en compte que hi ha altres possibilitats, no? A sobre de la taula, entenc que el Barça no només treballa amb Julián Álvarez com única opció de nou. Sé que és la principal, sé que és el gran objectiu, però també estic convençut que Deco, no, tindrà i Flick tindran altres noms a la
7: a l'altre dia ens va arribar Albert que tot i que el Chelsea no està disposat a negociar, que el Barça no li perd l'ull i no perd de vista a João Pedro. És a dir, que el continua monitoritzant i el continua tenint a l'horitzó.
0: Doncs a veure com evoluciona aquesta carpeta, perquè evidentment doncs no es resoldrà abans del Mundial. A veure, insistim, si arriba Julián a temps pel debut de la selecció argentina. De fet, de seguida parlarem del Mundial, que n'hem de parlar perquè el tenim ja pràcticament a tocar. Però abans, Pintanel, hem sabut avui algun detall més de com serà la pretemporada del Barça. Avui el club ha fet oficial que tornarà a la feina el 13 de juliol, per tant, no haurà acabat el Mundial i Flick ja estarà treballant a la Ciutat Esportiva, per tant, ho farà sense tots els mundialistes, perquè poc o molt els jugadors que hagin anat al Mundial encara tindran vacances i potser encara hi són, perquè les semifinals són el 14 i el 15, vull dir que sí. No serà gaire una diguéssim, un grup gaire nombrós el que tindrà Flick el 13 de juliol en la arrencada de la temporada.
7: No, perquè a més recordem que els futbolistes tindran 3 setmanes un cop acabin la seva presència al Mundial i per tant, a no ser que hi hagi algun futbolista eliminat a la primera fase, però crec que no, que possiblement el dia 13 no hi haurà cap dels internacionals. Començarà el Barça amb les habituals proves mèdiques, ha facilitat alguna de les dates, entrenarà 2 setmanes a Barcelona i després marxarà cap a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost, on treballaran a St. George Park, la seu habitual de concentracions de la selecció anglesa, on ja va anar-hi l'estiu del 2014 i el 2016. A més, segons hem pogut saber a RAC1, us donem més dates, com per exemple el primer amistós del Barça, que ja el té tancat i serà el 31 de juliol contra el Birmingham, que aquesta temporada ha acabat de ser de la Championship. A hores d'ara és l'únic amistós que el Barça té tancat ja, aquest del 31 de juliol. A més, el 8 d'agost el Barça podria jugar a Buenos Aires un amistós davant de River. El Barça està pendent del vistiplau de l'equip argentí. També té un partit planejat a Rabat que apunta al 15 d'agost, tenint en compte que si el Barça té algun jugador a les semifinals del Mundial, començarà la Lliga el 22 d'agost, per tant, important aquest detall, el primer cap de setmana on comença la Lliga, el Barça jugaria aquest amistós a Rabat, perquè possiblement, no?, tot apunta que algun dels jugadors del Barça disputarà les semifinals del Mundial i, per tant, fins al 22 el Barça no començaria la Lliga, el cap de setmana del 21-22 d'agost.
0: Sí, doncs s'ha d'acabar de configurar la pretemporada amb aquests amistosos, però la primera parada, com explica el Pintanel, serà Anglaterra. Mira, Gordon farà d'anfitrió al Barça. Gordon, que juga demà amb Anglaterra, un amistós contra Nova Zelanda. Hi ha debat a Anglaterra sobre què farà Tuchel amb aquesta banda esquerra, si Gordon o Rashford, però en tot cas el jugador anglès del Barça, que li farà d'anfitrió a la pretemporada a l'equip de Hansi Flick, i el Barça que coincidirà a Anglaterra amb l'Espanyol, que avui ha anunciat un amistós també contra el Middlesbrough l'1 d'agost a les 4 de la tarda. Abans ja sabíem, el 29 de juliol, que jugava al camp del Burnley, per tant també estarà a Anglaterra l'Espanyol coincidint amb el Barça, sigui com sigui, insistim en el cas del Barça, amb una pretemporada una mica agafada amb pinces, perquè tots els jugadors mundialistes, com diu el Pintanel, no s'incorporaran fins més tard en funció de com de lluny arribin al Mundial. Avui, per cert, la selecció espanyola amb 8 blaugranes ja ha aterrat als Estats Units. Ho ha fet fa una estona. De seguida en parlem i podeu anar trucant al 902-47-700, que de seguida sortegem la Blind Box de Wonder Goal. Pràcticament la mitjanit, una pausa i la sortegem aquí al Tu Diràs.
9: Tu Diràs, amb Oriol Jové.
0: 3 minuts per sobre de la mitjanit, de seguida el sorteig de Wonder Goal, però ens demana pas la Clara Rodergas des de la Nova Creu Alta amb protagonista, Clara.
10: Sí, literalment Nova Creu Alta, perquè estem a la gespa i a més ens han tancat els llums. Estic amb l'entrenador del Sabadell, el Ferran Costa. Bona nit i enhorabona, Ferran.
11: Bona nit, moltes gràcies.
10: Deies en la prèvia que tenies confiança plena en l'equip i en la màgia de l'estadi, i motius no te'n faltaven.
11: Sí, penso que el més important és que hem estat nosaltres mateixos elevat al màxim exponent. Sabíem que la nostra gent ens acompanyaria, ens donaria força, i la realitat és que penso que hem fet un molt bon partit. No hi havia una altra manera de donar-li la volta a això, i molt orgullós de representar aquest escut i dels jugadors que tinc la sort d'entrenar.
10: Què ha canviat respecte a l'anada?
11: Bueno, que això és una eliminatòria, no és el mateix jugar a casa que fora. Ayer no vam aconseguir desenvolupar el pla que volíem, ens va faltar doncs aquest punt de valentia. També hi ha un rival que juga, i quin rival, amb molt nivell, amb jugadors que aquest any han estat jugant eliminatòries de Champions, i potser els vam respectar un punt massa. Avui no ho hem fet, hem set nosaltres al 200%, i a part, quan tens 12.000 persones que et fan sentir que creuen en tu i que t'acompanyen, doncs no és més fàcil, perquè la paraula no és fàcil, però t'encoratja més.
10: Oriol, t'escolta el Ferran si vols fer alguna pregunta.
0: Ferran, bona nit.
11: Què tal, Oriol?
0: Enhorabona.
11: Moltes gràcies.
0: Escolta, mira, tinc la sensació que de fons se sent encara l'afició del Sabadell, que òbviament deu estar eufòrica, no, el següent. Ostres, això de cara a una final de play-off, les sensacions, no? L'energia amb la qual arriba el Sabadell després d'haver fet possible aquesta remuntada, és un punt a favor vostre.
11: Bueno, jo penso que la comunió amb l'equip, o sigui, entre l'equip i l'afició és total. Des de l'inici de temporada penso que aquesta afició mereixia un equip que els fes sentir representats, que jugués sempre amb esforç, que transmitís energia. Els arlequinats durant molt temps els hi han fet creure doncs que no eren valents, que no eren decidits, que sempre portaven a l'ull a sobre, i penso que aquest equip el que ha fet és recordar-los doncs la grandesa d'aquest escut, la història que portem darrere. I bueno, vam començar la temporada competint contra transatlàntics, projectes amb un múscul financer molt gran. Nosaltres potser ningú ens esperava aquí, però ens ho hem guanyat fent molt bé les coses i fent-les junts, sobretot.
0: Perquè té molt mèrit, Ferran. Recordem a l'audiència del Tu Diràs que el Sabadell és un equip recient ascendit a la Primera Federació i que està en una final per pujar a Segona Divisió. Té un mèrit incalculable.
11: Sí, la temporada en si ha estat una temporada magnífica. Vam tenir un rival a la Lliga que ho va fer un punt millor que nosaltres, un equip que baixava de Segona Divisió, però l'equip ja va fer una grandíssima Lliga regular amb números que en altres temporades ens haguessin permès ser campions. I diuen doncs que aquests cops, moltes vegades, el que ve des de darrere entra millor al play-off que el que pues, ha estat lluitant potser pel títol. Crec que ens hem refet molt ràpid, que la mentalitat d'aquest equip és de voler millorar cada dia, de no aturar-se, de tenir aquesta gana, aquesta determinació, i crec que és la clau de tot.
0: Tinc la sort de conèixer personalment el Ferran i sé quina mentalitat té, però Ferran, què vas pensar, o t'ho pregunto diferent, si t'haguessin dit fa una setmana, sortint de Valdebebas, que avui us sobraria la pròrroga, què haguessis dit, què haguessis pensat?
11: Que per què no? Al final és futbol. Si ells ens van poder ficar dos gols, nosaltres els hi podíem ficar tres. No tres, quatre, o si ells ens marcaven, doncs haver fet el que calgués. La meva fe en aquest equip és de ferro. Com a esportista has d'acceptar que hi ha situacions molt maques de viure, que hi ha altres dies que te'n vas a casa fotut. És el que ens va tocar a l'anada, però la capacitat de rebel·lar-se davant l'adversitat i de recomposar ràpidament, crec que és fonamental en la nostra feina, i ja no és com vivim la feina, és una forma de vida. A part, li donaré records a l'Aleix, que l'altre dia escoltava el programa, que des que vaig venir jo, ostres, el Sabadell perd més del que perdia. Bueno, pues l'Aleix aquesta setmana no l'atacaran tant.
0: No, però que sàpiguis que ha marxat de vacances, Ferran, ja no hi és l'Aleix. La remuntada s'ha començat a gestar aquí.
11: Ja li passaràs tu el missatge.
0: I tant.
11: No, però la realitat és que no havíem de fer res que no haguessin fet. Això és el que els hem repetit una i mil vegades aquesta setmana, i a part doncs he de donar les gràcies a aquesta afició magnífica que tenim, perquè durant tota la setmana el que han fet és recolzant-se, fent-se sentir la seva gratitud per la temporada que li estava brindant l'equip, i quan escriu tothom a la mateixa pàgina és més fàcil que passin o es donguin nits com la d'avui.
0: Totalment, totalment. S'ha anat veient, que durant la setmana tot Sabadell creien aquesta remuntada per intentar ser la final del playoff per pujar a segona divisió. Queden dues pessetes, teniu la tornada a casa, per tant, sí o sí es viurà un partit per l'ascens a la nova Creu Alta, a veure qui toca, no? Si Zamora o Villarreal B, de moment pinta que Villarreal B.
11: Sí, són dos equips que coneixem, que tenen molts arguments, que tenen molta capacitat col·lectiva individual, i com diem sempre, tot el respecte del món, sabem que menys del nostre 200% no ens dona per ser competitius, però que en aquest 200% són capaços de competir i de fer grans partits contra qualsevol. Llavors, amb qui toqui ho prepararem amb determinació, amb confiança en el nostre estil i el que ens ha portat fins aquí, i amb la seguretat de que d'aquí dues setmanes tornarem a tindre el temple ple, i crec que aquesta és una de les grans victòries d'aquesta temporada.
0: Doncs tant de bo d'aquí 15 dies puguem estar explicant que el Centre d'Esports Sabadell ha tornat a la segona divisió, ha tornat al futbol professional, de la mà del Ferran Costa, el seu entrenador, que ens ha atès en directe al Tu Diràs quan passen 10 minuts de la mitjanit. Ferran, enhorabona de nou, moltes gràcies, a descansar, i insisteixo, d'aquí 15 dies vull tornar a tenir per aquí explicant i celebrant que el Sabadell torna al futbol professional.
11: Moltes gràcies a vosaltres, Oriol.
0: Molt bé, les paraules de Ferran Costa des de la gespa de la nova Creu Alta. Insisteixo, 10 minuts per sobre de la mitjanit. Tenim un oient al telèfon per sortejar una blind box de Wonder Goal. Wonder Goal, que Ferran, Francesc, Albert, no sé si esteu posat en el passots en el món, però és la col·lecció mundial de Mr. Wonderful. Han tret una col·lecció, sabeu els capibares? Que estan molt de moda, eh? Jo personalment no ho sabia, però estan molt de moda els capibares, i estem regalant aquí al Tu Diràs una blind box amb 15 capibares de 15 seleccions del mundial en format bolígraf esborrable, un clauer i un cromo. És la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful, que han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol, i que durant tot el Mundial tindreu aquí al Tu Diràs l'oportunitat de guanyar-ne si us apassiona l'emoció del futbol i dels capibares. Atents cada dia aquí al Tu Diràs. Ja tenim un oient al telèfon, insistia abans. Hola, bona nit.
12: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
12: Parlo.
0: Com?
12: Et truco de Rubí.
0: Carles, has dit?
12: Sí, Carles, que truco de Rubí.
0: Molt bé. Carles, ja saps com funciona la mecànica del concurs? Has de dir qui es mereix endur-se aquesta col·lecció dels capibares del Mundial? A qui no li donaries, i a qui sí que li donaries aquesta col·lecció? Va, mullat.
12: Home, avui li donaria al Sabadell per la gesta que ha fet, perquè som del Vallès. Mm. Avui s'ha de guanyar el Sabadell.
0: Molt bé, des de Rubí, doncs ben content que estarà el Sabadell. A qui no li donaries aquesta col·lecció, Carles?
12: A Xavi Pasqual.
0: Entrenador del Barça de bàsquet.
12: Entrenador del Barça. Sí.
0: Bé, aviam si demà... Aviam si demà el Barça aconsegueix ser a les semifinals del playoff, per què no?
12: Sí, però ens ha deixat una miqueta, crec que... a la corda fluixa amb l'aspecte, amb la decisió que ha pres. Respectable, però no m'ha agradat del tot. Doncs... Era un fan d'ell.
0: Doncs, bueno, sí, sí.
12: Però suposo que acabarà fent coses, però no ens ha deixat destacada, crec jo.
0: Doncs li apuntem el vot, Xavi Pasqual, el vot del Carles, que t'emportes, Carles, aquesta blind box de Mr. Wonderful amb la col·lecció de Wonder Goal. Gràcies per trucar i per sentir-nos. Bona nit.
12: Molt bé, bona nit, gràcies.
0: Les 12:12.

0: Com dèiem abans, ja en clau mundial, tenim des de fa una estona la selecció espanyola aterrada ja als Estats Units, amb els 8 blaugranes que s'han dut Luis de la Fuente, recordo, Joan García, Cubarsía, Eric, Pedri, Gavi, Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal. Per cert, que llegia abans, que això és interessant perquè el Barça té un carro de mundialistes important, que el Barça, i tots els equips, evidentment, rebran una quantitat econòmica per cada jugador i dia de mundial. Crec que són uns una mica més de 4.000 euros per jugador i dia que rep el Barça i tots els clubs de part de la FIFA, que vaja, és la xocolata del lloro, però així fent càlculs a l'engròs, pujaria cap als 2 milions d'euros, que mira, tu, no està malament, i més en els temps que corren. Ha parlat de la Fuente en l'aterratge, en l'arribada de la selecció espanyola als Estats Units, a la seu que tindrà aquests dies a Chattanooga, a Tennessee, sobre si Lamine Yamal arriba al debut de la selecció espanyola contra Cap Verd.
1: ¿Que va a estar Lamine bien para ese día, para el 15?
2: Quizás sea un poco prematuro. Está evolucionando fantásticamente bien, iremos día a día, pero yo creo que van a estar todos para ese día disponibles.
0: Doncs tots disponibles.
3: Sí, però com a mínim aquí es veu un canvi. Creo que va a ser un poco prematuro, o sigui que una mica de cordura,
4: Perquè ara juguen les garrofes.
3: Perquè les declaracions de fa uns dies era tot el contrari. O sigui, semblava que Lamine jugaria. I a més entenc que no és només un risc per Lamine i pel Barça, és que és un risc per ell.
4: Clar.
3: Perquè si juga el primer partit i no està bé i es lesiona, es perdrà el Mundial. I, evidentment, no crec que Espanya necessiti a Lamine per guanyar Cap Verd i possiblement tampoc Aràbia Saudita. I sí que entenc que contra Aràbia Saudita, si el vols tenir bé contra Uruguai, pugui jugar allò que fa Flick normalment, mitjoreta, per després poder ser titular, però ara contra Cap Verd és que no té cap sentit que jugui Lamine.
0: Sí, sí. Tot i que... I
3: dic Nico Williams també, i dic...
5: Sí, exceptuant que se't compliqui el partit i...
3: Merino, que també és un altre dels que arriba tocats.
0: Clar, és que el partit contra Cap Verd d'aquí dos dilluns, del dia 15, que és el debut de la selecció espanyola, a priori ha de ser un debut plàcid, però no sé si... És veritat que no ho pots agafar, no pots treure conclusions del partit de la selecció espanyola d'ahir contra Iraq, però és veritat que aquí ningú regalarà res en aquest Mundial.
5: No, i Cap Verd ve de guanyar 3-0 a Sèrbia. Cert que era una Sèrbia bastant jove, però...
3: Jo crec que... Home, no ho sé.
0: A priori, la selecció espanyola hauria de poder guanyar Cap Verd sense Lamine.
3: Argentina
0: però...
3: va perdre contra l'Aràbia Saudí el primer partit de l'últim Mundial, però... jo crec que amb la selecció que té Espanya, encara que no et jugui ni Lamine, ni Nico, ni Merino, per dir tres noms, és infinitament superior a Cap Verd.
0: Per cert, del partit d'ahir contra Iraq, avui ja començava a haver-hi el debat de la porteria, que sabíem que hi seria. Ahir Joan García no està del tot afortunat en el gol d'Iraq, que suposa l'empat a Riazor. I avui ja jo sentia... mira, sort que tenim un Unai Simón de porter titular.
3: No crec que no hi ha cap debat. Com a mínim per De La Fuente, jugarà Unai Simón i punt.
0: Sí, però és allò de que no hi ha debat, però si pel que sigui doncs hi ha un porter que la caga en un determinat partit, doncs és una qüestió que jo crec que la tindràs allà oberta pel nivell dels tres porters. I perquè...
4: És que vols dir que el segon no és Raya?
0: Clar, és que no és un Unai Joan García, és que són tres porters.
3: Dels tres, el més fluix és Simón, és Unai. O
4: sigui, sí. El que ha fet més mal la temporada amb el seu club.
0: Però a vegades el que jugarà.
5: És pitjor.
4: A vegades el que jugarà és pitjor porter dels tres.
3: Ara, però per ell és el titular i punt.
4: Sí, perquè a nivell de...
0: Però llavors és normal que hi hagi debat. És a dir, si
3: sí, però és el debat que creem nosaltres. A part de la Fuente no hi ha cap debat.
0: No, clar, per ell no, però si tu fas jugar, si tu tens tres porters i fas jugar el que tothom de manera unànime, doncs classifica com el pitjor del...

0: els tres, tot i tenir molt bon nivell, és normal que hi hagi, que hi hagi
1: jo
0: debat.
1: Jo no sé si és tothom. Jo crec que és aquí sí. A Madrid no sé si volen que jugui Joan García. Com a mínim ara. Després, si veuen que Unai no funciona, potser...
2: Pues demanaran Raya.
3: Es que jugarà, Raya. Perquè
1: jo crec que ja no demanen que jugui Joan García.
3: En ple debat fa uns dies sobre... Fa unes setmanes, més aviat, quan si jugaria, si s'emportaria a Joan García a la selecció, quan encara no hi havia la llista, amb una roda de premsa, Luis de la Fuente m'ha dit que solo me preguntáis per Unai i per Joan. I també està David Raya. És que jo crec que el número 2, si passés alguna cosa, si es lesionés, per exemple, Unai Simón, seria David Raya. I sobre la jugada d'ahir, no sé, jo no estava mai porter, està a punt de parar-la. Està a punt de parar-la. I allò és una centrada que s'enverina.
2: No s'espera, no s'espera.
3: Exacte, sí. És que la pífia, entre cometes, és del jugador d'Iraq que vol centrar i li surt una mala centrada, que és un xut. Per tant, ja, que Joan García se l'empassa, no. Joan García està esperant una centrada i s'enverina amb tanta mala llet que va a gol. Però tampoc no està tan lluny de parar-la.
2: Sí, Joan García la pot treure, perquè o sigui, hem vist fer-li parades millors, que vull dir, ell té aquesta capacitat de reacció. Arriba a tocar la pilota, crec que té una mica de mala sort, perquè a més, no, com que la treu malament, una mica de rasca la pilota i se'n va cap a dins, però mira...
3: Unai n'ha fotut de pitjors amb l'Atlètic Club aquesta
2: temporada. Aquesta temporada Unai s'ha menjat 7-8 gols parables.
1: I Joan ha fet alguna errada amb el Barça aquesta temporada.
3: Sí, Oviedo.
1: No,
2: sí. Sí, amb els peus, sobretot.
1: Alguna més,
2: però... Amb les mans, realment, vull dir, allò de...
1: Tu però... pots pots fallar un dia. Sí, sí, no
0: totalment, totalment. Però és veritat que tinc la sensació que hi ha la lupa molt posada en la qüestió de la porteria a la selecció espanyola i que si algú podia tenir dubtes, doncs avui l'argumentari era, mira, Joan ahir la pífie, el porter és Unai Simón i no hi ha debat.
1: Oriol, avui no, el Dami no deu estar volant o...
0: Sí, està de camí, encara no ha arribat.
1: I no pot parlar, però ella ha seguit moltes vegades a la selecció espanyola. Jo he estat també en algun Mundial o alguna Eurocopa, que no dubti que hi haurà debat, però hi haurà debat perquè no hi ha cap jugador al Madrid. I això provocarà un debat, perquè la immensa majoria de periodistes que cobreixen la selecció espanyola són els mateixos que cobreixen el Real Madrid. Hi haurà debat cada vegada que... Ja no estic parlant de Joan o no Joan. Si falla Eric, hi haurà debat.
0: Per què no s'ha portat Hausen?
1: Clar. I si... Això serà així.
2: Sí, sí.
0: O Carvajal.
1: És que ha passat sempre.
2: O amb el gol, Gonzalo.
1: Sí. O no us en recordeu a Sud-àfrica el debat de per què jugava Bussi i no Xavi Alonso?
0: Sí, passarà. Totalment, sí, sí. Doncs veurem, tot apunta que Unai Simón serà el porter titular d'aquest Mundial per la selecció espanyola. Dèiem que no va tenir potser el seu millor dia i Joan García. Pintanel tampoc el va tenir Koundé amb França, que avui ha hagut de també llegir algunes crítiques al lateral dret del Barça de la premsa francesa després de la derrota d'ahir contra Costa d'Ivori. Pintanel? Hem perdut la connexió amb l'Àlex Pintanel. De seguida ens explica doncs, aquesta reacció de la premsa francesa al partit d'ahir de la seva selecció amb un Koundé que ja no és el partit d'ahir, sinó que realment no està sent la seva millor temporada i no sé si estareu d'acord amb mi que és dels jugadors que més han empitjorat potser el seu nivell en la segona temporada en Flick.
3: La roda de premsa prèvia al partit d'aquest França-Costa d'Ivori, el mateix Koundé va reconèixer que havia estat per sota dels seus estàndards, va dir en francès, per sota de les seves possibilitats, però que ara confiava de redreçar el seu futbol en França, però la veritat és que ha fet una temporada molt fluixa. Koundé amb desconnexions gairebé incomprensibles durant el partit. Jo, mira, no sé què passarà amb aquest mercat d'estiu, si hi haurà ofertes per ell o no. Li agrairem tota la vida al gol de la final de Copa del Rei contra el Madrid a Sevilla. Ha fet bones temporades.
1: La temporada va ser molt bona.
3: Bons trams, però si arribés una nova oferta amb cara i ulls que el Barça considera suficient, per mi, venda clara aquest estiu.
1: També us dic que jo he vist, no vaig veure el partit sencer, però sí que he vist jugades i els gols del partit. La premsa francesa critica molt a Koundé. Sí, les errades de Konaté
3: són brutals.
1: Brutals.
2: Sí, per trencar el contracte.
0: Sí. Florentino va estar veient el partit.
2: Una cosa, hi ha un gol que és que té la pilota a 2 centímetres i no és...

0: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
1: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: Que serà un futbolista que a la Premier 40 quilos del Liverpool de torn o al Chelsea o 50 te'ls poden arribar a pagar, i si arriba una oferta d'aquesta mena i ell està disposat, que jo crec que sí, no crec que sí, d'aquests futbolistes que s'aferri al Barça sí o sí, per mi sí que és una venda intel·ligent.
3: A veure, jo no sóc objectiu, perquè és que a mi Koundé sempre m'ha agradat molt. Quan estava al Sevilla...
4: Amb les seves
3: era un jugador que volia que fitxés al Barça, sí o sí.
5: Aquell Koundé, sí.
3: No, i que jo crec que el Barça ha fet bones temporades. Jo continuaria amb ell, perquè a més et dona lateral, et dona central, tot i que s'ha oblidat ja de jugar de central, i fins i tot amb la selecció francesa juga de lateral, però sí que és cert que si arriba una bona oferta és un dels jugadors que has d'estudiar, però no només ell. O sigui, el Barça estudiarà ofertes si arriben per qualsevol dels dos laterals que sembla ser ara mateix que no serien els titulars la temporada que ve.
5: Però veus...
3: I Koundé, perquè tirant a que Eric García sigui lateral.
2: Ara, a lateral esquerra has de fitxar un, perquè...
3: Bueno,
2: però que no el tens.
3: No, és que si marxa...
2: Que no el tens.
3: No marxaran els dos, no. Marxarà un. Si marxa algun, serà només un. Clar. I si marxa un, fitxaran.
2: A nivell però de Cancelo vull dir que l'has de fitxar, Cancelo, és el que dic.
3: Sí, però bé, jo crec
2: que... Tothom està dient, no, tens a Cancelo, però Cancelo no. L'has d'acabar bueno, tenint. Sí, ja entenc que sí, però sí.
3: És el fitxatge fàcil.
2: Sí, en principi sí.
3: Però fitxaràs un altre. Si marxa Koundé o Valde, fitxaràs un, sí. No sé, digue-li
2: Grimaldo.
3: Digue-li Cucurella.
5: No, és que a nivell de confecció de plantilla, enllaçant amb el que deia l'Oriol, el Barça perd menys si marxa Koundé que no pas si marxa Valde, perquè al lateral dret hi pot jugar Eric García, hi pot jugar
4: Xavi Espart,
5: i pot jugar, ja l'hem vist,
4: Cancelo,
5: i pot jugar, si convé, Araujo. En canvi, al lateral esquerre només tens a Cancelo i Valde. A nivell de confecció de plantilla, jo crec que si ha de marxar un dels dos, ha de marxar
3: Gerard Martín,
5: si convingués. Per tant, amb totes aquestes consideracions, jo crec que si marxa un dels dos serà Koundé.
4: Hem recuperat l'Àlex Pintanel. Àlex.
6: Estic per aquí, problemes tècnics.
4: Sí, no? De fet, hem hagut de recórrer al mètode tradicional, a la trucada,
3: no
4: que gairebé ja ni les sentim, pràcticament desaparegut del tu diràs, però és el remei infal·lible. Escolta, es pot estar ensorrant l'edifici i la trucada tradicional mai fallaria. Estàvem parlant de Koundé i de si doncs és una venda que aquí a la taula doncs ens hauríem de plantejar o ens plantejaríem. I que en les últimes hores doncs a França també ha generat debat.
6: Sí, ahir no va estar bé, a la derrota davant de Costa d'Ivori, ell va jugar 66 minuts, va patir moltíssim el futbolista de l'Èxic amb Diomandé, i de fet diversos mitjans de comunicació del país el criticaven. L'equip, per exemple, deia que Koundé només el va poder parar de manera intermitent i que va patir moltíssim amb Diomandé, i per exemple Radio Monte Carlo destacava que va cometre errades i que no va tenir un partit difícil, no? Una mica la sensació que no ha estat del tot bé aquesta temporada amb el Barça i que sembla que ho arrossega com a mínim en aquest primer amistós abans de l'inici del Mundial d'una de les favorites, que és França.
4: De fet, pel que fa a la temporada amb el Barça, hi ha un abans i un després una mica amb la lesió que té al març, no?
6: Sí, ell torna per l'eliminatòria de Champions contra l'Atlètic de Madrid. De fet, és titular en els dos partits, tant al Camp Nou com al Metropolitano, però és cert que després d'aquell moment deixa de ser un fixe, indiscutible, com havia estat abans per Flick. No juga a Pamplona, és certa sanció, però, per exemple, més tard, el dia del Clàssic, el dia que el Barça juga a la Lliga, Flick decideix apostar per Eric al lateral, contra l'Alavés i el Betis, i amb el Barça campió torna a ser

0: titular i a la darrera jornada de Lliga València no viatja. Per tant, és cert que després de la lesió del març va alternant titularitats i suplències, i això és cert, i sobretot pel que va succeir en el primer tram de la temporada fins a aquesta lesió del mes de març, al final Koundé acaba la temporada sent el cinquè futbolista amb més minuts, només el superen Joan García, Cubarsí, Eric i Lamine, però és cert que possiblement els minuts de Koundé no acabin de correspondre amb la sensació que ha deixat aquesta temporada de dubtes.
1: No, que també quan després de la lesió desapareix també coincideix amb el retorn de Gavi. Per què? Perquè els últims partits de la temporada, l'últim tram de la temporada, que havia estat titularíssim al costat de Pedri, amb Frenkie de Jong, que tampoc ha estat titular. I, evidentment, el retorn de Gavi allà on podia jugar Eric, que és el... Jo crec que Eric és el jugador que Flick vol sempre com a titular. Ho ha demostrat aquesta temporada, li havia de buscar un lloc. Com que la parella Cubarsí i Gerard Martín també se la creu molt, doncs va acabar al lateral, perquè com que Eric rendeix allà on el posis, per això crec que ha coincidit amb això, amb el retorn de Gavi.
2: Sí. A veure què passa amb les sortides, aviam si doncs qui s'acaba quedant, qui no s'acaba quedant. Parlàvem dels laterals, Koundé, Balde, a veure Casado, que aquesta setmana n'hem parlat molt, que seria també una opció perquè té pretendents i que sobretot doncs té aquest mercat, eh? No alliberaria gaire fair play el cas de Casado, però sí que pot ajudar a fer caixa. Dèiem que el més ben situat per endur-se'l és el Mónaco, que podria pagar 20 milions d'euros pel traspàs, el Mónaco que, per cert, també es quedarà en propietat Ansu Fati, pagant en aquest cas 11 milions. Seria una sortida que sap greu, però que, vaja, per com ha anat la temporada, és que pràcticament el Barça ja està abocat, perquè és un jugador que ha perdut molt protagonisme i que si a més acaba arribant un jugador com Bernardo Silva, t'acaba reduint les opcions pràcticament a cap.
3: És obligat, perquè ell és bon jugador, és un tros de futbolista, de fet, però és cert que no, que és que el Barça acumula molts i molts i molts i molts jugadors al mig del camp, on hauries de tenir 6-7 a la plantilla, en tindràs 8 o 9, molt bons, que després pots distribuir, pots utilitzar en altres llocs del camp, a l'esquerra, si cal, Fermín, més o menys tindràs minuts per tothom, però ja fa pinta que per Casado no tindràs minuts suficients per garantir-li o perquè tingui sentit, no?, la seva continuïtat, i més ara que òbviament és un jugador que té mercat i que el Mónaco et pagarà uns diners. Vull dir, és que no... Em sap greu, perquè crec que a tothom li pot saber greu, no?, que un futbolista que a més té aquest barcelonisme, que va celebrar la Lliga allà a Canaletes i tal, està molt bé, però arriba un moment que també s'ha de pensar una mica en el mercat i en fer operacions.
2: Doncs veurem què acaba passant amb aquestes situacions, amb aquestes sortides, que doncs té pinta també que anirà per llarg i que potser no s'acaben de resoldre fins després del Mundial. Pinta, gràcies, eh? Demà ens sentim.
0: Perfecte, que vagi bé. Bona nit a tots. Adéu.
2: Apa, bona nit.
3: Bona nit.
2: De seguida us faig jugar una mica amb el Mundial, però atenció, perquè expliquen des d'Alemanya que el representant de Klopp ha descartat, ha reaccionat al comunicat d'Enrique Riquelme i ha descartat que Jürgen Klopp pugui tornar a les banquetes.
1: A mi se'm fan curtes les eleccions del Real Madrid, perquè estan fent el ridícul un i l'altre.
2: Li ha durat dues hores.
1: Mourinho, que sabem que
2: li ha durat dues hores el comunicat.
1: Va dir que aquell vídeo era intel·ligència artificial, sí. que ell no va participar en cap vídeo.
2: Té tots els ingredients aquesta campanya. Quina llàstima que hem hagut d'esperar 20 anys per viure en una i a veure
3: les conseqüències, però... Que quan guanyi un dels dos, a veure què passa amb totes aquestes promeses, amb el fitxatge de Schrödinger aquest de Florentino, que no sabem qui és.
2: Clar, ara estem en l'escenari que dilluns o tenim Haaland al Bernabéu o tenim Mourinho, sí, sí, per 15 milions d'euros, que no n'hem parlat, però no, déu-n'hi-do l'animalada, perquè a més ja va pagar clàusula l'any passat per Xavi Alonso al Real Madrid, per tant, sí, són dos estius pagant clàusula per un entrenador,
3: sí, sí,
2: i una clàusula no pas barata.
3: I 10 quilos per Alexander-Arnold per tenir-lo un mes abans per jugar al Mundial de Clubs, per un mes.
2: Només decisions encertades
1: jo,
2: últimament
1: al
2: Bernabéu.
1: Crec que no va tan sobrat de fair play al Real Madrid.
3: No, el controlo.
4: Però mai te parla més al Madrid.
1: Sí, però no va tan sobre.
2: El tema de l'estadi...
1: És que ja havia pressupostat uns ingressos per concert, etcètera, que no han arribat.
2: Sí, sí. Doncs, de moment, Jürgen Klopp ha desmentit Enrique Riquelme i, vaja, que diuen que està molt content amb la seva funció que té ara el Red Bull i que no té cap mena d'ambició ara mateix de treballar com a entrenador de cap club.
1: Tothom doncs, jugava a favor de Florentino. Sí,
2: li ha durat dues hores el comunicat a Enrique Riquelme, demà últim dia de campanya.
1: Bàsicament, el que vol dir el comunicat és que Raúl no cal que vagi dilluns si,
2: que s'ho pot estalviar.
1: Si guanyar les eleccions.
2: Sí, sí. 12:34. Fem una pausa i insistim. Jugarem una mica amb el Mundial ara que falta ja menys d'una setmana, només 6 dies perquè arrenqui aquest Mundial d'Amèrica del Nord amb el partit inaugural que serà dijous entre Mèxic i Sud-àfrica. Ara tornem.
5: Tu ho diràs amb Oriol Jovell.

0: la nit, encara 20 minuts i una mica més de tu diràs fins a la una de la matinada. Ara farem una cosa que potser és una mica arriscada per fer-la per la ràdio, però ho intentarem. Intentarem jugar amb el Francesc Latorre, el Ferran Correas i l'Albert Fernández, perquè hi ha un joc que s'ha posat de moda, que les xarxes socials en van absolutament plenes i que, vaja, tenim mitja redacció d'esports d'aquí de la ràdio embogida amb això, que és un joc que es diu 7a0.com.br, val? I que consisteix en que aleatòriament a tu et van sortint seleccions de qualsevol mundial de la història i tu has d'anar fent un 11 omplint posicions amb les seleccions que van sortint i doncs intentar fer el millor 11 possible amb això, amb les seleccions de tots els mundials que et van sortint, i doncs això, intentar fer el millor equip possible per després fer una simulació de mundial aleatori també enfrontant-te contra qualsevol selecció de qualsevol mundial. Què us sembla això? Vull dir, aviam si ho podem fer per la ràdio.
1: És difícil per això, ara que ens posem d'acord, amb que hi haurà algun mundial que
0: provarem de fer-ho. Provarem de fer-ho.
2: A veure, sí, una prova, a veure què
0: tal. La tàctica, clar. El primer que hem de fer és escollir el sistema de joc.
1: Sempre gorifistes. 3-4-3.
0: 3-4-3, em sembla bé. Em sembla bé. Vinga, 3-4-3. Aviam, quina selecció surt? Mira, Espanya del 2002. L'Espanya que va competir al Mundial de 2002. D'aquí hem de seleccionar un jugador. Aviam, aquí, que tingui puntuació alta.
2: Raúl
0: és el que la té més alta. També és veritat que aquí la gràcia és no ocupar posicions
1: Xavi
0: molt clau al principi.
1: Xavi.
0: Per si surt una bomba.
3: Jo estaria entre Xavi i Puyol.
2: Però Xavi no sé si va anar el 2002, no?
0: Xavi, està. Sí. Ah, sí. El que passa és que té una puntuació baixa, perquè molt encara baixa, era un Xavi jovenet. Era el Xavi del 2002.
2: A veure.
0: Puntuació més alta, aquí també veig Fernando Hierro amb un 84.
2: Fernando Hierro...
1: No podem posar Hierro.
0: Puyol. I Casillas amb 85.
1: Posa Puyol.
0: Puyol de central, em sembla bé. Puyol que té un 82. Vinga, de central.
3: Quina hora acabes, avui?
0: Ja tenim un jugador. A una, en principi. Va, ens en falten 10. L'Equador del 2006. Home, és la segona selecció que ens ha sortit. Tenim tres oportunitats per saltar i canviar de selecció.
2: I a la dreta igual està València, no? A
0: veure, València... No. Sí, ah, mira, sí.
2: Antonio València.
0: Amb un 83. Què, l'agafem?
2: Una proposta, només. Tenim tres opcions de canvi.
1: Jo arriscaria, no?
0: És el millor, clarament, d'aquesta Equador del 2006. Vinga, València, el posem d'extrem dret o de migcampista per la dreta?
2: A mig, si no gastis un extrem.
0: Vinga, doncs ja en tenim dos. Tenim a Puyol i tenim a València. Hombre. Mèxic 94.
2: Home, jo crec que el porter és clau, no?
0: Jorge Campos.
2: Samarretes llampants.
0: Aviam si hi ha algun... Oh, Hugo Sánchez, perdó.
2: Ostres.
0: Ojo, Hugo Sánchez, amb un 91,
1: Campos,
0: eh?
1: Campos.
0: Sí?
2: Campos.
0: Sí,
1: sortirà un
0: davant bo. Dos contra un.
1: Sortirà un davant bo.
2: Un Campos que portava aquestes samarretes de colors perquè ell és d'Acapulco, sí, no? I allà Acapulco és molt, molt de platja.
3: Vinga.
0: Doncs vinga, Campos, a la porteria. Ja tenim porter, el mexicà. Quarta selecció, Suècia del 74. Uf, aquesta és dura, eh?
2: No sé qui és Norquits, però...
3: Puntua molt alt, eh?
0: Un central que té un 85 sobre 100 de valoració.
2: Bo Larsson també és un clàssic, no?
0: 74,
2: de
0: Suècia. Sí, no,
3: jo aquí triaria una altra selecció.
2: No sé, sí, sembla una... O sigui, ja tens sí competents.
0: Podem saltar, eh? Podem saltar.
2: Però què saltem? Una altra selecció o un altre mundial?
0: Jo diria una altra selecció, perquè si no et sortirà Suècia, sí, però d'una altra edició del mundial, i no sé
1: tira,
0: jo
1: tira,
0: si...
1: Tira.
2: Vale, una altra selecció.
0: Una altra selecció.
2: Va, clar, que si et surt...
0: A veure, Uruguai del 74.
2: Hem punxat, eh?
0: Uruguai del 74. Cubilla.
1: Tens una altra opció, tira.
0: Sí, no?
2: Cubilla a l'esquerra, atenció, eh?
0: Cubilla, el podem posar al mig del camp, té un 84.
2: A
0: l'esquerra? No,
2: jo crec que a l'esquerra...
3: Jugava bé, Cubilla?
2: No sé qui és, però que treballi, vull dir una mica, no? Se li demana que treballi, en Corrante.
3: Espàrrego?
0: Espàrrego...
1: Víctor Espàrrego.
2: Ah, doncs igual sí que és, 79, no? Uruguaià.
0: Té una valoració una mica més baixa.
1: Jo faria altra selecció.
3: Otra selecció, va.
0: Ens quedarà una bala, eh, només?
2: Sí, estem gastant massa, sembla la meva opinió.
1: Hay que jugar.
0: Que només tenim 3 jugadors, 12, eh? Va. Vinga, va, una altra. Aviam, Alemanya...
2: Ara sí.
0: Ara t'escolta.
3: Home, Müller.
0: Müller, 95.
2: Beckenbauer, també estarà...
1: Sí, Müller.
3: Sí. Müller, claríssim.
0: Vinga, un 96 sobre 100, eh? Aquí ja tenim davant de centre.
1: No és com estava, bé.
0: Ens queden 2 centrals, 3 mitjos i els 2 extrems.
2: I un canvi tenim, no?
1: I 9 minuts.
0: Vinga. Brasil del 2022.
2: Bona,
0: no està malament, no està malament. A veure, què tenim per aquí?
2: Home,
3: el central...
2: He vist cap a...
1: Aneu a posar Vinícius, eh?
0: Neymar té un 90,
2: Neymar,
0: no?
2: Neymar, sí, sí.
0: Hem de pensar que és el Neymar del 22, eh?
2: Sí, sí, però té un
3: 90.
2: Tenim confiança, eh?
0: Neymar, sí, sí. Neymar a l'esquerra, vinga. Següent, Austràlia del 2006.
2: Uf.
0: És dura, aquesta.
2: Cahill, el Benítez.
0: Cahill, 83 sobre 100.
1: Hòstia, però no hi ha cap defensa. O Harry Kewell.
2: Harry Kewell, sí, que...
0: Els defenses justets, eh? No, no, no.
2: Jo no sé si...
0: Que tenim encara 6 posicions.
2: Tenim un canvi només, eh? No sé si Cahill al mig del camp pot jugar.
3: Sí, sí, pot jugar. Posa Cahill.
0: Cahill, vinga. Aviam.
2: Els mundials feia bé, Cahill. Sempre...
3: Aquesta és bona, va.
0: França del 2006.
2: Home.
3: Aquesta és bona, també.
0: Aviam, hi ha Vidal a la defensa, hi ha Gales.
2: Zidane, no?
3: Turam.
0: Hi ha Patrick Vieira, hi ha Zidane amb un 91.
1: Sisu.
2: Crec que hi ha, sí.
0: Vinga, Zidane, al mig.
2: Final és patrimoni, no és del Madrid, és patrimoni del futbol.
3: Sí, correcte.
0: Totalment.
2: Hierro en camis, no només del Madrid.
0: Això és molt dur, eh?
1: Bulgària del 70, eh?
0: Bulgària del mundial del 70.
2: Aquí ens han matat, sí.
3: Aquí,
0: no hi ha cap jugador que pugi del 80, eh?
2: Una altra selecció, sí, sí.
3: Aquesta sí,
1: una. Otro mundial.
0: Otro mundial.
2: No, és que només et val el 94,
1: clar. Per això.
0: Què fem?
1: Jo faré Risto, no?
2: Tampoc té tants mundials, Bulgària, eh? Sí, hi ha un percentatge alt d'aquest toqui.
0: Sí, tenim clar que Bulgària del 70 no ens convenç, llavors hem de buscar una altra selecció del 70 o una altra Bulgària.
1: Bulgària.
2: És que el 70...
0: Otro mundial. Vinga, un altre mundial.
1: No vas venir a jugar.
0: Bulgària del 94. Brutal.
1: S'ha d'arriscar. Oh, no! No el pots posar perquè has posat a Neymar.
0: No, a Müller. No ens el deixen posar...
2: I a Neymar, cap dels dos.
0: Però extrem esquerre o davant.
2: Però tenim a Balakov, Kostadinov...
0: Balakov, no?
2: Trifon Ivanov, igual. No sé quina mitja tindrà.
0: Al mig del camp, 83. No està malament.
2: Per competir està bé.
1: Només queden centrals, eh?
0: Queden dos centrals i un extrem. Anglaterra del
2: 70. Bobby Moore.
3: Claríssim, aquesta.
0: Bobby Moore. Sí, perquè hi ha Bobby Charlton, però tenim al mig del camp ple. Per tant...
3: Central,
0: Bobby Moore de central, vinga. Ens queden dues posicions, eh? Extrem dret i central.
2: Un altre cop, eh? Equador, eh?
0: Equador del 2006.
1: I dale con Equador.
2: Uf, aquí estem, aquí hem begut oli. Sí, Hurtado de central...
0: Hem d'agafar algú segur perquè ja no tenim com ho dic.
2: Hurtado de central i a creuar els dits amb l'extrem dret.
0: És que l'extrem dret, a veure què surt, eh? Aviam, creuem els dits... Argentina del 2010.
2: Una... Leo, no?
1: Di María
0: o Maxi Rodríguez.
2: Espera un moment.
0: No hi ha Messi, veig?
2: Està Messi, no?
0: Hi ha Messi,
2: però si és la seva posició.
0: Però tenim l'extrem esquerre i el davant de centre, que són...
2: Ben jugava a la dreta. Impugnem.
0: El joc...
3: Di María no està mal, tampoc.
2: Di María.
0: 86. Oh, quina llàstima no poder agafar Messi. Doncs ens queda... Campos a la porteria, Puyol, Mur i Hurtado a la defensa, València, Zidane, Cahill i Balakov al mig del camp, i al davant Di María, Neymar i Gerd Müller. La davantera no està malament.
2: No.
0: Surt una mitjana de 86 sobre 100.
2: Sí, el Messi aquest era sensacional, eh? Sí,
0: està vibrant Dani Aguilar des del control tècnic, eh?
1: Vamos a ver, ¿cómo queda?
0: És un dels camps bullit.
2: Ara el grup, clar, ara el grup que toca.
0: Ara, clar, amb aquest 11 et fa jugar al Mundial contra qualsevol selecció de qualsevol edició també del Mundial. Aviam que ens toca a la fase de grups, amb aquesta selecció que hem configurat amb la tertúlia del Tu Diràs.
2: Bé. Neymar, eh?
0: Ens ha tocat la Mèxic del 86 i l'equip del Tu Diràs ha guanyat 2-0.
3: Amb 3 minuts, Neymar i Müller.
0: Sí, sí. El 52 i el 55, gols de Neymar i de Müller. Anem al segon partit de la fase de grups. Va, portem una victòria. Marroc del 22,
1: 3-1.
0: Victòria 3-1.
2: Neymar i Müller una altra vegada, eh?
0: I Cahill.
2: Sí.
0: Golden Nesiri per fer el gol de l'honor. Sí.
2: Maquillatge.
0: Tercer partit, va. Això és ambient, Montfort, ambient de partit, eh? Molt bé. Ens estem posant molt en situació. Vinga, tercer partit contra la Nigèria del 94. Derrota contra Nigèria del 94. Caram, tu. Però passem com a primeres de grup.
3: Sí, senyor.
0: Passem com a primeres de grup.
1: És impossible que aquest equip perdi contra la Nigèria del 94.
0: Han marcat Olija i Iroja, i Balakov ha fet el gol de l'honor del... Damià López estaria vibrant. És una llàstima que no estigui podent jugar amb nosaltres avui.
1: Deu haver-se passat tot el viatge fent aquest joc. Eh?
0: Sí. Va, hem de passar 8 temps, eh?
3: Va.
0: Contra la França del 86.
2: Però què és això?
0: Ah, 6-0 contra la França del 86.
3: Amb gol de Zidane.
2: Amb gol de
3: Zidane,
2: eh?
3: Contra França.
0: Zidane marcant igual.
2: I Hurtado, en un córner.
0: 6-0 contra la França del 86. Som a quarts. Va. Som-hi. A quarts de final. Anglaterra del 90. Penals. Som a penals. Ai. a la mort sobtada, a la mort sobtada, la selecció del Tu diràs ha passat a les semifinals, s'ha guanyat a l'Anglaterra del 90.
1: Un altre gol d'Hurtado.
2: Un altre gol d'Hurtado, eh?
0: Veus? Gran golejador, eh? Neymar també ha marcat, eh? 2-2 al final del partit.
1: Caurem a guanyat semis.
0: Ara les semifinals, aviam, qui toque, Portugal del 2006 o... Oh.
3: Bé, som a la final.
0: 4-3. 4-3. 4-3.
3: 2 de València, un de Neymar i un de Müller.
0: Sí, i per Portugal, Postiga, Maniche i Deco. 4-3.
3: Un moment, si guanyem la final, que com ho celebrem?
0: Bueno, és divendres, vull dir. Escolta, és la 1 de la matinada.
2: Enrique Riquelme trucant a Hurtado, eh? Sí, aquesta hora de la nit.
0: Clarament el jugador que li fa falta al Real Madrid.
1: Entra, entra.
0: Mira, espera, que ve Daniel per la final. Daniel.
4: Perdó per veure la final amb vosaltres. M'ha agradat molt, això. A veure, som-hi.
0: Aviam, la final, eh? Ui, ui, ui. A veure qui toca.
1: Va, sensacions.
0: Holanda el 2010.
4: Quina mufa. Me'n vaig. Adéu. Bona nit, gràcies.
0: Derrota estrepitosa de l'equip del Tu diràs.
2: 1-4
0: contra Països Baixos del 2010, eh? Gols
2: de... merengues tots.
0: Sí, sí. Robin, Huntelaar i Van der Vaart. S'han rebentat, companys.
1: El 2010 és la subcampiona del món.
2: Sí, sí, clar.
0: Té mèrit, té mèrit. Haver palmat contra la subcampiona del món del 2010.
2: Ostres, al final no està malament, no?
0: Doncs, escolta, mira, m'ha acabat el Tu diràs com a mínim...
3: Divertits.
0: Albert Fernández no dona crèdit. I Dani Aguilar ja ha marxat. Bé. Doncs mira, ens hem passat bé, tu, i per fer una mica de... No, Correas, que es, fa, sí, que es vagi fent curta l'espera cap al Mundial. Hi ha la teva porra, també.
1: Ves preparant la porra.
0: Hi ha la teva porra. Quanta gent participa a la porra de Ferran Correas pel Mundial?
1: Doncs pues no sé, aquest any jo crec que superarem els 100.
0: Mare de Déu, mare de Déu. Més de 100 persones, eh? Per tant, estem parlant d'un pot considerable.
1: Sí, però això no ho diguis, que si no, Hisenda vindrà.
0: Ah, d'acord, d'acord, d'acord. No em dic res, no ens està sentint ningú a 12 minuts per la una aquí a RAC1. Gràcies, estimats. Ens veiem la setmana que ve. Ferran Correas, Francesc Latorre, Albert Fernández.
2: Molt bé.
1: Un plaer,
0: també. Jugueu un Mundial amb vosaltres, mai ho hauria dit. Una pausa i seguim parlant del Mundial que ens espera el Jaume Naveira per seguir fent aquest camí cap al Mundial que arrenca dijous. Ara tornem.
5: Tu diràs, amb Oriol Jové. Camí cap al Mundial amb RAC. Falten 6 dies.
0: Avui és divendres, no tenim l'habitual volta al món amb el Jaume Naveira, però ja sabeu que des d'ahir anem fent el compte enrere cap a aquest Mundial que arrencarà dijous vinent amb el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica i que en aquest camí cap al Mundial, doncs cada dia tenim per aquí el Jaume Naveira per explicar-nos històries curioses que ens porta aquest Mundial. Hola Naveira, bona nit.
6: Què tal, Oriol? Bona nit.
0: Ja ho tenim a tocar, això, eh? Ahir parlàvem de les seleccions que són novetat en aquest Mundial 2026 a Nord-Amèrica. Avui, què ens expliques?
6: Bé, doncs avui crec que és interessant parlar de com al llarg de la història, doncs, de cara als Mundials, hi ha hagut ampliacions de places, no? I és que els primers Mundials doncs ja van arrencar amb 16 equips. De fet, bé, el primer, el 1930, és veritat que sí. Van tenir 13, però realment, doncs, posteriorment, la idea sempre va ser que 16 equips, no?, competissin als Mundials. I bé, al final, doncs, aquestes ampliacions de places són un pur reflex, no?, del que ha estat l'evolució del món durant aquestes dècades. Al cap i a la fi, doncs, als anys 30, simplement no existien tants països independents, no? I al final, doncs, el futbol europeu com continent on va néixer aquest esport, i també Sud-amèrica com a país que ràpidament, doncs, va aconseguir ser, doncs, un lloc on també hi havia una gran passió pel futbol, on hi havia grans equips, on hi havia, doncs, realment futbolistes de molta qualitat, doncs ràpidament es va consolidar com, diguem, la segona confederació més, bé, doncs, més prestigiosa i més representada al Mundial, no? I llavors, doncs, això explica per què veiem que fins als anys 60 no hi va haver realment una representació gaire tangible del que en aquell moment a la FIFA una mica es considerava la resta del món, no? Si mirem les places que es van assignar pel Mundial de 1962, que tenia 16 equips també, doncs clar, estem parlant de que es van donar 8 places a la UEFA, que hi va haver doncs, 5 places garantides per la Conmebol i tenien opció a una sisena doncs, amb uns play-offs intercontinentals, i que la resta de continents no tenien doncs una plaça garantida, no? Per tant, això del que parla és de com han anat canviant una mica els equilibris de poder dins del món del futbol. Realment jo et diria que on es dona un gran punt d'inflexió és en el 1966, que és el Mundial d'Anglaterra. És el Mundial que ha fet guanyar Anglaterra, l'únic que té, amb aquella final contra la selecció alemanya, i és un Mundial on encara no existia l'OFC, que és la Confederació d'Oceania, i la CAF, a més, no tenia plaça garantida pel Mundial, com dèiem,
0: Àfrica,
6: i
0: sí.
6: va decidir boicotejar la fase de classificació. Per què? Doncs perquè, clar, entre 1956 i 1968 es van independitzar 33 països a l'Àfrica. Va ser l'època de la descolonització del continent africà. Àfrica tenia moltes federacions, tenia molts països independents que volien formar part, evidentment, doncs, de la FIFA i estar en el circuit internacional del futbol. I allà doncs, va tenir molt de pes el dirigent de la CAF, l'etíop Jitnekachu Tesema, que bàsicament doncs, va decidir que Àfrica no disputés la fase de classificació pel Mundial perquè Àfrica doncs, estava dins del mateix PAC, tal com ho havia dissenyat
0: la resta del món.
6: Amb Àsia en aquest cas, o sigui, Àsia i Àfrica jugaven la mateixa fase de classificació, però bé, al final doncs, no hi va haver cap equip africà. També doncs, tot es junta amb un altre fenomen que hi havia en aquella època, que és que a Sud-àfrica hi havia el sistema de l'apartheid,
0: sí.
6: Que era doncs, profundament racista i discriminatori amb les persones racialitzades. I bé, doncs, la història és que clar, la FIFA, tot i existia aquesta situació a Sud-àfrica, va permetre que Sud-àfrica disputés la fase de classificació quan havia estat expulsada de la CAF. Llavors, això també va ser un altre factor que va sumar perquè la CAF doncs, boicotegés la seva presència a les fases de classificació pel torneig. Llavors,
0: i va servir d'alguna cosa? És a dir, a partir del 66, Àfrica o altres confederacions van aconseguir més places?
6: Correcte. És així, sí, sí. A partir del 1970... doncs la CAF va aconseguir una plaça garantida i, de fet, doncs, aquesta plaça se li va restar a la UEFA. Fixa't que el 1966 eren 16 equips encara al Mundial, no hi havia hagut encara cap ampliació substancial de cara a les places pel Mundial a nivell global, i UEFA al Mundial d'Anglaterra tenia 10 de les 16 places. O sigui que això representa un percentatge molt important, pel que fa al número d'equips, és més de la meitat, no? I llavors doncs, a partir del 66 la cosa ja va canviar molt, perquè la CAF va aconseguir aquesta plaça garantida i a més al 66 també es funda la Confederació Oceànica de Futbol. Per tant, doncs, Oceania també podia començar a organitzar-se millor per tenir ja en el futur, al llarg termini, la seva pròpia fase de classificació i intentar tenir algun representant fixa, cosa que no s'ha aconseguit fins al 2026. Però bé, la primera gran ampliació, diguem, és el Mundial d'Espanya 82, quan hi ha el pas de 16 a 24 equips i llavors la UEFA guanya 4 places, o sigui que manté una mica aquesta proporció, que la converteix en una confederació molt poderosa. Àfrica guanya una segona plaça i després també doncs, cal destacar que la CONCACAF també tenia també tenia dues places fixes, que Sud-amèrica guanya també una plaça més, i així va ser doncs, fins al Mundial del 90, on realment el Mundial del 90 tot va quedar igual, però al 94 se li va donar una tercera plaça a Àfrica. O sigui que aquí estem parlant de que realment Àfrica, amb unes poques dècades, doncs precisament per tots els processos d'independència que hi va haver i per la demostració de que era un continent que tenia doncs qualitat futbolística, podia guanyar més poder dins de les Copes del Món.
0: Sí, doncs curiós veure com ha anat evolucionant el repartiment de places entre confederacions al llarg del Mundial. Anaves a afegir?
6: Sí, no, i destacar que simplement que Àfrica, que ha tingut un paper molt important al llarg de la història, com dèiem abans, no? Sobretot amb aquell boicot al 1966, doncs que Àfrica durant tota la història ha anat lluitant, no? Per anar aconseguint una major representació, una major importància, més places, i fixa't que són dels més beneficiats també per l'augment de places del Mundial, perquè han passat de 5 places fixes a 10, o sigui sí, que sí. Realment han doblat el seu número. I et dic una cosa, Oriol, jo crec que és completament just, perquè Àfrica, al final, el que està passant és que crec que 5 seleccions per Àfrica es quedava molt curt. O sigui, jo crec que a Àfrica tens nivell al seu futbol com perquè 7-8 seleccions al Mundial, com a mínim, no et desentonin amb el nivell global. Però és que, a més, clar, com que hi ha hagut els fluxos migratoris des d'Àfrica tan importants cap a Europa, precisament producte de la descolonització que va començar als anys 60, doncs, clar, molts jugadors africans s'han criat al futbol europeu, i això ha fet que, de retruc, doncs, és veritat que moltes seleccions europees s'han beneficiat d'això, i jugadors que tenien origen africà doncs han acabat jugant amb Europa, i diguem que en aquest sentit s'han beneficiat les seleccions del nostre continent. Però també Àfrica, en certa manera, i veient que cada cop les seleccions treballen més en reclutar jugadors que tenen origen en determinats països, doncs, sí, escolta, sí. Això també ha fet que el nivell creixi. Jo crec que un cas molt clar és la República Democràtica del Congo, que fa uns mesos vam parlar, també aquí al Tu Diràs, de que era una selecció que es va fer un treball exhaustiu per trobar futbolistes que haguessin nascut a Europa i que tinguessin aquest origen a la República Democràtica del Congo per reforçar la selecció.
0: De fet, veia el quadre aquell de les seleccions i dels jugadors que representen una selecció que no és el seu país de naixement, i realment hi ha molts jugadors que en aquest Mundial representaran una selecció que no és el país on han nascut. Però bé, com deia, curiós veure com ha evolucionat aquest repartiment de places, no? I curiós veure com ara, per exemple, doncs, la Confederació Africana i Àsia i Oceania, i si aquí li sumes la CONCACAF, sumen 26 places de les 48, i que les altres 22 són per Europa i la CONMEBOL, que han anat perdent doncs, protagonisme. Doncs interessant, com sempre, sentir el Jaume Naveira parlant de futbol internacional. Demà a veure què ens expliques.
6: Doncs demà estarem parlant de més qüestions mundialistes. Per cert, 289 són els jugadors que jugaran per una selecció que no és el seu país de naixement. O sigui, que és una xifra importantíssima, tenint en compte que són, crec que 1.248 el número total de futbolistes que prendran part al Mundial.
0: Sí, sí, totalment. Bé, demà més. Naveira, gràcies. Bona nit.
6: Gràcies, que vagi bé.
0: Un minut per sobre de la una, recta final del Tu Diràs, moment de parlar de bàsquet amb el Dani Aguilar, novament a l'estudi 1 de RAC1. Ens has portat mala sort,
4: La final del Mundial que hem improvisat bones notícies, és veritat.
0: Però bé, deixem el Mundial de banda, sí. Perquè...
4: La memòria a curt termini m'acaba de fallar, dic, ara d'on baixa això, si tens tota la raó.
0: Aquestes hores del divendres està tot perdonat i justificat. Hem viscut una gran victòria de la penya avui, forçant el tercer partit de l'eliminatori de quarts de final contra el Baskonia, i tindrem quart partit diumenge.
4: Sí, tercer partit diumenge, déu-n'hi-do amb el postpartit.
0: Això, tercer partit, sí.
4: La notícia principal, com deies, és que el Joventut ha fet un partidàs, ha guanyat 82-63 al Baskonia, deixant un dels millors atacs de la competició amb 63 punts, gran defensa, grandíssim ambient, grandíssim Cameron Hunt, 27 punts, i el partit de diumenge, que de fet, Ulis, que ja s'ha començat a jugar. Per què? Doncs perquè l'acció de Rodion Kurucs ha marcat bona part del postpartit. Aquesta acció en què ha fregat l'agressió, si és que no l'ha fregat, potser l'ha fet a Guillem Vives, amb l'antiesportiva que li han xiulat, amb la posterior batussa, tècniques a Ricky, Rubio i Morulli, ha monopolitzat, insisteixo, la conversa posterior, començant per Galbiati, que ha vingut a dir que el públic d'alguna manera ha afegit pressió a l'arbitratge, que la penya s'ha adaptat millor al criteri arbitral i que l'acció de Kurucs ha estat per protegir el seu company Forrest d'una acció anterior. Doncs bé, ha aparegut Dani Mirat a la sala de premsa, ja sabia el que havia dit l'italià, i escolta, el document és llarg, però val la pena que l'escoltem perquè és el miret més empipat que hem vist quasi bé mai.
7: Part que hem fet. Moltíssim mèrit. Hem defensat increïble. Hem defensat molt bé. Hem deixat el Bascón amb 63 punts i resulta que un entrenador que mai parla dels àrbitres avui diu que hem guanyat per la permissivitat arbitral. Em sembla una vergonya. Em sembla una vergonya perquè el que ha passat és que en el segon quart els han reflotat perquè hi havia una gran diferència en el marcador. Això és el que ha passat. I després del que ha passat, que espero que tingui les conseqüències que es mereixen, és que hi ha hagut un acte de violència i una amenaça i s'ha sancionat amb una antiesportiva. Això és el que realment ha passat d'un jugador que està allà preparant el partit del diumenge. I si això són play-off i mai parlem dels àrbitres, però com ens agrada molt competir i jugar amb aquests factors, ho fem tots. Perquè nosaltres volem guanyar igual que ells. I a nosaltres, quan al seu camp ells juguen millor i ens guanyen, sortim dient que ens han guanyat perquè ho han fet millor, no pels àrbitres, perquè s'ho han merescut. I avui el Joventut ha fet un partidàs. I demà només es parlarà de la polèmica perquè és el que els interessa a ells, perquè els hem passat per sobre, perquè hem fet un partidàs en defensa increïble. I això costa molt d'esforç de moltes persones. M'enfado molt quan algú intenta explicar una història que va en contra del que és casa meva i el que és la meva gent. Avui la gent de la penya ho ha fet superbé i era molt difícil, perquè quan veus que passen aquestes coses a la pista, controlar-ho i dir que la gent ha apretat molt i que l'arbitratge ha permès aquesta agressivitat és mentida.
0: Déu-n'hi-do.
4: És mentida, és una vergonya. Vaja, s'ha escalfat de valent en Dani, protegint els seus,
0: sí, sí,
4: fent-se respectar.
0: Posant en valor també el que ha aconseguit l'equip avui, que és molt difícil.
4: Sí. Em quedo molt amb el moment que diu que més li cabreja és que li ataquin els seus, diguem-ne. Que digui això dels seus. I això és el que ha volgut defensar Dani Miret.
0: Doncs tindrem un tercer partit animat.
4: Correcte. A Vitòria, també Galbiati ha reconegut el mèrit de la penya i ha dit que han jugat el pitjor partit del curs, però sigui, com dius, diumenge tindrem un partidàs, el viurem en directe des de Vitòria a RAC1, al Superesports, per saber el semifinalista que s'enfrontarà al València. Avui el València ha eliminat el Bilbao als altres quarts de final.
0: I demà sabrem l'altra semifinal. Dani, se la juga el Barça a Múrcia.
4: A les 9, al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Múrcia, també escalfat, cara o creu, caixa o faixa, i ja ho sabem, el mes 23, el primer partit del Barça, precisament a Múrcia, menys 3 ahir al Palau Blaugrana. Veurem demà com acaba tot plegat i si el Barça pot tornar a unes semifinals com fa un parell d'anys. De fet, les estadístiques més immediates, Oriol, ens diuen, vaja, més immediates, les de play-off de Murcia, ens diuen que sí, perquè els murcians han perdut els últims 6 partits a casa com a local al play-off. Ara bé, abans de la derrota contra el Barça, aquesta temporada, stricto sensu, era el millor local de la competició. Per tant, demà veurem quina versió ens trobem de l'UCAM i, sobretot, quina versió ens trobem del Barça, per cert, amb una baixa molt important que marca també la prèvia de l'UCAM Murcia. David De Julius no hi serà, 3 mesos de baixa, s'ha d'operar de passar pel quiròfan per la lesió al peu, per tant, això és una baixa que marcarà i molt l'esdevenida del partit. Veurem, un cop el Barça defineixi si és semifinalista o no, contra qui jugaria. Serà contra Madrid o contra el Tenerife, recordo, demà abans, a les 7 de la tarda, el partit del Barça és a les 9, a les 7 de la tarda el Madrid rep el Tenerife, si qui guanyi serà semifinalista.
0: Gran dissabte de bàsquet també el que tenim per endavant. I per qui no tingui son aquesta nit, NBA.
4: Sí, a 2:45, el segon partit entre San Antonio i els Knicks de les grans finals. Tenim el Broc ja nerviós perquè a 2:45 arrenca aquest segon partit de les grandíssimes finals de l'NBA. El primer ja va donar-nos morbo per la victòria dels Knicks per 10 punts a domicili. Veurem avui si San Antonio pot guanyar el primer partit de la sèrie.
0: Molt bé, Dani, gràcies.
4: Bona nit. Demà.

0: La 1:07 i acabarem amb una història que ens apropa el Miquel Agut, que torna a entrar a l'estudi, relacionada amb el Girona, Agut.
1: Sí, això,
0: ens has d'explicar.
1: Això és correcte. Normalment no sentim Khaldoun Al-Mubarak, que és el president del City Group, parlant del Girona. Jo crec que és la primera vegada que el recordo parlant del Girona. I avui ha fet una entrevista per fer balanç de la temporada i ha parlat del Girona. Escoltem la versió original de les respostes i després ja en faré la traducció, però en el primer document deixo constància que el que ha dit bàsicament és que el Girona, ara ja, després de passar el cop del descens, han de començar a treballar amb el City Group al darrere, evidentment, per tornar a primera.
2: To go back to the second division was a big blow to everyone, I'm sure, associated with the club there. We're very saddened by that, but okay. That was yesterday. Now, we're not saddened. We're now focusing on, okay, what do we need to do to get Girona back to La Liga? And we'll do it.
1: El que diu és que el descens ha estat un cop molt dur per tothom, però que tot i estar tristos, era ahir que estaven tristos i que ara ja estan centrats una vegada més per fer el que calgui perquè el Girona torni a primera i que ho aconseguiran. I un segon document parlant del pes del Girona dins de l'estructura del City Group.
2: Girona és core part of the group. We have a lot of plans for it because we have strong views of La Liga, we have strong views on Girona itself, the talent development in Girona, in that region in Spain or Catalonia, the academy project we're developing over there, the stadium that we're going to be developing there. So we have, you know, those plans don't change. The football we deal with. We'll get them back. This summer we'll do what we need to do and we'll get this team back on track and they'll be back in La Liga. Just a matter of time.
1: Doncs diu que el Girona és una part molt important dins del City Group, que en tenen una opinió molt positiva també de la Lliga i de com es desenvolupa el talent en aquesta part de Catalunya i que s'estan fent aquí molt bona feina amb el planter. També diu que hi faran un nou estadi, recordo que ahir Pere Guardiola en parlava, però que encara sembla que és llunyà en el temps i que a més amb l'equip a segona es veu més difícil. I en tot cas diu a Khaldoun que els plans que tenia amb el Girona no canvien, diu: tornarem aquest estiu, farem el que calgui perquè tornin a primera i hi tornaran, només és qüestió de temps. Tant de bo que sigui una premonició del que acabi passant d'aquí un any.
0: Doncs mira, tant de bo també aquestes paraules doncs siguin tranquil·litzadores una mica i esperançadores per l'afició gironina després del cop que ha suposat aquest descens. Gràcies, Agut.
1: A disposar.
0: 1:10. Abans de marxar, què ens deixem per explicar? Pau Espí, bona nit.
3: Bona nit. Doncs males notícies per la selecció d'Alemanya, perquè fa poca estona s'ha confirmat que la jove promesa del Bayern, Lennart Karl, de tot just 18 anys, es perdrà el Mundial després d'haver-se lesionat durant l'entrenament d'aquest divendres. Repassem, perquè aquesta matinada hi ha partits amb seleccions mundialistes implicades. Tenim en joc el Paraguai-Nicaragua, guanya el minut 19 de partit al Paraguai per 1-0. Ara a la 1 havia de començar l'Aràbia Saudita a Puerto Rico, van una mica tard. I en pocs minuts, a 2:15, Canadà-Irlanda. Aquest dissabte comencen les semifinals del play-off d'ascens a primera divisió. A les 9, Castelló-Almeria, en futbol sala. També aquest dissabte arrenca el play-off de semifinals entre el Barça i l'Inter Movistar. El primer partit de la sèrie serà a les 9 al Palau Blaugrana. I acabem amb una novetat musical, perquè si l'altre dia comentàvem que Ansu Fati va anunciar que el 19 de juny llançaria la seva primera cançó, Sea Como Sea, ja en tenim el primer avançament.
0: Aviam.

0: Oriol Montfort arrufa el nas, eh?
1: Què?
0: Amb la cançó...
1: No es fa el pes?
0: No. Mira, m'agrada més que la de Sergio Ramos.
1: Sí, no era difícil.
0: Sí. Doncs Ansu Fati, entrant al món de la música. Encara jugador del Barça cedit al Mónaco, que fa tota la pinta que continuarà al Mónaco. Doncs d'aquí uns dies la cançó sencera d'Ansu Fati. 19 de juny,
1: dius? 19 de juny, correcte.
0: Molt bé, doncs n'estarem pendents. Gràcies, Pau, per l'últim minut.
1: A tu.
0: I gràcies per tot el que ens has regalat en aquests mesos de pràctiques aquí al Tu Diràs.
1: A vosaltres.
0: Ja t'ho va dir l'Aleix, però tant de bo doncs, tu també n'hagis après i ens retrobem per aquest món del periodisme que segur que tornarà a creuar els nostres camins. Que vagi molt bé, molta sort i aquí ens tens pel que necessitis.
1: Moltes gràcies.
0: Marxem. La 1:14, deixarem aquí el Tu Diràs, un programa que, com sempre, ha estat possible gràcies a tota la redacció d'Esports de RAC1 i a l'Oriol Montfort, que ha estat el control tècnic. Demà tornem a partir de les 11 després del Superesports. Bona nit.
2: Tu Diràs. Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
3: Tot l'univers RAC1 i RAC+1 és a l'aplicació.

0: Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.

0: Say what? El territori espanyol cada menor rep més de 4.000 anuncis publicitaris de menjar no saludable a l'any a través de la televisió, el que es tradueix en gairebé 11 anuncis d'aquest tipus al dia. De tot això en volem parlar ara amb l'Anabel Fernández, que ella és cap de nutrició de Coacenter. Anabel, molt bon dia.
1: Bon dia, Noemi.
0: Clar, és a dir, estem dient als nens que mengin sa, però en canvi tots els mitjans estan dient el contrari, que els hi posen la temptació davant dels ulls i de la boca. Què està passant amb tot això? És a dir, què és el que estan vivint un nen amb l'edat de consum informatiu a través de xarxes i que li arriben? Quins missatges està rebent?
1: Clar, al final, ara fa res, han fet una proposta de llei, no?, que intenta limitar tot això que estava passant, perquè al final els menors són com més vulnerables en aquesta informació, perquè tu com a adult pots decidir una mica, que a vegades pensem que som lliures, però no tant. Però al final, bueno, el que s'ha fet en una proposta de llei de fa poquet que s'ha intentat debatre és que es limités a aquesta exposició i que no es poguessin fer tants anuncis o no es fessin anuncis d'aliments que segons, no segons una cosa arbitrària, sinó segons l'Organització Mundial de la Salut, no compleixen amb el que podrien ser aliments interessats, que són rics en energia, amb sucre, amb greixos de mala qualitat, amb sal. Llavors, es volia limitar que els nens no tinguessin aquest accés tan elevat a publicitat, perquè al final 9 de cada 10 anunciis que estan rebent són d'aliments d'alimentació, són d'aliments poc saludables. Mm-hmm. Una cosa, no els estan posant fruites
0: pobres,
1: i verdures.
0: Exacte, per són pobres nutricionalment.
1: Exacte, i a part d'això, 3 de cada 4 estan incomplint el que es diu la normativa d'autoregulació, perquè hi ha com una normativa de bona fe que diu que no cal fer una llei perquè ells s'autoregulen. No? Llavors, però ja es veu per als estudis de que no s'autoregulen, perquè el que estan fent és utilitzar coses com fantasia, futbolistes, youtubers, coses que en principi, segons aquesta proposició que fan ells mateixos per autoregular-se, no s'hauria de poder utilitzar perquè és una forma de manipular els nens que volen menjar. O sigui, jo vaig al súper amb els meus nens i volen menjar el que té dibuixets. Clar, bàsicament.
0: Evidentment.
1: O sigui, jo ja vaig tenir l'estratègia des de molt petits de que jo sabia que les aigües porten dibuixos. Llavors, cada cop que em demanaven coses amb dibuixos, jo els hi compraven aigua. Estaven més contents que ningú, perquè volien només dibuixos. O sigui, al final, llavors, què passa? Que els dibuixos normalment no estan a les pomes, ni a les peres. Estan en els productes que no són saludables. I al final, això de l'autoregulació és molt, o sigui, a mi em fa molta gràcia, perquè clar, què serveix? Només per la indústria? No ho sé, jo si no, si serveix tant l'autoregulació i tots som tan hiperconscients, doncs res, que no, que entreguin els policies de trànsit, que ja ens multarem nosaltres mateixos.
0: Exacte.
1: Que treguin Hisenda, que si no faig la declaració ja m'ho diré jo, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, evidentment, per la població general sembla que això de l'autoregulació no serveix, però per les grans indústries sí, no? Llavors, en aquest cas van proposar això, a banda d'altres coses. També van intentar limitar que no es pogués posar anuncis al voltant de 150 metres de les escoles, de parcs infantils, de centres esportius, perquè al final es limités una miqueta tot això. Hem de pensar que una de les coses que estan dient és que la publicitat no té... tu ets lliure de decidir. Però segons els estudis, no és així.
0: Uh-huh. O sigui, acabes no sent lliure.
1: Quan més publicitat et posen, més consum hi ha d'aquests productes. De fet, clar, hi ha gent que es diu publicista que treballa d'això perquè serveix d'alguna cosa,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Dic jo, si no serveix de res, pues no tindrien treball aquestes persones. O sigui, al final sí que té un impacte, i més en la població infantil, amb la qual cosa nosaltres, o sigui, jo crec que aquesta proposició, no només jo, si és que la població sencera està volent que s'aprovi això. I per altra banda, també es demana que traguessin això del Nutri-Score, perquè el Nutri-Score és una mesura d'etiquetatge, o haureu vist alguna vegada al súper, que posen A, B, C, D, E, i et diuen segons el conjunt de tot l'aliment com seria l'aliment, no? Però això no és molt fiable, no té molt d'impacte, segons s'està veient. El que està demanant aquesta proposta de llei i els dietistes nutricionistes és que s'utilitzi el que s'utilitza a Xile, que són els segells negres, que són segells que posen alt en greix, alt en sucre, alt en energia, o sigui, al final, o alt en sal. Llavors, t'informa de quina cosa específicament té aquest producte, perquè potser un producte és A o B en Nutri-Score, però hi ha una d'aquestes coses que no són saludables, potser és molt rica amb sucres, però amb la resta de coses del conjunt potser fa una miqueta de trampa i llavors no et surt com un aliment que sigui malsà, quan realment no és reinteressant. Amb la qual cosa es demana aquest etiquetatge frontal, que s'ha vist segons els estudis que té un gran impacte en disminuir el consum d'aquest tipus de productes. Per això no ho volen posar, perquè al final el que s'està veient és que si poses això, la gent és més conscient i deixa de consumir. No es lia tant. Si tu li poses A, B, C, no acaba de tenir del tot clar, però si et poses un segell que pone alto en grasa, pues al final la gent, o alta en greix o alta en sucre, pues tu ja ets més conscient i pots decidir o no decidir. Això és la llibertat, poder tenir informació, perquè al final basar la llibertat en intentar manipular els nens i en que jo no tingui tota la informació, crec que és poca llibertat, no? Llavors, era això, i per altra banda, l'altra proposta que tenien era prohibir les begudes energètiques, que ho vam parlar aquí fa un temps, sí, que s'havia prohibit a Galícia, i volien prohibir pels menors de 16 anys si tenien un determinat nivell de cafeïna, i pels menors de 18 anys si tenien un nivell encara molt més alt de cafeïna, perquè s'està veient que poden provocar problemes cardiovasculars, arrítmies, insomni, amb la qual cosa doncs, voldrien limitar això, no?, al final. I bueno, per desgràcia, el resultat ha sigut que aquesta llei, que s'ha vist que la població té un 80% de recolzament en quant a limitar la publicitat i un 90% de recolzament en limitar les begudes energètiques, o sigui, crec que estem tots d'acord, no?
0: Evidentment, sí, sí.
1: Pues, es va debatre el dia 26 i va dir que no tiraven endavant. Llavors,
0: vam estar a punt de tenir-la, perquè a més suposo que és bàsica per aquesta lluita contra l'obesitat infantil que tants governs es posen a la boca, no?
1: Clar, al final, jo crec que és una cosa que, o sigui, no és un debat contra la llibertat, perquè aquí ningú està prohibint menjar-te una galeta si no vols. El que estem fent és que els nens tinguin la llibertat de poder decidir no estar manipulats per una indústria que gasta molts diners en aquesta publicitat. Amb la qual cosa, un dels arguments que es posava en contra és que era una norma paternalista, que jo dic, bueno, són nens, potser podem ser una miqueta paternalistes amb ells,
0: clar,
1: no?
0: Estan nens. Sí,
1: sí. Que la gent ha de ser lliure, i és el que jo dic, ningú t'està prohibint menjar-te galetes, simplement t'està prohibint que et manipulin, que et posin dibuixos, que et facin tenir més ganes de menjar-te aquests productes, però si tu vols menjar-te una galeta, te la pots menjar, i si no, si som tan lliures, pues, jo què sé, que posin whisky i tabac a les escoles, i lliurement que decideixi tothom, no? Perquè al final no és el mateix, però al final estem fent una manipulació dels gustos i dels desitjos dels nens petits. Amb la qual cosa, crec que és una pena que a la política això es posi en dubte, perquè creiem que és una cosa 100% necessària, i espero que això només sigui la primera batalla i que ens quedi a nosaltres per seguir lluitant i que s'acabi provant aquestes coses.
0: Exacte, que s'acabi vencent i que s'acabi provant aquesta proposta de llei que no ha arribat al final i que, per tant, però això sí, ha posat a debat temes que potser era necessari que hi estiguessin.
1: Exacte.
0: I en aquí hem volgut també doncs, pronunciar-nos sobre aquest debat. Anabel, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Noemi.
2: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.

0: De filosofia ho fem de la mà de la professora de la Universitat de Barcelona, de la professora de filosofia, la Montse Crespín. Montse, bon dia.
1: Bon dia, Noemí.
0: Avui desemmascarant les trampes de l'ecofeminisme espiritualista, de la mà de la pensadora, de la filòsofa Mirananda. Què és el que ens explica ella?
1: Moltes coses.
0: Moltes coses.
1: Aquesta filòsofa, historiadora de la ciència Índia, Mirananda, entre d'altres coses, doncs, fa crítiques lúcides al nacionalisme hindú, que és el hindutva, i denuncia la cohabitació entre la religió i la pseudociència a l'Índia actual. Per fer només una petita introducció del seu pensament, com bé deies, doncs mirarem el que és la crítica que fa Nanda a l'ecofeminisme espiritualista, defensat per activistes que segurament alguna part dels nostres oients coneixen, com és el cas de la Vandana Shiva. I dic que la coneixen perquè una part dels seus textos estan traduïts, al contrari que el que passa amb la Nanda. Per situar, Nanda és molt crítica amb aquest ecofeminisme espiritualista que veu del feminisme radical d'Estats Units i pressuposa, des del que són posicions biologicistes apuntalades en credos religiosos, fixa't, Noemí, la diferència ontològica i ètica primordial entre homes i dones. Com deia abans, doncs Shiva és defensora d'aquesta línia, d'aquest ecofeminisme espiritualista, que els oients el poden trobar en el llibre Dones, ecologia i supervivència a l'Índia de l'any 1988. Doncs bé, Nanda és molt beligerant contra el rerefons d'una idea que, a primera vista, ens pot semblar a totes doncs innocua, fins i tot atractiva. Però ara bé, ella el que fa és fixar l'atenció en el que és una profunda arrel reaccionària. La falsedat, sobretot, denuncia Nanda de la pretesa reciprocitat harmònica entre sexes que persones com Shiva identifica amb un passat premodern a l'Índia i, per extensió, a tot passat premodern en altres llocs. Aquesta reciprocitat harmònica, novament, insistim, entre el que és els homes i les dones. Doncs bé, Nanda, el seu llibre que jo recomano, malauradament està en anglès, però esperem que algú el tradueixi.
0: Aquí ho llancem.
1: Sí, sí, que portaria per títol, no m'hi he fixat. Profetes mirant endarrere. Crítiques postmodernes a la ciència i al nacionalisme hindú a la Índia, que és de l'any 2003, Nanda dona poderosos arguments contra la defensa que Shiva fa del que propugna espiritualment com una via holística de coneixement, que, com sosté Nanda, justificaria en última instància el sosteniment del sistema de castes a l'Índia, a més de propugnar doncs un reduccionisme acusatori contra la ciència. I em permetreu que faci una petita lectura, una cita de traducció meva al castellà en aquest cas, perquè he treballat a Nanda i per aquest motiu. I deia Nanda: si la naturaleza se considera realmente un complemento inseparable de la vida humana, ¿por qué quienes trabajan con la naturaleza, cosechando la tierra, manipulando desechos humanos y animales, entrando en contacto con cuerpos, son vistos como contaminados o intocables? ¿O si los hombres, las mujeres y la naturaleza estuvieran en armonía dialéctica, y uposa entre cometas, como afirma Shiva, ¿por qué los hindúes de casta superior no permiten que las mujeres que menstruan cuando están en su estado más natural ni siquiera entren a la cocina? Que la cultura india sea contraria a pensar en dualismos es evidentemente falso. Que és el que fa Nanda, claríssimament.
0: Sí, sí, ho diu de manera molt clara,
1: Desmantella aquest relativisme epistèmic, no? I precisament el que fa és defensar el pensament il·lustrat. I Nanda ens convida a preguntar-nos sobre quines són aquestes estructures de les tecnologies, les relacions socials de producció i de gènere que mantenen aquestes desigualtats. I al cas de la Índia, precisament un sosteniment de l'opressió de les dones, però també dels dàlits, dels intocables. És el manteniment de facto d'aquest sistema de classes. Ara bé, en ocasions es manté per què? Perquè aquest espiritualisme apel·la a certes tradicions espirituals i tradicionalistes que simplement el que fan és ocultar aquesta estructura de sosteniment. Critica Nanda, per tant, aquest vel ideològic que ha mostrat que funciona molt bé la combinatòria entre, d'una banda, el capitalisme a la Índia i la religiositat, que al final el que fa és mantenir el poder i legitimar que a les classes més pròsperes al país siguin aquelles que mantinguin, sí, la desigualtat contra les dones, la desigualtat contra aquests dits intocables. Fixa't, Noemí, que ella anomena tot

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
3: Ens ha interessat. Moltíssimes gràcies, Montse.
4: A tu, Noemí.

0: Gràcies.
1: Avui ens escapem ben a prop, ens anem al sud de França, però segurament si jo us dic anem a Lot, molts de vosaltres direu no sé exactament on està. Doncs per això tenim avui a la Virgin Guindos, que ella és representant de la part turística del sud de França. Virgin, bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia a tothom.
1: Ens ve molt de gust perquè ja d'entrada sona molt bé, però molts de nosaltres no sabem ben bé situar què és Lot. Quina zona és?
2: La coneixeu molt bé.
1: Perfectament.
2: Lot és el nom del riu que li dona el nom a la província. Si jo us dic Narbona, us dic Carcassonne, us dic Castelnau d'Arri, Limoux, us dic les ostres, le cassoulet, el kitesurf, el canal du Midi, què?
1: No, d'entrada ja ens ve de gust anar-hi, se'ns obre la gana directament i les ganes de fer coses. Estem parlant, com deies tu, del sud de França, aquestes ciutats, però també molta gent ho relaciona amb el país Qatar.
2: Sí, evidentment, però ara ens volem fer descobrir aquesta zona per les seves ànimes.
1: Quan més parlem, enllà, que maco.
2: Les ànimes, l'ànima del sud de França, les ànimes de la llibertat, les ànimes, l'ànima del savoir-faire, l'ànima de la gastronomia, perquè, bueno, en el fons és l'ànima del Lot, l'ànima del sud de França.
1: Mm-hmm. A més, estem parlant de riu, per tant, el paisatge és verd, i a part del mar.
2: És preciós.
1: És a dir, que és molt contrast, no?
2: Sí, perquè hi ha de tot. Hi ha la zona de Corbière, amb els grans productors de vins boníssims de la zona. Evidentment, tenim el mar, amb Le Cat, Gruisson, les Salines, la zona més muntanyosa, amb tots els castells Cates, Quiribus, Péripertus, la zona de Castelnau d'Arri, on passa el canal du Midi, o sigui, hi ha una diversitat de paisatges per tots els gustos.
1: Si haguéssim de fer un recorregut, ara imagina que estem escoltant la ràdio i dèiem, a veure, proposa'ns per fer una escapada de 3-4 dies, perquè suposo que seria l'ideal, però també pot ser un cap de setmana. Però si ho allarguem una mica més, quina ruta, per on ens proposes començar i on acabem aquesta ruta?
2: Hi ha tantes rutes perquè depèn si t'agrada més la cultura, o t'agrada més la gastronomia, o t'agrada més l'esport. Mm. Ho pots fer tot, però per exemple, un que puguem barrejar-ho tot. Arribes a Narbona i fas una ruta una miqueta cultural per descobrir la ciutat de Narbona, però segueixes a Olivia, que et fa descobrir les especialitats gastronòmiques de Narbona. Després vas a dinar a Chebebel. Chebebel és un restaurant de carn, molt bona, és un antic jugador de rugby que es fa llençar els trossos de carn. És divertidíssim.
1: No,
2: agafa el megàfon i comença a cridar de burger, un filet.
1: Però tu l'has d'agafar?
2: No, tu no, l'agafa ell, com bon esportista que
1: és. M'havies espantat.
2: Però a part pots descobrir totes aquelles especialitats com les olives Luc, la mel de la zona, le cassoulet, d'on ve el nom de cassoulet, que clar, no ho puc explicar tot ara, pots descobrir això. Bueno, doncs
1: tot
2: després...
1: això, de totes maneres, Virgin, ens tocarà rascar molt la butxaca.
2: No, per res. És molt més econòmic del que pensem. Mm-hmm. Comparat amb preus de
1: evidentment, de Barcelona, segur que serà més econòmic, perquè Barcelona està caríssima.
2: Està caríssima.
1: Sí.
2: Després, per exemple, podem anar a Château Capitul. Mm-hmm. És un domen vitícol amb un castell i un allotjament molt maco, que semblen les antigues cases dels agricultors i els vinyaters, i passar una tarda amb família fantàstica en una de les villes que té la seva pròpia piscina climatitzada davant, amb unes vistes

0: impressionant sobre els vinyedos. Uh-huh. Per exemple,
1: el
0: dia següent agafem unes bicis i anem fins a Gruisson, un poblet moníssim, rodó, medieval. Visitem les salines, aprenem d'on ve la sal, la flor de sal, tot això, comprem unes especialitats i mengem unes ostres al restaurant que hi ha al costat. Una gangueta així, molt informal i molt divertida, i tornem en bici.
1: Les ostres ens acompanyaran, Barba, en molts punts d'aquesta zona.
0: I tant, i tant. I de fet, jo fa poc vaig anar a persones que no els agraden molt les ostres, com són més suaus que en altres jocs, van disfrutar moltíssim.
1: Els hi van acabar agradant.
0: Per exemple.
1: I estaves parlant també d'esport.
0: Ah, sí, clar, pels més...
1: aventurers.
0: Els més aventurers. Tenim el kitesurf, per exemple, una zona... Clar, on es fan les ostres són les llagunes, on es barreja l'aigua de mar i l'aigua del riu. I com no hi ha onades, però és una zona una miqueta ventada, doncs és el paradís dels kitesurfistes. Tenim el canal d'Humidí. No és esport, però podem fer bicicleta al voltant, que és preciós, i descobrir ciutats encantadores com Lusomail amb la seva biblioteca més antiga, que és impressionant.
1: Turisme de biblioteca també ho trobo superinteressant. Sí. També. Doncs aquí en tindrem una per
0: visita. I després anem cap a Castelnaudary i descobrim com es fan les cassoles. D'ahir ve el nom del cassoler.
1: Sí.
0: Bé, de cassola, i a l'origen és unes faves blanques, que es diuen langó, amb unes salsitxes típiques d'allà, el cànec, l'ànec que es fa, i és un plat que no es posa tomàquet. Mira, l'altre dia m'ho van explicar. El tomàquet ve dels Estats Units, i a l'època que es va crear el cassoler no hi havia tomàquet. El color es fa perquè es trenca la crosta de sobre... 8 vegades, fins a 8 vegades, o sigui,
1: la crosta
0: del plat es fa com una crosta, ho trenques, ho barreges, i és el que li dona el gust i el to vermellós del plat.
1: Ni gota de tomàquet,
0: Ni gota de tomàquet.
1: Sacrilegi si posem tomàquet. Segur que trobarem plats super ben cuinats també per tota la zona.
0: Formatges. I vins.
1: I vins que ens acompanyaran també, que podrem veure, que, com tu deies, a les vinyes, no?
0: Sí.
1: De tota la zona, que també marca el paisatge d'allà.
0: Le Corbière, sí, és impressionant. I la veritat és que a la influència del mar Mediterrani, que li dona aquest caràcter, el vent que fa que les arrels s'assequin, és una zona on es fa realment un vi molt, molt, molt bo, molt apreciat i molt adequat per tots els menjars que es fan, les ostres, amb els vi blancs, els negres, per el cassoler. I jo també us proposo fer, per exemple, una miqueta de caiac pels rius, una baixada així també com a esport, i acabar fent una degustació de la Blanquette de Limoux. La Blanquette de Limoux és com l'origen del cava o del xampany.
1: Amb la boca petita, amb la boca petita. No gosem, que no s'ofengui ningú.
0: Que no s'ofengui ningú, però veniu a descobrir la Blanquette de Limoux. És un vi espumós, molt, molt adequat per fer uns aperitius, uns atardeceres per aquesta zona.
1: Doncs crec que és una gran proposta, l'Hot, a França, que ens permetrà això, cuidar una mica també la nostra ànima.
0: Sí.
1: En tots els sentits, esportiu, gastronòmic, de sensació de llibertat, de natura. Mm. Així que moltíssimes gràcies, Virgin, per haver-nos acompanyat.
0: Un plaer, ja sabeu, heu de venir aquí a l'Hot i descobrir les ànimes del sud de França.
1: Sí, senyor, ho tenim aquí al costat.
0: Sí.
1: Moltes gràcies.
0: Merci.
1: I anem a veure cap on ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
2: Bon dia, Noé. Molts ho trobem un plat genial, però no sabem ni quan ni qui va popularitzar això de la botifarra amb seques. I m'agrada. M'agrada tant quan... Segur que en algun moment us heu interessat per conèixer el moviment cultural de la Renaixença. A la segona meitat del segle XIX, un grup d'escriptors i d'intel·lectuals es van proposar donar un nou impuls a la llengua catalana després de segles d'arraconament. Joan Joan Maragall, mossèn Cinto Verdaguer, Bonaventura Carles Aribau o Víctor Balaguer són alguns noms propis de la Renaixença. Els jocs florals van ser un dels instruments utilitzats per aquest nou impuls. Però a l'aliment cultural i literari li cal sempre l'aliment material i físic per fer vida i gaudir-la. En aquella època es van fer famoses les fondes i hostals populars, on servien menjar casolà a preus assequibles per una majoria. Obrers, treballadors d'oficis, la gent modesta els freqüentaven. El Gòtic i Raval de Barcelona, algunes d'aquestes fondes les anomenaven els Sisos. Per 6 rals es podia dormir a les fondes dels Sisos i d'aquí el seu nom. Aquí s'hi servia menjar de casa de tota la vida, confrontant la cuina francesa que triomfava als restaurants de les elites. Els menjars dels Sisos eren coneguts amb denominacions molt singulars. Així, la sopa amb mandonguilles era la sopa amb bales, l'arròs amb sabates, és a dir, arròs amb musclos, els peus de ministre, peus de porc amb naps, una bicicleta, dos ous ferrats, o la botifarra amb seques, o sigui, amb mongetes.

Originàries d'Amèrica, les mongetes arriben a la cuina catalana al segle XVI i encara afegirem que els sisos, del plat de seques amb botifarra, també en deien una noia del país i 11.000 verges. Tot una evidència de la Renaixença que popularitzava la llengua catalana allunyant-la de cultismes.

0: De 1650, a la vora del mar, un jove pescador observa l'arribada dels vaixells de guerra amb una barreja d'admiració i pressentiment. Aquest és l'inici, aquest és l'argument del llibre La batalla de Cambrils, un llibre d'Enric Herce, que... Enric, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que el tenim acostumats, estem acostumats a tenir-lo parlant de cuina.
1: Sí.
0: I en aquest cas és un llibre que parla de les aventures d'un noi que no són tan aventures, que són parla de batalles, de guerres. Un llibre que, a més, deixa'm dir-ho, té el 15è Premi de Narrativa Marítima Vila de Cambrils, Josep Lluís Savall, d'aquest 2025. Per tant, hem dit, home, Enric, vine i explica'ns-ho. Primer, el teu primer pas a la ficció?
1: Sí, veus? Sempre vinc a parlar de cuina.
0: A la novel·la, exacte, i en aquest cas no sé si surt cuina en aquest llibre.
1: Surt una mica de cuina, perquè és el que hem parlat moltes vegades, la cuina sempre hi és.
0: És que, clar, forma part d'una època també,
1: clar,
0: no?
1: I la cuina, a més, és el rerefons de les famílies. I en aquest cas estem parlant d'un noi que és el fill d'un pescador, que té la seva pare, la seva mare, la seva germana, i també hi ha algun moment, com sempre, de cuina dintre de la novel·la, sempre. És...
0: I com has fet aquest pas? És a dir, per què? I justament amb aquesta novel·la històrica, una mica, no?
1: Estic molt content. És el meu pas a la ficció. Ja hem parlat altres vegades, i ja saps que jo sempre he dit que volia, de petit, sempre volia ser escriptor, he fet molts llibres, però tot és de gastronomia, penso que he fet 8 o 9, de gastronomia, tenia moltes ganes de passar-me a la ficció. I aquest llibre, que ha guanyat, estic molt content, perquè és la meva primera novel·la, i ha guanyat un premi, ja vull dir, estic contentíssim.
0: És començar ja amb bon peu, eh?
1: A més, me'l va presentar l'altre dia a la Colla Valls, a que més estic contentíssim. I vaig pensar, doncs, mira, si te fixes, jo he publicat algun llibre, Deliciós Mar. El mar sempre ha estat en mi, com a la cuina i personalment, no?, a la meva vida, no?
0: Sí, tu vius a població
1: vist
0: de mar marítima.
1: Mar, exacte, el mar per mi és molt important. Mm-hmm. I vaig veure que aquest premi, que es basa, ha de ser narrativa marítima, vaig pensar, carai, aquest és ideal perquè jo comenci a escriure una ficció. I mira, vaig posar-me i vaig tenir la sort de guanyar el premi.
0: I en aquí tries La batalla de Cambrils.
1: Sí, és un fet històric, és una novel·la històrica sobre un fet, una batalla que va haver entre francesos i espanyols davant de les costes de Cambrils l'any 1640, com bé has dit tu abans, i a dintre d'aquest fet històric jo explico aquesta ficció, que és una ficció, però que estic segur que pot ser real i devia haver sigut real, podia haver passat tranquil·lament. Jo m'allunyo una mica del que és explicar la batalla en si, que també l'explico, però el fet concret que jo vull explicar més aviat és la història personal dels personatges, d'aquest noi que veu aquella batalla de llevant, veu aquells vaixells, i per un costat els veu com una oportunitat d'aventura, no?, de sortir, si me pogués embarcar, si pogués viatjar, deixaria enrere la vida humil de pescador, d'acord? Al costat hi ha la família, el pare, que és un pescador de tota la vida, que ja els seus avis eren pescadors, i veu allò i pensa, diu, nen, això no és aventura, això serà tragèdia, segurament. La mare, que també ha viscut, fins i tot m'agrada explicar, i tracto d'explicar, com veu la comunitat de Cambrils, com veu aquell esdeveniment que els cau a sobre i que saben que rebaran d'una manera o altra. I més estem al 1650, que 10 anys enrere ja havia passat per una gran desgràcia amb el setge de Cambrils, que això també és un fet històric, que va deixar completament arrasat el poble, es va deixar amb la misèria més absoluta. I ja tota la comunitat, la gent del poble, veu que una altra vegada se'ls cau a sobre la desgràcia. I a mi tot això és el que em cridava l'atenció i el que volia, és on he trobat el tema per explicar, no?
0: Que, de fet, quan pensem en guerres, en batalles, desgraciadament no podem deixar de pensar en actualitat.
1: Estem allà mateix. I passa sempre. Vull dir, en aquest cas ens podem imaginar el que podien sentir. I a més, com continua passant avui dia, ells eren catalans, la gent de Cambrils, al davant estaven els espanyols, els francesos, qui anaven, els catalans, en qui anaven, és igual. Mm-hmm. Al final, el poble, la gent humil, rep hòsties dels teus i dels contraris i de tot plegat.
0: I l'història es repeteix, es repeteix i es repeteix. A més, amb una prosa continguda i precisa, que la novel·la posa justament el focus en gestos els més menuts, els més senzills, els més simples, la feina, el silenci, l'espera.
1: És que al final la història, la vida, està amb les coses petites. Em parlaves de la cuina. Doncs aquest noi assegut a taula menjant una sardina amb els seus pares, doncs és el moment on s'expliquen, on es parlen, i al final les coses menudes són el que fan lo gran, no?
0: Sí, sí, i a més, en aquesta quotidianitat és on al final trobem els paral·lelismes amb nosaltres mateixos, també, sí, no? En aquests moments tan senzills.
1: Exacte. I fixa que la història sempre es fixa en les coses grans. Mm-hmm. En aquest cas, si busqueu la batalla de Cambrils online, internet, allà on sigui, t'explicaran el que va fer l'almirall francès, el que va fer l'almirall espanyol, els soldats, cap on te van anar, qui va triomfar. Però no t'explicaran què passava amb la gent que estava per allà sota a les rodalies de la batalla, com ho patien.
0: Mm-hmm. Doncs us proposem avui aquest llibre, La batalla de Cambrils, que és el 15è Premi de Narrativa Marítima a Vila de Cambrils, Josep Lluís Savall, 2025, per tant, d'aquest any, que acabem de passar, i que, a més, ha escrit Enric Herce, que estem acostumats a parlar amb ell de cuina, i avui hem dit, doncs vine i explica'ns la novel·la. Enric, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Seguim cuinant, de totes maneres.
0: Clar, clar, oi tant, i et demanarem que vinguis. I et demanarem que vinguis a cuinar-nos.
1: Quan vulgueu.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.

0: Us imagineu una casa on cadascuna de les seves estances estiguin pensades i dissenyades per artistes, creadors de disciplines relacionades amb cadascuna de les seves habitacions? Una biblioteca, per exemple, pensada per un escriptor, una cuina pensada per un cuiner o una sala d'estar per una directora de cinema, tot de la mà de professionals de l'arquitectura i l'interiorisme. I que, a més, en aquell espai hi passin coses que les puguis viure. I si a sobre l'edifici que l'acull és tan emblemàtic com ho és a Barcelona, el Círculo Ecuestre, això és Eclèctica Barcelona, un nou esdeveniment que s'està celebrant aquests dies dins el marc de Barcelona, capital de l'arquitectura, i que connecta interiorisme, arquitectura, disseny i cultura en un mateix lloc. Fins al 13 de juny tenim la cita i tenim amb nosaltres a la interiorista Pia Capdevila i a la Patricia Pérez Romera, que és directora de l'agència AMT, i totes dues estan al capdavant d'aquest projecte. Molt bon dia, benvingudes.
1: Bon dia.
2: Bons dies.
0: Home, déu-n'hi-do, eh? Una primera edició i contem amb Isabel Cuixet, que no ho hem dit, Javier Cercas, Lázaro Rosa Violán, bé, en fi, una quantitat de personatges del món de la cultura, del món de la cultura relacionada amb la ciutat, i a sobre també interioristes i arquitectes.
3: Un bon còctel,
0: déu-n'hi-do. Expliqueu-nos com va néixer, com heu arribat aquí.
1: Com neix Eclèctica? Bueno, neix d'un somni de la Patricia i meu personal, realment, de voler moure talent a la nostra ciutat, i vam començar a pensar idees i vam creure que el poder crear un recorregut per una casa per 12 persones emblemàtiques de la mà de 12 professionals, pues amb nom i evidentment que fan uns projectes meravellosos, seria la millor manera. Llavors, d'aquesta manera el recorregut troba un sentit, pots veure qui hi ha darrere aquell concepte de cada projecte i com es transmet, o com l'han conegut i com l'han transmès.
0: Clar, perquè s'ha establert una relació de diàleg entre dues persones que en principi no tenien una relació professional, s'han quedat aquí.
2: Sí, sí, yo creo que nace un poco también de esta necesidad de volver a recuperar, ¿no?, ese talento creativo y volverlo a poner a disposición de la marca Barcelona. Es un proyecto con un componente marca Barcelona muy potente, y en el que, cuando hablamos de talento creativo, es verdad que siempre lo centrábamos mucho en arquitectura, interiorismo, diseño, pero que de alguna manera el talento creativo de Barcelona lo combina ya de por sí con otras disciplinas culturales, ¿no? Como puede ser pues la gastronomía. O sea, tenemos una gastronomía maravillosa, tenemos una moda, un sector de joyería, de cine, de literatura. Y entonces, al final iba de co-crear, ¿no?, y de combinar todas estas disciplinas que nos ayudarán a volver a poner Barcelona en el epicentro del diseño vanguardista de cara al mundo.
0: I ens feu un recorregut mental per aquestes 12 espais, per aquests 12 espais co-creats amb aquestes dues grans personalitats del món cultural. A veure, per on comencem?
1: Jo començaria per l'inici del recorregut.
0: Sí,
1: si vols, fem una mica l'inici d'aquest recorregut i així us el poden anar imaginant, sí, i després vien anar a veure.
0: Exacte, perquè la cita és obligada.
1: Exacte. Entrem en un laundry. Mm-hmm. Comencem amb un primer rentador, un laundry. Aquest laundry està firmat per l'Àgata Samons i és per l'ordenatriz, la Begoña, vamos, sí. O sigui, una institució de treure taques.
0: Exacte,
1: meravellós.
0: Exacte, que la gent segur que l'ha vist mil vegades per Instagram i per les xarxes
1: exacte.
0: Socials.
1: Després del laundry passem a la cuina. Mm-hmm. I a la cuina està firmada per la Bàrbara Aurell i és per l'Albeu Rauric, que és el propietari del Dos Palillos. Llavors, allà és com un laboratori d'idees, la veritat, que molt divertit. L'espai que el recull s'han atrevit i convido tothom que vingueu a veure'l, perquè realment val la pena.
0: Jo crec que tots deuen ser espais molt
1: tots
0: atrevits,
1: hi ha molt de nivell.
0: Clar, segur, m'ho crec.
1: Hi ha molt de nivell.
2: Però és interessant també dir, no?, que totes les duples s'han entendit molt bé.
1: Oh, sí, això és
2: no? I han treballat molt bé de la mà, perquè això era un risc que també podíem tenir.
1: Sí, però no? S'han fet tots molt amics.
2: Ells, no?
1: I la veritat és que està sent meravellós.
0: Que això és perfecte per la creativitat.
1: Sí, senyor. Home, millor impossible.
0: Millor impossible. Per on seguim?
1: Seguim pel bar. El bar és el bar d'Estrella d'Am. Uh-huh. I està creat per la Olga Pajares, per en Nando Jovany. Sí, vamos, ha creat una tapa que marida amb la cervesa que presenten dels 150 anys d'Estrella d'Am. Bueno, és un còctel, ja et dic que tot és un còctel, però aquest també és dels interessants.
0: Del bar, on
1: bar ens n'anem al despatx. Per Don Risto Mejide.
0: Home.
1: I signat per el Jaime Prous. Jo crec que dels espais més elegantosos de tota la casa, ho tinc a dir. perquè sí. És que clar, ells dos també són una parella com molt formal i tal. Però molt càlida
0: el despatx,
1: també,
0: és
1: el
0: això?
1: Despatx, perfecte.
0: Sí. Del despatx? Del despatx ens n'anem a la meva estança, l'assigno jo.
1: Home. I jo i el meu estudi, evidentment, i hem treballat de la mà per la Martina Klein. Llavors tenim un espai que és dels més barrocs de tota la casa, però que l'hem moldejat i l'hem convertit, jo crec que és un espai digne d'alta costura. I ens n'anem i sortim cap a l'estança de la sala d'estals, gran salon, on tenim el Lázaro Saviolán, que li ha fet un projectàs a la Isabel Coixet. Allò és una escenografia en tota regla.
0: Sí, sí, o sigui, havia de ser-ho.
1: Havia de ser-ho, correcte. I ho és, i ho és, i ho és.
0: I després, abans de pujar a la planta a dalt, ens n'anem per la biblioteca del Javier Cercas.
1: Clar.
0: Que el projecte va de la mà de la Sonantó. És una biblioteca que, quan vingueu a veure-la, veureu com s'ha ubicat i que ben ubicada que està, i ens acompanya fins a la planta 3, que deixo que la Patricia us expliqui.
1: A veure,
0: Patricia,
1: tenim a dalt.
0: Seguim el recorregut. Venim de la biblioteca, cap on anem ara?
2: M'encanta esta biblioteca porque además, hoy, no sé si habéis leído Javier Cercas, a mí es que personalmente me encanta, sí. Y es una biblioteca que te incita, que te apetezca sentarte a leer.
0: Claro.
2: O sea, de verdad, es un pequeño rincón donde realmente yo creo que has un conseguido que te apetezca estar allí, cogerte un libro de Javier Cercas y ponerte a leer, que esto no era fácil porque ya por la ubicación donde está. Entonces yo creo que subimos a la planta de arriba y entonces digamos que tenemos la zona más de noche de la casa. Tenemos una suite vestidor que ha hecho Ricard Trenks para Juan Avellaneda, donde podemos disfrutar de su moda y de su puesta en escena tan creativa y espectacular. Pasamos al baño suite, donde lo tenemos de hecho por Cristina Carulla para Mariona Ferrán, un baño suite.
1: Te diré que es una mica un somni.
2: Sí, es que es lo que te iba a decir.
0: Es que volem somiar, clar, venim a somiar.
2: Sí, es un espacio que yo creo que más que un baño es un sitio para estar y disfrutar de un relax. Sí. Es como, sí, es una belleza, exacto, es como un arte ese baño. Luego queríamos tener también una parte de gimnasio y dedicado, ¿no? También un poco a la moda que hay ahora y la tendencia de cuidarse en casa. Uh-huh. Y tenemos una suite con gimnasio que ha hecho Adela Cabré y su estilo tan señorial, elegante, elevado a la enésima potencia para Fit Coco, ¿vale? Esto además me incita mucho, ¿no? A explicaros que Ecléctica, una de las cosas que también tenía en mente era que queríamos que el target fuera lo más amplio posible.
1: Han treballat dos targets de dos generacions molt diferents.
0: Molt diferents, clar.
1: Adela Cabré i una Fit Coco,
2: sí.
1: És que clar.
2: Incluso, ya no solamente por los interioristas y en su relación con su pareja, sino que tenemos un Javier Cercas y una Fit Coco, o sea, ¿no? O una Isabel Coixet, y luego te vas a un Juan Avellaneda, o... Entonces, es verdad que es una de las cosas que queríamos es, oye, que no se quede un evento solo para los amantes de la arquitectura y el diseño y que ya de por sí vengan a este evento, sino realmente hacerlo lo más transversal posible, porque tú puedes venir porque simplemente te gusta el mundo del cine Isabel Coixet, o porque me encanta cómo está llevando el mundo del pilates una Fit Coco, o de la meditación una Xuan Lan. Tenemos además un baño hecho por Sara Folk para Xuan Lan, ¿vale? Dedicado... Más que un baño, yo hablaría de una zona dedicada al bienestar integral, un templo dedicado a la meditación.
0: A perill de que algú s'hi vulgui quedar, que ja no
1: vulguem sortir
0: allà. O bé llegint un llibre o bé meditant.
2: Exacto. Y todas estas estancias dan a una sala que le dimos muchas vueltas al nombre y al final lo hemos llamado Sala Club. En principio está destinado a la música, ¿vale? Donde L35 lo ha hecho para crear la hoz. Pero es una sala muy polivalente, donde pueden pasar todo tipo de cosas y donde cuando entras, diría que es la sala más conceptual, ¿no? Sí. La sala que da más libertad a la imaginación de decir aquí, todo lo que pasa en Ecléctica en realidad podría pasar en esa sala, porque es muy conceptual.
1: Correcte.
0: Tot plegat, envoltat també de tallers i d'activitats, és a dir, en aquest espai hi passaran coses, i estan passant coses,
1: i encara
0: en queden per passar.
1: Era una de les altres
0: coses que la gent
1: que teníem dins del projecte.
0: Pel públic obert, és a dir,
1: correcte.
0: Hi ha una part per professionals i una part per qualsevol persona.
1: Correcte, el que volem és que tothom pugui venir, posar a l'abast aquesta exposició a tot el públic, i a més moure-ho amb experiències, amb tallers, que succeeixen dintre dels propis espais. Uh-huh. Per exemple, dintre de l'habitació de la suite amb vestidor, em sembla que és avui, dissabte, s'impartirà una sessió de pilates.
2: És important també dir que estas experiències i estos talleres los vives dentro de la propia estancia.
1: Claro, claro.
2: Normalmente cuando vas a este tipo de eventos, ¿no? Tienes un auditorio, tienes una zona común donde se hacen este tipo de talleres. Aquí hemos querido que se vivan dentro de la propia estancia porque al final nosotros hablamos de estancias que están hechas para vivir y ser vividas, ¿no? El interiorismo no es qué bonito es el espacio, pero no lo vivo. Queremos casas donde se vivan y donde sucedan cosas. Por eso los talleres hemos querido hacerlas dentro del propio espacio, para que sea el propio espacio el que ya te cuente el storytelling de lo que está pasando.
0: Exacte.
2: Allí.
0: De fet, són espais superinspiradors que moltes vegades un no té el pressupost per fer, evidentment, un espai com el que veurem, però en canvi s'hi pot empapar-se d'idees.
1: Però pots emportar-te moltes
0: Exacte.
1: Idees, perquè són espais reals, són espais on hi ha un concepte pensat per algú, no és una cosa només conceptual.
0: Dins d'aquest context de Barcelona, capital de l'arquitectura,
1: i al Círculo hi ha molta gent que no hi pot entrar. I, evidentment, agraïm com ens han acollit amb aquest projecte. Li hem donat la volta als espais de la mà de totes les galeries que també participen en aquest esdeveniment. Tenim una d'art moderna espectacular, posem a l'abast de tothom el coneixement de tots aquests artistes que ens han cedit la seva obra i li hem donat un gir 360 amb uns espais que ja són meravellosos de per si, però és que ara mateix els hem donat una altra forma, o sigui, el dia a dia d'aquest espai són sales, són coworking, són sales que es fan events corporatius, etc. I, evidentment, l'espai en si del club doncs, acull els seus socis d'una manera elegantíssima, però és que durant 10 dies hi ha una experiència, et diré que única, efímera.
2: I abierta a tot el món.
0: La gent que vulgui venir ha de comprar l'entrada.
1: Exacte.
0: Simplement entrant a la pàgina web, qualsevol persona pot adquirir l'entrada i també
1: una
0: pot seguir
1: entrada.
0: Tots els esdeveniments. La web és eclèctica.bcn.
1: Correcte.
0: I també us pot seguir a Instagram, eclèctica.bcn.
1: Correcte.
0: Que també sabrà tot el que va passant en aquests dies.
1: A Instagram, a més, hi ha una altra part del projecte, que és explicar
0: el procés
1: com
0: creatiu.
1: Com s'ha creat tot això, com hem arribat fins aquí, com s'han conegut les parelles, tot el procés, des de que vam començar fins que hem obert portes fa 48 hores. S'està explicant a Instagram, s'està explicant dia a dia i és una de les peces
2: porque
1: molt importants perquè les marques també...
2: Sí, no, y porque siendo marca Barcelona, yo creo que Barcelona tiene un tarannà, ¿no? O sea, Barcelona tiene una forma de comunicar diferente al resto, donde la parte del proceso creativo es importante. Tan importante o más como el resultado final.
0: Doncs moltes ganes de viure i d'experimentar aquesta experiència eclèctica a Barcelona, que està en el Círculo Equestre i que, sobretot, entreu abans, la feu entrada, perquè si no hi podreu entrar. Pia Capdevila, Patricia Pérez Romera, moltíssimes gràcies a totes dues.
1: Gràcies a tu.
2: Moltíssimes gràcies a ti.

0: Joan Maria Morros, bon dia.
1: Bon dia.
0: Et veig somrient. És per la pel·lícula de la que parlarem ara?
1: És perquè ens posem en situació, tu i jo, tant en la pel·li com en la sèrie. Què et sembla?
0: Ah, doncs bé.
1: I aleshores a veure què,
0: a veure què passa.
1: Què és el que passa. Sí. Per què vols començar?
0: Per la pel·lícula.
1: Per la pel·lícula, que es va estrenar la setmana passada i té, diguem-ne, que dos protagonistes que són joves, guapos, que han tingut molt èxit tant a les sèries de televisió com a les pel·lícules que han fet i que aquí, per tant, serveixen com a efecte crida per a veure aquesta pel·lícula, que és el d'una parella que estan a punt de casar-se. Han tingut un inici de relació que realment seria d'aquells de pel·lícula, no? Ell està llegint un llibre a una cafeteria, ell la veu des de fora, en queda absolutament enamorat a partir d'aquest moment, entra i es presenta, i a partir d'aquí té una cita, i al cap d'un temps decideixen casar-se. Però tot i això, estem davant d'un drama.
2: Ready and turn. Nice.
3: The wedding is this Saturday.
4: What stories are you gonna do?
5: What do you mean, my speech?
4: Yeah.
1: Zendaya i Robert Pattinson. Guapos, joves, el que vulguis.
0: La música porta romans,
1: doncs,
0: perfecte.
1: Imagina't que estem, és a dir, que som tu i jo en aquesta, tu estàs a la cafeteria i aleshores jo vaig allà i et dic aquesta història i aleshores anem, una vegada decidim que ens casem,
0: sí?
1: Anem a fer el sopar previ en el lloc on ens casarem per fer el tas i tota aquesta història. I allà hi ha una altra parella que resulta que seran el padrí i la padrina de casament. I en un moment de la conversa d'aquest sopar absolutament divertit i de bon rotllo i tal, es planteja la pregunta d'alguna cosa que tu hagis fet que no se sàpiga que és un secret.
0: Mm.
1: I aleshores ho van explicant tots, més o menys, fins que arriba ella, la Zendaya, que explica una cosa que marca absolutament la situació i la relació a partir d'aquell moment.
0: Mira, en el tràiler ara és just un moment del silenci.
1: Sí, què et sembla?
0: No, que clar, planteja un dilema. Què
1: sí.
0: fas?
1: És a dir, tu faries això i aleshores ens casem, no ens casem, continua tot endavant,
0: la relació que sorprèn tant el que ha fet.
1: Exacte, amb els amics fins i tot, és a dir, amb l'amic d'ell, amb la seva parella, que és el que passa. I això és el que planteja aquesta pel·lícula del Christopher Borgli, que està, t'haig de dir que realment el plantejament està molt bé, i et fa preguntar-te això, és a dir, si el que ella t'arriba a explicar realment fa que tot se'n vagi en l'aire o no.
0: Mm-hmm. Per tant, aquí un debat gairebé filosòfic, sí senyor.
1: Gairebé filosòfic, sí. I ara anem a l'altre. A veure, diguem-ne que té un plantejament inicial que va variant bastant, bastant ràpid. Aquí estem situats en un barri idíl·lic, estem situats a Nou Mèxic, als Estats Units, en un desert, absolutament aïllats de tothom, i són unes casetes que estan molt bé, que acullen gent que està jubilada o que a partir d'aquí decideix que
0: vol canviar un tipus de vida,
1: el que sigui, sí, se'n van allà, i aleshores diguem-ne que uns s'ajuden amb els altres, hi ha com una mena de, no és un alcalde, però sí que és el màxim executiu que té aquest barri que es diu The Burrows.
6: Welcome to The Burrows, where you'll have the time of your life.
7: Hippie.
1: A veure, el personatge principal de l'Alfred Woodward no té gaires ganes d'anar-hi, és a dir, s'acaba de quedar viudo i aleshores els seus fills es deixen que el millor lloc per anar és The Burrows, perquè té tots els serveis, estarà envoltat de gent de la seva edat, s'ajudaran. En principi, què? Hi podríem arribar a anar, tu i jo, aquí?
0: Sí. No,
1: cada una casa diferent, sí. Perquè n'hi ha que són parella, eh? I decideixen anar a fer diguem-ne que la seva jubilació allà. Però aleshores anem aquí i tot està molt bé. A veure, un dels encerts...
0: Em sona inquietant, ja d'entrada em sona una mica inquietant, perquè una mica com tot tan triat, tan decidit, sense gent jove per allà al mig, sense criatures...
1: Sí, la gent jove és alcalde.
0: Ah?
1: I un policia.
0: Però no hi ha criatures?
1: No, perquè aquí vas quan et jubiles.
0: Ah?
1: No?
0: Doncs...
1: Espera't un moment.
0: A veure.
1: És que encara no... És a dir, si estàs inquietada ja només per això, imagina quan t'expliqui la resta.
0: A veure, què passa?
1: Alfred Woodard, hi ha la Gina Malone, també hi ha el Seth Rogen, i també hi ha la Gina Davis.
0: Home, m'encanta.
1: És a dir, en principi, que això, hi ha alguna crítica que ho compara, és com si tinguéssim Cocoon aquí.
0: Ah,
1: i te'n vas cap allà, per passar el que et queda de vida, diguem-ne que de la millor manera possible. Però, què passa? Passa que en la producció d'aquesta sèrie hi ha uns personatges que diguem-ne que els coneixem bastant, que són els germans Duffer, uh-huh, que són els Stranger Things. Per tant, de seguida aquí veiem un ésser paranormal que surt i comença a fer tota una sèrie d'històries, és a dir, que per sobreviure necessita entrar dins el teu cos, de persona gran i jubilada, i després del meu, i després de tots els que estem allà, per anar traient...
0: L'energia.
1: L'energia teva, i aleshores el mostra fer-se més gran. Què et sembla?
0: Ja et deia jo que no era bon lloc on anar.
1: Però això no ho sabies.
0: Joan Maria, jo t'ho he dit abans de començar. Que no hi haguéssim.
1: Però què t'oloraves de dolent d'aquest Boros? Què és el que no t'agrada?
0: Home, la veritat és que he vist el tràiler i m'ha semblat com inquietant, ja, no?
1: És inquietant.
0: Tot el plantejament.
1: Però t'haig de dir que la sèrie està molt ben aconseguida. És una temporada, 8 capítols. Evidentment, aquí, si Netflix els funciona i amb els germans d'Affer sembla que les coses els hi van bé, doncs poden arribar a continuar. Això donaria per diverses temporades. És a dir, podríem trobar un Stranger Things, però deixem l'època infantil i ens anem a la tercera edat, o per dir-ho, o diguem-ne que gent una miqueta més gran. El plantejament està molt bé, sí, i la sèrie és un encert, és a dir, els protagonistes estan molt ben buscats, els personatges estan molt ben interpretats, la història, jo et diria que és d'aquelles per passar-ho bé. Ara, és com quan sortia el Demogorgon, no? Que hi havia un... No.
0: Clar, que et feia patir.
1: Una mica.
0: No, està bé aquí perquè t'enganxa.
1: La veritat és que t'enganxa. No, t'haig de dir que la sèrie i la història enganxa molt. El que passa que si hi ha un moment una mica fastiguetes, quan el monstre aprofita que estàs dormint així amb la boca oberta i aleshores entra dins, fa una mica...
0: Ja.
1: Això que acabes de dir és el més literal. Però escolta, The Boros està molt bé, molt recomanable. Netflix, una temporada de 8 capítols.
0: Vinga, i amb possibilitats de segona temporada.
1: Segur,
0: eh?
1: Vaja, jo ja hauria firmat.
0: Sí, sí.
1: I tu també.
0: I jo també. Doncs va, la mirarem. Joan Maria Morros, moltes gràcies.
1: Que vagi bé.

0: Jordi Ramos, bon dia.
1: Bon dia, Noemí.
0: Avui et veig amb una altra àurea.
1: Que sí?
0: Però tu estàs aquí per Eurovisió.
1: I segueixo parlant d'Eurovisió.
0: I segueixes parlant d'Eurovisió, perquè és Eurovisió per joves músics.
1: Correcte.
0: Què és això? Explica'ns-ho.
1: Doncs mira, hi ha gent que potser no ho sap, però és que el Festival d'Eurovisió no és només el festival que tots coneixem del mes de maig, amb les cançons, la pirotècnia, la brillantina i tot això, sinó que també hi ha un Festival d'Eurovisió de música clàssica, que en aquest cas és un festival que s'organitza per joves intèrprets, que té força prestigi dins el sector i que es fa cada 2 anys i que concretament se celebra avui. Aquest que estàs escoltant és el violinista austríac Leonard Baumgartner, que va ser el que va guanyar l'any passat, amb 18 anys, aquesta cançó, una peça que és el concert per violí número 5 de Buchtems. Però bé, bàsicament, a diferència del Festival d'Eurovisió, aquí no hi ha cançons pop, no hi ha televot, és a dir, el públic no vota, no hi ha semifinals, no hi ha votacions de públic, i el guanyador només el tria un jurat professional, doncs, que és de la matèria i que una mica doncs, sap del que va. Com et deies, de joves, perquè l'edat està compresa entre 12 i 21 anys i cadascú interpreta una obra que vol del seu repertori, és a dir, no són temes inèdits com el Festival d'Eurovisió Clàssic, sinó que ho fa davant d'una orquestra, un tema que ells han escollit, amb un instrument que és la seva especialitat. Quan hi ha se'n celebra?
0: A veure... Aquesta música ens diu alguna cosa?
1: Aquesta cosa ens diu que aquesta sentint és Helen Birbayan, que és la representant d'Armènia i la anfitriona d'aquest any. És a dir, es fa Armènia, concretament al Teatre Nacional d'Armènia, com et deia, avui mateix, aquesta tarda, a les 6 de la tarda, i es podrà seguir també per YouTube oficial, com es podia seguir el Festival d'Eurovisió normal. A banda d'Armènia, hi ha 10 participants més, i si l'any passat va guanyar el violí, doncs un altre clàssic dels instruments que participen en aquest festival és, per exemple, el piano.
0: Com m'agrada el piano, a mi.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, aquesta és Nora Lubadova, té 16 anys, i és la representant de Txèquia. També participen en piano el de Suïssa i el de Suècia. I és que, a veure, normalment el piano té certa presència perquè ha guanyat 5 vegades a la història del festival. El violí, evidentment, també té molta presència. De fet, ha estat com el més important de tota la història. Aquest festival es fa des del 1982. De violí hi ha hagut 10 victòries al llarg de la història. De fet, abans senties el violí d'aquest últim any. Aquest any Àustria, precisament, no s'hi presenta. Suposo que si acollia el Festival d'Eurovisió l'altre, massa follon per enviar un artista cap aquí. I en violí tens a Alemanya, tens a Sèrbia, tens Portugal... Però fixa't, per exemple, que hi ha d'altres instruments més puntuals, com el de Xipre, que porta clarinet. Aquest és Jacobos Kedaritis, amb 18 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí. I per Polònia hi ha acordió.
0: És curiós que competeixin instruments tan diferents, no?
1: Ai que sí.
0: Sí.
1: Bé, hi ha un jurat, evidentment, que decideix tot el que hi ha, cadascú es presenta als joves en aquest sentit, i s'ha de dir que és això, que té un cert prestigi, perquè, evidentment, són joves amb una excel·lència a l'hora d'interpretar en aquest món de la clàssica. Aquest noi que està sentint, com et deies, el polonès, es diu Michal Stokel, també és molt jove, com tots els altres, però sí que és veritat que hi ha un instrument que no ha participat mai, que s'estrena avui, que es diu la marimba, que és un instrument de percussió que semblant al xilòfon i que tocaran la representant de Letònia i també el de Bèlgica. Notes?
0: Sí, sí, és com un xilòfon.
1: Un xilòfon, no? Però sí. Molt gros.
0: Molt gros, enorme. Sí, són macos. Això es considera percussió, no?
1: Sí, sí, exactament. Aquest noi es diu Simon Nakimovic, 18 anys, ve de Bèlgica, i bé, és curiós, en aquest cas no hi ha Israel, tampoc hi ha Espanya, ja et dic, són 11 en total que participen, i bé, decideix doncs, que si la precisió tècnica, la qualitat del so, la musicalitat, la interpretació, la presència escènica... I bé, doncs un jurat acabarà determinant qui és el guanyador avui. Àustria fins ara és qui ha guanyat més vegades, 6 victòries porta, tot i que aquest any no hi és. Polònia és el segon país més potent en aquest sentit, amb 3 victòries. I llavors hi ha Alemanya i Països Baixos, que han tingut 2 victòries cadascun.
0: Mm-hmm. És com un Joventuts Musicals a l'Europea, està molt bé.
1: Bàsicament. De fet, el guanyador s'emporta el trofeu de cada any d'aquesta Eurovisió de Joves Músics i també una col·laboració, en aquest cas artística, amb l'Orquestra Filarmònica d'Armènia per tota la temporada que ve.
0: Doncs escolta'm, la cita avui per als amants de la música clàssica, eh?
1: Sí, mira, una Eurovisió diferent.
0: Està molt bé.
1: Que també és Eurovisió.
0: Sí, senyor. Perquè si parla Jordi Ramos, és que és Eurovisió. Jordi, moltes gràcies.
1: A tu, bon dia.
2: Bon dia a tothom, són les 7.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 6 de juny del 2026. Va que fa ja gairebé una hora 50 minuts que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins pràcticament 2:15 de la nit al Canal, altra punta de Catalunya. De seguida, la previsió del temps amb l'Abel Caral, d'un cap de setmana i d'un dissabte que arrenca ara amb ambient fresc a la costa, fred en molts sectors de l'interior del país, però les temperatures s'han d'anar enfilant entre 2 i 6 graus més a que no passa aquest divendres, amb l'augment sobretot destacat a les comarques de Girona. No és que hagi de fer una calor exagerada, però fàcilment ens mourem entre els 25 i els 30 graus. Després d'una nit passada on ha plogut en algunes àrees de les comarques de Tarragona, però no serà fins la segona meitat del dia que sí que tornaran a descarregar ruixats i algunes tempestes. De seguida ens explica l'Abel a on exactament. Un dia que ve marcat sobretot per l'aterratge del Papa Lleó XIV a Madrid. És la primera de les parades que durà el pontífex a l'Estat, que el durà, de fet, fins a d'aquí a 72 hores a Catalunya. Serà, de fet, el tercer cop a la història que un pontífex trepitgi el país, i ho farà en un moment delicadíssim, des d'un punt de vista social i polític, amb una vaga de docents convocada que, com sentíem ahir, vol bloquejar Catalunya per aquesta visita papal, paral·lelament també amb la celebració de la selectivitat. Bé, per tant, una setmana delicada també per la mobilitat i per la seguretat, que tindrà com a punt d'inici aquest mateix cap de setmana. Ho seguirem tot plegat. D'aquí uns minuts surt de Roma el vol del pontífex, el qual, per cert, hi viatja RAC1 per primera vegada. De fet, és l'única emissora catalana acreditada per seguir els passos del papa durant tot el viatge. Arnau Mañé hi serà des de Roma, pujaran a l'avió del papa i ens ho explicarà. Tot això en un dia que de seguida farem tertúlia de patates, execrables també més tard, pantalleros, vermut i molt més, des d'ara mateix fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 2 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, 7 i 3, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Bernat González, Nil Sant Martí, Jordi Claret, Pau Bonastre, Abel Caral, bon dia.
1: Bon dia.
0: Després de setmanes i setmanes de prèvia, finalment, d'aquí a menys d'una hora, és previst que arrenqui ja oficialment el viatge de Lleó 14 cap a Catalunya i cap a Espanya. El Papa s'enlaira des de Roma en un avió que el durà fins a Madrid primer, on avui enceta el recorregut que durarà una setmana. Dimarts i dimecres el Pontífex, com sabeu, serà a Catalunya i el periple acabarà a les Canàries divendres. RAC1, per primera vegada, és a l'avió del Papa, o serà l'avió del Papa, amb el grup de mitjans que volaran amb ell a tot arreu. El seguirà, per tant, de ben a prop, l'enviat especial de RAC1, Arnau Bañé. Arnau, bon dia.
2: Bon dia. L'avió de Lleó 14 s'enlaira a les 8 en punt del matí per començar el viatge a l'Estat. Primera parada a Madrid aquest cap de setmana amb actes protocolaris i multitudinaris. Avui mateix al migdia, tan bon punt arribi a la capital espanyola, rebuda oficial a peu de pista i cap al Palau Reial amb Felip VI. A la tarda, pregària al centre de la ciutat. Demà serà el gran bany de masses de Lleó 14 a Madrid amb una missa a la Cibeles i dilluns serà el primer discurs d'un papa al Congrés dels Diputats. Dimarts i dimecres serà a Catalunya per visitar, entre d'altres, Montserrat i la Sagrada Família. A hores d'ara, el Papa encara no ha arribat a l'aeroport, arribarà d'aquí a uns minuts, però tota la comitiva sí que ja està embarcant a l'avió, un ITA Airways que només l'acompanyarà en aquest primer trajecte. La resta seran a Ibèria. Per davant té 5 vols on, efectivament, RAC1 acompanya el Papa allà on vagi. Serà en aquests trajectes on en algun moment Lleó 14 acceptarà les preguntes dels periodistes. És en vols així on, per exemple, en altres viatges ha respost als atacs de Donald Trump.
0: Doncs aquella imatge que efectivament hem vist a la televisió, tantes vegades el Papa responent preguntes des de l'avió, doncs allà hi serà RAC1 amb l'Arnau Bañé al capdavant. Evidentment, quan aterri, que serà quarts d'11, trucarem a l'Arnau. Ara ho deia, és una visita del Papa que provocarà 5 vols amunt i avall amb una agenda molt atapeïda, molt ajustada, però que en les últimes hores encara ha incorporat un nou esdeveniment important. Segons confirmava ahir l'oficina de premsa del Vaticà i a la nit, el Pontífex finalment es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals per part de membres de l'Església.
3: Ara bé, no han donat més detalls de sobre on, quan i amb qui serà aquesta trobada, tot plegat després que ahir el diari El País publiqués una investigació que posa al centre de la diana un centenar dels càrrecs de l'Església Catòlica que haurien encobert casos d'abús sexual durant dècades, entre ells l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que ho va negar en una entrevista aquí a RAC1.
0: I amb polèmiques com aquesta dels abusos i en un escenari polític tan crispat com el que hi ha a Espanya, la premsa avui es pregunta qui es penjarà més medalles amb aquesta visita papal a Espanya, Víctor Ribes.
4: Segons la raó, Sánchez no perdrà l'oportunitat d'aixecar amb el Papa la bandera dels missatges amb càrrega social, mentre les revelacions apunten a una trama de corrupció profundament instal·lada al seu govern. El Mundo hi coincideix, diu, conscient dels punts en comú amb el Papa, Sánchez intenta escenificar-hi proximitat en un moment crític en què l'assetja la corrupció. I l'ABC sosté que l'afany de la Moncloa per fer servir el Papa com a avalador personal de Sánchez és el reflex de l'absència d'una mínima coherència ètica en el president espanyol. En canvi, des del periòdico, Ernest Folk apunta en la direcció contrària. Escriu que és la dreta madrilenya, amb el seu espectacular desplegament a Madrid, qui aspira a fer seva la figura del Papa per invocar-la quan convingui contra la Moncloa. El País apunta no seria sorprenent que el Pontífex fes referència a la incompatibilitat del credo catòlic amb els plantejaments xenòfobs de l'ultradreta. En aquest sentit, té l'oportunitat de no defraudar els qui pensen que l'Església pot contribuir al progrés. Finalment, la Vanguardia també hi posa l'accent. Llegim a l'editorial que el Papa serà escoltat al Congrés per la puixant extrema dreta de Vox, però també per un Sánchez situat al centre de l'huracà pels escàndols de corrupció.
0: 7 i 7 minuts, Lleó 14, que per tant ja enfila cap a Madrid, ho faran els pocs minuts, en un viatge que també el durà a Catalunya dimarts i dimecres i pel qual els Mossos d'Esquadra ja tenen enllestit el dispositiu de seguretat de màxims. Blindaran Barcelona, també altres punts del país, en especial el monestir de Montserrat, que també rebrà la visita papal. El cos desplegarà, com ens explicava fa una setmana David Boneta, més de 5.000 agents addicionals per l'arribada del Pontífex, on hi haurà implicats pràcticament tots els equips especialitzats. El coordinador d'aquest dispositiu, Joan Salamanya, admetia que ja tenen un ull posat en el que puguin fer els mestres i professors. Diu que no els preocupa perquè han de ser capaços de gestionar-ho tot plegat.
5: Tindrem la mirada posada també en què hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de l'exercici i del dret de mobilització i de manifestació. I farem el possible des de la prudència, des del diàleg, que es pugui compatibilitzar aquestes dues qüestions que ens podem trobar i alguna altra que ens apareixerà també.
0: Cal recordar que la visita arriba després que els docents hagin decidit mantenir aquestes protestes en una consulta a tota la plantilla. De fet, els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical es reuneixen avui per concretar com serà la jornada de vaga de dimarts que ve, que coincidirà, com dèiem, amb el primer dia de la visita del Papa a Catalunya, però també amb l'inici de les proves de la selectivitat.
1: I a falta de concretar les accions, els sindicats ja han apuntat que cal col·lapsar la capital perquè la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'assegui a negociar. Demanen fer un nou acord que tingui en compte factors més enllà de la part econòmica, com ara la reducció de ràtios a les aules. La Intersindical ha ampliat aquesta vaga també a dimecres, que és el segon dia tant de la visita del Pontífex com dels exàmens per entrar a la universitat. Tot i la pressió, el govern descarta reobrir la negociació. Esther Niubó insisteix que no es mourà ni un mil·límetre del preacord tancat fa una setmana. Ho deia en una entrevista al Món a RAC1.
6: El moment de la negociació, doncs, va acabar. No és veritat que aquí teníem aquest preacord, que insisteixo, dels quatre sindicats que van signar la setmana passada és només un que se n'ha desvinculat, i em sembla que el marc, no, el marc de negociació que teníem, que eren aquests 2.000 inicialment i han acabat amb 2.700 milions d'euros, és un marc suficient i realista per poder avançar.
1: Niubó, per cert, que també descarta dimitir. És una petició que li han fet alguns sindicats i partits de l'oposició. Ella ja ho ha descartat. Ahir els docents van fer una nova demostració de força amb una jornada de vaga i una manifestació que va congregar més de 15.000 mestres al centre de Barcelona.
0: 7 i 9 minuts. Avui que també hi ha novetats en el cas de la mort d'Isaac Andic. Per aclarir les causes i les circumstàncies de la caiguda durant la caminada per Montserrat, la Fiscalia ha demanat a la jutgessa fer una reconstrucció dels fets in situ que tingui la presència del fill del fundador de Mango, que és l'únic investigat ara mateix, Jonathan Andic. Segons avançava l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies, és una de les peticions que ha fet la Fiscalia de cara a la investigació en les últimes hores.
7: En casos de possible homicidi, que recordem, es jutgen amb jurat popular, no és estrany que la jutgessa vagi al lloc dels fets amb el principal sospitós perquè aclareixi la seva versió. La Fiscalia també ha demanat que es rastreixi el contingut dels telèfons mòbils dels implicats i que es reculli més informació del viatge que Jonathan Andic va fer a l'Equador 3 mesos després de la mort del seu pare, on, segons ell, li van robar el mòbil que duia el dia de la caiguda. La Fiscalia també ha demanat que declarin com a testimonis els dos escaladors que van trobar-se Jonathan Andic just després de la mort del seu pare.
0: Més coses. Una desena de dotacions dels bombers han treballat tota la matinada a Santa Perpètua de Mogoda per acabar d'extingir l'incendi que ahir va calcinar un magatzem de peces de recanvi de vehicles de motocicletes d'Honda que tenia 20.000 metres quadrats.
1: El foc va deixar una gran columna de fum negre que es veia des de bona part del Vallès, però no hi va haver ferits. Els bombers van poder evitar que les flames creuessin a la planta de producció que la mateixa empresa hi té a tocar i que era el risc principal d'aquest foc. El subinspector Pep Colàs explicava al 9C de RAC1 que caldrà estar atents encara davant el risc d'ensorrament de la nau incendiada.
8: Nosaltres hem fet un perímetre en el que no es pot accedir, que inclou el perímetre de la nau amb uns metres de seguretat perquè no ens venci cap element estructural de la façana. En tot aquest perímetre no s'hi pot entrar ni nosaltres ni ningú, fins que això es refredi.
1: Encara no se sap ben bé l'origen d'aquest foc, però segons l'Ajuntament de Santa Perpètua hi ha indicis que podria haver començat a la coberta equipada de plaques solars.
0: Més coses. Els veïns de Collserola volen desafiar aquest matí les restriccions per la pesta porcina amb una caminada popular.
7: Sí, es queixen que ja porten mig any amb restriccions i reclamen poder tornar a fer vida al Parc Natural amb una marxa que començarà a les 9 del matí. La impulsora d'aquesta iniciativa, Cristina Lía, explica a RAC1 que ja n'estan farts.
9: Ja veurem si ens deixen pujar, si podem pujar. Ens agradaria molt pujar, perquè a part de que ens fa falta és de dir, no esteu fent bé les coses. Ens estan privant de salut, i amb la calor que ara feia, no és el mateix anar a la muntanya, que tens arbres, que tens la pau aquesta, que és que la necessites, eh?
7: Tot plegat mentre el brot de pesta porcina a Collserola continua actiu, amb 11 positius nous detectats aquesta setmana. En total s'han trobat fins ara 336 senglars amb la malaltia.
0: I avui que el Primavera Sound afronta ja l'última gran jornada de concerts, amb les pluges de dijous pràcticament oblidades, tot plegat després d'una gran nit on no ha caigut paraigües i també hi ha hagut el protagonisme per la banda The Cure. Així sonaven Robert Smith i companyia al Fòrum de Barcelona després de tornar-hi a tocar 14 anys després. Avui, com dèiem, és l'última gran jornada del Primavera amb algun dels plats forts com Gorillaz, The XX, Nick Cave o Peggy Goo. Per cert, el festival va anunciar que tornarà els diners de les entrades de dijous, que van ser el dia dels aiguats, explicaran com demanar el reemborsament els pròxims dies. En l'apartat esportiu, recta final de les eleccions del Real Madrid, avui és jornada de reflexió. Enrique Riquelme, no sé si tècnicament no existeix, eh?
10: No n'hi ha.
0: Ah, d'acord. No estan acostumats.
10: Són especials, els eleccions del Madrid.
0: Enrique Riquelme, que és l'opositor a Florentino Pérez, ha avançat el nom de Jürgen Klopp com a possible entrenador de l'equip blanc.
10: Era l'as a la màniga que tenia guardat per les últimes hores de campanya, tot i que el candidat s'ha limitat a dir que Klopp és l'escollit per Raúl, el director esportiu, en cas que guanyi, i que en tot cas hi contactarà a partir de dilluns. Tot i això, el representant del tècnic ha dit en un diari alemany en les últimes hores que no té intenció de dirigir un equip en aquests moments. Malgrat que és el penúltim dia, no hi ha jornada de reflexió, de manera que continua la campanya amb declaracions i actes electorals. Més coses, també en futbol, la selecció espanyola ha fet un pas de gegant per classificar-se per al Mundial Femení gràcies a la golejada 4-0 contra Anglaterra, gràcies als gols de Patri Pina i Alexia amb un doblet. També en futbol, victòria del Sabadell, remuntar l'eliminatòria contra el Madrid-Castilla 3-0 i jugar a la final per pujar a segona divisió. En bàsquet, New York Knicks ha situat el 2-0 a les finals de l'NBA, ha derrotat d'un punt 104-105 a San Antonio Spurs aquesta matinada, a la CB victòria de la Penya 82-63 contra el Baskonia per forçar el tercer partit de quarts, avui a les 9 del vespre Múrcia-Barça, tercer i partit definitiu de la sèrie. I en tenis ha quedat definida la final masculina de Roland Garros entre Zverev i Kovalev, que jugaran demà avui a les 3 de la tarda, la femenina entre Halinska i Andreeva.
0: I pel que fa al temps, que ens espera aquest cap de setmana, Abel Caral?
11: Doncs mira, que torna la inestabilitat. De fet, l'any passat ha plogut en alguns sectors del sud del país. Poca cosa no serà fins a la tarda vespre, que tindrem uns ruixats, algunes tempestes, no aiguats com dijous, de manera irregular, Pirineu, Prepirineu, alguns xàfecs poden baixar també cap a Osona, al Bages, la Noia, Lluçanès, Moianès, entorn del Montseny, i cap al Prepirineu. Es concentraran al final del dia. I una mica més de calor. Ara fa fresca, una mica de fred en zones interiors,

0: RAC1 us està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del papa Lleó XIV amb el suport de Telefònica.
1: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè et trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
2: El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
3: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
2: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més.
3: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba.
2: Més informació a visitpalamós.cat.
0: RAC1 presenta El món a RAC1 des de Montserrat amb motiu de la visita del papa Lleó XIV. El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, un programa especial amb Jordi Basté, en directe, des de l'abadia de Montserrat per rebre el pontífex.
4: Viurem i explicarem de ben a prop una jornada històrica, la visita del papa a casa nostra, el principal símbol de Catalunya. Serem a Montserrat des de primera hora i fins que arribi Lleó XIV al voltant del migdia.
0: El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del papa Lleó XIV.
5: RAC1. Tots som un milió.
0: Amb el suport de Telefònica.
6: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
7: 37.118 37118
6: sèrie
7: 101 101.
6: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
5: Dia lliure amb Xavi Bundó.
8: Tots Sants. Judit Vila, bon dia.
9: Bon dia.
8: Ja sabeu que els dissabtes i diumenges fem Tots Sants al Via Lliure, per tant, felicitem el sant del dia i també a persones que tenen noms singulars o curiosos però que no formen part del santoral. Avui és dissabte, dia 6 de juny, a qui toca felicitar?
9: Avui és Sant Artemi i també recorda la seva esposa Càndida i la seva filla Paulina. Va ser una família de màrtirs cristians de Roma i van morir durant el govern de l'emperador Dioclecià. Avui ens fixarem en el nom Artemi, que ve del grec i que vol dir aquell que és pertanyent a la deessa Artemisa, divinitat de la caça i també de la natura.
8: És la versió masculina, per tant, d'Artemisa, Artemi.
9: Sí.
8: Un nom, el nom sona gaire popular, quants n'hi ha a Catalunya, si és que n'hi ha?
9: Poquets, n'hi ha 52, i s'hi afegeix també que la gran majoria són nascuts abans dels anys 90. De fet, el moment en què s'ha posat més aquest nom a casa nostra és als anys 60, i només es va posar llavors a 11 nadons. És a dir, mai ha tingut gaire èxit. En la forma en castellà Artemio tampoc són gaires més, n'hi ha una setantena i gairebé tots nascuts abans de la dècada dels 80.
8: Doncs aquests pocs Artemis, felicitats des d'aquí. Va, hi ha algun nom avui que vulguem felicitar que no sigui el santoral?
9: Avui una anècdota pròpia, i és que l'altre dia vaig anar al supermercat, sí, i em va atendre un home que es deia Aidar.
8: Aidar.
9: Aidar, sí, sí. Etimològicament és un nom que ve del turc i que vol dir, a veure, ai és lluna, dar és gràcia o benedicció, per tant es podria interpretar com a regal de la lluna.
8: Hi ha algun, a banda del que et va atendre al mercat, que es digui Aidar, algun altre a Catalunya o no?
9: Molt poquets, només n'hi ha 11, curiosament 5 d'ells nascuts a la dècada dels 80 i 4 més entre 2010 i 2019, i m'ha cridat l'atenció que dels 11 n'hi ha 4 que també tenen la nacionalitat russa.
8: Carai. Doncs encara que no siguin els santorals, felicitats a aquests 11 Aidars de Catalunya i, evidentment, tots els Artemis i Artemios, que avui és el seu sant. Gràcies, Judit.
9: Fins ara.
8: Vinga, hora de recórrer Catalunya a través de les llegendes que s'expliquen als pobles i a les ciutats. Hola, Víctor Ribés, bon dia.
10: Bon dia, Bundó.
8: Avui anem fins on?
10: A Collbató, al Baix Llobregat, amb una llegenda amb papa, la llegenda de Fra Garí.
8: Doncs vinga, cap a Collbató, quan dius que és una llegenda amb papa, vols dir que hi apareix un papa, eh?
10: Efectivament.
8: Doncs coincidirà amb aquesta visita del papa Lleó XIV a l'Estat, de fet, la setmana que ve serà a Catalunya, aquesta altra llegenda amb un papa i amb un altre personatge que es diu Fra Garí. Quina relació tenien tots dos?
10: Aquest frare vivia com un ermità en una cova de Montserrat, però viatjava tot sovint a Roma per visitar el Sant Pare, eren uns grans amics. De manera que el pontífex coneixia bé les tres temptacions

0: que més temia aquest Garí: la luxúria, el crim i la falsedat. Un dia, el comte de Barcelona va anar a veure el frare amb la seva filla, la noia estava posseïda, però cada cop que havien intentat un exorcisme, el dimoni deia: no me n'aniré d'aquí fins que m'entregui fra Garí, amb el rodolí corresponent.
1: Déu-n'hi-do, eh? Sí. Sí, perdona, una possessió dimoníaca amb rodolí de tela, eh? Però
0: sí, bueno. sí, perd una mica de serietat. L'ermità, en tot cas, va aconseguir expulsar el dimoni, però aleshores el comte li va demanar que es quedés a la seva filla durant un temps per evitar una altra possessió. I què va passar? Que vivint amb una donzella de bon veure i una cova tan estreta, Garí va sucumbir als seus encants. Horroritzat pel que havia fet, va demanar consell a un penitent que s'havia guanyat la seva confiança, però que en realitat era el dimoni mateix. Seguint la seva recomanació, Garí va matar la filla i es va desfer del cos. És més, quan el comte va tornar a buscar la noia, l'ermità li va dir que havia marxat. Així completava la tríada de pecats. Primer luxúria, després crim i ara falsedat. Garí va anar a Roma a confessar-se. El papa el va sotmetre a una prova de fe i, per sorpresa de tots dos, el cel el va absoldre. Després d'això, el comte de Barcelona, assabentat ja del crim, també li va concedir el perdó. Però que ara hi ha un gir final. En desenterrar la filla, la van trobar viva.
1: Hosti.
0: Els va explicar que s'havia cuidat d'ella durant tot aquell temps, dia a dia, la mateixa Mare de Déu de Montserrat.
1: Doncs Déu-n'hi-do, el col·laborat. El cas és que la història va acabar bé, per tant, intercessió del papa, i actualment se sap en quin punt de Montserrat va viure, quina era aquesta cova de llegenda?
0: Existeix la cova de Fra Garí, es troba en un vessant de la muntanya prop del Canal dels Micos, dins el terme de Collbató, però és que a més també hi ha un camí de Fra Garí i un petit mirador natural al final d'aquesta ruta conegut com la Miranda de Fra Garí.
1: Doncs aquesta és la història que s'explica, la llegenda de Fra Garí a Collbató. Si ens en voleu explicar de pròpies, de les vostres ciutats, els vostres pobles, els vostres barris, ens les podeu fer arribar al correu electrònic habitual, via lliure, @rac1.net.

0: Aquesta és històrica, és Phil Collins, això són Genesis, avui fa 40 anys de què?
1: Doncs de la publicació del disc Invisible Touch, l'àlbum més venut de la trajectòria del grup britànic Genesis. Amb Phil Collins al capdavant, la banda va consolidar el seu vessant més comercial. Collins s'havia incorporat al grup l'any 1970 com a bateria i va convertir-se en la veu principal després de la marxa de Peter Gabriel al 1975. El disc va ser un èxit mundial i va convertir el grup en una de les formacions més populars de la dècada dels 80. Inclou alguns dels seus grans clàssics, com la cançó que sentim de fons, Invisible Touch, que es va convertir en l'únic número 1 de Genesis als Estats Units.

0: RAC 1.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Ei, tio, casa Uber i res, oficina Uber i noia samarreta, el Born Uber i boom, samarreta de campions del Barça, i a sobre signada per Gavi.
3: Ja t'he dit que avui és el meu aniversari?
2: Quasi, però no cola, si en vols una, agafa un Uber.
3: Vinga, tio, dóna-me-la, si ja tens 1000 samarretes del Barça.
2: Mai són massa quan un és culer, nen.
4: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
5: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
6: La impressionant excursió als llacs de Colomers. La visita a la cascada de South Dead Beach. O l'adrenalina d'un descens amb rafting per les aigües del riu Garona. Aquest estiu, impregna't de pura naturalesa. Aquest estiu, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus. Visit valdaran.com.
7: Tria una carrera. Tria una escola pels teus fills. Tria una feina. Tria un equip de futbol, encara que no t'agradi el futbol. Tries la sèrie del dissabte a la tarda. Un destí, un número. T'has passat la vida triant. I ara, on vols viure quan siguis gran? Tria. Bouco. Residències per gent gran. Visita'ns a boucomayores.es.
8: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
9: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
8: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
9: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
10: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: RAC 1. Aquest dissabte, Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Viurem el Linyola San Fernando, partit de tornada de les semifinals per pujar a la primera divisió femenina de futbol sala. El playoff ACB amb l'UCAM Murcia-Barça. Tercer i definitiu partit pels quarts de final. La Copa del Rei d'handbol. La cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. El playoff d'ascens a primera divisió. El playoff de la primera divisió masculina de futbol sala. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. Superesports de RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
13: RAC1. Tots som un milió.
14: Dia lliure amb Xavi Bundó.
15: Xocolata Geolong patrocina aquesta secció.

0: tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte. De fet, és la primera tertúlia de patates del mes de juny, ja, senyores i senyors. Oh. Què tal, Toni Muñoz? Bon dia.
1: Molt bé, molt content que sigui el mes de juny.
0: Ja. Ara, sí, ara ja s'acosta.
1: Ja s'acaba el col·le.
0: Ja s'acaba... No? Bueno, si no és que ja s'ha acabat, potser...
1: Sí.
0: No, vull dir que hi ha...
1: Bueno, ja, sí.
0: Hi ha molta reivindicació i al final...
1: No, però bueno, que els nens ja aviat estaran de vacances, no?
0: Sí, sí, sí, sí. No? Edu de Batlle, bon dia.
2: Bon dia. I els haurem de col·locar.
0: Ara, ara. Sí. Bueno, com ha passat durant tot el mes de maig i de juny.
2: Exacte. Això sí. Avui és 6 del 6 del 26. No sé si això ho dona una casa, però...
1: I què vol dir?
0: Dia de la bèstia.
2: No vol dir res, però...
0: 6 del 6 del 6.
1: Ostres,
0: sí,
1: sí, dia de la bèstia.
0: Sí. Home, cuidado, eh?
2: No, del 6 no, l'últim 6 no, no.
0: Però l'últim 6 acaba amb 6.
2: Sí, però això era del 2006. Aquell dia sí que va ser el 6 del 6 del 2006.
0: Jo estic veient-te molt perapunyetes amb això. Hi ha un 6, hi ha un 6, hi ha un 6. I a més és el dia que arriba el Papa a Madrid!
3: Oh!
0: Joan Lluís García, bon dia,
4: Si no em saludes no puc dir res. M'ho estic fent tot a sobre, molts comentaris aquí. Bon dia. El juny és el millor mes de l'any.
1: Escolta, no hi ha cap noia avui al...
0: Bueno, perquè no han arribat a temps.
1: No?
0: Ja està. A dir així.
1: Bueno.
0: Avui hem tingut algun problema i no hem arribat a temps.
1: Clara Molins, Eva bueno, Jou,
0: ja arribaran,
1: on sou?
0: Ja arribaran, però bueno, no passa res. Per cert, una cosa, ara que heu dit això del mes de juny,
4: concrepo.
0: No sé si us ha passat a vosaltres, però ja he detectat les primeres bombetes de Sant Joan, Han començat a sonar al carrer,
4: Sí?
0: I això que els últims anys...
4: Ja fa anys, això.
0: Sí, sí, que havia anat a la baixa,
4: sí,
0: això.
4: Sí, molt a la baixa.
0: Oi?
4: Molt a la baixa.
0: Doncs els he començat a sentir.
1: Tu, Joan Lluís, eres molt de petards, no?
4: Zero.
1: Ah, zero.
4: És a dir, m'agradava molt... O sigui, era com l'auto intel·lectual. No, era l'auto intel·lectual. És a dir, jo no m'atrevia a encendre petards, però amb els meus amics era una que tenia el del... Saps el del comando que està darrere? Doncs, pues, sí, en plan, mira, aquí estaria bé... Aquí hi ha
0: una... Aquí hi ha una paperera, aquí hi ha no sé què... Sí, sí.
4: Una bústia...
0: No,
4: ara ja no m'agraden gens, els petards.
0: Val, doncs que sàpigues que jo els he començat a sentir, però pot ser que, com en altres anys, hagi estat una petita mostra abans de Sant Joan.
4: Sí, un petit fur.
0: Un petit fur. És veritat, les bombetes serien els petits furs.
4: Sí, un petit fur
0: de la pirotècnia.
4: Correcte.
0: Anem a veure amb el que li ha sorprès aquesta setmana l'Edu de Batlle.
2: A veure, reivindico el fet de, a l'hora de menjar, la gent que fa com jo, que és deixar el que més t'agrada en un plat, i si hi ha diverses coses, deixar el que més t'agrada pel final.
0: Al final.
1: Sí.
2: I encara que, ja fa unes quantes setmanes que vaig dir aquí que cada vegada m'importa menys menjar fred, el menjar calent, val? Encara que això suposi deixar el menjar més calent pel final i que es refredi. Sabeu?
4: Uf.
2: L'exemple perfecte és, per exemple...
4: És una equació de segon grau, això, no? Sí.
2: No, és, a veure, un plat, per exemple, un segon plat, en un restaurant en què hi ha un bon plat de carn, posa-li el que vulguis, un tros de bistec, un entrecot o així, i patates fregides. Mal? Jo menjo sempre abans les patates fregides.
0: Sí, no t'agraden les patates fregides?
2: No, és que, perdó, això és una excepció al que faig normalment. O sigui, el que faig normalment és deixo el que més m'agrada pel final.
0: Sí,
2: val?
0: Això sí. Sí, sí,
2: això, per exemple, l'exemple perfecte són els entremesos.
4: Això seria...
2: Que tens moltes coses per triar i sempre vas de menys a més.
0: Ja no se'n fan gaires d'entremesos.
2: En vam parlar en una tertúlia de patates entremesos.
4: Això seria la X. No?
2: Sí.
4: Llavors l'altre factor
2: és... Hi ha l'excepció que en el segon plat sempre menjo quan hi ha carn i patates... Fregides han de ser fregides. Sempre primer les patates fregides.
1: Primer. Clar, però estava pensant que la carn freda sí que no...
0: Ara! Això és el que t'anava...
2: M'és igual. Estic disposat a pagar aquest peatge.
0: I quin és el motiu pel qual menges abans les patates? Perquè, bueno, no pots evitar-ho. És un impuls, no? Entenc?
2: Ja, però és contradictori a mi mateix.
0: Sí.
2: Perquè en aquell moment sento, quan les veig, que necessito menjar patates fregides primer.
0: Que la pregunta és, què és pitjor, fred? Les patates fregides o la carn?
1: O l'altre és,
4: la carn,
1: quan acaben de sortir de la...
0: Ojo que unes patates fregides fredes són un fàstic.
4: Són remullides, cubetes, però...
1: Si no són de bossa, si no són congelades, són naturals.
0: No.
1: Són bones.
0: No.
1: Sí, fredes estan bones.
0: Fredes?
1: Sí, no passa res.
4: Poden menjar.
2: Jo crec que hem de fer la diferència entre fredes i revingudes, saps?
1: Clar.
2: Perquè revingudes sí que són una mica fastigosetes, però fredes de 5 minuts...
1: Ostres, però un bistec revingut...
0: Ara,
1: què?
0: Sí, la pitjor, cosa no?
4: Però en canvi, la carn rebossada...
1: Exacte, freda.
0: Freda, sí, senyor.
1: Freda està més bona, inclús.
4: Pot menjar,
0: més bona no ho sé.
1: Està més bona.
0: No us passeu.
4: Aquells tàpers,
0: Però carn rebossada o cordon bleu? Bueno, o sigui...
1: Ostres,
0: llibret de llom.
2: Però vosaltres, en un entremès, per exemple, quan mengéssiu fa molts anys, també fèieu d'anar de menys a més, del que menys t'agrada el que més...
1: Torna de, no, és a dir, una, no, un entremés, vols dir allò d'embotir...
2: Sí, i al mig l'ensaladilla russa. Jo, com que el que més m'agrada era l'ensaladilla russa, sempre pel final.
4: Sí, sí.
2: I llavors els embotits anaven de menys a més. Primer el pernil salat, perquè normalment el pernil salat d'un entremés és pernil salat de sí, baixa no. estofa.
1: Sí, molt baixa,
4: molt baixa sí, estofa.
2: És el pitjor dels pernils salats.
4: De fet, l'ou dur és de baixa estofa també, que a mena que és fàcil fer un ou dur.
1: Sí, però, sí, però hi ha un embotit sempre de baixa estofa. Molt també bé, hi ha pernil dolç, no? Pernil dolç.
2: Bueno, hi ha la catalana aquella, sí, amb aquella taqueta negra, exacte, allò és un clàssic, sí, també.
4: Però no, jo m'ho menjo tipus piràmide invertida, eh? Porto la professió al menjar. És a dir, primer l'important, primer allò que és bo.
2: El que t'agrada.
4: Perquè vés a saber si em moro en aquell moment. I ja, si de cas, les escorrides pel final.
2: I no has vist molta gent morint mentre menjava entremesos.
1: I no barregeu embotits? Jo el que faig és un rotllo, ui, a vegades no, un rotllo de la catalana amb el pernil dolç i l'altre, no, i tu menges.
4: Però on vas?
2: Home, jo només ho faig això amb el formatge i el pernil dolç.
1: Ah, bueno, home, però
4: catalana, com un pernil dolç,
1: sí, tot, enrotllat. Tot, però, sí, total, tampoc té gaire
4: gust. I ho llepes, així, de tot, per enganxar-ho com si fos un cigarret de liar.
1: M'ho així.
0: No, no, va dir que ara m'heu fet pensar en això del llibret i del Sant Jacobo i tot això. Perquè hi ha 4 o 5 coses que gairebé són el mateix i que tenen noms diferents. O sigui, el llibret de llom, sí, bueno, s'entén que és de llom. No, els llibrets són de llom, normalment,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: San Jacobo.
4: San Jacobo.
0: Cachopo.
4: És veritat.
0: Sí. Cordon Bleu.
4: Sí. Sí.
1: I tot és el mateix.
0: I tot és... No sé si és el mateix.
1: Bueno,
0: que... Quin és el detall?
1: El formatge.
2: No,
0: o la carn.
2: Perdoneu, és com el... si ens estan escoltant asturians o asturians.
0: Ja, bueno,
2: estaran oferents.
0: Sí,
2: perquè el cachopo no té res a veure.
0: S'assembla, sí, que té bastant a veure.
2: La carn és diferent.
0: La carn és diferent.
2: La carn és bistec.
0: I posen pernil serrano a dintre.
2: Sí,
4: i formatge, també.
2: I formatge fos i pebrot.
0: Però s'entén que la base d'aquesta història és un sandvitx de carn...
1: De carn.
0: Amb un formatge al mig. I arrebossat.
4: I arrebossat.
0: Aquesta és la base de tot plegat.
4: Sí, sí, sí. Però seria com els esquimals, estem intentant definir el blanc de la millor manera.
0: N'hi ha algun altre que sigui d'aquest mateix format, sí, que es digui d'una altra manera encara?
1: Milanesa.
0: És a la milanesa. Sí, porta formatge, però
1: últimament
0: et donen
1: cachopo i és milanesa.
4: Cachopo per milanesa.
1: Tenen cachopo per el milanesa.
0: Algú que no hagi tastat cap d'aquests plats, de cop li portes els 5 diferents i no sabria
1: diferenciar-ho. Vull fer una cata. Ja, a veure si saps identificar quin és el San Jacobo, quin és el llibret, quin és el cordó.
0: I ara un asturià barallant-se amb un argentí per cachopos i milaneses.
2: Sí, sí, segur.
0: Podria acabar amb ferits.
4: I el San Jacobo, qui el pot reivindicar?
0: No ho sé d'on és el San Jacobo.
4: Per què es diu San Jacobo?
0: No, San Jacobo.
4: Què va fer el Sant Jacobo?
2: És el que va inventar segurament aquestes coses congelades, perquè el Sant Jacobo no congelat no és normatiu.
0: Patró de la congelació. Saps què no està congelat?
4: Què?
0: La xocolata, Jaló! Oh!
1: Jolón.
0: Què us havíeu pensat? Que no hi havia xocolata Jolong avui?
1: Sí, jo pensava.
0: Hi
2: ha xocolata rebossada?
0: No, xocolata rebossada encara no s'ha inventat, però no descartem que existeixi.
4: Tot estrany, eh? Que...
0: No, però a veure, algun plat que tingui alguna cosa que sigui com rebossat, no un... amb xocolata a dintre?
2: Mira, una crep. Una crep amb una xocolata crep, Jolong a dins.
0: Sí. Està rebossada.
2: Sí, home, si ho fas amb
0: si finetza, rebosses,
2: amb una mica finetza...
0: Oh. Bueno, en tot cas, feu el que vulgueu amb la xocolata Jolong, sempre que respecteu el producte, que diuen els cuiners. Tenim el lot de xocolata Jolong preparat per algun oient que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí i que se'l vulgui endur cap a casa. Què hi ha en aquest lot? Doncs el de sempre. Xocolata artesana amb ametlles, xocolata amb cacau al 70%, xocolata farcida de trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes més. Què heu de fer si voleu endur-vos el lot cap a casa? Doncs fer retweet al missatge que acabem de publicar sobre la tertúlia de patates. Només entraran al sorteig els que el facin durant la tertúlia de patates, per tant, fins les 8 en punt del matí. M'ha agradat això de fer-ho al mig de la tertúlia.
4: Sí.
0: Ara això del xocolata de Jolong ho faré a vegades al principi,
4: està
0: a vegades
4: bé,
0: al final,
4: està bé, està
0: a vegades
4: bé,
0: entre mig.
4: És disruptiu.
0: No? Ja sabeu que xocolata Jolong!
3: Jolong, Jolong!
4: El que passa que, clar, ara, Bundol, que s'incorpori de tertúlia de patates, potser, sí, saps? És a dir...
0: Què?
4: Es pensa que acabem de començar.
0: Bueno,
1: escolta... No, i que la ràdio és una cosa de rutina.
4: Per això, per
1: és
4: això.
1: Dir, ja. No, hi ha gent que potser, després de xocolata Jolong, és quan s'aixeca.
0: Ja. No, escolta, home, ara la gent que ens estigui escoltant, que ens envia missatges, si estan a favor de la sorpresa Jolong...
4: Sorpresa Jolong.
0: Sorpresa Jolong. En qualsevol moment de la tertúlia de patates,
1: val,
0: fem la crida.
1: Val.
0: O... format tradicional. Per
4: rutines.
0: Tant, voteu tradicional o sorpresa.
1: I entren al sorteig igualment o no?
0: Jolong Surprise. Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana. El Toni, el Joan Lluís García.
4: Sí, vinga, va, que també va de menjar. No, l'altre dia em va sorprendre, em vaig adonar. Jo soc, fa molts anys, molts, que vaig a un bar d'on visc, sí, del meu barri, que és el de tota la vida, el bar de tota la vida, el bar Monterrey. Doncs, vaja, m'he criat allà pràcticament amb aquells entrepans, etcètera, etcètera, no? L'altre dia em vaig adonar que, o sigui, no sé en quin moment ha passat, allà hi havia un entrepà que es deia entrepà Monterrey, que és un cas local, però pot ser global, perquè a tots els bars del món, normalment, hi ha un plat o un entrepà que porta el nom, o una pizza que porta el nom del local, no?
1: Sí.
4: Que jo sempre he pensat, dic, uah, és el fato gros. És a dir, sí, és el que,
0: amb el qual et presentes al món.
4: Exacte.
1: No, i que jo normalment és el que demano.
4: Oi? Sí. Perquè és com solvència contrastada. Clar, pizzeria
1: ells
4: Lola.
1: Ells han apostat per aquest.
4: Exacte. Doncs la pizza Lola deu ser la més bona. Exacte. I no mires ni què hi ha.
2: És lo nostre.
4: És lo nostre. És pum. No, el de... I l'altre dia em vaig adonar, després de molts anys, que o sigui, l'entrepà Monterrey ja no hi és a la carta.
1: No?
4: Oh. El van treure. Però... El cas és que els més vells del barri el continuem demanant.
1: I te'l segueixen
4: servint.
1: Ah, sí?
4: Però no entenc aquesta política tan suïcida, tan anti-marketing, de treure't l'entrepà que estrella. Porta el nom de l'estrella de la casa. I no n'hi ha cap altre. No és que l'hagin substituït per un altre, no.
0: Llavors vol dir que tenia una baixa demanda.
4: És que no entenc que aquesta valentia...
2: Hi ha hagut canvi a la propietat.
4: No, que va, inamovible des de fa...
0: I de què era l'entrepà?
4: L'entrepà era una hamburguesa. O sigui, jo demano sempre... T'he de dir que jo sempre soc més fan de l'altre, que és el Chicago.
0: O sigui, però llavors no m'entengis.
4: No, m'entengis.
0: Que sempre perquè... demanes el Monterrey.
4: No, és, perquè ja t'explicaré. El Chicago... És que el Chicago és... Sempre faig allò que arribo, entro, miro tota la... Sempre faig la...
1: I demanes el mateix sempre.
4: El mateix sempre. O sigui, sempre faig l'exercici de... Va, avui sortiràs de la zona de confort i sempre és... Va, un Chicago. Un Chicago. El Chicago és una hamburguesa... amb bacon, amb l'enciam, amb una salsa maionesa boníssima, amb tomàquet i tal, amb ceba confitada boníssima, això. I el Monterrey era exactament el mateix, però sense el bacon.
0: Ah!
4: Que mai vaig entendre. Dic, hòstia, mola més un entrepà amb bacon que sense
0: bueno,
4: bacon,
0: depèn.
4: No?
0: Potser hi ha gent que no li interessa especialment. El bacon crec li que posa el gust a tot,
4: no
0: també.
4: No portava bacon ni portava formatge. O sigui, era un canvi de bacon...
0: Molt més de Monterrey! On vas a parar més molt més de Monterrey que de Chicago. Formatge,
1: però... I el Chicago no porta... Jo,
4: que estigueu parlant de Chicago i Monterrey, home, perquè és com la meva vida, això.
0: Perdona,
4: però,
0: ara m'estic enfadant jo i mira que no els conec.
4: Doncs imagina, clar, llavors a la gent que...
0: O sigui, substituir el bacon per al formatge, home, molt millor.
1: No, home, no, però el tema és, i no hi ha un que sigui formatge tot. I bacon i ja està, que aquest no, és el que demanaria jo.
0: Chicago
1: Monterrey Plus.
2: Aquest es diu Alaska.
4: No, és un Chicago con queso.
1: Ah, Chicago
4: con queso. Però llavors, el que es demana, un Chicago que vas... Que fa, no, ponme Chicago, sácame...
0: Ruta 65.
4: Ah, bueno, sácame el queso i ponme el bacon. Sí. Ah, vols un Monterrey, no? Llavors, per què l'hem tret, saps? És a dir, no entenc aquesta logística...
0: Però els parroquians habituals, sí, podeu anar i demanar un Monterrey?
4: Sí.
0: I us entenen?
4: Sí, t'entenc.
0: Ah, bueno, doncs llavors igual aquesta és la gràcia.
4: Ah, va,
0: la fórmula secreta, premium, ara, no és a la carta.
4: No és a la carta.
0: Però tu i jo sabem...
1: És un entrepà clandestí.
4: Clar. Però, en fi, no sé, jo sí que reivindico que tots els bars i comerços i restaurants, vaja, de Catalunya, m'agrada que tinguin el nom de...
2: I, perdó,
4: en un plat.
2: Una pregunta, al Monterrey fan allò tan mític de quan tu el demanes a la barra, llavors criden des de la barra a la cuina, Monterrey!
0: Un monte! Perquè, sí, a més, normalment s'han traduït.
4: Home, sí, és el monte.
0: Un xiqui.
4: El monte.
0: Un
4: sí,
0: Chicago.
4: Sí,
1: ostres, m'ha fet molta gràcia, de veritat, que no me n'havia adonat que tots els bars sí. us posen... Hi ha un entrepà que és el nom
0: del...
4: O pizzeria...
1: Sí, no havia caigut. Però és el que demano jo sempre.
4: Bé, això m'encanta. Ha de ser molts ingredients, sempre.
0: Per cert, ens estan arribant missatges d'oients que diuen que hi ha altres alternatives del tema aquest que dèiem del ketchup o
1: San Jacobo,
0: que n'hi ha uns altres que ens hem oblidat. És Schnitzel, que és el que fa competició amb la milanesa sentida més directament, perquè si li posa formatge igual.
2: Escalopa.
0: Saltimbocca italiano, que em sembla que també em diuen que és una així... arrebossat.
1: Sí.
0: I després trobo una cosa fortíssima que ens hem oblidat del... És que és històric, aquest és andalús. Flamenquín.
4: Ah, bueno,
0: sabeu què és el flamenquín o no? Sí. Aquest fa com risa, el flamenquín.
4: És molt tontany. Diferència amb el San Jacó, és a dir...
0: No, el flamenquín és...
2: No té,
4: pollastre,
2: no,
4: té...
0: No, és pernil cuit.
2: Sí, no té carn. No?
0: Bueno, pernil.
2: A banda de pernil no
0: cuit, enrotlladet, amb formatge al mig,
2: ara, sí,
0: i llavors queda com un puro.
1: És veritat.
0: Sabeu o no?
1: Sí.
0: També ens ha pregut de les cartes, el flamenquín.
1: Ostres, és veritat.
0: Parem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, el Toni Muñoz.
1: Bueno, aquesta setmana Flamenquín. He tingut un... Bueno, tinc... O visc en un dilema...
0: Moral.
4: Què dius?
1: En un dilema. No sé si moral o...
2: No concrepes.
1: De comportament.
0: Pots concrepar?
1: No, el tema és... bueno, hi ha una
0: saps
1: persona...
0: que acabarà passant amb aquesta paraula, que la substituirem per concretar,
1: Sí, sí.
0: Que ens farem servir com a alternativa.
1: Bueno, el tema és que, bueno, se m'ha donat una situació, no?, aquesta setmana, no?, en què hi ha una persona, doncs, que ha contret un deute amb mi, no?, i ara no sé com...
4: Econòmic, moral...
1: Econòmic. I llavors, clar, no sé com resoldre'l, no?
4: Com demanar.
1: Sí, us explico, us poso en situació, sisplau. No?, aquesta setmana he anat a la màquina de La Vanguardia, no?
4: I ara la màquina de menjar. No l'empresora de...
1: No, la màquina de on hi ha el menjar, no? On hi ha els cafès i el menjar, no?
4: Sempre tenim una màquina de vending que té superior a la nostra,
0: Sí? Premium.
1: També
0: Premium.
1: Crec que és més cara,
4: Sí?
1: Sí, és més cara.
4: Bueno, va en proporció...
2: Teniu catxop.
4: Flamenquins.
1: El tema és que ara han instal·lat un sistema que és molt modern, en el qual tu t'has de baixar una aplicació... Ingressar els diners a través del mòbil en una empresa, targeta virtual...
4: Amb una empresa pantalla.
1: Sí.
0: Aquí ja no,
1: I després... No, ara ho han canviat. Però
0: hi ha hagut una lluita sindical perquè...
1: Bueno, és igual. Al final, jo tenia els meus diners en aquesta targeta amb una D online, virtual, val? Jo vaig entrar al sistema, és a dir, vas a escanejar un codi QR, aleshores la teva sessió s'obre en aquesta màquina de vending.
4: Ah, no, val?
1: I aleshores...
0: S'ha de tancar la sessió?
4: Hòstia, bondó,
1: clar,
4: sí.
1: S'ha de tancar, aleshores.
4: Has però estat convidant a tota la ràdio.
0: No, jo no la vaig obrir.
1: No, per un moment, que la gent ho entengui, que l'audiència ho entengui, però al final... L'audiència no treballa aquí.
2: I t'ha dit una cosa, no és fàcil entendre-ho, no perquè ho estàs explicant molt bé, però el sistema m'està...
1: Nosaltres accedim, la meva sessió entra en la màquina de vending, sí, val? Aleshores, jo trio el meu producte, cau, a vegades no cau, però normalment cau, no? El recullo, i en teoria, abans, en les èpoques quan no funcionava així, ja està, no? Es tancava la teva sessió...
0: Sola.
1: Però què passa? Que hi ha un marge d'uns quants segons, fins i tot m'atreveixo a dir un minut, en què la teva sessió queda oberta. Val? Què va passar?
0: Home.
1: Doncs que va venir un altre company, no?
4: I... Company o companya?
1: Company.
4: Company,
0: Va veure, company. Va veure la sessió oberta?
1: Va clicar... pensant-se que ja havia posat la seva i tal, i em va estafar 2 euros.
0: Ara,
4: 2 euros?
1: Un montante de 2 euros.
0: Quin producte?
1: No recordo què va agafar.
4: Qui era?
1: Però crec que va agafar mitja màquina.
0: 2 euros és bastant,
2: Amb 2 euros no pots agafar mitja màquina.
0: Home, Déu-n'hi-do, és un producte premium, 2 euros.
1: El de La Vanguardia és molt car.
4: Qui era?
0: Perquè devia ser un entrepanet, no?
1: No, ho direm.
0: Entrepanet.
4: Quina secció?
1: Li dic, ei, que estava la meva sessió oberta, diu, oi! I el problema, no, o sigui, ja està, no? És a dir, tot podia haver acabat aquí, no?
4: Bé, faig un bisum.
0: Doncs haver-lo tancat.
4: No. Ah, no?
1: És a dir, no hi ha hagut cap comunicació més.
4: No ha fet ademant de pagar.
1: Cap ademant ni res. Simplement, oi, bueno...
0: Ai, perdona. Iau, i cap a menjar.
1: I ja està.
0: I a menjar el producte.
4: Ni gràcies.
1: No, res. Clar, i el tema és, ostres, han passat uns quants dies.
0: Ah.
1: Jo, hòstia, m'està costant dormir...
4: No, perquè aquest deute ha anat augmentant, clar, perquè la inflació...
1: Interessos de demora.
0: Ja són ben bé 2 euros i 1 cèntim.
1: Clar. Ostres, i no sé, tinc una cosa al pit que em té com bloquejat.
4: Normal.
1: I no sé si tinc dret a reclamar-li 2 euros. Ara, escolta, tio, torna amb 2 euros. O sigui, em deus 2 euros. Perquè la quantitat no és tan alta com per reclamar-la, però tampoc és tan baixa com perquè jo ho deixi passar, no? Perquè, a part, tampoc t'he convidat.
0: Perquè t'hi pots fixar quan vagi allà a la màquina per anar-hi al darrere, com a les barreres del peatge. No, esperar que agafi el seu... Algun producte de 2 euros... Bueno, ja estem en paus,
1: Ja.
0: No?
4: Això,
0: o el sistema que se suposa que té Bizum, que és per reclamar un deute a algú, no?
1: Ah, sí,
0: igual que tu pots enviar alguna cosa, tu pots dir-li a la gent, em deus 2 euros.
2: Sí.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ostres, vaig a fer-ho ara mateix.
4: No, t'he dit, és molt miserable per part del teu company, Toni, de no haver-se ofert ni haver-te donat gràcies. Ara, també t'he dit que la imatge és molt miserable que et vingui algú
0: per 2 euros a la màquina.
4: A reclamar 2 euros.
1: Per això.
4: Dóna'm,
0: escolta'm.
4: A més, una setmana més tard.
0: De qui són?
4: No, el Toni.
0: Ah?
4: Vull dir que...
2: També t'he de dir que s'ha de ser valent per estafar el redactor de Tribunal.
4: Correcte.
0: Amb més contactes.
2: Que sap perfectament com et pot matar sense deixar rastre.
4: Què era, d'economia, no? Suposo.
1: No ho diré.
4: No ho diràs.
0: De quina secció era?
1: No ho diré.
0: Secció?
4: No ho diré. És molt gran, La Vanguardia. No,
2: però de quin grau d'amistat
0: de consanguinitat?
1: No, bé.
0: Bé, correcte.
2: Doncs,
0: si estàs sentint la tertúlia de patates, que ho sàpiga, escolta, que li té un deute d'un parell.
1: No, potser, mira, és la manera que he triat per fer-li arribar sense que sigui molt violent.
0: Ara.
4: quina vergonya quan vingui a la tarda i trobis 2 euros allà. Ja,
0: Anem amb la cançó dels que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb la del Toni Muñoz, va.
1: Bé, doncs... No sóc gaire original, jo. No, per... Aquesta setmana...
0: Primavera.
1: Bueno, primavera. Ah. The Cure. The Cure. Ah.

0: És una cançó dedicada a tu, Toni. Els homes no ploren.
1: No ploren,
0: o sigui,
1: no ploren.
0: Què hagués fet? Hauries de preguntar-te, què hagués fet Robert Smith si li roben 2 euros de la màquina?
2: Robert Smith!
1: No, mira, no, ara m'heu fet pensar que, mira, no cal que me'ls tornin. Ja està.
0: Ja estàs esperant. Vale.
3: Que magnànim.
0: Un atac, sí. Un atac sí. Magnanimitat.
2: Toni el magnànim.
1: Assumpte sanjat.
4: Assumpte sanjat. Punto.
1: I ja punto. Està, no passa res.
0: Va, anem amb la cançó que ha ressonat al cap del Joan Lluís García.
3: És que, mira, és una cançó que és com un resum de diversos temes que conflueixen aquests dies. Primer, és una cançó que jo sentia ben bé fa 20 anys, que és quan més o menys va sortir, perquè aquesta setmana ha fet 20 anys que treballo en aquesta casa.
0: Oh!
3: 20 anys!
0: Bravo!
3: 20 anys!
0: Bravo!
3: Estic aplaudint, no sé per què aplaudeixo.
0: Quina condemna, no?
3: Sí.
0: 20 anys de condemna,
3: 20 anys un dia.
0: Ja.
3: O sigui, porto. Per tant, és com una condemna. No, 20 anys una setmana.
0: Tito.
3: Sí.
0: Que fort.
3: En fi, fa molta il·lusió. I a sobre és un dels protagonistes de la setmana.
1: Ah, sí?
3: Un cineasta que la família ha dit que ja no tornarà a dirigir més pel·lis.
1: Clint Eastwood
3: té 96 anys. I és més, aquest grup actua avui al Primavera Sound. Per tant, és que l'havíem de posar.
2: Tot lligat.
3: L'havíem de posar. Clint Eastwood de Gorillaz.

0: fantàstica.
1: Fantàstica. A més, m'encanta aquest inici de la rapejada, de la mandra que li fa. Sí, sí. Em representa molt allò, aquesta hora del matí, normalment.
0: No sé si era aquesta cançó de Goril·les. És Damon Albarn, no?
1: Sí, Damon Albarn. Sí, per on va? Sí, sí, sí.
0: És que no sé si és aquesta, sí, que és aquesta. Es va basar en un contestador automàtic, no?
1: No, contestador.
0: El ritme o una cosa així?
1: L'inici aquest de...
0: Tan, tan, tan, tan, tan, tan,
1: pom. És la melodia... Sabeu el típic organillo Casio petit?
0: Sí.
1: Amb una música predeterminada, sí, que apretes cap tot.
0: I es basava en això.
1: És aquesta cosa tan cutre...
0: Ja està.
1: El tio un dia va explicar, es descollonava, en plan, ho he pillat d'aquí, i d'aquí ho he samplejat i he fotut aquest
0: tema. I ha
1: fet
0: pollet.
1: A veure si ho feu vosaltres.
0: Brutal, brutal. Clint Eastwood, fa 20 anys d'això ja?
1: 21.
0: 21,
1: fa 20 anys que sonava al meu cap.
2: Aquesta nit.
1: I aquesta nit al Primavera.
0: Aquesta nit al Primavera. Els Goril·les, aquesta banda virtual, podem dir-ho així, no? Tot i que el fons és perfectament real. Va, anem amb la cançó, tancarem amb l'Edu de Batlle.
2: Fa unes setmanes vaig parlar de la meva obsessió per George Harrison, per l'univers George Harrison, i doncs continua l'obsessió, val? Llavors, vaig descobrir una petita joia, que és que l'any 1992, es va fer al Madison Square Garden un concert d'homenatge a Bob Dylan pels 30 anys de la seva carrera. Val? Llavors, allà hi va anar la flor i la nata d'amics seus i, vaja, Déu sa mare. I tots versionaven cançons de Bob Dylan. I vaig trobar això que em va flipar absolutament.

0: Això és una cançó de Dylan que es diu My Back Pages, que van versionar en aquell concert. És, jo crec que és bastant diferent a l'original, té el mateix so, però és, està molt més... està canviada. Eric Clapton, Neil Young, George Harrison, però... Tom Petty, sí, el mateix Bob Dylan...
1: Quina superbanda, això,
0: no? I Roger McGuinn, dels Verds.
2: Què? Traveling Wilburys.
0: Ah, eren els Traveling Wilburys. Sí, hi faltava Roy Orbison, que ja havia mort, si no també hagués estat en aquest concert. Però
2: és que sona molt a...
0: Sí. Doncs van versionar aquesta cançó, que l'original de Dylan mola, però passada per un filtre més popero, com és aquest, a mi em va agradar molt. De l'any 92, My Back Pages al Madison.
2: És cançó d'agafar el cotxe i creuar-te als Estats Units.
0: Mira, per ahí está Nashville.
1: ¿Dónde está el bar más cercano? A 20 millas de aquí. My Back Pages, cançó de Bob Dylan.
3: Posem un Monterrey.
0: Concrepo, concrepo, amigos.
1: Concrepo. Va, este pueblo es demasiado pequeño para los dos. Sí. Va, amb els My Back Pages de Dylan, reversionat, arribarem a les 8 en punt del matí. Va, senyors, Toni Muñoz, Joan Lluís García, Edu de Batlle, que vagi bé, bon cap de setmana. Adéu.

0: A Xocolata Xelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolates Xelong, la xocolata, xocolata.
1: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
2: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
3: Hi ha vacances? I vacances, perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
4: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
5: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
4: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
5: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
4: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
6: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
7: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
8: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo, t'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
9: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
10: RAC1. RAC1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
11: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a tots escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? I els explicaran secrets inèdits? Però un geni universal em pensava que aquest programa anava de mi!
10: El divendres 12 de juny a la una del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre Reus.
12: RAC 1. Tots som un milió.
10: Amb la col·laboració de Vermuts Miró.
11: Esther, qui és més geni, Antoni Gaudí o jo?
13: Vaya papanatas.
11: Papanata no és català.
14: I vaya tampoc, eh?
11: Tu calla, repipi.
10: Escolta el programa per saber com venir de públic.
15: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
16: 3, 20, 21, 42, 49, i els sols, el 5 i el 6.
15: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
17: Bon dia a tothom, són les 8.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 6 de juny del 2026. Va, que ja fa gairebé dues hores que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués. Ha estat poc després de les 6 del matí, en un dia que no s'ha de pondre fins prop de 9:45 de la nit a l'altra punta de Catalunya, Alcanar. De seguida, l'Abel Caral amb el temps d'aquest cap de setmana, una mica més estable després de les calorades d'entre setmana i les pluges de dijous. Avui les temperatures s'han de moure a l'entorn dels 25 fins a 30 graus amb un horitzó de ruixats irregulars, no seran persistents al Pirineu i Prepirineu i a la Catalunya Central, però ja ha passat el migdia, cap a la tarda. Va, obrim un cap de setmana marcat sobretot per la visita del Papa Lleó XIV a l'Estat, que arrenca aquest mateix matí. El vol des de Roma ha de sortir d'aquí uns instants només cap a Madrid amb el pontífex, amb tot el seu entorn, amb tot el personal vaticà i també amb els periodistes privilegiats que l'acompanyaran durant tota la visita que passarà dimarts i dimecres per Catalunya. Entre aquests periodistes, molt pocs a l'avió del Papa, hi ha Arnau Mañé, enviat de RAC1, que és l'única emissora catalana que podrà seguir minut a minut tots els passos del Papa des de Roma fins que torni al Vaticà al cap d'una setmana amb els periodistes especialitzats. És una visita, la tercera que un pontífex fa a Catalunya en tota la història contemporània, per tant que té un calat històric molt transcendent. Va haver-hi la visita de Joan Pau II l'any 82, després la de Benet XVI l'any 2010, i per tant es produeix 16 anys després de l'última visita papal i tot just la tercera de la història. I es produeix en un context molt i molt delicat a nivell polític i social, tant a Catalunya com a l'Estat. A Madrid, el Papa s'hi trobarà un ambient políticament irrespirable que no podrà evitar, perquè a més ha de fer un discurs al Congrés dels Diputats, entre una banda per l'encerclament de la corrupció al voltant de Pedro Sánchez o de la Moncloa, i també per l'esforç de PP i Vox dels últims mesos, dels últims anys, de pujar el to polític. Sánchez, per cert, i bona part de l'esquerra, que curiosament han alineat el seu discurs molt més amb el Vaticà del que ho ha fet la dreta espanyola i una part fins i tot de l'Església de l'Estat. Ja havia passat això amb Francesc, però no deixa de ser destacable. En el cas de Catalunya, la crispació també la notarà Lleó XIV, però per altres qüestions. Amb el conflicte del sector educatiu al bell mig, els docents, que òbviament representen el grup de treballadors públics més nombrós que hi ha al país, han demostrat durant setmanes que poden mantenir viu un conflicte a nivells que molts altres col·lectius són completament incapaços. I respecte a fa una setmana, la situació certament s'ha agreujat. Creiem fa una setmana, per la informació que ens arribava, que el preacord entre el govern i més del 80% dels sindicats era una realitat i podia aturar el conflicte, però els docents el van tombar i ara es preparen per mobilitzar-se i, com sentíem ahir textualment, bloquejar Catalunya per la visita del Papa. He de dir que, des d'un punt de vista informatiu, és un escenari molt interessant, perquè els docents, dijous, demostraven que aquest conflicte no correspon a les coordenades habituals dels conflictes sindicals. No és només el sou, i no és només el que diguin els sindicats, és el que diuen cadascun dels mestres. I això ho fa especial. Són el sector educatiu ara mateix el contenidor social que concentra més intensament els malestars que es viuen a Catalunya, els malestars del país, amb totes les pors, amb tot el dolor i la tensió cap al futur. Hi ha allà dins el debat sobre l'excel·lència o la pèrdua d'excel·lència, la identitat o la pèrdua d'identitat del país i també de la llengua, el debat migratori, el model i el futur. I allò de què sentir-nos orgullosos, perquè hi ha una part de Catalunya, i això se n'ha de ser conscient, que ha deixat de sentir-se orgullós del sistema educatiu català, com han deixat de sentir-se orgullosos del sistema sanitari català o de les infraestructures catalanes. I això es concentra allà al mig, en un col·lectiu de desenes de milers de treballadors que noten aquesta tensió ambiental. La pregunta és, un cop sabem que les coordenades no corresponen al debat habitualment sindical, com es resol tot plegat? És un conflicte que ha desbordat els sindicats i ha desbordat el govern. Qui són ara, per tant, els interlocutors que poden aturar-ho? Els sindicats actuals, que advocaven per un pacte que finalment han tombat els propis mestres i docents? El govern actual, que pensava fa mesos que un pacte de mínims amb els sindicats aconseguiria superar-ho i que, després d'un pacte ja més intens, tampoc ho ha aconseguit? Veurem en el futur, perquè realment és una de les preguntes del moment. Qui atura la vaga de docents? Ara passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: quart del matí, a les 8 i 6 minuts, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
1: Doncs de l'arribada del Papa a Madrid, primera parada del seu viatge a Espanya, que dimarts el portarà a Catalunya. A aquesta hora està a punt d'enlairar-se el seu avió des de Roma. Quan aterri, cap a 11:15, hi haurà una rebuda oficial a peu de pista a Barajas. Després, Lleó XIV es traslladarà al Palau Reial de Madrid i tindrà una visita amb els Reis. Demà oferirà una missa a Cibeles i dilluns un discurs al Congrés dels Diputats.
0: Mentrestant, Catalunya també es prepara per la visita del Papa amb un desplegament d'un gran dispositiu de seguretat, més de 5.600 agents de policia addicionals. Un dels reptes de la seguretat, evidentment, serà la vaga dels docents, que ahir ja van amenaçar amb bloquejar Catalunya durant la visita del Pontífex dimarts i dimecres. Avui els sindicats, de fet, es reuneixen per decidir com serà aquesta jornada de mobilitzacions, que també coincidirà amb les proves de la selectivitat.
1: I també estarem pendents de l'incendi molt vistós que des d'ahir afecta la planta de Montesa Onda Santa Perpètua de Mogoda, a tocar de la P7. Aquesta matinada hi han treballat una desena de dotacions de bombers per extingir el foc, que s'ha donat ja per controlat. No hi ha ferits, però preocupa que l'edifici pugui col·lapsar.
0: Sobre el cas Andic, la Fiscalia demana a la jutgessa una reconstrucció dels fets in situ, al lloc de l'accident. Demana que hi vagi, per tant, el principal sospitós, Jonathan Andic, fill del propietari de Mango, perquè aclareixi la seva versió. En paral·lel, avui publica el periòdico que els Mossos busquen testimonis de la caiguda rastrejant tots els telèfons mòbils que eren actius a la zona en el moment dels fets.
1: I el Primavera Sound viu la seva última jornada avui sense previsió de pluja i el protagonisme va ser per The Cure, que van tornar al festival 14 anys després. Avui serà el torn de Gorillaz, The XX, Big Thief o Peggy Gou.
2: Als esports, les últimes hores de campanya electoral al Real Madrid continuen marcades pel ball de noms en l'apartat esportiu. Enrique Riquelme ha assegurat que vol fitxar Jürgen Klopp si guanya, però ha matisat que no el té lligat i que Raúl González, designat com a hipotètic director esportiu, hi contactarà dilluns en cas de guanyar les eleccions. Mentrestant, el galàctic que pretén Florentino podria ser Olise del Bayern de Múnich, segons expliquen diversos mitjans, per la negativa del PSG a deixar sortir Vitinha i João Neves.
3: I pel que fa al temps, el dia comença amb ambient fresc o una mica fred, sobretot en zones interiors, però al migdia farà més bonança, més calor que ahir. No una gran pujada de temperatures, tot i que a les comarques de Girona respecte a ahir guanyarem 5-6 graus. En conjunt entre els 25 i els 30, més a prop dels 25 a la costa, més a prop dels 30 a l'interior. De fet, podem arribar als 30-31 a la plana de Lleida i a la zona més interior de la Vall de l'Ebre. A la tarda descarregaran ruixats, tarda vespre no aiguats, però alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu, Prepirineu, que poden arribar a la Catalunya central i entorn del Montseny.
0: Ara són les 8 i 8 minuts. I com us dèiem, el Papa Lleó XIV, que aterra d'aquí un parell d'hores a Madrid en la primera etapa del viatge que el durà fins a Catalunya.

0: De seguida us posarem al dia del gran incendi ara controlat de la gran nau de Montesa i Onda Santa Perpètua de Mogoda, que ha calcinat tot l'edifici. Us explicarem també les últimes novetats del cas que investiga la mort d'Isaac Andic, però abans aquesta hora tenim els ulls posats en el viatge que el papa arrenca tot just ara cap a la península. El pontífex ja és a l'avió que l'ha de fer aterrar aquest matí a un Madrid polaritzat políticament per la tensió amb Pedro Sánchez encerclat per la corrupció, també la lluita entre PP i Vox, i dimarts serà a una Catalunya també molt delicada, on l'esperen les intenses protestes de mestres i professors que aquesta setmana han decidit que no es conformen amb el darrer dels preacords entre govern i els sindicats majoritaris. L'avió del pontífex s'acaba d'enlairar, ha estat a les 8 i 7 minuts del matí des de l'aeroport de Roma i no hi tornarà fins divendres que ve. El recorregut del pontífex passa per Catalunya dimarts i dimecres, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la inauguració, per tant, de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El viatge acabarà a les Canàries per conèixer de primera mà el drama migratori que s'hi viu. Doncs bé, per primera vegada RAC1 és dalt del vol del papa. Som en el grup de mitjans molt privilegiats que acompanyaran Lleó 14 durant tot aquest viatge. RAC1, per tant, s'enganxarà al pontífex en tot el que faci en una cobertura especial que arrenca avui i que durarà una setmana. El papa el segueix i el seguirà de ben a prop l'enviat especial de RAC1, que ja és a l'avió. Arnau Mañé, bon dia.
1: Bon dia. El viatge del papa ja està en marxa. Vol ara mateix en un avió Dita Airways en direcció a Madrid. L'acompanyen alguns cardenals de màxima confiança, el seu equip més proper i un grup de periodistes que cobreixen habitualment la informació vaticana. Aquest cop, però, també hi és RAC1. El papa ha arribat a l'aeroport de Roma poc abans d'enlairar-se, s'ha enfilat a l'avió per la part frontal i s'ha assegut directament al seu espai reservat. Lleó 14 té 5 vols per davant, on a part d'Itàlia i Espanya sobrevolarà l'espai aeri de França, Portugal i el Marroc. Els propers vols, per cert, seran a Ibèria. La companyia espanyola cobrirà els viatges interns a l'estat i el retorn del papa a Roma. Serà en aquesta tornada a Itàlia quan està previst que faci declaracions públiques, valori el viatge i accepti les preguntes dels periodistes. Tot i això, en altres ocasions, Lleó 14 ha aprofitat els trajectes interns per xerrar, per exemple, i per respondre a Donald Trump.
0: Haurem de seguir-ho, veure si en aquest primer viatge, tot i que no és el previst, parli també ja en el primer vol el papa Lleó 14. A Madrid i a terra, cap a quarts d'onze, d'aquí un parell d'hores llargues, amb una rebuda oficial a peu de pista de Barajas. Només a Madrid, en poc més de 3 dies, hi ha de fer una quinzena de recepcions, de misses, de visites. La capital espanyola, que està blindada, com ho estarà Barcelona també a partir de dimarts, aquesta mitjanit ja s'ha activat a Madrid tot el protocol que mobilitza fins a 14.000 agents de forces i cossos de seguretat. El papa es mourà en tot moment amb el que s'ha anomenat la càpsula de protecció i del qual es fan responsables els GEO, el cos d'elit de la policia espanyola. Des de Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
2: Bon dia, tot arrenca a Barajas a 11:15, que és quan aterra l'avió papal, tot i que, òbviament, no passa per terminal. La rebuda serà al pavelló d'estat, que és una instal·lació que s'utilitza per caps d'estat i ministres. I serà tothom, els reis, que presideixen, Sánchez, la resta de líders, breu recepció i després l'agenda protocolària. Des de mitjanit s'ha activat el que s'anomena fase crítica. Fernando Grande Marlaska.
3: Todo está preparado y ya esta noche, a las 0 horas del día 6, pues ya lo que entramos aquí en Madrid es en lo que se llama la fase crítica, es decir, cuando todos los elementos entran en pleno funcionamiento y todo a disposición.
2: Madrid està blindada i moure's ja a aquesta hora pot ser un calvari perquè hi ha grans avingudes tallades. Les grans xifres, per la missa de diumenge s'espera 1 milió de persones a Cibeles. El centre de premsa ubicat a la seu de la Comunitat de Madrid ja funciona 24 hores al dia fins dimarts. Hi ha 2.200 periodistes acreditats de tot el món. Per comparar-ho, 200 més que l'última gran cimera que va acollir Madrid, la de l'OTAN del 2022.
0: La primera parada, gràcies a Armenteres, la de Madrid, és el tret de sortida protocolari a un viatge que tindrà 3 grans etapes. El Vaticà, de fet, planteja un viatge de 3 velocitats amb objectius, Arnau, molt i molt diferents.
1: Exacte, Madrid serà la primera parada durant 3 dies on Lleó 14 cobrirà la part més institucional i la part més popular del recorregut. Avui, per exemple, amb la recepció al Palau Reial i a la tarda amb la primera missa a la plaça de Lima dedicada als més joves. Demà diumenge, bany de masses a la Cibeles i dilluns, al Congrés dels Diputats, el primer discurs d'un papa a l'hemicicle. La visita de Lleó 14 a la l'Estat, però té dues parades clau, les originals del viatge, dimarts i dimecres a Catalunya, a Montserrat i la Sagrada Família, bàsicament, coincidint també amb el centenari de la mort de Gaudí, i a finals de setmana les Palmes de Gran Canària i Tenerife, recollint el testimoni del Papa Francesc per visibilitzar la crisi migratòria. Aquest és el quart viatge de Lleó XIV, el primer gran viatge a Europa, i la Santa Seu assumeix que és el més important fins ara. Preveuen desplegar molts dels temes que el Papa ja ha anat portant per bandera. El pontífex nord-americà insistirà en la defensa de la pau, en la polarització de les societats i en missatges directes per la defensa de la vida i pel model de família que planteja l'Església.
0: Haurem de seguir tot plegat. Una de les pedres a la sabata, per cert, del viatge del pontífex a l'Estat és la gestió dels abusos sexuals comesos dins l'Església espanyola. En aquest sentit, hi ha detalls que se sabien ahir, tot just, de l'agenda del Sant Pare. Ahir al vespre, l'oficina de premsa del Vaticà informava que, finalment, Lleó XIV reunirà a Espanya amb víctimes d'abusos sexuals fets per comesos per membres de l'Església. El Vaticà no n'ha donat detalls, per tant, no se sap quan ni amb qui es reunirà. Per respectar, diuen, la voluntat i la privacitat de les víctimes. No sabem si serà a Madrid, a Barcelona, a les Canàries o a tot arreu. Aquest acostuma de ser, de fet, el modus operandi d'aquest tipus de trobades, reunions discretes amb força incògnites, de les que se'n saben pocs detalls i només un cop ja han acabat. La reunió al Vaticà la va anunciar justament el dia en què el diari El País publicava una investigació que posa en el centre de la diana el cardenal Joan Josep Omella i un centenar d'alts càrrecs de l'Església Catòlica per haver, deia el diari, encobert casos

0: RAC1 us està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del papa Lleó XIV amb el suport de Telefònica.
1: Si hi ha una veu que representa l'esperit del rock de carretera a Espanya, aquesta pertany a M-Clan.
2: Carlos Tarque i Ricardo Ruiz Pérez arriben al Bars Festival per celebrar 30 anys d'un llegat imbatible.
1: Himnes com Carolina o Quédate a dormir convertiran la plaça Major en el temple del rock de l'estiu.
2: El 3 de juliol tens una cita amb el rock al poble espanyol.
1: Entrades a la venda bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
3: Que tindrà per les víctimes que el papa mantingui la seva visita a Montserrat. La gestió dels abusos dins l'Església és una de les qüestions més incòmodes pel Vaticà en aquesta visita, però també es trobarà amb d'altres polèmiques de manera més directa o indirecta. L'ambient caldejat en el sector educatiu a Catalunya, evidentment, podria fer-li la guitza més de polèmiques com les llengües que farà servir en els seus discursos, intervencions. Durant aquests dies en farà 22... De discursos i d'intervencions, majoritàriament en castellà. Té previst també un discurs en francès a les Canàries i la gran polèmica és pel fet d'haver relegat al català un paper primer inexistent i després sembla que testimonial. Això tot i que la visita a Barcelona és a la Basílica de la Sagrada Família i ha de servir per homenatjar el seu creador, Antoni Gaudí, que era un ferm defensor de la llengua al país. Doncs bé, davant d'aquesta incògnita que aixeca tanta polseguera, l'arcabisbat ahir, Omella, va voler trencar una llança a favor de Lleó XIV. El cardenal va voler enterrar la polèmica, confirmant que el papa sí que dirà paraules en català durant la benedicció de la Torre de Jesús a Barcelona. Ho deixava clar ahir en aquesta entrevista al Món a RAC1, on deia que el papa ja ha estat assajant en català. Ara bé, Omella també assumia que serà difícil que el pontífex faci tot el ritual en la nostra llengua, perquè això, diu, li suposaria un gran esforç.
4: Un tros està fent l'exercici, està, com diria jo, ensaiant de parlar en català. I ho dirà un tros en català, és evident. Tota la pregària potser no, jo crec que seria per a ell molt complicat, llegir-lo no és fàcil.
3: Omella que lamentava, però, que s'hagi aixecat tanta polseguera amb la qüestió lingüística i fins i tot insinua que hi ha qui vol enterbolir la visita del pontífex. Deia que és molt probable que el soroll hagi arribat fins al Vaticà, però que en cap moment ha dubtat dels valors i el respecte del Sant Pare per la llengua catalana. La visita del papa que arriba també a Catalunya en un moment delicat perquè es produeix quan els sindicats d'educació han anunciat una vaga pel dia 9 de juny, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sobre aquesta qüestió també en parlava ahir el cardenal Omella, deia que cal defensar el dret a protestar, però també ha fet una crida a la calma.
4: Evidentment, els que protesten tenen les seves raons i tenen dret a fer-ho. Jo això ho respecto, però jo crec que també hi ha seny.
3: Tot plegat quan fa tot just una setmana que els Mossos ja advertien aquí al Via Lliure que una mobilització així sí que complicaria la seguretat. Ho deia el cap de la Comissaria Superior Territorial, David Boneta, que ho deia després que s'hagués anunciat el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats.
5: És evident que per nosaltres és una molt bona notícia que s'hagi arribat a un acord. Qualsevol esdeveniment o qualsevol mobilització o reivindicació, doncs, que es faci en l'entorn d'un dispositiu que per si és un dispositiu força complex, doncs, atenent a la magnitud del mateix, doncs, ens obliga a mobilitzar recursos i a disposar, doncs, d'efectius en llocs on en principi no estava previst fer-ho.
3: Deia que és una bona notícia perquè hi havia el preacord, ara, per tant, és una mala notícia pels Mossos a nivell de seguretat i per al Departament d'Interior per gestionar les dues coses, la visita del pontífex a la vegada amb la vaga. Però finalment n'hi haurà de vaga el dia 9 de juny. Els Mossos, però, diuen públicament que creuen que es pot fer compatible tant les protestes com la visita del pontífex i, a més, cal recordar que hi ha la selectivitat, que també arrenca dimecres. Davant d'això, el cos desplegarà durant els pròxims dies més de 5.000 agents addicionals en el dispositiu extraordinari per l'arribada del papa. Hi haurà implicats pràcticament tots els equips especialitzats de Mossos i el centre de comandament serà a la seu d'Egara, a Sabadell, Joel Penya.
6: El dispositiu Albus ja està en dansa. Es diu així perquè vol dir blanc en llatí i encaixa amb la imatge del papa. Els Mossos tenen tres grans objectius més enllà de la seguretat de les autoritats que visitaran Catalunya i mantenir les tasques habituals en una situació d'excepcionalitat. Un és gestionar les aglomeracions de persones que es preveuen. El segon és evitar un repunt de la delinqüència ordinària i el tercer és garantir la mobilitat. El coordinador del dispositiu, Joan Salamanya, admet que ja tenen un ull posat en el que puguin fer els docents i diu que no els preocupa perquè han de ser capaços de gestionar-ho.
7: Tindrem la mirada posada també en que hi hagi determinades persones que en un moment donat volen exercir els seus drets fonamentals, com és el dret de l'exercici i del dret de mobilització i de manifestació. I farem el possible des de la prudència

0: des del diàleg, de que es pugui compatibilitzar aquestes dues qüestions que ens podem trobar i alguna altra que ens apareixerà també.
1: Sobre quines amenaces els preocupen, els Mossos recorden que es manté el nivell 4 sobre 5 reforçat d'alerta terrorista i tindran una vigilància especial.
2: Doncs precisament sabrem avui com serà aquesta protesta dels sindicats educatius, perquè aquest matí es reuneixen els diversos sindicats per organitzar la vaga de dimarts que ve, que és el dia que arriba el Papa i el dia que arrenca la selectivitat, i per tant la USTEC, la CGT, la Intersindical hauran de concretar al llarg d'avui quina forma prenen aquestes protestes i més enllà, si en preparen més en aquest tram final de curs, que en dues setmanes només. En tot cas, ja adverteixen que cal col·lapsar Barcelona. Consideren que és l'única forma de forçar la consellera Esther Niubó a negociar. Li exigeixen un altre acord que, més enllà de millores econòmiques pels docents, reforci punts claus com la reducció de ràtios a les aules. La Intersindical, per cert, que amplia la vaga a dimecres. Els altres dos sindicats hauran de decidir avui si s'hi sumen o no. El fet, però, és que Niubó no afluixa. Ahir, en declaracions al Món a RAC1, es mantenia ferma.
3: El moment de la negociació, doncs, va acabar. No és veritat que aquí teníem aquest preacord, que insisteixo, dels quatre sindicats que van signar la setmana passada és només un que se n'ha desvinculat, i em sembla que el marc, no, el marc de negociació que teníem, que eren aquests 2.000 inicialment i han acabat amb 2.700 milions d'euros, és un marc suficient i realista per poder avançar.
2: Demanava a Niubó que les protestes siguin proporcionals per no destarotar ni al final de curs ni la circulació de vehicles.
3: Una cosa és el dret a la vaga, que evidentment és un dret legítim que hem de respectar, però l'hem de fer compatible amb el dret a l'educació i el dret a la mobilitat. Quan el que es busca és bloquejar, estem parlant d'una altra cosa. I hi ha serveis mínims i aquí podem, és a dir, hi ha àmbit per acabar fins i tot el curs de manera ordenada.
2: La consellera reclamava temps per treballar necessitats estructurals que no es poden resoldre d'un dia per l'altre, com ara baixar les ràtios, millorar els equipaments o prioritzar les matemàtiques i la llengua en el currículum. Per això insisteix que no pensa plegar del seu càrrec. Qui signarà el preacord amb el Departament d'Educació sí que és el Sindicat de Professors de Secundària, però amb una condició que remarcava el seu secretari general, Ignasi Fernández.
4: Li hem transmès a la consellera, de fet ella ja ho sabia, que la nostra firma està condicionada a entrar a la comissió de seguiment de l'acord i a que s'escoltin unes reivindicacions concretes, que intenti accelerar els tràmits per recobrar o retornar el deute dels sexenis i algunes propostes concretes sobre el currículum.
2: Que per una de les preguntes que ens podem fer és quin pes tenen ara mateix els diversos sindicats en la presa de decisió dels docents. Perquè, insistim, al cap de la setmana passat parlàvem d'un preacord amb el 85% de la representació sindical. I els docents van dir no a aquest 85%. Bona part del professorat, per tant, que continua exhibint múscul al marge del que diguin o no diguin els sindicats. I ahir al centre de Barcelona van manifestar-se milers de docents, 15.000 segons la Guàrdia Urbana, 90.000 segons la USTEC. Les fonts també discrepen sobre el seguiment que va tenir la jornada de vaga d'ahir. El sindicat diu que van sumar-se el 80% dels docents, la conselleria ho rebaixa el 28%. En tot cas, la marea groga, que va tornar a la ciutat, va seguir-ho tot plegat l'Eulàlia Carrascal.
5: La manifestació que sortia des de l'Arc de Triomf va començar a caminar pràcticament a la una del migdia i mitja hora més tard els manifestants van arribar al Parlament. Allà hi va haver alguns moments de tensió. Els mestres van llançar ous i petards als Mossos que hi havia davant l'edifici, però no hi va haver càrregues. Els sindicats van avisar al govern que es prepari de cara a les mobilitzacions de la setmana que ve. Ho deia Yolanda Segura d'Ustec i Laura Gené de la CGT.
6: Impulsem la papa vaga i esperem que serveixi per fer aquesta mínima pressió per llançar aquest missatge contundent a la consellera. Seiem tots plegats a tornar a dialogar. Avui hem parat Barcelona i el dia 9 s'ha d'aturar Barcelona absolutament, perquè sembla que el govern, una vegada darrere l'altra, no està entenent el missatge. Doncs si no l'entén, haurem de ser més, que li cridem, ja n'hi ha prou.
5: I els càntics de tots els mestres també anaven en aquesta línia.
7: I el 9, el poble,
5: la protesta va acabar a les 3 del migdia amb alguns parlaments dels sindicats. Alguns mestres, però, van xiular la portaveu d'USTEC per haver signat un preacord que no creien que fos suficient.
2: Gràcies, Eulàlia. En paral·lel d'aquestes protestes, aquestes vagues dels docents, també n'hi ha a les biblioteques públiques, que es continua fent gran. Va començar a Barcelona, ara ja s'ha estès arreu del país. Les aturades són cada divendres i cada dissabte, sine die, per exigir millores en un col·lectiu, el dels bibliotecaris, que diuen està molt precaritzat. 4 minuts i seran 8:45 del matí i la imatge de les últimes hores és la de l'incendi impressionant que es va viure a l'emblemàtica fàbrica de Montesa, Onda Ara, a Santa Perpètua de Mogoda, just a tocar de la P7. És la seu d'Onda a Espanya. El foc va deixar una gran columna de fum negre tota la tarda i tot el vespre que es va veure des de diversos punts del Vallès. Els bombers hi van treballar tota la tarda amb una trentena de dotacions i van demanar que es confinessin més d'un centenar de treballadors d'altres empreses del polígon. Durant hores, l'incendi va ser molt i molt virulent, molt aparatós, però es van poder evacuar tots els treballadors i no hi va haver-hi ferits. Finalment, els bombers van aconseguir estabilitzar poc abans de les 7 de la tarda el foc i el van donar per controlat i a entrada la nit. Ara bé, el magatzem on va començar el foc ha quedat completament destruït. Ho explicava el cap d'intervenció de l'incendi, l'inspector Eduard Martínez.
6: Impulsem la papa vaga i esperem que serveixi...
2: Aquest, evidentment, no és Eduard Martínez. A veure si el podem recuperar, el document del bomber sobre aquest incendi a Montesa.
8: A la mateixa l'afectació és total. En aquesta nau, diguéssim, on s'ha declarat l'incendi, es tracta d'una nau d'uns 20.000 metres quadrats i ha afectat, diguéssim, l'estructura de la pròpia nau degut a la intensitat de l'incendi.
2: Els bombers hi han treballat tota la nit. A aquesta hora encara, de fet, hi mantenen unes poques dotacions, tot just 4, fent tasques de vigilància i rematant el foc. Ahir a la nit, el subinspector dels bombers, Pep Colàs, explicava al 9C de RAC1 que els sostres s'havien ensorrat, que la seva màxima preocupació era el risc que acabés caient tot l'edifici.
9: Nosaltres hem fet un perímetre en el que no es pot accedir, que inclou el perímetre de la nau amb uns metres de seguretat perquè no ens venci cap element estructural de la façana. En tot aquest perímetre no s'hi pot entrar ni nosaltres ni ningú, fins que això es refredi.
2: A dins de la nau afectada hem de dir que hi havia sobretot peces de recanvi i alguns vehicles, sobretot motos. Ara bé, el desastre podria haver estat molt més gran si hagués arribat a la planta de producció que estava tocada al magatzem. Encara no se sap l'origen exacte de l'incendi, però segons l'Ajuntament hi ha indicis que podria haver començat en una coberta amb plaques solars. Fonts de la companyia diuen que els protocols d'emergència es van activar i van evitar que el foc anés a més. Montesa, hem de dir, i aquesta factoria en particular és una de les marques emblemàtiques de la història de la moto a Catalunya i, de fet, a tot l'estat. Hi ha molts anys que Honda va comprar la marca catalana, però avui explica al periòdico la importància d'aquesta planta que s'ha incendiat i que és important sobretot en el sector de les motos de trial. És el quarter general d'Honda Racing i d'allà en surten, per exemple, les motos que pilota Toni Bou. Actualment fabriquen 2.000 motos de trial l'any i també components molts per altres vehicles d'Honda, a banda de ser un centre logístic de primera categoria. Per saber l'última hora d'aquest incendi, saludem a aquesta hora l'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza. Senyor Mingueza, molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
2: Quina és la situació ara mateix, alcalde? Què s'està fent a aquesta hora?
10: Doncs ara mateix la informació que tenim de fa 10 minuts ens indiquen que els bombers informen que la situació està totalment controlada, que sí que sé que a la nit s'han reactivat alguns focus puntuals dintre de la nau, però sense cap incidència destacable, i que està prevista durant el matí ja es retirin del lloc i que a partir d'aquell moment l'empresa es faci càrrec de la situació.
2: El
10: perímetre... Perdó?
2: No, digui, el perímetre.
10: Sí, que el perímetre de l'empresa doncs ha quedat intacte, que és el que vostè comentava abans, que era una de les preocupacions que hi havia, que pogués traslladar amb altres naus i afectar alguns arbusts sense més s'ha destacat.
2: L'edifici té risc d'enfondrar-se o no li han dit això, alcalde?
10: No ho sabem. La teulada sí que ha caigut i el risc, o la por que tenen és aquesta, no? Que pugui ensorrar-se tot l'edifici. Suposo que serà el que treballen per i ara quan els tècnics no puguin fer tota la valoració una vegada que estigui tot completament sense cap foc i sense cap revifament de foc, doncs que puguin entrar, que puguin accedir, puguin fer totes les tasques d'investigació i per veure on s'ha produït l'incendi i les conseqüències.
2: Clar, de fet, ho dèiem, que és una planta emblemàtica i un dels grans símbols industrials del municipi de Santa Perpètua. Quina importància o quina por li genera que s'hagi cremat tot aquest edifici tan important i tan gran per la indústria de la ciutat i, en general, per la indústria de l'automobilisme a Catalunya?
10: Home, aquí hi ha al voltant de 300 treballadors. Ahir, en el moment de l'incendi, hi havia 80 que van sortir tots sense... Hem de dir que el protocol de seguretat d'Onda va funcionar perfectament, van funcionar molt bé els sistemes d'evacuació, la gent va sortir tranquil·lament, no es va poder dir cap incident. Això és una cosa que va facilitar molt la sortida dels treballadors, i és una empresa molt important dintre del nucli d'indústries que tenim a Santa Perpètua, amb més de 300 treballadors, i doncs esperem que l'afectació sigui mínim. Ara l'empresa doncs és la que pren les decisions. L'empresa intentarem contactar amb la direcció, veure quina la valoració fa. Lògicament, doncs, la preocupació hi és, perquè s'ha cremat un magatzem. Parlàvem que hi havia al voltant de 10-12.000 motos a l'interior.
2: Déu meu.
10: Doncs era un magatzem d'expedicions que tenien sobretot vehicles i material de recanvi. Lògicament, l'afectació dintre de l'empresa és molt gran. Uh-huh. Afortunadament, les naus colindants on hi ha sistemes de producció, doncs aquestes, gràcies a les intervencions dels bombers, doncs no s'han vist afectades, i ara suposo que esperarem a que l'empresa doncs faci la seva valoració, l'afectació i quines mesures elles doncs duren a terme.
2: Des del seu punt de vista, per tant, la continuïtat no perilla, eh?
10: Esperem que no. La confiança és aquesta, que ja dic que és una empresa molt important pel sector automobilístic, motocicleta a nivell estatal i a nivell de país, i sobretot a nivell municipal. És una empresa molt, molt important, i esperem que no tingui cap incidència, que puguin continuar treballant.
2: Alcalde, moltíssimes gràcies.
10: Moltes gràcies a vostès i bon dia.
2: Bon dia. És l'alcalde de Santa Perpètua de Mogoda, Joan Carles Minguez, valorant la situació de l'incendi, que ara mateix està controlat. Hi ha només unes poques dotacions dels bombers doncs acabant de controlar les circumstàncies. 8:32, en el dia que avui hi ha novetats del cas, un dia més, de la mort d'Isaac Andic, del fundador de Mango. Per aclarir les causes de la caiguda mortal en la caminada per Montserrat, la Fiscalia li ha demanat a la jutgessa fer una reconstrucció de fets in situ. I això vol dir que el fill del fundador de Mango, que és l'únic investigat ara mateix per possible homicidi, Jonathan Andic, haurà d'anar fins la muntanya de Montserrat i repassar pas a pas tots els detalls de l'excursió d'aquell dia, acompanyat, per tant, de la comitiva judicial. Això ho avançava l'Agència Catalana de Notícies, és la petició que ha fet la Fiscalia, és una de les peticions, de fet, de cara a la investigació que ha fet el Ministeri Públic en les últimes hores, Nil Sant Martí.
11: En casos de possible homicidi, que recordem, es jutgen amb un jurat popular, no és estrany que la jutgessa vagi al lloc dels fets amb el sospitós principal perquè aclareixi la seva versió. La Fiscalia també ha demanat a la jutgessa que rastregi el contingut dels telèfons mòbils dels implicats i que reculli més informació del viatge que Jonathan Andic va fer a l'Equador 3 mesos després de la mort del seu pare, on, segons ell, li van robar el mòbil que duia el dia de la caiguda. La Fiscalia també ha demanat que declarin com a testimonis els dos escaladors que van trobar-se a Jonathan Andic just després de la mort del seu pare, que porta fins al camí que porta fins a les coves del Salnitre, a Collbató. En el seu moment, els Mossos no van interrogar ni aquests escaladors ni a d'altres excursionistes que eren a la zona perquè pensaven que tot plegat havia estat un accident.
2: Precisament sobre això, que avui llegim també el periòdico, que els Mossos d'Esquadra estan rastrejant tots els telèfons mòbils que s'haurien activat en la franja horària de l'accident a la zona de l'accident per mirar de trobar algun testimoni directe de persones que potser ho van veure o que els van intentar auxiliar. També volen saber si l'acusat anava acompanyat o no d'altres persones. 8:34. Més coses, com us dèiem, el Papa que arriba avui a Madrid en un context polític certament irrespirable. Dilluns ha de passar pel Congrés dels Diputats, mentre la política espanyola continua enfangada al voltant dels casos de corrupció. L'últim és el del cas Leire Díez, que s'ha convertit en una bomba de rellotgeria pel PSOE. Ara la Guàrdia Civil ha trobat una agenda de Díez, coneguda com la lampista del PSOE, on hi apareix escrit reunió amb P.S. P.S. Si M. Rajoy era una evidència, P.S. sembla bastant evident, també. Segons avançat el Mundo, també recullen els altres diaris, els apunts inclouen diverses referències al president o a Pedro. Des de Moncloa, però, s'afanyen a desmentir que hi hagi trobades entre Leire Díaz i el president del govern espanyol que estiguin recollides. Mentrestant, l'ABC explica avui que agents de la Guàrdia Civil haurien interceptat factures que demostrarien que el PSOE va pagar els viatges de Díaz i també de l'empresari Javier Pérez Dulcet, parella que es dedicava a buscar draps bruts contra jutges, policies i fiscals. D'alguna manera, la kitchen socialista. Ara bé, el diari explica que els investigadors encara han d'acabar de creuar les dades amb les agències de viatges per saber si realment el Partit Socialista va aportar diners per col·laborar econòmicament en la recerca d'informació. Sigui com sigui, davant l'allau d'aquestes noves revelacions, Pedro Sánchez ha sortit a negar-ho tot, d'haver avalat ni haver estat informat de tota aquesta trama corrupta. El president espanyol deia ahir al matí davant la premsa que no sap res de res de les actuacions d'espionatge que hauria fet l'exmilitant socialista en aquell moment a sou del partit i a les ordres de Santos Cerdán, home de confiança de Sánchez.
12: Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
2: Sánchez ho deia des de Montenegro abans de participar en una cimera europea i en una compareixença davant dels mitjans on, com és habitual, havia de ser breu, però Sánchez va sorprendre tothom, fins i tot va respondre a les preguntes que li formulaven els periodistes. El president espanyol diu que manté la confiança en la directora de la Guàrdia Civil, que ara ha reconegut haver-se reunit fins a 3 vegades amb Leire Díaz. Sánchez també acusa el Partit Popular de fer una política de males arts i anuncia que el PSOE prepara mesures legals per respondre a tota aquesta trama de corrupció. Des de Madrid, Roger Perciba.
13: Sí, Sánchez nega 3 cops, mai ha conegut, mai l'han informat i mai hagués tolerat les maniobres de Leire Díaz i ara s'estudia si el partit inicia accions legals contra ella. Sánchez insisteix en encapsular la presumpta trama, afectaria, diu, poques persones.
12: Mi gobierno es un gobierno limpio, mi partido es un partido íntegro y desde luego la corruptela es de unos pocos.
13: Torna a acusar el Partit Popular de fer una oposició marrullera, recupera l'argument del i tu més i recorda les investigacions de la policia patriòtica en temps de Rajoy investigant la seva família política.
12: Yo no hago ni he hecho lo que otros sí me hicieron a mí. Porque efectivamente hay informaciones de hace muchos años en donde una policía mal llamada patriótica de un gobierno, el del Partido Popular, este sí, utilizó los resortes del Estado para obstruir acciones judiciales y también la investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
13: Defensa la feina de la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, tot i haver reconegut ara sí que es va reunir amb Leire Díaz.
2: Gràcies, Roger. Ara ho deia en Perciba, la directora de la Guàrdia Civil ha reconegut aquestes reunions amb Leire Díaz i per això la setmana que ve ha de comparèixer al Senat per explicar-se. L'ha citat el PP, que hi té majoria absoluta, per tant controla els estaments i sobretot el calendari. El secretari general popular Miguel Tellado reclama ara dimissions de la directora de la Guàrdia Civil, de Sánchez i del ministre Fernando Grande Marlaska i els demana que marxin de Moncloa amb els braços amunt.
14: ¿Qué hacen todavía ahí? Salgan del gobierno, es más, salgan del Palacio de la Moncloa y háganlo con las manos en alto.
2: Carai, els moviments en l'àmbit judicial que afecten els socialistes no s'aturen, però, perquè el cas Leire Díaz no és l'únic, el jutge Santiago Pedraz, que és el magistrat instructor que porta la causa a l'Audiència Nacional, ha posat límits a les demandes que havia fet fins ara l'UCO sobre informació de comptes bancaris. Pedraz no s'ha pronunciat sobre la petició per revisar comptes del PSC, que també havien sortit en els últims dies, doncs bé, només parla del PSOE. En les últimes hores també hem sabut que la Fiscalia ha demanat la citació d'una vintena de testimonis, entre els quals la presidenta socialista Cristina Narbona. El seu nom apareix al sumari per haver-se reunit també amb Leire Díaz i suposadament haver estat al corrent absolutament de tot. I a tot això, Santos Cerdán ha sortit a negar que hagi conegut o participat en cap trama. L'ex número 3 socialista ha emès un comunicat on afirma que tot el que diu l'UCO és fals i ha acusat la Guàrdia Civil de destrossar persones en comptes d'investigar delictes. Mentrestant, si s'ha de produir, Esquerra Republicana ja es prepara per les eleccions espanyoles. En el Consell Nacional d'avui al matí a Banyoles, els republicans han d'aprovar el reglament per confeccionar ja llistes, candidatures de les 4 demarcacions en cas d'unes eleccions a Espanya. Per si els escàndols judicials del PSOE van a més i Pedro Sánchez hagués de convocar urnes. Mentre la direcció del partit manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de cartell a Barcelona, ell, però, continua fent campanya per la seva banda, per un front unitari d'esquerres. D'aquí 2 setmanes, el 19 de juny, serà a València, en un acte conjunt amb Mònica Oltra de Compromís. Al febrer, recordem que ja va presentar el seu projecte a Madrid amb Pablo Iglesias, i a l'abril ho va fer a Barcelona amb Irene Montero. Més coses a Madrid. Per cert, la visita del Papa coincideix amb els concerts de Bad Bunny, veurem si hi ha trobada entre els dos, però també amb les eleccions del Reial Madrid, que són demà. Per tant, en circumstàncies habituals, avui hi hauria jornada de reflexió, però sembla que no. Amb això també són eleccions singulars. Els candidats poden continuar fent campanya, es manté el ball de noms, tant a la gespa com a la banqueta. Enrique Riquelme ja ha tret la carta del nou entrenador, Jürgen Klopp, és el que voldria ell per l'equip, mentre que Olise podria ser l'objectiu de galàctic de Florentino Pérez. Pau Bonastre, bon dia.
15: Bon dia, sí. Enrique Riquelme ha confirmat en les últimes hores el que ja s'entreveia, que vol Jürgen Klopp per dirigir l'equip blanc, amb un matís. És la seva idea, però ha admès que no el té tancat i que Raúl González, que és l'hipotètic director esportiu, hi contactarà a partir de dilluns en cas de guanyar les eleccions. Riquelme ho ha explicat en un comunicat, més aviat tebi. La reacció no s'ha fet esperar i, segons recull un diari alemany, el representant de Klopp ha dit que no té intenció de treballar en aquests moments com a entrenador. Ara ve Rubén Cañizares, de l'ABC, que és el periodista assenyalat per Florentino en la famosa roda de premsa, ha explicat que Raúl González i Klopp han tingut diverses reunions últimament i que el comunicat ha sigut consensuat amb l'alemany. Un Riquelme que reitera que fitxarà Haaland, si és president, ho diu avui en una entrevista al País, i posa aigua al vi pels desmentits tant del jugador com del Manchester City. El candidat insinua que Florentino s'ha beneficiat econòmicament de ser president del Madrid. Diu textualment: jo no faré autopistes on faci gires. No puc saber Carai. Si se n'ha beneficiat, però és molta casualitat i són molts anys.
2: Que ve a dir que Florentino Pérez ha estat fent de constructor allà on el Real Madrid anava a fer una gira, eh?
15: Sí, i recorda la mateixa entrevista que el mateix Florentino ha fet gala de que ha multiplicat el patrimoni personal i de la seva empresa en els últims anys.
2: A l'altra candidatura, més enllà d'Enrique Riquelme, Florentino Pérez, que continua amb la incògnita de qui és el galàctic que vol fitxar l'actual president amb, com va dir el programa d'Iker Jiménez, amb l'oferta més gran de la història del Real Madrid, 150 milions.
15: Sí, tot i que dijous en aquesta entrevista va assegurar que no era Olise, diversos mitjans com l'As i el Mundo expliquen ara que l'objectiu és precisament l'extrem del Bayern de Múnich. Què ha pogut canviar? Doncs la negativa del PSG de deixar sortir Vitinha i João Neves, també el no dels mateixos jugadors, segons publica avui el periòdico. Això, doncs, ha alterat els plans de Florentino.
2: El que és un fet és que després d'aquesta entrevista on Florentino deia que no que fitxaria algú, que és el que ja ens tenia habitualment, ho va fer en Figo, va anunciar que fitxaria Figo, però en el cas d'aquest fitxatge de Galàctic va anunciar que faria una oferta, la més gran de la història del club. Va negar Olise, es va especular amb Vitinha i João Neves, ara sembla que torna a ser Olise. Haurem de veure, en tot cas, demà les eleccions al Real Madrid. 2 minuts i arribarem a 3:15 del matí. Mentrestant, el Primavera Sound, que afronta avui l'última gran jornada d'aquesta edició, amb el temporal de dijous ja pràcticament oblidat, entre els plats forts d'avui hi ha Gorillaz. El Parc del Fòrum, per tant, que s'ha d'impregnar aquesta nit de l'univers abstracte i psicodèlic dels britànics, la banda liderada per Damon Albarn, que presenta en directe el seu últim disc, Mountain, un àlbum farcit de col·laboracions amb artistes com Trueno, Idols o Sparks. Però avui també hi ha especial espai pel pop melòdic de The XX. També pel desvergonyiment dels irlandesos Nick Cap. Per la cruesa de The Big Thief. O per l'electrònica de Peggy Goo, que posarà punt final a la festa. O potser per alguna sorpresa més, perquè dijous el director del festival, Gavi Ruiz, deia al Món Arracú que quedava un cap de cartell per revelar i de moment no ha aparegut. Però si hi ha una actuació que ha deixat petjada és, sens dubte, la d'aquesta nit passada, The Cure. Robert Smith i companyia tornaven al festival 14 anys després, van fer les delícies dels seus fans amb una bona dosi de nostàlgia. Es van passar 2 hores i mitja encadenant clàssic rere clàssic, com aquest Friday I'm in Love. O aquest Just Like Heaven. O la cançó que va posar punt final al recital, Boys Don't Cry. The Cure van compartir protagonisme amb Madison Rey, que va demostrar també ser tot una diva del pop. Allà hi era Adrià García. Adrià, bon dia.
16: Sí, bon dia. Com si fos una mena d'exorcisme, The Cure va escollir l'efecte de so de trons per irrompre el mateix escenari que dijous havia quedat tocat per la tempesta, i el ritual va donar els seus fruits. Van espantar els fantasmes de la nit anterior fent una de les coses en què tenen més traça, posant d'acord diverses generacions himne a himne, començant per temes com Pictures of You o Just Like Heaven i acabant amb una traca final que va desfermar l'eufòria del Parc del Fòrum. Friday I'm in Love, Close to Me i Boys Don't Cry. Robert Smith va demostrar que encara que passin els anys, sap composar-se el públic a la butxaca, i això que ni tan sols va parlar entre cançó i cançó. De fet, va obrir la boca només per excusar-se.
17: Todavía no puedo hablar español.
16: I va acabar amb un esperançador "Ens veiem aviat". Addison Rae va ser l'altre nom en majúscules d'ahir. La nord-americana i ex-influencer es va consagrar com una nova reina del pop amb un espectacle energètic i sensual davant un públic entregadíssim. També Ethel Kane va emocionar el Primavera amb el seu folk psicodèlic, mentre que Ralph Fichu va posar a ballar tota la pista amb col·laboracions sorpresa com la de Rosowski o Barry B., dos artistes que actuen avui al Parc del Fòrum.
2: Per cert, gràcies, Adrià. El festival va anunciar que retorna els diners de les entrades de dijous, el dia de les pluges. Diuen que demà passat donaran les instruccions per sol·licitar el reemborsament. Doncs bé, parlant de pluges, després d'uns dies de baixada de temperatures i de ruixats a alguns punts del país, aquest cap de setmana els termòmetres s'han de recuperar. La majoria de llocs deixarem enrere les pluges. Cap de setmana, per tant, Abel Caral, bon dia.
17: Bon dia.
2: Amb sol de protagonista, per tant, la Patum de Berga i el Primavera Sound, en principi, tranquils, no?
17: A veure, amb algun matís.
2: Compte.
17: Amb algun matís. El Primavera Sound, sí. Ja no tindrem aquella pluja que va ser continuada bastantes hores de dijous. No hi ha de ploure avui a Barcelona, però sí que aquesta tarda vespre hi haurà alguns ruixats al Pirineu, al Prepirineu, i per tant, avui ja passa carrers a Berga, a la Patum, que es podria haver condicionat per aquesta pluja durant les primeres hores, més o menys fins als vols de la mitjanit. Demà, que torna a haver-hi Patum completa, sí que no s'esperen pluges. De moment, si fem una radiografia general del país, el dia començarà amb sol a moltes comarques, però també tenim núvols a alguns sectors de la costa i del prelitoral del centre i sud del país, cel ben gris, ben tapat, no ha de deixar pluja, no han de deixar pluja aquests núvols, tot i que ha plogut una mica la nit passada, per exemple, els Guiamets, el Priorat, un parell de litres per metre quadrat, n'ha caigut un a Torredembarra, al Tarragonès, per tant, pluges minces, però bé, aquests núvols han d'anar menys, i ara fan encara una mica de fresca o de fred en alguns sectors de l'interior del país, però al migdia sumarem 2, 4, 6 graus respecte a ahir. La pujada més clara de les temperatures a les comarques de Girona. En conjunt ens morem entre els 25 i els 30 graus, més a prop dels 30 a l'interior, més a prop dels 25 a la costa, i podem arribar als 31, 32 cap a la plana de Lleida i a la Vall de l'Ebre. I a la tarda vespre, aquests ruixats al Pirineu, Prepirineu, poden arribar més desgastats cap a la Catalunya Central i entorn del Montseny, i demà, com dèiem, temps més tranquil, encara amb alguns xàfecs de tarda al Pirineu, però menys extensos que no pels d'avui.
2: Gràcies, Abel.
17: De res.
2: Parlant de les pluges, han afectat al llarg d'aquesta setmana en diversos sectors, evidentment també el Primavera Sound, però també el sector ferroviari. I atenció que us avança RAC1, els maquinistes demanen una investigació exhaustiva dels nous incidents a Rodalies amb les pluges de les últimes 48 hores. Els aiguats, que recordem, han provocat la caiguda d'arbres i van afectar trens, van deixar viatgers atrapats, i és per això que sindicats ferroviaris com el Ferro han traslladat internament aquesta exigència i han tornat a denunciar la falta de mesures preventives quan hi ha temporals a les línies amb més riscos. És el cas de l'R3 al Ripollès o l'R11 entre la Selva i el Gironès. De fet, segons ha pogut confirmar RAC1, la caiguda d'arbres dijous al vespre no només va afectar un comboi de Rodalies, sinó que també va provocar destrosses importants al tren d'emergència que anava a rescatar-lo, Nil Sant Martí.
11: Sí, tot i les intervencions d'urgència fetes per Adif, entre dijous i divendres van tornar a caure un bon grapat d'arbres a les vies. El Ripollès, a més del tren amb viatgers que va caldre socórrer, la màquina que duia personal ferroviari cap al lloc dels fets es va estimbar contra uns altres arbres que van caure. La dresina va acabar amb les finestres i el dipòsit de combustible rebentats, uns fets dels quals Adif i Renfe no han informat. Les fonts sindicals consultades expliquen que els arbres van caure en punts habituals, cosa que demostra que amb la tala d'urgència de més de 10.000 exemplars que s'ha fet des del gener, no n'hi ha pas prou. Les mateixes veus demanen aplicar d'una vegada per totes protocols per aturar el servei a les línies amb més risc davant d'inclemències meteorològiques. A banda de la R3, ahir al matí també hi va haver afectacions entre Girona i Caldes de Malavella. A la R11 és una zona crítica perquè, segons denuncien els maquinistes, els trens en aquest tram circulen fins a 140 km per hora amb revolts en què encara hi ha arbrat a punt de caure. Per tot plegat demanen revisar totes les actuacions que s'han fet des de l'accident de Gelida, aclarir on encara queda feina per fer i no posar en risc ni viatgers ni personal ferroviari.
2: Per cert, que a aquesta hora hi ha una altra incidència, la infraestructura entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, que provoca retards d'entre 15 i 30 minuts a l'R4.
18: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
19: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
20: Un moment.
19: Si no hi ha l'espanyola...
20: No hi ha...

0: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WoW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
2: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
1: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més.
2: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba.
1: Més informació a visitpalamós.cat.
3: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
4: RAC1 presenta El món a RAC1 des de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, un programa especial amb Jordi Basté, en directe, des de l'abadia de Montserrat per rebre el pontífex.
5: Viurem i explicarem de ben a prop una jornada històrica, la visita del Papa a casa nostra, el principal símbol de Catalunya. Serem a Montserrat des de primera hora i fins que arribi Lleó XIV al voltant del migdia.
4: El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV.
6: RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de Telefònica.
7: 8 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Mentrestant, a l'Orient Mitjà, aquesta matinada, els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar míssils. Teheran ha disparat 7 projectils cap a Kuwait i Bahrain i també diversos drons cap a l'estret d'Hormuz. Mentrestant, Washington els ha interceptat i ha respost bombardejant instal·lacions de radars de vigilància en diversos punts de la costa iraniana per evitar, diuen, noves accions de Teheran. Tot plegat l'endemà també d'un nou acord d'alto el foc entre Israel i el Líban amb mediació nord-americana, però l'exèrcit israelià ha tornat a ignorar la treva i ha continuat amb els bombardejos. Cal recordar que aquesta situació es produeix quan encara quan només falten 5 dies per l'inici del Mundial de Futbol, que obriran Mèxic com una de les seleccions anfitriones i Sud-àfrica dijous que ve. I al marge del que passi a la gespa també estem pendent de qüestions extraesportives, per exemple, què passa precisament amb la selecció de l'Iran que ha de competir en el Mundial als Estats Units. Allí els nord-americans atorgaven els visats als jugadors de la selecció iraniana, Pau.
8: Així ho explica el New York Times i Reuters, citant fonts dels funcionaris nord-americans després de mesos d'incertesa. Per tant, finalment hauria arribat a última hora, això sí, la llum verda dels Estats Units perquè l'Iran pugui competir amb normalitat o certa normalitat al Mundial. Dijous, l'ambaixador del país a Mèxic va alertar que encara no comptaven amb aquests visats, però finalment sembla que sí que els podran tenir. En qualsevol cas, la selecció iraniana, que arribarà demà a Tijuana, Mèxic, per acabar de preparar la cita mundialista, tot i que els partits de la fase de grups el jugarà a Los Angeles i a Seattle. També al Mundial, ahir va aterrar a Chattanooga, Tennessee, la selecció espanyola de futbol. Allà hi ha establert el seu quarter general. Per cert, només arriba el més aclamat va ser Lamine Yamal. Avui l'equip de Luis de la Fuente farà una doble sessió d'entrenament, la primera a les 5 de la tarda, hora catalana, i la segona en públic a la mitjanit. Això a la selecció espanyola masculina, mentre que la femenina té molt a prop la classificació per al Mundial. Ahir va golejar Anglaterra 4-0, van marcar Patri, Pina i Alexi, en aquest cas per partida doble. Per cert que Alexi va dir ahir de nou que encara no té el futur decidit.
7: Més coses. En plan internacional, a Ucraïna, Vladimir Putin i Volodymyr Zelensky continuen tirant-se els plats pel cap. El president ucraïnès va enviar una carta al seu homòleg rus per demanar reunir-se en un país neutral per aturar la guerra, però Putin ahir declinava. Això deia el president rus.
9: No veig cap raó per fer una reunió. L'únic objectiu d'Ucraïna és aturar l'avenç del nostre exèrcit. Això és tot. Necessitem acords, no per 6 mesos ni per 3, sinó amb una perspectiva històrica a llarg termini. Deixem que els especialistes treballin i elaborin solucions. Després ens podrem reunir i anar a firmar els documents. Però abans hem de trobar una solució.
7: I Zelensky lamentava en resposta que Rússia no posi de la seva part.
10: Desafortunadament, el costat rus ha tornat a triar la guerra. Tot el món ha escoltat la resposta, una resposta dèbil. Putin simplement no vol acabar amb la guerra. Crec que molta gent arreu del món estarà decepcionada.
7: 5 minuts i les 9, més coses en l'àmbit de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig al barri de Sant Roc, a Badalona. De fet, molt a prop d'on el cap de setmana passat una nena de 10 anys va resultar ferida de bala.
11: Aquest nou incident va passar la matinada de dijous a divendres. Un veí va trucar a la policia avisant que sentia els trets, però no va especificar si venien del carrer o de dins d'un habitatge. La policia va anar fins al carrer Còrdoba, però un cop allà no va trobar cap rastre dels presumptes tiradors. Ara ja han obert una investigació per esbrinar el punt exacte del tiroteig i qui en serien els autors. En tot cas, l'han desvinculat del tiroteig de la setmana passada, tot i que haver passat molt a prop.
7: I l'Ajuntament de Barcelona ha detectat i expedientat 31 pisos turístics que hi havia en un sol edifici de la ciutat. Els propietaris hi havien fet obres il·legals per dividir 19 habitatges, convertir-los, de fet, en molt més petits per llogar-los amb llicències falses.
11: Tot comença després de la denúncia d'un veí de Barcelona. L'Ajuntament va inspeccionar el bloc de pisos i va detectar desenes d'irregularitats. En total, els tècnics van obrir 35 expedients a la propietat, amb unes multes que poden anar dels 60.000 als 600.000 euros. Segons el consistori, les inspeccions han permès detectar 6.600 pisos turístics il·legals en els últims 10 anys, que després s'han tornat a oferir al mercat d'habitatge residencial.
7: 4 minuts i arribarem a les 9 del matí, de seguida la informació cultural i els esports.
12: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
13: El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amat. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
14: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
15: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
16: Què passa quan un jugador i un venedor de l'ONCE es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
17: Només pel fet de comprar el cupó diari?
16: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'ONCE. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
17: Mira que bé!
16: Quan et trobes amb un venedor de l'ONCE, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
18: ONCE. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC més 1. El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de castells amb Benet Íñigo i l'equip de castells a RAC més 1.
20: Quan la temporada agafa embranzida, RAC1 es posa a la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de castells a RAC1? Què preparen les colles aquest any que a més hi haurà concurs de Tarragona?
19: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de castells de RAC més 1 des del celler Adarnats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.
7: Va, 30 segons i seran les 9 del matí. Abans de passar a l'apartat musical, un parell de punts. Un per dir-vos que creix la pressió perquè reobri el parc de Collserola, que està tancat, com sabeu, per la pesta porcina des de fa mesos. D'aquí a uns instants, a les 9, hi ha convocada una marxa veïnal que el reivindica com un espai necessari per la salut física i mental. La impulsora de la iniciativa, Cristina Lies, que ja veia el 9C dels efectes de mig any de restriccions.
21: Ja veurem si ens deixen pujar, si podem pujar. Ens agradaria molt pujar, perquè a part de que ens fa falta és de dir, no esteu fent bé les coses. Ens estan privant de salut i amb la calor que ara feia No és el mateix anar a la muntanya, que tens arbres, que tens la pau aquesta, que és que la necessites, eh?
7: El conseller Òscar Ordeig s'ha compromès a parlar amb els alcaldes dels municipis afectats per estudiar si poden flexibilitzar-se aquestes restriccions. El fet, però, és que els casos de pesta porcina no van a la baixa. Aquesta setmana se n'han detectat 11 de positius. Des de l'inici del brot en són 336. I mentrestant, els astronautes de l'Estació Espacial Internacional van tenir ahir un petit ensurt que els va deixar a punt de tornar a la Terra. A primera hora de la tarda, la NASA detectava dins l'estació una fuita d'aire i de forma provisional va obligar 5 astronautes a refugiar-se a una nau espacial mentre 2 persones es quedaven per intentar arreglar la fuita. Sembla que el problema estava en un segment rus on ja s'havien trobat algunes escapades d'aire prèviament, però no es posaven d'acord sobre qui se'n feia càrrec. Finalment, al cap de mitja hora, els astronautes nord-americans van arreglar aquesta fuita i els van poder tornar a treballar a l'estació espacial amb normalitat. I mentrestant, l'OMS adverteix que el brot d'Ebola a l'Àfrica Central avança a un ritme molt alt i per això ha anunciat un nou pla de més de 500 milions de dòlars per combatre l'epidèmia. Segons les últimes xifres, ja hi ha més de 450 casos confirmats al Congo i 82 morts a Uganda. També s'han confirmat 16 casos i un mort. I en l'àmbit cultural, a Girona s'ha acabat el serial per l'adjudicació del cinema Estrufó, espai de referència de la ciutat que fins ara gestionava i des del principi el col·lectiu de crítics de Girona. Doncs bé, després de diverses pròrrogues i de molta polèmica, finalment s'ha aprovat l'adjudicació a una altra empresa, una de Cambrils, que oferia condicions econòmiques millors. Tot plegat ha provocat un terrabastall a l'Ajuntament de Girona. El govern de Lluc Salelles hi ha votat en contra, però els 4 vots a favor d'Esquerra i de Junts, que també formen part de l'equip de govern, han fet tirar endavant el procés. La vicealcaldessa portaveu de Junts, Gemma Geis, defensa que votar-hi en contra era anar contra la llei i acusava Guanyem, el partit de Salelles, de carregar-los a ells al mort.
0: I ahir vaig quedar en xoc de la situació que estava vivint aquí perquè no l'havia viscuda mai. I estàs tota la mà que he pogut. I també ho vaig dir, de la mateixa manera que ho dic en privat, ho diré en públic. Per tant, òbviament, he dit que les relacions avui, la confiança s'ha trencat, perquè jo no portaria mai una cobert de coalició als meus companys de coalició a la posició que ens han portat avui. Mai.
7: Des de l'oposició, el PSC també critica la gestió de Salelles. Els socialistes diuen que la responsabilitat del concurs és de l'Ajuntament perquè no van redactar bé les bases i, per tant, els demanen explicacions. Salelles, per la seva banda, parla d'una oportunitat perduda per mantenir el model del Trufó. Diu que els serveis jurídics de Guanyem treballaven en una proposta per deixar els cinemes sense adjudicar per interès general. El col·lectiu de crítics ja ha anunciat que estudia emprendre accions legals. Dilluns farà una roda de premsa per explicar quins passos farà a partir d'ara. I encara parlant de Girona i de cinema, ahir la ciutat es va convertir en escenari del rodatge de la nova sèrie de Tomb Raider. L'equip de gravar durant tot el matí a la plaça de la catedral i als carrers del voltant. També s'hi va veure la guionista i creadora Phoebe Waller-Bridge. De moment encara no s'hi ha vist Sophie Turner, que és qui farà de Lara Croft i que molt recorden pel paper de Sansa a Joc de Trons. Tampoc d'altres noms del repartiment, Sigourney Weaver o Jason Isaacs. Segons llegim al diari de Girona, el desplegament de camions i de material pel rodatge és fins i tot superior a quan es va gravar Joc de Trons l'any 2015. De fet, no és l'única gran producció nord-americana que aquest dia roda a Catalunya. Barcelona ja fa una setmana que s'hi deixen veure alguns dels actors que faran de Beatles en el biopic de Sam Mendes, que RAC1 va avançar que es gravaria a Catalunya. Aquesta setmana s'ha vist Paul Mescal, que farà de Paul McCartney, també Barry Keoghan, que interpretarà Ringo Starr, o Harris Dickinson, que serà John Lennon. El quartet el completa Joseph Quinn, que és el paper de George Harrison. I parlant de música, més enllà del Primavera Sound, en plana musical, avui a Girona hi ha el Festivalot. El que jo vull és cantar-te fins que arribi. Festival de música adreçat a les famílies i actuaran els Catarres en el Parc de la Devesa. Aquest matí també hi haurà, però, Alfred García. Vull veure't riure. O Miqui Núñez. Escriurem que tot no va ser fàcil. I a banda dels concerts, també hi haurà una desena d'activitats programades pels més menuts. I no ens movem de terres gironines perquè es pon allà el Pla de l'Estany i continua el recòndit, avui amb Maika Makovski. La 6a edició del festival s'allarga fins al dia 17 de juliol i també acollirà les actuacions, entre altres, de Maria del Mar Bonet i de Borja Penalba. I el Festival Ítaca avui serà el torn de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer, marxaré de puntetes, amb el camí prou bé. El grup actua a Gualta, al Baix Empordà, i presentaran el seu disc de debut al primer cant del matí.

0: Les 9 i 5 minuts, de seguida arrencarem el temps de tertúlia, però a la resta dels esports, el Barça respon per primer cop als tuits de l'Atlètic de Madrid sobre Julián Álvarez.
1: Sí, fa més d'una setmana, recordem, l'Atlètic va reaccionar a les xarxes socials als rumors per un possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça. Va ser tota una polèmica, ara hi ha respost al club i ha posat veu l'actual president Rafa Juste.
2: Pues de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
1: Ja vam explicar a RAC1 que el Barça tampoc no es plantejava anar més enllà ni per les al·lusions de l'Atlètic de Madrid al cas Negreira, ni tampoc per utilitzar la imatge de Lamine, Pedri o Rafinha. També en futbol, segur que abans d'anar a dormir vas estar molt pendent.
0: Home,
1: de la victòria Sabadell. Del Sabadell 3-0 contra el Real Madrid-Castilla, una remuntada espectacular per capgirar el 2-0 de l'anada. Amb aquest resultat, el conjunt arlequinat jugarà la final del play-off per pujar a segona divisió. Demà l'Europa juga a Vigo el partit de tornada també de les semifinals amb l'empat a un de l'anada, per tant amb opció de tenir dos catalans a la final, que van, això sí, per quadres diferents.
0: I en bàsquet, el Barça avui juga a passar les semifinals de la Lliga ACB contra l'UCAM Múrcia.
1: A les 9 en directe a RAC1, els blaugrana juguen el tercer partit de quarts després de guanyar a Múrcia dimarts, però de caure abans d'ahir al Palau Blaugrana. Qui guanyi jugarà la semifinal contra el vencedor de l'altre tercer partit de quarts entre el Madrid i el Tenerife, que juguen a les 7. I qui també jugarà el tercer partit serà la sisa Joventut, que ahir va sobrar el Baskonia a l'Olímpic de Badalona, 82-63 en el segon partit. Demà el desempat a Vitoria. En aquest cas ja tenim el primer semifinalista, que és el València.
0: I pel que fa al bàsquet nord-americà,
1: correcte,
0: estem en les finals de la NBA i sí, els Knicks avancen.
1: Sí, ho tenen prou ben encarat. Han situat el 2-0 en l'eliminatòria a les finals de l'NBA. Aquesta matinada han derrotat d'un punt, 104-105, a San Antonio Spurs. Per tant, amb aquest 2-0, que ho tenen una mica més a prop.
0: I alguna altra cosa per acabar, Pau?
1: Que en tenis ha quedat definida la final masculina de Roland Garros entre Zverev i Kovalev, que jugaran demà. Avui a les 3 de la tarda, la femenina, entre Halinska i Andreeva. Abans, a les 11, final de dobles de Marcel Granollers amb Horacio Ceballos contra Pater i Eliovara. MotoGP, avui cursa sprint del Gran Premi d'Hongria a les 3, mentre que a la Fórmula 1 tenim qualificació a les 4 a Mònaco. En vol, el Barça juga semifinals de la Copa del Rei a les 5 de la tarda contra el Nava, mentre que a les 9 del vespre, Barça-Inter, primer partit de semis de la Lliga de Futbol Sala.
0: Gràcies, Pau. Fins ara.
1: Bon dia.
0: 9 i 7 minuts, ja sabeu que tenim Arnau Mañé dalt de l'avió del Papa, volant des de Roma cap a Madrid. De seguida ens anem precisament a Madrid i arrenquem temps de tertúlia.
3: RAC 1.
4: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
5: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
6: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
8: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
9: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
10: Ludovico Einaudi arriba per primer cop al Palau Sant Jordi amb la seva aposta més ambiciosa. Amb un desplegament d'11 músics, el mestre Einaudi tocarà les seves últimes peces i els grans himnes de la seva carrera. El 16 de juny, viu la seva música en la immensitat del Palau. Entrades disponibles a theproject.es.
11: El Autovivo Cunes.
12: Arriben els Autovivo Days del 8 al 13 de juny. Estrena cotxe o moto amb ofertes que volen. Sí, sí, volen, i aconsegueix 1.000 euros de descompte per la compra del teu vehicle. Vine a Sant Boi, a només 10 minuts de Barcelona. Descarrega't el teu xec a Autovivo Cunes.
11: Autovivo Cunes.
13: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuend.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
14: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
15: Aquest dilluns...
16: Porque yo tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid.
15: Al paradigma y la análisis.
17: Y ha habido gente muy cercana de don Florentino Pérez ayudando a la financiación del Barcelona.
15: Aquest dilluns, al món a RAC 1. Amb Jordi Basté des de Madrid, l'endemà de les eleccions al Real Madrid.
18: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Via lliure. Amb Xavi Bundó.
0: 9 i 11.

0: un tros està fent l'exercici, com diria jo, ensaiant de parlar en català. I ho dirà un tros en català, és evident.
1: Todo está preparado, entramos aquí en Madrid, es en lo que se llama la fase crítica.
2: Nunca he conocido, ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Ley de Diez.
3: Salgan del gobierno, es más, salgan del Palacio de la Moncloa y háganlo con las manos en alto.
4: Yo lo que te puedo decir es que donde yo haga giras no voy a hacer autopistas ni concesiones. Eso sí que te lo puedo asegurar.
5: Habemus Papam, eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, qui sibi nomen imposuit.
6: Aquesta és la sintonia de Conclave, que és la que hem fet servir les últimes setmanes, Conclave, per amb l'Arnau Mañana preparant la visita del Papa, que ja, vamos, està a punt d'arribar. Estem veient que a Televisió Espanyola fins i tot fan com l'Abel Caral, que és que tenen el flight radar obert. Hola, Abel, bon dia.
7: Bon dia. A veure, això al final...
6: No, però nosaltres no ho fem tant pel Papa com per l'Arnau Mañana, que com que va dalt...
7: Sí. No, hem d'anar controlant, i al final això, les coses del cel són competència meva.
6: Ah, vale.
7: Del cel no vull dir...
8: No.
7: Del cel metafòric.
6: Diví. No. El cel... tangible,
8: van,
6: no?
8: Van clar. Muntats en l'Esperit Sant una companyia regular.
6: Hola, Antonio Baños,
8: no,
6: bon dia.
8: En una companyia.
6: A l'Itàlia, no era?
7: A l'Itàlia, sí.
6: A l'Itàlia. Sí. Què tal, Julia Ojeda, bon dia.
9: Hola, Xavi.
6: Hola, Ferran Caballero, bon dia.
10: Bon dia.
6: També el Manel Manchón, com estàs, Manel?
11: Bon dia.
6: Bueno, escolta'm, Abel, i per on van ara mateix, l'avió?
7: Doncs, mira, ara acaben de travessar, estan ja... Queda una horeta, una hora justa, segons les previsions. Ha d'arribar a un quart d'onze, la previsió era que arribés a dos quarts, ara mateix la previsió és que arribi a un quart d'onze del matí, i acaben de travessar el sud de Menorca, eh? O sigui, passat per la zona entre Mahó i Vinibeca Nou.
8: Ara es consula l'hostesso venent colònia i tabaco.
6: Ara, no, o sigui, ara són els cacauets. Ara toquen cacauets i es martis.
7: I estan volant a uns 37.000 peus, a 37.000 peus, que són uns 11.000 metres d'altura. I ara
6: d'aquí poc, comandante.
7: Suposo, i d'aquí poc començaran ja, suposo, a començar el descent.
12: Comandante Papa,
7: una horeta, jo crec que menys.
6: Amb quina llengua són els missatges a dalt
8: d'avió?
6: Llatí, eh? Estaria molt bé que el comandant, no?
8: No,
6: parlés en llatí.
8: Sí, sí.
6: Això li preguntaré al Manyer després, a veure què passa. És un vol italià, deuen parlar italià, dic jo.
7: Segurament.
6: Bueno, Abel, escolta, ara de seguida me'n vaig amb l'Armenteres, que està a Madrid també pendent de l'arribada a Barajas de l'avió del Papa. Però, que déu-n'hi-do, l'aterratge del Papa, en quin moment arriba tant a Espanya com a Catalunya. A Espanya, per tot l'embolic polític sensacional, i a més ha decidit anar al Congrés dels Diputats a fer un discurs, el millor moment possible, i a Catalunya amb l'embolic dels docents, que evidentment ja han dit, i avui es reuniran al llarg del dia d'avui, per veure com ho executaran aquesta vaga, però ja van fer saber alguns dels sindicats que volen bloquejar Barcelona i Catalunya amb la visita del Papa. Però abans d'anar a Madrid, Abel, explica'm com és per tota aquella gent que va al Primavera Sound, que va a la Patum, que va de cap de setmana, plou o no plou?
7: La Patum ben pilla bé, i no només per...
6: No, mira, perdona, ara et volia treure una cosa. No, ara les tindrem, Abel.
7: Amb mi?
6: Sí, perquè Abel Caral, sabeu que va fer una promesa. Avui pots aixecar-te, Abel, sisplau.
7: Home, no, ja, a veure una cosa.
6: No. Abel Caral va fer una promesa fa uns quants anys que era que fins que tingués 50 anys només es posaria pantalons curts.
7: Entre els 40 i els 50.
6: Entre els 40 i els 50.
7: Amb un parell d'excepcions.
6: Amb cap excepció. I una d'elles, i llavors m'ensenya una foto d'Abel Caral a la Patum amb pantaló llarg.
7: Sí, clar, home, no aniré.
6: Escolta! Però
7: no aniré allà a la plaça Sant Pere.
6: Perdona, fins a les últimes conseqüències.
7: No, però
6: van pantaló curt a la Patum.
7: Jo ja porto pràcticament 30 anys a la Patum, m'he cremat unes quantes vegades, i a més, si vas amb pantalons curts, et diuen pixapins. Perquè és típic dels pixapins, que allà tenen els càntics de pixapins. Llavors, sí, allà em pantalons curts, sembles el típic guiri que no sap on va. No,
6: però llavors no pots dir que has fet una promesa,
7: De fet, no era una promesa. Dels 40 a 50...
11: 30 casos.
7: Exacte, hi ha dues excepcions. Una és...
6: Seguretat pròpia.
7: Una, quan vaig a la Patum per no clamar-me, i una altra quan vaig a esquiar, no pel fred, sinó també perquè si caus a la neu també et pots clamar.
8: I si et truqués el Papa per veure, et posaries pantalons llargs o aniries així?
7: No, pantalons curts.
6: El Papa no. Per

0: RAC1 us està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del papa Lleó XIV amb el suport de Telefònica.
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
2: Hi ha un xàfec que això, que condiciona una mica aquest passar carrers. Demà, que torna a haver-hi la Patum completa, com dijous de Corpus, com dijous passat, doncs sí que demà no s'espera pluja, i aquests xàfecs de la tarda vespre fins als vols de la mitjanit, cap als vols de la mitjanit, més cap al Prepirineu, però mitja tarda vespre també poden aparèixer al Bages, a l'Anoia, doncs això, Solsonès, Osona, Lluçanès, Moianès, hi pot haver alguns xàfecs poc importants, entorn del Montseny també. I amb temperatures que han tornat a ser bastant baixes, fa una setmana dèiem quina calor, nits tropicals, nits pràcticament tòrrides n'havien tingut, o tòrrides ja la setmana passada, avui ha refrescat un altre cop, encara es manté l'ambient una mica fresc, sobretot en zones interiors, però bé, de dia més bonança, entre 2 i 4, 6 graus més. On notaré més aquest augment de temperatures és avui, és a les comarques de Girona, vull dir, i cap a Ponent és on podem arribar als 31, 32 graus, també cap a la zona més interior de la Ribera d'Ebre, no és una calor exagerada, però més bonança, més calureta que no pas ahir, i que feia fins i tot fresca al migdia en alguns casos, entorn dels 25 a la costa. Tenim encara núvols baixos en alguns sectors de la costa, del prelitoral, del centre i sud del país, anirà sortint el sol també aquí, i en tot cas això, pendents d'aquests xàfecs a la tarda, més bonança, que es manté de cara demà, i dilluns pot tirar encara de manera més clara amunt la temperatura, dimecres tornarà a baixar els termòmetres pel que sembla.
3: Gràcies, Abel.
2: A disposar, anem seguint l'avió del papa, com el tenim, doncs mira, ja està arribant, ja ha arribat a la zona ja de Mallorca, està travessant ja Mallorca.
3: Molt bé. Veus, Armenteres? Hi ha l'Abel Caral, que diu que el seu tema informatiu és la pluja i el cel en general. I per tant, el debat dels avions és seu. Jo no sé, es baralla amb l'Armenteres.
4: Avions, sí, però coses divines no, ha quedat molt clar.
3: Sí.
2: No fos cas.
3: La divinitat és una altra cosa. Armenteres, escolta, evidentment a Madrid, tot blindat, tot preparat per l'arribada del papa, clar.
4: És un caos aquesta ciutat en aquests moments perquè hi ha els grans eixos de Madrid tallats, bàsicament. Sí, a veure, molts de vosaltres coneixeu Madrid, sabeu que Madrid té una gran avinguda que va canviant de nom, que comença a dalt de tot a la plaça de Castilla i baixa fins a Atocha, que de Atocha cap amunt és Paseo del Prado, Paseo Recoletos, allà tenim Neptuno, Cibeles, Colón, llavors comença el Paseo de la Castellana cap amunt, tot allò està tallat i està ple de pantalles gegants. O sigui, clar, la missa de Cibeles de demà s'espera 1 milió de persones aquí. 1 milió de persones. I aquest vespre, a la plaça Lima, que això és el Paseo de la Castellana, cap molt amunt, és on es fa la vetlla. Compten que aquesta nit hi haurà al voltant de 100.000 persones que faran nit al carrer, que no tenen lloc on dormir, perquè empalmaran la vetlla d'aquesta nit de la plaça de Lima amb la missa de demà al matí Cibeles, on s'espera aquest milió de persones.
3: Déu-n'hi-do.
4: Llavors, imagineu-vos el caos. Ja sentíem el Marlaska abans dient a les 12 de la nit s'activa tot. Això vol dir que els vora 14.000 policies, dèiem la xifra de Barcelona, que són 5.000 i pico, sí. La visita a Catalunya són 5.000 i pico policies. Clar, això és capital de l'Estat, són coses del reino, que se sol dir aquí. I bé, a partir d'aquí ens morem com puguem. Vull dir, el que sí que funciona perfectament és el metro.
3: Bueno, vull recordar que Madrid és un cap de setmana, si a Catalunya serà delicat els dos dies, Madrid el cap de setmana, déu-n'hi-do, perquè per una banda tens la visita papal, per l'altra tens els concerts de Bad Bunny, que ja mouen prou gent,
4: sí.
3: I a més, les eleccions del Real Madrid, que són demà.
4: Clar, és que
3: és el pitjor cap de setmana de la història per convocar unes eleccions.
4: Però probablement per alguna cosa d'aquestes han muntat el centre de votació de les eleccions del Real Madrid a Valdebebas, que això està a camí de Barajas, o sigui, els socis no van a votar al Bernabéu aquesta vegada, sinó que els fan anar fins a Valdebebas. És molt, molt fàcil arribar-hi perquè hi ha una línia de tren molt pràctica des de l'estació de Chamartín, però vaja. I som, Xavi, al centre de premsa. Aquí al centre de premsa hi ha 2.200 periodistes acreditats a Madrid. A Madrid.
3: 2.000
4: només
3: de Madrid,
4: eh? 2.200 a Madrid. O sigui, et feia una comparativa abans a les 8, l'última gran cimera a Madrid, la de fa 4 anys, va ser la de l'OTAN. La de l'OTAN mobilitza molta gent i a nivell de seguretat també és molt bèstia, bàsicament perquè hi ha els principals presidents del món, amb l'excepció de Rússia i la Xina, òbviament. Allà hi érem 2.000 periodistes acreditats. Aquí som 2.200 de tot el món. El centre de premsa

0: Per cert,
1: és una bestiesa, sí, sí.
0: Això també, políticament, també té moltes lectures. El centre de premsa és la seu de la Comunitat de Madrid. Ah. O sigui, estem dins la seu de la Comunitat de Madrid, a la Puerta del Sol. Això Isabel Díaz Ayuso ho ven com una gran plataforma de publicitat mundial de Madrid. Ara jo soc dintre, però si sortís fora, el que veuria, hi ha un gran entarimat on totes les teles de tot el món s'hi podran posar amb una imatge espectacular de la façana que tots coneixem de cada cap d'any i que ja dona la volta al món des de fa uns quants anys. Llavors, Isabel Díaz Ayuso ho aprofita d'aquesta manera.
1: Clar, ara diferenciarem com es viu a Madrid que com es viu a Catalunya. Perquè per una banda et volia preguntar sobre això que ara apuntaves, que és que tothom vol fer-se seva la visita del Papa, això no hi ha cap dubte, tot i que...
0: És que avui, Xavi, sí, avui Xavi, una dada. Avui Sánchez amb 15 ministres en actes del Papa.
1: Clar.
0: O sigui, en un país laic, vull dir...
1: Sí, sí, sí.
0: Tothom es va fer la foto avui. Tothom es va fer la foto.
1: Armenteres, que és una cosa sensacional del que ha passat en els últims temps, que l'esquerra espanyola ara mateix sembla que estigui més alineada amb el Papa que no pas la dreta, i fins i tot que una part de l'Església espanyola, amb alguns dels discursos, eh?
0: Però és que, a més, no en va, hi ha missatges polítics molt contundents en aquesta visita. Òbviament, el més important és el de migracions, el de la regularització dels migrants. Per això, precisament, se'n va a les Illes Canàries. Hem fet un gran debat amb el tema de la llengua. Sí. Això suposo que ho abordarem, però al final el tema ja no és que el Papa parli català a Catalunya, òbviament. El tema seria que el Papa parlés català, basc, euskera, gallec, espanyol a Madrid. I pensem en això de les llengües perquè, òbviament, parlàvem francès a les Canàries. Per què parlàvem francès? Perquè molts dels països emissors d'aquesta migració irregular són països de parla francesa. Llavors, no hi ha hagut cap debat amb tota aquesta història. I, en canvi, a Catalunya ha costat que arribi a parlar en català, no?
1: Sí, sí.
0: Llavors, políticament hi ha tot aquest missatge a favor de la regularització on li dona suport tothom, menys PP i Vox. La situació és aquesta, sí, sí. Perquè l'Església dona suport, els empresaris donen suport, és un missatge molt de l'esquerra, a més està funcionant bé en aquests moments, s'està regularitzant molta gent que ja estava treballant, i aquí les xifres de l'atur i de la filiació de la Seguretat Social que han pujat una bestiesa, i llavors hi ha un altre tema, que és el dels abusos, que no oblidem que el posicionament del Vaticà i la Conferència Episcopal Espanyola ha estat radicalment diferent. Al final, el gran acord que s'assoleix per tal que l'Església assumeixi i pagui tot aquest dany, el negocia Félix Bolaños, un ministre, amb l'Anunciatura, amb el Vaticà. I llavors, al final, la Conferència Episcopal Espanyola s'hi ha de posar de cara. I ja veurem com va aquesta trobada, que era la gran sorpresa d'ahir a la nit, que algú se li va escapar de mala manera, perquè això s'ho guardaven, ens explicava l'Arnau Mañé, per ser una de les sorpreses o un dels actes d'última hora que entrava. Ja veurem com anirà aquesta trobada, si es farà avui, finalment, avui la gent demà molt apretada, o serà demà.
1: Precisament sobre això, deixa'm dir que efectivament, com apuntava l'Armenteres, això, per l'Església, el més interessant és que el tema dels abusos surti després de les trobades, perquè així ni expliquen amb qui s'han trobat abans de que es produeixi, perquè no hi hagin les càmeres, evidentment, que aquí ho defensen des d'un punt de vista de privacitat, i llavors explicar, doncs bé, que s'ha reunit el Papa amb qui sigui i que n'han parlat. Ahir, evidentment, que Joan Josep Omella, que és l'arcabisbe de Barcelona i, a més, el cardenal encarregat de casa nostra, va seure en aquest estudi, va parlar amb Jordi Basté i li va treure Basté el que publicava el diari El País sobre abusos i sobre el que publicava al voltant del seu cas. El País deia, apuntava, que Omella havia mirat cap a una altra banda o havia encobert casos d'abusos sexuals, per exemple, d'un cas molt recent del 2022. I això deia Omella, que va negar-ho, va dir que ell va fer el que havia de fer, aquestes eren les paraules, i a més afegia la possibilitat d'interessos de la publicació d'aquesta informació.
2: M'ha sorprès en aquest moment, en el que passa, quin interès hi ha en tot això?
3: Bueno, la veritat, no? Saber què passa, no?
2: Sol, pregunto.
3: Vostè...
2: Hi ha interessos, altres interessos, per encobrir.
3: Per exemple...
2: Canviem de conversa.
3: Home, però és una acusació, això?
2: No, perquè això no puc denunciar ni puc dir...
3: Què és, per la visita del Papa?
2: Podria ser.
1: Les paraules vaig acusant d'interessos per la publicació d'aquesta informació i afegint aquest canviem de conversa, però vaja, no... el Basté, és difícil de fer-li canviar de conversa si està dirigint-la cap a un cantó. En tot cas, vaja, va dir que no era veritat, que ell havia fet el que li tocava fer, segons la llei eclesiàstica, i punt. I sobre el tema del català, també va dir això, va dir que segur que el papa parlarà català també a la Sagrada Família, però deia això.
2: Un tros està fent exercici, està, com diria jo, ensaiant de parlar en català. I ho dirà un tros en català, és evident. Tota la pregària potser no, jo crec que seria per a ell molt complicat llegir-lo, no és fàcil.
1: Però que estava assajant, va dir. Està assajant el català al papa, que parla diversos idiomes, entre ells, si parla francès i parla castellà, doncs té un camí bastant ampli per poder... No? Vull dir, d'una persona que ja parla castellà i francès, probablement...
4: Hi ha gent que porta 50 anys aquí, li costa...
1: Això sí, això és veritat, això és veritat. Armenteres, seguirem connectant, perquè en principi d'aquí a 40 minuts aproximadament ja sí. arriba el vol, no? Ens volies afegir alguna cosa més d'aquesta diatriba política o què?
0: Sí, el discurs del Congrés dels Diputats és molt important, bàsicament perquè cap papa n'ha fet cap mai a la història. Congrés dels Diputats és dels dies que es vesteix de gala. Això ho podríem equiparar al dia que ve Zelensky. Però és que en aquesta situació de polarització que hi ha en aquests moments a la política espanyola, clar, hi ha molt secretisme amb el que dirà el papa, i és molt important el que digui. Bàsicament perquè la reacció que puguin tenir uns i altres... En tota la situació actual, en aquesta bronca permanent, veurem com evoluciona tot. I al final hi ha altres poders de l'Estat que s'escoltaran molt aquest discurs per veure també quina és la reacció de les esquerres per una banda, però sobretot de les dretes en aquests moments.
1: Mm-hmm. Armenteres, anem connectant. D'acord?
0: Val, perfecte.
1: Una abraçada. Fins ara. Dos minuts i seran 2:45 del matí. Home, sobre el que hem anat sentint a parlar del papa, sobre qüestions polítiques més enllà de... Ell va dir que no, però més enllà de polemitzar amb Donald Trump, que em sembla que és una evidència que ho ha fet, o Trump ho ha fet sens dubte i ell ha respost, hi ha tota la qüestió de la intel·ligència artificial, que no deixa de ser un missatge també cap als Estats Units, que ja va fer tot un encíclic que gira al voltant d'aquesta qüestió, hi ha la qüestió dels migrants i hi ha la qüestió de la polemització, o sigui, de la polarització política, que també l'ha criticat àmpliament, i la qüestió de la guerra, també. Per tant, veurem com ho reben diversos dels, en fi, dels contingents polítics del país. Què dius, Banyos?
4: Ah, no, que han connectat en directe
1: amb el què?
4: Unes imatges del papamòbil entrant a un Palacio Real.
1: N'hi ha tres a Espanya de papamòbils.
4: És molt important, això.
1: He de dir que no es rep de la mateixa manera a Madrid, que hi haurà tothom buscant la fotografia, que a Catalunya. Fa una setmana parlàvem amb un dels responsables dels Mossos d'Esquadra, que deia que estaven bastant més tranquils després del preacord entre els sindicats educatius i el govern, però clar, una setmana després això vol dir que han d'estar una mica més intranquils pel fet que coincideixi la dificultat de gestionar la seguretat amb una vaga, que veurem quina forma té, però en principi dimarts s'ha de produir una vaga important del sector educatiu. D'una qüestió, per cert, no sé si voleu comentar abans alguna altra cosa més del papa, però d'una qüestió, per cert, que crec que té molt interès des d'un punt de vista de país, perquè fa una setmana jo crec que vam arribar equivocadament a la conclusió que seguia com a conflicte, diguem-ne, social, els patrons habituals d'un conflicte, diguem-ne, sindical, no?, i que regeix per les normes, que no, normalment les coordenades, d'aquest tipus de conflictes. És a dir, un govern té una decisió sobre un àmbit, els sindicats estan en contra, es munta una vaga, hi ha un debat, finalment hi ha una mena d'acord d'aquests sindicats que té sobretot a veure amb els sous dels treballadors, i aquesta vaga es desconvoca. Però els mestres van dir que no, els docents van dir que no, i això crec que ho fa especialment interessant i un dibuix de país, perquè no sé si esteu d'acord, però crec que ara mateix el sector educatiu és el que concentra bona part dels traumes ara mateix que hi ha al país, o de les ferides que hi ha al país.
4: I de les esperances.
1: Bueno, de les esperances també, però fixeu-vos que, no sé si estareu d'acord, hi ha una part important dels catalans que ha deixat de sentir-se orgullós de coses que passen a Catalunya, que tradicionalment se'n sentia orgullós, passa amb el sector educatiu, passa amb el sector sanitari, passa amb les infraestructures, passa amb el poder econòmic, passa amb la identitat, no? I allà s'hi concentra la qüestió migratòria, la qüestió identitària, la llengua, els anhels de país i l'excel·lència, no? Per tant, allà està tot el pòsit. I crec que el fet de que els mestres diguessin no a un acord que bàsicament els beneficiava amb ells econòmicament vol dir que aquest pòsit que estàvem assenyalant és el més significatiu. Ara la pregunta és com es soluciona això.
5: De tota manera, quan diem mestres, no són tots els mestres. Estàs parlant del col·lectiu. I parlem ara de sindicats que han dit no a l'acord. En el sentit de que
1: l'USTEC
5: ha consultat a les seves bases.
1: Correcte.
5: I li han dit que no, però la seva, diguéssim, els seus representants van avalar l'acord.
1: Correcte. Per això dic que trenca les coordenades habituals.
5: Els professors de secundària han avalat l'acord. I teníem els dos grans de classe, diguéssim, UGT i comissions, que ja havien acordat i també estan. Per tant, estem parlant...
6: De classe, però no de sector.
5: Sí, sí.
6: Són prioritaris en el sector.
5: Sí, exacte, exacte. Sí, sí, sí, però estem parlant d'un sindicat que en aquests moments les seves bases, o en tot cas el sindicat, han dit que no a l'acord, però no estem parlant de tot el col·lectiu. Crec que és important. I també és important que els propis representants de l'USTEC estan dient que entenen que no poden fer una vaga indefinida, som molt conscients de les limitacions que té. Tornar a fer una vaga després de l'acord. Jo crec que s'ha fet un esforç entre tots, que és veritat que hi podem posar pegues. Aquí mateix vam dir que no només estava en joc el tema dels salaris, sinó del propi sistema, i després ha acabat concentrant-se en un tema de salaris, que també això s'ho haurien de fer mirar tots els sindicats de professors. Però jo crec que quan hi ha un acord s'ha de respectar, i en aquest moment la responsabilitat majúscula és del govern per saber dir que no i que es respecti aquest acord, perquè el que no es pot fer és aconseguir, no sé, un cotxe anar a una velocitat de 0 a 100. Has de passar per 20, per 30, per 40, per 50 i per 100, i per 70. I és un pas en una negociació que segurament durarà uns quants anys, perquè crec que tota la situació de l'educació a Catalunya necessita 4 o 5 anys, jo diria que encara més, perquè partim d'una situació molt negativa dels darrers 20 anys.
6: Jo crec que l'anàlisi encertat és el que feies tu, Xavi, en l'editorial, i ara has tornat a repetir. Si en part el conflicte dels docents està concentrant la fractura que hi ha entre el govern i la societat civil catalana, és perquè l'escola concentra tota aquesta tensió, tot el que des de fa molt temps a Catalunya no s'està adreçant. I el govern de la gestió s'ha trobat amb una societat en revolta. El 61% del cens de la plantilla professoral va votar a les consultes i més de 40.000 professors han decidit que no estan d'acord després d'haver arribat al punt àlgid, no?, d'unes mobilitzacions que, per cert, el País Valencià també estan en absoluta revolta. Per tant, jo crec que aquí hi ha també alguna cosa que té a veure amb una concepció d'identitat, de país, de llengua, de cultura i la distància que hi ha amb els governs. I crec que l'exemple de decidir no rendir-se és una lliçó per tota la societat, de dir, aquí hi havia uns polítics que amb una certa dinàmica autoritària i despòtica, Niubó mateix es planta després dels resultats de la consulta i diu, la negociació està tancada. Com pots dir a dos dies de tenir el món mirant amb la visita papal que estàs disposada a no cedir, a no dimitir, perquè aquesta és l'altra, no? També s'està demanant la dimissió de Niubó. Però anant a les mesures concretes, el que jo crec que no s'entén és que hagin renunciat a un benefici personal en favor d'un model educatiu és una victòria de país. És a dir, s'està posant sobre la taula que el que no està funcionant és la base de qualsevol cultura democràtica, de qualsevol cultura lliure. I això el que vol dir és que si no resols els problemes estructurals, què vol dir? I això els sindicats ho assenyalen. La precarització de les vàlues més febles del sistema educatiu, que són escoles bressol, professors especialitzats en atenció a la diversitat. Totes aquestes qüestions no es resolen amb 390 euros a 4 anys vista sense control de la inflació. És a dir, hi ha molts elements que a més també estan subjectes a disponibilitat pressupostària. Vull dir que la sensació d'estafa dels docents jo crec que és ultralegítima i que evidencia també com està el país en general.
1: Deixa'm apuntar que si es produís això en d'altres àmbits, seria com que el sector sanitari digués que va a la vaga i que la qüestió fonamental, malgrat els hi prometin un augment de sou, no és el sou, sinó que falta gent per treballar, els centres hospitalaris estan en retrocés, hi ha massa gent, està col·lapsat el sistema, no? Que neguessin la possibilitat d'un augment de sou perquè diuen, perquè diuen que hi ha altres qüestions per davant, o que els maquinistes, en comptes de parlar de sous, diguessin, jo per aquests trens no hi... Bueno, que ja ho van fer, per aquestes vies no hi circulo, perquè no és segur, perquè la gent va com a llaunes de sardines, etcètera, etcètera. En aquests punts clau del país que s'han identificat els últims anys que no hi ha suficient inversió o, en fi, que no s'ha fet la feina que s'havia de fer i no s'ha fet la feina que s'havia de fer, no el PSC només.
6: No només, no.
1: Perquè portem dècades de governs de tots els colors, eh? Doncs és com si ara cadascun d'aquests fes aquesta reivindicació. Com ho veus tu, Ferran?
7: No, jo veig que d'aquí ve per dir-ho així, l'error dels líders sindicals. O sigui, els líders sindicals al final han reduït les seves demandes a la qüestió salarial, que és el que discutíem la setmana passada, i han vist que els professors que tenen una relació més directa amb la realitat de les aules i amb la realitat de l'educació en aquest país no consideren que aquesta sigui la solució. És a dir, no tots els problemes se solucionen tirant diners sobre els problemes. I el problema de l'educació en aquest país és sistèmic, com s'està dient, i això... Amb això
1: però de difícil sí. Solució. És a dir,
7: sí,
1: el problema
7: això, clar, és que és el problema.
1: Que com nassos resols això... Si no és una qüestió, entre cometes, senzilla de resoldre, que és posar més calés perquè cobrin els mestres.
7: Clar, per això la temptació dels governs sempre és aquesta. Sempre és prometre més diners i més recursos en un sentit molt ampli, que no se sap mai exactament com es concreta, perquè després estem parlant de com es posen ventiladors a les aules, que això sí que és una cosa concreta i és una cosa que es pot fer i és una cosa que sembla molt problemàtica, però perquè prometre recursos sempre és molt fàcil. I, en canvi, prometre que solucionaràs tots els problemes que tenen a veure amb la, per exemple, amb la innovació tecnològica, no? És una de les coses que l'educació està afectada perquè tenim una consciència de que el món està canviant molt ràpid i aleshores no sabem adaptar-nos a aquest canvi. Vam veure els debats moltes vegades artificials perquè ho eren, perquè sobre els ordinadors a les aules, per exemple, tota aquesta idea de que l'escola ha de canviar radicalment per adaptar-se a un món que no sabem com va, sí? I aleshores no sabem com canviar-la, afecta el dia a dia dels professors perquè els afecta en la manera d'enfrontar-se a la seva feina. I això és una cosa que cap govern pot prometre que solucionarà. Lògicament, els problemes de la immigració, els problemes de la desaparició del català, els problemes de les diferències de classe que s'estan accentuant a l'escola d'una manera claríssima, perquè tothom intenta fugir de l'escola pública per anar a la privada. No dic tothom, però és a dir, no sé que visquis en un barri molt privilegiat, tothom que pot se'n va. I se'n va ja no a la concertada, perquè està desapareixent, diríem, en aquest sentit, sinó a la privada s'hi poden. I això és un problema per l'escola pública, no s'està parlant. I és un problema, de divisió social gravíssima, perquè la desaparició de la classe mitjana és evident, el creixement, per exemple, en termes d'immigració és evident, és a dir, l'escola pública està enfrontant a moltes complexitats socials creixents, després l'atenció a les dificultats d'aprenentatge, per exemple, són molt més sensibles que fa molt pocs anys aquesta qüestió, molt més sensibles, i això té a veure amb el nivell educatiu, i això té a veure amb la dinàmica de les escoles, té a veure amb com els alumnes que no tenen dificultats es veuen arrossegats a una dinàmica a la classe, que és una dinàmica que ara se'n diu disruptiva, per no parlar... Vam veure, per exemple, la intervenció en... No? Que aquest mateix govern és el que va enviar policies a les escoles, sense haver afrontat un problema, sense haver dit abans, escolta, tenim un problema d'inseguretat, anem a veure com el solucionem. És a dir, es nega el problema fins que el problema és massa gros. I també per això un problema sistèmic, com el problema de l'educació, de cop esclata. És a dir, aquesta idea de per què ara els socialistes han de solucionar un problema que no l'han fet ells. Clar que no l'han fet ells. El problema és que no es veu que els socialistes siguin capaços de millorar la situació.
1: Només una cosa sobre això. És que les reflexions que feu, que a mi em semblen molt interessants, a mi em porten cap a un petit atzucac, que és... Si els sindicats majoritaris, 85% havien acordat aquest preacord, van aprovar una cosa que després les bases els han dit que no, la meva pregunta és si potser, com deia al principi, les coordenades ja no són aquestes, quin assos és el representant que aglutina per part dels mestres o dels docents el seu discurs, perquè són discursos molt diferents, hi ha gent que pot estar... Tu ara apuntaves el tema dels ordinadors o de la qüestió, no?, de la digitalització de les aules. Hi haurà professors que estan completament d'acord amb la digitalització de les aules. I una pila de professors que estan completament en contra. El currículum, les ràtios... Qui és el que concentra el discurs per part dels mestres per poder negociar amb un govern. Perquè si ara mateix els sindicats han perdut el control d'aquesta situació, que no sé si és així, bueno, però vaja, hi ha una part que és que si el 85% dels representats deien aquest és l'acord bo i els representats han dit doncs nosaltres no el volem, vol dir que hi ha falta de sintonia. No?
6: Els líders sindicals no són intocables. Vull
1: no,
6: dir,
1: òbviament, que òbviament. També però els interlocutors són importants.
4: Sí, vols sí, sentir això, reflexions interessants? Deixa'm parlar. No, ai, però una mica... Jo, és que amb la gestió no es va enlloc, en una societat. És a dir, tu no... Perquè ja,
1: home,
4: ja,
1: no es va enlloc.
4: No es va enlloc, perquè ja existeix...
6: A Catalunya menys.
4: No, ja existeix l'administració pública. És a dir, la gestió és una cosa contingent que existeix. Falta una direcció política, i fins i tot diria nacional o comunitària o moral del govern de les persones. És a dir, no, posar gestors a governar un país sempre ha sortit malament, perquè no. Llavors, aquesta gent del PSC, però els anteriors i els anteriors, són gestors de lo seu. Llavors, quan la senyora Niubó diu, és que no entenc per què estan tan emprenyats. Clar, perquè
1: no
4: ella...
1: ha dit això, les,
4: no, bueno, quan el departament diu, no entenem que si els hi han donat diners i hi havia un preacord amb tal i qual, no entenem per què. Clar, ells no veuen que, per exemple, els Mossos els han donat 4.000... euros de sou i han ampliat la plantilla, acord que vols, no veuen que és tremendament important que els nens no es morin de calor al mateix temps, encara que no estiguin en el debat sindical. O sigui, no veuen la perifèria de les coses, no veuen que s'està gastant aquí. O sigui, talles la AP7 i sembla un drama i ve el Papa i talles tot el país i està tothom content. És a dir, no ja fan allò que deia la clau de la cadena d'equivalència. És a dir, un mestre no només és aquest minso 400 euros, és a la policia més diners, ara no sé què, ara l'altre, ara el nen se m'està asfixiant. I ho junten tot, perquè ho viuen tot junt. I també són catalans, viuen també la pèrdua de català, però a l'aula i fora.
6: Jo crec que aquí s'ha notat molt la distància de la realitat del Partit Socialista, a diferència bueno, potser de consellers anteriors, amb la realitat...
4: I del el narcosindicalisme, total, narco de narcòtic,
1: Ah.
4: Narcòtic.
8: Narcòtic. No pots expressar el malestar de tota una societat que la tenim per moltes coses i concentrar-la i posar-la damunt la taula en una negociació sobre el sector educatiu. És que, clar, si tu comences a parlar... Comencem aquí els
4: moments...
8: quatre a dir tots els malestars que
4: té
8: aquesta societat.
4: Que hi ha moments...
8: Els concentres en la negociació educativa
4: dia,
8: i llavors dius el govern no s'entera de res.
4: Un dia de juliol...
8: No té cap sentit el que dius.
4: No té cap sentit, moment, però un dia de juliol van anar a cremar una presó a París.
1: Un moment. Sí. Sé per on vas. Però, el que vull dir és que...
4: Perdona, la Bastilla no era un tema sectorial.
1: Un moment, la Bastilla.
8: S'ha de ser realista en tota negociació.
1: Però un moment.
4: La Bastilla no era un tema sectorial.
1: Un moment, la Bastilla o la pastilla? Anava a dir que crec que el que està dient el Manchón és el que està passant. No, però és el que està passant. O sigui, ara mateix, la queixa generalitzada del sector educatiu és generalitzada de país.
4: Cadena d'equivalències, la clau.
1: Per què? Perquè torno a dir que hi concentren tots els debats polítics que hi ha ara mateix, que és el tema educatiu, no és només el tema educatiu, és el tema migratori, que ara mateix és el gran elefant a l'habitació, que ningú sap com afrontar-lo, però que hi és, i que genera un estrès social. Hi ha el debat de lingüístic, que està també vinculat, hi ha el debat de la excel·lència de país.
4: I el sindical, que en 30 anys no ha pujat el salari de ningú... I,
1: però per això dir, torno a dir, Antonio...
4: Dels dos,
1: torno
4: dels
1: a dir que el que em genera el dubte és... Com adreces això? Si els interlocutors...
4: Primer ser intel·ligent.
1: S'han vist superats per el debat, com t'asseus amb unes persones que van pactar una cosa que després no han pogut defensar davant dels seus?
4: Jolín, però bé que...
1: A la vegada, eh?
4: Perdona, però bé que s'asseu el PSC amb Esquerra i cap a complir cap de les promeses que han fet i cap marc ni res. També s'asseuen amb Pedro Sánchez, que no té ni pressupostos. És a dir, per què un polític pot incomplir i tothom ho considera normal i resulta que les bases d'un sindicat neguen un acord i ara, hombre, que lío, que caos. No,
1: la lío és. No vol dir que és negatiu.
4: No, és un canvi d'escala, cosa
1: correcte,
4: que estava en l'ambient.
1: Però vull dir, quan tu parles, per exemple, no sé, una cosa que s'assimili a això, Revolta Pagesa. Revolta Pagesa,
4: el procés, el 15M, mil coses.
1: Va ser un moviment que, ostres, si ara volguessis debatre amb els seus caps, bueno, era una mica difícil. Les armilles grogues de França. A veure, amb qui negocies?
4: Són moments.
1: es van trobar aquest moment. Sense comparar ni nivells de tensió i de violència o el que sigui. No. Però és un moment en què... Ostres, qui és l'interlocutor ara mateix?
5: No és, diguéssim, hi ha un punt de maduresa. Vull dir, jo sóc un professor, estic sindicat en un sindicat determinat i, diguéssim, els meus representants han arribat a un acord, jo l'he de respectar. Jo l'he de respectar.
6: Però això no va així. No, però si porten... Les bases han de ratificar.
5: Però tu has...
4: És un sindicat, no lo pots dir.
6: Era un preacord.
5: Per millorar aquella situació a partir d'ara. Però no dir que aquest acord ja no serveix.
4: Si no serveix, és que no serveix.
5: Escolta, mira, et dono una... Els professors de secundària, del sindicat de professors de secundària, han fet pedagogia perquè els seus tampoc ho tenien clar. I al final han fet tot el possible per explicar a la cort al que havien arribat i els seus els han avalat. Per què no ho ha fet l'USTEC, això?
4: Perquè no ha tingut capacitat.
6: Primer perquè l'USTEC representa a més part del col·lectiu docent.
5: No només
6: els professors
5: bastant,
6: de secundària, que són l'últim esglaó de la cadena.
5: Variada, diguéssim, per dir-ho així.
6: Jo crec que hi ha una qüestió, que és que no estem anant a mirar les demandes concretes que s'han rebutjat, que també ens expliquen moltes coses del que ha passat. Per mi hi ha dos elements claus. La primera és que una de les demandes que es posava era la capacitat de recuperar decisió claustral que ara mateix està massa concentrat en les direccions de centre. Bueno, això ens explica alguna cosa, també. Els mestres també estan emprenyats perquè són els que s'estan barallant diàriament amb tota aquesta complexitat i han perdut capacitat de decisió. Doncs a mi em sembla legítim que si això no es modifica, diguin, fins aquí. Quants de nosaltres podria gestionar aules amb 50 llengües diferents, que, no, amb necessitats especials diferents, amb temperatures elevadíssimes? És a dir, això una. I l'altra, una cosa molt senzilla, que a més no necessita diners, la modificació dels currículums de ciències i de llengua i literatura, que fa molts anys que és una demanda històrica que s'està reclamant, i tampoc s'ha cedit. És a dir, quan tu portes demandes que, a més, no requereixen revisió de recursos concreta ni pressupostària i no són escoltades, em sembla normal que la gent digui, doncs, fins aquí, perquè al final qui s'està jugant, no?, la salut mental i la vida, pràcticament, són aquesta gent. Vull dir que no...
7: Sí, en això estic totalment d'acord, i a més que ja l'ha afegit que aquestes demandes que tu deies, que són demandes d'independència del claustre i de currículum, per dir-ho així...
6: Aquí millor aquells que coneixen, no? Que coneixen, que aplicar els currículums
7: però el que passa és que sí que forma part d'una cultura diferent, és a dir, jo, per exemple, abans que dèiem, hi ha molts problemes de l'escola, que els apuntava jo, però que tu després ja has tornat, no? Els ordinadors a les aules, etc. Tot això és que... Donem per fet que hi ha d'haver un únic sistema educatiu, per dir-ho així, que un únic sistema educatiu s'ha de traduir en una única política educativa en cada classe concreta, no? I anem a una mena d'uniformitat del sistema educatiu que topa precisament amb la complexitat creixent de moltes aules i amb la complexitat creixent de molts centres. I aleshores jo crec que l'autonomia de centres, per exemple, és una cosa molt important. És a dir, que hi hagi centres que vulguin apostar per una digitalització, perfecte, que vulguin centres que vulguin apostar per una mena d'inclusió en aules paral·leles i després s'ajunten en divisió per nivells, perfecte. O sigui, jo amb això diríem que estic absolutament d'acord en que els centres tinguin molta més autonomia de la que tenen. Molta més autonomia, perquè és l'única manera d'enfrontar-se a la realitat. Però clar, aquest debat sí que és un debat sistèmic, i és un debat sistèmic que no es pot resoldre aquí. També és una altra de les qüestions, és a dir, aquesta negociació no pot acabar amb els problemes de l'escola. I això és una cosa que s'haurà d'acceptar, i s'haurà d'acceptar des de totes les bandes, però entenc que al govern li sembla perfecte acceptar-ho, però que els professors, evidentment, acabaran acceptant-ho, perquè després això és una lluita de força, i la força que tenen les dues parts és limitada.
4: Però jo per no respondre al meu estimat amic...
1: Manel Manchón.
4: Manel Manchón. Ai, ja s'està. No.
7: És que, per
4: aclarir el punt. Hi ha moments normals, moments insurgents, i moments revolucionaris, i moments d'emprenyamenta, i moments de greuge. Hi ha moments en què un gol del Barça és un gol del Barça, hi ha moments que un gol del Barça és visca Catalunya i no sé què. Hi ha moments en què una cosa és una cosa i després... Vale. Llavors, aquesta vaga fa les bases, que a més no són bases d'un sindicat, són docents, que estan... són persones que treballen de mestre o de qualsevol feina vinculada, que una de les seves activitats és ser base d'un sindicat. Se sembla com si fos una tropa, i no, són mestres que deleguen la seva sobirania en uns representants. Vale. Llavors, els representants han fet una lectura, per dir-ho d'alguna manera, gestora, bueno, més diners, menys diners... A més, Clar, el problema, la paraula és greuge. És el que t'estic intentant dir. I perdona si ho focalitzo amb els Mossos, però perquè s'entengui. Si tu dius, posarem Mossos a les aules, els donarem 4.000 euros al mes, i a més ampliarem la plantilla amb 20.000 Mossos més, i després recaneges una aula especial o tal, aquí hi ha un greuge. No hi ha dos sectors amb dos negociacions sectorials, amb dos realitats sectorials separades, perquè no vivim separats. Els departaments de la Generalitat viuen separats. El món viu junt. I d'aquí ve aquestes lectures absurdes, de que, ah, no, és que jo això no és meu. Home, no és meu. No, però la gent viu i veu que no li puja el salari des de fa 30 anys. Igual no és mestre, però igual a la seva parella sí, o al seu pare. És a dir, un mestre no és un mestre sectorial, membre d'Eustec.
5: No, un mestre és un membre fonamental perquè tothom coneix algun familiar, algun amic, i per tant forma part de la societat. Sí.
4: Parla amb els crios de tothom.
5: Estàs dient que a partir de la protesta educativa s'acabi consolidant un malestar i, per tant, anem amb una vaga general i amb una mena de canvi substancial? Jo intueixo que vas per aquí.
4: No, si tingués 15 anys... Però a mi el referèndum de l'OTAN em va vacunar sobre les victòries populars. Però el cas és que... No, és al revés. És a dir, hi ha un malestar general. A més, escolta, els sanitaris han fet vaga aquests anys seguidament, també. Ara no, però si els juntem una mica, hi ha una sèrie de sectors que...
6: Bueno, bibliotecàries...
4: Estan... És igual. I hi ha una sèrie de constatacions, que és que, bueno, no van els trens, de fet, hi ha gent que es mor als trens, continuen sense anar a Rodalia. Són cadena d'equivalències que deia aquell, és... Jo soc mestre, però vaig en tren, vaig a Rodalies, i després no sé què, i ho juntes tu tot a l'experiència vital. Ara, si tu estàs treballant a la conselleria, no veus tota aquesta cadena d'equivalències. Ara, que d'aquí hi hagi una victòria popular, què més voldria jo abans de morir-me? Però no. Allà, però no.
1: 8 minuts i les 10.
4: Per això paguen més diners als Mossos, perquè no hi hagi cap victòria
5: popular.
4: Estem
5: parlant del tema educatiu dels professors, que és molt important.
4: Sí, però...
5: Hi ha moltes coses dintre de la societat, molts malestars, i també et diré una cosa, el país funciona, eh? Hi ha molts problemes, però el país funciona. Perquè si no, donem la sensació que això és un caos. I no és un caos.
6: Home, és un caos.
5: No és un caos. Funciona raonablement bé.
4: Si et roben coure cada dia...
1: Moment, vaja.
5: Siguem una mica...
4: Estem parlant de 5G?
5: Hi ha molts problemes, però el país funciona. Amb moltes dificultats, però funciona. No donem la sensació que això és una merda i és un caos perquè no és veritat.
6: Des del 2011 no tenies tants col·lectius diferents al carrer. El
5: escolta,
6: país no funciona.
5: A que no te'n recordes de just abans, bueno, en plena crisi, 2011, 2010, hi havia protestes de sanitaris cada divendres i de professors cada divendres. Què va passar? Va començar el procés i va acabar. Per què va acabar?
4: No,
5: perquè les dificultats eren les mateixes. Va canviar el focus de la societat.
6: Bueno,
5: però hi havia protestes...
6: Perquè hi havia un horitzó...
5: Cada divendres hi havia protestes,
6: Hi havia... Bueno, perquè l'horitzó va canviar.
5: Recordo molt bé.
4: Bueno, però és que també, quan va començar el procés, vol dir que les bases van deixar de fer cas als seus partits, perquè jo recordo a Duran i Lleida anant una mà a Indepe i li van tirar monedes. Per què? Perquè havia canviat la representativitat. O perquè hi havia un horitzó diferent de demandes. Això no vol dir que es guanyi ni que es guanyi.
5: No critico res ara. Jo dic que va canviar el focus.
1: Sis minuts...
5: Però les dificultats dels col·lectius hi eren. Igual, sí.
1: 6 minuts i les 10. Un momentet.
9: Dia lliure amb Xavi Bundó.
10: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
11: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
12: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
13: El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
14: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
15: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
14: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
15: Que bé!
14: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
16: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
18: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
17: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
18: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
17: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
19: RAC1
17: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
20: Via Lliure amb Xavi Bundó.
1: 3 minuts i les 10 del matí, acompanyats de l'Antonio Baños, del Ferran Caballero, del Manel Manchón i de la Júlia Ojeda. Això, tot això que hem debatut és perquè de cara a la setmana que ve tornarà a haver-hi vagues, no sabem quines exactament, perquè s'han de reunir avui els sindicats. Dimarts coincidirà l'arribada del Papa a Barcelona amb aquestes protestes. Veurem com es mou algú pel país, perquè la cosa estarà complicada, i perquè hi ha la selectivitat entremig, a veure si es pot fer amb una certa normalitat.
4: El Papa és l'amo d'una sèrie d'escoles també a Catalunya, eh? Perquè hi ha escoles religioses a punta pala, també.
1: D'acord. Li preguntarem per al tema educatiu, sí.
4: No estaria malament.
1: Bueno, però no, ja li diré al Manyer, que està dalt de l'avió, a veure si fan allò de la roda de premsa. Que, per cert, Armenteres, des de Madrid...
21: Sí.
1: Estic veient ja imatges de Barajas que s'estan preparant, perquè d'aquí, no sé, 10-15 minuts...
21: Estàs veient la Guàrdia Reial movent-se,
1: sí,
21: en aquests moments,
1: sí,
21: no?
1: Sí,
21: no,
1: sí,
21: no,
1: sí.
21: Són de dies, no? No és Guàrdia Reial, això.
1: És la Guàrdia Reial? Ah.
21: És la Guàrdia Reial, sí. Ah. A veure, us expliquem com funcionarà tot això. L'avió en aquests moments ha de començar el descens, és a Conca, els avions que venen a Barajas des de Conca ja comencen a baixar. Aterra efectivament a Barajas, però evidentment no passa per terminal. Passa pel pavelló d'estat. Què és el pavelló d'estat? És un edifici que està en una punta de la terminal T4, que és l'edifici que utilitza l'estat per moure mandataris internacionals i ministres internacionals.
4: On va aterrar Alexis Rodríguez?
21: Sí, exactament, que la va rebre José Luis Ábalos.
1: No hi haurà Ábalos reverint el Papa avui, no?
21: Papa, per allà no passes controls de per allà no passes controls de seguretat. N'he trepitjat uns quants amb volant amb Sánchez, amb l'avió presidencial espanyol, sempre funciona igual. És brutal perquè entres en un avió sense tota la munserga dels controls de seguretat, d'equipatges i de tota aquesta història. Sí, sí, és molt pràctic. De fet, l'Arnau Mañé, quan aterri, podrà explicar que ha sortit de la terminal privada de Fiumicino, que és una mica el mateix. Tots els països tenen això. Llavors, en aquests moments hi ha preparades dues escales. No hi ha finger en aquesta terminal d'estat, diríem. Hi ha dues escales preparades. Tan bon punt aterri l'avió, una escala es posarà a la porta de darrere. Veureu baixant els periodistes, entre d'altres l'Arnau Mañé, que va a bord d'aquest Airbus, per l'escala de darrere. Tots quedaran situats en una tribuna que queda davant de l'avió. Llavors posen l'altra escala i el Papa baixa. Per cert, hi ha un debat que no heu fet, que és el que feia Joan Pau II, que era fer un petó terra cada cop que trepitjava un país.
1: És veritat.
21: Que és un debat curiós, no?
1: Perquè però ja no ho fa, no, aquest Papa, grans...
21: això? No, ni aquest ni els dos anteriors.
1: Ah, sí.
21: Però una tradició vaticana de Joan Pau II, que era, com a mínim, curiosa, o com a mínim, significativa, cada cop que arribava, no? A partir d'aquí, quan tots els periodistes estiguin situats, sobre la porta, qui el rep? El rep el cap de l'estat d'Espanya, per tant... Felip VI i la reina Letícia. Qui hi haurà allà? Hi haurà la foto d'abans, el que dèiem, tothom vol sortir en aquesta foto. Estranyament, Alberto Núñez Feijóo no hi vol ser-hi. Però sí que hi ha
1: però
21: Pedro
1: podria
21: Sánchez,
1: ser-hi?
21: Hi haurà
1: d'haver... Si hagués volgut?
21: Sí, podria ser sense cap mena de problema. Sí. Podria ser sense cap mena de problema. És que em sembla que hi haurà... Un moment, que vaig a buscar el canal de Vox. Em sembla que hi ha Santiago Abascal.
1: Sí. A la rebuda, eh?
21: Ah, no, perdó. No, Santiago Abascal també directament al Palau Reial. Però podria ser el pavelló d'estat en aquests moments si ell vongués sense cap mena de problema. Mm. Llavors, sí que hi ha algun portaveu parlamentari, vull dir que és la representació de les institucions de l'Estat, tot i que és veritat que l'acte més significatiu d'aquest matí és el Palau Reial, que serà la gran foto i serà el primer discurs del Papa Prevost tan bon punt acabi d'arribar a Madrid.
1: He vist una catifa vermella, no?, que li han posat allà a Barajas.
21: Sí,
1: no?
21: Sí, un clàssic, mm-hmm. Sí.
1: Catifa vermella per l'arribada del Papa.
21: Veurem els himnes i totes aquestes històries.
1: En un Madrid que està molt tens, sobretot, clar, Pedro Sánchez, mira, recordo que la setmana passada, diumenge passat, crec que era La Razón, entrevistaven a Díaz Ayuso, que deia Pedro Sánchez va utilitzar la visita del Papa per blanquear-se, que suposo que amb el doble sentit també de la qüestió blanca, en aquest cas. Però, Armenteres, la situació està tensíssima políticament en aquest Madrid polític, no?
21: Sí, a més que a més, mira, ara anàvem, allò que va repassant documentació tot plegat, mira, arriba Pedro Sánchez en aquests moments al pavelló d'estat de Barajas. Clar, a Catalunya n'hem parlat relativament poc d'això, però aquesta tarda hi ha una visita molt significativa, que és el projecte social de Càritas Cèdia, sí, que és un centre per sense llars de Madrid, que obre 24 hores. L'altre dia El País feia un titular molt bo, que era El Papa va a la calle con más delincuencia de Madrid. Mm-hmm. Val? Per entendre's, això és un centre que està entre la Latina i Carabanchel, aquí a l'altra banda del riu, a l'altra banda de la M30. És que per aquesta situació política, per això se m'acudia que t'havia de respondre això, l'acord de govern de PP i Vox a Extremadura, que van signar fa un mes,
1: sí,
21: inclou deixar sense diners les entitats socials que afavoreixin la immigració il·legal.
1: Ah.
21: Quina és una d'aquestes entitats socials? Càritas. On va el Papa aquesta tarda? D'acord?
1: Sí, estem
21: amb uns missatges polítics per tot el tema immigració, ajuda social, desvalguts, sense sostre, sense llar, que és molt bèstia. Mira, en aquests moments, el pavelló d'estat, Pedro Sánchez, al costat de Félix Bolaños, al costat de... Ostres, com es deia l'exministre portaveu, que en aquests moments és l'ambaixadora d'Espanya al Vaticà.
1: Ara
21: t'ho diré, la tinc a la punta de la llengua, però sí, està al seu...
1: Però veig Díaz Ayuso, també.
21: És l'ambaixadora espanyola al Vaticà. Com?
1: Hi ha Díaz Ayuso, veig, i l'alcalde de Madrid, també al costat, eh?
21: Sí, exactament. O sigui, rep la Comunitat de Madrid.
1: Clar.
21: I rep l'alcalde de Madrid, també. Mm. Pedro Sánchez entra en una de les dependències privades on no hi ha accés de les càmeres. En aquests moments ja ens treuen la imatge de l'interior d'aquest pavelló d'estat per tornar a veure la imatge exterior amb aquesta gran catifa vermella que és la que haurà de trepitjar el Papa.
1: Isabel Celà és Armenteres.
21: Ara!
1: Sí, Isabel Celà. Ara,
21: hosti, perdoneu.
1: Que era és l'ambaixadora, no?
21: És l'ambaixadora. És l'ambaixadora espanyola al Vaticà en aquests moments.
4: Sí. No és la que va fer l'Alomblo,
21: sí. Sí.
1: És la de l'Alomblo, sí,
4: exacte. La valia a part d'això, bueno, perquè estem parlant tot el rato.
1: Doncs és això. I escolta, tot el merder al voltant de les corrupcions que encerclen el Partit Socialista ara mateix, una de les últimes novetats és això de que publiquen tots els diaris, aquest P.S. punt, no?
21: PS.
1: No hi ha punts? PS sense punts.
21: P.S. diria que era un PS, però vaja, tu
1: no
21: ho sabràs millor.
1: No, ara ho miraré a la fotografia. Entre els documents de l'agenda de Díez, la lampista del PSOE, que hi hauria una reunió amb PS. I clar, com que estem amb els M. Rajoy per M.R, ara és PS, vaja, hi ha tot un seguit de gent que diu que, evidentment, l'Aire Díez havia fet reunió amb Pedro Sánchez. La situació està sent complicada, evidentment, pel PSOE, tot i que, tu em diràs el contrari, si no, no han canviat d'opinió, volen seguir fins al 27.
21: Gens ni mica. De fet, mira, les càbales que estem fent a Madrid ja no és que les eleccions vagin a l'estiu del 2027, sinó a la tardor del 2027. Hi ha marge legal per poder-ho fer. Es poden convocar fins, no sé si és el 20-21 de desembre de l'any que ve. En relació al PS, ostres, ahir va passar una cosa molt curiosa, que és que tant el govern espanyol com el PSOE han estat molt callats tota aquesta última setmana. Ho hem anat explicant a tant al Món com al Nou-C, que tu envies missatges a les teves fonts socialistes, tots tenim les nostres, i et deixen en xec, en vist. Mm. Saps? El aquell del WhatsApp amb color verd i no hi ha resposta. Ahir a la que comença...
1: Això com se'n diu? Ghosting? Ara se'n diu ghosting, d'això?
21: Sí.
1: No me'n recordo com es diu,
21: sí,
1: això.
21: Sí, sí, sí. Té un nom. Sí, sí. Ahir, curiosament, P Pedro Sánchez surt i fa una cosa molt estranya, que és el que es diu doorstep d'una cimera internacional, que és allò que hi ha tots els periodistes apretats al darrere una tanca i poses el micro com pots. Pedro Sánchez es para i fa una mini roda de premsa de 20 minuts, per tant ja no és mini, sinó que va acceptar totes les preguntes. Pedro Sánchez ja fa molts mesos que és molt cautelós a l'hora de donar torns de preguntes a la premsa. I llavors al vespre, quan surt el debat del PS, a l'acte hi ha un desmantellament de Moncloa que diu: Fuentes de Moncloa desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente del gobierno Pedro Sánchez con Leire Díaz, como se está insinuando en algunas informaciones. En línea con lo que ha apuntado este mediodía el jefe del Ejecutivo, bla, bla, bla, el presidente nunca ha conocido, ni ha avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, sí, sí, que nunca habría tolerado.
1: Ell va fer servir, em sembla, Armenteres, la paraula andanzas.
21: La paraula andanzas,
1: a Montenegro. Sí, a veure si la podem sentir a Sánchez parlant d'andanzas.
3: Nunca he conocido, ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: Caminante no hay camino, se hace camino a las andanzas.
19: Total confianza en el entrenador, ¿eh?
1: Sí, una mica.
19: Estaba posant cara de total confianza en el entrenador.
1: És curiós, quan es posen de moda algunes d'aquestes paraules, les andanzas de Leire Díaz. Doncs mira, ara
21: estàs veient la imatge que ens serveix el pool de televisió espanyola.
1: Sí, sí.
21: Això és el poder de l'Estat, eh? El president del govern d'Espanya tancat en un despatx,
1: sí.
21: I polis i bisbes.
1: Sí, sí.
21: Ens hi falten jutges, probablement, aquí, no?
1: Que algun deu haver-hi, no? Potser. Sí, sí. Els que no reconeguis qui són aquests càrrecs, no? Però
21: hi ha el Cobo de Madrid, l'arcabisbe de Madrid, sí, hi ha conferència episcopal, el seu president, i sí que hi hem de veure la Perelló, la presidenta del Tribunal Suprem, però... Mira, i en aquests moments, a la tribuna que veus de premsa,
1: sí,
21: això ho podem explicar, no? Si en aquesta tribuna hi caben 40 periodistes, nosaltres hi havíem d'anar, i llavors quan es van adonar que l'Arnau Mañé viatjava a l'avió papal,
1: Et van dir que tu no.
21: Em van retirar l'acreditació. Home, em feia molta gràcia veure aquest avió.
1: Uno vale, però dos no.
21: Estàs veient tot el muntatge que en aquests moments tenen amb la catifa vermella?
1: Sí, sí.
21: Estem retransmetent el que veiem per televisió, i em sap molt greu pels oients que no ho estiguin veient en aquests moments, però hi ha una mena de rodillo.
1: Sí, un rotlle, sí, sí.
21: Clar, o sigui, el moment que aterri l'avió, l'escala es mourà per posar-se darrere, llavors amb aquest rotllo el que faran és estendre tota la resta. I
1: és
21: aquesta
1: tribuna
21: de premsa...
1: Heu anat a comprar alguna vegada estovalles? D'aquelles...
21: Això, aquelles que van a tall.
1: Que talles? Sí.
21: Les doncs, que van a metres.
19: Tallada, no?
1: Que van a metres, doncs ara hi ha un rotlle gegantí al mig de Barajas amb tot una catifa vermella i suposo que en algun moment faran això, o l'extensió o el tall. Diu, bueno, 23 metres,
21: no,
1: 50
21: centímetres. No, suposo que deu estar controlat per tal que quan es mogui l'escala per fer l'assistència de la baixada de l'avió, això corri tot i quedi... No hagin de tallar res, evidentment.
1: No, espero que no, home, i em faltaria algú unes tisores ara, i a més que quedaria lleig. Però
21: treure el plàstic, Bundó, digue'ls que treguin el plàstic.
1: Exacte. La imatge ara mateix és a Barajas, amb aquesta terminal privada, amb tota una catifa vermella que arriba fins a aquest rotlle, i llavors les escales, que estan muntades, soles, allà, unes escaletes.
19: I quan marxa aquest home?
1: Divendres.
21: Dimarts al matí se'n va cap a Barcelona, bueno, però fins divendres no torna a Roma.
1: De dissabte, crec que... Ah, no, calla, no, divendres. Divendres acaba el viatge.
21: No, divendres torna cap a Roma. I a més fan... Amb això el Vaticà és molt curiós perquè manté una tradició que és sempre el papa surt de Roma amb l'antiga Alitalia, que en aquests moments es diu Ita, l'Itàlia va fer fallida.
1: Sí.
21: Llavors, en aquests moments, Ita, que ja és una empresa privada, continua fent de companyia de bandera d'estat i el papa sempre surt de Roma, sempre surt d'Itàlia, amb un vol de l'Itàlia. Però el país que acull la visita és qui s'encarrega de fer tots els vols amb avió. Mm-hmm. Ergo, Espanya, tot i que Iberia ja no és una companyia de bandera, perquè és un grup empresarial, privat i tota la mandanga, es manté aquesta història i llavors hi ha un avió destinat només pel papa per tot això. Qui ho paga? No ho sabem.
1: Mm-hmm. Armenteres, un momentet, 10 i 9 minuts, de seguida s'asseu aquí Vicenç Lozano, un dels homes que millor coneix el papa. Un moment.
22: RAC 1. Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
23: Barna Crèdit.
0: el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
2: Sents el rugit de les brases? Torna Meat and Fire a Barcelona, el Festival Internacional de la Gastronomia del Foc. 3 dies de brases enceses, música en directe i amb més de 30 mestres de la brasa de tot el món. Del 12 al 14 de juny, al Moll de la Fusta. Més info i entrades a meatandfire.org.
8: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
23: Aquest 6 i 7 de juny torna la Festa de la Sal de Cardona.
24: Cultura, música, gastronomia, comerç i activitats familiars per celebrar els nostres orígens.
23: Vine a descobrir la història de la Sal de Cardona. El 6 i 7 de juny us esperem al carrer.
24: Tota la informació a festadelasal.com.
25: La Garriga ja fa olor de flors, de festa, de Corpus. Més de 200 anys d'història i tot un poble sencer fent la batagà.
26: El diumenge, les catifes de flors omplen els carrers de colors i d'art efímer.
25: Música.
26: Imatgeria festiva.
25: Tradició.
26: Danses i concerts.
25: Consulta tota la programació a visitalagarriga.cat.
26: Del 4 al 7 de juny, viu el Corpus. Gaudeix la Garriga.
27: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
28: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
29: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
30: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
31: Aquest dilluns...
32: Porque yo tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid.
31: Al paradigma y la análisis.
33: Y ha habido gente muy cercana de don Florentino Pérez ayudando a la financiación del Barcelona.
31: Aquest dilluns, al món a RAC 1. Amb Jordi Basté des de Madrid, l'endemà de les eleccions al Real Madrid.
34: RAC 1.
31: Tots som un milió.
34: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
35: Fàcil, intuïtiva i renovada.
34: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: 2 minuts, serà un quart d'11 del matí, en directe al Via Lliure, també seguint... Crec que ha aterrat l'avió, eh? Mira, Armenteres, pot ser o no?
21: Ha aterrat l'avió, però trigarem molts minuts a veure'l, perquè aterra per les pistes sud, aterra per les pistes de la T1, la T2, la T3, i l'aeroport de Barajas és molt gran, ja voldríem... Bueno, no, això seria un altre debat.
1: No diguis coses que te'n puguis penedir, Armenteres.
21: No, home, a veure, nassos...
1: Que hi ha el Baños aquí.
21: A Barajas hi ha 4 pistes. A Barajas hi ha 4 pistes. A Barcelona només n'hi ha 3 i només en poden operar 2 al mateix temps.
1: Aquest ja ens agradaria, el Baños, de cop ha saltat a punt d'agafar-te del ganyot. Home, perquè no pots dir res, Armenteres. No,
21: a
1: veure,
21: Baños, és que si no, d'aquí 4 dies torna a passar el que feia.
36: Estem per sota encara.
1: És Ita Airways, la companyia, que és l'antiga...
21: Mira, veiem l'avió, veiem l'avió a terra.
1: Ara veieu, no?
21: Veiem l'avió a terra en
36: aquests moments. No serà propietat d'un emir o d'un... No sé, de qui és propietat ara mateix. Perquè seria graciós.
1: No sé, del golf... Ah, del golf, no un golf...
36: No, però un salafista, diguéssim, una cosa...
1: No, home, no crec, no crec.
36: Bueno...
1: Tinc aquí el Vicenç Lozano, que és periodista vaticanista històric de casa nostra. Com estàs, Vicenç? Bon dia.
37: Hola, bon dia.
1: Has arribat al moment... O sigui, has entrat per l'estudi...
21: Surt Pedro Sánchez de la sala.
1: Surt Pedro Sánchez de la sala per rebre el papa.
21: De la sala per rebre el papa, sí, Pedro Sánchez, amb Félix Bolaños i amb el cap de la diplomàcia.
1: Trigarà uns minuts encara per això, no?
21: Sí, sí, està rodant a pista.
1: Està rodant a pista, llavors anirà aquesta escaleta que li han preparat amb tot el rotlle aquest de la, de la, sí, sí, de la catifa vermella, sortiran, com deia l'Armenteres, els periodistes, suposo, no sé si per la porta davant o la de darrere.
21: Imatge en aquests moments de la divisió, Pedro sí. Sánchez amb Bolaños, amb el ministre Álvarez, amb Celà, i llavors al costat Isabel Díaz Ayuso i l'alcalde de Madrid, l'Almeida, és una imatge de divorci. Treu en aquests moments una bandera espanyola l'avió de l'Itàlia. O sigui, l'avió en aquests moments està fent tot el pas de la terminal T1-T2 fins a la T4 i el pilot acaba de treure una bandereta espanyola a través de la finestra i veiem l'avió com es va movent recorrent pista de Barajas per arribar fins al Pavelló d'Estat.
1: Aviat, a veure, suposo que ara aviat es connectaran els telèfons mòbils, estaran en aquell moment tan maco que tots els mòbils fan pip-pip-pip-pip-pip i a veure si... El Manyé, que va dalt d'aquest vol, ens explica alguna cosa. Veig que porta bandereta espanyola ara mateix a dalt, però aquesta bandera no és la del... S'afegeix després, no? Perquè això...
21: No, evidentment l'acaben de treure per la finestra. Surt Pedro Sánchez finestra, en aquests moments a peu de pista. Entenem que qui el rep a peu de pista primer és Felip VI amb la reina Letícia i la segona salutació és amb el president del govern espanyol, amb Pedro Sánchez.
1: Que l'està esperant.
21: Les imatges que pretenen ensenyar-nos en aquests moments.
1: No, home, es veu Pedro Sánchez
21: a peu de pista. No ens han volgut a pista?
1: Sí.
21: Sí, però,

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
0: Perquè puc.
3: Ell pot, i tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte.
4: FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: Bé. Heu arribat bé.
6: Estem
5: veient. Ui. Molt perfecte, m'ha entès, però vaja. Aquesta comunicació podria ser millorable. És que, clar, ara tindrem problemes amb les connexions.
7: Arriba Felip VI en aquests moments al pavelló d'Estat. Saluda tots els ministres, saluda Díaz Ayuso, Almeida i la resta de representants de l'Estat.
5: Per què no fem una cosa per assegurar-nos-en? Per què l'Arnau no el truquem per telèfon? Tornem al segle XX i a veure si podem parlar amb ell. Sí, però en tot cas, ha arribat i ja l'hem sentit a l'Arnau Mañé. Per tant, en els pròxims instants baixarà el papa a la pista de Barajas. No, li anàvem a preguntar al Vicenç Lozano sobre aquesta visita a Catalunya, que ja veurem com es desenvolupa, perquè amb tot el panorama que hem vist de les protestes sindicals, hi ha hagut, i ahir sentíem en conversa amb Jordi Basté, l'arcabisbe Omella, el cardenal, parlant d'una de les qüestions que han estat més críptiques de tot plegat, que és l'ús del català.
8: Tinc notícies.
5: Tens notícies d'això?
8: Tinc notícies d'últimíssima hora.
5: A veure?
8: Aquest mateix matí.
5: Alerta, exclusiva.
8: Sí. Dimecres, a la Secretaria d'Estat, el tema, doncs, bullia. Bullia. Sí, el tema bullia perquè realment no es vol que hi hagi un escàndol, no es vol que hi hagi una polèmica, doncs, amb una visita d'un papa. A més, una polèmica que és fàcilment resoluble. Fàcilment resoluble. Aleshores, a veure, hi ha un problema. La sensibilitat de la Secretaria d'Estat envers Catalunya, vull dir, és molt diferent de la que existia fa bastants anys, que ja no hi ha catalans, diguéssim, amb càrrecs de responsabilitat al Vaticà. El dimecres passat es va produir una reunió, converses telefòniques també, doncs, amb l'arcabisbe i cardenal Omella, des de Barcelona, etc., per intentar llimar, doncs, tots aquests problemes, doncs, que hi havia de la escassa presència del català, doncs, a tots els actes del papa. Es va decidir que a tots els actes, absolutament a tots els actes, i una part important també de la litúrgia, es faria en català. Es va acabar decidint realment això. Es va encarregar a un dels poquíssims catalans que hi ha al Vaticà que fes, doncs, les traduccions, òbviament, de parts que estaven previstes absolutament en castellà, entre les quals hi ha una part també important de la benedicció de la torre, que es feia íntegrament en castellà, recordem-ho. I se li va encarregar a aquesta persona també que fes uns àudios per captar la fonètica. Evidentment.
5: Li van enviar un WhatsApp web.
8: Li van enviar un WhatsApp, evidentment.
5: Duolingo.
8: Amb la fonètica. El papa parla diversos idiomes, parla, evidentment, anglès, parla italià, parla espanyol, perfectament, parla francès. La proximitat amb el català i amb la fonètica catalana és bona, i per tant podrem segurament veure un català, doncs, que parla un català, un papa que parla un català, vull dir, mínimament correcte, no?
5: Per tant, tindrem català. Permets que li pregunti, ara sí que tenim l'Arnau des de dalt de l'avió, que encara no ha acabat de fer tota la ruta. Arnau!
9: Sí, ara sí, ara sí. El telèfon que funciona com tota la vida.
5: Exacte. De góndola. Hi ha un telèfon de góndola dalt de l'avió. Sí. Arnau, encara s'està movent, no, l'avió? Encara no heu arribat al punt?
9: Sí, estem aparcant en algun espai, però sí, suposo que és la terminal privada. Però sí, el papa continua dalt de l'avió. De fet, ens estem movent ara mateix per situar-nos a l'aeroport de Barajas i arribant al lloc on es toqui, perquè haurem de baixar nosaltres per la part darrere i el papa, evidentment, per la porta del davant.
5: Arnau, no sé si ha parlat...
7: Esteu a 2-3 minuts del pavelló d'Estat, Arnau. 2-3 minuts perquè estem monitoritzant l'avió com s'està acostant en aquests moments.
5: És increïble, això.
7: Vull dir, mira,
5: Armenteres té control de tot.
7: Heu de girar a la dreta, o sigui, esteu en aquests moments, gireu a la dreta i allà quedareu aparcats.
5: Escolta, Arnau, no sé si que teníem el dubte de quan parla el papa, perquè molt sovint és als viatges de tornada, però aquest papa ha parlat quan ha volgut. Ha arribat a parlar el papa a dalt de l'avió sobre la visita o no?

0: Sí, ha parlat, ha fet una salutació molt cordial, sense preguntes, en aquest cas gravades. No sé si podem sentir la salutació. En tot cas, la notícia, per mi, la que més ens interessa ara mateix, més enllà d'aquest document de veu, d'una salutació formal i diguem-ne, protocolària als periodistes, més enllà d'això, li hem pogut preguntar informalment, sense tall de veu, pel català, per una de les polèmiques, justament, d'aquests últims dies i del viatge que farà el papa a Catalunya.
1: Perdona, tu li has preguntat sobre el papa directament?
0: Sí, en un moment ha vingut a saludar-nos a tots els periodistes i li hem pogut preguntar justament sobre aquesta polèmica. És veritat que ell ens ha dit que ha pres el bon dia, diu, ara sé dir bon dia, i no us preocupeu que hi haurà català en les intervencions d'aquests dies. No ha especificat quan, no ha especificat on, és a dir, estem en el mateix moment, però sí que li hem sentit dir a ell per primera vegada que efectivament parlarà català en alguns punts, en alguns discursos, en algunes intervencions públiques que faci a Catalunya en els propers dies. Recordem, dimarts i dimecres, el viatge del papa que passa per Catalunya, per Barcelona, per Montserrat, i entre altres coses. I ens ha dit aquest bon dia que sí que tenia pres i que com a mínim no ha hagut de llegir.
1: Val. Per tant, tenim confirmació directa, més font directa no pot ser, perquè ha estat el papa que li ha dit Arnau Mañé que parlarà català, que és delirant,
2: això. Sí, el percentatge, de tota manera, no el coneixem.
1: No, clar, això ho veurem.
2: No s'ha aventurat ningú a
1: dir-me'l. La frase de que ja sé dir bon dia, bueno, clar, haurem de parlar una miqueta més que bon dia. Digues, Arnau.
0: No, dic que deia el Vicenç, que no sabem el percentatge, i tampoc, que és important, jo crec, el lloc on, o els llocs on dirà aquestes paraules en català, que també és més significatiu si ho dius a un lloc o a un altre.
2: Sí, bé, a mi m'han assegurat que tots els actes hi haurà una mínima presència, òbviament, del català, amb alguns més, d'altres menys.
1: Val. Tenim la confirmació d'això, com deia el Vicenç, però en el cas de l'Arnau, directament del papa, confirmant que parlarà català en la seva visita. Però dius que ha parlat, això és una conversa informal, però parlant amb tu, però la resta de periodistes fent una mica de discurs, ha parlat d'altres qüestions?
0: Sí, bàsicament, ja et dic, una salutació formal que podem escoltar ara.
1: A veure.
0: I que ell ha deixat clar que tenia moltes ganes de venir després d'una època sense que un papa visités l'estat espanyol.
3: Como sabéis muy bien, este viaje, el primer viaje de un papa a España, después de un buen tiempo, personalmente soy muy contento de realizar este viaje, que he venido muchas veces a España, pero la primera vez en esta misión, a cumplir una visita apostólica, a venir, encontrar a los fieles, a celebrar la fe, anunciar el mensaje de Jesucristo.
1: Bona salutació formal.
0: Aquestes paraules protocolàries, sense més intenció, sense més rerefons polític en aquest cas. Les preguntes que els hi podem fer més enllà d'aquests contactes informals seran sobretot o segur en el vol de tornada de les Canàries cap a Roma. Veurem si en algun altre moment també podem tenir un altre contacte més formal o més informal amb el papa Lleó XIV.
4: Mm-hmm. Arnau, heu aparcat ja, no?
0: Sí, just ara mateix.
2: Potser en el vol a Catalunya per hi haurà alguna intervenció.
1: A veure, com?
2: Potser en el vol de Madrid a Barcelona hi haurà alguna mena d'intervenció.
1: Ah, doncs pot ser. Ara veiem la formació de la Guàrdia... És la Guàrdia Reial, aquesta, Armenteres?
4: Sí.
1: Val. Que estan flanquejant aquesta catifa vermella a les portes de l'escaleta que dona pas a l'avió, i en els pròxims instants s'obrirà i no sé si immediatament baixarà el papa o seran els...
0: De fet, Xavi, sí. el que ha de fer és pujar el representant de l'anunciatura, també una persona de protocol, primer a l'avió per saludar el papa, i llavors sí, ja baixarà el papa Lleó XIV.
1: Val, he de dir una cosa, que és que... No estan encaixats l'escala i l'avió, eh? O sigui, està com a...
4: S'ha de moure, s'ha de moure. Ha pujat el conductor de l'escala fa un moment.
1: Que si obren la porta i baixa algú, us foteu de lloros, eh?
4: Mira, ara mouen l'escala, ara, no pateixis, ara mouen l'escala i ara mouran la catifa.
1: Ara, és que clar...
0: No seré el primer per si de cara.
1: Però escolta, primer baixeu per aquesta escalinata, entens?
4: No, no, mira, estan posant...
1: Sí. Ah, són dues escales.
4: En aquests moments l'escala, ah, l'escala de la porta de darrere, escala que és per on sortirà tota la premsa, i ell surt per la porta de davant.
1: Val, és que hi ha l'escala principal, que és la de la porta de davant, que és la que va acompanyada d'aquesta... Stairway to Heaven, sí. Que va acompanyada de... Home, clar, és que m'ho poseu a huevo. Que va acompanyada de la catifa vermella i la de darrere, que és per on baixareu els periodistes. Per tant, abans que et facin moure, Arnau, una darrera pregunta. Clar, haurem de... I ara ho parlem amb el Vicenç, però haurem d'estar pendents dels seus discursos al llarg del dia d'avui per el contingut polític que puguin tenir, perquè hi ha molta expectativa, ja no només amb el duel amb Donald Trump, sinó també per l'arribada a una Espanya que políticament està molt tensa.
0: Sí, i el primer serà a quarts d'una al Palau Reial, després del discurs del rei d'Espanya, després de Felip VI, on segur que ja podrem escoltar unes paraules com a mínim interessants del Papa Lleó XIV. Veurem si entra en aquesta polarització de la política espanyola o si de moment queda una mica al marge. Recordem que dilluns sí que va al Congrés dels Diputats, és a dir, a la zona zero d'aquesta diferència política, per dir-ho suaument. Veurem allà també quin és el nivell d'intensitat política que exerceix Lleó XIV. De moment, avui a quarts d'una, discurs al Palau Reial.
1: I última, abans que baixeu, Arnau, i després ja tornem a parlar si cal, del tema dels abusos, que això és, com notícia d'ahir a la nit, la possibilitat de que parlés amb persones que havien estat abusades a l'Església, n'heu fet alguna referència? N'ha dit alguna cosa? N'heu sabut algun detall?
0: M'has de donar un minut, perquè alguns companys que sí que li han pogut preguntar ens han passat uns apunts i ara el recupero.
1: Cap problema.
0: Ara mateix sé que n'han parlat, però no et puc concretar el què.
1: D'acord. Ara de seguida l'Arnau ens ho explica. Vicenç, la càrrega política...
4: Catifa posada.
1: L'últim... L'Armentera es m'encanta.
4: I a més, estava mil·limetrada, no l'han hagut de tallar, òbviament, i eren els metres que faltaven.
1: Impecable.
4: Per arribar fins a l'escala. La llàstima és que no li posin catifa a l'Arnau Mañé baixant de l'avió. Mira, comencen a baixar... Mira, en un moment veiem l'Arnau Mañé baixant per les escales de darrere, els que...
0: Tampoc el que ho retransmeteu,
4: home, però és veritat.
1: Home, estan baixant ja alguns membres, són periodistes.
4: Sí, estan baixant tots els periodistes.
2: Sí, sí.
4: A quina fila estaves, Mañé? A quina fila estaves?
0: No, és que l'ordre no és per fila, sinó que és per primer els gràfics, perquè són els que han de... Els que
1: han de fer les fotos.
0: Jo vull tirar-me foto. Amb pentes i rodolons.
1: Per cert, una cosa, que amb quin idioma s'ha parlat el comandant? Perquè abans fèiem la broma que estaria molt bé que el comandant parlés llatí.
0: Doncs ha parlat italià. He dit a Airways, bueno, i no hi ha hagut cap referència.
2: És un comandant italià, és italià.
5: Llatí
6: corrupte.
5: Llatí catalanitzat.
6: Llatí modern.
4: Porta de davant oberta.
0: Més enllà d'un buenos días no hi ha hagut cap referència.
1: Val. Has trobat això de la documentació aquesta, Arnau, o on parlem després?
0: Sí. Diu que sempre ha estat pendent d'una situació com aquesta en els abusos sexuals a l'Església, que reunirà amb un grup de persones i que els detalls els coneixerem en els propers dies, quan sigui. Recordem que encara no sabem ni quan, ni on, ni amb qui serà aquesta reunió amb víctimes d'abusos sexuals dins l'Església.
1: Val. De seguida, doncs, l'Arnau, el deixem que baixi i continuem parlant-hi. Vicenç, és important aquesta qüestió dels abusos, que s'hagi introduït a última hora, no?
2: Sí, hi ha molts temes que es poden introduir, doncs, normalment no estan a l'agenda oficial i que s'han introduint, com també la recepció a personalitats aquí a Catalunya, doncs, a part de les autoritats, segurament, doncs, personatges que són un referent a nivell cultural, també, i social.
1: Però normalment aquestes visites o aquestes reunions no es té constància ni de qui són fins després que
2: produeixin. Fins que s'han produït.
1: Et va sorprendre la publicació de la notícia del País, que a més va agafar molt poques hores abans que arribés el Papa i que incorporava també el cardenal Omell, etcètera, etcètera, que va mirar de tirar pilotes fora des del món Arracú, va negar-ho, va dir que ell va fer el que havia de fer, i va parlar d'una possible campanya per la visita del Papa.
2: Bé, no em va sorprendre perquè tots coneixem el tarannà del cardenal Omella i tots sabem com ha actuat durant els seus anys de mandat com a arquebisbe de Barcelona, com a president de la Conferència Episcopal Espanyola, etc. Realment és un tema delicat a l'Església i en el qual molta gent hi passa de puntetes. I el cardenal Omella és especialista en nedar, guardar la roba i passar de puntetes moltes vegades.
1: Sobre la d'aquest papa en qüestió, que tu coneixes bé.
2: Hi ha el tema polític aquest, que això és molt important, que em, deia, que em deies abans. Jo crec que el missatge central, a part de les pregàries, de la, dels actes de masses que tindrà Madrid, serà doncs, el discurs que farà les Corts, no? Vull dir, allò, el Congrés dels Diputats, més el Senat, amb aquesta sessió extraordinària. Serà un missatge que no serà en clau espanyola, en absolut. Serà un missatge molt internacional i aquí posarà el focus en molts elements, evidentment en la crispació del bon polític que hi ha avui en dia, on Espanya vull dir, n'és un exemple absolutament clar, però també vull dir, amb el tema de la necessitat que té la classe política a nivell internacional de fer el bé comú. Al cap i la fi, la política, vull dir, és el bon govern, no? Al cap i la fi, la política, vull dir, és mirar alt, eh? Vull dir, ell farà un missatge ètic, perquè els polítics mirin alt, mirin per la cosa pública.
4: Perdoneu.
2: Que mirin...
1: Sí, sí. Digues, Armenteres.
2: Digues.
4: Felip VI s'acosta al peu de l'escala, això vol dir que la baixada del papa per l'escala de l'avió és imminent, perquè els caps d'estat no s'esperen mai, diríem, bàsicament això.
1: No,
4: i crec que té comentari el vestit que porta
5: és blanc.
4: La reina Letizia en aquests moments.
1: No és blanc, blanc és perla, no? Una mica.
4: Un blanc trencat, blanc. Però és que és molt papal, això.
2: Com rosat, una mica.
1: Doncs, ostres, un pla més curt, perquè rosat, recordo, avui que he llegit que la Maica Navarro explicava que quan vagi Brians, les dones...
4: Surt el papa de l'avió.
1: Ah, mira... doncs ara el veurem. Quan vagi Brians, les dones que el rebran, l'única indicació que els han dit és que no aneu de blanc.
6: Ah, sí?
1: Mira, surt ara el papa.
4: Porta un hàbit, mireu, hi ha aplaudiments en aquests moments a la sala de premsa, curiosíssim. Surt vestit amb un hàbit de color blanc amb unes franges roses i amb aquesta peça que jo no sé com es diu, es saluda...
1: El Vicenç ens ajudarà amb això.
4: Felip VI li fa un petó
2: moixeta,
4: a la mà.
2: És una mena de capa.
1: Sí. Aquesta
4: parla
1: mitja capa,
4: breument,
1: no?
2: Mitja capa, sí.
4: Parla també ara amb Letizia Ortiz, que li fa un petó també a la mà. Estan despatxant. Clar, evidentment no hi ha un micròfon allà posat, no sabem què diu, i l'Arnau Mañé entenc que ja està a la posició, però és una mica més lluny, i tots dos en aquests moments l'acompanyaran. Es comencen a moure fins on hi ha les autoritats, començant per Pedro Sánchez, que serà el primer polític que saludarà.
5: Correcte.
4: Van parlant, dedueixo que en castellà...
1: Home, suposo.
4: Perquè el papa Prevost té un castellà perfecte.
1: Dels anys al Perú, efectivament. I l'acompanyen flanquejant-lo, no? Ara mateix, a la seva dreta el rei, a l'esquerra la reina, vestida d'aquest blanc trencat que dius ai, ai, ai, ai, ai, en les imatges televisives s'assembla bastant, eh? El color...
2: Sí, tradicionalment les dones davant del papa no poden vestir de blanc.
1: Correcte.
2: No poden vestir de blanc. Ara bé, la reina d'Espanya té el privilegi com a reina d'Espanya.
4: Ah,
2: el privilegi de vestir de blanc. Per tant, és diferent. La diferència
4: tropes,
2: que hi ha. Això volem ser espanyols.
4: Fan una mena de revista de tropes amb la Guàrdia Reial, que es va enquadrant cada vegada que passen per davant seu.
1: Sí.
4: Guàrdia Reial, per cert, que té tres vestits, van vestits de l'exèrcit de l'aire, és l'uniforme de gala de l'exèrcit de guàrdia, de l'exèrcit de l'aire, de la Guàrdia Reial. I estan a punt, són a punt d'arribar a les zones polítiques. No sé si el Mañé ja pot connectar des de la tribuna de premsa o no està veient de primera mà.
1: L'Arnau el tinc, ja, em sembla. Arnau...
7: Sí,
1: ho estàs veient, esteu a res.
7: A 15 metres del papa, la salutació del papa Lleó XIV, Pedro Sánchez, Álvarez, Félix Bolaños ara mateix, la resta del govern espanyol, alguns representants també de l'Ajuntament de Madrid i de la Comunitat de Madrid, veig a Isabel Díaz Ayuso, que ara mateix el saluda el papa Lleó XIV, a Almeida, l'alcalde de Madrid, i llavors ja sí la revisió de tropes de l'exèrcit espanyol i de diferents policies que aquests dies garantiran la seguretat del pontífex nord-americà. Veiem amb Pedro Sánchez ara mateix combat amb José Manuel Álvarez.
1: Disculpa, perquè ara el militar que va de blanc també pot anar de blanc? Pregunto, eh? Perquè, clar...
5: Ja. És de la Marina, és un almirall.
1: Bueno, serà... De fet, serà un almirall de la Marina, però...
7: Hi ha una cosa...
1: Digues, Mañé. Digues, Mañé.
7: Hi ha una cosa important, que és que, si us hi fixeu, la reina Letizia va de blanc.
1: Sí.
7: No és ben bé blanc, però sí que ella sí que té el dret per protocol de vestir de blanc. És les reines catòliques d'Europa, en aquest cas, tenen el dret a vestir de blanc quan visiten el papa. Amb l'exèrcit se m'escapa, la veritat.
1: Ara estem veient, crec, el president de la Conferència Episcopal, saludant-lo, no?, que és Luis Argüello, crec que hem vist.
4: President de la Conferència Episcopal, l'arcabisbe de Madrid i el nunci.
7: Sí, sí, i ara fa mitja volta...
2: Cardenal.
1: Sí. Ara fa mitja volta,
7: fa mitja volta allò a 14, torna a anar cap a la part central, on hi ha Pedro Sánchez, l'acompanyen els reis d'Espanya, Felip VI i la reina Letícia. El rei fa d'anfitrió, li assenyala el camí per on ha de continuar en aquesta catifa vermella. Estan xerrant ara mateix Felip VI i Lleó XIV, que enfilarà unes petites escales, res, són 10 escales, i ja entrarà a la zona privada. Allà tindran una reunió privada amb els representants de la política espanyola, amb els representants institucionals. Veiem això, Pedro Sánchez just darrere del papa i dels reis, i a partir d'aquí ja quedem a cegues, perquè efectivament durant una estona tindran aquesta trobada amb els reis d'Espanya i el president del govern espanyol.
1: Vols fer algun apunt més del que ha dit el papa, perquè ara el perdem de vista ja, el papa amb els reis, amb el president del govern d'Espanya, amb tots els membres. Bueno, de fet, no el perdem de vista, encara hi ha tot un grup de nanos a l'interior de la terminal, amb banderes espanyoles i banderes vaticanes, rebent el papa. De fet, s'hi acosta, suposo que anirà a saludar alguns d'aquestes persones, que no sé exactament quin...
4: Ho fa, s'hi acosta.
1: Quin càrrec ocupen, perquè, clar, tenen una...
4: No, estem parlant de voluntaris i les seves famílies. De fet, hi ha molts nens petits, Xavi, en aquests moments aquí.
1: Sí, sí.
4: I és curiosa també la cara de Pedro Sánchez al darrere, perquè, o sigui, és el papa amb els reis i Pedro Sánchez per darrere, que en aquests moments fan un mini bany de masses que hi ha aquí. 100, 150 persones que han acreditat per entrar dins el pavelló d'estat... I el papa en aquests moments sobretot parlant amb nens, perquè veiem que es va ajupint i els acarona, els hi toca la cara i està parlant amb ells. Fa cara de feliç aquest papa, és curiós, eh?
1: Sí, somriu molt, sí. Digues, Arnau, digues.
7: De l'avió, per cert, perdoneu que em canvi de tema, però crec que és important en el cap de setmana on estem. Li han preguntat per la rivalitat Barça-Madrid.
1: Ah, sí?
7: Barça-Madrid.
1: Carai.
7: Ha dit que el papa no es pot mullar, però que Prevost sí que es pot mullar i que és del Real Madrid.
1: Oh!
7: Aquesta és la notícia.
1: Gravíssim.
6: Mira, ho dèiem. Aquesta visita està agafada. Cada cosa que fan és pitjor.
1: Prevost és del Madrid?
2: Qui ho ha dit, això?
7: Això és el que ha dit, sí.
2: Qui ho ha dit, ell?
1: Ell, claro. Ell ho ha dit, directament.
7: Sí, sí, literalment. Literalment, sí, sí.
6: Entre Omella, el rector de Sant Agustí, dient que habla castellano, i un papa del Madrid bendiciendo en castellano...
1: La Casa Blanca.
6: Està sortint, sí.
1: Bueno, a veure si té incidència en les eleccions del Real Madrid, que són demà.
6: El Regla o Negreira.
1: Bueno, és el millor fitxatge de Florentino ara mateix, que el papa sigui del Madrid.
4: El tema seria si el papa és de Riquelme o de...
1: Ah, no, això ja m'imagino que ja no entrarem en aquest detall.
7: Aquí no hi hem entrat.
1: Escolta, no, estàvem parlant amb el Vicenç Lozano d'aquesta visita i de l'impacte.
4: Acaba de passar una cosa, que és que el papa estava parlant amb una nena cega i s'ha quedat amb el bastó a la mà d'aquesta nena cega, i ara li dona el bastó amb una altra persona que suposo que li torna. Li han portat una verge i el papa en aquests moments agafa una verge.
1: Sí.
4: Hòstia, és un regal, perquè se'l queda a l'anunciatura.
1: Doncs sí, se la porten.
4: Si ara parla amb una nena amb síndrome de Down, està caronant tots els nens, tots els infants que han col·locat. Hi ha un cartell que diu Bienvenido a Madrid, no. Su Santidad, León... N'hi ha dos, Xavi.
1: Ah.
4: N'hi ha tres, de fet. Sí, amb dibuixos com si fossin fets per nens o adreçats a nens.
1: Vicenç, dèiem que l'impacte que tindrà, diguem-ne, des d'un punt de vista polític, la visita, deies que és un missatge cap al món.
2: És un missatge cap al món, és un missatge on ell també aprofundirà en el tema que ja va tractar l'encíclica, la seva primera encíclica, de l'intel·ligència artificial com a gran amenaça, diguéssim, a la humanitat en aquests moments, com a gran progrés, però al mateix temps amb la incògnita d'estar en mans de molt poca gent, de les grans tecnològiques, i per tant de manipular el relat, que ja ho està fent en aquest moment al món. Això serà important, el tema de la dignitat humana com a bé comú i com a necessitat de la política a nivell internacional, i el tema, òbviament, d'aquesta pau desarmada i desarmant que ell sempre, doncs, predica.
1: Abans parlàvem de fet, hem posat la música de Conclave, d'aquesta pel·lícula, que no sé si a tu et va agradar, eh?
2: Sí, sí, em va agradar molt, el que passa que jo li trobo un fallo.
1: Quin?
2: Un fallo brutal, que és que la pel·lícula se centra molt en els debats a la Capella Sixtina, etcètera, però ignora les abundants pressions que hi ha exteriors. i que també influeixen d'una manera directa amb aquest últim conclave que va elegir, doncs, el papa Pregós, van ser evidents. Jo és del que parlo el llibre.
1: De fet, això és el que t'anava a dir.
2: El llibre revelo, és una exclusiva mundial, cal dir-ho, revelo tot l'intríngulis de com es produeixen aquestes votacions i com es produeix convèncer cardenals moderats i conservadors perquè vagin sumant amb un papa que és tradicionalista amb les formes, ho és, i molt progressista, això també cal dir-ho, en el fons. Encara que sigui el Real Madrid.
1: Vols dir que hi havia una lluita perquè hi hagués un papa menys progressista, d'alguna manera, eh?
2: Sí, hi havia... Hi havia

0: Ja ho deia jo al llibre anterior que vaig fer, de Vatican Gate, parlava dels 12 anys de la guerra bruta que van fer contra el papa francès, sí, i dels intents de manipulació del conclave
1: Bundó.
0: Del... quan morís, no?
2: Digues, Armenteres.
1: Xavi, mira, farem una cosa que suposadament no podem fer, però crec que és significatiu precisament pel que esteu parlant en aquests moments. De fet, ens acaben de passar el discurs que farà el papa Lleó ara.
2: No sé si ho pots fer, això, Armenteres,
1: eh? No, diré res, però us he passat les fotos de les tres pàgines del discurs. Estàveu parlant del papa Francesc. Això està embargat, o sigui, aquest discurs té un gran cartell d'embargo hasta el momento en el qual se pronuncia el texto pronunciado. I a més s'ha de mirar que digui exactament el que diu. Això són els kits d'aquests nanos que estan al pavelló d'estat i que sentim des d'aquí. Dos elements. Un, cita el papa Francesc i entra a tot el tema de la polarització política en aquests moments entre dretes i esquerres. Orem... Esteu parlant de progrés sí, progrés sí, no, sí. Doncs el papa hi farà referència.
2: La hi farem la... Ho escoltarem, a veure, evidentment, per saber-ne el detall. Em deies, però, Vicenç, aquesta lluita a l'interior del Vaticà, que no és tan pel·liculera com que sí que passa, evidentment. Sí, sí. De fet, tu expliques que alguna vegada t'ha abordat algun membre dels serveis secrets vaticans, que també existeixen, òbviament.
0: Sí, això ho explico, no ho he explicat massa, ho explico avui a la contra...
2: A la Vanguardia.
0: Ho explico al Víctor Abel, perquè jo crec que la gent s'ha de donar compte de com funciona una mica aquest superpoder Vaticà. I el Vaticà, hi ha molta gent que diu no, el catolicisme ha baixat, la influència, etc. Però va més enllà dels 1.500 milions de catòlics que hi ha arreu del món. La importància geopolítica de l'estat més petit del món, que és el Vaticà, segueix tenint doncs una presència important, diguéssim, al món d'avui en dia. I aquest papa ha de ser un representant, com ja ho va ser el papa francès d'alguna manera, ha de ser un líder ètic i moral del segle XXI. I el seu paper, ell ho té molt clar, que aquest paper és el paper que té, d'intentar que torni el diàleg a la política, de que torni, d'alguna manera, la diplomàcia, de que les negociacions siguin autèntiques negociacions, no siguin el tipus de negociació que planteja Donald Trump. Ell no negocia. Quan diu que va negociar, fa xantatge. Arancels, tema arancels. Quan diu que va negociar, amenaça. I per tant, vull dir, estem entrant en aquest nou desordre mundial i el papa intentarà centrar, en la mesura que pugui, òbviament, doncs, centrar una altra vegada i que la política torni a escoltar a la gent i a dialogar. En definitiva.
2: D'aquest viatge, de totes maneres, els dos punts centrals més enllà de Madrid, que s'hi ha de passar perquè és la capital de l'estat, no? Eren Barcelona, amb la coincidència de la Sagrada Família, el centenari de Gaudí...
0: Sí, i... és el motiu principal
2: és el motiu del principal,
0: viatge.
2: No?
0: El motiu principal del viatge sempre ha estat la benedicció de la Torre de Jesús, que culmina, doncs, d'alguna manera, les obres de la Sagrada Família, que encara duraran anys, però de fet, és el gran símbol, diguéssim. Aquest és el motiu fonamental. Després hi ha Canàries, on el discurs serà profundament social i sobre el tema de la migració.
2: I que quedava pendent de Francesc, no?
0: Que quedava pendent perquè Francesc no havia volgut mai viatjar a Espanya, però sí viatjar, diguéssim, a les Illes Canàries.
2: I sobre... Abans que parlem del cardenal Omella, que ahir mirava de sortir-se'n de les preguntes que li feia Jordi Basté sobre la qüestió dels abusos sexuals. Aquest papa, respecte als abusos sexuals, sabem quina postura té?
0: Sí, no, té una postura claríssima de continuïtat d'intentar erradicar aquest autèntic càncer doncs, que té l'Església Catòlica. Ell ha implementat més protocols de protecció, ha implementat també doncs, les mesures d'investigació fent-les més rigoroses i continua, vull dir, en marxa doncs, la feina que està fent Jordi Bartomeu, per exemple, la feinada que està fent Jordi Bartomeu, el català, doncs, que és doncs, un senyor i que és l'encarregat de l'Institut de la Fe d'anar investigant, juntament un gran equip doncs, que té al darrere, doncs, anar investigant temes com el del sodalicio, que està actualment doncs, està al Perú treballant aquest tema.
2: I quan em parlaves de la Sagrada Família, clar, hi ha una figura capdalt que és Gaudí, s'ha parlat de la beatificació, fins i tot de la canonització, no?, de Gaudí. Això passarà durant el mandat
0: del
2: papa?
0: Sí, hi havia gent que esperava que s'accelerés, com a mínim, el procés de beatificació amb l'arribada del papa a Barcelona i el temple de la Sagrada Família. Aquest papa és discret, és molt tranquil. I les coses del Vaticà, jo sempre ho dic, el rellotge no serveix per res, perquè el tempo del Vaticà, una institució més de 2.000 anys d'història, doncs per alguna cosa ha continuat i ha viscut, i ha sobreviscut a guerres, a sismes, a tot plegat i allà està.

0: allà hi és. Aleshores, doncs, bé, la beatificació, probablement el procés de canonització encara trigarà ben bé uns 10 anys, eh? Pot trigar uns 10
1: sí,
0: anys.
1: Sí, una dècada bona. Sí. Bueno, és un papa jove, per tant, també des d'aquest
0: punt de vista. Sí, relativament jove, pel que és la gerontocràcia vaticana, 70 anys no és res, és un jovencell, és com un jovencell, i per tant, ell sap que les reformes les pot anar mesurant, les pot anar consensuant, que és molt important, i fer-les. Perquè les farà, les farà.
1: Les farà.
0: No, no hi ha dubte, no hi ha dubte que les farà el seu... Si no passa res, diguéssim, evidentment el seu objectiu és culminar reformes que el papa francès no va poder fer. Tant internes com a nivell doctrinal, evidentment, a nivell de moral, a nivell de molts aspectes que
1: el
0: són importants
1: femení,
0: renovar. És un tema que està sobre la taula. És un tema que està sobre la taula, el diaconat femení i la possibilitat que les dones també a l'Església doncs, tinguin un paper necessari. Això ho va fixar el papa francès i el papa actual, Lleó XIV, està envoltat de dones, de fet. Acaba d'anomenar una dona com a
1: directora de comunicació. No?
0: Sí, directora de comunicació, vol dir que seria de comunicació. Per primera vegada hi ha una dona al capdavant, no com a vicepresidenta, no com a assessora, etcètera, etcètera, sinó, i això és important, és molt important.
1: Uh-huh. Ara, quan parlaves de Jordi Bartomeu, no serà el català que deies al Vaticà que està traduint textos a correcuita, no?
0: No puc dir qui és, però vull dir... No.
1: D'acord. No, t'anava a preguntar una cosa sobre aquesta agenda reformista. Deies la pressió que va rebre Francesc. Entenc que Lleó XIV rebrà aquesta mateixa pressió d'una part de la cúria vaticana que està en contra d'aquestes reformes.
0: I tant, els que van perdre el conclave. Clar. Pensa que el conclave de 133 cardenals que votaven, 108 van apostar doncs per Robert Francis Prevost. Una cosa insòlita, perquè érem també un grup important de cardenals conservadors que li van donar doncs, el vot per molts motius. Doncs, perquè se'ls va prometre el respecte a la tradició, se'ls va prometre el tema econòmic, no ho oblidem. Uh-huh. És a dir, que de l'Església nord-americana que havia tancat l'aixeta a enviar diners al Vaticà, doncs se'ls va prometre que un papa nord-americà doncs, tornaria a fluir el diner, com ha acabat passant. I això realment també és important. Ara, el petit grup aquest que va quedar de 20 i tants cardenals, que eren els més radicals, els que havien insultat el papa francès, que l'havien definit d'heretge, l'havien definit de ser l'anticrist, de ser comunista, tot plegat, aquests van quedar arraconats. I aquests continuaven fent la lluita. Continuaven fent la lluita. I no oblidem una cosa. Aquests cardenals tenen, en definitiva, l'amistat i tenen la complicitat de lo que són les grans tecnològiques, les que controlen el relat a través de les xarxes socials i també la intel·ligència artificial.
1: 10 minuts i les 11. Donem-me 2 minuts i tancarem tertúlia també, perquè qui vulgui comentar també la figura, com ara apuntava Vicenç Lozano, a nivell internacional, els discursos, el fet de que l'esquerra sembli que estigui defensant més que la dreta les posicions del papa, especialment a Espanya, això s'ha vist claríssimament. Quina ascendència té sobre determinats grups de població? De seguida en parlem.
2: Dia lliure amb Xavi Bundó. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
3: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
4: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
6: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
7: Hola, sóc la Montse Tauler, tècnica de compres d'Ametller Origen. Saps per què la nostra llet llet és diferent? Porta només proteïna A2, que la fa naturalment més digerible. Ideal si tens molèsties digestives i no vols renunciar al plaer de la llet. A Masguri, a Girona la produïm, i a Olèrdola en fem iogurts cremosos i llet fresca. Nutritiva, amb calci, proteïnes i vitamines. Descobreix tota la gamma llet llet a les botigues amb Ametller Origen.
8: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
9: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
10: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
9: Amb gent pionera.
11: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
9: I que vol canviar el món.
12: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
13: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
14: Change the world, or the world will change you.
15: RAC 1 Podcast.
13: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
16: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Sergi, no us hi arribarem a les 11 del matí. Bueno, el conveni ha saltat una mica pels aires, disculpeu, eh? Amb la Júlia Ojeda, l'Antonio Baños, el Ferran Caballero i el Manel Manchón. Voleu fer alguna cosa o preguntar-li fins i tot sobretot aquesta figura que dèiem del papa? Perquè ara també el micròfon tancat ens explicava més coses. Digui, Armentera.
17: Surt en aquests moments el papa prebost d'aquesta sala privada del pavelló d'estat de Barajas, on s'ha trobat amb Felip VI i amb Pedro Sánchez. Torna a sortir, torna a repetir aquell bany de masses. En aquests moments no s'acosta als nens que encara l'esperen allà, els va saludant, va aixecant la mà, fent una salutació amb la mà. Els reis l'imiten, fan el mateix. O sigui, és el rei, la reina amb el papa al mig, saludant nens com allò que estàs a dalt d'un autobús i la gent et diu
1: adéu-siau, no? Ara sortiran de l'aeroport de Barajas i van cap a on, Armenteres?
17: Cap al Palau Reial. Aquest migdia hi ha tres actes al Palau Reial, un darrere l'altre, tots en aquest palau del centre de Madrid, molt a prop d'aquí on som nosaltres, a la Porta del Sol en aquests moments. Primem una recepció amb totes les autoritats de l'Estat, és allò, qui no surti a la foto no existeix. Ja. És el que veurem d'aquí a 35 minuts al Palau Reial de Madrid, després una audiència privada entre el rei i el papa, i a partir d'aquí un discurs, aquest discurs que ara apuntàvem una mica per on aniria tot plegat.
1: Manchón, Ferran Caballero, Julio Ojeda, sí, no. Antonio Banyas.
18: Jo volia preguntar al Vicenç, que també és una reflexió, no?, de dir, és veritat que per Pedro Sánchez és important aquesta visita papal?
17: S'acomiaden que és... temporalment el rei del papa, i el papa puja un cotxe que no és el papa mòbil, és un cotxe de seguretat de color negre. El papa mòbil és un BMW, un BMW amb matrícula del Vaticà, entenc que és un dels... Té el número 1 la matrícula, l'he vist molt de rasquillada. Les matrícules a Madrid n'hi ha moltes de cos diplomàtic, llavors cada país té un número i el Vaticà és el número 1. Mm. Llavors entenc que la matrícula d'aquest cotxe és CD, de cos diplomàtic, SCV-1, número 1. Que és el cotxe del papa. No sé quina matrícula tindrà el papa mòbil, alguna en deurà tenir, suposo. Se l'emporten d'aquesta manera cap al centre de Madrid, insisteixo, mitja hora, s'han acomiadat de Pedro Sánchez dels Reis, es tornaran a veure d'aquí a mitja hora, i a partir d'aquí comença la caravana amb el papa encapsulat. Això és el que ens explicaven des d'interior. O sigui, el papa tindrà permanentment, a un radi de 500 metres, una mena de cinturó policial. El cotxe arranca, Surià, jo entenc que va cap al Palau Reial directament.
1: Veurem.
17: No està previst que sí, però, o sigui, arribarà al Palau Reial abans que els Reis, perquè els Reis és qui el reben.
1: A no ser que els Reis vagin amb helicòpter.
17: Aquelles coses diplomàtiques. Aquesta seria una altra, perquè abans ha arribat un helicòpter. Veus? Això sí, però...
1: Vés a saber.
17: No ho sé.
1: Ja ho mirarem, Armenteres. Sí. Merci. Manchón, m'acabaves de fer la pregunta, perdó.
18: Un cop també després passi per Canàries, quan se'n vagi i torni a Roma, què podem avançar de la significació que pugui tenir de cara també al debat que tenim a Espanya Espanya, que està molt polaritzat i és una realitat.
0: Evidentment està molt polaritzat. No, jo això crec que beneficia absolutament sempre, doncs, el governant, doncs, que té el poder. En aquest cas, Pedro Sánchez, jo crec que el beneficia d'una manera clara aquesta visita del Papa, perquè durant molts actes, doncs, sortirà al costat, doncs, del Papa arreu del món, també, com a figura també de la política internacional, però també en relació, doncs, als votants espanyols.
18: Com deia, els missatges, no? Els missatges que estan defensant en aquest cas... Els
0: missatges són molt similars, sí. Són molt similars. Pensem, doncs, que el contrapoder que significa el món al Papa Lleó XIV l'ha assolit també a nivell europeu, doncs, el propi Pedro Sánchez, que ha estat potser el líder que no s'ha... l'únic que no s'ha agenollat davant de les impertinències, per dir-ho d'alguna manera, doncs, del president nord-americà.
1: Ferran, o pregunta reflexió, sobre
19: sí,
1: el personatge.
19: No, a mi sempre m'interessa la part política de l'Església, perquè es veu molt clar en temes de la immigració, per exemple, o en temes de la pau, que són defenses morals, diríem, de l'acció dels polítics. Però, clar, l'Església Catòlica no pot tenir una política immigratòria, no? O sigui, el Vaticà sí, és bastant restrictiu, entenc, però l'Església Catòlica sempre té dificultat per posicionar-se políticament en alguna cosa, i crec que no sé fins a quin punt que a nosaltres ens sembli que aquest papa és d'esquerres o de dretes té a veure amb les circumstàncies polítiques del moment, on els debats estan centrats en la guerra i la immigració, precisament, i que si els debats estiguessin centrats en la reforma de l'eutanàsia, per exemple, la legalització de l'eutanàsia, en l'avortament, etc, etc, si aquest fos el debat espanyol, quina seria la posició, o com veuríem aquest papa?
0: No, seguiria sent la mateixa posició que té l'Església sobre el tema, doncs, de la vida, en general, el tema de l'avortament, el tema de l'eutanàsia i tal, vull dir que són temes tabús, diguéssim, per l'Església Catòlica, que són considerats, doncs, realment una violació de lo que és els principis de l'Evangeli.
1: Aquí la qüestió és si el papa és més de dretes o d'esquerres, com apuntava, o si és que el món està tendint tant cap a la dreta, o alguns dels governants, que llavors el papa sembla més d'esquerres.
0: Sí, el que passa és que no podem valorar el tema del Vaticà entre dretes i esquerres, perquè clar. Jo crec que és un tòpic que distorsiona la realitat. Vull dir, com deies tu, evidentment, en temes que sembla, doncs, que el papa sigui més aviat estigui al costat del conservadorisme i d'altres del progressisme. Vull dir, aquesta doble d'allò sempre s'ha produït.
20: No, jo sí que és el que apuntava el Bundó, de la, no dic l'esquerra, la progressia del reino, com, és a dir, a qualsevol cosa que es posi de moda, ara està pensant en el Bad Bunny també, ara el papa, ara, és igual, no hi ha una posició prèvia sobre les coses del món i després opines aquest papa, opines aquest cantant. No, és el que és laic, doncs és laic.
1: Bueno, en el cas de Bad Bunny, perdona, aquí hi ha hagut un debat en les últimes hores, especialment quan ha anat a Madrid, que si la casita és un fenomen elitista, no? I per tant, l'esquerra que ha defensat Bad Bunny de cop diu, ai, bueno, doncs no sé.
20: Però això és la tonteria d'allò que deien les guerres culturals, que no, ni són culturals, i menys són guerres, però si fossin guerres perdríem sempre. Això està... I que es dediquen, bueno, pues, la setmana passada era la casita, ara és el papito, després no sé què, però... Clar, ara la crisi d'habitatge ja no es parla, es parla del papa, i es parla... És a dir, hi ha una inconsistència dintre de la veu publicada de la progressia, jo crec que occidental, però almenys la que ens toca a nosaltres, que és notable, perquè, escolta'm, pots ser catòlic perfectament i pots creure en el papa, però una persona laica, com jo, estic escandalitzat de la molèstia que significa que vingui aquest senyor i de moltes derivades... que jo, des del meu punt de vista ideològic, podria treure. En canvi, com està de moda i és laic, està bé.
0: Sí,
20: laic,
0: vull
20: dir, de
0: culpa...
20: laic de me gusta, no de
0: la
20: laic.
0: La culpa és de l'esquerra, sempre. L'esquerra que no ha fet cultura democràtica, que no ha fet cultura de llibertats, que vull dir, l'esquerra ha anat a remolc, ha fet el llit a l'arribada de la dreta i fins i tot de l'ultradreta al poder. Sí, i aleshores, vull dir, clar, a partir de la caiguda del mur de Berlín i de la Unió Soviètica, vull dir, hi ha hagut una desorientació absolutament global que ha portat, doncs, a a una cultura de com dius tu, de la banalitat.
20: Yolanda Díaz, que és del Partit Comunista d'Espanya, sí, va anar que la beneixin uns rosaris al Papa de Roma. Mm. Bueno, no sé, vull dir, ja no...
1: Això en una altra dècada...
20: Sí, bueno, no, és que no. Això no es pot fer. Ja
0: està. És estrany.
20: No, no és estrany. Com a mínim
2: és estrany. Sí, no, jo volia fer una pregunta sobre fins a quin punt, tornant a la centralitat del viatge, que és la Sagrada Família, Gaudí, la benedicció de la Torre de Jesús, fins a quin punt el Papa és, per una banda, conscient o sensible de la polèmica existent al voltant de la llengua, vinculada no simplement a una qüestió lingüística, sinó a la relació amb Gaudí i, no, abans que parlaves d'aquesta possible canonització, fins a quin punt li ha arribat que això és una cosa que té a veure amb, bé, no amb un debat purament lingüístic, sinó amb un debat molt més profund.
0: El Papa no serà el primer cop que ve a Catalunya. Ha estat al monestir de Montserrat, té una gran relació amb Sant Roc, amb Badalona, amb la parròquia de Sant Roc, amb els agustins, doncs, aquí de la parròquia de Sant Agustí, doncs, de Ciutat Vella, coneix la realitat, ha parlat amb molts catalans, coneix la realitat cultural, la realitat nacional, la realitat i política que ha viscut Catalunya, i per tant, vull dir, no pot ser cap sorpresa per ell, doncs, la polèmica que s'ha provocat, doncs, arran de la polèmica lingüística, no? Jo crec que ha estat ell també, d'alguna manera, que ha dit això s'ha d'acabar, vull dir, evidentment jo he de parlar en català per respecte a la cultura. Vull dir, és un home que ha respectat durant les missions als pobles indígenes del Perú, sempre ha intentat defensar també, òbviament, la seva cultura i la seva identitat, i també a nivell lingüístic, òbviament, no?
1: Ara que apuntaves això de Sant Roc, deixa'm dir que els que coneixem una mica el barri també ens van explicar en el seu dia, i en aquest programa ho van explicar els responsables de l'Ateneu de Sant Roc, que és el lloc on van a visitar el Papa, és una institució de barri que té 50 anys de vida i que sort que hi és en aquell barri, perquè és un dels pocs elements que mantenen, diguem-ne, cohesionat un barri que és molt difícil de cohesionar, i una de les coses fonamentals que van explicar que els hi va dir el Papa quan no era Papa i els van a visitar, i va deixar per escrit en una pastoral, és que va impressionar la feina dels laics. Va dir clacs que aquesta gent que són aquí, que diguem-ne que comparteixen amb la parròquia l'entorn, etc, etc, i fins i tot l'església, etc, etc, però són laics i gairebé que era una bronca en els seus.
0: Són laics i moltes vegades no són ni practicants.
1: Correcte.
0: I per tant, vull dir, és gent que va fer un voluntariat, doncs, en un lloc on hi ha necessitats, òbviament, necessitats
1: però...
0: materials.
1: Ho dic perquè
0: al marge de necessitats espirituals, que això ja ho fa la parròquia, però hi ha necessitats per entorn de menjar, de viure, d'habitatge, etcètera.
1: De formació cultural, no? I d'alguna manera, no sé si era gairebé, crec que sí, gairebé una bronca als seus, deia. Com pot ser, d'alguna manera, es llegir entre línies, que aquests laics estiguin aquí treballant pel barri i als nostres els hi falti una miqueta més de...
0: D'empenta.
1: No? D'empenta.
0: Això passa a molts llocs. No? Això passa a molts llocs.
1: Però vull dir que ell és conscient d'aquesta feina, no? De les bases, no?
0: És conscient.
1: Vicenç, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Aquests dies et veurem per tot arreu, per tant,
0: sí,
1: serà un gust.
0: Per tot arreu.
1: Seguir-te. Gràcies, Vicenç. Moltíssimes gràcies. 11 i 5 minuts, ara sí que ho deixarem aquí. Evidentment, ja hem tingut l'exclusiva d'Arnau Mañé, que ha parlat amb el Papa. Jo ja per això ja podem plegar.
20: No, o sigui, i les cròniques de l'Armen.
1: D'Armenteres
20: des
1: de Madrid. Sí. Doncs això, evidentment, seguirà. RAC1 és l'única emissora catalana que ara mateix és encapsulada amb la visita del Papa, per tant, en tots els vols, en tots els viatges, en tots els desplaçaments, minut a minut, passa a passa, podrà seguir-ho l'Arnau Mañé, que evidentment, a més que és un fanàtic de la informació vaticana, doncs està gaudint com mai. En fi, ho deixarem aquí, de seguida els execrables, a més em sembla que avui...
20: Ai.
1: No, clar, què us penseu?
20: Ai.
1: Què us penseu, que no està vinculat amb el tema?
21: Sí, clar.
1: M'han dit que ve un Papa.
21: Un papa.
1: Un il·lustre execrable papa.
20: Però, pues, n'hi ha bastants candidats, de papes execrables.
21: Borja, potser.
1: No és un Borja. Em sembla que és un Juli, diria. Però, bueno, ja ho mirarem.
20: No, Juli segon.
1: Ja ho mirarem, ara ja ho mirarem. Antonio Baños, Ferran Caballero, Manel Manchón, Julia Ojeda, Vicenç Lozano. Moltíssimes gràcies. 11 i 6 minuts, fem pausa, actualització i els execrables.
22: Lliure amb Xavi Bundó.
3: Interrumpimos la programación. Estamos en directo desde Clarel. María, ¿qué está pasando?
4: Es una locura, Carlos. No he visto nada igual. La gente sale de Clarel con los ojos como platos.
3: ¿Se confirma la cifra?
4: Confirmadísima. Llegan los precios aún más locos. El lavavajillas Hogar, el de un litro, a solo 0,99. En Clarel se nos ha ido la pinza. Ven y descubre nuestros precios aún más locos.
22: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
23: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
24: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
25: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
26: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
27: RAC1 presenta El món a RAC1 des de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, un programa especial amb Jordi Basté, en directe des de l'abadia de Montserrat per rebre el pontífex.
28: Viurem i explicarem de ben a prop una jornada històrica, la visita del Papa a casa nostra, el principal símbol de Catalunya. Serem a Montserrat des de primera hora i fins que arribi Lleó XIV al voltant del migdia.
27: El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV.
28: RAC1, tots som un milió, amb el suport de Telefònica.
29: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: 11 i 8. Vinga, hora d'actualitzar la informació del que ha passat mentre fèiem tertúlia. Sandra Sotillo, bon dia.
2: Bon dia.
1: Jordi Claret, bon dia.
30: Bon dia.
1: El Papa Lleó XIV ja ha aterrat a Madrid, us ho hem anat explicant, ha confirmat que parlarà català en algunes intervencions de la visita a Catalunya. Fa pocs minuts l'han rebut a l'aeroport de Barajas el rei Felip VI i Pedro Sánchez. Per tant, comença una visita de 7 dies que el durà a Catalunya també dimarts i dimecres. Tot plegat enmig de la polèmica per la poca presència del català als actes del Papa. Doncs bé, RAC1 ha pogut parlar amb ell durant el vol des de Roma i Lleó XIV no ha defugit la pregunta, fins i tot ha pronunciat les primeres paraules en català. Ja ha parlat l'enviat especial de RAC1, Arnau Mañé. Arnau, bon dia.
31: Bon dia. Lleó XIV confirma que efectivament parlarà català en alguns dels actes que faci dimarts i dimecres a Catalunya. Ha explicat que de moment el que ha après és saludar amb un bon dia. Més enllà d'això, ha donat la benvinguda als periodistes que van al seu vol, al vol del Papa, i ha celebrat poder ser a l'estat espanyol després d'uns quants anys.
32: Personalmente soy muy contento de realizar este viaje, que he venido muchas veces a España, pero la primera es en esta misión. En cada puerto, digamos, donde vamos a llegar, tiene un sentido particular, sea Madrid, Barcelona, las Canarias, pero todo para vivir la fe y para anunciar este mensaje del amor de Dios, de la caridad, del respeto per cada ser humano.
31: En conversa informal, Lleó XIV també ha parlat dels abusos sexuals a l'Església Catòlica i de la reunió que tindrà amb algunes de les víctimes aquests dies. No ha concretat quan serà, ni on, ni amb qui, però ha assegurat que hi continuarà treballant per evitar aquesta llaga.
1: Sobre aquesta qüestió també han donat més detalls al Via Lliure el periodista i historiador Vicenç Lozano, especialista en el Vaticà, que explica que dimecres es van fer reunions d'última hora per reforçar la presència del català en la visita del Papa.
2: Segons Lozano, finalment es va decidir que hi hauria català a tots els actes oficials i fins i tot es van preparar àudios perquè Lleó XIV pogués treballar la pronúncia i la fonètica del català. Ho ha explicat aquí al Via Lliure.
0: Es va encarregar a un dels poquíssims catalans que hi ha al Vaticà que fes doncs, les traduccions, òbviament, de parts que estaven previstes absolutament en castellà, entre les quals hi ha una part també important de la benedicció de la Torre, que es feia íntegrament en castellà, recordem-ho, i se li va encarregar a aquesta persona també que fes uns àudios per captar la fonètica.
2: Lozano també explica que el moment més important de la visita serà el discurs del Papa al Congrés. Diu que no serà un missatge en clau espanyola, sinó molt internacional, que parlarà de la crispació política i de la necessitat que els polítics treballin pel bé comú.
1: Lleó 14, doncs, que hi és a Madrid, i un cop aterrat, el pontífex viatja ja cap al Palau Reial, on farà el primer discurs oficial de la visita. Al centre de premsa de Puerta del Sol hi tenim Jordi Armentera. Jordi, bon dia.
17: Hola, bon dia de nou. Sí, el Papa i la resta d'autoritats en aquests moments es desplacen ara cap al Palau Reial de Madrid. Són 25-30 minuts en vehicle, potser una mica menys, perquè òbviament van en prioritat. Madrid està totalment blindat, operació de Papa encapsulat. A tots els moviments que es mou el pontífex hi ha un perímetre de control. A 12:45, d'aquí a 19 minuts, la previsió és que arrenqui aquesta recepció amb totes les autoritats de l'Estat al Palau Reial. A les 12, reunió privada de Lleó 14 amb Felip VI amb la reina Letícia. A més, hi ha una salutació específica a la princesa Eleonor i a la infanta Sofia. Després, primer discurs públic del pontífex. Discurs relativament llarg, fa uns minuts ja ho avançava amb el Via Lliure, farà referència a la situació social i política. Això inclou també la polarització i la defensa dels serveis públics. La reunió del Papa Prevost amb Pedro Sánchez no serà, però, fins dilluns al matí, abans del discurs que farà el Papa al Congrés dels Diputats, el primer de la història d'un pontífex a la cambra.
1: Gràcies, Armenteres. I després de passar per Madrid, el Papa Lleó XIV, que arribarà a Catalunya dimarts, la presència que afectarà sobretot la mobilitat i que coincideix a més amb les vagues d'educació. De fet, Protecció Civil ha recomanat el teletreball a la demarcació de Barcelona fa una estona. I més enllà de la visita del Papa, els bombers encara no donen per extingit del tot l'incendi a la fàbrica de Montesa, de Honda, Santa Perpètua, de Mogoda, però la situació a aquesta hora està controlada. Les flames han calcinat aquesta nau que Honda feia servir de magatzem i on també es fabricaven motos de trial.
5: Les tasques dels bombers han continuat tota la nit i a la zona encara hi treballen quatre dotacions, tot i que preveuen retirar-se durant aquest mateix matí. Un cop l'incendi s'hagi donat per extingit, la companyia farà una avaluació de danys i obrirà una investigació per aclarir l'inici del foc. Ara el principal risc és que s'esfondri la nau. L'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza, ha explicat la magnitud de l'incendi al Via Lliure de RAC1.
6: Hi havia al voltant de 10-12.000 motos interior, un magatzem d'expedicions que tenien sobretot vehicles i material de recanvi. Lògicament, l'afectació dintre de l'empresa és molt gran. Afortunadament, les naus colindants, gràcies a les intervencions dels bombers, doncs, no s'han vist afectades. És una empresa molt, molt important i esperem que no tingui cap incidència, que puguin continuar treballant.
5: El foc no ha deixat ferits, però va ser molt aparatós. Va provocar ahir una gran columna de fum negre en aquest polígon a tocar de l'AP7, que es va poder veure des de molts punts del Vallès.
1: Sandra Sotillo, Jordi Claret, gràcies. Fins ara.
5: Fins ara.
2: Fins ara.
1: Un minut i arribarem a un quart de 12 del matí.
7: Mira, tu... Rara.
1: Bueno, però perdona... Qui m'ha enviat un missatge dient que la reina pot vestir,
7: home,
1: de blanc?
7: Aquesta,
1: i...
7: us veia perdut.
1: No, el Baños diu que ho ha dit de seguida.
7: Sí, perquè només...
1: Hola, Santi Jiménez.
7: Hola, què tal?
1: Hola, Malcom Otero.
8: Hola, escolta, el Papa ha guanyat una lliga o alguna cosa, no? Perquè estan fent tantes rues.
7: Bueno, no? A mi m'ha encantat la retransmissió de l'aterratge de l'Armenteres, que jo crec que jo no sabia si arribava el Papa amb un vol comercial normal i corrent dels que aterren 2.000 cada dia o... Era Charles Lindbergh després de creuar a l'Atlàntic el primer vol del Jazz Man's Right.
1: Que ha dit el Mañé que el Papa és del Madrid, eh?
7: Pues claro. Dios, és del Madrid.
9: Lletera Campllong, la llet de casa, t'ofereix il·lustres execrables.
10: Oh!
1: La Lletera Campllong.
7: La Lletera Campllong.
1: Oh! Bueno, és blanca, també.
7: Com el Papa.
1: I com el Madrid.
11: Però no és del Madrid.
7: No. Hòstia, pues igual vota, no?
1: Eh?
7: Igual vota.
1: Home, no crec que et sigui soci.
7: Imagina't, home,
1: perquè... Petit sant.
7: Potser patissant i que parli a favor de Riquelme.
1: Sí, vés a saber. Vés a
8: no,
1: saber.
8: No, hem fet poca campanya a favor de Florentino. Els
1: qui?
8: Culers, eh? Els culers en general. Ens convé molt Florentino.
7: Mm. No, molt, molt.
8: Molt, ens convé molt més que aquest altre i hem fet poca campanya. Però és veritat que tenim la sort que a Madrid aquesta gent molt gran que té un poca veu li costa treure-la. Mira, sí. Del Pardo, del Bernabéu, sempre es queda. No?
7: Sempre es queda. La lucecita del el vigia d'Occidente. Sí.
1: Avui què?
7: Avui seguim... Bueno, ja que ens posem a la turra aquesta infecta...
1: Tabarra.
7: La turra. Del Papa, Pues parlarem de
1: papes.
7: De papes, sí. Vale. Parlarem de papes. Mm-hmm. I, però...
1: En aquell dit això, els tertulians han dit, home, doncs hi ha un munt.
7: Sí, però havíem fet alguns, eh?
8: Hem fet uns quants, eh?
7: Sí, havíem fet a Francisco.
1: El vam fer a Joan Pau, també.
7: Te quiere todo el mundo. Sí.
1: Benet el vam arribar
7: no,
1: a fer.
7: No, sí, a Benet 16 també. No. I a Rodrigo Borgia.
1: Ah, sí, Borgia.
7: Borgia, que era català.
8: Era català.
7: Sí, avui sortirà Roderic Borgia. Però avui parlarem dels papes que ens agraden, de veritat. Els papes de sempre.
8: Els de veritat.
7: Els de veritat. El que hem pensat que ha de ser un papa, un cabronàs. Un papa que sigui un miserable. Una mala persona. Bueno, clar, és que, de fet, això ho hem dit cada cop que hem fet un papa. Ningú arriba a papa sent bona persona.
1: Ai.
8: No és el camí.
1: No comenceu, no és el camí. No és el camí. No comenceu a criticar.
7: No, home... Això, el Vicenç, que acabes de tenir aquí, tu diràs... O sigui, això és una cosa de conxorxes, de punyalades per l'esquena i el conclave i tot això.
1: Però mai saps, potser apunyalen massa gent i llavors et quedes sol. Vull dir, saps?
7: Sí, clar. No... Aquest, el que parlarem avui va apunyalar bastant. Clar, el que passa és que alguns papes ho dissimulen més que altres, com aquest Bienvenido, Mr. Prevost, però el que parlarem avui no tenia cap ganes de dissimular i li portava fluixa el que pensessin d'ell. Personalment, aquests hem dit que són els papes que ens molen. Els dolents de pel·li Marvel o de James Bond. I aquest és un papa premium, eh? Dels que

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Els tres acords més famosos de la història del rock arriben al Bars Festival.
3: ZZ Top, la banda que va canviar les regles del blues rock, posarà el poble espanyol cap per avall amb la seva gira The Big One.
2: Ulleres de sol, barbes infinites i l'aura més inimitable de Texas.
3: El 19 de juliol, vine a formar part d'un dels directes més elèctrics de la ciutat.
4: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
5: Pels, de la, pels sí, que estan al col·le, sí. És aquest el que us paga les vacances i les borratxeres.
6: Sí, sí. Busqueu una mica perquè aneu un programa que es diu Erasmus, doncs per aquest senyor.
5: Per aquest senyor, per Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam.
6: L'hem fet, Erasmo? Deu tenir
7: no,
6: alguna cosa.
7: No, però l'hauríem de fer.
6: Hauríem de buscar-ho, pues ja encara que sí per el que ha quedat darrere.
5: Sí, li va, sí.
6: Que estudiar s'estudia poc.
5: Sí. Li va dedicar un escrit satíric titulat Juli, exclòs del cel, en el qual el sant pare li negava a l'accés al, li negaven a l'accés al paradís. Parlem d'un crac absolut. Es deia Giuliano della Rovere, també conegut, com hem dit, com el papa guerrer o el papa terrible.
6: Oh.
5: No com aquest que predica la pau. Més conegut per la història com Juli II.
8: Soy de aquellos que sueñan con la libertad.
6: Julio i Iglesia, a la vegada, no?
7: Clar, no, perquè es va posar Juli II, perquè ja sabia que la història tenia reservat el Juli primer per Iglesias.
6: Sí, sí, sí.
5: Ella sabia.
6: I lo sabes.
7: I lo sabes. Després el tercer, que és Juli el del Barça, i el quart i el Juli. A veure, aquest li van posar fàcil. Aquest és nascut a Bisola, que pertany a la República de Gènova, i es deia Giuliano della Rovere, i era nebot del papa Sixt IV, que això si ho dius en anglès és Sixt IV, que és molt complicat, que és promotor de la Capella Sixtina. Com tots sabeu...
5: Per què es diu Capella Sixtina?
7: Sixtina és per ell! Ah.
5: Perquè el papa Sixta li va fer la Capella Sixtina.
7: Clar.
6: I li va posar el seu nom. Bueno,
7: I era...
6: Florentino.
7: Florentino. I era cosí del cardenal Riario. I vostè com va arribar a papa? Doncs sent nebot del papa i cosí de cardenal. És molt fàcil,
5: és molt fàcil.
7: El seu oncle va...
6: De quan els papes eren italians.
7: Quan els papes eren italians, no com ara.
6: Això també és una altra cosa.
5: Sí, bueno, clar, no com ara.
6: Ara es permet qualsevol cosa.
7: El seu oncle el va prendre sota la seva protecció i més tard el va enviar a un convent on faria els seus estudis superiors.
5: Sí, clar, ser nebot del papa facilita les coses.
7: Molt!
5: Penseu que amb 28 anys... Poc després de que el seu oncle, Sixta, es convertís en papa, és nomenat bisbe de Carpentres, França. En aquest any va ser elevat a la dignitat de cardenal prevere, responsable de Sant Pere, de l'església Sant Pere Advíncula, que és on està l'estàtua del Moisès de Miquel Àngel, com sabeu. Després rep fins a 8 bisbats més a distància. Abans de complir 30 anys, eh? A més, a la mort del seu cosí, accedeix a la vida política sent nomenat bisbe, també, d'Avinyó i llegat papal en aquesta ciutat, que era un càrrec molt important a l'època. El 1480 s'ha enviat a França en qualitat de llegat pontifici, tornant a Roma al començament de l'any 1482. No tenia ni 50 anys i tenia més càrrecs que ningú.
6: Mare de Déu, senyor.
5: Te apuntava papa.
7: Aquest bisbe de Carpentres o de Carpantes a mi m'aniria bé. Però, bueno, òbviament, això del celibat s'ho passava per l'art del tronf.
6: Què dius ara?
7: Diguem-ne que...
5: Abans els papes pujaven.
7: Literalment...
5: Bueno, ara també...
6: No.
5: Però li suava que ho sabés la gent.
7: Literalment li suava la... Va.
6: Prou!
7: Com els de la presència dissimular, com diu el Santi. Va tenir diversos, no sabem quants, fills il·legítims, però l'única que va aconseguir arribar a l'edat adulta va ser Felice della Rovere, nascuda l'any...
5: A més, li va posar el seu...
6: Això és el que anava a dir, però sí. Li va posar el cognom.
5: Home, clar!
6: No era un expòsito qualsevol.
5: No.
6: Del meu cognom.
7: Chulo mi pirulo.
5: La lete meva.
7: I va néixer el 1483, fruit de la seva relació amb l'aristòcrata romana Lucrezia Normandini. Poc després del naixement de Felice, Giuliano arregla el matrimoni de Lucrezia amb Bernardino de Cuspis, que era secretari del cosí de Giuliano.
5: T'he fet un bombo, però et caso amb el secretari del meu cosí. T'ho deixo arreglarent.
6: Que siguis casada, encara.
7: Que era el cardenal Girolamo Basso della Rovere. Però la filla, finalment, va contraure matrimoni el 1506 amb Gian Giordano Orsini,

0: Amb quin objectiu? En aconseguir l'amistat de la poderosíssima família Orsini.
1: Sí, ell hem vist que ell, el seu objectiu era...
0: L'amistat.
1: Era ser papa, però amb el lema de... ¿Qué es el papado? El que tengo aquí colgado. Tot i així, li va costar arribar, perquè tenia un enemic molt poderós. El gran rival de Giuliano de la Rovere al Col·legi Cardenalici era el cardenal Roderic Borja, més tard triat papa Alexandre VI a la mort d'Innocenci VIII. De la Rovere, que també aspirava a ser papa, acusa a Borja d'haver estat triat mitjançant la simonia, això ja ho vam explicar.
2: Simonia, suborn. No me'n recordo.
1: Suborns. Va, és a dir, tu pagaves el,
2: els cardenals.
1: O sigui, el conclave era que hi de lo mío.
2: Sí.
0: Però a més d'un xoc de caràcters similars, molt semblants, perquè Borja i de la Rovere eren calcats, eren com la mateixa persona.
2: Però físicament?
0: No,
1: de caràcter.
0: Els
1: dos eren desgraciats.
0: Sí. Es tractava d'un enfrontament polític. De la Rovere representava els interessos de la facció italiana del Col·legi Cardenalici, mentre que Borja era considerat un estranger pel seu origen valencià.
2: Català!
0: Giuliano el despreciava no només, obro cita, pel seu caràcter superb i deslleial, una cosa a la qual ell mateix pecava...
1: O sigui, els papes abans es deien un a l'altre, tu ets superb i deslleial. Això eren papes, home.
0: I també... obro també de cita, més encara per ser estranger, un dels catalans als quals s'avorria. Però per la seva primera batalla, per ser papa, ja ha de retirar-se de l'escena pública. Però tornarà per la porta gran.
2: Oh! Un papa que cantés això quan aconsegueix
1: home,
2: el papat.
1: Home, li va costar. Imagines sortint
2: al balcó.
1: En lloc de la Vemos Papa, amb el We Are the Champions. L'església s'ha de modernitzar,
2: home.
1: Que haurien de cantar...
2: Ens caurà un llamp qualsevol moment, de veritat, t'ho dic.
1: Li va costar, perquè va estar exiliat a Òstia, va intentar conspirar contra el papa Borja des de París per envair el Vaticà per la via militar,
2: sí.
1: Va fracassar, anant ell al capdavant de les tropes...
2: Ah, clar, que, com que era guerrer.
1: Aquí no em tallo de res. Però Alexandre VI, al final, mor el 1503, degut probablement a la malària, encara que s'especula que va poder ser enverinat.
2: Ui.
1: Vaja, bueno.
2: Ai...
1: El següent papa no és el nostre home, és el cardenal Piccolomini, del cardenal de Siena, que és triat nou papa sota el nom de Pius III.
2: Mm-hmm.
1: Tot i que de la Rovere no donava suport a aquesta candidatura, i què va passar? L'ancià Piccolomini mor poc després. Casualitats de
2: sí,
1: la
2: perquè
1: vida.
2: Normalment algú que vol ser papa, quan veu que hi han triat un altre, normalment és, ostres, ja se m'ha passat el tren perquè si està la mateixa edat. Però es mor l'altre i encara el següent encara es mor.
1: Pius III va durar poquet, molt poquet.
0: Bé, tres segons.
1: Casualitats. I de la Rovere, finalment, és triat papa sota el nom de Juli II, l'1 de novembre, dia dels innocents, de 1503, en el conclave més breu de la història del papat. De tan sols poques hores de durar. De fet, a les normes del conclave deien que havia de durar com a mínim 10 hores. Després poden durar dies i poden durar setmanes i tal. Es veu que en una hora ho tenia arreglat, però van aguantar-se allò prenent uns petits sangus i unes cerveses per això. Va obtenir 35 dels 38 vots possibles.
2: Però això és una victòria a la búlgara.
1: Home, inclosos el dels 11 cardenals espanyols afins als Borja, els qui va assegurar que contra els que no prendria cap represàlia. Promesa que no va mantenir, òbviament. Juli II va fer el que criticava del seu predecessor Borja, les simonies, que havia criticat. Amb aquestes simonies va omplir d'or 35 mans obertes de 38 membres del Col·legi Cardenalici.
0: Sí, quan el 1503 va senyir la tiara papal i va prendre el nom de Juli II, ell tenia gairebé 60 anys, no era molt gran.
2: Mm-hmm.
0: Va triar el nom de Julio, un diminutiu del seu propi nom, i en referència a Juli César.
2: Que això normalment no ho fan, no? Els papes no trien el seu propi nom per ser papa.
1: Ei, Patrulo Miriu.
2: Sí. Jo em dic Julio, doncs em diré Juli.
1: Sí, ja està. I a més coincideix amb Juli César.
0: Clar, ja sabeu, Gaius Julius, César. Aleshores, va celebrar la seva elecció amb una desfilada en la qual va passar sota 7 arcs del triomf d'aspecte romà.
1: Aquest sí que va fer una rua.
0: Sí, això sí que és una rua, de veritat. Això, van tallar carrers, també.
1: I carrers i caps.
0: L'adversari més perillós del nou papa era el fill natural de Rodrigo Borja, César, que s'havia fet un ducat propi a la Romagna.
2: Juli contra César.
0: a la Romagna a costa de l'estat pontifici. Juli II el va fer arrestar i el va fer portar al Vaticà, i encara que el va tractar com un convidat a la força,
2: aquest... És un oxímon, no?
1: Un oxí. Bueno, s'ha fet el batení a les estances vaticanes en lloc de posar-lo a les masmorres del castell de Sant Àngelo.
2: Sí, això és molt simpàtic per bueno, part seva.
1: I feia tres dinars al dia, eh?
2: Ja està.
0: Fins que César va acceptar enviar instruccions a la ciutat sota el seu domini perquè se sometessin de nou al papat.
1: Què va fer Juli II, a part d'una vegada carregar-se la branca borja que era l'oposició? Pues va continuar la tradicional pràctica del nepotisme papal garantint l'ascens social de la seva família. Els seus familiars, i passo a recitar, Clemente Rosso de la Rovere, Galeotto Franciotti de la Rovere, Leonardo Grosso de la Rovere, Sisto Gara de la Rovere, van acabar sent cardenals.
2: Home! Tots,
0: casualitat!
2: Tots família!
1: I el seu nebot, Francesco Maria de la Rovere, va rebre la senyoria de Pésaro. Ole tu, xaval! Però clar, ell havia de protegir-se dels seus enemics, perquè seguia tenint molts enemics.
2: Clar.
1: I va anar a buscar perquè el protegissin els més malotes d'Europa. Right into this world, oh. All alone.
2: God takes your soul. You're on your own. Que anàvem un Land Rover, eh? Sí, també. Sí.
0: Clar, no, aquests eren els Hells Angels, sí, de l'època, del segle XVI, eren els mercenaris suïssos.
2: Mm.
0: Eren els Sons of Anarchy,
2: sí, sí,
0: però anant a missa.
2: I a dalt d'un cavall, suposo.
0: I a dalt d'un cavall, exacte, no una moto. Durant el seu pontificat es va crear la Guàrdia Suïssa Pontifícia.
2: Ah, la crea ell, la Guàrdia, sí, Suïssa? Ah, sota... perquè ja veu que ha quedat una mica de gent armada.
0: Sota el...
1: Sí, i professional.
2: Ara.
0: I professional. Sota el lema Acriter et Fideliter, que vol dir amb valor i fidelitat. La reputació dels suïssos com a soldats mencionaris era immensa. La seva destresa amb la pica, l'arcabuns, ja sabeu què és l'arcabuns, per les de l'informe de Pisa, és abans del mosquet i del fusell, es carregava per la boca del canó.
2: Ah, però llavors era arma de foc.
0: Arma de foc, sí,
1: sí, sí.
0: I la seva disciplina professional els van convertir en els preferits dels reis per les batalles i també per assegurar la seva pròpia protecció personal. Per ingressar a la guàrdia, els requisits continuen sent estrictes. Només poden postular-se homes catòlics entre 19 i 30 anys amb experiència militar prèvia i disposats a signar un contracte de 2 anys. Mesurar almenys 1,74... Home, suposem... Si aleshores era un 74, era l'equivalent a un 90 d'ara.
1: Sí, sí.
0: I comptar amb una biografia irreprotxable, confirmada pel seu rector i bisbe del seu lloc de naixement. No cal tenir una Harley. Un cop assegurat, el nostre Juli, Pijuli, volia passar a la posteritat per altres temes.
1: Sí, aquest tema l'hem dedicat al tio, va fer bé. Durant tota l'edat mitjana, Roma havia anat decaient lentament. Des de principis del segle XIV ja no podia competir amb Florència i Urbino en l'art, amb Milà i Venècia en el comerç, amb Bolònia i Pisa com universitats, i al sud estava la ciutat de Nàpols, el regne de Nàpols, el regne més potent de la península en força militar. Ell va decidir emprendre un ambiciós programa d'obres públiques i mecenatge artístic que retornés a Roma a la seva antiga esplendor. Va convidar i va patrocinar alguns dels millors artistes del moment. Si l'emperador August va dir «Vaig trobar una ciutat de maons i la vaig deixar de marbre», Juli podria presumir d'això 15 segles després. A Rafael Sanzio, el pintor,
2: sí,
1: li va confiar la decoració, no el cantant, que
2: no, també
1: devia estar per aquella època,
2: sí, sí, sí, sí.
1: Igual vivia.
2: Ja ho petava, ja.
1: Parlo de Rafael Sanzio. Li va confiar la decoració de les seves estades privades perquè es negava a dormir a les mateixes que havia dormit Roderic Borges.
2: Ah, jo no en aquest llit, no.
1: En aquesta
2: habitació.
0: No, que deia que hi havia puces.
2: Ah, clar.
1: Va quedar tan impressionat pels primers traços que va decidir acomiadar a la resta d'artistes,
2: ah, vale,
1: i va fer que Rafael s'encarregués de tota la decoració del Palau Episcopal, del Palau Papal, perdó, nomenant-lo, a més, Inspector General de Belles Arts.
0: Sí, el retrat més famós de Juli II el va fer precisament Rafael, i en ell és molt diferent de la resta, perquè els renaixentistes posaven tot el seu talent en representar homes i dones de cossos esculturals perfectament modelats i d'una bellesa ideal. Mm. El retrat de Rafael el pinta no com un enèrgic guerrer o un governant, sinó com un ancià decrèpit i malalt, amb una melancolia impròpia del seu caràcter. Busqueu-lo. Té la mirada com perduda, sí? I és el contrari del que era l'Armenteres, que semblava feliç. Sí. El papa, doncs aquest no sembla feliç. Hi ha una cosa que sí que...
1: Això és molt raro quan feien aquests retrats, eh?
2: Clar, perquè t'havien de fer guapo, no? I aquí, en canvi...
0: Però hi ha una cosa que fa Rafael, que és l'enganyifa d'aquest quadre, que sembla bona persona.
2: Això sí.
0: Tu mires aquest
2: quadre... Ara l'estic veient i, efectivament, clar, bueno, és un senyor indefens, aparentment, no?
1: Sí, sí, un senyor gran, descuidat...
0: Sí, sembla que està desorientat, no?
1: Per això, si surts Rafael a la selectivitat, ja de res.
0: Bueno, un dels aspectes més cridaners d'aquest retrat és la barba descuidada. Mm-hmm. Això per què és? Es diu el fet de que Juli II va decidir deixar-se-la créixer, la barba, durant un any i mig, com a mostra del dol per la pèrdua de la ciutat de Bolonya. El papa va jurar no afaitar-se fins que els francesos fossin expulsats d'Itàlia. Així era el nostre home. Eh?
1: Tenia una altra particularitat bastant curiosa per ser un papa i el representant de Déu a la Terra. Clar, creia en l'astrologia.
2: No fotis!
1: Sí, no sembla molt lògic que ja, des de tirar-se les cartes
0: al tarot... Si creus en coses sobrenaturals...
1: Però bueno, ja no venia d'aquí. Si parles amb ninos de fusta, també pots...
2: Va, home!
1: La construcció de l'actual basílica de Sant Pere, que la va promoure ell, la va fer iniciar...
2: Si ell comença la basílica de Sant Pere actual.
1: La basílica de Sant Pere comença a... que la fa Bramante, com també sabeu, de res per les dades d'activitat, es va iniciar el 18 d'abril de 1506 sota el seu impuls. I per què va triar aquest dia? I fins i tot l'hora de la col·locació de la primera pedra? Per consell dels seus astròlegs.
2: Hosti, noi,
1: que li van dir, això funcionarà. Bueno...
2: S'ha de dir
1: que ha funcionat com un tiro, eh?
2: Això sí.
1: I el gran pollastre, però, el va tenir... O sigui, tenim el Bramante fent la basílica de Sant Pere, Rafael pintant les estances, i qui queda? Miquel Àngel. Que aquí tenim un pollastre impressionant.
0: Sí, Miquel Àngel tenia un caràcter tan temperamental i orgullós com el propi papa. Després de que Juli II decidís suspendre el projecte de la seva tomba, i en el que havia estat durant mesos Miguel Àngel supervisant les pedreres de marbre, el Buonarroti va marxar emprenyat a Florència ignorant les amenaces del pontífex.
1: La tomba de...
2: Com surtis per la porta no tornes, eh?
1: La tia va dir, a prendre pel sac. Perquè el tio li havia promès que li pagaria 10.000 ducats per fer el seu mausoleu, que serien, no sé, 14 o 15 estàtues, i només va acabar una. Ara, la que va acabar... li va quedar bé, que és el Moisès.
0: Però clar, Miquel Àngel marxa a Florència, clar, però ignorant les amenaces del pontífic, perquè al pontífic es plegaven els líders de les majors potències d'Itàlia. Aquesta va ser l'única ocasió, l'única, en la qual Giuliano della Rovere va cedir. I com a reparació li van carregar la decoració de la Capella Sixtina. La batalla amb Miquel Àngel va ser de les poques, si no l'única, que va perdre. Perquè fer la guerra li encantava molt més que anar a missa al nostre pontífex.
2: Era un fan d'anar a la guerra.
1: Era un fan d'anar a la guerra.
0: I d'Hombres G. Sí.
1: I sobretot, li agafava mania a diverses repúbliques i a diversos regnes. La primera que li agafa
2: Venècia.
1: És Venècia. Venècia.
2: No se li posa entre celles,
1: no podia amb els venecians. Venècia era una gran potència comercial i militar, aleshores. Clar. I quan va venir l'intercanvi de papes, Venècia va aprofitar per prendre alguns estats de la Romanya, molt a prop de Roma, clar, òbviament, per seu nom ho diu, i es presentava el risc que un estat autònom i desvinculat de l'Església existís molt a prop del Vaticà. Demostrant la seva habilitat diplomàtica, Juli II, que sabia que ell sol, amb les forces vaticanes, no podria ni de bon tros amb els venecians, què fa? Monta la Superliga, una aliança internacional.
0: Hosti. Sí, no l'anuncia el Chiringuito, però bueno. França acabava de perdre...
1: Era un home molt més seriós, aquest.
0: Molt més seriós, home. França acabava de perdre en favor d'Espanya totes les seves opcions en el regne de Nàpols. El rei Lluís XII de França desitjava rescabalar-se de la seva derrota i va sucumbir molt fàcilment a les propostes del pontífex. També, per convèncer l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, Maximilià I d'Àustria, va emprar el cuento de que Pàdua, Treviso i altres ciutats del Vènet havien estat durant llarg temps de l'imperi. També va aconseguir, havia aconseguit França, que era enemiga d'Espanya, va aconseguir comprometre Espanya, el regne d'Hongria, el ducat de Savoia, Florència i Màntua, i amb tots aquests estats va formar la Lliga de Cambrai amb l'únic objectiu, desintegrar la República de Venècia.
1: Home, i després de forjar els Avengers, pues, perquè això era els Avengers, això va ajuntar la massa, Iron Man, el Capitán América i tot, Venècia se'n va al carajo, clar. La Sereníssima, que és com es deia la República de Venècia, no va poder resistir l'embat dels exèrcits aliats, dels Avengers, i va ser derrotada a la batalla d'Agnadello a l'any maig de 1509. Satisfet amb això, Juli II va dir que, com soc papa, va signar la pau amb els venecians, es va aixecar les penes divines, l'excomunió que els havia fet, i es va retirar de la lliga que ell mateix havia coordinat, disposat a trair els que l'havien ajudat, especialment a França. Ara tampoc li queien bé els francesos.
0: No, Juli II volia expulsar els francesos de Gènova i Milà, després d'haver-los utilitzat en l'enfrontament amb Venècia. La seva consigna era «Fora els bàrbars!». I aquesta consigna va penetrar profundament en el sàmit dels italians, això de, com es diu, prioritat nacional. El conflicte entre França i el papa va desembocar en una guerra oberta. I què va fer per guanyar-la? Doncs muntar una altra aliança, aquest cop contra França. I a qui va convèncer per liderar-la? Els venecians! Els venecians!
1: El tio era un geni absolut, eh? Organitza, com no li podia dir de Avengers, com la Lliga Cambrer, aquesta, li diu la Lliga Santa, en la qual s'integraven Estats Pontificis, Venècia i Espanya. Un mes després es va adherir a ella Enric VIII d'Anglaterra, que encara no s'havia separat de l'Església Catòlica, i una mica més tard l'emperador Maximilià i els suïssos. El propi papa, al capdavant de les tropes, va conquerir la ciutat de Mirandola, aliada dels francesos, i a més de Venècia, el paper d'Espanya va ser fonamental en la victòria. I el papa va demostrar, com ara estem veient el papa, ara que veiem el papa amb el rei d'Espanya, aquesta relació ve de lluny. El papa va ser molt agraït amb el rei d'Espanya.
2: Ah, sí?
0: Sí. Perquè Juli II va tenir l'oportunitat d'agrair al rei Ferran el Catòlic l'ajuda prestada per expulsar d'Itàlia els francesos. La corona de Navarra estava, el 1512, en possessió de Catalina de Foix. Ferran, que era el regent de Castella, amb el pretext de que els monarques navarresos fomentaven les doctrines albigeses, que això és una cosa de dos cicles abans,
1: però
0: cicles abans,
1: és un cuento que s'ho van inventar, eh?
0: És una mica la conspiració judeocristiana.
1: No, és com els pagos a Negreira, ara, que vienen de hace mucho.
2: Ja eren.
0: Aleshores, què va? Va obtenir un del papa una butlla papal, la Pastor Ile Celestis. En aquesta butlla s'excomunicava de manera genèrica...
1: Així, a general, a general.
0: Als aliats del rei francès. I s'alliberava els súbdits navarresos del jurament de fidelitat als seus reis, quedant el regne, doncs, diguem-ne, a mercè del que pringués, el que pringués primer.
2: O sigui, el primer que hi vagi és el que...
0: El primer que se'l queda...
2: El primer que arriba, el primer que seu.
0: Exacte.
1: I el primer que va arribar a ser Ferran el Catòlic.
0: No es podia saber. No, Juli II, mitjançant aquesta butlla, va tractar de legítima la conquesta realitzada pel rei catòlic. En 1515, per acord de les Cortes de Burgos, sense navarresos presents, va quedar Navarra incorporada a Castella.
2: Se l'estimen molt els navarresos, no, Juli II?
0: Por la gràcia de Dios.
1: Sí. També va coincidir una altra cosa, ara que el papa ve de, que ha sigut bisbe de Perú, sí, havia sigut súbdit del rei d'Espanya, perquè gràcies a Juli II, perquè Juli II va concedir als reis catòlics el real patronat sobre totes les esglésies de les Índies Occidentals, és a dir, totes les Índies de, totes les
2: Amèrica
1: esglésies
2: Llatina.
1: D'Amèrica. Ha neutralitzat el poder militar de... Aleshores, què fa? Neutralitzat el poder militar de Lluís XII de França, quedaven per contrarrestar les possibles seqüències del concili de Pisa contrari a ell. Ho va fer fàcil. Va excomulgar tots els cardenals que van anar a un concili contra ell i va convocar el concili de Letran.
2: Iau,
1: però li anava més la marxa. I ara els que no li queien bé eren els espanyols.
2: Ah,
1: el que volia era...
2: Però s'havia pactat amb els espanyols.
1: Doncs ara volia trair els espanyols. Els volia fer fora d'Itàlia perquè estaven a Nàpolis, estaven convertint en els amos de la península. I no obstant, abans de muntar una altra aliança, no li va donar temps, aquesta, la tercera ja no va arribar, perquè va morir el 21 de febrer de 1513 sense haver pogut solucionar aquest problema. Això era un papa, i no els que parlen de la intel·ligència artificial o de Gaudí.
0: I contra la polarització. Oh, no, home, no, no.
2: Juli
0: no.
2: II, el papa guerrer, un tio que es posa l'armadura, que puja dalt del cavall i vinga, home, a repartir galetes.
1: Que traeix a tots els seus aliats.
2: Que no fa salivat, bueno, un papa dels dantes.
1: Amb fills, dels dantes,
2: i fills, el que sigui.
1: Que els hi posa el seu... Però els hi posa el seu cognom,
2: amb reconeixement, és igual. Dos minuts i arribarem a tres quarts... Tres minuts i arribarem a tres quarts de 12 del matí. Doncs avui un papa. Juli II, els il·lustres exagrables. Santi Jiménez, Malcom Otero, gràcies.
1: Apa,
2: adéu-siau.
3: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
4: El passat dimarts 26 de maig es va celebrar a Barcelona una nova edició dels Diàlegs La Vanguardia, organitzat conjuntament amb Novartis. Un esdeveniment moderat pel periodista Martí Paola, amb l'objectiu d'analitzar el control dels factors de risc cardiovascular a Catalunya. El futur de la salut cardiovascular a Catalunya va ser l'eix central d'una trobada on hi va participar, entre d'altres, Tomás Fajardo, president de Cardioalianza.
5: Creemos que la equidad pasa por garantizar a todos los pacientes, independientemente del lugar donde vivan, un tratamiento integral de la enfermedad, un acceso a los tratamientos terapéuticos y un seguimiento de su enfermedad.
4: En aquesta nova edició dels Diàlegs La Vanguardia també es va posar el focus en la necessitat de coordinació de tots els professionals sanitaris que formen part de la salut cardiovascular, tal com va explicar Román Freixa, cap de servei de cardiologia de l'Hospital Moisés Broggi.
6: Interessa que haya una excelente coordinación entre todos los profesionales sanitarios que hay en el territorio y conseguir de una manera que todos los objetivos vayan encaminados a conseguir mejores resultados en salud en esta población.
4: Els experts van abordar també el pes de les malalties cardiovasculars, la importància del colesterol LDL, la prevenció, l'adherència als tractaments i les desigualtats en l'accés a la innovació sanitària. Podeu recuperar totes les conclusions del debat a lavanguardia.com.
2: Un minut i arribarem a 3:45 del matí. De seguida, pels que ho estan esperant pels pantalleros, abans, una mica més tard del que és habitual. Hola, moment.
7: Uns pantalleros espirituals,
2: Sí. Mentre estan esperant el Papa allà al Palau Reial de Madrid, però ja en parlarem quan faci el discurs i tot plegat. Però, Armenteres, bon dia de nou.
8: Bon dia.
2: Van dir que tenim problemes de trànsit, però importants a Madrid. Ja no de trànsit normal, sinó ferroviari, també.
8: A veure, hi ha problemes de trànsit normal perquè hi ha tota la gran avinguda de la Castellana, Paseo Recoletos, Paseo del Prado, absolutament tallats. Llavors, és un caos moure's per Madrid en aquests moments. Quina és la solució de transport públic? Què ha passat? Tal qual, un intent de suïcidi a la zona de Totxa. A Totxa és la gran central de Madrid, de Rodalies i també d'alta velocitat, o sigui, en aquests moments hi ha problemes a tota la xarxa de trens, el servei s'ha restablert, però és veritat que durant un quart d'hora llarg tots els trens de Madrid han hagut de quedar aturats per aquesta història.
2: Doncs vinga, si ho tenien fàcil, per als talls a Madrid, es veuen els trens aturats durant un quart d'hora. No, aquí ho veuràs. Gràcies, Armenteres.
9: Va.
2: 3:45, un moment, ara venim.
10: RAC 1.
11: Aquest estiu tenim el pla que millor et queda. Ho saps, oi? A Esplau ens hem renovat per a tu. Noves marques, noves botigues i tota la moda que estaves buscant per renovar l'armari. Vine de compres, troba l'outfit perfecte i celebra-ho sopant a les nostres terrasses o gaudint del millor oci. Tot això amb el plus de tenir pàrquing gratuït. Més moda, més novetats, més estiu. Vine a Esplau.
12: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
13: Torna al Festival de Música de Cambrils.
14: Del 28 de juliol al 10 d'agost, amb Joan Dausà, Anna Torroja, Siloé, Valeria Castro,
13: Jethro Tull, Coldplay, tribut a Coldplay, la Ludwig Van, Lucrecia i molt més.
14: Entrades i info a festivaldecambrils.cat. Això comença.
15: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
16: Setmana del peix a Supermercat Plus Fresc.
17: Fins dissabte, gaudeix de les ofertes especials a la peixateria. Salmó, corbina, musclo del delta, escamarlans, escopinyes, calamar, peix fresc i marisc de la millor qualitat i d'un sabor exquisit.
16: Et donem un servei personalitzat, te'l preparem al teu gust i te'l cuinem gratis al forn.
17: També disponible fent la compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
18: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
7: La Garriga ja fa olor de flors, de festa, de Corpus. Més de 200 anys d'història i tot un poble sencer fent la batagà.
9: El diumenge, les catifes de flors omplen els carrers de colors i d'art efímer.
7: Música.
9: Imatgeria festiva.
7: Tradició.
9: Danses i concerts.
7: Consulta tota la programació a visitalagarriga.cat.
9: Del 4 al 7 de juny, viu el Corpus. Gaudeix la Garriga.
7: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
7: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
19: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
20: Amb l'aplicació de RAC1 ho tens tot a cop de clic.
21: Descarrega.
20: Podcast exclusius.
21: Streaming.
20: Doble reproductor RAC1 i RAC+1.
21: Contingut a la carta.
20: I escolta el que vols quan ho vols.
21: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
22: El cap de setmana, quan passen coses...
2: L'altre dia,
23: sí,
2: vaig veure ja el primer nen tirant petardos.
24: No, tan aviat.
23: No puc, home.
2: De veritat, no, de veritat. Jo, però no, ja, primer nen tirant petardos. No. Mira que altres anys he pensat, però si no el sento enlloc. I no l'he sentit més, però vaig sentir els primers nens bombetes. Això sí,
23: Li vas dir alguna cosa? No. Algun imperi? No. No vas, no vas cridar. No,
2: nens de 3 anys, com vas dir?
24: Et poses a cridar un nen de 3 anys.
25: Agafant el Broxi. Bundó, millor comunicador català del segle XXI, agafant un nen de 3 anys pel coll i aixecant-lo.
23: No, no, el dia següent el Nacional Xavi Bundó agradeix un nen.
25: Un vídeo de Xavi Bundó pixelat com els de Rebelear.
23: És un monstre, és un monstre.
22: Via Lliure, territori cap de setmana.
2: 10 minuts i les 12. Sí.
26: Vinga, dale. Patates, Sant Tomàs.
25: Encara no,
26: patates.
25: No he pres el
26: espai.
25: Tema de les llums, eh?
24: Patates.
25: Les llums.
23: Les llumetes. Ah. Vinga, amunt, eh? Vinga, Toni. Ai, salta, Toni. Amunt, ben amunt, Toni.
25: Estic eufòric avui, que ho sabeu.
23: Toni ha vingut amb monopatina avui.
2: Blai Morell, bon dia.
27: Bon dia, Xavi.
2: Òscar Broc, bon dia.
28: Bon dia.
2: Noemí Escribano, bon dia.
29: Bon dia.
2: Toni García, bon dia.
25: Urbi et Orbi.
2: Urbi et Orbi, sí senyor. I amb les patates sobre la taula, eh?
25: Sí.
2: Com havíeu reclamat.
25: Ara,
2: eh?
25: Ara, ara.
27: Aquí.
25: Papa, se n'estan escoltant, aquí hi ha patates, Tomàs.
27: La cosa és...
25: Però com que ets del Madrid, ni les provaràs.
27: Ara. La cosa és, Toni, que avui, que estic jo aquí controlant una mica el cotarro...
2: De què?
27: Tenim patates.
25: Mira'l, eh?
23: S'acaba de penjar la medalla.
25: És tan lleig.
2: Para amb la música.
27: Tenim patates, Xavi. Avui tenim patates.
2: Vull silenci de tothom ara mateix.
27: Tenim patates.
2: La gent no sap, perquè no té per què saber el què...
27: No.
2: Però aquesta setmana hi ha una persona que està de vacances, que és la persona que controla el directe, que és l'Eva Jou.
27: Ahà.
2: El que està dient Blai Morell entre línies és que aquesta setmana... que Eva Jou no hi és, i ell sí que s'ha encarregat del tema, sí que han arribat les patates.
29: És lleig, eh?
2: Ah? Tan lleig cap als teus companys, Blai, que estiguis acusant.
27: No, no, jo no acuso.
2: De la gestió.
25: Masclista, homòfob, misàntrop, racista...
23: També et dic una cosa, si aquest és el Blai que ens concedeix menjar, benvingut sigui aquest Blai.
25: Bravo. I una altra cosa et dic, ara el posava cada setmana al directe, eh? Corral el mateix, eh?
2: Va, anem per feina, que és tardíssim. Sí. Hi ha molta teca per comentar. Dilluns, sí, per cert, comença la festa del cinema, que s'allarga fins dijous. Pel·lis per 3 i mig, pel·lis bones. Que
25: si aconseguiu arribar als cinemes, eh?
2: Sí, això sí. Dimarts i dimecres serà complicat, però bueno, sí, alguna cosa farem. Va, anem amb les estrenes de la setmana. Vinga. Que n'hi ha algunes de molt esperades. Per exemple, una que es basa... O sigui, abans és la joguina que el personatge?
27: Sí.
2: Ah, sí?
27: I tant. Abans de joguina. Que
23: no l'estanyeu?
2: No, jo sí, però em pensava que era al revés.
23: Jo estava boig.
2: He-Man i los Masters de l'Universo.
30: I know most of you don't remember me. But I know all of you.
2: A veure, pel·lícula sobre l'heroi històric, no?, de He-Man, que hi va haver una pel·lícula dels anys 90 o així.
27: No, finals dels 80.
2: No, finals dels 80.
23: Amb el Dolph Lundgren.
2: Sí, que fort.
23: Obra mestra.
27: Va ser l'Universo.
2: Sí. Vaja, i els dibuixos animats, que els veiem a la tele, sí, en castellà.
25: He-Man.
2: Era així, la cançó?
23: No, era He-Man.
27: Por el poder de Grayskull.
23: Por el poder de Grayskull.
27: Yo tengo el poder.
23: La música feia...
2: Silenci. Hi havia aquella mena de pantera que es tornava com una mena de monstre.
23: Sí, aquell tigre que té de color verd. Sí.
2: Bueno, i això.
27: Aquí surt poc.
2: Aquí surt o no?
27: Sí, però surt poquet.
2: La pel·li està bé, Blai, per tu.
27: Molt bé. Hosti, jo m'ho vaig passar de fàbula. Jo m'ho vaig passar de fàbula. I no donava un duro per ella, perquè a més sabia molt poca cosa. Només sabia que Brian May participava en la banda sonora. Brian May, de Queen, participava a la banda sonora. Guitarrista de Queen. Tocava la...
23: Me sortirà impossible, ja.
2: És això, eh?
27: Aquesta és la...
0: Luchan por los secretos de Eterni.
23: Aquí no Romero,
2: Sí, sí, senyor. Doncs aquí qui és He-Man, per cert? És el...
25: Tio Ross.
2: Però qui és l'actor? No ho sabem.
27: És un Nicolás Galanitze. És un...
2: No és conegut.
25: Nicolás Granizat.
2: No és conegut, eh?
27: No, no és molt conegut.
2: Perquè he vist que hi ha
27: diverses sèries.
2: Hi ha Jared Leto fent d'Esqueleto.
27: Sí, bueno, què passa? Que Jared Leto no el veus en cap moment. Perquè no veus que...
24: Jared Leto sap unes històries.
27: Podria ser
25: Jared Leto. Oscar Brock. O Pepo Nieto.
27: O Oscar Brock.
2: Però a tu t'agrada la pel·li?
27: A mi sí, jo m'ho he passat molt bé. Perquè hi ha moments que fins i tot m'ha recordat una mica... És com una barreja entre Flash Gordon, la pel·lícula dels anys 80...
2: Ah, que bona!
27: I no només per les referències que hi ha... Perquè hi ha fins i tot un tema de Queen que sona a la banda sonora.
23: Ah, ostres,
27: sonora,
23: com un homenatge!
27: I sona a la pel·li... El que passa que no és de Flash Gordon...
24: Flash!
27: És un altre... Entre Flash Gordon i una mica Guardianes de la Galàxia.
23: Ah,
27: perquè
23: bé,
27: és una pel·lícula que té molt sentit de l'humor... I que per mi és una pel·li d'aquestes.
25: No,
27: per anar al cinema, carregat en crispetes...
2: Quantes?
23: Bradíssim.
27: Quantes estrelles?
2: Quatre estrelles,
25: no
2: per
25: era de Queen. La banda sonora de Flash de qui era?
27: Era de Queen.
25: Era de Queen.
24: Era de Flash.
25: Surt a He-Man.
27: Sí, ja. No, Flash no. Surt una cançó de Queen, d'un àlbum, que és Kind of Magic, i que surt a la banda sonora d'una altra pel·lícula, a la que també fa referència a la pel·li, que és Immortal, Los Immortals.
25: M'he marejat.
2: A veure.
25: No, jo no he vist la pel·li.
2: Ah!
25: Només no.
2: Vale, perquè t'he vist saltant de seguida.
25: No,
2: vale,
25: una partència. Home. Una partència que és que un dia estàvem aquí.
27: A veure.
25: D'acord? Estàvem els quatre aquí i Blai va dir ojo amb Flash, la pel·lícula del superheroi que corre molt, te'n recordes?
2: Sí.
25: D'aquell actor que ja no el vol ningú perquè estava com una mica com una cabreta.
2: Ah, home.
25: No, espera't. I ens va dir ojo perquè he plorat.
23: L'espina clavada de Flash, eh?
27: Sí, sí, sí, sí.
25: Una pel·lícula que era d'estrella i mitja.
2: D'aquella de fa un parell d'anys.
25: Quan Blai em diu m'ha agradat molt, jo li dic a la meva dona. Diu Blai que la pel·lícula agrada molt. I la meva dona diu, ui.
2: No, però
24: això és un dels punts determinants d'aquest grup, eh? Aquest comentari sobre Flash s'ha quedat gravat.
27: Flash i Spectre.
23: Jo tinc una pregunta... Tinc una pregunta
24: l'altre dia i menys.
23: Tinc una pregunta important, Blai.
27: Digue'm.
23: És a dir, el He-Man que jo conec era un senyor que anava amb calçotets slip peluts i mitja melena.
2: Ara.
23: Això es repeteix a la pel·lícula? Aquests slips peluts els porta?
27: Sí, quan es converteix en He-Man, sí. Perquè no és He-Man tota l'estona.
2: Ah, no és He-Man?
23: No, ja, però quan és He-Man porta els calçotets... Home, si no fos He-Man i anés amb calçotets peluts...
27: Hi ha moments que és el príncep Adam...
24: Ostres,
23: sí, que va com de morat, no?
27: Exacte,
23: sí, sí,
27: que és una...
25: Això, cada vegada pinta
2: bé, pitjor. Home.
27: No, perquè la història és una mica rotllo Superman. Sí, envien el nen, quan és petit, per evitar que el matin, l'envien a la Terra, amb l'espasa del poder, ell, quan arriba al planeta, perd l'espasa i llavors es tira 15 anys buscant-la.
2: Ah,
27: i quan la torna a trobar, se'n va al planeta
25: casa,
27: i allà és quan es troba tot el percal.
23: Però tenim calçotets peluts, sí o no?
27: Tenim calçotets peluts.
23: Bé, l'aniré a veure.
2: Bravo.
27: He-Man.
2: L'espasa del poder, eh?
24: Visca els cascos.
2: Es diu d'alguna manera o no?
27: No, l'espasa
2: del poder.
27: Sí, l'espasa del poder.
2: Perquè Grace Cole... Grace Cole era el...
25: No té nom l'espasa, eh?
23: És el castell.
2: No, em sembla que no.
27: No. Li diu l'espasa del poder.
2: Power Sword.
27: L'espasa del poder.
24: Sí, sí. No s'han matat gaire. Una mica
27: del poder. No?
2: Bueno, escolta, pues mira, jo tinc ganes d'anar-la a veure.
27: Amb els crios es pot anar a veure.
2: Cuidado,
27: Molt petits, de 4 anys, no.
25: Compte, perquè has de dir que pel·lícula que destripen un gat i Blai s'ha oblidat de dir-t'ho.
27: Sí que és cert que hi ha alguna conya a nivell, diguem, sexual.
25: Fan bromes sexuals.
27: Però bueno, a veure...
2: Bueno.
25: He-Man, el que tengo aquí colgado.
2: No,
27: a partir de 10 anys jo crec que es pot anar.
2: He-Man i los Masters de l'Universo.
27: Sí.
2: Bona pel·lícula pel Blai i la resta, com que no l'heu vista, doncs
24: no
2: a callar. A callar. No, anem amb la següent estrena, que voleu comentar que està sent un èxit als Estats Units, que és del món aquest de... De terror.
24: Sí.
2: Amb molta expectativa, que l'ha dirigit un nano, amb 20 anys.
24: 20
2: anyets. Que és món youtuber.
25: La pel·li més rentable de la història del cine. La pel·li més rentable de la història
2: perquè
25: del cine.
2: Perquè és barat, ha sortit molt barat,
25: en quant al pressupost i el que està guanyant.
23: Crec que no arriba als 10 milions de pressupost.
2: La pel·lícula
25: es diu...
2: 10
25: milions.
23: 8 milions.
27: Sí, sí, diria que són
2: la pel·lícula es diu Back Rooms.
25: Jo diria que és molt... Ho miraré. Vaig a mirar.
2: A veure, qui va explicar la història, però?
1: Hòstia, és...
25: A veure, és difícil d'explicar, eh?
1: Primer hem de situar la gent, d'acord?
24: Sí, has de parlar del creepypasta.
1: Sí, és a dir, és un format, el que veureu a la pel·lícula, que ja existia fa uns anys a internet i que era una subcultura d'internet amb molts...
25: A YouTube.
1: Amb molts, sí, a YouTube, amb molts de seguidors, que són els liminal places, que són unes imatges de llocs buits, llocs generalment que són oficines antigues, amb moqueta, amb fosforescents, però... llocs impersonals, que a l'estar buits i al recórrer-los com si fos un laberint, et transmeten una sensació d'inquietud i et pertorben.
24: Però això no només va ser a YouTube, va ser a foros d'internet com 4chan.
1: Això, això comença a 4chan amb una foto. Algú va posar una foto d'un d'aquests espais, una foto, no un vídeo. Va posar un text i a partir d'aquí es va generar aquesta mitologia. I el que va fer aquest director va ser agafar això, aquesta tendència, i fer uns vídeos a YouTube recorrent aquests espais buits i donant-li una mica de textura, de narrativa, poca, a tota aquesta història.
2: I que tenia 16 anys quan ho va fer.
1: Sí, sí, tenia 16 anys. I a partir d'aquí neix Backrooms, la pel·lícula. És a dir, jo no cal veure aquests vídeos a YouTube abans de veure Backrooms, però jo recomanaria que els veiéssiu no abans, però potser després, per augmentar una mica la riquesa d'aquesta història. Ràpidament, què és? Per mi és una pel·li que canvia el món del cinema de terror. Un abans i un després. Ràpidament, tens la sensació d'estar veient una pel·lícula de terror que està utilitzant uns codis que no has vist mai abans, almenys en gran pantalla, potser sí que a la cultura de YouTube sí que els has vist, i està utilitzant uns recursos que et deixen completament perplexa de lo bé que funcionen i lo nous que semblen en un context com el terror. He de dir que bravo pel cinema del terror dels últims anys, perquè és un dels gèneres que més està renovant i més propostes interessants està oferint a la gent.
25: Blai fent
2: però, perdona,
25: caretes.
2: Hi ha una història formal?
1: La història és bàsicament una tenda de mobles i el propietari de la tenda de mobles, que va al psiquiatre perquè té problemes, d'un dia per l'altre troba una mena de porta imaginària que quan la travessa es fica en aquest món laberíntic infinit d'oficines buides. I aquestes oficines... hi ha sorollets, passen coses i comencen a aparèixer coses. I a partir d'aquí...
25: És com un món d'aquests, com es diu, un traster en català.
24: Sí, s'ha de tenir en compte que la idea del backroom és una idea com que tu entres en una dimensió paral·lela que sembla la realitat, però no acaba de ser igual que la realitat. Funcionaria una mica com els mecanismes de la memòria. Tu entres allà, és com un Matrix, però molt distorsionat i que pot haver-hi elements que et poden fer mal. Llavors, a partir d'aquí, tu entres i no saps on vas. I és aquesta idea laberíntica d'una realitat alternativa en la que entres però no saps si sortiràs.
25: Jo insisteixo que té per mi punts de connexió amb Severance, en el sentit de que hi ha molts espais que no saps què hi ha, l'estètica, aquesta idea del laberint, i a mi potser no diria que hi ha un abans i un després en el cine de terror, perquè em semblaria...
1: Hòstia, per mi sí, eh? Per mi sí.
24: Jo crec que si has begut de la cultura d'internet, és molt reconeixible.
1: Però estem parlant de cinema, eh? Vull dir, pantalla de cinema, eh? Jo una pel·li així al cinema no.
24: Vivim una època en què totes les arts estan barrejades entre si.
25: En qualsevol cas, si vols, no...
24: No, és tal qual això.
2: Tu t'ha agradat, també.
24: Sí, a nivell cultural jo crec que tot està barrejat, que tot veu de totes les coses. Si tu has crescut amb aquesta cultura d'internet, de Slenderman i totes aquestes llegendes urbanes, quan veus aquesta pel·li tu ho veus reconeixible. Jo crec que hi ha moltes coses aquí ficades, hi ha moltes teories, i a més el propi director ha dit que no vol esclarir res ni sobre el final ni sobre moltes de les coses que veiem. Però jo crec que és una pel·li molt efectiva de terror pel fet de no mostra gaires coses fins a un punt determinat, tirant cap al final, que és més explícit. Jo crec que crea molt bé aquesta sensació d'incomoditat i de terror, perquè no abusa d'aquests cops de terror amb la música ni res d'això. És una incomoditat creixent que tu estàs allà dins amb el personatge i no saps d'on ve la por ni d'on venen els ensurts. I això està molt ben construït. A més, tenint en compte quins són els dos protagonistes, sobretot la Renata Reinsby, que és la que agafa el timó en el tros final.
1: Sí. La psiquiatra.
24: I li dona una qualitat també actoral a la pel·li que està molt bé.
1: I tant.
25: Jo diria que jo li dono 4 estrelles i mitja, 5.
2: Què dius ara?
1: 5 estrelles.
25: Perquè a mi em sembla que aconseguir fer una pel·li de terror original és molt difícil. Aquesta ho és, sens dubte. Però, a més, et faré una analogia. Tu imagina't, Xavier, que et quedes tancat un diumenge en un edifici d'oficines a l'ascensor.
2: La d'aquí al costat, o sigui, ara vages d'aquí de la ràdio i vas aquí al...
25: I penses, bueno, dilluns algú em vindrà a treure. Mm-hmm. Però dilluns no ve ningú. Mm-hmm. I dimarts no ve ningú. I comences a tenir la impressió que et quedaràs tancat allà dins per sempre. Aquesta és la sensació obsessiva que t'agafa d'angoixa quan veus la pel·li.
24: Sí,
25: perquè
24: sí,
25: t'arriba a posar en una situació de tensió tan bèstia, pensar com què collons està passant aquí? Perquè és veritat...
23: I la sensació de que, a mesura que et mous per aquests passadissos, no trobes cap sortida.
24: No hi ha visió de l'espai-temps.
23: No hi ha final.
24: Ho has perdut completament.
25: I la segona reflexió que vull fer és intenteu no llegir res de la pel·li, no saber-ne res, perquè teniu, o sigui, es corre el perill de que es passi l'efecte. Jo vaig veure el projecte de La Bruja de Blair sense saber-ne res i la vaig gaudir moltíssim. Vaig veure Paranormal Activity sense saber-ne res i la vaig gaudir moltíssim.
2: I tant, i tant.
25: Però, si tu veus aquestes pel·lis i tothom t'ha explicat que són el millor del món i no sé què i 5 estrelles, la veus i dius, això és una merda, això és una cosa en blanc i negre d'un gilipolles. Doncs amb Backrooms crec que tens el perill de si saps massa del guió, que és un guió també molt sui generis, però si saps massa, ja perds la gràcia. Però a mi em sembla un tros de pel·li de terror increïble. A més, rodada de meravella.
2: Sí, tots fascinats.
24: Sí, sí.
2: Però Blai Morell fa cara de no.
27: No, jo no estic tan convençut. Aviam, jo li reconec el seu mèrit a la pel·li. Reconec que el xaval aquest és molt intel·ligent, que sap crear atmosferes, que sap treballar molt bé el so i treballar molt bé amb l'espai. Però a mi, sincerament...
2: No t'ha dit res.
27: Jo crec que li veig massa les costures. Hi ha moltes coses a la pel·li, moltíssimes... El Toni ha parlat de Severance, però és que hi ha mil referències. Sí, però, hi ha Lynch...
23: És que és això, és una pel·li...
25: Quin problema hi ha?
23: És una centrifugadora de referències, la pel·lícula.
27: Sí, però...
23: I dels 90, i dels 80...
27: Però que no és una cosa superoriginal. Blai,
25: però la història de l'art és referencial sempre.
23: Però això...
25: Això no vol dir que tu puguis barrejar-ho...
27: A mi la història no m'ha semblat original. La trobo massa llarga. I a més, hosti, jo hi ha coses que no
2: la pel·lícula no compreu, és que hem d'anar al butlletí.
25: Expectatives. Quines expectatives?
27: El problema és aquest, Toni, de que m'havien parlat tant bé de la pel·lícula, i tant, que cony, la
23: perdona,
27: vaig veure...
23: A mi m'havien parlat molt bé de la pel·li i a mi m'ha deixat completament estorat, sí, però, trencat no ho dic en sèrio, és a dir, això, aquest mite d'inflar les coses és possible, però aquesta pel·li és tan original i és tan diferent que per molt que te la inflin, veuràs una cosa original.
25: Hem d'anar al butlletí, jo de vosaltres deixaria que Xavi anés al butlletí.
24: Bueno, només, si el cinema és subjectiu sempre, el cinema de terror ho és més encara, perquè hi ha coses que t'afecten que altres persones no li afecten, i aquí és molt complicat.
25: Brof, dona-li cop de punyol.
2: 12 i 4 minuts. No. Va, de seguida continuarem amb els pantalleros, però abans... Hora d'actualitzar la informació a les 12 i 4 amb el Jordi Claret. Què tal, Jordi? Bon dia.
3: Bon dia.
2: També el Pau Bonastre. Bon dia, Pau.
3: Hola, bon dia.
2: Explicant que el Papa i la resta d'autoritats ja són al Palau Reial de Madrid.
3: Sí, fa pocs minuts han arribat al lloc i en els propers estarà previst que el pontífex faci el seu primer discurs del viatge que farà l'Estat al costat de totes les autoritats. Això després d'aterrar a Barajas en un avió on l'ha acompanyat RAC1. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
4: Sí, tot just fa uns minuts, ara mateix, de fet, Lleó XIV està entrant al Palau Reial després de rebre els honors militars al costat de Felip VI. A partir de 12:15, el Papa farà el primer discurs oficial del viatge aquí a l'Estat. Abans, però, en el vol d'anar de Madrid, a l'avió, el Papa ha confirmat que parlarà català dimarts i dimecres en el seu recorregut per Catalunya. No ha concretat, però, com seran aquests discursos en català. El pontífex nord-americà ha explicat que té moltes ganes de ser aquí.
3: I més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià un dels centres logístics de droga més importants del país. L'han trobat en una nau industrial d'Ulldecona, on hi havia 9 tones de xix preparat per repartir. És un dispositiu que la policia va engegar a finals de l'any passat i que ha acabat amb 10 detinguts. Operaven des d'Ulldecona cap a diferents punts del territori català, tot i tenir connexions amb altres organitzacions criminals a Andalusia. El grup ara, però, ha quedat desarticulitzat. I en el trànsit, a les carreteres, un motorista ha mort aquesta matinada en un accident a Poblenou del Delta. El Montsià ha passat a la carretera de la Ràpita al voltant de les 2 del matí, quan el motorista, per causes que s'investiguen, ha sortit de la via. Amb aquesta víctima són 53 les persones que han mort a la carretera des de principi d'any, i 22 eren motoristes. I unes 200 persones han desafiat aquest matí el bloqueig del parc de Collserola amb una caminada popular. Són veïns que reclamen la reobertura d'aquest espai tancat ara fa mig any pel brot de pesta porcina africana. Una de les impulsores de la marxa, la Cristina Alier, diu que sense poder sortir a la muntanya han perdut qualitat de vida.
5: Aquí entres i és pau, és salut. Hi ha gent que té depressió i li va molt bé anar per la muntanya. Hi ha gent que surti a treballar i necessita desconnectar. Li va molt bé anar a la muntanya. Sempre reivindiquem el que creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos,
3: Els manifestants s'han saltat la cinta que delimitava la zona de restriccions. La policia els hauria intentat identificar sense èxit.
6: Als esports, Marc Márquez ha aconseguit la pole del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Ha estat el més ràpid aquest matí, per tant tindrà la posició preferent de sortir de la cursa sprint de les 3 de la tarda i també a la cursa llarga de demà. Pedro Acosta i Fermín Aldeguer l'acompanyen a la primera fila. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha fet el 6è millor temps i sortirà des de la segona fila. La resta de categories, a Moto2 i Moto3, la graella començarà a decidir-se a partir de 3:15 del migdia. A la Fórmula 1 som en cap de setmana de Gran Premi de Mònaco. D'aquí a menys de mitja hora arrenca l'última sessió d'entrenaments lliures abans de la classificació de les 4 de la tarda. I en tennis, en marxa aquesta hora la final masculina de dobles a Roland Garros en presència catalana. Marcel Granollers fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos contra el britànic Patten i el finlandès Elio Vara. Granollers i Ceballos han guanyat el primer set per 6-4 i ara dominen també el segon per 3-0. A les 3 hi ha la final femenina entre Halinska i Andreeva.
8: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
3: I el temps ha anat sortint al sol, on el dia ha començat tapat i les temperatures s'enfilen més que ahir. Les properes hores, en general, ens mourem entre els 25 i els 30 graus, amb registres més baixos arran de mar, i a les valls del Pirineu i les més altes, les temperatures més altes a la Plana de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on podrem arribar als 31 o fins i tot als 32. Al llarg de la tarda i fins al vespre descarregaran ruixats i algunes tempestes de manera dispersa al Pirineu i Prepirineu, però també a la Catalunya central i a l'entorn del Montseny. Si bé a les últimes hores es concentraran ja al Prepirineu.
11: Dia lliure amb Xavi Bundó.
12: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
14: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
15: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
14: Tu creus? Jo pensava que era normal.
15: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
16: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
26: El passat, el present i el futur del pop-rock argentí es troben al Bars Festival. El so psicodèlic, electrònic i elegantment decadent de Babasónicos es dona la mà amb el pop melòdic, funky i càlid de Silvestre i la Naranja en una cita doble que promet convertir Buenos Aires en una regió més a l'escenari del poble espanyol.
28: Apunta la nit de l'11 de juliol i vine a celebrar el so de tot un país. Entrades a la venda a bars.cat.
26: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
29: RAC 1. RAC 1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
31: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a totes escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? I els explicaran secrets inèdits? Però un geni universal em pensava que el programa anava de mi!
29: El divendres 12 de juny a la 1 del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre Reus.
0: RAC 1. Tots som un milió.
29: Amb la col·laboració de Vermuts Miró.
31: Esther, qui és més geni, en Toni Gaudí o jo?
1: Vaya papanatas.
31: Papanata no és català.
7: I vaya tampoc, eh?
31: Tu calla, repipi.
29: Escolta el programa per saber com venir de públic.
0: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
2: 3 minuts i arribarem a un quart d'una del migdia. Per cert, abans que seguim amb les pantalles, ja que us han portat les patates per aquí.
23: Boníssimes, eh?
2: Tinc més coses, tinc més coses. Ara que arriben el solet, els vermuts, fins i tot el Mundial de Futbol. Patates i olives l'Espanyol.
23: Avui! A celebrar! Vinga, amunt!
2: Hi ha de tot tipus, eh? Hi ha les clàssiques farcides d'anxoves, les de jalapeño, les de saitó, les noves gildes i les noves farcides d'anxoves de l'Escala.
24: I què ha passat aquí, Blai?
2: Bueno,
24: Blai.
2: Això...
23: Blai. Les olives estan a casa de Blai.
27: No, no, no, a casa de no. Blai. Blai. Estan a casa de l'altre.
23: Casa Bundó, oh. Casa Bundó.
24: Disculpa'm.
2: I ara... No, deixa'm acabar, a veure si no ens pagaran això. Ara que ve el Mundial, toca compartir també els partits que veureu a la televisió amb la família, els amics, un vermutet i unes olives l'Espanyola. No hi ha aperitiu sense l'Espanyola, perquè és l'Espanyola una aceituna com ningú.
23: Oh, bravo, ahí!
7: No, però, escolta, Blai...
2: 2 minuts i un quart.
7: Blai, t'he vist abans, traient pit.
24: Clar.
7: Es aconseguim una bossa de patates...
24: I què ha passat amb les
7: quan
24: olives?
7: Quan arriba el tema de les olives, ja es fa el boig.
27: No, no, no, no me les han passat.
7: Jo acabo d'arribar...
27: No m'han passat res.
2: Escolta, que ens hem quedat amb una pel·li menys de sales que volíem comentar, perquè al Blai li ha encantat He-Man... Us ha agradat a gairebé tots, excepte el Blai, Backrooms...
24: El Blai va al revés d'avui, sí, de tothom, sí. Sí.
2: I l'última és... Li he vist 4 estrelles que el Blai ha posat a aquesta pel·lícula, que es diu Rebuilding.
9: What am I doing here? Nothing.
7: Blai.
9: Come here, baby.
2: Ui. Què és aquestes pel·lícules d'una mica de l'oest?
27: Bueno, una mica, sí, és un neo-western. És la història d'un...
7: És un... Com? Com?
27: Neo-western.
24: Neo-western.
7: Neo-western.
27: Sí. És un pare que s'acaba... que s'ha divorciat i que es veu obligat a començar de nou en un campament d'aquells de caravanes.
2: Ah, anava a dir, té pinta de granja, sí. Té pinta de...
27: Una mica, sí. Ah. Nomadland... Bueno...
23: Sí.
27: Coses...
23: S'ha d'explicar que ell va al lloc aquest de caravanes perquè hi ha hagut un incendi... Que...
27: A la seva granja i l'ha arrasat i llavors se'n va viure allà. Ell, doncs, el que fa és trobar en aquell campament de caravanes és una mica una xarxa de suport, no?, entre els veïns.
2: I, bueno,
27: i a la vegada intenta recompondre la seva relació amb la seva filla.
7: Per això es diu Rebuilding, que és reconstruir en anglès.
23: Hi ha veïns de Cavion a les caravanes que també han sigut víctimes d'aquest incendi. És la gent que, de fet, el govern els ha donat unes rulots, els donen unes rulots enmig del no-res, i ells intenten doncs, passar el dia a dia allà, com
7: poden. El
23: típic
7: lloc que el Blai no deixaria ni passar.
2: A tu t'ha encantat, Blai.
27: A mi sí. Sí, sí, és una pel·li d'aquestes que jo crec que té una mirada profunda, sensible, que té un protagonista que és el Josh O'Connor, que està esplèndid.
7: Però això, Blai, ja ho hem vist, eh?
27: Bueno, sí, però, sí, no? Sí, sí, sí, sí,
24: clar,
27: sí, sí. L'hem vista.
24: Abans criticàvem.
27: Vista. Clar, però jo, en canvi, jo d'aquesta pel·lícula, quan vaig entrar a la sala, no sabia res de res, i quan la vaig veure... Dir,
2: però un moment, que ja l'haguem vist, no pot ser que no, que no estigui bé.
24: Digue-li al
27: Blai. Que consta que Backrooms tampoc dic que sigui una mala pel·lícula.
2: Però perdona un moment.
27: No és una mala pel·lícula, són 3 estrelles.
2: Ja me l'he imaginat, és pel·lícula d'un tio amb un barret de cowboy i anar mirant a l'horitzó.
23: Hi ha molt d'això, però...
7: És una història verdadera.
2: Està passant.
7: Una història verdadera, però...
2: Pues a mi m'encanta una història verdadera.
24: No, obra mestra absoluta. Sense omplir la sabata.
7: Sense lins i sense el cortacésped ni res.
2: Vale.
23: Però, a veure, la gent que la vagi a veure, és una pel·li que parla de perdedors, de gent que està al límit.
7: Molt fotuda.
23: Però jo crec que la pel·lícula ho fa d'una manera en la qual no victimitza aquesta gent, sinó que ho fa des d'una perspectiva, diria, tendra, fins i tot. Emocionant. En cap moment hi ha un excés de dramatisme.
7: És Francesc McDormand, no?
23: Sí, però és a dir, és una pel·lícula que entra bé, tot i que la història que expliqui els personatges siguin personatges tristos. El que sí, no passa res, és a dir, la pel·lícula no té substància, no hi ha trama, no passen coses. És a dir, tot són imatges bucòliques d'ell, passejant per la campinya nord-americana, converses, moments de silencis mirant el firmament, que està molt bé, està molt ben parit, la fotografia és brutal, la música és meravellosa, però es troba a faltar que passin coses en aquesta pel·lícula, crec jo.
7: No passa res.
24: O sigui, ja sabem que les coses poden estar, ja les hem vist, això no és un problema, el que passa és que jo he vist Nomadland i això no s'apropa a Nomadland i de bon tros, bàsicament perquè la història que m'està explicant és que no hi ha història.
7: No hi ha història.
24: M'està parlant d'un pare que vol reconstruir la seva relació amb la seva família, amb la seva dona, però és tot tan eteri, tan... que no passa res, que jo arribo a un moment que m'avorreixo molt amb aquesta pel·li.
1: Et dic una cosa,
27: jo crec que coses hi passen.
1: Blai, et dic una cosa. Jo, si a mi, el tio aquest entra dintre la rulot, i dintre la rulot hi ha un altre rulot.
24: Hi ha una porta.
1: Hi ha una porta, un altre rulot, jo aquí li poso 5 estrelles.
24: Clar, 5 estrelles.
27: Hi ha un senyor amb un barret pirata, llavors sí.
1: 5 estrelles. Vinga. Ara, la història avorrida d'algú que no... Que està... Ui, no tinc res, però...
2: Però, o sigui, no, no ho empatitzat amb els personatges.
1: Està molt bé, però quan estàs molt fotut, Xavi, jo crec que necessites parlar amb gent, tenir relacions... O sigui, ha d'haver-hi un camí a algun lloc. Ara, estàs fotut, estàs amb una tomboneta mirant el cel i dient...
27: Va, és que és un tio introvertit.
23: És molt introvertit.
1: No estic bé, però mira quins núvols.
27: I ja està molt bé a la peli.
23: Sí,
27: per cert, la setmana que ve el veurem a la nova peli de...
23: Disclosure.
27: Perquè és el protagonista de la nova peli de Steven Spielberg.
24: La
27: peli
24: de... A mi aquest acto m'ha...
2: Perdó, la setmana que ve tenim peli de Spielberg?
23: La millor peli de l'any.
2: Home!
24: Ostres, tu.
23: No, ja us ho dic. Peli de l'any.
24: El Broc està molt engorilat amb aquesta peli, eh?
23: Millor que Backrooms. Els aliens perduts a una oficina.
27: Ja tenim una pel millor que res.
2: Sabem de què va?
23: Perduts a una oficina.
2: La de Spielberg, sabem de què va la setmana que ve o què?
27: Sí, sí, és això.
23: Home, és, bàsicament, és parlar de... És que, clar, a la subcultura...

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: La poesia mereix una orquestra per ser sentida amb tota la seva força. Rubén Blades arriba al Bars Festival amb la potència imparable de Roberto Delgado i la seva Big Band.
3: Ella era una xica plàstica.
4: El 23 de juliol el poble espanyol es rendeix a una de les veus més grans de la música llatina en un directe que és pur virtuosisme i emoció.
2: Viu l'energia i el compromís del poeta de la salsa en una cita que promet ser històrica.
5: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
6: No.
7: Rentat i assecadora.
8: On puguis, tu.
7: No, ja. Val. Assecadora, potser en cremo.
9: Broc rooms.
10: Millor ofegat.
8: Va, anem amb la... No. Mira, abans de les pel·lícules de plataformes faré una sèrie que tothom estava mirant a veure si venia o no venia. Que hi havia molt de cartell amb això.
10: Sí.
8: Perquè estava... Bueno, hi havia la història anterior de la pel·lícula del Martin Scorsese, que és El Cabo del Miedo.
10: Avocado.
11: Avocado. Sal ratita.
8: Sal ratita.
9: Buf, aquí sí que Blai podem acabar hòsties.
8: I s'ha fet una sèrie del Cabo del Miedo, que es diu Cape Fear, efectivament com la pel·lícula original, amb Javier Bardem de protagonista i Amy Adams. És aquesta.
12: Let me ask you a question. What is your worst fear?
8: A veure, jo només amb els tràilers, és veritat que m'ha quedat molt impactat amb el personatge de Javier Bardem. El Blai li ha encantat i em sembla que la resta no ho suporteu.
11: No. Jo estic més alineada. A mi el primer m'ha agradat.
7: El primer sí, l'altre...
11: Ja no he vist més, també, és veritat.
8: A veure, Blai.
10: Evidentment, venim de dues pel·lícules, perquè recordem que abans del Cabo del Miedo existia una altra, que era El Cabo del Terror.
9: Amb Gregory Peck i Robert
10: Mitchum. Que era la mateixa.
9: Que surten els dos fent cameos, El Cabo del Miedo.
8: Perquè la història és la mateixa,
11: Sí, és la mateixa, no?
10: Era la mateixa?
9: No és la mateixa,
10: aquí no. Aquí el que
8: hi ha un assassí, hi ha un...
10: Bueno, hi ha... O sigui, la base de la història, que és la història d'una venjança, aquí és, evidentment.
9: Han afegit una quantitat de basura.
10: El que passa que el personatge protagonista que hi havia enfront del Robert De Niro, del personatge de Robert De Niro, que era l'advocat, aquí és una advocada, que és l'Amy Adams. Mm. O sigui, li han canviat...
8: I li diu advocada?
10: De moment encara no.
7: Quina llàstima, perquè podia haver aprofitat per fer un abogado.
10: De moment...
8: No, perquè això a la resta del món ningú se'n va assabentar. Només va passar a Espanya, això. Amb el Ricard Solans dient allò de... Abogado...
11: És que això és massa mític.
10: Abogado...
7: Abogado?
10: Abogado?
8: Abogado?
7: Abogado?
10: El Ricard Solans ho deia, clar, imitaven no a Robert De Niro, m'imitaven a mi.
8: Sí, és veritat.
10: Això deia el Ricard Solans. I llavors, clar, això en transformar una sèrie de 10 capítols, evidentment, si no li fots més personatges, això s'enfonsa, perquè clar, com ho fots?
8: Però t'ha agradat.
10: Sí, no, a mi com els dos primers capítols que he vist, a mi m'han agradat.
8: Bardem, només amb els trailers vaig pensar, hòstia, gran paper de Bardem.
10: Bardem és una bèstia.
11: No.
10: El que passa és que, clar, t'has d'enfrontar al record del Robert De Niro.
8: No, tu t'ha agradat?
10: Però a mi sí.
11: Jo, veient el primer, a mi sí que m'ha agradat i crec que Bardem està molt bé. Ara bé, si estàs contínuament tenint al cap la pel·lícula...
9: És complicat, no?
11: És complicat. Jo, la veritat és que no... He entrat bastant bé i no estava recordant tota l'estona això. M'he desvinculat bastant del record original de la pel·li.
7: Sí, però
10: amb el segon capítol sí que hi ha coses, especialment de direcció, que sí que sembla que estigui imitant d'alguna manera l'Scorsese
11: el tema de la música...
10: Bueno, clar, perquè utilitza el tema central de la pel·li, la suite
7: és tan difícil treure't el Robert... Jo, almenys, que a mi el personatge de Robert De Niro, quan vaig veure aquella pel·li, em va impactar, i suposo que moltes generacions com la meva, i per mi... Hòstia, estic veient a Bardem, i per molt bé que ho faci, que tampoc que és dubtós,
9: que
7: no
9: puc treure'm
7: del cap aquell personatge de De Niro i la por, com pertorbava aquell personatge.
8: La música hi és, aquesta, o ja no?
7: Al principi
11: la posen.
7: I clar, amb aquest viatge és complicat veure la sèrie. El primer capítol jo crec que està prou bé, molt tens, o sigui, genera una sensació de tensió molt bèstia. No és el millor paper de Bardem, però Bardem està bé. Està correcte, però és que el segon capítol per mi ja és quan comença la sèrie a caure en barrena, és a dir, comença a ser avorrida, reiterativa, no porta enlloc, els personatges comencen a desvariar, Bardem comença a desvariar d'una manera bestial i penses, hòstia, si al segon ja estem així, què passarà quan arribem a l'últim, no?
9: Tu recordes... Recordes El Cabo del Miedo?
8: Sí.
9: La tens més o menys present? Recordes que la introducció del personatge de Robert De Niro...

0: és ell com fent flexions. Exacte. I tal, sí. I veus els braços i veus els tatuatges i dius, sí, sí, ai, mare santa.
1: Sí, sí, sí.
2: No? Tindrem problemes.
0: Exacte. O sigui, la pel·lícula de Scorsese penja de tres grans efectes, diguem-ne, no? Un és la música de Freddie Francis, no? Que és la música d'Albert Bernstein, que és el compositor...
1: Que feia era adaptar la banda sonora de Bernard Herrmann.
0: De Bernard Herrmann, d'acord? Que juga amb això, no? Juga amb això de Bernard Herrmann. Freddie Francis, que és el director de fotografia, que feia uns enquadres estranyíssims que et posaven nerviosíssim, i el muntatge de la Thelma Schoonmaker, que és la muntadora habitual de Scorsese. Tot això penjava d'Scorsese, però tot estava al servei de Robert De Niro. Robert De Niro, què fa? Construeix un dolent que és impossible d'imitar.
3: A més, tot el tema de l'atenció sexual, sí, amb la Juliette Lewis.
0: Correcte.
3: Està molt ben fet.
0: La manera com es vesteix, com porta la gorra, com fuma el puro, l'escena del cinema... Cada vegada que surt ell, hòstia, sí, és icona. O sigui, surt i dius... Hòstia,
1: estàs babejant cada cop que...
2: I això Bardem no ho té?
0: Bardem no ho té, però Bardem no ho té perquè l'obliguen a fer un exercici de maldat gairebé impostada que jo no me la crec. Li posen unes lentilles verdes,
1: sí, sí, sí,
0: que no saps per què collons li posen les lentilles verdes. Per què collons t'has posat les lentilles verdes? On vas així? Què t'ha passat?
4: Fins i tot l'escena quan ell ensenya els tatuatges, que és una referència a la de
0: Lino,
4: es queda però com res, a 0,1.
0: Porta uns ulls
2: tatuats. No és tant per Bardem, sinó per la construcció al voltant
0: és
2: de
0: que
2: Bardem.
0: No, és que no, hi ha una direcció absolutament dubtosa. Tots els afegits narratius que estan posats allà són patètics. Hi ha algun plot twist narratiu que explica al final, que surt el tio dient, jo no diré lo que pasó, al Max Cady, no, el que li diu a l'advocada, no diremos nada de lo que pasó, que no saps exactament què ha passat.
1: Clar.
0: Tota la construcció narrativa del Cabo del Miedo. El Cabo del Miedo tenia una cosa molt bona, i és que era molt simple. Era un senyor que s'havien apanyat per posar-lo a la presó, d'acord? Fins i tot el seu advocat defensor li tenia de boca, va dir, aquest tio, millor que entri a la presó. I el tio surt disposat a matar. Aquí hi ha una advocada embrassada, el fiscal...
3: Clar, estem parlant d'una pel·li de dues hores i d'una sèrie de 10 hores.
0: Perfecte, clar. Aquí vaig. Calia fer un remake de 10 hores del Cabo del Miedo? No. Fin.
4: Totalment d'acord.
2: Però en tot cas...
1: Jo els dos primers capítols els compro. Jo de moment sí.
0: Jo el primer em sembla lamentable, però és que el segon
2: també pot
0: ja...
2: ser que... Clar, és que
3: jo crec que
2: partim d'aquesta base, que és la comparativa. Clar, si no has vist mai El Cabo del Miedo...
0: Tampoc.
2: Bueno, no ho sé.
3: No ho sabem.
2: És molt difícil
1: clar.
2: De dir.
1: Clar, clar, això tampoc... està bé, eh?
3: No, tal qual, jo estic d'acord amb això.
0: No. Sí, està feta... No, tampoc, no... Sí,
1: si jo no l'has vist...
0: Jo crec que la sèrie està feta per gent que no ha vist El Cabo del Miedo. Però és una sèrie que la gent que ha vist El Cabo del Miedo l'haurà vist mil vegades, aquesta sèrie. S'ha vist mil vegades. Sèries de venjances n'hi ha 3.000. Llavors, no és res original. Un dolent molt dolent que mata animals i que persegueix uns advocats. Se me'n coneixen unes quantes. Eh?
2: Robert De Niro, que va estar nominat a l'Oscar per El Cabo del Miedo, va perdre contra Anthony Hopkins perquè hi havia El Silencio de los Corderos.
1: Vaya dos, eh?
2: I aquell any també estava nominada ella, Juliette Lewis, que va perdre contra Mercedes Ruehl perquè va fer El rei pescador.
4: Per cert, deixa'm comentar, a la pel·lícula, i la Noé ho ha assenyalat molt bé, a la pel·li hi ha una tensió sexual gairebé amoral entre De Niro i la nena. A la sèrie, de moment, jo això no ho he vist.
1: No,
4: de moment, això no.
2: El Cabo del Miedo.
0: Han afegit un fill més.
2: Ah, no he dit on està, si la voleu veure. Apple TV.
3: Apple TV.
2: Sí, sí. Va, 3 minuts.
0: Que no la voleu veure, eh?
2: Un moment.
5: Dia lliure amb Xavi Bundó. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
6: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
7: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
8: Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo. T'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
9: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC més 1. El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de castells amb Benet Íñigo i l'equip de castells a RAC més 1.
10: Quan la temporada agafa embranzida, RAC1 es posa la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de castells a RAC1? Què preparen les colles aquest any que més hi haurà concurs de Tarragona?
9: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de castells de RAC més 1 des del celler Adarnats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.
2: Pràcticament 2:15 del migdia. Va, tancarem pantalles amb un parell de qüestions. Un parell de...
0: És que parlem.
2: La resta... No, perquè... Però si voleu parlar... Bueno... Ara de
0: recomanem seguida... pel·lícules sobre el papa?
2: No, perquè...
0: Podríem ficar un lío gran aquí, eh?
2: Quina pel·li recomanaries al papa? O sèrie?
4: Conclave?
0: Home,
4: de Young Pope?
3: Les sandàlies del pescador.
2: Les sandàlies del pescador.
0: I de Young Pope.
4: De Young Pope.
2: Buah, Conclave és una gran pel·lícula.
4: Boníssim.
0: Conclave és collonuda.
4: I la sèrie del Sorrentino és meravellosa. Sí, a partir d'aquí teniu coses de papes.
0: Sandàlies del pescador.
3: La
0: de
3: Els dos
0: que...
3: papes era la pel·li aquella també. A mi aquesta no em va agradar.
1: Tant Price, Anthony Hopkins,
3: sí,
1: no?
3: Sí, a mi aquesta em va agradar. Estava
0: sí,
3: bé.
0: Sí.
4: El Papita, el Papita.
1: Aquella també del Nanni Moretti.
4: Val?
1: Trabemos papam?
3: Ja m'ha... Sí.
0: Trabemos papam!
1: Va.
0: Fins aquí les nostres recomanacions.
3: Les nostres aportacions.
0: Segundo, gràcies.
2: Després a veure si podem parlar amb el Manyer i amb el... No hi ha cap pel·lícula que es digui Fumata Blanca, no?
4: No, me l'acabo d'inventar.
2: Però potser sí.
4: A casa meva, Fumata Blanca
0: és el que... Fumata Blanca és el que hi ha a casa teva dissabte a la tarda.
2: Aquest és un altre tema que també podríem debatre un dia, que és quan s'acaben els noms.
0: La gent que consumeix massa marihuana.
2: Perquè hi ha massa noms repetits, hi ha pel·lícules i sèries, perquè ja no hi ha més noms. S'ha acabat el tema ja.
4: Sí.
2: Fumata Blanc, vaig a buscar a veure si hi ha alguna pel·lícula
1: que
2: sigui Fumata Blanc.
1: Diria que sí, eh?
2: Ah.
0: Vigila que no sigui una pel·lícula
4: per adults.
1: Que no sigui porno, i tot.
0: Vigila que no sigui una pel·lícula per adults.
1: I Fumata Blanc.
2: José Sacristán.
1: Veus? Veus?
2: I Cayetana Guillén Cuervo. De pel·lícula de Miquel García Borda.
4: Boníssima. Obra mestra.
2: Nominada a...
1: A què?
2: A Màlaga.
4: Res.
2: A Vindaga.
0: Nominada què?
1: Sí, Vindaga de...
0: Nominada de la ciutat de Màlaga.
2: No la recordeu, suposo, no?
3: No sabia ni que existia aquesta pel·li.
4: Se'ns ha oblidat.
2: Fumata Blanca. No anava del papa, em sembla.
1: No. Bueno.
4: Quina pena, no?
2: Calla, que potser ja
1: havia algun religiós.
4: Ai, papa. Ai, papa.
2: Bueno, va, molt ràpidament, com que estem en setmana de Mundial, com que tothom està estrenant sèries i pel·lis i tot això del tema futbol...
0: Estic cansat ja, encara no he començat.
2: A Movistar Plus... de la selecció anglesa d'una figura que de qui va ser el seleccionador, que és Gareth Southgate, que es diu Dear England.
11: Dear England.
0: Dear England.
2: Que a la resta em sembla que no us ha tornat locos, al Blai li sembla que correcte.
1: Sí, és correcte, una sèrie correcta. A més, està basada en una obra de teatre que va protagonitzar el Joseph Fiennes, que a més també és el protagonista de la sèrie, sí, que és un actor que a mi realment em sembla bastant dolent.
0: I que aquí,
1: mira... Jo crec que, més que res per la semblança física amb el Gareth Southgate, que s'assembla bastant...
0: S'assembla molt.
1: Encara me'l crec. Encara me'l crec.
0: A veure, perdona. L'han tocat una mica.
1: Una mica, sí, el nas i les dents.
0: Una mica bastant.
1: Però la cara, no sé.
4: Però sí que es nota, perdona, que li han posat dents noves, perquè quan somriu fa una cara com de...
3: Se
4: surten les dents així.
1: Llavors, el que explica és, en el moment que ell agafa la selecció anglesa, que està en un dels punts més baixos de la història de la selecció anglesa, fa, a més, com 50 anys que no arriba ni al Mundial, que no arriba ni... No arriba al Mundial, que no arriba ni a semifinals.
4: És aquell moment que perd contra Islàndia un partit i diuen, fins aquí hem arribat, hem de canviar la selecció anglesa.
1: I llavors ell canvia una mica la mentalitat de la selecció, introdueix fins i tot la figura d'una psicòloga dins de l'equip, i llavors la cosa comença a rotllar. Jo he vist dos capítols i de moment m'ha semblat una sèrie correcta.
0: Jo puc explicar per acabar una anècdota de Joseph Fiennes que us agradarà.
1: A veure.
0: No parlaré de la pel·lícula, que em sembla, o sigui, de la sèrie, que em sembla una merdeta, però recordo
4: crítica profunda.
0: Una entrevista... No, em sembla recordar que era a Polònia, a Varsovia, si no recordo malament. Érem tres periodistes, un d'ells... no recordo la seva nacionalitat, va començar a parlar de que el dia abans de l'entrevista de Joseph Fiennes havia sortit publicat que havien agafat a Ray Fiennes, que és el germà bo, no?, fent l'amor amb una hostessa a un avió. No?

0: al quarto de bany d'un avió.
1: Carai.
0: Okay. I aquest periodista va tenir a bé començar a parlar d'això. Dient.
2: Ai, ja què dius?
0: Dient. Ah. Ja és mala sort que el dia que vens a promocionar la teva pel·li hagin agafat el teu germà, donar-li una safata a l'avió, sense donar-se compte de que Joseph Fiennes estava a la porta.
1: Què dius? El germà estava allà?
0: Estava allà. I jo vaig començar a fer... Joseph Fiennes va començar a fer... Com si tingués...
2: A tos.
0: Tos. Va estar fent un rato fins que li vaig dir al tio, Joseph Fiennes is here. He's watching us. I el pavo aquest, el periodista aquest, es va quedar tan panxo quan es va sentar i va dir, escolta, com t'has sentat a tu, això? El teu germà i a l'avió. I Joseph Fiennes va agafar, va aixecar i se'n va anar. Ja. I fins aquí la meva entrevista amb Joseph Fiennes. Gràcies, Joseph Fiennes.
2: Molt bé.
1: Que fort.
3: Déu meu.
4: Coses del cinema, Xavi. Sí.
1: Coses dels periodistes una mica imbècils.
4: I dels periodistes,
2: bueno, sí, exacte. N'hi ha.
0: Que
2: n'hi ha
0: uns. Aquest periodista que no m'ha explicat era Blai Morell.
1: No. Que cabron.
2: Bueno, escolta, ho tancarem aquí, perquè és que la resta no val tant la pena. No. La setmana que ve, per tant...
3: Disclosure.
4: Aliens. Ja són aquí. Xavi, vés en compte, perquè tu tens molts números per ser abduït. Tens molts números per ser abduït. Bueno, tens el perfil de la persona abduïda.
0: Sí.
2: Quin és el perfil?
1: A veure fins a on...
2: En aquest
1: aprofundiment. A veure, un moment, tanca amb la música, un moment, sisplau. Tanca. 12 i 35 minuts.
3: Ara fem
1: el dibuix, el perfil retrat robot, segons Òscar Broc, de persona que és habitualment...
0: Abduïda. Vegeu la ràdio, amics.
1: Silenci!
3: Retrat
4: robot. És un perfil d'home blanc, classe mitjana, amb un coeficient intel·lectual superior a la mitjana, una bellesa i una estètica impecables.
3: No puc,
4: i és
3: moment,
4: sobretot un perfil d'una persona que està disposada sempre a pagar-li més als seus col·laboradors. Aquest és el perfil dels abduïts.
1: Doncs mira, sobretot...
0: Tu el que vols...
1: Però l'última ja em descarta. No. Em descarta l'última.
0: Tu el que vols és que pugin a Bundó a la nau i li fiquin la sonda aquella...
4: El microxip.
1: Quina obsessió tenen amb l'anus, els...
0: Sí, és veritat.
1: No? Això de la
4: sonda anal és un mite, realment. No. Jo he estat a un omni i a mi no m'han tocat.
0: És un mite, dins la mentidera.
1: A veure, és que per tocar-te primer han de voler-ho. 12 i 36 minuts, apa, pantallero.
0: Cos de mereixer que et toquin, Broc.
5: Uau, avui estàs de pel·lícula.
6: Gràcies. Ho dius pel meu pentinat?
5: No.
6: Per les meves ulleres noves?
5: No.
6: Per què m'he posat un piercing?
5: No.
6: Ah, per les pel·lis que ens acaben de recomanar?
5: No, ho deia pel que portes a la mà.
6: El què?
5: Això que amagues.
6: I no te'n donaré cap.
7: Patates Sant Tomàs, irresistiblement bones, gustoses i amb compromís social. Elaborades amb oli d'oliva, arbequina de les Garrigues i sal del Delta de l'Ebre. Però el millor ingredient són les persones que hi ha al darrere.
8: RAC 1.
9: La pressió està bé? L'aigua no s'escalfa. Aquesta icona?
10: No cal que et preocupis. De la instal·lació de gas ens n'encarreguem nosaltres. Sol·liciten la revisió amb Repsol al 900-321-900 o a pidetubombona.repsol.es i beneficia't d'instal·ladors autoritzats, un servei 24/7 i 5 anys d'assegurança gratuïts. Repsol, amb tota l'energia.
11: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
12: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
13: Torna al Festival de Música de Cambrils.
14: Del 28 de juliol al 10 d'agost, amb Joan Dausà, Ana Torrojas, Siloé, Valeria Castro,
13: Jethro Tull, Coldplay, tribut a Coldplay, la Ludwig Band, Lucrecia i molt més.
14: Entrades i info a festivaldecambrils.cat. Això comença.
8: La Garriga ja fa olor de flors, de festa, de Corpus. Més de 200 anys d'història i tot un poble sencer fent la batacà.
15: El diumenge, les catifes de flors omplen els carrers de colors i d'art efímer.
8: Música,
15: imatgeria festiva,
8: tradició,
15: danses i concerts.
8: Consulta tota la programació a visitalagarriga.cat.
15: Del 4 al 7 de juny, viu el Corpus. Gaudeix la Garriga.
16: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
18: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
19: RAC 1.
20: Aquest dissabte, Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Viurem el Linyola San Fernando, partit de tornada de les semifinals per pujar a la primera divisió femenina de futbol sala. El play-off ACB amb l'UCAM Múrcia-Barça. Tercer i definitiu partit pels quarts de final. La Copa del Rei d'handbol. La cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. El play-off d'ascens a primera divisió. El play-off de la primera divisió masculina de futbol sala. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports de RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
21: RAC1. Tots som un milió. Aquest dilluns...
22: Porque yo tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid.
21: El veredicte i l'anàlisi.
23: Y ha habido gente muy cercana, don Florentino Pérez, ayudando a la financiación del Barcelona.
21: Aquest dilluns, el món a RAC1. Amb Jordi Basté des de Madrid, l'endemà de les eleccions al Real Madrid. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som un. A RAC 1. Via lliure. Només dissabtes i diumenges. Amb Xavi Bundó.
2: D'aquí a 5 minuts arribarem a 3 quarts d'una del migdia. No us aneu enlloc perquè ara us explicarem una història que té a veure una mica amb la visita del Papa, però no al 100%, és una història personal molt, molt, molt interessant, d'aquelles que ens sorprenen. Però a 4 minuts per 3 quarts d'una... Deixeu-me recordar-vos que aquest diumenge se celebra la tercera edició de la Diada de les Colles Castelleres Campiones del Concurs de Castells. Per tant, hi seran els castellers de Vilafranca, els nens del Vendrell i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. A partir de les 12 del migdia, la primera gran diada de la temporada. Diumenge 7 de juny, al carrer del Doctor Robert del Vendrell. No us ho perdeu. 4 minuts i 3 quarts. Com dèiem, que d'aquí molts pocs dies la Sagrada Família serà el centre de totes les mirades, més que ahir per l'esperada visita del Papa Lleó XIV, que avui ha aterrat a Madrid, ja us ho hem anat explicant al llarg del matí. En les últimes setmanes, com sabeu, la Basílica, la vam anar a visitar fa un mes, la Basílica s'ha anat preparant per aquest esdeveniment, enllestint els últims preparatius, i avui al Via Lliure hem convidat un treballador de les obres de la Sagrada Família, però que és algú que té un ofici molt, molt especial. Ens acompanya un escalador. No sé si ho sabíeu, que hi havia escaladors a la Sagrada Família. Normalment a les muntanyes sí, en podem veure, però a la Sagrada Família potser no ho sabíeu, que forma part de l'equip de treballs verticals. Per tant, són els que, entre altres coses, assisteixen a la col·locació de vigues, vidres, pedres, columnes... En fi, fan tota mena d'operacions en moltíssima alçada, perquè no oblidem que és la catedral més alta del món. Martí Jiménez Novell, com estàs? Molt bon dia.
24: Hola, bon dia.
2: Tu ets escalador de la Sagrada Família.
24: Això mateix.
2: Des de quan fa?
24: Deu fer cosa de 3 anys.
2: 3 anys.
24: Hi ha una parada entre un temps i un altre, però sí, uns 3-4 anys que estic allà íntegre.
2: He de dir que quan vam anar a fer la visita i vam pujar a la planta 54, em sembla que és, de la Sagrada Família, amb un... no era un ascensor, no sé com es diu això, una...
24: Montacàrregues.
2: Un montacàrregues, exacte. Vam pujar fins a la planta 54 i quan anàvem a baixar ens vam creuar amb un grup d'escaladors. I ens vam dir, ah, sí, són els escaladors. I em vaig quedar, com que escaladors de la Sagrada Família hi ha escaladors? Quanta gent sou fent d'escaladors a la Sagrada Família?
24: Doncs som dues empreses... amb un total d'uns 9 operaris per cada empresa. Hem de ser entre 15 i 20, depèn del moment i depèn de la feina que hi hagi.
2: Val. I què feu, els escaladors? Bueno, em puc dir d'escaladors? Sou escaladors?
24: Sí. Oficialment són verticalers.
2: Verticalers?
24: Sí, bé, són treballs verticals el que fem.
2: Ah, que bo. Val.
24: Però col·localment i popularment ens coneixen com escaladors.
2: D'acord.
24: Llavors, la nostra feina, a part de grup de rescat, per si hi hagués qualsevol incident sí. que s'hagués d'anar a buscar algú en un lloc més concret o més difícil d'arribar, sobretot el que fem és assistir a l'obra. Des de muntatge d'estructures sobredimensionades, col·locacions de pedres, soldadura, neteja de vidres, instal·lació de finestres... Tot allò que no es pugui fer des d'una bastida o des de peu pla.
2: Ni d'una grua.
24: Ni d'una grua.
2: Clar, és el lloc on no accedeix ningú més i accediu vosaltres.
24: Exacte, nosaltres treballem amb cordes. Sempre estem penjats i des de la corda.
2: Però, perdona, cordes que deuen estar clavades a alguna paret que s'ha d'haver... Jo m'imagino les escalades, diguem-ne, de muntanya que hi ha hagut d'algú que ha fet una via, no? I ha clavat allà, no sé com es diuen, piolets, no sé com es diu, perdona'm, però algú ha fet una via, ha construït un espai. O sigui, la Sagrada Família està plena de llocs on enganxar les cordes?
24: Sagrada Família, sobretot en els últims anys, s'ha anat pensant en, sobretot en el manteniment que hi haurà un cop s'acabi l'obra
2: sí.
24: i s'han anat introduint punts d'anclatge on nosaltres podem muntar les cordes. Ara mateix, com que també hi ha bastides i estructures que aguanten moltes tonelades de pes, nosaltres ens podem penjar allà, des de les bastides, des de les vigues, des de l'interior de la Sagrada Família amb columnes, tots aquests elements estructurals que aguanten el que ve a ser l'estructura, nosaltres ens hi podem penjar. Però sobretot també està pensant molt en el manteniment futur,
2: sí.
24: que ja comencen a haver-hi anclatges i punts on nosaltres podrem treballar i instal·lar les cordes.
2: Clar, però per exemple, jo vaig veure una imatge... el dia que pujaven la... Bueno, muntaven, de fet, la creu, no?, de la Torre de Jesucrist, i no m'havia fixat, perquè hi havia unes imatges aèries precioses i tal, amb els braços de la creu, i de cop m'hi fixo més i veig un tio allà sobre, dret, i penjat allà dalt, i pensava, però quin animal, qui és aquest, no? Això no sé si tu vas formar part d'aquesta construcció, de l'ensamblatge de les creus, però, companys teus, sí?
24: Sí, per l'ensamblatge... va venir un equip en concret, perquè nosaltres ja tenim molta feina en tot el que ve a ser l'obra general,
2: sí.
24: però els hem anat assistint. Com que estem allà de dilluns a divendres, coneixem molt bé tot l'espai i tota la zona de treball, per tant, quan tenien pics de feina, anàvem a ajudar-los. I ara que ja està acabada i ja està construïda, som nosaltres que estem fent el manteniment que queda.
2: És que estic pensant que per fer aquesta feina, i torno a dir, per l'ensamblatge aquest, clar, hi havia una grua tibant per una d'aquestes... tibant amb un d'aquests braços de la creu, per tant, penjat a l'aire, i un senyor dret allà sobre, suposo que lligat amb cordes i amb arnesos i de tot, però que des de la distància semblava un tio dret allà, penjat al mig del no-res, perquè són 170 metres allà.
24: Quan l'estructura estava a peu pla, prèviament nosaltres vam instal·lar unes cordes perquè quan la grua la pugés a dalt
2: sí.
24: ens hi poguéssim enfilar des de la bastida i acabar de fer els requisits o elements previs per poder desenganxar la grua.
2: Tu quina alçada has estat?
24: Doncs pues ahir mateix a 172, a dalt de tot, ben bé. Sí, sí.
2: Allà a la creu?
24: Allà a la creu.
2: I què feies allà a la creu?
24: Estàvem acabant de fer tots els ultimatus de preparació, perquè van quedar les cordes instal·lades per poder fer tot el desmuntatge i deixar sí. la creu polida, doncs pues vam haver d'anar a desmuntar aquestes cordes.
2: On van treure cordes ahir?
24: Això
2: I,
24: tu,
2: i et sembla normal pujar 170 metres a la Sagrada Família?
24: Ho acabes normalitzant.
2: Oh, clar,
24: o sigui, et passa que com que estàs allà de dilluns a divendres, no te n'adones de l'alçada. Si estiguéssim pendents de l'alçada no podríem fer la nostra feina, perquè evidentment estem preparats per treballar a peu pla. Aleshores, si estiguéssim tot el rato pendents d'aquesta alçada, no podríem estar concentrats en la feina que estem fent.
2: O sigui, dit d'una altra manera, tu mires avall?
24: Miro avall quan tinc el moment de hem acabat i hem fet, perquè evidentment les vistes són espectaculars, el lloc és privilegiat, i quan pares un moment i te n'adones d'on ets, mires avall. No t'impressiona perquè ja estàs acostumat. Però durant el moment de fer l'execució de la feina, com que no som especialistes d'allò, perquè toquem tots els rangs, des de paleteria, soldadura, instal·lacions de vidres, electricitat per connectar càmeres, per connectar llums, hem d'estar 100% concentrats en el
2: sí,
24: que fem.
2: Perdona, ets paleta, electricista, manobra, el que sigui, i escalador, perquè
24: Exacte.
2: Si no podries fer-ho. I això on s'aprèn? Perquè, clar, és un ofici una mica raro, per
24: clar, en aquest sentit, jo el que sempre dic és que som aprenents de tot i mestre de res.
2: Mm-hmm.
24: Perquè no tenim un ofici en concret. Un dia et toca això, com bé dius, un dia et toca soldar, un dia et toca posar ciment i un altre dia posar el tema dels vidres. Llavors hi ha una formació en concret que és la d'accés en cordes. Llavors el que t'ensenyen és a moure't i arribar al punt de treball des de les cordes.
2: Mm-hmm.
24: Però has de ser manetes. Perquè si no ets capaç de muntar una taula d'IKEA, doncs encara menys seràs capaç d'estar allà dalt penjat muntant qualsevol cosa o fent bé la feina perquè duri pel temps que ha de durar.
2: Escolta, i el temps com li afecta? Perquè, clar, un dia que fa sol, bueno, de fet la calor ja deu ser insuportable perquè et toca de ple en una zona de difícil confort, però vent, pluja, si hi ha una nevada, que és molt poc habitual...
24: El nostre enemic principal és el vent.
2: Vent, no? Clar, sí. Clar.
24: Sobretot a 40 km per hora... parem de treballar.
2: A partir de 40 baixeu?
24: A partir de 40 és obligatori baixar.
2: I qui controla això dels...
24: Des de la grua tenen allà uns anemòmetres que veuen el sí. vent, llavors la grua tampoc funciona en aquesta velocitat del vent.
2: I com us avisen?
24: Des de ràdio, anem tots connectats amb ràdio.
2: A tots anem amb una ràdio?
24: Sí, per poder comunicar-nos amb la grua, amb els operaris que hi ha al terra...
2: I quina és la frase? Vent! Avall! O què?
24: No, ja ho vas veient també, durant tot el dia es va sentir, ostres, ara fa molt vent, ara ve una ràfaga més forta. Llavors, sobretot el problema és, si és un vent constant, pots estar tranquil i pots anar fent. Però les ràfegues és el que fa que sigui també més delicat, perquè de cop et ve una bufarada molt forta i se t'emporta les cordes, o totes les eines que portem han d'estar totes lligades.
2: Ah, clar, que porteu moltes eines. Com clar. Un Batman, no? Que allà, que, vinga, ara trec un no sé què
24: això
2: i tal.
24: Mateix, o ara la paleta, martells, ara no sé serra, què. El martell...
2: I això ho he de tenir fixadíssim.
24: Tot això ho portem lligat perquè... se'ns podria caure de les mans com a qualsevol persona clar. Que li pot, se li escapa el vol i se li escapa qualsevol cosa, doncs ho hem de portar lligat perquè no vagi avall i no danyi res ni a ningú.
2: Has arribat a passar por allà dalt o no?
24: Por no, però respecte sí. Evidentment has de tenir respecte cada dia que estàs allà, perquè qui no passa por és quan té accidents, o qui no té respecte és quan hi ha els accidents. Clar. Quan normalitzes i vas sense consciència del que estàs fent... és quan hi ha els incidents i accidents. Mm-hmm. Llavors, aquest respecte i coneixement del que estàs fent i on ets, doncs sempre ha de ser-hi.
2: Tu què eres abans de ser... Com has dit això? Verticalista, no? Verticalista és?
24: Verticaler.
2: Verticaler.
24: Jo era mecànic d'helicòpter.
2: Hòstia, perdona. Ara sí que m'has fotut, eh?
24: Sí, és
2: mecànic d'helicòpters, concretament,
24: sí.
2: Eh?
24: Sí, sí, llavors vaig estar...
2: O sigui, tu les altures ja et molaven, però vaja, en aquest cas era arreglant...
24: Sí, vaig estar un parell d'anys treballant al sector i amb les pressions que té i el compromís que et demana, doncs, no fallar, no acabava d'estar còmode tant amb l'entorn laboral com amb la pressió de la feina i com que escalava, vaig dir...
2: De hobby?
24: De hobby escalava. Ah. Dic escalava perquè ara, com que estem 100% amb cordes tota la setmana, arriba cap de setmana i no tinc ganes de penjar-me.
2: Imagina, t'han fotut el hobby ara en l'aire.
24: Exacte, m'han fotut el hobby en l'aire, però disfruto molt de la feina.
2: Què t'ha donat la Sagrada Família, el fet de treballar-hi?
24: A mi el que més m'agrada de treballar a la Sagrada Família, el que m'aporta és pensar que és una obra que perdurarà segles i segles. Mm-hmm. Quan estem treballant a qualsevol espai, com ara un pati de llums, o quan estem en una façana d'algun edifici, ara ja no, perquè estic íntegrament a Sagrada Família des de fa aquests 3 anys, però prèviament havia treballat molt en finques privades o en edificis normals. Bueno, tot és normal, però... I, clar, allà què passa? Que tu vas a fer una façana i et demanen que la pintis de blau, però d'aquí 5 anys vindrà un altre client o propietari i et dirà pinta-me-la de vermell. En canvi, Sagrada Família, cada cosa que col·loquem, cada peça que instal·lem...
2: És històrica.
24: Exacte, d'aquí 200 anys seguirà allà i d'aquí 500, si tot va bé, doncs també. Mm. I això és el que més m'aporta, aquesta prosperitat que tindrà la nostra feina.
2: El Martí Jiménez Novell, és verticaler, com deia al principi, escalador, per tant, de la Sagrada Família, de totes aquestes tasques que dèiem, però ha vingut acompanyat, perquè la seva història no és només la de, que ja és prou sorprenent, aquesta professió, que potser molta gent que ens està escoltant de com no sabia que existia, tota aquesta gent que es penja en llocs de difícil accés per treballar en obres, però és que a sobre, la Sagrada Família, a banda de donar-te la possibilitat de treballar en una obra magna, t'ha donat una altra cosa.
24: Sí, vaig conèixer la meva parella.
2: Oh, això ja és l'últim. A la Sagrada Família vas conèixer la teva parella?
24: A la Sagrada Família mateix.
2: Que es diu?
24: Berta Vilarrasa.
2: Hola, Berta Vilarrasa, bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Però perdona, aquesta història d'amor a la Sagrada Família.
24: Això mateix.
2: Tu des de dalt i la Berta, tu també et penjaves?
0: No, jo no.
2: Ah, no.
0: Jo, peus a terra, sempre
2: peus a terra.
0: Mirant cap a dalt.
2: Ah, sí, eh? Tu què et dediques a la Sagrada... o què feies a la Sagrada Família?
0: Jo sóc guia oficial de turisme i
2: no ara fotis.
0: Feia les visites guiades.
2: O sigui, tu eres guia, o no sé si encara ets.
0: No, ara mateix no.
2: Ara no, eh? Eres guia de la Sagrada Família i ell anar pujant i baixant.
0: Sí, ell anar pujant i baixant i un dia que va posar els peus a terra...
2: Però tu el anaves veient. El tenies controlat o no?
0: No, va ser com... Ens vam creuar una vegada.
24: Sí, nosaltres per anar a la zona de vestuaris, de menjador, hem de creuar des de l'obra per guanyar el turisme.
2: Sí.
24: Llavors, doncs, bueno, hi ha tanta gent treballant per allà que vas fent amistats, fas conèixer altres persones d'altres sectors I en una d'aquestes doncs, ens hem anat creuant amb la Berta fins que...
2: Varios dies.
24: Varios dies ens anàvem creuant, ens anàvem mirant, fins que la Berta es va atrevir a apropar-se.
2: Va ser ella, a sobre.
24: Sí, sí, sí, nosaltres estem penjats, però un cop posem a pas a terra ens encongeix tot.
2: Clar, que, home, a l'aire sou molt gallitos. Ara, tocant a terra ja no tant, eh?
24: Exacte.
2: Berta, recordes que vas pensar, perquè m'imagino que a veure'l van com bombers, no? Van així, sí, tot amb cascos, no sé què. Sí. Què vas pensar quan es vas veure baixar? Perquè no devia baixar sol, ell.
0: No, anaven tots, sols 10 per allà.
2: Home, clar, per allà al mig.
0: 4 o 5, de vermell,
2: veus uns tios allà amb sí, cordes sí, i casco pel mig de la Sagrada Família i penses, sí, aquests sí, què fan ara? Què vas pensar?
0: Jo la primera vegada que el vaig veure que sí, se'm va quedar mirant.
2: Home, llavors és... clar, és que...
0: Vaig pensar, jolín, a les obres sempre hi ha algun paleta que es queda mirant les noies.
2: No et va dir res, ell? Ni un comentari, no, no, no sé
0: sí,
2: què.
0: Estava fent una visita.
2: Ja.
0: Sí, sí. I... Però
2: et
0: mira,
2: vas perdre mentre estaves mirant, fent la visita? Estaves a mig dir
0: no,
2: alguna
0: jo,
2: cosa?
0: No, jo de veritat tinc la capacitat d'estar veient moltes coses i seguir allà fent la visita, perquè crec que allà a la Sagrada Família, si no tens aquesta capacitat...
2: A qui li ensenyaves? Eren turistes de fora?
0: Allà, sí, sí, sí. Mm. Allà tenim com... Bueno, teníem així com grups cada 15 minuts amb gent de tot arreu. I deuria ser en anglès...
2: Sí. I pugeu amb les visites? Perquè jo recordo que havia vist, mira, l'altre dia quan vam pujar a la 54, hi havia gent per les torres. O sigui, sí, és una part de la visita, no sé si turística o no, sí, o amb guia o no.
0: No, allà els guies no pugem quan fem les... o sigui, la gent pot visitar les torres després de la visita guiada, uh-huh, perquè allà són espais molt estrets, si van amb un guia pots col·lapsar l'espai i no permetre la circulació de la gent.
2: Val.
0: Llavors, normalment, la gent el que fa és fer primer la visita guiada amb nosaltres i després pujar a les torres. Mm-hmm. I allà, si volen, poden escoltar l'audioguia.
2: Et va dir alguna cosa de... Bueno, el pròxim dia mira'm amunt i ja em veuràs, o alguna cosa. Alguna sobrada d'aquestes, no va dir res?
0: No, no, no.
2: Quan, home, t'ho devies preguntar, però tu, no sé quan et vas dirigir a ell, què li vas dir, però en tot cas li devies preguntar que quina feina feia.
0: Sí, sí,
2: I et va dir que era verticaler, això.
0: Va dir això, em penjo i...
2: I el vas veure alguna vegada allà dalt, o no?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Ah, t'hi vas fixar, llavors, ja?
0: Sí, clar, de fet, una vegada ja el vaig començar...
2: A tenir
0: ja
2: controlat?
0: Ja vaig començar a parlar amb ell. Sí. Ja, doncs, sempre a l'arribar i així, sempre un cop d'ull ràpid a veure...
2: Però si està molt amunt, si es veuen com formiguetes.
0: Sí, normalment no es veuen molt en les hores en què està el turista,
2: sí,
0: o el turisme, però sí que a vegades els veus aparèixer per allà, no? I també a mi com a guia m'agradava molt també ensenyar a la gent de, ei, mireu, veieu aquella gent allà pujada?
2: Mm-hmm. Un és amic meu.
24: A nosaltres ens passa que a les zones de turisme no hi podem treballar mentre hi ha turisme.
2: Clar.
24: Per qualsevol tema de risc d'aquest de que pugui desprendre qualsevol cosa. Llavors sí que quan hem d'intervenir en zones on hi ha turisme, mm-hmm, o hi anem de nit, o entrem ben d'hora al matí a les 6, perquè fins a les 9 no entré tota la zona de turisme, llavors fem les intervencions en aquests espais en moments en què no hi ha turisme. Mm-hmm. Anem de vermell, llavors és veritat que se'ns identifica molt ràpid i se'ns veu.
2: Què veu fer? Veu quedar després?
24: Sí, vam intercanviar els telèfons i allò que passa, bueno, vas xerratxatejant, sí, fins que un dia quedes i sí, vas fent.
2: I va anar bé. Va anar, sí, quan sí, fa, d'això?
24: Parell, 3 anys?
2: 3 anys? Però si tu portes 3 anys a la Sagrada Família,
0: sí,
2: que va ser al principi, això.
0: 2 anys i mig. Sí, sí,
2: va ser
0: sí,
2: al principi que tu estiguessis allà?
24: Sí, jo portava 6 o 7 mesos. Sí.
2: I tu quan feia que estaves allà?
0: Jo he fet també 2 temporades a la Sagrada sí, Família, una sí, primera del 17 al 2020, quan, amb el confinament i tot, mm, ja... I després hi vaig tornar el 23 i aquella primera setmana, cling!
2: Ja hi era.
0: Ja hi era.
2: Us anava a fer una pregunta, no volia ficar-me més en la vida privada. No sé si teniu plans d'anar més enllà i casaments, però clar, és que teniu una basílica a mà i trobo que la setmana que ve el papa és gairebé com que, a veure, si ens poguessin casar, no?
24: Home...
0: No sé si hi ha molta llista d'espera, no em foc.
2: No sé si la gent es casa a la Sagrada Família, ara que penso.
0: Sí.
2: Sí, eh?
0: Sí, sí.
2: A vosaltres ho veieu?
0: A la cripta.
2: A la cripta, clar. Mm. Ah, bueno, ens ho van explicar, que la cripta sí, és com, diguem-ne, la parròquia del barri.
24: El barri,
0: no? Sí, sí.
2: I allà s'hi veuen casaments habitualment.
0: Allà, sí. Sí, mm-hmm, sí. Ara ve ser l'època.
2: Mm. Us hi heu plantejat o no?
1: No.
24: No, de moment no. No, i si ens caséssim mai, jo crec que seria més aviat pel civil.
1: El civil. Home, tenint a mà la basílica de la Sagrada Família, que aprofiteu, no sé. Igual es fan un descompte per haver treballat allà els dos. Doncs aquesta és la història de la Berta i del Martí. Ell verticalista, ella guia turística. No sé a què et dediques ara, per això. Vas deixar el tema?
0: Bé, jo també sóc ballarina.
1: Ah, ets ballarina.
0: Llavors sempre he anat combinant tot el món de la dansa amb visites guiades, perquè això, vaig estudiar Història de l'Art, soc guia oficial de turisme.
1: Sí.
0: I llavors ara, bé, estic donant una mica més d'espai a la dansa i també faig visites, però menys, i ara estic sobretot al Parc Güell.
1: Al Parc Güell. Bueno, no deixes a...
0: No, gaudir sempre. Gaudir a tope, sempre,
1: no?
0: A tope.
1: No tens alguna feina al Parc Güell per pujar allà a fer alguna cosa? No hi ha gaires alçades, tampoc.
24: No hi ha
1: gaires
24: alçades.
1: Això, l'altre problema serà el dia que s'acabi la construcció de la Sagrada Família, tu tindràs un buit existencial de la punyeta, perquè, clar, més amunt que una Sagrada Família o més intens, no sé si hi ha.
24: Aquí, Catalunya o Espanya, no. Mm-hmm. Hi ha els Molins de Vent, que també m'hi he dedicat durant un temps. Vaig
1: allò
24: estar
1: també està...
24: una temporada a Noruega i allà hi ha molins des de 150 fins a 250 metres d'alçada.
1: Mare de Déu, senyor.
24: Llavors, per alçada no ens en falta.
1: No has tingut mai problemes d'alçada, tu, no?
24: I també a Torre de Collserola. Allà també fem algunes coses de manteniment i allò també puja molt alt.
1: La família li agrada la feina?
24: Sí, pares. Tenen respecte, evidentment, però com que veuen que m'agrada, que disfruto, que està tot segur, doncs endavant.
1: Oh, no, a la família sempre, si et veuen tranquil, endavant. Martí Jiménez Novell, verticaler, escalador de la Sagrada Família, Berta Vilarrasa, l'amor que va néixer a la Sagrada Família, escolta, que continuï. Berta, Martí, un plaer, moltes gràcies.
0: Igualment.
1: Va, fem una petita pausa i de seguida actualitzem la informació.
3: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
4: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
5: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
6: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
25: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
26: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
27: RAC1 presenta El món a RAC1 des de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, un programa especial amb Jordi Basté, en directe, des de l'abadia de Montserrat per rebre el pontífex.
28: Viurem i explicarem de ben a prop una jornada històrica, la visita del Papa a casa nostra, el principal símbol de Catalunya. Serem a Montserrat des de primera hora i fins que arribi Lleó XIV al voltant del migdia.
27: El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV.
28: RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de Telefònica.
3: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Ara és la 1:02. I
2: és l'hora d'actualitzar la informació amb el Jordi Claret. Què tal, Jordi? Bon dia.
7: Bon dia.
2: També amb el Pau Bonastre. Bon dia, Pau.
7: Bon dia.
2: El Papa Lleó XIV a aquesta hora fa el primer discurs del viatge a l'Estat des del Palau Reial de Madrid.
8: Sí, són les seves primeres paraules des que ha aterrat ara fa una estona a l'aeroport de Barajas. Parla després de que hagi parlat i hagi fet el seu discurs el rei Felip VI, el monarca, que ha parlat de valors del cristianisme i també ha fet referència als escàndols pels abusos comesos per l'Església espanyola. Anem cap allà amb el Jordi Armenteres i l'Arnau Mañé.
9: Sí, acaba d'arrencar el discurs del Papa al Palau Reial, acte protocolari de rebuda amb tots els honors militars d'un cap d'estat. És la primera intervenció pública de Lleó XIV des que ha aterrat aquest matí aquí a Madrid. Durant el vol ha confirmat que parlarà català quan visiti Catalunya. En tot cas, ara discurs de benvinguda amb referències a la polarització política a l'estat, tot plegat amb el risc d'Espanya com a anfitrions.
10: I el cap de l'estat elogia la visita, però també llança una advertència molt poc habitual en aquest tipus d'actes protocolaris. La necessitat que l'Església resolgui l'escàndol que han provocat els casos de pederàstia. El sentim.
11: No puede haber mayor contraste que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
10: En marxa ara aquest acte institucional després d'anar privat a l'Anunciatura del Vaticà a Espanya i aquesta tarda primer bany de masses amb una vetlla a la plaça Lima, al passeig de la Castellana de Madrid, just després de visitar un centre de Càritas que atén persones sense llar.
8: Després de passar per Madrid, el Papa Lleó XIV viatjarà a Catalunya i serà dimarts i dimecres amb l'agenda tapaïda també d'actes. La seva presència afectarà sobretot a la mobilitat de la demarcació de Barcelona i per això el govern ha llançat una recomanació de fer teletreball. Ho anunciava aquest matí Protecció Civil i ara ho ha repetit el conseller d'Empresa i de Treball, Miquel Samper.
12: Després de la evidència acreditada per la UCO de que Pedro Sánchez era absolutament conocedor de tot, lo que tenemos...
8: Aquest no era el tall que volíem escoltar. En tot cas, el Consell i aquesta recomanació del conseller Miquel Samper de fer teletreball en aquests dies que el Pontífex estarà per Catalunya, on farà, com dèiem, diversos actes, com una missa multitudinària amb un juí que beneirà la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També farà parada a Montserrat i en algun moment del viatge es reunirà amb víctimes d'abusos per part de l'Església. Hem de fer un cop d'ull a les carreteres perquè a aquesta hora hi ha diversos accidents que compliquen la circulació. Per exemple, a l'autopista P7 hi ha 11 quilòmetres de cua entre Subirats i Martorell en direcció a Tarragona a causa d'un accident. També hi ha retencions a la C58 i a la C33 des de Montcada i Reixac fins a Barcelona en sentit sud, sentit capital. I a la C17 també hi ha retencions entre l'Ametlla del Vallès i Canovelles en sentit Barcelona per un altre accident. Un altre xoc també provoca a aquesta hora que estigui tallada la Nacional 260 a Montferrer i Castellbó en tots dos sentits de la circulació. I Esquerra Republicana reclama al govern que torni a allargar la mà als sindicats educatius. La secretària general del partit, Elisenda Alemanya, assenyala que per estar a l'altura del que necessita el país s'ha de negociar. Ho ha dit des de Banyoles en el Consell Nacional dels Republicans.
13: Que els mestres han de poder fer de mestres. I el govern de la Generalitat necessita una cura d'humilitat per afrontar el conflicte que avui hi ha amb els mestres i donar una resposta que estigui a l'altura del país. Per tant, demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució.
8: Alemany també ha criticat els de Salvador Illa per deixar davant del català i ha acusat de Junts d'haver perdut el nord amb l'irrupció d'Aliança Catalana.
7: Als esports, el darrer dia de campanya electoral, el Real Madrid continua amb retrets entre els dos candidats a l'acte final de campanya de Florentino Pérez. L'actual president ha carregat amb duresa contra Enrique Riquelme per les promeses de dit desmentides de fitxar Haaland primer i de negociar amb Jürgen Klopp després.
14: Esto es algo que a ellos seguramente no les provoca ningún rubor, pero a todos los socios del Real Madrid y a mí en particular nos provoca mucha vergüenza. Y ese ridículo parece que no tiene fin. Anoche avanzan el nombre de un entrenador para ir a hablar con él y este entrenador le responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten. Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña.
7: Riquelme, per la seva banda, ha alertat aquest matí que el Madrid està immers en una greu crisi financera. Més coses. Marcel Granollers ha aconseguit el tercer gran slam de la seva carrera, guanyat el torneig de dobles de Roland Garros fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. S'han imposat 6-4 i 6-2 contra Patten i Eliobar, el dia que Marc Márquez s'ha endut la pole del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. A les 3 hi ha la cursa sprint i a la Fórmula 1 el Gran Premi de Mònaco en marxa la tercera sessió d'entrenaments lliures, ara amb Kimi Antonelli liderant la sessió, també corrent al davant Charles Leclerc i George Russell, de moment amb els millors temps. A les 4 hi ha la classificació.
8: I el temps al llarg de la tarda rescarregaran ruixats i algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, a l'entorn del Montseny i a la Catalunya central. No seran aiguats com els de fa un parell de dies, però alguna tempesta sí que pot ser una mica forta. Al vespre aniran a menys i tendiran a concentrar-se entre l'Alt Urgell i el Solsonès, el Berguedà i el Lluçanès. Sense parlar de calor exagerada, les properes hores seran més càlides que ahir, i a la Plana de Lleida i a la zona de l'interior de la Vall de l'Ebre podríem arribar fins i tot als 31 o als 32 graus.
27: Via Lliure amb Xavi Bundó. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
15: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
16: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
17: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
18: Les joguines?
17: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
18: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
17: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
18: A la botiga web i app.
19: El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
20: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
19: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més.
20: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba.
19: Més informació a visitpalamós.cat.
21: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Ovell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
27: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC més 1. El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de castells amb Benet Íñigo i l'equip de castells a RAC més 1.
22: Quan la temporada agafa embranzida, RAC1 es posa a la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de castells a RAC1? Què preparen les colles aquest any que a més hi haurà concurs de Tarragona?
27: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de castells de RAC més 1 des del celler Adernats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona. A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
2: 4 minuts i arribarem a un quart de dues del migdia. Va, que de seguida farem el vermut amb el David Martos. Què tal, David? Bon dia.
23: Bon dia.
2: També amb la Júlia Cot. Com estàs, Júlia?
29: Molt bé, bon dia.
2: I d'aquí uns instants també saludarem l'Armenteres i el Manyer, que estan allà seguint el Papa a Madrid.
23: Clar.
2: Sí, sí, abans que vingui...
23: Perquè a vegada, no?, en un avió...
2: Home, l'Arnau, que és un fan de la informació vaticana, vaja, avui estava exultant.
23: És que clar...
2: A sobre li ha parlat en català, doncs, bueno, en fi... Tremendo, tremendo. Bueno, us imagineu nedar entre centenars de tonyeres roges enmig del Mediterrani? Doncs això és el que viureu, si voleu anar-hi, vosaltres dos especialment, sí, a Tuna Tour, a l'Ametlla de Mar. És una experiència única que podeu viure fent snorkel, diving o fins i tot amb el vostre primer bateig de mar, si és que no ho heu fet mai. Aquest estiu amb Tuna Tour, entreu a l'aigua i deixeu que el món canviï. Reserveu ja a tuna-tour.com. Menjar-lo, després ja no ho sé.
0: Clar,
2: però en principi...
0: No, però està molt bé com a iniciació, per si més endavant vols anar amb taurons, no?
2: Sí, bueno, primer tonyines. La mida...
4: Anava a dir, però una tonyina fot un cop de cua i ja t'hi fonco,
0: És veritat.
2: També pot ser aquell efecte de granja que tu tinguis ganes de menjar pollastre i et portin allà amb les gallines i diguis, jo ara, aquesta que ja l'he vista, ja no puc... Pues amb una tonyina també una mica igual, li has posat este nom, ara... la Paquita. Ara no me la menjaré, la Paquita.
0: M'hauré de passar el bonito.
2: Ara, bonito, todo me parece bonito. Un momentet, ara venim.
27: RAC 1.
5: La pressió està bé? L'aigua no s'escalfa. Aquesta icona?
6: No cal que et preocupis. De la instal·lació de gas ens n'encarreguem nosaltres. Sol·liciten la revisió amb Repsol al 900-321-900 o a pilletubombona.repsol.es i beneficia't d'instal·ladors autoritzats, un servei 24/7 i 5 anys d'assegurança gratuïts. Repsol, amb tota l'energia.
23: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
24: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
25: Sabíeu que hi ha una pintora d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
26: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
25: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
28: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge... Ara, l'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
29: La Garriga ja fa olor de flors, de festa, de Corpus. Més de 200 anys d'història i tot un poble sencer fent la batagà.
30: El diumenge, les catifes de flors omplen els carrers de colors i d'art efímer.
29: Música.
30: Imatgeria festiva.
29: Tradició.
30: Danses i concerts.
29: Consulta tota la programació a visitalagarriga.cat.
30: Del 4 al 7 de juny, viu el Corpus. Gaudeix la Garriga.
31: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
32: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
33: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
34: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933-481-482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
35: Fàcil, intuïtiva i renovada.
36: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
35: Escolta, navega, descarrega, informa't.
36: I escolta el que vols, quan vols.
35: Tot a l'aplicació.
37: A RAC1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
2: Dos minuts per damunt d'un quart de dues del migdia. De seguida arrenquem el vermut. Ja tenim la Júlia, ja tenim el Martos per aquí. I tenim el Papa, també.
0: Sí, ara mateix, no... mateix nivell dels tres. Bueno, no?
2: Jo,
0: no,
2: jo, clar, jo ni dic ni no, deixo
0: no,
2: de
0: no.
2: dir.
0: M'ha agradat la numeració.
2: I tenim l'Arnau i l'Armenteres. Mañé, bon dia.
1: Hola, què tal?
2: Armenteres,
1: bon dia.
2: Com va?
3: Aneu bé?
2: Nosaltres, sí, vosaltres.
1: Sí.
2: Sí. S'ha acabat o encara parla el Papa?
1: Mira, tot just ara acabat.
2: El
1: discurs de Lleó XIV, per tant, aquesta primera intervenció pública del Papa des que ha aterrat fa unes hores aquí a Madrid, ara, per tant, en uns minuts que ja enfilarà cap a l'annunciatura per dinar, per descansar allà una estona, i a la tarda els següents actes que té previstos. Lleó XIV ha estat força clar, ha parlat de la polarització política que viu Espanya, ho he fet d'aquesta manera.
7: Hoy la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer en lugar de disminuir. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad. Y sin embargo, desde estas noches oscuras, hombres y mujeres fieles a la verdad se han visto impulsados a avanzar hasta el punto en que la justicia y la paz se abrazan.
1: I tenint allà la plana major de l'arc parlamentari del Congrés dels Diputats, entre d'altres, a part de Pedro Sánchez i part del govern espanyol, també hi era Alberto Núñez Feijóo i alguns presidents autonòmics, Salvador Illa també hi era.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
2: Eclesial. Vuestra claridad y firmeza son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
3: Compte el rei d'Espanya, eh? Davant del papa fem referència.
4: És que el context explícita. És molt important, és la benvinguda com a tal en un discurs institucional. I llavors hi ha un altre element, a ningú se li escapa, i ho hem parlat molt al matí, que hi ha un gran component de defensa de del procés de regularització que en aquests moments es fa a Espanya, i que polaritza molt entre les esquerres i PP i Vox, amb les urpes contra tot aquest procés. El rei ha fet una frase, no ha parlat d'immigració com a tal, però sí que ha parlat de defensa aferrissada de la dignitat de les persones, dels drets humans i dels valors democràtics. I això implica també defensa del que aprova un govern, del que aprova un Congrés dels Diputats, i és un clam també contra aquesta polarització. Això el rei, el discurs de benvinguda del papa.
3: No està malament, eh? Gens malament.
4: Doncs, és que hi ha més contingut polític del que ens esperàvem,
3: sí,
4: Xavi.
3: Totalment.
4: Aquesta és la sorpresa.
3: Però, de fet, Armenteres, fins i tot més contingut polític en el discurs del rei, també, que no comptàvem tant, no?
4: I
3: del papa, també, inclòs.
4: Ha passat una cosa més que ens han dit. Passarem el discurs embargat del rei a 12:45 i no ens l'han passat fins que ha acabat.
3: Ah, carai.
4: O sigui, la Casa Reial era conscient que hi havia una frase, entenc jo, poc habitual,
3: sí.
4: Amb un to polèmica, poc habitual del rei, perquè habitualment els discursos del rei te'ls passen molta estona abans i tu te'ls vas preparant. Avui no ha sigut així. L'han passat tan bon punt, acabat.
3: Doncs aquesta és la situació ara al Palau Reial. Arnau, ara el papa, que ha acabat ja, quan té la pròxima visita a Madrid?
5: Té a les 6 de la tarda, en un projecte social a les afores de Madrid, a la ciutat de Madrid, i després ja fins a 9:15 que no té aquesta primera vigília multitudinària, en principi dedicada als més joves, a la plaça de Lima, tocada al Santiago Bernabéu.
4: És que és molt significativa la visita a les 6 de la tarda a Càritas, ho explicàvem abans al matí, però Càritas és una de les entitats que Vox vol deixar sense finançament, perquè suposadament el que fan és promoure la immigració irregular, perquè atenen immigrants sense papers. Aquesta visita és aquí al districte de gairebé tocant a Carabanchel, i després aquell gran ball de masses, que serà el primer gran acte multitudinari del papa, el primer dels molts que vindran al llarg d'aquests 8 dies.
3: Doncs ho seguirem, evidentment, i a més a tocar del Bernabéu, diu, carai, avui que hem descobert que el papa és del Madrid.
4: Sí, plaça Lima.
3: Ja, l'últim que faltava Lima. Ja, per saber.
5: Vaja, dilluns serà el Santiago Bernabéu, a dins.
3: No, ja. 1:22, Arnau Mañé. Jordi Armenteres, una abraçada.
4: Fins ara.
3: Adéu-siau. Del Madrid,
6: Sí.
3: 8:00 i 2:15.
7: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914, t'ofereix aquest espai.
8: I ahí.
3: Júlia Cot, bon dia.
9: Hola, bon dia.
3: David Martos, bon dia.
6: Bon dia, no sé per què, perquè al Bernabéu podem venir aquí al papa a veure com aplaudim.
3: Exacte, amb l'espectacle som nosaltres.
6: Sí.
3: Però bueno, en fi.
6: No sé per què no em sorprèn que sigui del Madrid. No és allò que m'hagi agafat.
3: El poder?
6: Ostres, exacte. Així, amb el peu canviat.
3: El que es podria fer és, quan vingui a Catalunya, regalar-li un vermut Miró.
6: Ara.
3: Vermut fresc, amb caràcter genuí, elaborat amb ingredients naturals i de procedència de l'agricultura ecològica. Avui que, com sempre, tenim una ampolla de 3 litres de vermuts Miró. Reserva amb estoig per regalar als nostres oients, i una ampolla del nou aperitiu sense alcohol Miró 0. Tot això, si responeu, potser, a una pregunta que acabem de publicar a les xarxes socials, a Instagram. Avui que el papa Lleó ha aterrat a l'aeroport de Barajas, la pregunta és: què creieu que deu portar el papa a la maleta demà?
6: Boníssim.
3: Què porta? Diverses mudes, això està clar?
6: Sí.
3: No?
6: Tu
9: Uns sudokus.
3: Uns sudokus.

0: locos.
1: Home?
2: Anava una bufanda del Madrid.
0: Clar. Sí, sí.
2: No sé.
1: I unes pipes.
2: Ara.
1: I no sé.
0: I també m'interessa el que no porta, pensant, això ja n'hi haurà a l'hotel.
2: Ja,
0: no?
2: Ja ho agafarem allà.
0: Sí, exacte.
2: Sí. Què s'ha deixat el papa? També seria una pregunta.
0: Home.
2: A la maleta. Doncs si ho
0: constat... Si ets el papa, vas amb DNI.
2: Home, deu haver-hi DNI. Saps què ens va ensenyar l'Arnau Mañé? La fotografia de l'acreditació. El papa està acreditat pels seus propis actes.
0: Ah,
2: acreditació 0001.
0: No, home.
2: Accés a tot arreu.
0: Pulsera,
1: ah, sí?
0: Pulsera VIP.
1: Sí, sí, bueno, sí. És que és veritat que una mica el papa, els papes en general de cara, s'assemblen a qualsevol home random.
0: Sí.
1: Jo segurament em trobés el papa pel carrer i no el reconeixeria.
2: Sí. Només té un petit detall, que és que va tot de blanc.
1: Però si va informal. Si va amb xàndal.
2: Però no pot anar amb xanda, o sigui, no se'l pot deixar veure sense la vestimenta.
1: Home, però per entrar a l'hotel va donar una volta i torna, i vostè qui és? No, sóc el papa, oh, el papa.
0: A la persona de seguretat, clar, li ha de fer cosa també demanar-li acreditació, no?
2: És una mica com quan Leo Messi va voler entrar al Camp Nou,
0: sí,
2: que el de seguretat
0: exacte.
2: Què li ha de dir?
0: No? De dir hòstia,
2: és Messi, bueno,
0: clar.
2: És... Pues ni Messi ni Messa. Bueno, clar, no.
0: Clar, què fas?
2: Trobes el papa, o un que s'assembla al papa, doncs pues, sí. Què fem? Ara què fem?
0: Bueno, clar, jo la meva feina és demanar-li l'acreditació. Jo...
2: Acreditació, sisplau?
0: Sí.
2: I a partir d'aquí anar fent.
0: Papa. La frase, ni que vingui el papa de Roma. I efectivament.
2: Això n'hi ha el papa de Roma.
0: Això n'hi ha el papa.
2: Bueno, escolta, avui tècnicament hauríem d'estar en jornada de reflexió perquè demà hi ha eleccions. Eleccions al Real Madrid.
0: Clar.
2: Però jo no ho recordava, m'ho ha explicat aquest matí el Pau Bonastre, no hi ha jornada de reflexió al Madrid. Es pot seguir fent campanya. Seguir amb el xou.
0: Per què seguir ells? No, podem fer el que volen.
2: Ja, per tant, la jornada de reflexió l'haurem de fer nosaltres. De què hem de reflexionar avui, Júlia Cot?
1: Ah, em pensava que no vas dir que reflexionés del Madrid.
2: Anava
1: a penjar i a fugir corrents, eh?
2: No.
1: Vau llegir la notícia aquella d'aquell grup d'estudiants als Estats Units que van quedar aturats dalt d'una muntanya russa?
0: Sí. Moltes hores.
1: Tres hores. No de cap per avall, per sort, d'esquena, eh? Saps? Just quan... A la pujada.
0: Ah, bueno.
1: Això... No. Com que... Ah, bueno.
0: No, és terrible.
1: Ah, perdona, és la meva por més gran. O sigui, tinc pànic que em passi això, perquè era un parc d'atraccions... homologat, saps? Vull dir, tipus PortAventura, que tu hi confies. No era un d'aquells de festa major que falquen les atraccions amb fusta gegants, que això ho he vist. I clar, jo ara tinc una crisi, perquè jo només pujava atraccions de parcs que m'inspiraven confiança, perquè vaig tenir una molt mala experiència, precisament a la fira de la festa major d'Igualada.
2: Què dius ara?
1: Home...
2: Amb el pop?
1: Okay. Sí, bueno, aquell era la Granota, que és el mateix, però era la Granota. Ai. I fa 3 anys hi vaig pujar amb la meva filla gran, que en tenia 9. Bueno, saps, aquells braços, exacte, que van amunt i avall, sabeu, no, quins són? Que si un dia surt disparat, doncs t'han d'anar a buscar el matarall.
2: Bueno, és una mica el còmic, no?, aquesta imatge còmica d'una fira que el braç del pop o del que sigui surt volant.
1: Exacte.
2: A tu et va passar això?
1: Que molà, hi, jaja, però pot passar, total. Pugem, seiem... I ja per començar, quan el noi aquell tan amable acaba de recollir les fitxes, veig que agafa un fosquito que duia a la butxaca, s'asseu al braç de davant nostre, baixa la brana de seguretat i decideix que, quan l'atracció comenci a funcionar, ell berenarà allà.
0: Oh!
1: Aquí ja no t'inspira gaire confiança, però clar, tu ja estàs assegut amb allò baixat, bueno, sona la campana, comença l'atracció, i quan comença a girar, el nostre braç no s'aixeca.
2: Vale?
1: Tots van botant amunt i avall i l'Arena i jo girant arran de terra com si estiguéssim en el programa de Centrifugat. Vale? Aleshores veia que allò no pujava per als orics. Aleshores crido al noi del Fosquito, el responsable de l'atracció.
2: Tu, Fosquitos!
1: Exacte, el que tenia davant, dic, El noi es gira amb el Fosquito, què? I dic, no puja! I em diu, mira si està ben cerrado.
0: Home, sí, apaga i
1: moment de pànic absolut. O sigui, pot ser que no estigui ben tancat. Agafo la nena fort, comprovo que sí, que està ben tancat, i aleshores el tio que s'ho mira diu, bueno, diu, espera y luego te regalo otra vuelta. I dic, sí, clar, dic, això és el que vull, pujar un altre cop a una atracció que em pot turbopropulsionar. Bueno, total, la meva filla i jo, allà, els 3 minuts que dura l'atracció, donant voltes, simplement l'atracció més tonta de la història, tothom tothom hi-hi, ha-ha, i efectivament quan van marxar per pota i el noi... Després vaig veure que agafava una eina, tipus clau Allen, no et pensis que era molt més sofisticada. Anava a la punta del Blas, feia un parell de voltes i allà que hi va tornar a pujar gent.
2: Iau.
1: I vosaltres? Iau, i tira i tuit el dia farà un any i 5 euros que t'he cobrat.
2: A més a més, no són baratos, eh?
0: No.
2: Les de fira clar. És una cosa tremenda. 5 euros clar. Ja ho trobo barat, últimament.
1: Clar, home, sí. Ah, bueno, clar, no sé.
2: Aquelles
1: clar.
2: Fitxes, eh? Aquelles
1: sí,
2: fitxes, eh?
1: Aquelles,
2: si en compres 100, et val 3 euros i mig cada una. Home,
1: clar, no. I a més, clar, quan els nanos són petits i has de pujar amb ells.
2: Claro.
1: Que aleshores és doble, que mira, si tens la sort de pujar la granota, vale, però clar, quan has de pujar el tren de la bruixa amb els teus 40 anys, que a mi ja no m'hi cap al cul, que jo penso, bueno, jo hi pujo, però potser el tren no arrenca. Saps allò que és tan ridícul? I potser després fas comptes... Ah, doncs mira, m'he gastat 100 euros.
2: Ara, tremendo.
0: Creieu que els del parc d'atraccions, quan van quedar allà durant hores, en el moment en el que queda completament aturat, se sent algú que diu, ho sabia.
2: T'ho
0: havia dit més gustós de la història, o no?
2: Després hi havia aquells dius dels parcs d'atraccions que feien veure que s'espatllava per llavors deixar de caure.
0: Ah, sí?
2: Sí. Hi ha algunes d'aquestes atraccions així de caiguda lliure, no? Que va... No veus vídeos d'aquests? No. El tio et deixa a la cabina i quan hauries de caure et diu, ai, espera, que no sé si... hem tingut un petit problema i ara ho arreglem i llavors... ¡Pam!
1: Mentre
2: t'està dient...
1: Això ha de ser il·legal. Perquè jo moro en el moment que rebo la informació.
2: Mentre t'està dient, hem tingut un petit problema, ara ho arreglem, ja estàs caient. I dius, estic mort.
1: Però això és una broma de cunyat.
2: És tremendo.
0: L'experiència premium.
2: Tremendo. Bueno, Martos, de què hem de reflexionar avui?
0: Vinga, hi ha moltes mirades amb el Papa, però jo estic especialment interessat en el que passa a Vitòria.
2: Què ha passat a Vitòria?
0: Que és que a Vitòria s'estan trobant amb un tema meravellós, que és que fa uns mesos l'Ajuntament es va gastar 440.000 euros en un laberint.
2: En un laberint d'aquest tipus...
0: En un laberint vegetal, que jo crec que és el que demanava la gent. Voleu un laberint?
2: 440.000
0: euros. 440.000
2: euros
0: en un laberint. Llavors, quan el van inaugurar a l'octubre, en van parlar a Futuro Imperfecto, perquè l'Ajuntament va fer una recreació de com s'imaginaven...
2: Un render
0: de com s'imaginaven el laberint, que és concretament aquesta. Mira, t'he portat una foto perquè la vegis.
2: Sí, molt bonic.
1: Versalles,
2: completament. Sí,
0: frondós, alfa, fagoig.
2: Sí.
0: I aquesta...
2: És un laberint, vull dir, que no veus què hi ha.
0: No, exacte, tu t'hi pots perdre. Aquesta és la versió que ells s'imaginaven.
2: Sí.
0: I aquesta...
2: I un arbre al centre molt formós, com per dir, aquest és el final.
0: Aquí arriba, és la torre de Mario.
2: O aquí es comença, exacte, la torre de Mario.
0: I aquesta... És la versió real, si pots girar el full.
2: Ah, giro. Ai, no! Però si són plantetes de res.
0: Correcte.
1: Sembla després d'un incendi forestal, no?
2: Sí.
0: Per descriure-ho seria com jo he vist els monegros més florits.
2: Sí.
0: Això és, si et perds aquí, és que tu tens un problema.
2: Oh.
0: El problema és teu. És increïble. Què passa?
2: Que això està així ara.
0: Van inaugurar el laberint així.
2: No!
0: Van inaugurar el laberint així. Per què? Doncs això és brillant.
2: Quina roda de premsa, ella.
0: Sí, t'he imaginat. Bueno, hi havia l'atril i quatre plantes al voltant. Saps per què?
2: Què?
0: I això és brillant. Perquè els arbres que van plantar pel laberint són de fulla caduca.
2: Oh, no!
0: I a la tardor no en tenien.
2: No!
0: És un laberint de temporada. Només funciona a la primavera.
2: Que fort. No
0: I si tu vols un laberint a l'hivern, a l'IKEA.
2: A l'IKEA, te'l compres allà.
0: Que és interior.
2: Que fort.
0: Però l'Ajuntament va dir... No patiu, que això a l'abril-maig, bueno, entrareu aquí i no podreu sortir. Ja us ho dic ara. Llavors, jo he estat esperant pacientment que arribés la primavera.
2: Arribés el moment.
0: I des de fa unes setmanes estic refrescant els mitjans bascos, buscant una actualització, i per fi ha arribat.
2: Ha arribat, ja.
0: Tenim actualització, i actualment, segons el Gasteiz Oi, ara mateix el laberint està així.
2: Oh! Però si són patateres, si sembla un... Com es diu? Són tomaqueres mal fotudes.
0: És un camp de patates.
2: És un camp de patates,
0: no,
2: això.
0: No li estàs... A veure,
2: hòstia,
0: jo crec que si vas gatejant, Potser tippers.
2: Hola, però...
0: Sí,
2: i no, això valdre, quan has dit?
0: 440.000
2: euros. 440.000
0: euros,
2: eh?
0: Sí, home, endavant. Aquí t'has de posar una mica de la teva part. No t'ho poden donar tot fet, també.
2: Jo, perquè la gent sigui conscient, ja no és només que puguis veure què hi ha al costat, o sigui, que tu, si tu, per exemple, passessis per un cantó i jo per l'altre,
0: sí,
2: no només ens veuríem, bueno, sinó que podem creuar.
0: Podem xocar la mà.
2: Podem xocar la mà i sí, podem passar la cama, el braç, ficar-nos sí, cap a dintre, perquè és que exacte, no hi ha res. Hi ha una planteta exacte, aquí, una planteta allà, bueno...
0: Si t'hi fixes, hi ha un detall meravellós, que és que hi han posat una porta d'emergència per si algú s'angoixa entre tanta espessor que
2: botó
0: diu...
2: Botó del pànic!
0: Com surto, com surto? I dic, calma, que estem amb tot, eh? Estem
2: brillantíssim,
0: amb tot.
2: Brillantíssim.
0: Llavors,
2: com es diu això?
0: Això és el jardí de... Ai, el laberint de Vitòria.
2: De Vitòria,
0: Vitòria sí. Vale. O l'Arizu, crec que es diu.
2: O l'Arizu.
0: Laberint de l'Arizu. Llavors, avui la meva reflexió no és meva.
2: Sí.
0: Avui vull quedar-me amb les paraules de l'alcaldessa de Vitòria, que va fer un tuit sobre el laberint pelat de 440.000 sí, euros dient perderse también puede ser encontrarse. Bravo.
2: Brillantíssim.
0: Em sembla increïble.
2: Aquí, alcaldessa, la millor.
0: Ni un pero, ni un pero.
2: Un pero.
0: Menys peros que fulles té el laberint.
2: David Bartos, Julià Cot, gràcies, eh?
0: A vosaltres.
2: A perdre's, a perdre's.
0: Que hi vagi el papa, eh?
2: Sí, que vagi el papa. Home, ja
0: mira,
2: està,
0: que tenim un laberint de puta mare aquí. Sí, sí.
2: Ara tornem, va.
3: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
4: Vermuts Miró. L'autèntic vermut de Reus. Des de 1914. Vermutmiró.com. Dia lliure. Amb Xavi Bundó.
5: Hola.
6: Hola.
5: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
8: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
9: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
10: Només durant 3 dies torna Village Stars a la Roca Village. 70% de descompte addicional sobre el preu del Village en una selecció de peces de les teves firmes preferides, com Adidas, Bosch i Not Project. Són els Village Stars de la Roca Village. Només del 5 al 7 de juny. És ara o mai.
11: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb E són l'upgrade de les vacances. Amb Balearia, tries viatjar a tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Balearia, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Balearia.
12: RAC1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
13: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a tots escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? Ja ens explicaran secrets inèdits, però un geni universal em pensava que el programa anava de mi.
12: El divendres 12 de juny a la 1 del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre Reus.
4: RAC 1. Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració de Vermuts Miró.
13: Esther, qui és més geni, Antoni Gaudí o això?
14: Vaya papanatas.
13: Papanata no és català.
15: I vaya tampoc, eh?
13: Tu calla, repipi.
12: Escolta el programa per saber com venir de públic.
4: A RAC 1,
9: dia lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
2: I no digueu res, perquè està passant el papa i encara tindrem un problema. 1:38 minuts.

0: amb una mica de música, amb una banda que ens els estimem molt, que ja han vingut en diverses ocasions i, en fi, que els coneixem de fa anys i que, en fi, en aquest temps que fa que han vingut aquí en diverses ocasions ja han omplert fins i tot la Sala Apolo de Barcelona. Els hem convidat a venir una estona al programa perquè fa poquet han estrenat disc, que es diu King Goig, del segell Montgrí, i de Goig, la veritat, en fa molt. Deixeu-me que saludi el Dan Peralbo. Com estàs, Dan?
1: Bé, molt bé.
0: El Red, com estàs, Red? Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Albert Rams i el Pol Villegas. Com estàs, Pol?
3: Bon dia, bon dia.
0: Bueno, jo content perquè m'heu portat aquí un regal. Que això no és la resistència, però bueno.
3: Una ofrena.
0: A favor. És una ofrena amb el papa, no?
3: Hem portat Ratafia de Dan Peralbo i el Comboi.
0: És molt fort.
3: En honor que hagi sortit aquest disco i que hagi anat bé.
0: Però ara tens Ratafia, Dan, o què? Pròpia.
3: Bueno, és de Ratafia Bosch, hem fet una col·laboració.
0: Una col·laboració, sí, de marques.
3: I sempre el que diem és que ha passat tots els controls sanitaris i vull dir que és...
0: és una advertència, és que ara m'han dit, aquesta escena que s'està reproduint en antena s'acaba de produir fa uns instants. M'han dit, aquesta mateixa frase, ha passat tots els controls i el David Martos, que estava marxant, diu, hòstia, genera molta inquietud que algú et porti un alcohol i et digui ha passat tots els controls.
3: Està precintada.
0: Perquè sense voler penses al contrari.
3: Bueno, perquè penses, hòstia, vosaltres Ratafia que han fet a la banyera de casa seu.
0: Exacte.
3: I que també n'han fet alguna.
0: T'ha fet Ratafia a la banyera de casa?
2: El Jimmy fa Ratafia a casa seva.
0: Què dius, ara?
3: I tant. Falta.
0: Hosti, sí. Noi.
2: Clar.
0: Està bé, està bé. Bueno, com esteu?
3: Bé.
0: Com ho porteu?
3: Bé, molt contents.
0: Bueno, m'han dit que ahir vau allargar la nit, això sí, no?
3: Bueno, perquè un cop al mes fem de DJs a la Jascava i...
0: També?
3: Sí, també. Estem obrint el mercat, estem fent Ratafia, estem fent
0: Ratafia,
3: de DJs.
0: Ratafia, DJs.
3: Sí, una mica.
0: Lo següent, bueno, ja ens ho trobarem. Tinc un bitllet per tot. Són una banda que ens encanten, Dan Peralbo i el Comboi, amb aquest disc que, com dèiem, es diu King Goig, que va sortir a finals d'abril, per tant ara ja farà, doncs això, un mes i una mica més. Com està la rebuda? Com està funcionant?
3: Pues no ho sé.
0: Per què?
3: Perquè encara no hem pogut palpar-lo. Només hem fet dos concerts, i el primer va ser la presentació,
0: sí.
3: I encara no l'hem pogut rodar. Aviam, joder, jo estic content. Estic molt content.
2: Aviam, la percepció és bona, el que passa que des de dins, nosaltres portem tant de temps treballant amb aquest disc, que és, un cop sortit, és com, ostres, no ho sé, ho hem de pair encara, saps?
0: Mm. Per cert, hi ha una cosa del... ara que citeu el Jimmy, no? Que diu que a casa feu, fa, o ha fet, no sé si encara en fa.
2: Cada any en fa.
0: Sí. I us en regala, o no? Se la queda tot
2: ens, ell. Ens en deixa veure.
3: Bueno, sí, ens en deixa veure, perquè de Nadal a Sant Esteve, però...
2: No sé. Sí, dura molt poc.
0: És que m'ha cridat l'atenció que al disco hi ha una dedicatòria, sí. No sé si és aquest Jimmy, deu ser aquest Jimmy,
2: és aquest Jimmy.
0: Jimmy is the only one.

0: Jimmy is the only one. Però escolta, això de dedicar-li una cançó al, a un membre del grup...
1: S'ho mereix,
0: Per què s'ho mereix?
2: La història molt divertida, perquè en Jimmy ara està en una etapa de la vida que està... Bueno, viu
0: platòric.
2: Molt... Platòric.
0: Sí, està platòric.
2: Està platòric. I un dia ens explicava una historieta que va tenir per Barcelona, estàvem els quatre al metro, i en Jimmy és d'aquestes persones que xerra molt alt. I que estàvem al metro i tothom s'enterava de les vivències que havia tingut la nit anterior. I de sobte un senyor trajat amb un bastó que anava, baixa del metro, li toca l'esquena i li diu... De gran vull ser com tu. I va ser, vale, o sigui...
0: I el Jimmy quina edat té, per comparar-ho, eh?
2: 28 anys.
0: 28. Sí, sí. I el senyor gran li va dir, jo, com tu.
2: Sí, sí.
0: Està bé.
2: I llavors també això, perquè ha estat fent una gira i un disco amb una mà.
0: Què vols dir amb una mà?
2: Que està cardat d'una mà, que van haver d'operar, se li estava com una malaltia molt rara que se li podria un os de la munyeca.
0: No fotis.
2: Sí, sí, i va fer una gira sencera i el disco amb una mà. I llavors, com, entre això i l'avi aquest que dient de gran vull ser com tu, pam.
1: És un heroi, el Jim és un heroi.
0: I com es toca la bateria amb una mà?
1: Doncs hi ha vídeos, mira, mira, els,
2: es pot veure,
1: el tio va així, quina era l'esquerra, anava fer així...
0: I arriba, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: És molt fort, això.
2: És molt guai.
3: Si nosaltres com a músics no ho notàvem en directe.
1: No, no, no.
0: M'ho esteu dient en sèrio, això, eh?
1: O sigui, era com ell notava si fes... coses que ningú més sent, com que el Charles no el tocava just quan tocava la caixa i això li feia ràbia, llavors va aprendre a fer-ho amb el peu. Sí. És un crac, és un crac.
0: Hòstia, però té un mèrit tremendo, això, eh?
1: Molt, sí, molt, molt.
0: A més, amb una banda de rock i tot això.
2: Claro, claro.
0: Per això és Jimmy the Only One.
1: Ah, home!
3: Ara ho has entès, eh?
0: Va, posa't més cançons. Què farem? Però m'alegren, perquè entre altres coses trobo a faltar el rock, i és una cosa que no n'hi ha gaire últimament a casa nostra. No ha desaparegut mai, però està bé que el reivindiquem. I després, perquè aquest disc, tinc la sensació, no sé si esteu d'acord, que és alegre, i és una mica això, joia de viure, alegria, amistat, no? Hi ha molta amistat, potser.
2: Tu estic com a grup de música?
0: No,
2: vale.
0: Però m'encantaria. No tinc el talent.
2: No, és que estaves dient això i deies, no sé si de dir...
0: No, no, bueno. M'hagués agradat, però...
2: Sí? Què tocaries?
0: Hòstia, no ho sé.
2: Estic fent l'entrevista ara jo, eh?
0: No, sí, aquesta és una bona tècnica.
1: Jo el
0: veig,
1: o baixista o bateria.
0: Baixista o bateria.
2: Jo anava a dir baixista, també.
0: Baixista, perquè són els frics, no? Normalment, o no?
2: Sí, bueno, jo soc el baixista. Jo, bueno, de fet, en Pol... He vist empatia als teus ulls.
0: Hi ha aquesta càrrega que els baixistes són els diferents de la banda,
2: sí,
0: o no?
2: Sí, mai, i tant. En Pol toca el baix perquè no sabia tocar prou bé la guitarra.
0: Oh!
2: Va ser així. I, de fet, o sigui, quan vam muntar el grup, ja amb uns anys que teníem, en Pol va venir a fer coros. I teníem dos guitarres, un coros, que ell sol amb un micro allà pel plantat, i dèiem, hòstia, Pol, potser que toques una mica el baix, que faria falta. Però clar, vull dir, el baix sempre és una mica...
3: Som els rarillos.
1: Però n'ha après, ho fa molt
3: bé. Si no tens instrument, és un molt bon instrument per aprendre a tocar, perquè només has fet notes. No.
0: Ja, però com tots els instruments han de fer notes.
3: No, però aquest és encara una mica més fàcil.
0: Jo sempre el trobo difícil, el baix, que vols que...
3: No, ja veuràs que no.
1: Has de tenir ritme.
2: Però tocar el baix a casa també va ser ben avorrit, eh? Anar a la platja, visita anar a la platja. Amb el baix.
3: Els col·legues.
2: Veniu,
3: que t'ho has portat el baix.
0: Què vols dir, que per lligar no funciona tan bé el baix?
3: No, lligar el cantant i la bateria.
0: Ja està.
3: El cantant perquè està allà i posa la cara,
0: vale, el
3: i el bateria
0: no.
3: Perquè és molt espectacular.
0: No lligueu.
3: Però si jo estic mig d'esquenes en directe... Em poso
1: no estàs d'esquenes.
0: Si et passa com els shoegazers aquests, que es miren les sabates.
3: No, jo intento mirar el públic, però igualment...
0: Quan poses d'esquena per mirar el públic és difícil, eh?
3: És que és actitud de baixista, això, de veritat.
0: Ah, vale.
3: És manera de fer.
0: S'ha de ser així, no?
3: No ho sé, jo no ho manaré, però sol ser. Un, dos, tres i pica la paret. Tot el que hi ha fora aquí no va per res.
0: Saps que sempre m'agrada preguntar als músics que, i jo crec que en els que feu música així moguda, tensa, no? Perdó, tensa, que la gent ha de ballar, tu, i s'ha de moure. És què passa quan hi ha algú del públic, un dels tots, que no balla?
2: Pues que jo em fixo tota l'estona.
0: Sí, eh? Això us passa, és que us passa a tots, és increïble.
2: Sí, sí, i és veritat, eh? Si no és cap
0: tòpic. Pots tenir 3.000 tios ballant, i si n'hi ha un que no ho fa...
2: Aquest
0: tio l'he de guanyar.
2: Sí, sí. Però crec que és molt guai guanyar-se al públic. És molt guai. O sigui, ara els concerts que hem fet fins ara sí que la gent ja ens venia a veure, però hem estat picant molta pedra. L'any passat vam fer 40 concerts que ningú ens coneixia i era com, vale, guai, us venim a convèncer i esperem que us endinseu amb el comboi. I, joder, pues prou bé.
1: Sí, però tampoc passa res, perquè la gent és com és. Sempre hi ha, sempre hi ha el típic.
0: Totalment.
1: O sigui, ratllaràs perquè hi ha un que no li donarà
2: gana. No, però crida l'atenció, eh?
1: Crida l'atenció, però escolta'm, potser és soso i ja està. El problema és seu.
2: I saps que ratlla molt, també?
1: Què ratlla?
2: Quan no hi ha ningú de públic.
0: Ah, bueno, clar. Està complicat, llavors, sí.
2: I això ens ha passat.
0: Tocar sols?
2: A Caldes de Montbui.
0: Sí, eh?
2: Fa com 4 anys.
0: Què dius, ara?
2: Vam començar el concert, que era l'hora del vermut, i hi havia una taula que ens feia mig cas, i llavors ens van fer així perquè s'anaven a dinar. I ens van dir, tu, que anem a dinar? I ens van quedar sols sense ningú.
0: I? Veus seguir?
2: Bueno, sí,
1: vam fer versions dels Beatles, vam tocar Satisfaction...
3: Vam fer un setlist que mai a la vida ningú haurà escoltat.
0: Però, perdona, i després no va aparèixer ningú més?
2: No, ningú. Teníem una persona fent calçots a darrere l'escenari i el tio anava aplaudint i deia el millor concert de la meva vida. I dic, ja, cabrò.
3: Només per mi, no?
2: Sí, només per tu. I estava darrere nostra i ens anàvem girant cada cop i llavors ens va donar uns calçots i va dir, ho heu fet molt bé, tio, i moltes gràcies.
0: No, no, si sou bons, el tema és aquest, no? I no... Però això és una cosa molt interessant de les bandes, perquè per arribar a un determinat moment passa totes per aquí, no? I llavors l'hòstia emocional que pot ser tocar sense cap tipus d'èxit, però per aconseguir arribar a un altre lloc després, és intensa, vull dir, s'ha de saber suportar això.
2: No, estem molt agraïts, i de fet ara ho parlàvem amb Pol al cotxe, que joder, que és molt bonic aquest disco que m'està anant, i l'altre dia a Girona a les Escales, veure 1.000 persones cantant totes les cançons, quan el disco portava només una setmana a l'aire, ja se les sabien, i dic, joder, és molt d'agrair, i passen tantes coses que a vegades no te n'enteres, i és important també parar-se i dir, hòstia, que guai i que bonic.
1: Sí. Quin goig!
0: Exacte,
2: ara m'he fotut sèrio, ara.
1: Sí, no, no. Estava pensant, què bé que parla el Dan, eh? Ha madurat.
0: Va, posa'm en un altre. Com?

0: Les cançons són teves, Dan, o no? O són col·lectives, això?
1: Són de tots, sí, sí. Sí que cadascú porta un embrió, però llavors a l'hora de gravar-les i de composar-les estem tots allà. Mm. Tots, sí, sí, sí.
0: T'hauré de demanar per aquesta en concret. Mm. Què és aquesta cançó?
1: Què vols dir que és?
0: No, de què parla? Quina és la història d'aquesta
1: cançó? Aquesta cançó és una mica... Tenia moltes ganes de fer-la i crec que ha arribat el moment i l'he feta conscientment i parla d'un abús que vaig patir quan he petit i d'un personatge que va quedar a les fosques molt temps i que la gent li va girar l'esquena.
0: A Osona.
1: A Osona, i que ningú acaba de saber la veritat del que va passar. I he decidit fer la cançó, explicar-ho, no tenir por i que a poc es vagi descobrint la veritat, que ja estava a presó aquest tio, vull dir... No?
0: Estava a presó per sí, això, per abusos,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: Però vull dir, com aquí a Osona es va amagar molt ràpid, això. I no em donava gana de...
0: Quina edat tenies tu?
1: 12-13.
0: 12-13. Sí, sí. I li va passar molts nens de la comarca.
1: Sí, i de fet, després de fer la cançó, m'ha obert i m'ha trucat molta canalla, que ja no són canalla, ja tenim 28-30 anys, que mil gràcies per dir-ho, per fer-ho públic, i que, no ho sé, vull dir, no sé si he fet bé d'explicar-ho, si no, però crec que em feia falta per curar-me, per tancar un cercle, i també per prevenir. Perquè estic veient que també això pot servir en un futur perquè hi hagi més consciència i que entre tots, a les escoles o on sigui, puguem estar més al cas d'aquests temes i que no sigui un tabú.
0: Per què estava en contacte amb nanos, aquest senyor?
1: Perquè ell, bueno, ell muntava grups de música, anava als escoltes i com sempre estava rodejat i era, bueno, anava, sí.
2: El seu mètode.
1: Mm-hmm. Era el seu mètode.
0: I llavors no sabeu quanta gent són víctimes seves?
1: No, perquè a més també quan és un abús infantil no n'ets conscient fins al cap d'uns anys.
0: Ja.
1: Perquè t'ho camuflen amb un joc, t'ho camuflen amb un divertimento i llavors t'adones que allò és més xungo del que semblava i quan ets gran, en el cas, amb 22 anys, vaig adonar-me en compte de què havia passat.
0: Ah, sí, cop, sí. O sigui, tu tens un tall de 10 anys que no ets ben bé conscient de res, sí. Fins que passa alguna cosa.
1: Fins que passa alguna cosa i tu n'ets conscient i llavors intentes tractar-te i dius, hòstia, que allò no va ser un joc, sinó que allò va ser més greu i llavors ho fas públic, primer amb la teva família, amb el teu psicòleg, i vas fent, i va arribar un punt que no em bastava, que volia fer-ho públic en general, perquè crec que puc ajudar. I en el meu cas, pues, que hi hagi hagut referents com en Joan Reig, m'han anat molt bé.
0: Joan Reig va treure una cançó en el seu dia, no?, sobre aquesta qüestió.
1: Sí, i vull pensar que fent això també puc ajudar altra gent. Mm. I ho faig per aquesta intenció i després, vull dir, molta gent m'ha trucat i m'ha obert que també aquesta persona malauradament va passar per les seves vides i que no ho havien fet públic mai, no ho havien dit mai i que m'ho han agraït. I crec que si serveix per alguna cosa és això i estic content d'haver-ho fet.
0: No te l'has tornat a creuar?
1: No, està a Saragossa, està a presó ara mateix.
3: O... Per tu mateix també, no? En realitat, vull dir, no només és com per donar un exemple, sinó per un mateix també, com per al final les cançons són una teràpia, no? També ens expliquem el que ens afecta la nostra vida, les nostres vivències, el que ens senta bé i el que ens senta malament, no? I d'això en surten les cançons.
1: Exacte. Mm.
0: No, i després fugir d'una cosa que en el cas dels abusos està comprovat que sempre passa, que és la vergonya. No?
1: Sí.
0: Una mena d'autoculpa durant un temps d'una cosa de la qual, evidentment, no has tingut tu la culpa.
1: Inclús ara, en plan, per això abans he dit que no estic segur si he fet del tot bé.
0: Ja.
1: Perquè sempre hi haurà aquest sentiment de dir, hòstia, m'estic mostrant molt vulnerable, quan, de fet, jo amb d'emprar el convoi mai tampoc havíem parlat massa de coses íntimes i ara, de sobte, pues, he obert la porta a lo grande i dic, pues sí.
0: Què va ser, un dia que vas portar la cançó i vas dir...
1: Sí.
0: Nois, mira, us ho explico. O no, sabien alguna cosa ells de la història?
1: Sí, ja fa molts anys que n'hem parlat. I bueno, vaig composar la cançó i vam decidir gravar-la, tampoc sense saber gaire si entraria al disco. I al final ha acabat entrant perquè la cançó també valia la pena. I també venia de gust, pues, per això.
0: La cançó es diu La volta al món i és estupenda, la veritat.
3: És la meva preferida.
0: Sí, directament, sí. Red.
3: Sí, sí, sí. És la que més m'agrada de tot el disco.
0: Per la cançó en si, pel que significa.
3: Tot. M'agrada musicalment, m'agrada la lletra... Si tinc alguna cançó preferida, és aquesta.
0: Parlaves del Joan Reig, mira,

0: És un tema profundament difícil d'explicar i a través d'una cançó. És que, clar, els que es dediqueu a la música teniu aquesta, diguem-ne, fortalesa que podeu explicar i treure fantasmes a través de la música, no? Exorcitzar-los. I el fet de que fos algú com el Reig i els Pets, no?, que es llencessin a fer una cançó així, perquè són una referència total, no? Suposo que també deu curar una mica.
1: Sí, sí, sí. I quan m'entreu la cançó, jo era petit i no n'era conscient de que jo també havia estat víctima. Clar, jo vaig escoltar la cançó i recordo que va sortir la notícia i vaig pensar, hòstia, quina putada. Però no n'era conscient. I llavors, un cop ho he treballat i n'he estat conscient i he escoltat la cançó aquesta i dius, hòstia, que guai, gràcies.
0: Per tu els Pets que són, o per vosaltres els Pets?
2: Home, per nosaltres és un grup molt referent.
1: Sí.
2: Sí, sí. És un dels grups que han sabut evolucionar de manera més interessant. S'han mantingut al peu del canyó. Un exemple. Mm. I som molt fans. Ens agrada molt.
0: Bueno, són boníssims. Sí, és així. Sí.

0: És el nou disc d'en Pere Albo i el Comboi. Es diu King Goig, fan ratafia, fan rock, begudes refrigerades, que diu el mossèn Nin a vegades, i ball, i festa, i alegria, i guitarres, que les trobem a faltar.
1: Sí, senyor.
0: Espero
1: sí,
0: que...
2: Però hi ha molts grups de guitarres, eh?
0: Sí, eh?
2: Sí, que sempre anem amb la cantarella de no hi ha grups. Hi ha un munt de grups.
0: Val. Sí, que això és una hostieta que m'has fotut. Està molt bé.
2: No, vull
0: dir... No, però està molt bé.
2: És com per
0: reivindicar-me. Perquè a vegades vaig amb aquest discurs a la ràdio, a mi que m'agrada el rock, i estaria molt bé que em convidés
1: més. A part que fins que no ho... Ja ho has normalitzat.
0: Sí.
1: Sembla que... No, encara ja queda que vinguin grups de guitarres. No, ja hi són.
2: Se'ls he de fer cas i punt.
0: Val, ens hi hem de fixar una mica més. On us podran sentir la gent les pròximes setmanes, els pròxims temps?
3: Hòstia, això són molt dolent, jo amb les dates...
0: Pere, ja t'ajuto. Festival Ítaca, 19 de juny, 20 de juny a Reus, a les Barraques. 26 de juny, el Festival a cel obert a les Masies de Voltregà. El 27 de juny, el Música in Viu de Granollers. 2 de juliol, el Vida, a Vilanova. El 10 de juliol, el Cruïlla, a Barcelona. El TBA, el 16 de juliol. La Festa Major de Palafrugell, el 18 de juliol. El Movofest a Mallorca, el 25 de juliol. Bueno, no parareu, nois.
1: Hòstia, hem de fer tot això.
0: Sí, és una feinada.
2: I més per anunciar.
0: Sí, espera't, ja us ho
2: dic. Perquè no ens han deixat anunciar.
1: Com ho farem, tot això?
0: No ho sé. Jo, ja, bueno, una mica de ratafia, sempre ajuda una mica.
2: Allò, segur.
0: Nois, un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies. Quin goig tenir-vos també aquí al Via Lliure.
1: Gràcies.
0: Va, 4 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Fem pausa i tanquem.
4: RAC 1. Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi! El Comerç Local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Cap Roig Festival presenta... Rick Ashley, Amaya, Antonio Orozco, Miqui Núñez, Víctor Manuel, Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
6: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
7: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
6: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
8: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
9: El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
10: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
11: Autovivo Punes.
12: Arriben els Autovivo Days. Del 8 al 13 de juny. Estrena cotxe o moto amb ofertes que volen. Sí, sí, volen. I aconsegueix 1.000 euros de descompte per la compra del teu vehicle. Vine a Sant Boi, a només 10 minuts de Barcelona. Descarrega't el teu xec a Autovivo Punes.
11: Autovivo Punes.
13: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
14: RAC 1. Aquest dissabte a Superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Viurem el Linyola San Fernando, partit de tornada de les semifinals per pujar a la primera divisió femenina de futbol sala. El playoff ACB amb l'UCAM Murcia-Barça. Tercer i definitiu partit pels quarts de final. La Copa del Rei d'handbol. La cursa sprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. El playoff d'ascens a primera divisió. El playoff de la primera divisió masculina de futbol sala. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports de RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
15: RAC1. Tots som un milió.
14: aquest dilluns...
15: Porque yo tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid.
14: ...al paradigma y la análisis.
16: Y ha habido gente muy cercana, don Florentino Pérez, ayudando a la financiación del Barcelona.
14: Aquest dilluns, al món a RAC 1, amb Jordi Basté des de Madrid, l'endemà de les eleccions al Real Madrid.
17: RAC 1. Tots som un milió.
18: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
17: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
0: 10 segons per damunt de les dues del migdia. Doncs fins aquí. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Ara us deixem amb tota la informació. I Nil Sant Martí, fins demà.
19: Bon dia, són les dues. El Papa ja ha començat el viatge que el portarà a Catalunya i admet a preguntes de RAC1 que parlarà en català i que ja l'està practicant. Això després de la polèmica per la presència inexistent d'entrada de la llengua pròpia en l'ofici amb què inaugurarà la culminació de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. De moment, el pontífex és a Madrid, on ha tingut un discurs marcadament polític. Demana posar punt final a la polarització política.
20: Invito a todos a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social, huir de estos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos.
19: Paraules que Lleó XIV ha llançat davant dels principals líders espanyols que continuen el xoc polític. Els populars no donen cap treva i mentre el papa parlava han acusat a Pedro Sánchez d'estar al corrent de tot sobre el cas de Leire Díez.
17: Amb Nil Sant Martí i Albert Ferran.
19: De seguida, els detalls de les primeres hores del periple del papa per la península, en què també ha hagut de sentir un contundent Felip VI, el rei espanyol, ha demanat claredat a l'Església per reparar el dany a les víctimes d'abusos sexuals per part de religiosos. Discursos en les primeres hores de visita que han col·lapsat la ciutat de Madrid de dalt a baix. Una fotografia que tot apunta que es repetirà a Catalunya. La Generalitat ja es posa la vena abans de la ferida i fa una crida a teletreballar dimarts i dimecres a l'àrea de Barcelona.
21: Bé, el Sant Pare, dia 9, dia 10, la previsió de mobilitat complica. Nosaltres, a través del Departament d'Interior, ho detectem i a través del Departament d'Empresa fem una recomanació per intentar reduir aquesta mobilitat.
19: Són les paraules del conseller d'Empresa Miquel Sant per aquest migdia davant la previsió també que els mestres s'assumin a la complexitat de gestionar una visita de primera magnitud. Els sindicats de l'ensenyament es reuneixen avui per organitzar les protestes amb què volen posar contra les cordes el Departament d'Educació. A banda, en aquest 14-15 us explicarem que els maquinistes demanen una investigació exhaustiva dels nous incidents a Rodalies de les últimes 48 hores. Els aiguats van provocar que diversos trens quedessin afectats i diversos viatgers també atrapats, un fet que demostra, diuen, que les obres d'urgència no han anat prou enllà, demanant més inversió i protocols per no posar en perill els viatgers ni el personal ferroviari. També pujarem a Collserola, com han fet centenars de persones aquest matí per exigir que es posi punt final al tancament del parc en les restriccions de la pesta porcina. La policia no ha pogut fer res per barrar-los el pas i la gentada ha fet una caminada pel Massis. I de nou farem cap al Fòrum de Barcelona, que es prepara per una última gran jornada del Primavera Sound amb noms com Gorillaz, DXX i Peggy Wu. Albert Ferran, bon dia.
0: Bon dia.
19: Als esports, la campanya electoral al Real Madrid arriba a les últimes hores amb retrets continus entre tots dos candidats, el més dur i contundent ara Florentino Pérez.
0: L'actual president ha carregat contra Enrique Riquelme per les promeses de fitxar Haaland primer i de negociar amb Klopp després.
22: Esto es algo que a ellos seguramente no les provoca ningún rubor, pero a todos los socios del Real Madrid y a mí en particular nos provoca mucha vergüenza. Y ese ridículo parece que no tiene fin. Anoche avanzan el nombre de un entrenador para ir a hablar con él y este entrenador le responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten. Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña.
0: De la seva banda, Riquelme ha assenyalat que el Madrid està immers en una greu crisi financera i ha insistit que Florentino Pérez vol vendre el club. El dia que, recordem, el Barça de bàsquet juga el futur a l'ACB. Aquesta nit ha de guanyar sí o sí a Múrcia si vol classificar-se per a les semifinals. A més, Marc Márquez s'ha endut la pole position del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i Marcel Granollers ha revalidat el títol de Roland Garros en la modalitat de dobles.
19: I el darrer titular pel temps, ens espera pluja i més calor. Abel Caral, bon dia.
23: Bon dia. Han d'aparèixer ruixats i algunes tempestes que de manera irregular afectaran el Pirineu, el Prepirineu, però també àrees de la Catalunya central, entorn del Montseny, Cap al vespre la majoria aniran desapareixent, però fins a entrada de la nit se'n mantindran en àrees del Prepirineu. Fa més calor que ahir. No parlem d'una calor exagerada. Les properes hores en general ens morem entre els 25 i els 30 graus.
19: 2:04, comencem.
1: 14:15.
19: I el primer punt de connexió, evidentment, a aquesta hora del migdia és Madrid, on ja fa més de 3 hores que és en dansa el periple, el viatge del papa Lleó XIV a l'estat espanyol, d'entrada amb aquesta visita a la capital espanyola, però que també l'acabarà portant a Catalunya la setmana entrant. Una visita que comença amb un destacat, i és precisament sobre l'estada que Lleó XIV farà a Catalunya. Finalment, el papa parlarà en català a cadascun dels actes i intervencions públiques que farà aquí al país, entre d'altres, la principal, l'acte d'inauguració de la culminació de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El papa arrenca aquest viatge oficial, però ho dèiem, a Madrid, on també està sent molt destacats els missatges de caire polític, tant els que ha llançat ell mateix com d'altres de les autoritats que han parlat aquest migdia. En concret, el papa s'ha centrat en la polarització política, polarització que demana que s'acabi, especialment entre la dreta i l'esquerra, però també ha hagut de sentir com el rei espanyol li demanava un compromís explícit per demanar perdó i posar fi del tot als abusos sexuals comesos per part de religiosos. Són els destacats inicials d'aquesta visita. Iniciem, però, parlant precisament del que afectarà més els actes que farà Catalunya dimarts i dimecres, i és aquest compromís amb el català després d'haver bandejat inicialment la llengua de tots els actes que tenia previstos, de totes les intervencions. És un canvi prou important que hem sabut justament en el vol, en el trajecte que feia el papa Lleó XIV aquest matí des de Roma i fins a Madrid. Els detalls amb qui l'ha acompanyat justament en aquest vol, enviat especial de RAC1, Arnau Mañé, bon dia.
2: Bon dia. Lleó XIV es desencalla o intenta desencallar una de les polèmiques d'aquests últims dies i garanteix que parlarà català quan vagi dimarts i dimecres a Catalunya. Ho ha fet en una conversa informal amb els periodistes durant el viatge en avió fins aquí, fins a Madrid, avui al matí. Aquest era el moment.
3: Hola, bon dia. Primero habrá, si puede entender o no, veremos ahí. Pero sí, saludo.
2: No se l'entén del tot, però el que diu és que ha pres el bon dia i que, per tant, hi haurà salutacions en català. Tot i això, ha evitat concretar quan i on seran. Just abans, en una benvinguda oficial i amb micròfon, Lleó XIV ha celebrat que un pontífex torni a l'estat espanyol després de 15 anys. RAC1, efectivament, ha anat per primera vegada a l'avió del papa i serà un dels mitjans de comunicació que l'acompanyaran en tots els trajectes que faci.
19: I ha estat gràcies a aquest trajecte que hem pogut saber el compromís, finalment, de Lleó XIV de parlar en català les intervencions que faci al país. Sobre aquesta qüestió també n'ha donat més detalls aquest matí al Vellebre de RAC1, el periodista i historiador Vicenç Lozano, especialista en el Vaticà, explica que dimecres es van fer reunions d'última hora per reforçar aquesta presència del català en la visita del papa. Segons Lozano, finalment s'ha optat per incloure la llengua pròpia a tots els actes, fins i tot amb àudios, perquè Lleó XIV pogués fer orella, pogués treballar la pronúncia i la fonètica del català.
4: Es va encarregar a un dels poquíssims catalans que hi ha al Vaticà que fes, doncs, les traduccions, òbviament, de parts que estaven previstes absolutament en castellà, entre les quals hi ha una part també important de la benedicció de la torre, que es feia íntegrament en castellà, recordem-ho, i se li va encarregar a aquesta persona també que fes uns àudios per captar la fonètica.
19: Caldrà, doncs, parar l'orella dimarts i dimecres, especialment en aquests actes de Lleó XIV a Catalunya, tant a Barcelona com també a la presó de Brianzú o a l'abadia de Montserrat. Abans, però, ho dèiem, ha començat aquest periple a Madrid i el primer discurs que hi ha fet al Palau Reial després de la rebuda de Felip VI ha estat un missatge clar contra la polarització de la societat espanyola. El papa s'ha mullat i ha reclamat als líders polítics que s'entenguin, Arnau.
2: Exacte, Lleó XIV no s'arronsa, ha fet servir el seu primer discurs per picar la cresta a la plana política, ho ha dit davant de Pedro Sánchez, davant de part del govern espanyol, davant de Feijó i presidents autonòmics com, per exemple, el de la Generalitat. Salvador Illa critica el pontífex, critica la polarització a l'estat espanyol i els llança tots plegats a aquest repte.
24: Hoy la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer en lugar de disminuir. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad. Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social.
2: Ara mateix, una de les grans incògnites del viatge del Papa és saber quan es reunirà amb les víctimes d'abusos sexuals a l'Església. El Vaticà ha confirmat que es farà aquesta trobada durant aquests dies, durant aquest viatge, però no ha concretat ni on, ni quan serà, ni tampoc amb qui es reunirà.
19: Gràcies, Arnau. De fet, qui ha fet una petició molt concreta, ara ho dèiem al Pontífex, en relació als abusos a l'Església, ha estat el rei espanyol. Felip VI ho ha dit al discurs de benvinguda, justament amb Lleó XIV ben a prop. És un fet molt poc habitual en cercles diplomàtics, en actes d'aquest tipus. En aquest cas, Felip VI li ha demanat al Pontífex una reparació dels danys a totes les víctimes. Seguim a Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
1: Sí, bon dia. Inèdit, en un discurs monàrquic, demana l'assumpció de responsabilitats per part de l'Església. I Felip VI li diu cara a cara a Lleó XIV.
5: No puede haber mayor contraste que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
1: De fet, el rei ha anat més enllà parlant de la dignitat de les persones. No ho ha fet d'immigració específicament, però sí que se l'ha entès quan ha reclamat la defensa dels drets humans i els valors democràtics. Clam també contra la polarització política. Això és, de fet, tot el que envolta aquest viatge, amb el Papa defensant la regularització de migrants. Per això també va a les Canàries, i en PP i Vox molestos per tota aquesta posició.
19: Missatges, doncs, que hem sentit els darrers minuts, ara ja fa una estona, però que han acabat aquests primers més discursos des del Palau Reial de Madrid, i el que està fent ara Lleó XIV és una passejada amb el ja clàssic Papamòbil, en aquest cas pel centre de la capital espanyola, un acte, doncs, abans de seguir amb la seva agenda, amb el dinar i amb la resta de recepcions i de visites que farà a la tarda, entre d'altres entitats de caire social. I ho dèiem, el discurs de Lleó XIV ha estat centrat principalment en una polarització política que l'estat espanyol de moment no té pas fi. De fet, coincidint amb la visita del Papa en els mateixos instants en què Lleó XIV parlava, el Partit Popular ha tornat a carregar els neulers contra el PSOE. I, a més, mesura que va coneixent detalls dels papers de Leire Díaz continguts en el sumari que instrueix l'Audiència Nacional, i va sucant més pa. Tot i el desmentiment de Pedro Sánchez, que hi va reiterar que desconeixia que feia Leire Díaz, l'anomenada lampista del PSOE, avui els populars acusen el president del govern espanyol d'estar al corrent de tot. Per això insisteixen que cal que dissolgui les Corts i que convoqui eleccions. Des de Madrid, ara, Roger Perciba, bon dia.
6: Bon dia. Els populars s'agafen a les anotacions manuscrites de Leire Díaz a les seves llibretes, on va escriure reunió amb P.S. Una evidència, segons el portaveu del Partit Popular, Borja Semper, que Sánchez estava al cas de que feia Díez.
7: Después de la evidencia acreditada por la UCO de que Pedro Sánchez era absolutamente conocedor de todo, lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que asuma su realidad. Si le ha pillado la Guardia Civil, que disuelva las Cortes i que de la paraula als espanyols.
6: Mentre els populars creuen haver trobat en aquestes anotacions de Díez l'equivalent a l'M.Rajoy dels papers de Bárcenas, des de l'espai de Sumar, la ministra Mònica García demana als socialistes que donin explicacions per evitar que Leire Díez sigui un llast per l'espai progressista.
19: I seguint amb les derivades del Papa, ens centrem a les que hi haurà a Catalunya. A banda del paper o no protagonista que tingui el català en les seves intervencions, també és molt important l'afectació a la mobilitat, a com trastocarà a la ciutat de Barcelona i a bona part de la zona més poblada del país aquesta visita. Lleó XIV serà a Catalunya, ho dèiem, dimarts i dimecres, i els Mossos d'Esquadra ja tenen enllestit un dispositiu de seguretat de màxims amb què blindaran la capital i altres punts com el monestir de Montserrat. Però els riscos ja calculats, per exemple, d'alerta antiterrorista, s'hi suma un altre mal de cap, les protestes dels mestres, que continuaran també aquesta setmana entrant. La decisió dels docents de no acceptar el nou preacord amb el govern per millorar condicions salarials planteja un escenari de mobilitzacions en què el sector educatiu, de fet, vol aprofitar la visita del Papa per fer pressió a la Generalitat. És per tot això que el govern ha fet una crida aquest matí a evitar desplaçar-se a Barcelona i a tota l'àrea de la capital els dies que duri aquesta visita, fins i tot recomanant teletreballar tothom qui pugui fer-ho. N'ha parlat la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
8: Què demanem? Pues demanem això. Si és viable, facin teletreball o adecuïn les seves activitats d'alguna manera perquè quedin menys afectades per aquesta mobilitat que esperem entorn de les visites que farà el Sant Pare.
19: Les autoritats preveuen moltes complicacions en espera de saber exactament què faran els docents. Els sindicats USTEC, la CGT i la Intersindical es reuneixen avui, de fet, per concretar com serà la nova jornada de vaga de dimarts, coincidint amb aquest primer dia de visita del Papa i també de la selectivitat. A falta de tenir el detall de les accions, ja han apuntat que el que volen és col·lapsar la capital per forçar Esther Niubó a negociar de nou, demanant fer un acord que tingui en compte factor més enllà de la part econòmica, factors com ara la reducció de ràtios. I a banda de la pressió que puguin fer els mestres, Esquerra Republicana també s'hi suma i insisteix al govern que torni a asseure's la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ho ha dit aquest matí al Consell Nacional del Partit.
9: Que els mestres han de poder fer de mestres. I el govern de la Generalitat necessita una cura d'humilitat per afrontar el conflicte que avui hi ha amb els mestres i donar una resposta que estigui a l'altura del país. Per tant, demanem al govern de la Generalitat que continuï assegut negociant amb els sindicats per trobar una solució.
19: Posició dels republicans que posen entredit el discurs del PSC i del govern, que ahir descartaven de totes reobrir la negociació. La consellera d'Educació en persona es mostrava taxativa en una entrevista aquí mateix. A RAC1 deia que no es mourà ni un mil·límetre del preacord tancat fa una setmana.
17: 14-15.
19: Hem arribat així a un quart de tres, més qüestions. Els maquinistes demanen una investigació exhaustiva dels nous incidents a Rodalies durant les pluges de les últimes 48 hores. Els aiguats han provocat la caiguda d'arbres, deixant trens afectats i viatgers atrapats. És per això que sindicats ferroviaris com el Ferro han traslladat internament aquesta exigència i han tornat a denunciar la falta de mesures preventives quan hi ha temporals a les línies amb més riscos. És el cas de l'R3 al Ripollès o l'R11 entre la Selva i el Gironès. De fet, segons ha pogut confirmar RAC1, la caiguda d'arbres dijous al vespre no només va afectar un comboi de Rodalies, sinó que també va provocar destrosses importants al tren d'emergència que l'havia de rescatar Jordi Claret.
10: Tot i les intervencions d'urgències fetes per ADIF entre dijous i divendres, van tornar a caure un bon grapat d'arbres a les vies. Al Ripollès, a més del tren amb viatgers afectat, la màquina que duia el personal ferroviari cap al lloc de l'incident es va estimbar contra uns altres arbres que havien caigut. La dresina va acabar amb les finestres i el dipòsit de combustible rebentats, uns fets dels quals ADIF i Renfe no han informat. Les fonts sindicals consultades expliquen que els arbres van caure en punts habituals, cosa que demostra que amb la tala d'urgència de més de 10.000 exemplars que s'ha fet des de l'accident mortal de Gelida, no n'hi ha prou. Les mateixes veu demanen aplicar d'una vegada per totes protocols per aturar el servei a les línies amb més risc. A banda de l'R3, ahir al matí també hi va haver afectacions entre Girona i Caldes de Malavella.
19: Més coses, els bombers continuen vigilant l'incendi que ahir va cremar una nau industrial al polígon Torre del Rector, Santa Perpètua de Mogoda. El foc va començar a la tarda a la planta d'Onda i va generar una gran columna de fum, Violeta Martos.
11: Aquesta hora el foc continua controlat i els bombers mantenen les tasques de vigilància per evitar revifades. La nau d'uns 20.000 metres quadrats és un magatzem on s'hi guarden peces de recanvi i motocicletes. Encara no es sap quin va ser l'origen de l'incendi, però l'afectació de la teulada és ara el motiu principal de preocupació dels bombers. N'ha parlat al Via Lliure de RAC1 l'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza.
12: La teulada sí que ha caigut i el risc o la por que tenen és aquesta, no? Que puguin ensorrar-se tot l'edifici. Suposo que treballen per que no puguin fer tota la valoració una vegada que puguin entrar, que puguin accedir, puguin fer totes les tasques d'investigació i per veure on s'ha produït l'incendi i les conseqüències.
11: Els bombers van haver de desallotjar una vuitantena de treballadors i també es van evacuar les naus properes a la planta.
17: 14-15.
19: 2:18, més coses. Diversos sindicats i entitats despleguen avui durant tot el dia una macroenquesta sobre el cost de vida. Més de 1.500 voluntaris s'han mobilitzat a 37 municipis del país per saber si la població estaria disposada a sortir als carrers i a fer vaga general per demanar un increment dels sous i també una facilitat per accedir a l'habitatge major de l'actual. N'ha parlat a RAC1 el portaveu de la campanya, Rubén Sáez, que té clar que aquesta enquesta és el primer pas d'un procés que va per llarg.
13: El tir de sortida de tot aquest procés, que a mínim durarà un any. No sortirem nosaltres amb les dades dissabte i direm, pues, passat demà fem una vaga, les coses no són així. Això és un treball a llarg termini. El que sí que traurem és una dada seriosa, la que no ens està donant ni a l'INE ni cap altre organisme oficial, de fins a quin punt la gent està disposada a mobilitzar-se per això.
19: A 6:45 d'aquesta tarda és previst que els sindicats anunciïn els resultats de l'enquesta. I més mobilitzacions, en aquest cas a Collserola, unes 200 persones han desafiat aquest matí les mesures de seguretat per la pesta porcina. Els agents no han pogut fer res per barrar-los el pas i la gentada ha fet una caminada reivindicativa pel Parc Lluc Ferrés.
14: Fa unes setmanes va divulgar-se una iniciativa a través de les xarxes socials que proposava una caminada pel parc després de 6 mesos de tancament. Els assistents reivindiquen que el seu dret a la salut i de passejar per

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: El passat, el present i el futur del pop-rock argentí es troben al Bars Festival. El so psicodèlic, electrònic i elegantment decadent de Babasónicos es dona la mà amb el pop melòdic, funky i càlid de Silvestre i la Naranja en una cita doble que promet convertir Buenos Aires en una regió més a l'escenari del poble espanyol.
3: Apunta la nit de l'11 de juliol i vine a celebrar el so de tot un país. Entrades a la venda a bars.cat.
2: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
4: A Sound, Bany, Llestin, avui viurà l'última gran jornada d'aquesta edició. I ho farà, entre d'altres, amb aquesta veu, la de Goril·les. Són un dels plats estrella de la nit, però també seran The XX, compliran el parc amb el seu pop melancòlic. Being as in love with you as I am, being as in love with you. També seran els nord-americans Big Thief. I al final de festa d'aquest dissabte nit a càrrec de Peggy Gou. Però hi haurà més noms, alguns per cert encara sorpresa, que els sabrem ben aviat. Dijous el director del festival, Gavi Ruiz, va avançar al món a RAC1 que quedava un cap de cartell per revelar. De moment encara no ha aparegut, però hi ha travesses de tota mena i alguns noms ja apunten fort. Adrià García, bon dia.
5: Sí, bon dia. El Primavera Sound sempre hi ha qui està pendent de les sorpreses d'última hora i tenint en compte les paraules de Gavi Ruiz al món a RAC1, aquesta vegada les expectatives estan més que justificades. Entre el públic van sonar noms com Charlie XCX o Rosalía, però cap de les dues és ara mateix a la ciutat. Qui sí que hi és la cantant Olivia Rodrigo, que ahir va penjar una foto a les xarxes des del festival. En les últimes hores, per tant, els seus fans l'han convertit en la gran favorita a les travesses. La jove estrella del pop és una fan confessa de The Cure que ahir van omplir el Primavera Sound de nostàlgia. La banda, liderada per Robert Smith i companyia, van fer un recital de 2 hores i mitja, encadenant clàssic rere clàssic. Feia prop de 2 anys que no pujaven a un escenari. L'altre gran nom destacat de la jornada d'ahir va ser el d'Addison Rae, que es va consagrar com una gran diva del pop davant d'un públic entregadíssim.
4: I més enllà del Primavera, aquesta tarda a Girona, continua el Festivalot, entre d'altres, amb Miqui Núñez. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. L'artista, en aquest cas, doncs, hi serà aquesta tarda. El de Terrassa se sumarà a altres veus que també ja han passat aquest matí, com ara els Catarres. I no ens movem de terres gironines perquè es Esponellà, el Pla de l'Estany, i continua el recòndit, avui amb Maika Makovski.

0: La sisena edició del Festival s'allargarà fins al 17 de juliol i també acollirà les actuacions, entre d'altres, de Maria del Mar Bonet i Borja Penalba. Per tots aquests festivals i accions a l'exterior, en aquest cas, doncs, activitats que pugui fer qualsevol persona, cal estar pendents de nou del cel.
1: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Compte, perquè hi haurà noves precipitacions aquest cap de setmana, després que dijous la pluja condicionés la Patum o el Primavera. Ahir vam tenir un dia tranquil, però avui torna a tocar estar pendents del cel perquè hi haurà alguna mena d'afectació en forma de pluges, sobretot cap al nord del país, Abel Caral.
2: A veure, en el cas de Berga, sí que al llarg de la tarda, vespre i fins als vols de la mitjanit s'hi espera pluja no continuada, però hi pot haver algunes tempestes, fins i tot no els aiguats de dijous, que déu-n'hi-do. Però bé, una pluja que sí que pot condicionar, per tant, les primeres hores, si més no, del passacarrers d'avui de la Patum. De cara a demà no s'esperen pluges en aquest sector del país, i avui tampoc a Barcelona, tampoc demà, per tant, avui el Primavera segon que no ha d'estar condicionat per les precipitacions. Sí que això, al llarg de les properes hores, ruixats, algunes tempestes, el que dèiem, no aiguats com els de fa un parell de dies, però sí que alguna tempesta pot ser una mica forta, al Pirineu, Prepirineu, entorn del Montseny, sectors de la Catalunya central, amb temperatures màximes en general entre els 25 i els 30 graus, les més frenades arran de mar i a les valls del Pirineu, les més altes cap a Ponent i a l'interior de la Vall de l'Ebre.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental

0: al IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: RAC 1.
2: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
3: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 € aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
4: Notícies.
5: Contingut exclusiu.
4: Ràdio en directe.
5: RAC més 1.
4: Podcast.
5: Perquè amb l'app de RAC 1 tot és més.
6: RAC 1. Alguna cosa gran és a punt de passar. A la Fundació Adecco acomiadarem tots els enemics. I tu t'hi pots unir. Entra a despediratodos.com.
7: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
8: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
7: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
8: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
7: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
8: Consulta els models i marques que hi participen.
9: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar, gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
5: 14-15. Amb Nil Sant Martí i Albert Ferran.
10: Hi ha 3 minuts per 2:45, estem ja pels esports, centrats en la campanya electoral del Reial Madrid, que avui acabarà amb els darrers actes de Florentino Pérez i d'Enrique Riquelme, Albert.
11: L'actual president ha fet ja aquest migdia el tancament de campanya i ha carregat durament contra Riquelme, i al vespre serà el torn de l'aspirant. De seguida, amb el Miquel Agut, sabrem l'última hora dels comicis al Madrid. Demà els socis que no hagin votat per correu tenen una cita a la ciutat esportiva de Valdebebas. També d'aquí a uns minuts reviurem la remuntada espectacular del Sabadell al play-off d'ascens a segona. Els arlequinats són a 2 partits de tornar al futbol professional. I, evidentment, anirem cap a Múrcia, perquè aquesta nit el Barça de bàsquet es juga al futur a l'ACB. Abans, però, situarem les principals cites esportives d'aquest migdia, començant pel Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Ja sabem, Quim Salvador, qui sortirà des de la pole position.
10: I serà Marc Márquez, que ha aconseguit la segona pole de la temporada. A més, ho ha fet amb suspens, perquè ha caigut a l'inici de la Q2 i en 13 minutets ha passat de revolcar-se per l'asfalt, involuntàriament, esclar, a aconseguir la posició preferent per l'esprint d'aquesta tarda. De fet, falta poc més de mitja hora, arrenca a les 3 i la cursa de Gran Premi de demà. El campió Cerverí de Ducati estarà acompanyat a la primera fila de la graella pel murcià de KTM Pedro Acosta, segon, i pel murcià de l'equip Gresini, Fermín Aldeguer, tercer. La segona fila és per Fabio Di Gianantonio, quart, Pecco Bagnaia, cinquè, i Marco Bezzecchi, sisè. La tercera, Raúl Fernández, setè, Jorge Martín, vuitè, i Luca Marini, novè. No han brillat Alex Rins, que arrencarà 20è, ni Maverick Viñales, que ho farà a la 21a posició a la 7a fila de la graella.
11: Doncs aquí a mitjoreta, Marc Márquez té l'oportunitat de lluitar pel podi a l'esprint del Gran Premi d'Hongria. Aquest cap de setmana també hi ha Fórmula 1, és una de les curses més emblemàtiques del Mundial, a Mònaco. De moment, aquest migdia hem tingut entrenament lliure.
10: Sí, interromput per bandera vermella per accident del pilot anglès de Haas, Oli Berman, que no ha pres mal. El més ràpid ha estat el líder del Mundial, l'italià de Mercedes, Kimi Antonelli, que s'ha situat per davant dels dos Ferrari dominadors ahir, segon Charles Leclerc i tercer Lewis Hamilton. S'ho ha perdut el team principal de l'escuderia vermella, Fred Vasseur, que és en un hospital de Monte Carlo en observació després d'haver hagut d'anar a urgències ahir la nit. Ferrari no n'ha donat de moment més detalls. George Russell ha estat quart amb l'altra Mercedes, el campió Max Verstappen, cinquè amb Red Bull, Carlos Sainz, 12è amb Williams, a un segon i dues dècimes de Kimi Antonelli, i Fernando Alonso, 21è, penúltim, a 2,8 segons i per davant només del seu company de l'equip, Aston Martin, Lance Stroll. La qualificació d'aquest Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 arrencarà aquesta tarda a les 4 i la cursa demà a les 3 de la tarda.
11: Sembla que la 33 tampoc arribarà a Mònaco. Aquest migdia també Marcel Granollers s'ha proclamat campió de Roland Garros en la modalitat de doble, Jaume Molló.
1: Sí, formant parella amb l'argentí Horacio Ceballos, han guanyat per 6-4 i 6-2 a la final a la parella finlandesa Eliovaara i Patten. És la segona victòria consecutiva de Granollers i Ceballos a París i, a més, han guanyat 3 dels últims 5 títols de Gran Slam.
11: I aquesta hora, pendents de la Lliga Femenina d'Hockey Patins, en joc el primer partit de la final entre el Vila-sana i el Fraga.
1: A 6 minuts 56 segons per arribar al descans, empat Vila-sana 1, Fraga 1.
11: Passen 45 segons de 2 quarts de 3.

0: de setmana d'eleccions a la presidència del Reial Madrid, Florentino Pérez contra Enrique Riquelme. Els socis del Madrid decidiran demà a Valdebebas entre la continuïtat i el canvi. Camí de Madrid. Hola, Miquel Agut, bon dia.
1: Exacte, bon dia, Albert Ferran Ferrés. Unes eleccions que començaran demà a les 9 del matí i que avui venen marcades, evidentment, pel comunicat que va fer ahir la candidatura d'Enrique Riquelme, segons el qual Raúl González, el director esportiu, en cas que Riquelme guanyi les eleccions, aniria dilluns a veure's amb Jürgen Klopp per intentar convèncer-lo de ser el nou entrenador del Madrid. No és que assegurin que el tinguin fitxat, sinó que és només una declaració d'intencions. Si guanyen i aniran a parlar. És un comunicat una mica tebi, però en tot cas, avui ja posat veu al mateix candidat.
2: Jürgen Klopp, un grandíssim entrenador, que està ara en un gran projecte deportivo, no tiene intención de entrenar a ningún club, pero nosotros hemos dejado claro al madridismo y al socio que si yo soy presidente de Real Madrid, a partir del mismo lunes, don Raúl González Blanco intentará traer a Jürgen Klopp al Real Madrid. Es nuestra único entrenador en este momento y es con el que queremos hacer y convencer.
1: Un comunicat que es va anunciar a 10:15 i poc després de la mitjanit des d'Alemanya, per exemple, Sky Sports recollia declaracions o comentaris del representant del tècnic que es mostrava molest pel contingut del comunicat i que, d'altra banda, assegurava que Klopp només agafaria una banqueta en cas de ser la de la selecció alemanya a curt termini perquè està molt a gust fent feina com a director de futbol del grup Red Bull. Avui, en l'acte de tancament de campanya, Florentino Pérez ja ha sucat pa.
3: Hay quien no tiene escrúpulos y utiliza la camiseta del Real Madrid para avergonzar a los socios. Hemos tenido que soportar el bochorno de que se lance un bulo en un show televisivo para engañar al socio y que minutos después el padre de un jugador, la representante también del jugador y el mismo club donde juega, que era el Manchester United, lo desmientan con rotundidad y les amenace con presentar acciones legales. Esto es algo que a ellos seguramente no les provoca ningún rubor, pero a todos los socios del Real Madrid y a mí en particular, nos provoca mucha vergüenza. Y ese ridículo parece que no tiene fin. Anoche avanzan el nombre de un entrenador para ir a hablar con él. Y este entrenador le responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten. Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña.
1: Un acte aquest de Florentino en un hotel proper al Bernabéu amb un públic agraït i en el qual ha celebrat que el papa Lleó XIV en el viatge cap a Madrid digués als periodistes que és seguidor del Club Blanc.
3: Y quiero dar la bienvenida también a Madrid al papa León XIV que hoy en el avión que le trasladaba a Madrid ha dicho a los periodistas que es del Real Madrid. Y eso para nosotros es un orgullo y un honor. Bienvenido a Madrid, su santidad, León XIV.
1: Les eleccions començaran demà amb l'obertura de les meses a partir de les 9 del matí. S'allargaran fins les 8 del vespre amb la visita papal. Ja hi ha diversos autobusos que es connectaran perquè els socis des de diversos punts de la ciutat puguin anar a votar amb els mínims problemes possibles. I, per cert, en una jornada paral·lela a l'electoral, el candidat Riquelme ha convocat els aficionats, el que ha batejat com el Dia del Madridismo, a partir de les 11 del matí.
0: Doncs ja ho heu escoltat. Fins l'últim dia retrets entre els candidats. Florentino ha carregat contra Riquelme en el tancament de campanya. Al vespre serà el torn de l'aspirant. Al voltant de les 8 farà el seu darrer acte. Veurem si respon Florentino i si fins i tot té guardada alguna sorpresa d'última hora. Mentrestant, a Can Barça es miraran les eleccions del Madrid des de la distància. El club està immers en el mercat d'estiu amb Julián com a principal objectiu i amb Bernardo Silva molt a prop. De fet, del futbolista portuguès n'acaba de fer referència al seu exentrenador al City, Pep Guardiola, preguntat sobre si Bernardo Silva encaixaria a l'actual Barça.
4: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
5: I el cap Julián?
4: També és molt bo.
0: Un Guardiola que ha elogiat l'etapa de Hansi Flick com a tècnic del Barça.
4: Han fet dos anys extraordinaris, més allà dels resultats, de lo bé que han fet, l'atractiu que és veure el jugar. En Vic soc molt fan del Hansi, de com ho fan, i per molts anys.
0: I ha deixat clar que la Champions no pot ser una obsessió.
4: La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. que no cop el fet de no guanyar-la tot sigui pensat que tot anés molt bo. La Lliga és la que et dona la consistència. La Champions d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. L'important és que el dia a dia sigui bo, que l'equip vagi creixent i no pensin que no només per no arribar a la final de Champions o no guanyar la temporada és dolenta. El que marca la base d'una temporada és bona és les lligues.
0: Declaracions de Guardiola en la inauguració d'una Cruyff Court amb el seu nom a la Salle Manresa.

0: Falten només 5 dies perquè arrenqui el Mundial de Futbol i avui una nova jornada Pau Bonastre amb amistosos de preparació.
1: Destaca el partit que jugarà l'Anglaterra de Marcus Rashford i d'Anthony Gordon, el primer partit de l'extrem anglès de 25 anys des que va fitxar pel Barça la setmana passada. Anglaterra juga a les 10 de la nit contra Nova Zelanda a Tampa. El conjunt anglès encara disputarà un partit més abans de començar el Mundial. Serà dimecres contra Costa Rica. També avui a 8:15, Portugal amb Cancelo s'enfronta a Xile i a 9:15 destaquem els Estats Units. Alemanya també juga Cap Verd, que és el primer rival d'Espanya al Mundial, contra Bermudes a les 10 de la nit. A la mitjanit està previst que arrenqui el Brasil-Egipte amb Rafinha a la Canarinha i el futbolista del juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim, amb els egipcis. I a les 2 juga l'Argentina contra Honduras.
0: La selecció espanyola ja és als Estats Units, a Chattanooga, camp base de l'equip durant el Mundial.
1: I va aterrar ahir després d'un llarg viatge des de Santiago de Compostela fent escala a Nashville. Avui doble sessió d'entrenament, ja el quarter general de la selecció espanyola establert a Chattanooga. Tanuga en aquest Mundial. Cap a les 5 de la tarda saltaran a la gespa els futbolistes de Luis de la Fuente. La segona sessió serà a la mitjanit hora catalana en públic a les graderies. Ahir el més aclamat de la selecció en arribar a l'hotel va ser Lamine Yamal. Un jugador que centra lògicament totes les mirades pel seu estat físic i per quan pot debutar al Mundial. Precisament li preguntaven a Luis de la Fuente específicament per l'extrem de Rocafonda.
2: ¿Te va a estar Lamine bien para ese día, para el 15?
3: Quizás sea un poco prematuro. Está evolucionando fantásticamente bien, iremos día a día, pero yo creo que van a estar todos para ese día disponibles.
1: Espanya tindrà un últim partit de preparació al marge del que va disputar contra l'Iraq. Juga la matinada de dilluns a dimarts contra el Perú, a Puebla, demà s'hi desplaça, i després ja posarà els 5 sentits en els 3 rivals de la fase de grup del Mundial, que són Cap Verd, Aràbia Saudita i l'Uruguai.
0: Doncs amb ganes, ja que arrenqui aquest Mundial, mes i mig de Mundial que seguirem intensament a RAC1. Juga el Mundial masculí aquest estiu del 2026 i l'estiu vinent el Mundial femení, la selecció espanyola amb el bitllet gairebé a la butxaca.
1: El conjunt espanyol va golejar 4-0 a Anglaterra amb 8 blaugranes com a titulars i amb gols de Patri, Pina i un doblet d'Alexia. Precisament a la futbolista de Mollet del Vallès al final del partit insistia que un cop s'ha acomiadat del Barça encara no té decidit on jugarà la temporada vinent.
4: ¿Cuándo vamos a saber algo más de tu futuro?
2: No, ahora evidentemente no. No lo sé ni yo. Ahora estoy centrada en esto. Era muy importante el partido de hoy, de tener la posibilidad de terminar primeras. Queremos estar en Brasil. Es uno de nuestros objetivos. Por supuesto, el mío también. Lo tengo entre ceja y ceja. Entonces, acabar bien, ganar en Islandia, que es importante, y fuera de casa siempre cuesta. Veremos cómo está el campo también, las condiciones que nos encontramos, pero hay que competir bien, como siempre hacemos, asegurar la primera plaza, y luego ya tengo todo un verano por delante.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
3: Femenina, una incorporació del Cadí la Seu. Marina Avinyó, a base de 22 anys, arriba procedent de l'Azul Marino Mallorca després d'aconseguir l'ascens a la màxima categoria del bàsquet estatal. Sens dubte, el Múrcia-Barça de la CB és un dels plats forts d'aquest dissabte, tot i que també hi ha protagonisme per les altres seccions blaugrana. Per exemple, també a les 9, el Barça de Futbol Sala arrenca les semifinals de la Lliga.
4: Contra Movistar Inter, els blaugrana van derrotar el Valdepeñas a quart sense necessitat d'anar al tercer partit, igual que l'Inter, que va eliminar el vigent campió el Cartagena en dos enfrontaments. El Barça vol començar amb bon peu l'eliminatòria i acostar-se a la final. Una final de Lliga que enguany té premi gros, que és el principal objectiu, o un dels principals objectius de la temporada, classificar-se per la Champions. El tècnic del Barça, Javi Rodríguez, adverteix dels perills del conjunt madrileny.
5: No volverse loco porque dentro del partido pues van a haber muchas situaciones en las que ellos juegan mucho de cuatro, en las que ellos con espacios es un equipo muy peligroso, es un equipo que sale bien a la contra, es un equipo que corre mucho y bueno, es un equipo que lo hace bien, ¿no? Y no olvidemos que vienen de cargarse a Jimbe, que es el actual campeón de Liga de las dos últimas ediciones.
4: Avui primer partit, el segon dimarts a Torrejón de Ardoz, tots dos a les 9 del vespre. En cas que calgui, el tercer partit seria divendres vinent al Palau Blaugrana. Recordem, factor pista a favor del Barça perquè va acabar líder de la Lliga regular. L'altra semi la jugaran al Pozo i al Palma, demà primer partit a Múrcia.
3: També juga unes semifinals avui el Barça d'handbol, en aquest cas de la Copa del Rei, a partir de les 5 juga contra el Nava. El Barça és ultrafavorit per accedir a la final i revalidar el títol. I l'equip d'hoquei patins s'ha avançat 2-1 a la semifinal contra l'Igualada, després que els blaugrana guanyessin ahir 1-2 a les Comes. Demà al migdia, quart assalt també a Igualada. A l'altra semifinal, el Calafell va derrotar la pròrroga al Liceo i ha forçat el quart partit, que també jugarà demà al migdia. Els gallecs dominen aquesta sèrie per 2-1. Sis minuts perquè arrenqui l'esprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Podem sentir Quim Salvador, protagonistes.
6: Graella formada a la recta principal de Balaton Park i l'home que l'encapçala, la Pol, Marc Márquez, que ha explicat a Dazón la caiguda que li ha complicat la Q2 a l'inici de la sessió.
7: Sí, la caída esa nos ha complicado un poquito el qualifying practice, pero ya he salido convencido por la mañana. Lo dije ayer, me estaba gestionando para intentar hoy usarlo todo y mañana sobrevivir, veremos, pero sí que hemos preparado bien el qualifying practice en ese free practice 3, donde es el 2 oficialmente, donde hemos trabajado el ritmo, pero esa caída nos ha hecho improvisar un poquito, pero bueno, lo hemos podido salvar.
6: Marc Márquez també ha valorat així les seves perspectives per sprint i cursa. El cerverí opta per un discurs prudent.
7: El qualifying practice es media sprint y media carrera. Entonces, por eso he decidido utilizar toda la energía que tenía esta mañana, como hice ya en Mugello, y luego ya pues en la sprint y en carrera, el salir delante, pues te salva esas primeras vueltas que tienes tiempo ganado.
6: Pel que hem vist a la qualificació i també a la resta d'entrenaments, aquest Gran Premi d'Hongria està cridat a ser un duel entre Marc Márquez i Pedro Acosta. El murcià de KTM té la segona posició de graella.
8: Bueno, tenemos que estar contentos. Primera fila que de normal siempre es algo más atrás, entonces creo que está siendo un buen sábado por ahora. Intentar no hacer errores, intentar puntuar otra vez y si tenemos la oportunidad lo intentaremos.
6: La primera fila la tanca Fermín Aldeguer, tercer, a la segona hi són Fabio Di Gianantonio, quart, Pecco Bagnaia, cinquè, i Marco Bezzecchi, el líder, sisè. Molt endarrerits, Àlex Rins, vintè, i Maverick Viñales, 21è, tots dos a la setena fila de la graella de sortida.
3: I aquest matí i migdia també han quedat definides les graelles de Moto3 i Moto2.
6: A Moto3 la pole és de David Almansa, acompanyat pel líder Máximo Quiles, segon, i pel cantàbric Brian Oriarte, tercer, venint des de la Q a la primera fila de la graella. Valentín Perrone és quart a la segona, Marco Morelli, setè a la tercera, i Joel Esteban Dinové a la setena. La cursa de Moto3 demà a les 11 del matí, la de Moto2 demà a un quart d'una del migdia, amb graella encapçalada des de la pole pel mallorquí Izan Guevara, segon el txec Philippe Salaix, tercer l'australià Senna Agius,

0: cette match. Grenade
1: Champions again.
0: Dimanche en Serie 1, 6-4, 6-7.
2: Doncs queda molt clar. Champions again, com explicaven els companys d'Eurosport, aquest era el moment que Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos revalidaven aquest migdia el títol de Roland Garros. Molló.
3: Sí, ho han fet sense cedir ni un set. Avui s'han imposat a la final a la parella finlandesa Heliovaara i Patten, que havent arribat a aquesta final de París, per cert, s'han assegurat ser el número 1 del rànquing de dobles masculins a partir de dilluns, però això ara mateix els és ben iguals a Granollers i Ceballos, que aconsegueixen guanyar per segona vegada consecutiva a Roland Garros. A més, han conquerit 3 dels últims 5 títols de Grand Slam si li sumem la victòria al US Open de l'any passat. Escoltem un emocionat Granollers en el seu discurs a la Philippe Chatrier.
4: Thank you to my partner, Horacio.
5: Gràcies al meu company Horacio per lluitar amb mi durant els últims 7 anys que fa que estem junts. Durant aquest temps hem passat moments bons, moments dolents, però aquí estem, amb un títol més a Roland Garros, el segon consecutiu, i estem molt contents.
4: We are very happy.
2: Doncs espectacular, Marcel Granollers, que ja té a la butxaca el seu segon Roland Garros i que està en un moment de forma brillant el tenista català. D'aquí a res, d'aquí a un parell de minuts, potser comencem a veure les protagonistes de la final femenina, títol que es disputen la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maja Chualinska, amb tots els focus posats en aquesta jugadora polonesa.
3: Sí, que és la número 114 del rànquing femení, que abans d'arribar a París només havia guanyat un partit de Grand Slam a la seva carrera i que s'ha plantat a la final procedent de la fase prèvia. En total, 9 victòries de Chualinska en aquest Roland Garros, en què més enllà de guanyar només ha cedit un set contra Sakkari a tercera ronda. Chualinska té 24 anys i en fa 5 va estar a punt de penjar la raqueta definitivament per una depressió provocada per l'exigència que l'envoltava. Tot plegat va allunyar 3 anys la polonesa de les pistes. Ara, dilluns, entrarà al top 25 del rànquing mundial i pot convertir-se en la segona tenista de la història en guanyar un gran slam venint de la fase prèvia després que ho fes Emma Raducanu al US Open del 2021. La seva rival, la russa Mirra Andreeva, és una jove promesa de 19 anys que també arriba a la primera final de gran slam de la seva carrera, número 8 del rànquing Vita. Andreeva és entrenada per l'aragonesa Conchita Martínez i, a diferència de Chualinska, que pot tractar-se d'un wonky Wonder, aquí a París, aspira a ser un nom del qual ens sentirem a parlar sovint els pròxims anys.
2: Doncs tindrem campiona inèdita, també el quadre masculí. Demà a la final entre l'alemany Zverev i l'italià Cowboli. Tindrem en una tele la final femenina i en l'altra, Mollot, sempre molt pendent del pàdel, la cita aquest cap de setmana, també.
3: Sí, tenim torneig major a Itàlia, on es juga el Masters 1000. De fet, el Foro Itàlico s'està jugant. De fet, tenim ja la primera parella finalista al quadre femení, la parella 1, Triay i Brea, que han guanyat a la gran revelació, la parella hispano-italiana del Pozzo i Núria Rodríguez. Tindrem la parella catalana a les 6 de la tarda, o no abans de les 6 de la tarda, Andrea Ustero, la barcelonina i la reusenca Ari Sánchez jugant contra José María y González. Dianovas, les semis, Lebron Augsburger contra Galán Chingoto i Tapia Coelho contra González i Campagnolo.
2: I ho rematem amb hoquei patins, perquè el Vilassana és a punt d'aconseguir el primer punt, la primera victòria a la gran final, a la pròrroga, està derrotant el Fraga.
3: Sí, el descans de la pròrroga, Vilassana 3, Fraga 1.
6: Doncs han tocat les 3 de la tarda. És moment d'actualitzar la informació en aquest 14-15, començant a Madrid, perquè prop de 130.000 persones han rebut Lleó 14 a la capital espanyola en el primer passeig que ha fet pels carrers de la ciutat. El papa ha fet ara un alto a l'agenda per dinar. Aquesta tarda visitarà diverses iniciatives socials i no se sap encara quan es trobarà amb víctimes d'abusos comesos per dirigents de l'Església. Una qüestió que Felip VI ha inclòs al discurs que ha fet davant del pontífex. El rei espanyol ha demanat claredat als clergues per reparar el dany a les víctimes d'abusos sexuals.
7: No puede haber mayor contraste que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
6: A la seva banda, el papa ha fet una crida als partits polítics a la responsabilitat i a deixar d'atiar discursos d'odi. Precisament en Crònica Política, Esquerra ha assenyalat a Junts de falta d'identitat i també critica la gestió que està fent el PSC al capdavant de la Generalitat. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, n'ha parlat al Consell Nacional del Partit.
8: Aquí el problema és els que estan al mig, aquells que no saben on van, aquells que no saben on són,
1: com Junts, indesxifrable. No sabem on són ni on van, però també el problema és el projecte polític que representa el Partit Socialista, que diu que pot ser català passant de puntetes pel nostre país, que no cal respectar la llengua, que no cal integrar-te en la comunitat que tens al teu voltant.
8: Alemany també ha catalogat la batalla per les municipals de l'any vinent en una qüestió d'identitat. Assegura que els discursos d'Aliança Catalana estan debilitant l'independentisme. Més qüestions, els bombers han donat per extingir l'incendi que ha cremat durant gairebé 24 hores una nau industrial de 20.000 metres quadrats a Santa Perpètua de Mogoda, la planta d'Onda i Montesa, que va calcinar un magatzem de motos i recanvis de vehicles. I pel que fa al trànsit, a aquesta hora la situació ja està normalitzada a la P7 després d'unes hores de cua al Penedès a causa d'un accident. A la A2 encara hi queda, però, un carril... Només hi ha un carril obert a Castellbisbal en sentit Lleida per la pèrdua de càrrega d'un camió. Això encara genera algunes retencions a l'entorn de Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca. Els esports, ha arrencat l'esprint del Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
2: A Marc Márquez sortint des de la pole position, Quim Salvador.
9: Primera volta de 13, lidera des de la pole Marc Márquez, perseguit per Pedro Acosta i pel líder del campionat Marco Bezzecchi. El quart és Fermín Aldeguer, cinquè Raúl Fernández, molt més endarrerits Alex Rins, roda 17è i Maverick Viñales, 22.
2: Mentrestant, continuen els retrets entre candidats al darrer dia de la campanya electoral al Real Madrid. D'una banda, Florentino Pérez ha carregat contra Enrique Riquelme per les promeses de fitxar Haaland i de negociar amb Klopp.
10: Esto es algo que a ellos seguramente no les provoca ningún rubor, pero a todos los socios del Real Madrid y a mí en particular nos provoca mucha vergüenza. Y ese ridículo parece que no tiene fin. Anoche avanzan el nombre de un entrenador para ir a hablar con él. Y este entrenador le responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten. Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña.
2: De la seva banda, Riquelme ha assenyalat que el Madrid està immers en una crisi econòmica i ha insistit que Florentino vol vendre el club. El dia que el Barça de bàsquet juga el futur a l'ACB ha de guanyar sí o sí a Múrcia a partir de les 9 si vol classificar-se per a les semifinals.
8: I els darrers segons pel temps, més calor i algunes tempestes les properes hores, però demà tindrem un dia més tranquil a Belcaral.
11: Sí, tampoc parlem d'una calor exagerada, podem arribar als 31, potser 32 graus a la plana de Lleida, als sectors més interiors de la Ribera d'Ebre. En conjunt, les properes hores, entre els 25 i els 30. Les temperatures més frenades a l'endemar, també cap a les valls del Pirineu, més altes a l'interior. I tampoc parlem d'aiguats com els de dijous de Corpus, però sí que ruixats i algunes tempestes de manera irregular, alguna boig una mica forta, doncs se n'esperen les properes hores al Pirineu, al Prepirineu, entorn del Montseny, Catalunya Central. Cap al vespre, la majoria aniran desapareixent. Se'n mantindran, això sí, entre l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà i el Lluçanès. Demà, dia més tranquil, temperatures molt semblants a les d'avui i a la tarda, primeres hores a la tarda, alguna tronada cap al nord del Ripollès i entorn del Cadí.
8: 3 i 4 minuts, hem arribat així doncs al moment de tancar aquest 14-15 que hem fet amb l'Albert Guerra al control tècnic. Ara seguirem pendents de l'actualitat, les redaccions d'informatius i esports, els butlletins, els avanços informatius.
2: Avui el Superesports arrencarà a les 5 i a les 11 el Tu diràs.
8: I nosaltres tornarem demà puntuals a les 2. Ara temps pel recomanat. Bona tarda.
12: Agafeu paper i bolígraf, el mòbil o la tauleta perquè tenim les millors recomanacions per vosaltres.
13: A RAC 1, recomanat. Amb Esther Muñoz.
12: Bona tarda i benvinguts al primer programa del mes de juny on us volem recomanar molts plans diversos. Per exemple, viatjar a la Xina a través dels llibres que ens proposarà l'Helena Bernades de la llibreria Altair. Anar a menjar musclos amb el cuiner Sergi de Maià. També tenim una guia de consells que ens ha preparat la doctora Pilar Dotres de Blanquerna Universitat Ramon Llull pels estudiants que la setmana vinent fareu les proves de la selectivitat i una petita classe, a més d'economia, per a futurs inversors amb l'expert Pedro Escudero. Preparats? Doncs comencem.
13: Recomanat. Idees i propostes per tothom a RAC 1.
12: Doncs ja ha arribat el moment en què tornem a parlar de cuina aquí, de gastronomia, el recomanat, i ho fem amb un gran expert en la matèria com és el xef Sergi de Maià, president de la Fundació Coma de Maià. Sergi, bona tarda.
14: Bona tarda.
12: Benvingut.
14: Moltes gràcies.
12: Sempre que, amb aquell somriure, amb aquella alegria, perquè ara m'ho deies fora d'antena, no?, que venir a la ràdio és una de les coses que més t'agrada.
14: M'encanta, m'encanta la ràdio. Més, és que ja t'ho vaig explicar, que els meus inicis així als medis van ser a la ràdio, amb en Tàpies, el Tàpies Variades. Després, quan estava a Andorra, vaig tindre un petit espai també a Andorra Set Ràdio, i jo què sé, és que m'encanta. I a RAC sempre meu, a RAC sempre m'heu acollit molt bé, i que em dongueu aquesta veu, no sé, a mi m'agrada molt.
12: Home, la ràdio és especial.
14: Sí, la ràdio és, no sé, és el familiar que, sempre, que no el veus, però sempre hi és, no? A casa sempre està la ràdio posada, a la cuina està sempre la ràdio posada, si no posem música, però sempre hi ha programes que te'ls has de posar. Jo hi ha programes que no me'ls puc perdre mai, i és com...
12: Els necessito per viure,
14: sí,
12: eh?
14: I la sort que ara tenim els podcasts, i que podem recuperar aquests programes, doncs això és fantàstic, sí.
12: Uh-huh. I després també s'ha de dedicar a la cuina... I la gastronomia també marida molt bé, eh?
14: Marida molt bé amb la ràdio perquè fan volar la imaginació. Aleshores, t'imagines tots aquests gustos, aquests aromes, les textures, els colors, les temporades, les mans que cuinen, i que ho fan de manera experta. Recordes aquests matins de cuina amb ràdio, també, amb la padrina o amb la mare o amb amics. Uh-huh. I és això, la ràdio, la cuina, sempre estan juntes.
12: Ara que dius això, tu al restaurant... Et poses la ràdio per treballar, per cuinar?
14: Sí.
12: O necessites silenci?
14: No, a mi m'agrada molt la música. Jo sóc superfan de la música, sóc un malalt de música, és una de les meves altres grans aficions, a part de la cuina. I sempre hi ha música, sempre hi ha música. I hi ha programes que m'agrada molt escoltar-los, i hi ha programes que vull que també escoltin els nostres estudiants, en aquest cas, matinals, evidentment, durant el servei. Intentem posar jazz molt, molt, molt suau, o a vegades, si hi ha molta, molta feina, hem d'estar molt, molt concentrats, i jo entenc que si no estàs molt acostumat a treballar amb música, pot treure't una mica aquesta concentració, aleshores la parem. Però com a norma general sempre està actiu.
12: Perquè clar, potser un programa desconcentra més que no jazz.
14: Exacte. Escoltar requereix concentració també, no només tens les veus, sinó que has d'entendre què diuen, no? I has d'entendre més què has de passar un plat que, o la meva veu com a cap de cuina demanant un plat que no pas una bona entrevista o un bon programa. Sí, sí.
12: I Sergi, de la varietat de jazz que hi ha,
14: sí,
12: tens habilitat per algun artista en concret?
14: A mi m'agrada tota la música bona, m'agrada tot el jazz en general, però sóc molt de clàssics. A mi, des de Chet Baker, l'altre dia feia una comparativa entre cançons que tocava Chet Baker i Miles Davis, però jo què sé, m'agrada Bill Evans al piano, sóc superfan de Coltrane, m'encanta Cannonball Adderley. Una de les meves frustracions o coses que m'agradaria fer abans de no poder fer res seria tocar el saxo. I amb Cannonball Adderley, uau, m'encanta. Però també m'agrada jazz català, vull dir, m'agrada el Tete Montoliu com antic, m'agrada el Reinald Colom, m'agrada, no sé, és que el jazz em flipa, m'agrada molt, molt, molt.
12: Doncs això ho has de fer, eh?
14: Sí, diré que una de les coses que recordo més quan... Recordo moltes coses de la meva etapa a Montvinic, però sobretot quan venia al Festival de Jazz, que havíem de crear peces gastronòmiques amb artistes com el Bebo Valdés, com el Ravi Coltrane, i clar, era com, uau, puc crear una peça gastronòmica amb un dels meus mites, no? I això és una passada. Llavors, és de les coses que més valoro, que més recordo d'aquella època. I estar també, poder conèixer el Joan Anton Cararach, director del Festival de Jazz, doncs també va ser una passada, sí, uh-huh, sí.
12: Sergi, avui que parlarem de musclos, a més, sí, a més, musclos del Delta, quina música posaries per... cuinar musclos?
14: Home, aquí m'aniria més a una música catalana que adoro, que és a la rumba. Musclo i rumba.
12: Rumba perquè, catalana.
14: Sí, rumba catalana.
12: Lliguen, eh?
14: Sí, lliguen, perquè el musclo arriba per Sant Joan i és festa, és xerinola, és verbena, és rumba, és festa, i el musclo és alegria.
15: Sergi, avui has triat parlar d'aquest producte que a més dius que és un producte que t'emociona. No és el primer cop que em dius que hi ha productes que t'emocionen, eh?
14: Sí.
15: Però el musclo té alguna cosa especial.
14: Sí, reconec que sóc una mica flipat amb les coses perquè sí, és que ara estic esperant que arribi el mes de juny.
15: Per què?
14: Per començar a menjar musclos. És com, uau, ja estan aquí. Pots menjar-ne tot l'any, són bons, eh? Però els primers musclos del Delta que han hagut d'esperar tota aquesta temporada d'hivern, a més aquest any amb el que ha plogut, que el Delta haurà fet baixar molts nutrients, doncs s'alvira una bona collita de musclo. I m'emociona perquè és que és tan versàtil, és un producte tan extraordinari, calent a la marinera, al vapor, només obert amb una mica de llimona o amb una mica de fonoll marí, ja amb coses més complexes. El pots fer amb un suquet de peix, els pots escabatxar i tindre'ls forever a dintre de la nevera i te'ls treus allò una nit d'hivern, et fas uns musclos amb escabets teus o comprats, que també hi ha bons musclos. I a més, té un equilibri perfecte de sal, de dolçor i d'aquell punt marí tan extraordinari. Quan són plens, uau, t'exploten a la boca. Jo diria fins i tot, a mi, i els ostricultors que no se m'enfadin, fins i tot m'agraden més que les ostres. També m'encanten, les ostres, i que ningú me l'interpreti, però l'ostra és més solemne. En canvi, el musclo és més del dia a dia. És una delícia gastronòmica que pots menjar a qualsevol hora i a qualsevol moment.
15: Sergi, tu ets capaç de discernir entre un musclo d'arada a l'inici de temporada a un que ja porta unes quantes setmanes o mesos al mercat? Això ets capaç de reconèixer?
14: Sí, perquè quan comença la temporada estan molt plens. O sigui, aquell musclo tan petitet, tan bo, està ple. A mesura que va passant la temporada, evidentment, perquè per això són les temporades, va perdent aquesta vivacitat, aquest volum i aquesta consistència, tot i que la temporada, que s'allarga uns 5 mesos aproximadament, ja dona per menjar suficients musclos. És que el musclo té aquesta cosa que com és barat, a vegades no... Bueno, barat, tampoc no és que sigui tant... Ara ja no és tan barat com abans. Té aquesta cosa que potser és més popular, però és espectacular, vull dir. I el punt de salinitat, de fer-te beure un bon vi, No sé, és de menjar-lo amb les mans, té aquesta connotació més social, més de dies de tranquil·litat i de festa. És un àpat de compartir.
15: Al final, també el que passa, Sergi, és que és un producte que t'obliga a ser com més humil.
14: Sí, pel que dèiem, perquè sempre havia sigut com el germà pobre de la cloïssa, de l'ostra, de les navalles, que també al Delta també fan les navalles, que són boníssimes. No sé, té aquesta connotació. I una cosa,
15: quina?
14: Que abans era molt més popular perquè la gent anava a recollir els musclos, que ara ja no en queden enlloc. La desaparició de molta de la biodiversitat de les nostres costes, musclos, garotes, cloïsses... Abans la gent anava a collir, jo me'n recordo, anaves a collir musclos...
15: Anaves com a pescar, no?
14: Anaves a recol·lectar els musclos a les roques, i ara musclos a roques quasi bé ja no en veus. Causa del canvi climàtic, la contaminació, etc. Un excés de recol·lecció, també, no digui que sigui la part més gran, però potser la inconsciència anterior de recollir-ne massa potser va fer que disminués més la d'això. I jo penso que això li va donar aquesta connotació més popular. Era molt més fàcil de collir que una ostra o que una almeja o una navalla, perquè per les almejes i les navalles has d'anar a les marismes, amb sal, anar posant la sal en els forats que semblen panys de porta, llavors surt, és més complicat. El musclo anaves a la roca, agafaves una ristra de musclos i els cuinaves al moment. I per això jo penso que era aquest germà pobre o més humil, que no a gust, perquè a gust, ja repeteixo, és extraordinari.
15: I després a la cuina, perquè allò amb una cassola, amb un raig d'oli bo, una mica de llorer, ja ho tens.
14: No necessita res més, és el que dèiem abans, no? El musclo sol, només que s'obri, que el tapes sense res ni aigua, només amb el seu propi suc, amb una mica d'escalfor, pam, s'obre, i aquells colors taronjosos, rosadets, blancs trencats, i aquell brou que després jo mai llenço els brous dels musclos, els utilitzo o per una sopa de peix, o per fer uns fideus, o per fer un arròs.
15: Molt bé.
14: O sigui, s'aprofita tot. I després, les closques del musclo, els que tenim mort, si les triturem bé, funcionen molt bé, per exemple, per protegir plantes de llimacs i de cargols, perquè no els hi agrada passar per allà. I després aporta minerals que li fan bé a l'hort. O sigui, ho aprofitem tot.
15: Tot el cercle, sencer.
14: Tot el cercle, sí.
15: Després, també és veritat, Sergi, que si volem jugar, hi ha camí per recórrer.
14: Hi ha molt de camí, El múscul és molt versàtil i ens pot fer jugar. Mira, jo un dels... El meu nebot va néixer a Bèlgica, és belgo-català, el Maiol, i quan va néixer... A mi hi ha un plat que m'encanta, que és el moule frit, els musclos amb patates fregides, que al principi no ho entenia, però quan vas a Bèlgica l'entens perquè és molt bo. Les patates fregides són espectaculars i els musclos que venen de la costa d'Ostende, del nord de la Bèlgica, són superbons. Llavors vaig fer un plat, quan va néixer em vaig inspirar amb Bèlgica i la Mediterrània i vaig fer uns musclos amb escabeig, amb unes patates palla fregidetes amb verduretes, i després vaig agafar safrà del Montsec i amb l'aigua del musclo ho vaig emulsionar amb una mica de mantega. Uau. I vaig fer uns musclos amb patates fregides moderns i era un plat preciós gastronòmic. Els pots tindre, com dèiem, escabeig, que te'ls pots fer per sempre. Pots ficar-los en arròs caldós, els pots posar en un arròs sec. És que t'acompanyen amb tot. Una amanida de musclos és extraordinària.
15: M'imagino que ara que parlaves d'aquest viatge que hem fet allà on viu el teu nebot, a Bèlgica, hi haurà molta gent que et preguntarà on anem a menjar musclos al Delta, no? I a més, jo crec que tu la resposta la tens bastant clara.
14: Sí, he escollit uns restaurants que a mi m'encanten. A més, de Deltebre,
15: del poble.
14: Del poble, que està dividit en dos. Hi ha Deltebre i la Cava, vull dir que allò... Perdó, Jesús i Maria i la Cava, que són unes festes extraordinàries. I a mi m'agrada molt Casa Nuri, tenen un producte i el tracten sense cap tonteria, vull dir, directe. Després, els bascos, té una mirada més actual...
15: Restaurant basco.
14: Els bascos, sí. I és d'aquests restaurants que està fixa sempre en allà. No esperem grans luxes ni res, però tindrem un producte de les Terres de l'Ebre, que per mi és un dels llocs més meravellosos de l'univers per anar a menjar, perquè tot és fantàstic. Després, lo pati de l'Agustí és molt autèntic, paisatge. Casa Ramon, cuina marinera de veritat, d'aquella que no falla mai, que quan anem a buscar... És que el Delta és bestial. Aquesta unió de riu, mar, arrossar... tot és màgic.
15: És una barreja explosiva.
14: És explosiu.
15: Explosiva, sí.
14: I després, a Can Paquita, que per mi és essencial si vols entendre els productes sense filtres. Chapaillo, tenquet de cinté, altres coses que pots preguntar. És que és bestial, els arrossos.
15: Quines ganes d'anar cap allà,
14: Sí, sí, sí. I el musclo com a rei. I a més, el juny encara no fa una calor bestial i el Delta és màgic. Jo... És d'aquests espais amb un equilibri tan... que l'hem de cuidar i sobretot hem de cuidar la gent que treballa al Delta, els arrossers, hem de cuidar els musclicultors, els ostricultors, a tots els pagesos, mariners, pescadors que viuen en aquelles terres i que protegeixen amb la seva feina un territori únic a Europa, perquè és dels llocs amb més avistament d'aus migratòries d'Europa. És que tenim un país espectacular i el Delta és bestial.
15: Sí, Sergi, deies que el Delta és màgic i també dius que el musclo del Delta és veritat.
14: És veritat, és un musclo de veritat. A més, quin transport més curt. O sigui, des de que l'agafen fins que t'arriba a qualsevol dels mercats municipals de Barcelona o algun mercat municipal de Girona o alguna peixateria bona de Lleida o de Tarragona, que ho tenen més a prop, o a Tortosa, que ho tenen al costat, quin és el transport? És mínim. Aleshores, està en el seu moment òptim i de frescor. Els que venen de massa lluny passen massa hores tancats en neveres, amb transports, que no dic que no estigui malament, i a tots ens agrada menjar musclos. Però si respectem les temporades, estarem col·laborant amb els nostres, musclicultors i estarem col·laborant en que les cadenes de consum i de distribució siguin molt més curtes.
15: Després també, Sergi, la situació del producte al Delta de l'Ebre també s'ha de dir que és delicada i tu demanes que fem una mirada llarga, no?
14: Sí.
15: Per què ho hem de fer, això? Quin problema hi ha?
14: Ja saps que jo sempre soc molt reivindicatiu amb aquests aspectes. Estem davant d'un problema, que és el canvi climàtic, estem davant d'un gran problema també, que és l'augment de la temperatura de l'aigua lligada en aquest canvi climàtic, que augmenta i fa que la salinitat sigui molt variable, la regressió del delta, que afecta directament al creixement i la supervivència del musclo. Això s'hi suma la competència exterior, la pressió de preus que dificulten la rendibilitat dels productors. Tot i així, el sector manté un gran nivell i amb un saber fer molt consolidat i una aposta clara per la qualitat. Per això sempre hem d'apostar i hem de donar suport als nostres petits productors, perquè sense ells aquest dibuix, aquesta foto tan meravellosa que és el Delta, estaria encara amb més perill. Sempre hi ha esperança, i l'esperança és que com a consumidors i com a ciutadans tinguem aquesta obligació ètica, moral i gastronòmica de menjar musclos del Delta.
15: Mm-hmm. Hem de protegir els productors, però també hem de fer el mateix amb l'ecosistema.
14: Exacte. És tot un lligat. Reforça una identitat del producte, garantim el preu just, que fa que continuï aquesta activitat essencial pel territori, perquè el que volem, a part de protegir el territori, és protegir les persones que hi viuen. Un altre problema que tenim són els pastors, que estan desapareixent, i ells són els pastors del mar, són els que protegeixen i els que treballen cada dia perquè aquest delta continuï sent tan, tan meravellós. I a les seves lluites, que es fan extensibles en les seves reivindicacions per cabdals més grans, perquè baixi més aigua, més sediments, doncs fan que els hi haguem de donar sempre suport i sobretot amb el consum dels seus productes.
15: Mm-hmm. Abans hem fet un repàs dels establiments, dels restaurants que cuinen molt bé els musclos. Sergi, però si algú vol participar en una gran festa, en una fira del producte que es fa en aquesta zona de Catalunya, també hi ha una cita ineludible.
14: Ineludible, que és la Fira del Musclo. Aquest 2026 està prevista que sigui el diumenge 14 de juny. I segueix el patró de sempre, un únic dia, diumenge, mitjans de juny, degustacions populars, presència directa de productors i restauradors de la zona. I sobretot, aneu a passar el cap de setmana. Agafem el cotxe, baixem, passem-nos un parell o tres de dies, cada cop serà més difícil volar, tornem al nostre turisme interior, tornem a redescobrir-nos, perquè tenim un país únic.
15: Allà, quan arribem, a més, lloguem una bicicleta.
14: Uau.
15: I recorrem de tots els arrossars amb bicicleta.
14: Exacte, és que és fa salut. Fas gastronomia, fas cultura, fas país, què més vols?
15: Ho fas tot.
14: Ho fas tot.
15: Clar que sí, clar que sí. Sí. Doncs, Sergi, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui al Recomanat. Avui, amb això ja de l'aire condicionat,
14: sí.
15: Notem que ja tenim la tos i tal.
14: Sí, això...
15: És terrible,
14: És terrible.
15: És terrible.
14: De fet, hi ha estudis que diuen que si es traguessin els aires acondicionats de la ciutat, per exemple, baixaríem 2-3 graus. Seria lo seu.
15: Hauríem de fer la prova, eh?
14: Ah, provem-ho.
15: Sergi, fins el mes vinent. Gràcies.
14: Fins el mes vinent. Gràcies. Adéu.
16: Recomanat amb Esther Muñoz.

0: Moment de viatjar a través dels llibres que trobareu a la llibreria Altair, la llibreria especialitzada en viatges de Barcelona. I per això tenim un dia més aquí a l'estudi de RAC1 l'Helena Bernades, la directora adjunta del grup Altair. Helena, bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda.
0: Ben tornada.
1: I tant.
0: Avui li dediquem la secció a la Xina. Ens portes dues lectures que ens traslladen a aquest país.
1: Sí que és cert que és un país enorme, és un país amb molts matisos, és un país heterogeni. De fet, els llibres que porto avui ho demostren, però, no sé, és la gran descoberta. Japó ja sabem sempre que és el destí que mai baixa del podi, i aquest any la Xina hi entra.
0: La gent que venia a la llibreria a buscar guies o a buscar més lectures una miqueta per conèixer el país a través de novel·les, per exemple?
1: Doncs hi ha de tot. De fet, també perquè aquí els editors de les guies de viatge no s'han posat les piles o no han estat previsors i tenim molt poca oferta de guies de viatge. De fet, la guia en castellà està exhaurida, només en queda una altra en castellà i després hi ha en anglès una o dues publicacions que fins al novembre no es traduiran. Per tant, molta gent que volia conèixer la Xina d'una altra forma, al final la literatura, la crònica o l'assaig han estat una de les portes que han hagut d'utilitzar.
0: Mm-hmm. Doncs va, anem amb aquestes dues recomanacions que ens fas avui. La primera és Siete años en el Tíbet.
1: Sí, de fet, Libros de l'Asteroide recupera com a novetat, celebrant aquests 20 anys de l'editorial, el clàssic que es va escriure l'any 52 de Henry Harrer, Siete años en el Tíbet, que l'any 97 ja se li va fer una pel·lícula protagonitzada per Brad Pitt. Uh-huh. Aquest cop, una traducció i una introducció nova que fan aquest relat d'aventures fascinant, un gran acompanyament. Ja no cal que sigui per anar a la Xina i conèixer la Xina, perquè realment és un llibre d'aventures. Al final, l'autor, alpinista austríac ex-nazi, va coincidir que començava la Segona Guerra Mundial quan ell estava baixant de l'expedició del Nanga Parbat a la Índia, i els britànics de la colònia anglesa van detenir tot el grup en un camp de presoners a la Índia, i ell, juntament amb una altra persona, es van aconseguir escapar i van recórrer 2.500 quilòmetres fins a arribar al Tíbet, país neutral que, per altra banda, també tenia prohibida l'entrada d'estrangers al seu territori. Van aconseguir arrelar-s'hi, quedar-s'hi, i en aquest llibre el que fa l'autor és intentar explicar com es converteix aquesta vivència d'aventures en una transformació personal, acabar arrelat a el que és el Tíbet, d'un Tíbet desconegut que ara mateix, després de la invasió xinesa, ja no segueix sent el mateix Tíbet, i ens presenta una cultura, unes tradicions i un món completament desconegut per nosaltres avui en dia, de la mà de totes les aventures i les vivències que van conformar que ella es va quedar a viure allà.
0: Sí, sí, sí. De fet, el The Sunday Times diu és un llibre de viatges absorbent, extraordinari, que ofereix també una descripció mai vista de la vida i els costums d'una regió inaccessible. I és que estem parlant d'un relat autobiogràfic, d'una fugida èpica, d'una trobada espiritual també, no?, al Tíbet dels anys 40.
1: Totalment, sí. Al final no deixa de ser un document etnogràfic d'un país que ja no existeix. Ens parla també d'una persona que va fugir d'un feixisme i va acabar visquent amb uns monjos i va ser amic del Dalai Lama. Ens parla també de com una persona amb uns costums occidentals de l'Alemanya pre-guerra mundial acaba visquent amb tota la cultura i camuflant-se o fent aquesta simbiosi amb el món oriental i les costums budistes. Jo crec que és un llibre que ens permet entrar a moltíssimes portes que no podríem descobrir si no fos perquè hi ha llegats com aquests que ens permeten entrar en un passat que ja no ha sobreviscut.
0: Mm-hmm. Perfecte, doncs tenim aquesta primera lectura obligada si volem anar a la Xina a través dels llibres, Siete años en el Tíbet. I la segona proposta, Helena, és La ciudad antes del mar.
1: La segona proposta també ens parla de Xina, però aquest cop és la Xina més antagònica. És Xangai, la ciutat del passat, del present i del futur, de la mà de Claudio González, publicat per Tecnos. Trobem un recull, diguéssim, d'una ciutat que reflecteix perfectament les tensions i les contradiccions del país xinès. És el desig de prosperitat, però també de control social. És un laboratori viu, un mirall una mica del que serà o no és la Xina i una mica de totes aquestes, aquest trencaclosques que representa la societat de, del gegant asiàtic. Els dos títols retraten molt bé la Xina des de llocs molt diferents. Un que ens parla d'aquest món desaparegut i d'un Tibet espiritual i el segon que ens imposa i ens creix com un projecte de futur des d'un autor que hi va viure durant molts anys, que va acabar formant vida a la ciutat de Xangai i veu perfectament totes aquestes contradiccions d'una megalòpolis tan gran com és Xangai. I de la mateixa manera que sempre s'havia dit que Xangai era com un punt i a part dins de la mateixa Xina, ell ho desmunta dient que no, que Xangai precisament és el que és Xina, no? Que a vegades entenem Xangai com una ciutat una mica més autònoma, una mica més fora del que seria la concepció xinesa a Occident, però al final Xangai ho incorpora tot i amb aquest llibre es veu perfectament.
0: De fet, és una dissecció increïble d'aquesta ciutat abans del mar de Xangai sobre el passat, el present, el futur. Aquí estic veient, té 36 capítols, des del primer que és sud i est fins al 36è, ciutat màgica, passant doncs, pel temple de Confucio, passant també per l'embruix de Xangai, ha anat fins i tot, per exemple, a fundacions, a noms, a la frontera de la ciutat vella. Vull dir, és la dissecció màxima.
1: Sí, conèixer Xangai és llegir-te aquest llibre al final, sí. Jo crec que, a més, també ho fa d'una forma bastant amena, perquè és una crònica periodística que no és densa, no és acadèmica, sinó que és més de vivències, i, a més, com que tot, com ho has comentat, són 36 capítols i cada un té una pròpia identitat, llavors no te l'has de llegir de cop, sinó que pots anar agafant per trossos, llavors aquelles persones que se'n vagin una temporada a Xangai el poden tenir d'acompanyant, o aquelles persones que s'interessin una mica per com funciona una ciutat a les antípodes de la nostra, també pot ser un acompanyant.
0: Uh-huh. Doncs avui hem anat a través dels llibres fins a la Xina, amb aquestes dues lectures viatgeres que ens ha recomanat l'Helena Bernades, directora adjunta del grup Altair, La ciudad antes del mar, Xangai, pasado, presente y futuro de la Xina, amb el Claudio González, i aquest altre clàssic imprescindible, traduït íntegrament per primer cop a l'espanyol, 7 anys en el Tíbet, traducció de la Isabel Hernández. Has estat a la Xina, tu, Helena?
1: He fet una creuada de metro per anar d'un aeroport a l'altre i no es pot considerar estar a la Xina, això. Vaig anar a Taiwan, que tampoc es pot considerar Xina. Llavors és un dels destins pendents que algun dia esperem poder-ho fer.
0: Doncs escolta'm, el dia que estiguis planejant el viatge, si busques company de viatge, aquí tens una candidata, eh?
1: Ah, apunteu-vos-hi tots allà, com més siguem més riurem i tant. Tanquem el xiringuito de RAC1 i ens n'anem cap a la Xina.
0: Anem cap allà. Helena Bernades, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres sempre.
0: Adéu, adéu.
2: Recomanat de tot per tothom a RAC1.
0: Al Recomanat volem acostar-nos al món de l'economia i de les inversions i ho farem amb un gran coneixedor de la matèria com és el senyor Pedro Escudero, conseller delegat de la nova gestora de fons Silverway Asset Management. Escudero fa més de 30 anys que s'hi dedica, 25 dels quals ho fa a Wall Street i ja el tenim en línia. Senyor Escudero, bona tarda, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado.
0: Igualmente. La semana pasada visitó usted Barcelona, lo hizo para participar en un encuentro que organizó el diario La Vanguardia en el Hotel Majestic. Allí se dieron cita inversores, profesionales interesados en descubrir nuevas formas de gestionar el patrimonio en un entorno económico cada vez más complejo y más sofisticado. Yo quería saber, en primer lugar, qué consejo les dio a los asistentes, ¿no? ¿Cuáles son las opciones más interesantes ahora mismo en este campo?
3: Sí, mira, hablamos mucho sobre todo de cómo contrarrestar el tema de la inflación, porque la inflación siempre te consume hacia abajo, es decir, te quita ese poder adquisitivo hacia el futuro, ¿no? Y hablamos de pues que el dinero líquido, tenerlo en la cuenta, pues no te produce nada, de hecho te crea ese riesgo de que cada vez ese dinero va a valer menos, ¿no? Uh-huh. Entonces hablamos de que la renta variable a largo plazo es, digamos, la mejor recomendación, pero obviamente a largo plazo, ¿no?
0: ¿Qué quiere decir a largo plazo? ¿A cuánto pues a largo plazo?
3: Pues quiere decir más de 5 años seguro, y los verdaderos resultados en renta variable se dan en 20, 30 años. Ahí es donde realmente la maravilla, la octava maravilla del mundo que decía Albert Einstein, es el interés compuesto. Y ahí es realidad, es donde se ve el efecto de ese interés compuesto. Es como una bola de nieve que baja por la montaña y que cada vez se hace más grande y más grande y más grande, ¿no?
0: Porque exactamente, si usted tuviera que describir la situación que se están viviendo ahora mismo en los mercados, ¿cómo lo haría? En esta sesión que comentábamos que tuvo lugar la semana pasada en Barcelona, usted compartió las claves de su carrera. ¿Qué visión tiene usted ahora mismo de los mercados?
3: Los mercados están inflados y están inflados obviamente porque los gobiernos han realmente imprimido mucho dinero, tanto en deuda como en la parte monetaria de los bancos centrales. Pero yo no me dedico a los mercados en general, a invertir en lo que se llama índices, ¿no? Yo invierto en empresas individuales y busco obviamente cuáles de esas individuales pues tienen los componentes que yo busco, ¿no? Que son componentes de uno, predictibilidad de los flujos futuros de la empresa; dos, tiene que tener crecimiento; y finalmente tiene que haber un valor tal que estás pagando menos de lo que vale, ¿no?
0: Porque ¿cuál sería la receta para triunfar en las inversiones en este momento? Es una pregunta que muchísima gente se hace ahora mismo.
3: Bueno, yo creo que la receta siempre es la misma, ¿no? Y es un poco, lo decía Adam Smith, que es la división del sector laboral, o como se suele decir, zapatero a su zapato, ¿no? En el sentido de, yo creo que uno no debe de pensar que tiene la capacidad para hacerlo mejor que los profesionales. Sé que obviamente está el tema de inviertes y te da, en cierta manera, te sube la adrenalina, pero invertir no es jugar, ¿verdad? No, aquí no estamos jugando a la bolsa, sino que estamos realmente invirtiendo en empresas que valen más de lo que valen y que en realidad hay una predictibilidad máxima hacia el futuro de cuáles pueden ser esos resultados, ¿no?
0: Por lo tanto, me imagino que aquí siempre, en el mejor de los casos, ponerse en manos de un profesional.
3: Exacto.
0: Hemos visto que Silverway representa ahora mismo la democratización de la inversión de élite. Ustedes aseguran que hoy cualquier inversor puede acceder desde 500 euros y además se puede beneficiar del mismo enfoque que utilizan, por ejemplo, grandes patrimonios internacionales, ¿no? ¿Cómo funciona exactamente, Pedro, esta inversión?
3: Bueno, yo en realidad, yo vivo en Estados Unidos, y en Estados Unidos pues los españoles no tienen acceso a mí. No tienen acceso a mí porque este tipo de retornos y de fondos pues están extremadamente institucionalizados. Y bueno, pues al realmente abrir en Europa, eso abre las puertas, porque en Europa puedes tener un cliente gigante institucional y al mismo tiempo puedes tener un cliente de realidad por 500 euros de inversión. Y entonces, en cierta manera, democratizas la inversión, ¿no? Y eso es, digamos, desde mi punto de vista, la gran oportunidad. Obviamente no voy a poder manejar el dinero ni de la mitad de los españoles ni de 10% de los españoles. Entonces, obviamente, en algún momento voy a tener que cerrar el fondo y la oportunidad, ¿no?
0: Imagínese que, por ejemplo, ahora nos está escuchando un ciudadano que tiene dudas sobre cómo enfocar el ahorro para su jubilación, pensando en el futuro. ¿Qué le diría?
3: Bueno, le diría primero que cree un mapa o un plan, en cierta manera, de dónde quiere estar en su jubilación, qué tipo de rendimiento necesita para llegar a ese lugar. Y obviamente yo le diría que empezara pronto y empezara con renta variable, siempre que le queda, obviamente, más de 5 años, por lo menos.
0: A largo plazo, lo que decíamos antes.
3: A largo plazo, exacto. Y luego, obviamente, ¿qué renta variable? El mercado más difícil a batir es el mercado de Estados Unidos, lo que se llama el S&P 500. El S&P 500, en periodos muy largos de tiempo, te deja aproximadamente el 9%. Hay años que te deja más, años que te deja menos, hay años que son negativos también, pero la media de largo plazo es 9 y pico%, ¿no? Entonces, el gestor, personas como yo, lo que hacen en realidad es tratar de añadir valor por encima de ese 9 y pico%. Entonces, si no encuentras un gestor que no tenga un retorno superior a eso, pues yo diría que cómprate lo que se llama un un índice pasivo o un ETF del S&P 500 siempre que tengas periodos muy largos de tiempo, ¿no? Si estás viéndolo a corto plazo, no. Si estás viéndolo a 2 o 3 años, tampoco. Pero si estás viéndolo a 10, 15, 20 años, pues yo creo que es lo ideal. Si encuentras ese gestor que tenga más rentabilidad que eso, pues obviamente ahí es donde está el verdadero valor añadido, ¿no?
0: ¿Qué es un índice pasivo, Pedro?
3: Un índice pasivo es un índice que replica exactamente el índice de los mercados. Como aquí en España está el IBEX, pues hay un ETF que replica ese IBEX y que los clientes, pues en realidad, pueden tener la exposición al mercado entero, ¿no? En Estados Unidos se llama el S&P 500, que es el equivalente al IBEX americano, ¿no? En cierta manera. Entonces, hay ETFs que replican eso y que los clientes, pues, pueden invertir en eso. Ahora, el valor de los gestores está precisamente en batir a esos índices, ¿no? Es decir, en sacar un desarrollo más alto a esos índices, ¿no?
0: Vamos a hablar de las tecnológicas porque también son noticia. Ahora mismo tienen un gran peso en el índice. ¿Cómo definiría usted su papel, ¿no? Y además, ¿qué futuro les augura?
3: Mira, las tecnologías están siempre liderando y cambiando, ¿no? Invertir en tecnologías pues no es fácil. ¿Por qué? Porque hay constante cambio, ¿no? Y en las inversiones lo que quieres es la estabilidad y que no haya mucho cambio tampoco, ¿no? Ahora, sí es verdad que no tienes por qué entrar demasiado pronto, ¿no? Hablo de, por ejemplo, lo que pasó con la burbuja de Internet. Había demasiadas empresas, demasiado dinero persiguiendo esas empresas. Luego la burbuja esa estalló, pero después de eso había varias empresas que quedaron, que sobrevivieron y que fueron fantásticas. Un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, cuando Amazon, ¿no?, sobrevivió. Y no es que la esté recomendando ahora ni mucho menos, pero tienes ese ejemplo, ¿no? Y luego pudiste ver décadas de crecimiento de esa empresa, ¿no? Entonces yo creo que con la IA va a pasar prácticamente lo mismo. Hay una burbuja. La burbuja nunca se sabe cuándo va a explotar, en cierta manera, pero luego va a haber realmente supervivientes y esas son quizás donde pueda haber el mismo ejemplo que acabo de describir, ¿no?
0: Porque las tecnológicas, Pedro, están haciendo servir ahora mismo estrategias que utilizan los grandes inversores de patrimonios internacionales también.
3: Mira, la IA te ayuda a encontrar información más rápido, te ayuda a sintetizar, pero nunca va a reemplazar, digamos, el razonamiento de un ser humano. Y al nivel de las inversiones, el razonamiento es extremadamente importante.
0: A tenerlo en cuenta, esto es un gran mensaje. Estamos acabando, Pedro, pero no me gustaría despedirme de usted sin comentar y hablar de cuando el mercado cae, ¿no? ¿Qué recomienda usted en estos casos? ¿Qué se ha de tener en cuenta?
3: Mira, lo que distingue un inversor bueno de un inversor excelente es básicamente la capacidad de soportar esos momentos de estrés y esos momentos de que cuando todo cae, ¿no? Es lo que se dice la capacidad de tener estómago, ¿no? En cierta manera. Es normal, es una condición humana, de vender cuando todo cae porque te asustas. Sin embargo, es en esos momentos cuando realmente hay que estar pensando en invertir. Que es curioso, ¿no? Entonces yo creo que la recomendación es calma, la recomendación es darse cuenta de que los precios de las acciones no te dicen nada, en realidad son los mecanismos para comprar y para vender.
0: ¿Es este un punto en común también con el tenis? Sabemos que, y además nos ha llamado mucho la atención, que usted, además de ser un referente financiero con más de 25 años en el corazón de Wall Street, también tiene una larga trayectoria combinando el tema financiero con el deporte de élite, ¿no? Las altas finanzas y el deporte de élite, ¿no? ¿Qué relación mantiene exactamente el tenis con los temas económicos? ¿Qué puntos en común hay?
3: Bueno, hay muchos. En general, del deporte, no solo del tenis, es la capacidad de estar continuamente queriendo superarte, es la capacidad y la disciplina de trabajar duro, es el hecho de que hay un marcador siempre. Esta industria de ser un gestor, hay un marcador y el marcador no engaña, el marcador está auditado, es igual que en el deporte. Al mismo tiempo, en el mundo del tenis, por ejemplo, en particular, los errores no forzados te cuestan barbaridades. Lo mismo pasa con las inversiones, ¿no? Yo creo que hay muchas, muchas similitudes y muy importantes, y definitivamente en el deporte como en la inversión hay que competir con las habilidades mejores que uno tiene, es decir, con los golpes mejores, y hay que practicar y entrenar miles de horas, ¿no? Es exactamente lo mismo.
0: Señor Pedro Escudero, conseller delegat de la nova gestora de fons Silverway Asset Management, ha sido muy agradable hablar de economía estos minutos con usted aquí en RAC1, en Recomanat. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.
3: Muchas gracias.
0: Encantado. Un abrazo. Adiós. Adiós.
2: Estàs escoltant Recomanat, cada dissabte de 3 a 4 amb Esther Muñoz.
0: La setmana vinent, els dies 9, 10 i 11 de juny de 2026, se celebrarà a Catalunya la selectivitat. El curs passat, el nombre d'alumnat presentat a les PAUs va estar a la ratlla dels 45.000. Això vol dir unes 100.000 persones afectades, entre cometes, i pendents de les notes i d'entrar a la universitat, entre els propis estudiants i els que els envolten, com són pares, germans, avis, tiets, cosins, amics... Vaja, un gran nombre de gent al voltant de l'estudiant. Com cada mes, ens visita avui a l'estudi de la planta 3 a RAC1 la professora Pilar Dotres Ruscalleda, doctora en la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, un referent en psicologia infantojuvenil, i ens dona consells avui. Pilar, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
0: Sobre aquesta cita que tenen els alumnes la setmana vinent i que hi ha uns nervis terribles.
4: Sí, sí, que ens fa patir a tots.
0: A tots, però vosaltres també, eh?
4: Sí, i tant, i els orientadors, a veure, estem amb ells, els acompanyem, mai millor dir la paraula, i per tant patim també, patim i estem pendents.
0: És clau la selectivitat, per què,
4: sí.
0: Per què?
4: Sí, però alerta, per segons qui, és a dir, bàsicament pels de batxillerat, val? Perquè si volen cursar un grau universitari han de passar, han d'haver passat per les proves d'accés a la universitat, per això l'acrònim PAU, conegudes com a selectivitat, que són decisives i obligatòries, i en canvi, les persones que puguin tenir un títol de tècnic superior via FP, arts plàstiques i disseny o àmbit esportiu, poden accedir directament a la universitat sense fer la fase general de les PAU. Uh-huh. En aquest cas, la nota d'accés oscil·larà entre 5 i 10, i si la nota de tall del grau és molt alta, es poden presentar per pujar nota a matèries específiques.
0: Perquè ben bé com es calcula aquesta nota final de la selectivitat?
4: Clar, de la general, eh? Després parlarem de les
0: Correcte,
4: específiques, de la
0: sí.
4: voluntària. Mira, sobre 10 punts, ja es calcula. La mitjana de batxillerat val un 60%.
0: Els dos cursos, eh? Primer
4: i segon. Els dos cursos, aquest és una altra vegada, els propis estudiants, no compta, i tant que compta, primer i segon. I la nota resultant de la fase general de la selectivitat aporta el 40%. Uh-huh. I que, per cert, i això és un aspecte molt clau, cal una mitjana, sí, cal haver tret a partir d'un 4 de selectivitat ja es fa mitjana, pel que jo sempre recomano un 6 de batxillerat, perquè 6 i 4 ja fa mitjana, és a dir, ja ens quedaria aquest 5.
0: Si és menys de 4, què passa?
4: No, llavors està suspesa la selectivitat i toquen a setembre. Val? Però a partir de 4 ja es fa la mitjana, per això seria bo portar el 6 de batxillerat. Uh-huh. En aquesta fase general l'alumnat s'examina de 5 matèries i no oblidem d'aquestes 5 que n'hi ha una, que és la de modalitat, que serveix per un i també serveix per les específiques. Resumim, per fer el càlcul des de casa, la fórmula 0,6 per la mitjana de batxillerat més 0,4 per la mitjana de la nota de la fase general de selectivitat.
0: Mm-hmm. Per tant, Pilar, el més important que un alumne ha de fer abans d'anar a la selectivitat és fer un bon batxillerat.
4: Sí, sí, clar. Sí, clar, ja portes un coixí a sobre perquè ja val un 60%. I jo us volia dir una cosa, eh? I ara ja parlant també d'aquesta
0: sí,
4: fase general,
0: digues.
4: Perquè també les notícies, a vegades justament els periodistes, eh? El gran titular. A veure, pot ser que d'aquests 5 exàmens n'hi hagi una matèria que no vagi bé. Però llavors, clar, enfonsats, anímics, res, a refer-se i a tirar endavant, perquè aquesta nota dintre aquestes 5 queda diluïda, és a dir, al final és un 40%. A refer-se i a fer bé els altres exàmens que tot compta.
0: Uh-huh. Per què es parla, Pilar, de notes de tall de més de 10, no? A la nostra època el límit estava en el 10, no? Es parla d'aquestes notes fins a un total el de 14? Ja dic, a la meva època el 14 no existia.
4: Mira, aquesta és una pregunta molt interessant perquè, clar, no ens entra. Bé, avui, de fet, trobaria a faltar allò de mostrar-vos amb una pissarra, però recordeu que teniu informació a la pàgina del canal Universitats. A veure, hi ha unes matèries que ponderen, que sumen nota. És l'anomenada fase específica, que és voluntària. Aquesta fase és especialment important per pujar nota per l'accés a graus amb alta demanda. Permeten mostrar l'expertesa en els continguts del grau escollit. La nota obtinguda de l'examen d'aquestes matèries extres es multiplica per un coeficient de 0,1 o 0,2 segons marquen les universitats que ofereixen el grau escollit. Per tant, si pot ser que es presenti les que ponderen 0,2. I aquí un aspecte molt clau que també a vegades tenim discussions amb els joves. Es pot presentar fins a 3 matèries i s'ha d'afegir aquella de modalitat que hem dit abans de la general, és a dir, que 4 notes. 3 més 1. I li agafaran les dues millors notes de les 4. Per això recomano presentar-se a les 4. Si es presenta menys, per exemple, només a 2 i punxa amb 1, perdrà opció. I anem a la fórmula. Ponderen 0,2 i treu un 10. O sigui, d'aquell examen, d'aquell específic. Val? Doncs ja tenim 2 punts. Clar. Baixo el llistó. No? Uh-huh. Traurà un 10 i traurà un 7,5. Que, donat que són les de la seva especialitat, acostumen a treure bona nota. Doncs ja tindrà un 1,5. I si de l'altra matèria, que s'ha presentat, li han agafat 2, té un altre 7,5, ja tenim 3 punts.
0: Clar. Uh-huh.
4: Clar, originàriament, imaginem-se que de la fase general, només, i dic només, que jo sempre dic que no els hi reconeixem les notes, treu un 7,5. Clar, però amb les de ponderació, 3 punts més, ja som a 10,5. Per tant, amb aquest 10,5, excepte algunes titulacions singulars, ja pot entrar a forces graus. I per suposat, imagina que no va bé i només treu un 5. Bé, però ja té un punt més. És a dir, que això, per això llavors ens van pujant i parlem de notes més altes.
0: Mm-hmm. Pilar, hi ha alguna via tècnica, entre cometes, per millorar aquesta nota un cop ja s'ha fet l'examen?
4: Sí, i baixo i dic sí, es pot demanar la revisió d'exàmens, però alerta, perquè pot pujar, però també pot arribar a baixar.
0: Sí?
4: És a dir, sí, està escrit per normativa de que si el que es valora és que no ha estat correcte, pot baixar la nota. Per tant, assegurar molt bé abans de demanar una revisió.
0: Aquí no tenim garantia.
4: No, i l'altra és, evidentment, presentar-se a la fase específica.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93-170-1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
2: De juny, i està posat en calendari i la preinscripció, recordeu, 26 de juny. Uh-huh. Recomano revisar, com ho vaig dir en el programa anterior, recomano revisar aquesta preinscripció i fer una anàlisi estratègica de les possibilitats i prendre decisions. I posar molt bé l'ordre de preferència. I no us oblideu d'assegurar que el sistema ha recollit els canvis.
3: Uh-huh. La nota de tall, que abans en parlàvem, no? Què vol dir exactament? Què ens indica?
2: Farem allò la definició formal i posarem l'exemple.
3: Ah, exacte,
2: per assignar les places, les sol·licituds s'ordenen per la nota d'admissió. Si hi ha més sol·licituds que places, s'adjudiquen per ordre decreixent de nota. De més alta, més baixa. Fins que s'exhaureixen i allà tallen. M'explico. 60 places i 90 alumnes que l'han demanat. Es classifiquen les notes de més alta a més baixa. Quan s'arriba a 60, pum, tallen. I aquesta és la nota de tall.
3: Val.
2: I 30 es queden fora.
3: Uh-huh. A partir d'aquí arriben les assignacions.
2: Sí, primera assignació aquest any, de calendari, 10 de juliol. Què cal fer? Poden passar diferents casuístiques. Primera, que t'han assignat la teva primera preferència. Felicitats a matricular-se cap a la universitat. Segona possibilitat, que és l'altre extrem, no has entrat en lloc. Què cal fer? Esperar-te la segona assignació. I donat que aquí sí ja tens les notes a tall actuals, clar, quan es publiquen es donen les assignacions, valorar quan lluny o a prop estàs de la plaça assignada. Si estàs molt lluny, com vam dir al programa anterior, jo activaria els plans alternatius, aquella preinscripció estratègica.
3: Uh-huh.
2: Tercera possibilitat, i superimportant aquesta, que és la que li passa a la gran majoria. T'han assignat una plaça, però no és la teva primera opció, és a dir, entre la segona i la vuitena preferència. Aquí tens dos camins. O l'acceptes com a definitiva, mira, ja t'agrada, perquè resulta que eren molt semblants, a matricular-se i ja està, o bé esperar la segona assignació, i aquí important, perquè les famílies aquí i els mateixos nois i noies hi ha molts dubtes, amb la tranquil·litat que mai perdràs aquella plaça.
3: Està garantida.
2: Sí, està mantinguda. Tens garantia de que aquesta és l'opció per qui vol intentar, sobretot, entrar amb una preferència més alta. És a dir, no l'accepto i m'espero a la segona. I anem a la segona assignació, és a dir, 10 de juliol, 23 de juliol.
3: Uh-huh.
2: Aquí sí que el que se t'assigni o el que se li assigni s'ha de matricular. Si no, aquí sí que perd la plaça. Ja, però no és el que volia. Bé, no és que volia entre la primera i la vuitena, volia més. Aquí t'has de matricular i aquí tens dues opcions. Decidir si ja està i et quedes amb aquella o seguir, malgrat la matrícula, continuar optant a la millora, és a dir, a les preferències superiors. Hi haurà de fer un tràmit que és continuar en el procés d'assignació de places. Fet que jo recomano, i t'explico per què. Perquè hi ha moviment, és a dir, tot i que tothom es matricula, hi ha un moviment amb el pas del temps, i hi ha successives assignacions. I si et truca la Generalitat al setembre dient que tens la plaça en aquella que preferies més, i tu decideixes que on estàs ja estàs bé, no passa res, val? És a dir, que tu decideixes quin és el procés que pots seguir, però que jo, per si de cas, i que això es pot veure a la pàgina web de la Generalitat, al quadre Oficina d'Accés, pots veure les notes de tall en primera assignació i pots observar la variació de com acaba, perquè tot i que hi ha molts estudiants que pels motius que siguis uns es matriculen, però també no acaben matriculant-se.
3: Per tant, són dies decisius, hem d'estar localitzables, tenir mòbil a punt, tenir correu electrònic també per si ens contacten i ens avisen i ens donen una bona notícia, i és que hem entrat en algun dels estudis que volíem. Estem acabant ja, Pilar, però com que dèiem, la selectivitat és la setmana vinent,
2: sí.
3: I avui hi ha molts nervis. Quin seria el consell que ara mateix donaria a aquests estudiants que la setmana vinent han de fer aquestes proves?
2: A veure, hem fet una cursa de llarg recorregut, venen tot el batxillerat, etc. És a dir, calma, respirar, saben, han après molt. És a dir, sobretot, control i saber que poden respondre bé. Però igualment, se suposa, que estudiïn molt encara fins al final. Desitjar-los que els hi vagi molt bé la selectivitat, després a matricular-se, perquè de ben segur hi ha un percentatge altíssim que entra, és a dir, que de ben segur que es matricularan. I això sí, que passin un molt bon estiu, que al setembre els esperem a la universitat.
3: Clar que sí, que s'ha de creure en un mateix, s'ha de ser positiu, pensar que ho aconseguirem i que, a més, com hem parlat

0: durant tots aquests mesos, Pilar, des del mes de gener, hi ha molts camins per arribar-hi.
1: Sí. Sí,
0: no
1: sí.
0: Tenim només un.
1: Sí, sí, que, i ja ho veieu, eh? És a dir, que una mica, doncs, repassant el programa d'avui, les alternatives són possibles, hi ha plans A, B, C, i amb el temps, com hem dit, també s'arriba a tot arreu.
0: Doncs Pilar d'Otresos Calleda, professora a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, un plaer tenir-vos cada mes aquí al Recomanat de RAC1. Gràcies per tots aquests consells, per aquesta guia que ens heu donat. Jo crec que hem ajudat moltíssim a les famílies, als estudiants, i ara a descansar. Bones vacances i fins molt aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres i una salutació especial a tots els oients.
0: Que vagi
1: bona
0: molt
1: tarda.
0: Bé. Gràcies. Adéu-siau.

0: Estem arribant al final d'aquest primer programa del mes de juny, del recomanat, i com sempre donem la benvinguda al nostre company de RAC 105, l'Enric Font. Enric,
1: hola,
0: benvingut.
1: Hola, què tal? Quina calor, eh?
0: Déu-n'hi-do, eh? Tot i que aquesta setmana t'he de dir que hem passat millor la calor, eh? Vull dir, les temperatures eren una mica més baixes.
1: Jo tinc calor,
0: no? La tens la calor incorporada, sí, ja tu, eh?
1: Jo tot l'any. En fi, doncs res, avui tocarem el 2 amb una bona cançó Remember, no?
0: Home, no esperava menys de tu, venint dels Getardes, eh?
1: Home, evidentment. Doncs avui aprofitarem, mira, que aquesta setmana ha celebrat 66 anys Tony Hadley, que és la veu i el líder dels Spandau Ballet, i volem recuperar un dels temes mítics d'aquest grup, però amb una versió de dance dels 90 que hem ballat, sobretot els de la meva generació, que és de càrrec de Jerry Daly, un home que ha afincat a València, que va posar el seu granet de sorra amb aquesta versió xula, que és amb la que ens acomiadarem avui.
0: Molt bé, doncs t'ho agraïm moltíssim perquè tenim molts bons records d'aquest grup d'Spandau Ballet i del seu vocalista, el qual felicitem des d'aquí també, no?
1: Per molts anys.
0: Enric, fins la setmana que ve.
1: Que vagi bé, adéu-siau.
0: Gràcies, adéu.

0: notícies. Violeta Martos.
1: Bona tarda, són les 4. El Vaticà no aclareix com es produirà la trobada del Papa amb les víctimes d'abusos sexuals de la mateixa església. Tampoc concreta si aquesta trobada serà a Madrid, on ha arrencat avui la visita, o a Catalunya o les Canàries, que són les altres escales d'aquest viatge. Allà, el 14 no ha fet cap referència a aquest primer discurs, a aquest migdia. El proper acte del Papa aquesta tarda és en un centre d'atenció a persones sense llar. Madrid, Jordi Armenteres.
2: Sí, bon dia. Inèdit, en un discurs monàrquic, demana la assumpció de responsabilitats per part de l'Església. I Felip VI li diu cara a cara a Lleó XIV.
3: No puede haber mayor contraste que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, per a la Iglesia i per a la societat en su conjunto.
2: De fet, el rei ha anat més enllà parlant de la dignitat de les persones. No ho ha fet d'immigració específicament, però sí que se l'ha entès quan ha reclamat la defensa dels drets humans i els valors democràtics. Clam també contra la polarització política. Això és, de fet, tot el que envolta aquest viatge, amb el Papa defensant la regularització de migrants. Per això també va a les Canàries, i amb PP i Vox molestos per tota aquesta posició.
1: Gràcies, Jordi. El pontífex, que ja ha acabat el seu primer bany de masses per Madrid, en una rua que ha acollit unes 130.000 persones, com deien, no ha parlat d'aquesta trobada amb les víctimes d'abusos sexuals, tot i que Felip VI sí que li ha demanat fermesa per poder demanar perdó i, sobretot, acompanyar les víctimes. El rei, però, ha coincidit amb el Papa en fer una crida a la concòrdia, a l'entesa internacional i a llimar diferències. En plana internacional, al Canadà, l'Agència d'Inspecció d'Aliments ha prohibit el bestiar provinent de Texas, l'estat nord-americà. L'objectiu és fer un tallafoc a un brot de cucs carnívors barrenadors que ja ha afectat dos vedells. Texas és el principal productor de carn de boví dels Estats Units i les autoritats locals han declarat l'estat de desastre perquè temen que s'estengui aquest brot amb l'arribada de l'estiu. De moment, ni cavalls ni vaques que hagin estat a Texas els últims 21 dies podran creuar cap al Canadà. I a casa nostra, la policia ha detingut dos homes a Barcelona que haurien robat un rellotge d'alta gamma a un turista. El robatori va passar fa una setmana a Palma, Mallorca, i el rellotge està valorat en uns 150.000 euros. Un dels lladres va abordar la víctima quan intentava pujar al seu vehicle i després d'assaltar-lo va fugir en moto. La policia va investigar els lladres i els va identificar mentre viatjaven en avió a Barcelona i els van detenir a l'aeroport del Prat. I un breu apunt de trànsit, la 2 encara arrossega retencions a l'altura de Castellbisbal, en sentit Lleida. Un camió ha perdut la càrrega que transportava fa un parell d'hores i els operatius encara estan netejant la carretera. Per tot plegat, hi ha només un carril obert i això genera uns 2 quilòmetres de retencions. I ara els esports.
3: No puede haber mayor contraste que el dolor causado.
1: En Pau Bonastre.
4: Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint al Gran Premi d'Hongria de MotoGP. El cerverí sortia des de la pole i ha dominat amb mataferro les 13 voltes de la cursa. És la tercera sprint que guanya aquesta temporada i arriba menys d'un mes després de l'operació. Ha valorat la cursa després a DAZN.
5: La estrategia era clara. Si llegaba primero a la primera curva, hacer 3 vueltas de quali y a partir de allí, si conseguí abrir hueco, gestionar, y así lo he hecho. He hecho 3 vueltas empujando como si fuera un quali, sin guardar neumático ni nada, y a partir de allí, cuando he visto que tenía ya 2.5, 2, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga.
4: Pedro Acosta i el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, l'han acompanyat al podi. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales ha estat 19è i Àlex Rins 21è. També en motor, primers compassos de la classificació del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. En directe també a aquesta hora, la final femenina de tennis de Roland Garros entre Halinska i Andreeva. Encara el primer set, de moment domina 3-4 a Andreeva. Al migdia, el català Marcel Granollers ha guanyat el seu tercer Grand Slam. Ha guanyat la final de dobles de Roland Garros amb Horacio Ceballos contra la parella formada per Patten i Eliobar. El dia que a Madrid, Florentino Pérez i Enrique Riquelme exaureixen les últimes hores de campanya electoral abans dels comicis de demà, de nou amb retrets creuats, per exemple, Florentino furgant en la ferida de les promeses desmentides de Riquelme de fitxar Haaland i Klopp.
1: I pel que fa al temps, de moment no plou enlloc, però les properes hores apareixeran ruixats i algunes tempestes de manera dispersa, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. Pirineu. Al final del dia tendiran a concentrar-se entre l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà i el Lluçanès, tot plegat amb més calor que ahir i en espera d'un diumenge més tranquil, només amb algunes tronades de tarda entre el nord del Ripollès i l'àrea del Cadí. Això és tot per ara. Més informació, com sempre, al portal web de notícies RACU.cat.
0: Això és Reconcentrat, amb Edu de Batlle.

Bona tarda de dissabte i de reconcentrat. Avui traiem el cap per aquesta finestra de dissabte tarda per acompanyar-vos una hora amb alguns dels millors moments dels últims dies aquí a RAC1. En aquests dies de Primavera Sauna, el reconcentrat d'avui sonaran artistes i bandes que són aquest cap de setmana a Barcelona actuant al Parc del Fòrum. Per exemple, aquests californians. Ho faran d'aquí una estona. Són els Sofs. I aquest tema es diu House. Va, per començar el reconcentrat d'avui, el món a RAC1, perquè el dilluns es va complir un segle del naixement de Marilyn Monroe. En va parlar en Jordi Basté, amb en Jaume Ripoll i en Frederic Cabanes, que és un artista i col·leccionista d'objectes de l'actriu. Som-hi, al món a RAC1, per encetar el reconcentrat d'avui.

0: Ripoll, bon dia.
1: Molt bon dia, bona hora.
0: Molt bon dia, bona hora. Escolta'm, avui que Marilyn Monroe hauria fet 100 anys, què creus que la va convertir en la icona més famosa de la història del cine?
1: La va convertir la pròpia indústria del cinema. Ella deia a la darrera entrevista que no volia ser recordada com un objecte. I malauradament la recordem com un objecte. I no com l'extraordinària actriu que era.
0: Era una extraordinària actriu?
1: Per mi és una de les millors actrius de la història del cinema.
0: Què dius?
1: Sí, va fer molt poques pel·lícules. Pensem que Marilyn Monroe mor als 36 anys, es perd el cinema brillant dels 60. Imagina què seria Marilyn Monroe al cinema dels anys 70. Imagina Marilyn Monroe dirigida per John Cassavetes o per Sidney Lumet. Clar, Marilyn Monroe va brillar en la comèdia, en el drama, en el musical, també en el western. I el comiat seu és un dels millors drames de la història del cinema. Per tant, reivindico a Marilyn Monroe i només diré una cosa. Si la gent vol demostrar i vol entendre per què és tan important ella, que miri els 5 minuts que surt a Eva el Desnudo i demostrarà que poques interpretacions hi ha millors que aquells 5 minuts de Marilyn Monroe a Eva el Desnudo.
0: Anem amb pel·lícules d'ella. Per exemple, la primera que vols destacar, aquesta.
1: I tu em diràs, però aquí no surt Marilyn Monroe.
0: Esmorzar amb diamants.
1: Això és Esmorzar amb diamants, la pel·lícula, l'adaptació de la novel·la del Truman Capote, dirigida per Blake Edwards, on el seu paper, el paper pel que Truman Capote imaginar que sortiria Marilyn Monroe, el va acabar fent Audrey Hepburn. I va ser un desastre. Truman Capote es va barallar amb l'estudi, Marilyn Monroe va acabar desfeta i va morir un any més tard de l'estrena d'aquesta pel·lícula. He de recuperar, recupereu, per cert, una meravellosa relat de Truman Capote amb música per a camaleons, dedicat a Marilyn Monroe, que és una de les millors coses que s'han escrit mai, que va escriure mai Truman Capote.
0: Segon projecte frustrat.
1: Això és el Freud, el biòpic del Freud, de Sigmund Freud, que va dirigir John Huston amb el Montgomery Clift. I és interessant perquè Marilyn Monroe va ser atesa no per Sigmund Freud, sinó per la filla del Freud, per l'Anna Freud. I a l'exposició que hi ha de Marilyn Monroe a Los Angeles, hi ha la carta escrita on ella diu que no vol fer el paper perquè ella sap que la família Freud estaria en contra d'aquest projecte. Per tant, és interessant pensar, que Marilyn Monroe va conèixer a la filla de Freud i es va negar a fer-ho perquè pensaria que la família Freud, efectivament, no volia que aquella pel·lícula es fes.
0: Sí que va fer, en canvi, llums de teatre.
1: Que es va dir Luces de Candilejas, eh? Luces de Candilejas, There's no business like show business, es deia així el títol original, i és un exemple de per què és tan important Marilyn Monroe. Surt molt poc a la pel·lícula, però els dos números musicals que té són el millor d'aquest homenatge a la musical de Irving Berlin.
0: Encuentro en la noche. Està filmint.
1: Aquesta és una pel·lícula que poso aquí, és un dels seus primers papers secundaris rellevants, dirigeix el Fritz Lang, ell treballava amb molts directors de primer nivell, i va ser una pel·lícula que va ser molt polèmica perquè quan estava rodant va sortir el seu calendari on sortia despullada. Aleshores, quan es va sortir, tot el rodatge es va tenir que parar per l'accés de la premsa que volien entrevistar a la Marilyn Monroe.
0: Després tenim Oi, a Movistar Plus, gran pel·lícula, Bus Stop.
1: Per qui va estar nominada al Globus d'Or? Recordem que Marilyn Monroe mai va estar nominada a l'Oscar, va guanyar un Globus d'Or, però mai va tenir un Oscar, va guanyar un David de Donatello. Bus Stop és una pel·lícula que destaca per lo musical, però que la relació entre el personatge principal i Monroe, diguem que no és de les coses més sanes que va fer el cinema.
0: Val, he de dir que ara anem al top 5, però del 10 al 5 pel Jaume Ripoll ja. Amb el número 10, El príncep i la corista, que està a Movistar Plus, aquella pel·lícula de Laurence Olivier.
1: En relació tòxica entre Laurence Olivier i Marilyn Monroe, el rodatge.
0: Al novena posició, Niebla en l'alma.
1: Una obra mestra absoluta.
0: A vuitena posició, La jungla de l'asfalto, del John Huston.
1: 5 minuts, perfecta ella.
0: A Filmin es pot trobar. Tot sobre Eva, que això que deia que surt 5 minuts només. La sisena, Com casar-se con un milionario. Te la vaig, la poses?
1: Està molt bé. És una pel·lícula meravellosa, però és que Marilyn Monroe té grans, grans pel·lícules.
0: Per exemple, el top 5. Ara sí, aquesta. Està a Movistar Plus. Això és un pel·liculón que es diu Niàgara.
1: Niàgara parla de relació entre Marilyn Monroe i Joseph Cotten. Són parella, Marilyn Monroe s'enamora d'un noi més jove, però aquí parlem de lo tòxic que és el personatge de Joseph Cotten. Aquí demostra Marilyn Monroe la quantitat de registres que té interpretatius. Aquí ja estava, tenint en compte que la seva carrera hi ha un punt i a part quan comença a fer amb Lee Strasberg tot el tema de l'actors d'estudio, i aquí hi ha un pes important de la seva vocació de voler ser reivindicada com a gran actriu dramàtica, dirigeix Henry Hathaway, i és una pel·lícula molt recomanable.
0: Quarta, La tentación vive arriba. Didn't you just love the picture?
1: Marilyn Monroe és recordada també per tots els vestits icònics que tenia. Aquí en llueix un, és un dels clàssics de les dues pel·lícules que va fer amb Billy Wilder. És curiós perquè tothom imagina que Wilder i ella tenien una relació boníssima, però no és així. De fet, Wilder la posava a parir, la destrossava, i va escriure a Arthur Miller crítiques del paper que tenia Monroe al rodatge. Fins i tot Miller, hi ha una carta que es conserva també a l'exposició de Los Angeles, on directament li deia a Billy Wilder: potser el problema és que els teus guions no són tan graciosos com tu creus.
0: Hombre, anem al podi. Atenció, eh? Atenció a les tres millors pel·lícules de Marilyn Monroe segons la mirada de Jaume Ripoll. Podeu trobar a Movistar Plus, la medalla de bronze és aquesta. A kiss on the hand, maybe. Els senyors prefereixen les rosses.
1: Que la gent no recordi l'interpretació de Nicole Kidman a Moulin Rouge. L'original és la de Marilyn Monroe en aquesta pel·lícula clàssic, còmic i musical de Howard Hawks. Hem de dir que Marilyn Monroe era una gran cantant, també. Recomano que recupereu els seus àlbums, que són fabulosos.
0: La medalla de plata, segon lloc del Jaume Ripoll per Marilyn, a Vidas Rebels, a Filmin i a Movistar.
1: És un dels millors drames de la història del cinema.
0: És Houston, no?
1: És John Houston, escrit per Arthur Miller, que era la parella, estaven divorciant en aquell moment, de Marilyn Monroe, i és la darrera pel·lícula. És important, Vidas Rebels, per molts motius. És un western crepuscular, o un western modern. Tots els personatges estan destrossats. I és la pel·lícula, va ser la darrera pel·lícula de Clark Gable i la darrera pel·lícula de Marilyn Monroe. I va ser una de les darreres pel·lícules de Montgomery Clift. Per tant, era un, diguem, una pel·lícula final, de darrera obra, on també destaquen Eli Wallach i Thelma Ritter. És una obra mestra absoluta.
0: I la millor pel·lícula de Marilyn Monroe per Jaume Ripoll és... No és perfecte, que està al
1: 99,9% de la gent que ens escolta, suposo que per tu també,
0: sí.
1: Jordi
0: Basté, sí.
1: I és una de les millors comèdies. Mira, Marilyn Monroe fa un dels millors drames de la història del cinema, Vida Rebels, una de les millors comèdies, ningú és perfecte, i surt a una pel·lícula com Eva el Desnudo, que és una obra mestra també.
0: No hagués dit mai que haguessis dit que Marilyn Monroe, Jaume, era una de les millors actrius de la història del cinema.
1: L'està recuperant aquest cap de setmana, els papers, i sobretot això, com fa els diàlegs, com... És molt difícil fer comèdia. I és boníssima en la comèdia, boníssima en els tempos, en les mirades, en els gestos. I el que et dic, aquella escena a la festa amb George Sanders, amb Baxter i Bette Davis, Eva el Desnudo, demostra els matisos que té. Una mirada, diguem, a primer nivell diria, ah, no, fa de nen de rosa tonta. I no és això. És una persona que sap aprofundir en el personatge emocionalment. Ella en aquest moment interpreta a una rosa aspirant a ser l'Anne Baxter de Val Desnudo i ho fa de forma esplèndida. I és això, és que ho té tot. El problema de Marilyn Monroe és com la recordem. I perquè no hem d'oblidar que és l'actriu més famosa de la història del cinema. No hi ha ningú, ni actor ni actriu, que sigui tan recordat com ella. Potser la gent no ha vist les seves pel·lícules, però tothom sap qui és Marilyn Monroe.
0: Precisament hi ha un gran entès i un gran admirador de la figura de Marilyn, és Frederic Cabanes, que és un artista de Sant Cugat que ha destinat més de 35 anys a recuperar objectes i documents sobre l'actriu. I hem enviat un membre de l'equip del Món RQ a veure on està exposat tot aquest arxiu. Martí Esteban, bon dia, on ets?
2: Bon dia, doncs mira, som a l'arxiu de la Casa Museu Cal Gerrer de Sant Cugat, que justament és el primer museu d'Europa dedicat íntegrament a la Marilyn Monroe. Aquí hi ha un nombre inacabable d'articles dedicats a l'actriu, des de fotografies seves, pòsters de les seves pel·lícules, les més emblemàtiques, les que ha comentat el Jaume, com per exemple Ningú és perfecte o Vides Rebels. També hi ha una fotografia enorme de la mítica escena de la faldilla de Marilyn Monroe a The Seven Year Itch. I com dius, tenim amb nosaltres el Frederic Cabanes. Bon dia.
3: Bon dia a tothom.
2: Ja he descrit molt breument què podem trobar en aquest espai, en aquest museu de Marilyn Monroe, però com definiries tu aquests dos espais principals que puc veure aquí on estem?
3: Bé, el museu dedicat a Marilyn Monroe, com tu bé dius, tenim la fortuna de ser l'únic museu que existeix d'una manera, d'un caràcter fixe, no? Perquè es fan moltes exposicions, però un museu permanent, com és el cas d'aquí, no en trobem enlloc més. Aquí tenim una sèrie d'objectes que havien sigut de Marilyn Monroe, amb la qual el visitant pot recrear-se una altra vegada amb qui era ella. I sobretot tenim una biblioteca que és considerada la biblioteca més important del món sobre tots els llibres que s'han sortit publicats sobre Marilyn Monroe. Portem comptabilitzats a prop de 3.000 llibres i, en fi, hi ha tota la bibliografia que puguis arribar a imaginar-te, eh?
2: Quines diries...
0: Perdona. Digues.
2: Quines diries que són les joies de la corona del teu arxiu?
3: Home, aviam, hi ha un tret aquí, parlàveu fa un momentet, sentia que per la ràdio dèieu de les cartes que estan exposades a Estats Units arrel de l'aniversari, aquest centenari de la Marilyn Monroe, no? Però nosaltres aquí al museu tenim una peça que jo diria que és més important encara que aquestes cartes que deia fa un momentet. Aquí conservem l'últim escrit que Marilyn Monroe va fer al llarg de la seva vida. I això la gent, molta gent no ho sap. I segurament que molts d'oients que ens estareu sentint ara direu, home, aquest està passant. No, doncs no. El document més important que va escriure Marilyn Monroe va fer 10 dies abans de morir i el tenim aquí al museu.
4: I què diu?
3: Home, el que diu tantes coses que de lo que diu n'han fet un llibre. I aquest llibre us recomano tots. Es titula La carta secreta de Marilyn Monroe. I és tal qual diu el títol. És una carta que Marilyn Monroe va amagar tan ben amagada que quan la va deixar dintre d'un estuixet d'un bolígraf va quedar amagada durant 50 o més anys que ningú sabia que existís. I per l'atzar, és la primera vegada que Marilyn Monroe es vincula amb Catalunya. O sigui, això encara ens ha de sentir... Ens ha de fer sentir més orgullosos.
0: I per què, a Catalunya?
3: Per què Catalunya? Pues perquè resulta que ara fa un moment que parlàveu de Truman Capote. Truman Capote, l'última novel·la que va fer, la que va fer més famós, la va escriure aquí, a Palamós, a la Costa Brava. Sí. ¿Vale? I quan Marilyn Monroe va morir, aquests 10 dies abans, envia aquest paquet, aquest estuig d'aquest bolígraf amb la carta dintre, i l'envia a on estava Truman Capote. I on estava Truman Capote? Pues aquí a Catalunya.
0: Clar.
3: Envia això, i per això aquesta carta es belluga per aquests indrets, de per aquí, i la tenim aquí al museu, tenim exposat el bolígraf amb l'estuixet, amb la carta, i és la peça realment, la peça clau de la visita del museu.
0: Fins quan teniu l'exposició?
3: Aviam, l'exposició, i com te deia fa un momentet, és permanent. Vol dir que nosaltres portem 11 anys en aquest museu, eh?
0: Uh-huh.
3: És un museu jove, perquè és molt jove encara, però portem ja 11 anys. Ara fa... L'any passat vam celebrar el 10 aniversari i, bueno, està obert al públic des de dimarts fins a diumenge. Aquí a Sant Cugat ja sabeu que estem just en el centre, just davant del monestir. Vol dir que aquell que vingui no té cap mena de pèrdua, no es pot perdre
0: gens. Davant del monestir, dos i dos són quatre.
3: Justos, 2254. Gràcies, Jordi, perquè ho has dit molt bé.
0: Escolta, per acabar... Sí, digues.
3: Digues.
0: No, per acabar, tens alguna pel·lícula preferida on hi surti ell? És a dir, quines diries, les dues pel·lícules o tres que per tu són claus?
3: Pues mira, jo faria el meu rànquing, te'n faria les dues últimes, ¿vale? Per exemple, per dir algo, o si vols les tres. Si com falta Gen Loco, la posaria la tercera.
0: Sí.
3: ¿Vale? En acabat Bus Stop, la posaria la segona.
0: Uh-huh.
3: I la primera, Vida Rebels.
0: Vida Rebels, aquí és una pel·lícula meravellosa.
3: És meravellosa, és que vull dir, hi ha un retrat de la Marilyn que la fa el seu propi marit, escriu el paper ell mateix, i ella mateixa se sentia una mica ridiculitzada perquè deia que estava interpretant el seu propi paper, i encara que no vulguis, és així mateix.
0: En fi, doncs...

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Sí, no? Sí.

0: És intolerable.
1: Són temes que acumulen centenars de milers de likes, que, com us deia abans, a més en tots els idiomes. És que ho estava mirant, japonesos dient ens encanta aquesta cançó.
0: Perquè venen aquí i els hi passa el mateix que els hi roben.
1: Anglesos entusiasmats. I la pregunta que es fa tothom, sobretot aquest cap de setmana, és qui hi ha aquí al darrere?
0: Exacte.
1: Qui està fent aquestes cançons? Doncs és el Naïm Smiley. Naïm, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Bueno, Naïm, quin cap de setmana, no? Sí, això ha patat aquest cap de setmana, aquest dissabte i aquest diumenge.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I la gent porta una setmana amb la cançó aquesta del Cargol que no... Que tela, eh?
1: La que sí, té més reproduccions, la que creus que agrada més és la del Cargol?
2: Jo crec que la que agrada més és la del Cargol, però hi ha molta competitivitat entre aquestes que estic traient ara mateix.
1: Escolta, i Naïm, per què hi ha tantes males notícies? Perquè estàs assassinant el Patufet, el Joan Petit...
3: Però això RAC1 no dic res de la mort del Patufet.
1: Què ha passat?
3: I he quedat parat.
1: Per què?
2: Doncs una mica d'acció i després doncs una mica d'humor també.
1: Home.
2: No sé, molta imaginació. Molta meva imaginació, el que fa l'avorriment.
1: Escolta, jo crec que el que ens demana la gent és que et coneguem una miqueta i m'agradaria preguntar-te si vols que et presentem com a cantant, un creador de contingut, o crec que també eres o ets futbolista.
2: Bueno, jugava a futbol però em vaig retirar.
4: Què dius ara? I això, quina edat tens?
3: Què va passar? Ah.
2: Doncs era massa bo i llavors... No, no, és broma. No, no.
3: Bueno, tot és possible, a vegades.
1: Sí, a les enveges, a les enveges.
3: Lamin, el pare de Lamin, va veure que li feies la competència. Exacte. I el millor, mira...
2: Sí. Em va pagar uns milions i...
1: I retirat.
2: No, de fet, ho vaig deixar pel tema de la feina, perquè no em combinava bé per anar a entrenar pels horaris i això, i vaig tindre que deixar el futbol pel tema de la feina.
1: Molt bé. Escolta, quina és la història de la teva família? Perquè tu ets català, no? Ets nascut aquí.
2: Sí, de tota la vida.
1: Mm-hmm. I aquestes cançons que cantes, te les has après de més adult? Te les cantaven de petit? Com t'han tornat ara?
2: Això des de la guarderia, això ho porto a la sang ja.
1: Escolta'm, el parles perfecte, el català, en aquestes cançons, a més, no és fàcil no només parlar-nos, sinó que entonar-les, muntar aquestes cançons. Tu parles català habitualment o és el teu segon idioma?
2: No,
1: o com ho fas,
2: jo això? El meu idioma principal és el català, sincerament, perquè jo soc d'un poble molt català, de fet, que estic entre Vic i Manresa, que és Avinyó, i allà, o sigui, inclús entre els meus col·legues marroquins i tot, parlem català sempre, o sigui, el català és el principal.
1: Molt bé. I les cançons aquestes, exactament, quina és la raó? Perquè, clar, o sigui, podies haver cantat qualsevol cançó tradicional catalana, la que fos, i agafa just aquestes. Per què?
2: Raó, bueno, jo penso que són cançons molt conegudes i, clar, són cançons doncs, que no, diguem, no tenen un ritme com que perquè sonin, diguem, en una festa major o en una discoteca, per dir-ho d'una manera. En canvi, doncs, fer-los aquest gir i pues, que soni en contres de... soni tan tranquil pues, que soni un dembow, un reggaeton, un mambo, pues, és com que crida molt més l'atenció i donar-li un gir de la lletra també crida bastant l'atenció.
1: Bueno, Naïm, jo crec que aquí causen un error, perquè dius que no sonen en una discoteca o en una festa major. Què us està demanant la gent? Clar, la gent us està demanant gires, discos...
2: La veritat.
1: Això acabarà sonant en una discoteca o en una festa.
2: Això esperem.

0: Aviam.
1: Perquè hi hauria voluntat aquí de crear això, fer-ho més, diguem-ne, un grup o gravar un disc o què? Quin futur tindria?
0: De fet, mira, la del Cargol ja no treu banya, ja la tinc gravada, que la trauré aquesta setmana. No sé si demà passat o dijous.
1: Estupendo.
0: Ja la trauré, perquè hi ha molta gent que me l'està demanant ja a l'Spotify i a l'YouTube. Llavors ja he donat una mica de canya. I ara, de fet, també estic aquí a l'estudi gravant una altra cançó.
2: Home.
0: Que aquesta no té de... O sigui, no és de males notícies ni no, té res a veure.
2: No però, escolta,
3: jo, Naïm, perdona, però sí. Crec... Jo no soc cap, no tinc cap evidència ni res, però crec que ho petaràs.
1: Sí, sí, perquè, bueno, ja ho està petant.
3: Perquè ha generat... o sigui, és que a mi m'ha arribat per tot arreu i sí. Ha estat bueno, les cançons de conversa durant tot el cap de setmana, vull dir, com una bogeria, amb aquesta versió tan original i tan diferent que has fet de cançons tradicionals catalanes.
1: A veure, per muntar una gira, quantes cançons més et falten? concert ha de durar una hora.
2: 10.
0: Per acabar de muntar l'àlbum n'hem de fer 4 més.
3: Bueno, no. Doncs escolta, és qüestió de posar-s'hi i endavant, eh?
1: Sí, ara n'escoltarem algunes més.
0: Sí, sí.
1: Escolta, em fa molta gràcia també veure que el vostre escenari és un cotxe. També podíeu haver escollit qualsevol altre lloc. Què hi feu allà al cotxe? Per què?
0: Allà al cotxe, sincerament, doncs mira, ens ajuntem allà els amics i tal... ningú del grup ens droguem, ni fem coses dolentes, ni res, la veritat. Ens posem allà al cotxe, de fet, ens posem a vegades a fer directo a TikTok i tal, a riure amb la gent i tal. I va sorgir pues, posar música, bueno, posar una base, posar-nos a improvisar. Vam veure que en directos a la gent li agradava i tal. I va haver un dia pues, que vam decidir gravar-ho. A mi, de fet, tota la vida m'ha agradat el que és el tema de la música, el ritme, sempre se m'ha donat bé. Tampoc tinc aquí veu de Justin Bieber, per dir-ho d'una manera, però...
1: No, afines, escolta'm.
0: Tinc ritme i això... Pues,
3: escolta, això no vol dir res. Hi ha gent que canta que a través del...
2: Com es diu? L'autotune. L'autotune
3: i canten entre tu i jo com el cul. Però no ho sabem, saps? Vull dir que tu aquí has obert un camp magnífic. Estem aquí al programa, estem entusiasmats.
2: Escolta, tenim un company que és el Guillem Estadell, que la festa en sap, és a dir, que si una cosa coneix és com s'elabora i com es disfruta la festa, i diu que la festa major d'Avinyó, que és la bomba, que és boníssima.
0: Sí? Naïm. Bueno,
2: què passa aquí?
0: A veure, sincerament, jo no vaig molt a les festes majors i això, perquè no... Jo hi treballo, perquè jo soc vigilant de seguretat, ¿vale? Jo hi treballo molt i tinc com que les festes així de poble i això ho tinc bastant cremat pel tema de la feina i tal, que sí que m'agrada i tal, està molt bé. I el que és la festa major d'Avinyó està bastant bé, la veritat.
1: Però jo crec que estàs a punt de fer el salt, eh? Jo crec que canviaràs de la vigilància a l'escenari.
3: Que et vigilin a tu.
1: Jo crec que la cosa va per aquí, eh?
3: Això passarà de vigilar que et vigilin.
0: Aviam si hi ha aquesta sort.
3: No, ja ho veuràs.
4: Sap quin dia és el funeral del Patufet, per favor?
1: Està molt trist, està molt trist.
4: Estic desfet, eh? M'heu donat un disgust.
0: Bueno, és que potser tots aquests que ara estan caient un per un, potser després tornen a reviure.
2: Segona part aquí. Com els colabrots, que pot tornar.
3: Saga de poder.
4: Malca, no sé, escolta'm, que cribillin el Dimoni Squad, per exemple. Aquest sí que s'hauria de...
1: Escolta, a totes les cançons hi poses aquesta crítica social, perquè el culpable sempre és el Mohamed, que és el que ha matat el Cargol Traubanya, el Patufet. Per què coles aquest missatge a les cançons?
0: Jo faig perquè... Últimament, bueno, pues ja veig que hi ha molt tema de racisme que fan servir, per exemple, allò de l'amic cigarret per intentar ofendre altra gent, o sempre són els mateixos, o sempre són els marroquins, sempre són això. Jo vull fer d'això, pues, que del racisme vull fer una mica més d'humor, que la gent s'ho prengui amb gràcia, perquè jo crec que és la millor manera en la que la gent s'ho pot prendre.
1: Mm. Escolta, tu ets un exemple perfecte d'integració. No sé si a altres sectors marroquins que viuen a Catalunya fan tants esforços o tenen tantes oportunitats. No sé com ho veus.
0: A veure, jo, sincerament, això ho veig com molt original, perquè o sigui, no conec a ningú que hagi fet el mateix amb, jo què sé, posar-se marroquí, posar-se a cantar cançons en català per TikTok o Instagram.
1: No.
0: I jo penso que hi ha molta gent que està integrada, per exemple, a Vic, al meu poble. O sigui, al meu poble hi ha Vic, també, o sigui, està ple de marroquins i tots parlen català, i jo quan vaig a Vic flipo, dic, hòstia, que no som els únics d'Avinyó que parlem català sempre, que a Vic també es parla molt el català.
1: Però... El problema potser és al revés, que quan venim els que som catalans i veiem que som marroquins canviem d'idioma?
0: Molts cops m'ha passat, i sempre em passa, per dir-ho d'una manera, la majoria de cops em passa. I clar, quan em veuen parlar català, ah, que parles català, sí, tal, no sé què. I em diuen, ah, però és que el parles molt bé, tal, no sé què. I dic, és que soc nascut aquí. Sí, i em diuen, però sí, però és que el parles... El parles català, molt bé, tal. I segueixen, eh? Tot i que els digui que sóc nascut aquí.
2: Bueno, és l'estigmatització aquesta, no? De...
0: Sí, sí,
1: I m'has de respondre una última pregunta, perquè és el comentari que més us han fet a les xarxes. La gent està dient que esteu fent més pel català que totes les campanyes de la Generalitat. Per allò que dèiem, eh? Que us teniu gent de tot el món comentant les cançons. Com ho veus?
0: Sí. La veritat és que increïble. O sigui, jo pensava pues, que el que és parlar, bueno, cantar en català i parlar català, doncs... Pues, sonaria només aquí a Catalunya i tal, però es veu que molta gent, o sigui, inclús del Marroc, hi ha seguidors meus que els agrada el que és el ritme. Hi ha molts comentaris també que diuen, jo no entiendo nada, però és que m'encanta el ritmo, m'encanta, o sigui, a la gent ja li agrada de per si.
3: Escolta, és que...
1: Demostradíssim.
3: Vindrem a veure, nosaltres serem els que farem de seguretat.
1: Hi ha cançons que potser no són tan conegudes com les que hem escoltat, però remenant l'Instagram, que us ho recomano, també el TikTok del Naïm, trobareu remixos com aquest.
5: Què diu la meva gent de Catalunya? Avui tenim un invitat especial, som quatre marronets i un negret. També és català, que ho sapigueu. Aquí tots som iguals. Si no, no, res.

0: Aquest n'és un i aquest n'és un altre.
1: Tornem amb els remixos catalans. Avui vinc amb una cosa especial, molt, molt top. Us agradarà, us agradarà.

0: que Naïm, és que jo ja veig el concert. O sigui, és que esteu a un pas, eh? I la gent, la gent cantant i ballant, sí, sí.
1: Això serà, serà...
0: Ho rebentareu, ho rebentareu.
1: Enriu-te'n tu, Lucas, gràcies.
2: Aviam, aquesta sort.
1: Ja ho veuràs, estic com estem convençuts. Sí, sí, sí.
0: A veure si ens diu, la pròxima cançó que et faria gràcia adaptar catalana, quina seria? A veure, en què et veus?
2: Mira, sincerament, estic entre dues.
0: A veure.
2: Però és que aquestes són tan bones que ha de ser algú preparat i algú que ho peti. Perquè estic pensant entre el Sol Solet i el Gegant del Pi.
1: Home!
0: Esclar, és que això són paraules majors, eh?
1: Home.
0: Escolta, ens fas una mica de cargol per acabar, Naïm?
2: Us el faig,
0: sí. Vinga, va.
3: Calleu, calleu.
2: Esperaré, si voleu poso la base.
0: Sí, sí, sí, perfecte.
2: M'haureu de donar un segon, per això.
0: Sí, sí, sí.
4: Recordeu
0: que tot això podeu veure al seu Instagram i al seu TikTok.
4: Com
0: i allà
4: diu?
0: Tindreu... doncs mira, és Naïm Smiley.
4: Així tal com sona, sí. Tal és Smiley.
0: Smiley, S-M, sí, Smiley, de, com de somriure.
4: De somriure, però sí, escrit, sí. Diguéssim, tal com sona.
0: I allà ho trobareu de tot, que també comenta altres temes, no només canta cançons, eh? Parla una miqueta de tot, sí, sí. Naïm, com ho tenim, això, a veure?
1: Espera, que està buscant.
5: No, no, no, no, no.
0: Va, vinga, som-hi, som-hi, va.
2: Això va per la gent de Catalunya que m'està escoltant.
6: Que Catalunya.
2: El cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí. El cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol...

0: Amic, què hi farem? Què hi farem? Què hi farem? Ha sigut amic, cigarret, cargol ja no treu banya, ja no puja la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí.
1: Bravo! Escolta'm, Naïm, moltíssimes gràcies. De veritat, ha sigut un plaer descobrir-te tu i els teus amics i...
2: A vosaltres.
1: I t'esperem algun dia aquí, no?
3: Home, sí, i tant.
4: Veniu a
1: cantar una miqueta i a passar la tarda.
2: Quan vulgueu, quan vulgueu.
1: Una abraçada i molta sort. Felicitats.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a tu, Naïm.
4: Quin greu, això,
3: de... Quin greu, i tant, que reconeixen ells mateixos que el Mohamed ha matat el Patufet, eh?
4: No, perdoni.
3: Escolta, i tan amples es queden sense vergonya, que ho diuen, i encara descoberta.
1: El Patufet mort, eh?
3: I qui anava fent entrevistes? L'he clavat un gallivet, eh?
1: Sí.
3: I ho diu.
1: És la cançó, ho ha explicat, per què?
3: I a sobre vosaltres aquí, vinga, com es nota que sou una ràdio comunista o què? Es veu el plomer, però bé, eh?
5: Clapés. Versió RAC1.
6: Reconcentrat.
1: I ara sí.

0: Atenció, aquesta artista nord-americana, nascuda a Idaho i establerta a Los Angeles, que sona molt i molt bé. Es diu Jelly Haha. Aquesta cançó és Bounce House i aquesta nit ella serà el Primavera. Els últims minuts del reconcentrat d'avui seran per la competència i ens serviran per escalfar motors de cara a la visita del Papa Lleó XIV aquesta setmana que ve a Barcelona, perquè tothom s'està preparant. I el professor de debò també.
1: Que ve el Papa!
2: Bueno, sí, però què té a veure ara la visita del Papa amb la vaga de metges?
1: Home, quina edat té el Papa?
2: Diria que 70 anys.
1: Home, és població de risc, eh?
2: Bueno, sí, clar, home.
1: Que aquest senyor pot patir un cop de calor?
3: Perdoneu, però...
1: Un moment.
3: Perdoneu, ara que m'heu citat...
1: No l'hem citat. Bueno, professor, ningú l'ha citat.
3: Esteu a punt de citar-me.
1: És vostè... Bueno, home, si m'hi...
3: Tu has dit?
1: Bon dia, professor.
3: Bon dia, professor.
1: Bueno, perquè li he sentit la veu, dic, deixi'm ser educat.
3: Bueno, però l'encerto o no l'encerto?
4: Sí, és una professió autocomplerta.
3: Gràcies, ja ho sé.
5: Però l'ha saludat... L'ha saludat després que aparegués. O sigui, el temps en aquest cas és important.
3: Anem al bar del misteri?
1: A veure... No, el bar vol dir en ve baixa.
3: El bar del misteri és un bar...
1: No cal repassar imatges, no cal...
3: És un bar on hi ha Enriqueta, del Raval. La senyora...
5: La vampira del Raval.
4: La senyora, l'ha agradat, li ha tret el càrrec de vampira i ara és una senyora.
3: Senyora vampiritzada.
1: Senyora vampiritzada, sí. Bueno, escolti'm...
3: Aquí podem tenir un bon misteri.
1: Un bon misteri?
3: Sí.
1: Però quin misteri?
3: O sigui, el misteri que el Papa parlarà més en castellà que català a la Sagrada Família.
1: Això sembla, sí.
3: Doncs algú li hauria d'explicar al Papa, que... que a l'arquitecte de la Sagrada Família no li agradarà sentir el Papa parlant en castellà. Mm. Recordeu que Gaudí va anar a la presó per mantenir el català davant d'un policia espanyol quan volia... el van detenir, de fet, quan volia entrar en una missa commemorativa dels fets de 1714.
1: No, que jo...
3: no és que anés a un partit de l'Europa contra el Sant Andreu, que podria ser.
1: També. Però, escolti, no crec que el Gaudí el senti parlant castellà al Papa. Ja fa anys que és mort.
3: Sí, segur que és mort del tot?
1: Home,
3: Gaudí?
1: Home, sí, està enterrat a la cripta del temple, a la cripta.
3: A la cripta?
1: Sí.
3: Exacte, just al soterrani de la Sagrada Família.
1: Bueno, és el que acabo de dir, sí, a la cripta.
3: Però qui és l'expert en criptes aquí, tu o jo?
5: Bueno. Jo diria que cap dels dos,
1: Vostè, va.
3: M'encanta que et senyessis a la veritat.
1: No
3: em senyessis a la veritat. Unes gotes de misteri i unes gotes de veritat.
1: Bueno, escolti, què vol, professor? Aviam, és que m'està posant nerviós.
3: El Papa parla castellà a la Sagrada Família, és això el que...
1: El Papa parlarà castellà a la Sagrada Família, sí.
3: I qui hi ha enterrat a la cripta?
1: Hòstia,
3: exacte. Antoni Gaudí.
1: Sí.
3: Hi ha una llegenda que assegura que si el Papa parla més castellà que català a la Sagrada Família, enmig de la homilia, se sentiran tres cops a terra.
1: Això són quatre,
3: El primer no comptava.
1: Potser Antoni Gaudí no sap comptar, també podria...
4: Primer no compta.
1: Però i això a què ve?
3: Diu la llegenda que Antoni Gaudí sortirà de la tomba per colpejar el sostre de la cripta justament sota l'altar on hi haurà el Papa. Sí. Sabeu desxifrar el codi Morse? Morse?
1: Sí, el codi Morse.
4: Codi Morse.
3: Perdó, però us fa molta gràcia el misteri.
4: El codi Morse, sí.
1: El codi Morse. Miri, una ratlla i dos puntets, eh?
3: Voleu alguna ratlla més, que ho allargarem?
1: No.
3: Sabeu desxifrar... Arribat, eh?
4: Sí, estava pensant en els puntets.
3: Sabeu desxifrar el codi Morse? Perquè Gaudí deixarà anar més cops des de la cripta...
1: Mentre el Papa parli en castellà. Què dir?
3: Què ha dit?
1: Què dirà?
3: Fills de la...
1: No, ja està.
3: Però s'ha entès, oi?
1: Sí, home, sí, i tant.
3: Veig que la gent parla morse.
1: Sí.
5: I morse, algun d'ells.
1: I el morse.
3: Bueno, és el
1: misteri
3: que...
1: resol?
3: És el que diu la llegenda. Misteri resol.
1: Misteri resol.
6: Reconcentrat.
0: Coming up. Doncs marxem. Aquí s'acaba el reconcentrat d'avui. Demà a les 3 de la tarda, més reconcentrat. Us diuen adéu als Goril·les, un dels caps de cartell del Primavera Sound i gran reclam aquesta nit al Parc del Fòrum. Ara Superesports. Nosaltres tornem demà a les 3. Que vagi molt bé.

0: Amb el Víctor Valero i l'Albert Guerra, el control tècnic, dissabte 6 de juny del 2026. Venim d'unes hores de dissabte amb la cursa sprint de MotoGP, el Gran Premi d'Hongria, amb victòria catalana. Quim Salvador, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavi.
0: Ha guanyat Marc Márquez.
1: Ha guanyat Marc Márquez. És la primera victòria després de l'operació que va venir després de l'accident de Le Mans. Tot just avui fa 27 dies exactes que va passar pel quiròfan per ser intervingut del peu i l'espatlla dretes. És la tercera victòria a l'esprint de Marc Márquez aquesta temporada, que no té cap victòria en Gran Premi, per tant, tercera a l'esprint. Han completat el podi d'aquest esprint d'Hongria Pedro Acosta segon i Marco Bezzecchi tercer. El quart ha estat Raúl Fernández, cinquè Fermín Aldeguer, sisè Jorge Martín, setè Diego Moreira, vuitè Enea Bastianini i l'últim punt en joc l'ha sumat novè Pecco Bagnaia. Fora dels punts, 19è Maverick Viñales i 21è Àlex Rins. Al campionat, Bezzecchi es manté líder amb 20 punts ara de marge sobre Jorge Martín, 46 sobre Dijan Antonio, que tampoc ha puntuat avui a l'esprint, i Marc Márquez és setè a 83 punts del lideratge de Marco Bezzecchi.
0: Ha sortit des de la pole Marc Márquez en aquesta cursa sprint, pole aconseguit a primera hora del matí, que per tant també el farà sortir demà primer a la cursa llarga a partir de les dues.
1: Sí, segona pole de la temporada pel Cerverí, que estarà acompanyat a la primera fila de la graella per Pedro Acosta segon i Fermín Aldeguer tercer, a la segona Fabio Di Gianantonio quart, Pecco Bagnaia cinquè i Marco Bezzecchi sisè. Els altres dos catalans molt endarrerits, Àlex Rins 20è i Maverick Viñales 21è, arrencaran des de la setena fila de la graella de sortida.
0: Les graelles de Moto2 i Moto3 com han quedat?
1: A Moto3 la pole és de David Almansa, Máximo Quiles segon i Brian Uriarte tercer venint des de la Q1, els catalans quart Valentín Perrone segona fila, setè Marco Morelli tercera fila i 19è Joel Esteban, que no ha superat la Q1, setena fila. A Moto2 la pole és d'Izan Guevara amb Filip Salaix segon, Senna Agius tercer i el líder Manu González quart a la segona fila.
0: Després, amb més calma, situem la resta de posicions d'aquestes graelles i escoltem sobretot els protagonistes d'aquesta cursa sprint de la victòria de Marc Márquez. Fins ara, Quim.
1: Fins ara.
0: I tenim qualificació en marxa, el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1, Q3 ara mateix ja en marxa. Albert Ferran, bona tarda.
2: Bona tarda, sí, 4 minuts i mig perquè s'acabi aquesta Q3, perquè sapiguem ja qui aconsegueix la pole position. De moment, els millors són Antonelli, qui registra el millor temps, Antonelli seguit de Verstappen i de Hamilton, amb Carlos Sainz ja eliminat a la Q2, finalitzat 12è aquesta quali, i encara pitjor Fernando Alonso, que no ha passat de la Q1. L'asturià demà arrencarà des de la 21a posició.
0: I a partir d'ara, què?

0: Al play-off de quarts de final de la Lliga ACB serem a Múrcia. Avui el tercer definitiu partit entre el Camp Múrcia i el Barça. Els blaugranes han de guanyar per no anar-se'n de vacances abans d'hora. Partit a les 9 que explicarem amb el Dani Aguilar i el Jordi Colomer. Encara en bàsquet, avui també juguen les semifinals de la final a 4 per pujar a la Lliga ACB. Es juga la Final Four a Corunya. A 6:15 juguen els anfitrions, el Leima Corunya de Carles Marco contra el Palència, i a 9:15 Estudiantes Oviedo. Demà a les 7 de la tarda la gran final. I a l'NBA aquesta matinada passada, compta, segona victòria de Nova York a la pista de San Antonio, 2-0 pels Knicks a la final, que ara jugaran a casa els de Nova York els dos pròxims partits. Wembanyama, 29 punts, ha perdut una pilota clau i ha fallat també el tir que hauria suposat la victòria del seu equip. Els Knicks, Towns, màxim anotador amb 21 punts, Branson i Bridges, 20 punts. Tercer partit matinada del dilluns a dimarts a Nova York. Comença a escalfar David Brock a anar cap a Canaletes a celebrar el títol dels Knicks. Encara no, paciència, però 2-0 amb els dos primers partits ja jugats a la pista de San Antonio. En handbol, és dia de semifinals de la Copa del Rei a Alacant. De fet, tenim en joc el partit del Barça des de les 5, Albert.
1: Sí, res, un minut i mig de partit. De moment, sense gols, Barça 0, Nava 0. El Barça és claríssimament el favorit. El Nava és un equip de la part baixa de la classificació de la Lliga Sobal. De fet, és sorprenent semifinalista d'aquesta Copa del Rei. Per tant, el Barça hauria d'imposar-se sense problemes. De moment, buscant el primer gol del partit, a punt d'arribar al 2-0-0.
0: La segona, a 8:15, enfrontarà el Bidasoa i l'Osca. De fet, el finalista de la Copa, si passa el Barça, que és el que passarà, jugaria també competició europea. Per tant, aquest Bidasoa-Osca important per aquesta classificació europea. I en futbol sala serem al Palau Blaugrana a les 9, primer partit de la semifinal entre el Barça i el Movistar Inter. Playoff, el millor de 3, el primer avui a les 9 al Palau. Go!

0: Ara sí, anem també cap a Linyola per viure el playoff d'ascens a la primera divisió femenina de futbol sala. Avui tornada de les semifinals, Linyola-San Fernando, 6:15. El Linyola que ha de remuntar un 5-3 de l'anada al pavelló municipal. Allà hi serem amb la Clara Rodergues. A 8:15 jugarà el Rubí, també la pista de l'Almagro. L'anada van perdre les catalanes per 1-2. A l'hoquei Lliga Femenina s'ha jugat el primer partit del playoff final amb victòria del Vilassana, 3-1 contra el Fraga. Victòria a la pròrroga, 1-0 pel Vilassana, que tindrà la primera oportunitat per guanyar el títol el cap de setmana que ve a la pista del Fraga. I a Roland Garros ha anat per feina la final femenina. Ja tenim campiona del 2026. Jaume Molló, bona tarda.
1: Bona tarda. Es tracta de la russa Mirra Andreeva, la deixeble de Conchita Martínez, de la tenista aragonesa. Andreeva ha guanyat en 2 sets, 6-3 i 6-2, 1 hora i 20 minuts de final a la gran revelació d'aquest torneig, Amaia Chwalinska, la polonesa, que de ser la número 114 del món entrarà dilluns al top 25 del rànquing. Pel que fa a la campiona, Andreeva, estem parlant d'una tenista de 19 anys, jove promesa, que amb aquesta victòria comença ja a ser una realitat.
0: En dobles, victòria catalana. Marcel Granollers fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos han guanyat el títol a Roland Garros. De fet, repeteixen victòria. L'any passat ja van guanyar a París i ho han tornat a fer. Han derrotat la parella Heliobara Paten en 2 sets, 6-4 i 6-2. Tercer gran slam per Granollers fent parella amb Ceballos. Es van estrenar l'any passat amb Roland Garros i US Open i han repetit ara en aquesta edició del 2026 a París. Fora del tennis, el playoff d'ascens a primera divisió de futbol. Avui es juga el partit d'anada de la primera semifinal a Castalia a les 9, Castelló-Almeria. I el playoff d'ascens a segona divisió, després de la gran victòria ahir del Sabadell contra el Real Madrid-Castilla, avui a 7:15, Atlètic de Madrid ve Ponferradina, partit de tornada, a l'anada empat a 0. D'aquí sortiria el rival de l'Europa a la final si els de Dai aconsegueixen demà la classificació. Demà 4:15, Celta-Fortuna a Europa. 1-1 a l'anada, Can Dragó, a Dai Benítez, entrenador de l'Europa, li agrada el resultat amb el que van a Balaïdos.
2: L'1-0 m'agradava moltíssim, però l'1-1 em motiva encara més que l'1-0. I ja sé que la gent em dirà, este tio no toca de peus a terra perquè conec el meu equip. Conec el meu equip i sols som millors amb necessitat. Hem d'anar a guanyar ja, com cada partit. Cada partit necessitem guanyar, és un dia més.
0: Doncs un dia més, tant de bo que pugui aconseguir la victòria a l'Europa. Demà ho explicava amb la Clara Rodergues a Balaïdos el que passi en aquest Celta Fortuna a Europa. I tenim amistosos també previs al Mundial de Futbol. Aquesta matinada ha guanyat l'Aràbia Saudita 0-3 contra Puerto Rico. Ara tenim en joc, o ja deu haver acabat, o pràcticament, el partit de la selecció de Bèlgica, Mollom.
1: Ha acabat fa uns instants, el Bèlgica 5, Tunísia 0. No hi ha hagut massa història. L'equip que entrena Rudi García ha golejat a Tunísia, que a més ha quedat amb 10 homes a la segona part per l'expulsió d'un dels seus futbolistes, noms a tenir en compte a Bèlgica, com De Bruyne, com Trossard, com Doku, i aquest 5-0, Bèlgica 5, Tunísia 0.
0: A 8:15 juga Portugal contra Xile, a 8:45 farà Alemanya contra els Estats Units, o a 10:00 jugarà Anglaterra de Gordon i de Rashford contra Nova

0: Com tenim el Barça, Nava, el Barça de final de la Copa del Rei d'handbol.
1: Més 3 pel Barça, que comença a obrir forat. Nava 2, Barça 5, 6 minuts de la primera.
0: Ah, tenim waterpolo, lliga masculina, en joc el tercer partit del play-off per la permanència. És un Catalunya-Boadilla.
1: Sí, partit decisiu, i de moment l'està guanyant el Catalunya i queden pocs minuts. Per tant, a punt de guanyar el Catalunya aquesta eliminatòria per la permanència. A poc més de 5 minuts pel final, Catalunya 14, Boadilla 9.
0: A la lliga femenina s'ha jugat el primer partit de la final per jugar a Europa. La propera temporada ha guanyat el Barceloneta 14-16 a la piscina del Catalunya. I el play-off per la permanència, primer partit en joc, això és un Horta i Irunya.
1: Sí, ha començat a les 5, de moment en els primers minuts, el primer quart, Horta 2, Irunya 1.
0: Tenim semifinals del Major d'Itàlia, el circuit de pàdel, és un dels tornejos grans de la temporada, Molló.
2: Sí, un dels quatre grans slams, per fer el paral·lelisme amb el tennis, podríem dir, aquest torneig a Itàlia, on a partir de les 6 de la tarda tindrem presència catalana al quadre femení. La semifinal la jugaran la Rausen Cari Sánchez i la barcelonina Andrea Ostero contra la parella 2, però gran dominadora dels últims tornejos, formada per l'andalusa Bea González i l'extremenya Paula José María. En aquesta final femenina, que jugarà demà, ja esperen la parella 1, Triay i Brea, que han guanyat a Rodríguez del Pozzo, la gran revelació d'aquest torneig a Itàlia. I també tenim ja una parella finalista en el quadre masculí, Galán Chingoto, la parella 2, que ha guanyat a LeBron Augsburger en 2 sets. L'altre finalista sortirà del duel entre la parella 1, Tapia i Coelho, contra González i Campagnolo.
0: I el Giro d'Itàlia femení, avui per última etapa, entre Rivoli i Sestrier, amb 105 quilòmetres, la neerlandesa Van der Breggen defensava el lideratge, Molló.
2: Sí, el manté, però perd diferència respecte a la seva compatriota, Demi Vollering, que ha acabat guanyant l'etapa, que per cert s'ha retallat un quilòmetre per una placa de gel que hi havia just a l'arribada en un port de muntanya. Ha guanyat Vollering, com dic, però ara mateix Van der Breggen manté aquesta màglia rosa amb un minut de marge sobre Vollering i 1:24 sobre l'alemanya Niedermayer.
0: Gelo glaç, ahir la pista de glaç que deia Rafa Juste quan inaugurava la pista on jugarà el Barça fins que s'acabi tot l'espai Barça al voltant del Camp Nou. Tenim ja graella formada del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1.
1: Sí, Antonelli ha mantingut la primera posició, millor temps per Kimi Antonelli, seguit de Verstappen segon, Hamilton tercer, Leclerc quart, Hadjar cinquè, George Russell sisè. Recordem, Sainz no ha passat a la Q2 i Alonso de la Q, Alonso sortirà demà 21è.
3: Superesports, cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
0: 2:30 i un quart de 6 de la tarda. Ens posem al dia al llarg dels superesports amb la Violeta Martos. La Violeta, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
4: Doncs que el papa ja ha donat el tret de sortida a la seva visita institucional aquest matí aterrat a Madrid, on ja ha mantingut una trobada amb els reis i amb el president del govern espanyol. Abans, però, el pontífex ha fet una crida a la concòrdia i abandonar la polarització.
5: Pues la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer en lugar de disminuir. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad. Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social.
4: Més tard, el papa ha rebut el primer bany de massa circulant amb el papa mòbil pels carrers de Madrid. Després de la benvinguda institucional, Lleó XIV fa el primer acte de caràcter pastoral a Madrid. A les 6 de la tarda, el Sant Pare visita el Cèdia 24 hores de Càritas, un centre d'acollida situat a Gravenxell, un dels barris més degradats de la ciutat, que atén a persones amb risc d'exclusió. Allà el papa conversarà amb els usuaris i els voluntaris del centre i es trobarà també amb representants dels diferents projectes de la pastoral social de l'Arxidiòcesi de Madrid, que treballen amb persones vulnerables. Madrid, Roger Perciba.
6: Sí, Lleó 14 trepitja carrer. Carabanchel és un barri paradigmàtic de l'exclusió i de la conflictivitat social a Madrid. Per això aquest primer acte del Papa al centre Cèdia de Càritas té una important significació pastoral. De fet, marca el signe del seu viatge. Lleó 14 visita les instal·lacions de Càritas, parla amb els seus usuaris i voluntaris, coneix de primera mà les seves experiències, coneix persones amb problemes i els problemes de les persones. Es trobarà aquí amb 200 representants de la pastoral social de l'Arxidiòcesi de Madrid, que treballen en projectes amb persones vulnerables, persones sense llar, dones víctimes de violència i de l'explotació, persones migrants, voluntaris i educadors socials. Un dels moments més emotius d'aquesta visita serà quan el Sant Pare rebi una rèplica d'un arbre, regal de la Pastoral Social, un arbre que representa l'esperança d'una societat més justa i de totes les persones que amb els suports necessaris poden reconstruir les seves arrels.
4: I d'un extrem a un altre, Elon Musk podria convertir-se molt aviat en el primer trilionari de la història. L'empresari sud-africà ja té més de 270.000 milions de dòlars en accions i aquesta xifra encara podria créixer més la setmana que ve. Això és perquè està previst que l'empresa SpaceX surti a borsa amb un rècord de 75.000 milions de dòlars. Tot plegat convertiria Musk en la primera persona en tenir un milió de bilions. Per posar en context aquesta xifra astronòmica, la CNN ha fet un reportatge on compara la fortuna que presumiblement tindrà Musk d'aquí uns dies. Entre les coses que valen menys econòmicament que a Musk, hi ha les economies de països sencers com Irlanda, Suècia o Singapur, tots els vehicles nous que es compren en un any als Estats Units, o la riquesa dels quatre homes més rics junts.
0: M'he perdut ja. Gràcies, Violeta. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Un quart de sis de la tarda. Linyola, Clara Rodergues. Hola, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Bona tarda. És ple el pavelló municipal de Linyola o no?
7: Sí, sí, sí. Només entrar ja m'han dit. Mai havia vist el pavelló així, és el que m'han dit, quan he arribat. Un poble que no li venia 3.000 habitants, aquí no hi caben 3.000 tampoc, perquè és un pavelló petitó, però està ple tothom per animar l'equip femení del Linyola en aquesta lluita per pujar de categoria.
0: Buscant una remuntada, remuntar un 5-3 al Linyola per plantar-se a la final per pujar cap a primera divisió, Clara.
7: Sí, sí, sí, el 5-3 contra el San Fernando de Henares, que tinc les jugadores aquí davant meu escalfant. Ahir ja vam veure una èpica Sabadell, potser avui a Linyola també toca una mica de remuntada. Hi ha moltes ganes, molta il·lusió aquí en aquest petit poble lleidatà per intentar aconseguir aquesta gesta. Després encara hi ha més rondes, de fet la propera ronda que hi ha un sorteig, vull dir que no s'aconsegueix ascens avui, però seria un gran pas per aquest petit poble per arribar a la primera categoria.
0: Ara, això sí, pots anar a Linyola, a Montbrió del Camp, pots anar a Gósol, a la Seu d'Urgell, on vulguis, que el Free From Desire no et deixa, no et deixa sol, mai, no et deixa sola.
7: És un clàssic. I just abans d'aquesta sonat, un altre cop, Superestrella d'Aitana.
0: Home,
7: els clàssics, els clàssics dels pavellons i dels camps de futbol no fallen mai.
0: I tant, i que continuï sent així. Ara tornem i ens hi quedarem, evidentment, per explicar què passa en aquest Linyola-San Fernando, el Nava-Barça de la Copa del Rei. Com el tenim, Albert?
1: Doncs sentenciat. Gairebé ja l'11 de la primera meitat, guanyant de 6 al Barça, 5-11, amb algunes rotacions. Evidentment, avui l'Excel serà el gran protagonista pel Barça, perquè recordem que d'aquí just a una setmana jugar la semifinal de la Champions contra l'Alborg. Per tant, és cert que primer té aquest objectiu de la Copa del Rei, que guanyarà, si no hi ha una sorpresa majúscula, guanyarà avui aquestes semifinals, demà la final. Avui, per exemple, la porteria Hallgrimsson és avui el porter titular. Segur que a Colònia veiem a Nilsen. Hi ha temps mort demanat pel Nava, perquè ja és un Messi's pel Barça i encara no hem arribat a l'equador de la primera part.
0: Pausa i tornem. Anem cap a Madrid, que el Arnau Mañé ens diu que el Papa també ha parlat de futbol avui, en aquest viatge que l'ha portat fins a la capital de l'estat espanyol.
3: Superesports amb Xavi Puig. Ocasión
8: Plus. Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
9: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
10: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
11: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
10: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
11: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
10: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
11: Consulta els models i marques que hi participen.
3: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC més 1.
12: El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de Castells amb Benet Íñigo i l'equip de Castells a RAC+1.
13: Quan la temporada agafa embranzida, RAC1 es posa a la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de Castells a RAC1? Què preparen les colles aquest any que més hi haurà concurs de Tarragona?
12: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de Castells de RAC+1 des del celler Adarnats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.
14: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
15: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
12: RAC1 presenta El món a RAC1 des de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, un programa especial amb Jordi Basté, en directe, des de l'abadia de Montserrat per rebre el pontífex.
16: Viurem i explicarem de ben a prop una jornada històrica, la visita del Papa a casa nostra, el principal símbol de Catalunya. Serem a Montserrat des de primera hora i fins que arribi Lleó XIV al voltant del migdia.
12: El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV.
17: RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de Telefònica.

0: Superesports amb Xavi Puig.
1: 9 minuts i dos quarts de 6 de la tarda, Superesports a RAC1, Barça anava a semifinal de la Copa del Rei d'handbol en marxa a Alacant, Albert.
2: Ara és un més 5 pel Barça, que perd la pilota, ataca el Nava, Nava 6, Barça 11, 16 de la primera.
1: Ja ha arribat el Papa a Madrid, ara ho sentíem que ens explicava també la Violeta Martos i el Papa. Hola, Arnau Mañé, Madrid, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
1: Arnau Mañé, un dels privilegiats que ha viatjat amb l'avió del Papa i que viatjarà amb l'avió del Papa en aquest periple que farà el Sant Pare per territori espanyol, amb el seu aterratge també a Barcelona aquesta setmana que ve. I el Papa ha parlat també de futbol, em deies, Arnau, no?
3: Sí, sí, recordem que per primer cop RAC1 ha pogut pujar i pujarà a l'avió del Papa durant aquests 5 viatges que farà al llarg del recorregut per tot l'estat espanyol, i efectivament ha estat una conversa, un viatge, una trobada informal també amb els periodistes, en el que s'ha parlat de futbol, s'ha parlat d'esport, però en particular d'aquest Mundial de Futbol que arrenca d'aquí a uns quants dies. Ara en parlarem, però la culpa l'ha tingut bàsicament altres companys periodistes que la pregunta clau li han fet poc abans de tocar terra espanyola i poc abans d'aterrar a Barajas, a Madrid. Li han preguntat directament, ara ho podrem escoltar, pel clàssic, mai millor dit.
4: So we're going to Spain. The big question is Real Madrid or Barça?
5: That's easy, but if I say it, the hope for all teams, three versus for Real Madrid.
4: All right.
3: És en anglès, li pregunten si prefereix a punt d'aterrar Madrid, si prefereix Barça o Madrid, si prefereix el Futbol Club Barcelona o el Real Madrid, i diu que com a Papa és de tots els equips, però que com a Robert Prevost, més enllà del Pontífex, que no falla. Diu que és del Madrid, per tant, de color blanc.
1: És com Joan Gaspar, quan deia el Gaspar president, el Gaspar aficionat.
3: Sí, exacte, no? Doncs es treu la sotana Papa, o es posa la sotana.
1: El Papa sense doncs sotana quan és del Madrid, amb sotana és de tots els equips.
3: I punto. De tots els equips, sí, sí.
1: I punto, correcte.
3: I dèiem, a les portes d'un Mundial de Futbol, justament als Estats Units, el seu país natal, el seu país d'origen, també li han preguntat per justament la selecció dels Estats Units. I com que políticament està clarament i públicament enfrontat a Donald Trump, li han preguntat si tot i això animarà la selecció nord-americana de futbol. Ha dit que sí, que tot i que no veurà els partits, diu que dona suport a la selecció dels Estats Units, i també li han regalat, per cert, una samarreta de la selecció mexicana, en aquest cas. Per tant, ha quedat això, s'han portat una samarreta a la selecció mexicana i li han preguntat sobretot pels Estats Units i pel clàssic de futbol aquí a l'estat.
6: Javier Aguirre, el seleccionador mexicà. Javier Aguirre.
3: Sí.
1: Sí. Què vols dir?
6: No, home, porto una dada més.
1: Ah, sí.
6: Ah, no, per si algú no ho tenia clar.
1: No, som molt de Javier Aguirre al Superesport.
3: No sé si el Papa Lleó 14 coneix Javier Aguirre o si està gaire posat en això, però com a mínim la samarreta de la selecció se l'han portat.
1: Sí, i s'han portat també un obsequi de part de l'Arnau Mañé. Un obsequi, una escultura d'un castell, Arnau.
3: Sí. Sí, sí, dels castellers de Vilafranca. Penseu que dimarts a Barcelona, a l'Estadi Olímpic, veurà en directe aquestes construccions humanes, aquests castells. Li hem intentat explicar des de RAC1 quina era aquesta tradició, li hem fet entrega d'una petita figura dels castellers de Vilafranca, que justament serà la colla que dimarts veurà a l'Estadi Olímpic. S'ha quedat una mica parat i ha acabat entenent que sí, que això era una tradició de 250 anys a Catalunya.
1: Caram, molt bé. Bon regal que s'emporta el Papa cap a casa. A més, anirà al Bernabéu, no?
3: Què us creu, vosaltres, amb la figura dels castells o amb la samarreta de la selecció?
1: No, amb la figura dels castells.
3: Ah, sí, bona resposta.
1: No tenim cap dubte. A dir que el Bernabéu sí que el visita en aquesta estada a Madrid, el Papa.
3: De fet, aquesta tarda, a partir de 8:45, estarà molt a prop del Bernabéu, a la plaça Lima, amb una trobada amb joves, i dilluns a la nit, és a dir, dilluns al capvespre, just després, 24 hores després de les eleccions al Real Madrid, dins del Santiago Bernabéu, també una trobada multitudinària amb el Papa de Roma, Lleó 14.
1: Doncs al Bernabéu i a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, no al Camp Nou, vam explicar, sí, que era va ser una opció, però que es va acabar descartant que el Camp Nou fos escenari d'aquesta trobada, que sí que hi haurà l'Estadi Olímpic en el primer dia de visita del Papa a Catalunya.
3: implicava 20 dies d'aturar les obres, i el Barça no està per aturar les obres 20 dies al Camp Nou, diria jo.
1: Per tant, avui coincideixen el Papa, Bad Bunny, que, oi que avui i demà hi ha concert de Bad Bunny a Madrid?
3: Sí, sí, sí.
6: Quants dies li queden?
3: Són els últims dos concerts de... Són els últims dos concerts dels 10 que haurà fet Bad Bunny aquí al Metropolitano. De fet, el Papa Lleó XIV, o més ben dit el seu equip, intentava fer alguna cosa al Metropolitano aquests dies de visita, però ja els havia bloquejat Bad Bunny durant aquests 10 dies o durant aquestes 10 nits al Metropolitano, i per tant ha hagut de buscar alternatives. Però sí, sí, coincideixen. I ara mateix, entre un i l'altre, Madrid està potes en l'aire perquè tot és molt difícil circular per Madrid ara mateix.
1: Sí, i a Terrat Miquel Agut també, no, a Madrid, vull dir que ja hi som, ja hi som tots, ja hi som tots. D'aquí una estona anirem amb ell cap a Madrid, i Albert Pedrol és a punt també de Terrat, a territori,
2: quina parella,
1: territori madrileny.
3: I dilluns va estar fent el Monarracú.
1: Exacte, sí, sí, ja hi som tots.
3: Madrid.
1: Ja hi som tots. I Armenteres veuran la casa, com sempre.
3: Exacte.
1: Arnau, gràcies a gaudir-ho i a explicar-ho, moltes gràcies.
3: A vosaltres, fins ara.
1: D'aquest Papa Merengue també n'ha tret pit Florentino Pérez en un dels últims actes de campanya abans de les eleccions demà a la presidència del Madrid.
7: Y quiero dar la bienvenida también a Madrid, al Papa León XIV, que hoy, en el avión que le trasladaba a Madrid, ha dicho a los periodistas que es del Real Madrid.

0: Y eso para nosotros es un orgullo y un honor. Bienvenido a Madrid, su santidad, León XIV.
1: Doncs bienvenido a Madrid. Hi ha com uns riures.
2: Sí, com si fos un acudit, no?
1: Quan ha dit que el papa era del Real Madrid. Després d'aquesta ovació i aquesta rebuda que ha fet Florentino Pérez al papa. A la semifinal d'handbol, el Barça veu com se li apropa el Nava en el marcador i tens bord d'Ortega.
2: Molt intens, eh? Ortega no li estan agradant gens els últims minuts del Barça, que guanyava de 6 i ha vist com el Nava retallava a 3 gols la diferència. El minut 20 de la primera, és a dir, falten 10 minuts pel descans, Nava 11, Barça 14.
1: A Linyola, Linyola San Fernando, anirem puntuals, Clara, o no?
3: A veure, són... Bé, no del tot, no del tot, perquè ara primer hem tingut un petit homenatge a un dels equips inferiors del Linyola, masculí, que ha aconseguit guanyar la Lliga i pujar de categoria, i han fet un petit passadís entre les jugadores de tots dos equips. Estan preparades ja per trepitjar el parquet, però anirem una mica tard, jo crec.
1: Qui tens al costat o a prop que ens ajudarà a posar llum al que passi en aquest partit de tornada de les semifinals per pujar a la primera femenina?
3: Doncs el Joan Graís, que porta molts anys aquí treballant al Linyola, que forma part de la Junta. Hola, Joan, què tal?
4: Bona tarda, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Joan. Això és ple com un ou, ens explica la Clara.
4: Buah, és una passada, ara li deia. Jo no ho havia vist mai, ni quan el masculí va pujar a segona B, que va durar un any que va pujar a segona B de Nacional, jo lo d'avui no ho havia vist mai.
1: Home, és que és gros això d'avui, La setmana passada en parlàvem amb el president, Joan, i home, està a 3 partits ara mateix de poder pujar a primera divisió, això és gros.
4: Sí, sí, és que això és un poble, és el que deia l'Agustí, el president, són 2.800 habitants. És a dir, això és una bestiesa, i avui aquí som uns 800, però ens han demanat entrades igual 500 més o més, sí, perquè no pot haver-hi més gent, no hi cap ningú més aquí.
1: I ambient n'hi haurà, Clara, eh? Veiem clar, sí, això sí, no, costa... perfectament, eh?
3: Sí, no, a més hi ha aquesta mena de... no d'aplaudidors, però que són com uns globus així que piquen, no?, i fan soroll i encara fan més ambient. Ara, en moment de salutació entre tots dos conjunts, entre el Linyola i el San Fernando, tot a punt, no direm puntuals, però amb ganes d'aquest partit de l'equip lleidatà, que sortirà amb Xènia Cantell, la portera, amb Julai, amb Karen Pons, amb Montse Carles, que és la capitana i que va marcar els dos gols a l'anada, i amb Halgun Seti, perquè fa el San Fernando, amb Cela Jiménez, que és la portera, Itziar Barruz, Sofía Jiménez, Jessica Cruz, Pichi i Lucía Córdoba.
1: És un 5-3, són dos gols que s'han de remuntar, Joan, ja que era un 5-1 i per sort ho va deixar el Linyola, sí, amb un 5-3. Factible o no,
4: sí,
1: aquesta remuntada?
4: Que se la va jugar bastant el Xavi, l'entrenador, sortint de 5 amb un partit d'anada, però crec que s'havia de fer alguna cosa. El resultat penso que no és gens just, el de l'altre dia, perquè nosaltres vam tindre un munt d'ocasions. Elles pràcticament van xutar 6 o 7 vegades i van fer 5 gols. I nosaltres en vam xutar moltes, però no van voler entrar. Per tant, i crec amb la remuntada i amb l'ambient que hi ha aquí encara més.
1: Ja t'ho imagines per les jugadores, eh? Sortir avui i trobar-se, no?, aquest ambient.
4: Sí, aquesta pressió és la que em fa por, aquesta és la que em fa por, perquè l'altre dia a Madrid jo no les veia com eren elles, saps? O sigui, les veia molt nervioses, imprecises, saps? O sigui, no van ser elles, o sigui, aquí, per exemple, a casa, tot l'any no s'ha perdut cap partit. O sigui, aquí és molt difícil perdre un partit, perquè no està com avui això, però 500 persones sempre hi són, i hi ha molt ambient.
1: Tant de bo que aquesta pressió sigui a fi de bé, sigui també afecti el rival, en aquest cas el San Fernando, aquest equip madrileny, que és el primer rival del Linyola en aquest intent de pujar a la primera divisió, que ho està provant també el Rubí, que va perdre 1-2 al partit d'anada i que avui, més tard, a quarts de vuit, jugarà la tornada a la pista de l'Almagro, buscant també la classificació al Rubí, a qui han tingut fa poc a la primera divisió femenina, també el seu retorn en aquesta màxima divisió del futbol sala en categoria femenina.
4: Sí, sí, val a dir que els 4 equips d'aquest grup l'anada la van perdre. Rubí va perdre 1-2, Guanapix, que és el campió, va perdre 5-1 contra el quart d'aquest grup del San Fernando, i Entre Ríos també va perdre 1-5, ara no recordo contra qui. Per tant, complicat.
3: Entre Ríos contra el Gaitero.
1: Bon duel aquest, Clara.
3: Ara, eh? S'ha fet el sorteig ja amb els àrbitres. Avui és el senyor José Miguel Guillén Escolar.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: ENTI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
3: Vine el 20 de juny a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENTI.
2: Coneix a professors, experimenta en projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
3: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
4: Star Inter, primer partit de les semifinals en el playoff pel títol de la primera divisió masculina. I on ens acompanyarà d'aquí una estona Mariona Tarré, portera del Centre de Natació Mataró, campió ara fa 4 dies de la Lliga Femenina de Waterpolo i a 4 dies de jugar les semifinals de la Champions a Malta. Ha arrencat el partit, ja, Clara?
5: Ha arrencat, i en primera aproximació del Linyola, a punt ha estat Txell Ferrer de poder rematar porteria, de que ha anat, el control se li ha escapat. Aquí el Joan ja ho veia bé, eh?
6: Bo. Jo és que sóc molt nerviós, Xavi, molt. Ara li deia.
7: T'agrada, això.
6: Això d'estar-me aquí sentat i això...
4: T'hem fet una mala passada, vols dir, Joan?
6: Sí, sí, o sigui, jo sóc el que dona toms a tot el camp i totes aquestes coses. Però bueno, aguantarem, aguantarem.
4: Si arribem a saber, donarem un inalàmbric, un sense fils i vas voltant pel pavelló.
6: Cert, cert, sí. Hauria anat bé.
5: Possessió pel San Fernando. Primers segons, 40 segons d'aquest partit. Mira, mala passada ara de Jessica Cruz de Pichi, directament a fora. Recupera, per tant, la possessió de l'equip local. Amb Julai, a punt de posar la pilota en joc. Finalment serà la capitana Montse Carles. No troba ningú, intenta sortir el San Fernando a la contra. Compte a la passada de Lucía Córdoba. Per sort és dolenta per la seva companya, per Ruth Redondo. Tornarà a tenir-la el Linyola.
6: Elles fan molt bé la pressió a dalt. El partit d'anada igual, ens costava molt sortir. I el Xavi aposta per un 3-1 amb pivot a dalt i pilotes a pivot. Elles, en canvi, surten de 4 i juguen molt bé la pilota, això és veritat.
5: La té ara el San Fernando. La demana ja la capitana Coral Águeda. Bona pressió ara de Txell Ferrer, que ho celebra, de fet. Diu, vamos, se li ha llegit clarament com... Ha celebrat aquesta recuperació perquè la pilota ha sortit directament a fora, la posarà en joc Julai. Ara mateix, la mateixa jugada que abans. Montse Carles, aquest cop directe, porteria per sobre el travesser. Nova aproximació del Linyola, que recordem ha de remuntar aquests dos gols del 5-3 de l'anada. La posa en joc ja el San Fernando, de nou bona pressió del Linyola, aconsegueixen connectar amb la... futbolista que més avançat, la recuperació de Montse Carles, després no pot trobar ningú, pressiona la capitana a la portera, com pressiona Linyola, supera, però ara la pressió ve al San Fernando, el xut i l'aturada, l'aturada de Xènia Cantell, ha posat un peu per evitar el primer del San Fernando, primer avís del conjunt madrileny, que tornarà a posar la pilota en joc. Movent-la a San Fernando, compta el retall, no se'n surt Ruth Redondo, bona recuperació de primera, semblava del Linyola, la manté pel conjunt madrileny, un altre cop Ruth apareixent pel mig, envia la pilota fora, el Linyola en tasques defensives.
6: Molta pressió, molta pressió, tenen molta pressió les noies de Linyola.
5: Home, no ha de ser fàcil, ara el xut de la capital de Coral Águeda, surt directament a fora. Ja intenta atacar de nou el Linyola. Montse Carles amb Txell Ferrer. Txell Ferrer enganxat al costat esquerre. Demana falta a Xavi Alís, que estava just davant la seva posició. No l'ha assenyalat, però l'àrbitre ni l'assistent, que de fet li demana, li crida l'atenció ara a Txell Ferrer perquè ha protestat. Li diu que vingui, parla amb ella i protesta el pavelló. Protesta el pavelló. Aquesta conversa amb
6: Txell. Els àrbitres han d'entendre que les protagonistes són les jugadores, no elles. M'explico. Això és així, aquí i a tot arreu.
5: La conversa de Lucía Guillén amb Txell Ferrer, que intentava agafar aquesta pilota, posar la punta de la bota, una jugadora del San Fernando. Era Ruth Redondo. Servirà el Linyola, prop de la cantó.

0: Tornada. A la zona dreta. A veure què té preparat l'equip. Està sola Julai, que arriba és Montse Carles. El xut està bé en una cama d'una rival. Intenta sortir el San Fernando. Surt bé la portera Xènia a evitar que pugui rematar ningú. S'ha arriscat aquí Xènia Cantell, però se n'ha sortit bé.
1: Tenim descans en el Barça Nava, semifinal de la Copa del Rei d'handbol, Albert.
2: I guanyant només, entre cometes, de 4 gols al Barça, 17-21. 17 gols encaixat al Barça, que no és habitual, i això explica la cara de pocs amics de Carlos Ortega, guanyant de 4 al Barça, situació molt controlada, però és cert que contra un equip de la part baixa de la classificació semblava que avui el Barça encara guanyaria més còmodament. De moment és un més 4, pendents dels segons 30 minuts.
1: A la Final Four per pujar a l'ACB, primera semifinal ja en marxa, jugant els anfitrions, el Leima Corunya, Mollom.
3: Sí, l'equip de Carles Marco, que passava diumenge passat pel Superesports. De moment ha començat bé el partit pels gallecs. Leima Corunya 9, Palència 5, més 4 per l'equip de la Corunya, 6 minuts i mig pel final del primer quart.
1: A Linyola sense gols, Linyola 0, San Fernando 0. Clara.
0: Ho intentava la Montse Carles un altre cop. La capitana, el xut s'estavella en l'esquena d'una rival. Surt a fora per la banda. La posarà en joc Julai, la dorsal 7, just davant la nostra posició. En aquest pavelló municipal, la Linyola ple com un ou. En aquest partit de tornada de la primera eliminatòria per pujar a primera. Servirà Julai amb Montse Carles i torna la pilota, teva meva, també amb Seyferrer. Havia fet molt bé realment el moviment, com deia el Joan. Llàstima que ha aparegut una defensa per davant. Córner. Julai enrere, Montse Carles. Un altre cop, la capitana busca espai. Troba Seyferrer, es regira Seyferrer, li acaben traient la pilota entre dues rivals. Intenta sortir al San Fernando. Trepitja la pilota la capitana. Bona pressió de la Txell. Quan intentava jugar Marta Ruiz, que va fer dos gols al partit d'anada, la jugadora del San Fernando. Esperem que avui no en faci cap.
1: Julai és Julia Palma, no, Clara?
0: Sí, sí, sí, vas pedir Julai.
4: Sí, sí, sí, però tothom li diu Julai.
1: Sí, sí, sí.
4: És de Guissona, del meu poble, eh?
1: Home.
4: Jo sóc de Guissona, ho sapigueu. Ah, doncs la Júlia també és de Guissona.
0: Perquè a la plantilla estan molt repartides les poblacions, o...?
4: Sí, són, o sigui, de Linyola a Linyola hi ha tres. Hi ha la Karen Pons, que ara acaba d'entrar, que ella sempre va convocada amb la selecció espanyola sub-19. Mm. Hi ha la Montse Carles, que és la capitana, i l'Anaïs Luque, que té menys minuts, però bueno, també és de Linyola. I la resta, doncs, Lleida, Almacelles, Guissona, Cervià, tot per aquí.
2: Un equip de futbol sala a tenir sobrenoms.
4: Sí. Bueno, dir, a part,
2: és tan habitual que seria estrany que no en tingués a Linyola.
4: Sí, sí, exacte. I a part hi ha una noia noruega, sí, una jugadora i una brasilera.
0: Juga el San Fernando. Bona la pressió de Julai. Li regala la pilota a Sofia. A Seyferrer. Bona maniobra de Seyferrer per jugar precisament amb Halgunset. Tocant i tocant el Linyola. La pressió sobre Seyferrer, demanaven alguna cosa més des de la graderia, encara jugant a Linyola a camp propi, la passada per Julai no és bona, intenta sortir el San Fernando, la falta de Julai per darrere, la xiula l'àrbitre, malgrat les protestes de la futbolista i també dels aficionats.
4: La que entra ara, Clara, és la Cristina Tió, però no, és la Pío.
0: Pío, també un altre sobrenom, veus? La Pío.
1: Sí, sí, com diu l'Albert, jo crec que és l'esport on hi ha més sobrenoms
0: sí,
1: al futbol
0: totalment,
1: sala.
0: Totalment, totalment. A veure la falta. Marta Ruiz, el llançament directament a les mans de Xènia Cantell, que intenta servir ràpidament buscant a Pío, precisament. L'ha tocat una jugadora del San Fernando. Serà córner.
1: I una, si em permets, Joan, una noruega, com arriba a jugar al Linyola?
0: Bona pregunta.
4: Mira, t'explico. L'estiu passat, amb contactes amb la Federació Espanyola i tot això, a l'acabar cinquenes la temporada passada...
0: Espera un moment, que hi ha un contratac de la Marta, fora.
4: Val? Llavors el Xavi Alís, que té contactes per tot arreu, que és l'entrenador, i a part està la Federació Catalana, va contactar amb la Federació Espanyola i amb alguna entrenadora que les coneixia. Van venir dues. Vale? Va venir la portera, la Marte, i la Mari. Vale, la Marte no es va acabar d'adaptar i cap al desembre, gener, va tornar cap al seu país. Però ella s'ha quedat aquí. I llavors va ser quan vam incorporar la brasilera, la de Leia. Es van així, contactes del Xavi i tot això. Però bueno, que això és totalment amateur, eh? O sigui, que aquí ningú guanya diners.
1: Ja.
0: Ho intentava Karen Pons amb un xut que ha blocat la portera del Sant Fernando i ara compta perquè Pío ha rebut una pilota de la cara. Per cert, Oriol Jové, qui si no, l'home de les dades, que no se li escapa ni una, em comenta que Pío és una de les màximes golejadores de la història de la EM, de la EM Lleida, l'equip de futbol, després de Pichu. Diu que n'hi ha més d'una que ha deixat el futbol i que està en el Linyola ara.
4: Sí, sí, mira, també a la pretemporada la van venir a fer dues noies que ara ja no recordo el nom, de que estaven jugant a la EM i no es van adaptar, però mira, si no s'haguessin quedat també.
0: Ui, compta la pèrdua de July, l'agafada per darrere, finalment xiula la falta i mira, targeta groga per July.
4: Però...
0: per aquesta agafada per darrere, diria que era sobre Sofía Jiménez, que enfilava cap a la porteria de l'equip local. S'enfada i molt l'agradaria, però ho ha tingut claríssim l'àrbitre. I ara compta la falta perquè és perillosa.
4: Falta molt perillosa, molt sí. Perillosa. Bo.
0: Molt centrada i anirà amb el dorsal 17 Nerea Miranda.
4: Crec que si voleu veure el partit el fan pel Twitch de San Fernando, eh?
3: Ara mateix a mi em surt desconnectat, eh? No estan emetent. Sí. Almenys.
4: Sí, doncs està bé aquí el noi aquell, vam parlar allà a Madrid, va dir que vindria.
0: A veure el xut!
4: I jo l'he vist, abans.
1: S'està barallant, sí. Potser ell també, sí. Ara nosaltres sí. Sabem si continuarem barallant, a veure.
3: Aquí, a mi em surt desconnectado. Jo crec que és bastant sintomàtic.
4: Si per cas a la mitja part li aniré a preguntar, val?
1: Perfecte.
0: El llançament de falta del pal i després July en l'acció del contracop. Ha intentat una picadeta. Amb molta mala baba per sobre la portera del San Fernando, sortir fora per poc, bona pressió ara del Linyol, a veure si pot recuperar, ho fa, July, se li escapa el control, arriba una jugada del San Fernando per darrere, la pilota ha sortit, malgrat que July no ho pensa igual.
4: I el que noto molt també nosaltres a Linyola, que ha passat tota la temporada, eh? O sigui, per exemple, el partit que vam jugar a Guanapix, que va quedar el campió, a la mitja part estàvem guanyant 0-3. Vale, però no tenim profunditat de banqueta. A la segona part vam perdre 7-4. O sigui, el resultat final va ser 7-4, m'explico. O sigui, sí que tenim jugadores, però el Xavi no les utilitza totes. Els problemes de confiances i tot això.
0: El Xavi, que és alcalde, també.
4: Sí, sí, l'alcalde.
0: Ui,
4: sí, sí.
0: Espera la combinació del San Fernando. Quina aturada de Xènia. Salvadora.
4: Oh, quin paradox.
0: Salvadora, Xènia. No vol ni mirar el Joan, perquè ja en porta dues la portera. Que bé ha reaccionat, perquè s'ha quedat sola la jugada del San Fernando. Davant seu, ha tapat molt bé l'espai Xènia i ha evitat el primer. Queden 14 minuts per final d'aquesta primera part i ara el travessé, el xut de Nerea Miranda, un altre avís del San Fernando, està apretant l'equip madrileny, està patint una mica ara el Linyola. Minuts complicats, ho intenta ara Pío, ha posat la cama providencialment la jugadora del conjunt madrileny perquè ja carregava la cama Pío. Servirà Paola Martínez.
1: Però és que l'entrenador és l'alcalde de Linyola, clar.
0: De Linyola, sí, sí.
4: Sí, sí, ui. Alcalde Linyola, està a la Federació Catalana, té massa coses, massa coses. Però bueno, ja plegué, aquest any plegué l'entrenador, perquè ja no pot, és que no pot. S'ha quedat calvo en un any. Sí, és terrible. Sí, sí, i a sobre és supernerviós.
0: Perquè d'alcalde quan porta?
4: De l'any que ve eleccions, no? Per tant, sí, 3 no? anys, no?
1: Sí. Sí, l'any que ve, sí, sí, ja municipals, exacte.
4: Sí, 3 anys, tu. Sí, sí, calvo, calvo.
0: Jugant al Linyola.
4: No es diu Xavi Alís, també li diuen Pollo, clar.
1: Ah, també té...
4: Karen, vamos.
0: El gol de Karen Pons, quina gardena amb la cama esquerra, sorprès tothom des de lluny. Com ho ha vist la dorsal 10 del Linyola, ho ha tingut claríssim, quin xut amb l'esquerra, ajustadet al pal, no ha pogut fer res. La portera del San Fernando, el primer de la tarda que arriba al municipal, que esclata d'alegria amb aquest primer gol.
4: Sincerament, resultat immerescut. A hores d'ara, tal com han anat els 7 primers minuts. Però bueno, és el que hi ha, 1-0.
1: 1-0, s'avança el Linyola, enmig de l'eufòria, evidentment, del pavelló municipal. Doncs a un gol, ara mateix, el Linyola. Si és un més dos, entenc que aniríem a una pròrroga. Joan.
0: Sí, Joan, pregunten que si hi ha pròrroga. Si hi ha pròrroga.
4: Com?
0: Si hi ha pròrroga.
1: En cas d'un més dos, ja entenc que aniria a bona pròrroga.
4: Sí, en principi són dos pròrrogues de 3 minuts cada una, si no vaig equivocat, i si no, penals.
0: No aguantaries uns penals, no, tu, avui?
4: No, però és que guanyarem abans, no patiu, eh?
2: La classificació als penals, bé, encara és més èpic.
4: I tant, no? Tira.
0: No el fotis nerviós.
1: No li vulguis tan mal.
4: A fora hi ha un desfibrilador. No em surt, és igual, ja m'enteneu.
0: Espera, que hi tornava un altre cop la Karen, buscant un altre cop un xut amb l'esquerra. Ara l'ha tapat bé Coral Águeda, la capitana del San Fernando. Primers 7 minuts complets. 1-0, guanya el Linyola en intent de remuntada. Jugant el conjunt lleidatà. Amb Karen, se li escapa l'autopassada. Bona pressió ara aquí del San Fernando. La pilota que surt fora. La posarà en joc el conjunt madrileny. La capitana Esquirrep, Coral Águeda, la trepitja, obre a l'esquerra. Tocant i tocant el San Fernando. Bona defensa del Linyola, tapant bé aquí el xut de la jugadora madrilenya. I a sobre és l'últim en tocar. Una futbolista, una jugadora del San Fernando. Possessió pel Linyola. Animat ara amb aquest primer gol de la tarda. Montse Carles buscant a Pío. El remat atura la portera de primeres. Oh. Encara la manté Pío. Senyora de l'àrea Pío. La trepitja. Jugant al mig. El xut fora! El xut, el recurs amb la punxa, amb la punta de la bota. El punxot de Rosa Maria Sabater.
4: Rossi.
0: De Rossi, perdó. Rossi. Massa llarg, Rosa Maria Sabater. De Rossi, ha sortit fora per poc. I tornen al San Fernando. Bé, fàcil per la Xènia. Que bloca sense problemes. Bons minuts ara del Linyola, Joan.
4: Sí, la veritat que sí.
0: Ui, mira, a punt de fer-se autogol ara. Mare meva. Una jugadora del San Fernando que ha pentinat la pilota, ha sortit fora per ben poquet. Era...
4: Jo no sóc com el Dani Solsona, que és molt tranquil comentant, que sempre l'escolto, és molt tranquil. Vull dir, jo sóc nerviós, vull dir, és el que hi ha.
1: Dani ho porta per dins,
4: sí,
1: el Dani.
4: Sí, ell està sempre tranquil.
0: A veure el córner. Es prepara Montse Carles per engaltar el xut. Ui, ha fet mica de misto perquè ha arribat també una jugadora del San Fernando. Era la dorsal 12, Córdoba, que ha posat la punta de la bota per evitar el remat.
4: Amb Karen a pista, Linyola guanya molt. O sigui, Karen és la que us he dit, la sub-19, que va a la selecció espanyola. O sigui, és una jugadora diferencial.
0: El gol ha estat ben bonic. A veure, Montse Carles posa el cap. Coral Águeda, la capitana. Possessió encara pel Linyola. Montse Carles, la capitana, donant indicacions a les seves companyes. Montse Carles, aquí no arriba. Perquè s'ha avançat una jugadora del San Fernando. Protesta ara al pavelló. Conversa de l'àrbitre amb Lucía Córdoba. Demà a distància a l'hora de servir aquest servei. Nerviós també l'entrenador, que parla amb l'àrbitre. Va, que volem que la pilota es posi en joc. Ho fa ara Montse Carles, la pilota s'està veient una...
4: Amb un xut de la Montse, Xavi, tu i jo no ens posaríem a la davant, t'ho dic jo, eh?
1: D'acord, ens apartem, no? No fos cas.
0: Mira, precisament la Montse a les mans de Sara, de la portera, serveix ràpidament. Bé, ara Montse posant també el cap, evitant que arribés la jugadora del San Fernando dins l'àrea. Mou la banqueta Linyola, també el San Fernando. Mira, se'n va Karen, precisament.
4: Es coneix, quan no hi ha Karen... Ja...
0: No t'agrada que hagi sortit Karen, ara.
4: Ja, però evidentment no pot jugar tot el partit. O sigui, amb aquesta intensitat i aquesta calor que fa aquí, no...
0: Compte el xut directe, portaria posat la punta dels dits. Xènia, que entenc. La pilota que surt per l'altre costat.
1: Com tenim el Corunya a Palència per pujar l'ACB, aquesta semifinal, Molló.
3: Doncs a la recta final del primer quart, més 6, Palema Corunya, Corunya 20, Palència 14, últims atacs d'aquest primer quart.
1: I a punt d'arrencar el tercer definitiu partit de la sèrie del Madrid, del playoff de quarts de l'ACB.
3: Sí, de moment amb victòries visitants en els dos primers partits, igual que en el playoff del Barça, el Tenerife va guanyar el primer a Madrid, el Madrid va guanyar el segon a Tenerife, i ara doncs decidirà en aquest pavelló, que veurem si els embussos de trànsit perjudicaran d'alguna manera l'afluència. Segur que estarà ple al Palacio per aquest Madrid-Tenerife definitiu. Qui guanyi passa
1: a
3: semis.
1: Segona part en marxa de la semifinal del Barça d'handbol a la Copa del Rei.
2: Ha marcat el Nava i se situa a 3. Nava 18, Barça 21. Ara llançament exterior del Barça, que atura el porter Patotski, el porter bielorrus del Nava, de moment aguantant, tot i l'inici del Barça, que ha marxat de 6 gols i semblava sentenciar-ho en els primers 12-13 minuts, doncs s'aferra encara la gesta al Nava, 18-21 per davant el conjunt blaugrana.
1: El Vinyola guanyant 1-0 contra el San Fernando, un gol d'igualar l'eliminatòria. Clara, com ho tenim?
0: Compte, a punt de marcar el San Fernando, el remat al pal, s'ha dormit aquí Montse Carles, no s'han acabat d'entendre amb la portera, ara conversen les dues, no s'han acabat d'entendre.
4: No,
0: i
4: a Montse, punt estat no de... No ha vist la jugadora no, que hi havia darrere.
0: No, a punt estat de marcar Ruth Redondo, el xut creuat al pal. Montse Carles molt enfadada, ara... El Xavi l'ha de calmar, Joan?
4: Bueno, no, perquè el Xavi segur que tot. Coneixen el Xavi, saps?
0: La pilota en joc, controla Pio, controla Pio, l'estan agafant, demanen amb falta, no la xiula, cau Pio, la jugada continua, ataca el San Fernando, bona la recuperació, però de Linyola, llàstima que no han pogut combinar l'altre cop amb Pio, la juga el San Fernando, Coral Agueda a l'esquerra, en Pichi, s'equivoca en la passada, recupera el Linyola i anava Halgun set, el retall no està bo, li han barrat el pas, s'asseu Pio, torna a Txell Ferrer, juga precisament Txell Ferrer, intentava rematar de cap la passada de Halgun set, no se n'ha sortit perquè l'ha tapat bé la jugadora del San Fernando, que intenta dir-hi la seva ara. El conjunt madrileny per darrere del marcador, perquè el Linyola està guanyant 1-0 amb el gol de Karen. Bona l'acció defensiva ara d'Anaïs, una de les jugadores d'aquí, de Linyola, del poble, juntament amb Karen Pons i amb Montse Carles. Juga el San Fernando, el xut de Coral, el i Ferrer, se la queda la portera de primeres, s'equivoca en la passada, recupera Halgun set, la noruega combinada amb Txell Ferrer, Txell retalla, se li ha fet de nit a Txell Ferrer, la pilota que no surt, bona pressió però de la dorsal 5 del Linyola, evitant que Ruth Redondo pugui sortir. Ruth Redondo, que també va marcar en l'anada, un doblet entre ella i Marta Ruiz, van fer 4 dels 5 gols del San Fernando, que surt bé trobant a la davantera Itziar Barruz, ha posat bé el cos, però la jugada del Linyola recupera el conjunt lleidatà, intentava servir ràpidament Xènia Cantell. Trobant a Txell Ferrer dins l'àrea, ha posat el cap de defensora del San Fernando. Servirà des del lateral Anaïs. La passada per Karen, que ha tornat a la pista, no pot superar la seva defensora, la té Xènia Cantell. Pilotada cap endavant, no hi ha absolutament ningú, la pilota arriba a les mans de Sara Jiménez, la portera madrilenya. Marta Ruiz, o Martita, com posa la seva samarreta. Atacant el San Fernando, la pilota al mig del camp, la és bona. La pressió de Halgun set ha complicat el moviment de Sofia Jiménez, que no ha pogut combinar amb la seva companya, amb Itziar Barrut. I ara hi va Txell Ferrer pel Linyó, es frena, no ho veu clar, retrocedeix amb Karen Pons en una posició molt similar des d'on ha fet el gol, i torna Karen, el xuta amb l'esquerra, s'estavella a l'esquena de Sofia. No s'ho pensa dues vegades, Joan, la Karen no s'ho pensa dues vegades.
4: No, és que té un 1 contra 1 brutal i se'n va sempre, tant per esquerra com dreta, i xuta amb la dreta i amb l'esquerra, amb les dues, i crea molt perill, sempre hi pot haver algun rebot, com el primer gol ha sigut així. Bueno, el primer,
0: perquè en vindran més, ja veuràs, home, Joan.
4: Doncs sí, esperem.
0: Julai, a camp propi, la passada no és bona, recupera el San Fernando, la mou al mig de la pista, la sotana, compta, arriba a providenciar el Txell Ferrer, llançant-se a terra, evitant que pogués rebre Itzi Barrut, perquè si no es quedava sola davant Xènia Cantell. 8:55 pel final d'aquesta primera part, 1-0, guanya el Linyola amb el gol de Karen Pons. En cal un més per almenys igualar l'eliminatòria després del 5-3 a territori madrileny. La posa en joc precisament el San Fernando, just al mig de la pista. La té Sofia combinant amb Pichi, recupera el Linyola, Karen a l'esquerra amb Julai. L'autopassada de Julai era molt difícil. Surt Sofia atenta per enviar-la directament a fora. Julai donant indicacions a les companyes, parla amb Halgunset, marcant la jugada. La posarà en joc, és Txell Ferrer, rep amb espai, retalla Txell, enrere amb Julai, pot xutar, el xut, fora! Per ben poquet, no s'ho ha pensat. A més, jo crec que també des de la graderia una mica l'han animat a provar fortuna. I ha sortit per ben poquet, per sobre el travesser. Bona l'acció defensiva de Txell Ferrer, està donant-ho tot. Recupera prou Sant Fernando, compte que es pot quedar sola. El xut de Sofia, fora. Per sort, el xut de Sofia, que s'ha regirat. Jo crec que ha xutat potser un pèl massa ràpid, que sabia que tenia la porteria allà mateix i ha dit xuto ja, però potser podria haver avançat una mica més. Per sort no ho ha fet i el xut ha sortit directament a fora. Passa el perill pel Sant Fernando. Però el partit s'ha igualat una mica més des
4: del
0: gol.
4: Sí, totalment, sí.
0: Julai, bona recuperació de Julai, la croqueta. Julai diu que no ha sortit la pilota. Protesta la dorsal 7 del Linyola, l'han de calmar les companyes.
1: Deixar els títols nets, eh? Sí, la Clara intenta millorar el so que ens arriba des de Linyola, des d'aquest pavelló municipal, que ara la perdíem una mica, la Clara i també el Joan Grell, que ens està ajudant a comentar aquest partit, que el moment guanyat Linyola 1-0 contra el Sant Fernando, com tenim la semifinal del Barça d'handbol a la Can Albert.
2: Doncs ha posat la directa. Ja guanya de 9 el Barça, que s'hi ha posat, i el 7 de la segona ja domina a 18-27 amb canvi de porter. Aquesta segona meitat ha sortit Filip Saric, a substituir de Hal Grimson, que havia encaixat 17 gols a la primera part, i comença a obrir forat. Aquests 9 gols de diferència, anava 18, Barça 27, 7 minuts de la segona part.
1: El Corunya-Palència ben igualat en aquesta semifinal per pujar a la Lliga CBM.
3: Sí, a 7 minuts pel descans, Corunya 22, Palència 21, guanyant d'un els de Carles Marco.
1: Ara sí, que sembla que hem recuperat la Clara i el Joan. Clara.
0: Sí, confiem en que aguanti. Just quan reclamava falta Txell Ferrer per una entrada de Sofia.
4: Claríssima, què de dir-ho? Claríssima.
0: L'àrbitre, els àrbitres no ho han vist així, però...
1: A mi també m'ho ha semblat, Joan.
4: Bueno, perquè són del Col·legi Aragonès.
0: Encara no teniu imatge, eh? No, el Twitch no funciona, eh?
4: No.
0: Compte el xut i el gol.
4: No, el gol
0: del Sant Fernando, empat al partit. Nerea Miranda amb un xut des de molt lluny, pràcticament des de mitja pista, ajustat al pal, tant que ha tocat fins i tot la fusta de la porteria, defensor de Perxènia Cantell. Xavier Elis, l'entrenador, que li diu alguna cosa a la portera. Montse Carles, que intenta animar les jugadores, les seves companyes, i el sector de la graderia del Sant Fernando, que hi ha afició del Sant Fernando també. Doncs que celebra el gol, i el pavelló municipal de Linyola, que respon intentant esperonar les seves, que estaven guanyant el partit. Ara sí que és falta claríssima i targeta groga. Falta claríssima, precisament, de Nerea Miranda.
4: El de Twitch el veig des d'aquí, està gravant, eh?
3: Una cosa és que gravi, l'altra que emeti, eh? No sé, potser és un canal privat d'aquest usuari. El club no està matent res.
4: No, és Sant Fernan o algo així.
1: Sí, Naranja Sanfer. Sí, Naranja Sanfer, però vau veure aquí en directe.
3: No surt res.
1: Ara el descans i investigarem amb el senyor Naranja, a veure si ens ajuda.
0: Temps mort a Linyola. Amb aquesta falta que hem vist ara i la targeta...
4: No ho estic veient, el meu mòbil, ara, eh?
0: Mira, tinc proves gràfiques, eh?
2: Compte.
4: Jota Cascallana.
3: Aquest no és l'oficial.
1: Bé, Joan, bé. Sobre tu, eh? Perquè si no...
4: Jota Cascallana i a sota hi posa bocates.
3: Imagina't.
4: Poseu aquest, jo ho veig.
1: Ara.
0: Sí, però al principi aguantarà.
1: Ara tindrem imatges d'aquest empat a un. Tornem a començar, Joan. Vaja, érem on érem abans de començar el partit.
4: Sí, falta molt. El futbol sala, 6 minuts, set de la primera i 20 de la segona. Però no són elles. Jo que les he vist tota la temporada, no són elles, tenen molta pressió. O sigui, se'ls nota, m'enteneu? O sigui... No sé, no hi ha tres passes seguits, juguen joc molt directe, m'explico.
1: Ha de ser complicat, però, també, Joan, no? Sí, no, no sí, acostumat bueno, a una situació com aquesta. Hòstia, veure't...
4: Sí, jo recordo fa 5 anys, quan es va fer l'equip, perquè han pujat cada any de categoria, menys l'any passat, si aquí eren 30 persones a veure els partits. Clar, imagineu-vos això ara.
1: Clar, clar.
4: La Montse Carles i la Karen Pons, que estan des de l'inici, doncs és brutal.
0: A veure la falta, que és perillosa. I la Montse Carles ha dit abans del Joan que no ens posaríem davant seu per tapar un xut. Per tant, tant de bo pugui treure una bona Gardela i tornar a posar per davant a l'equip de Xavi Alís, nerviosíssim, com en Joan i com molts més dels que estan aquí a Linyola, al pavelló municipal. Parlen Karen Pons i Montse Carles, que és qui xutarà, la capitana. Montse Carles ha tocat en Córdoba. La pilota que surt a córner.
1: M'imatge ja, l'estudi de
0: RAC1.
4: Bé. Solucions, sempre hi ha de solucions.
0: Txell Ferrer amb Montse Carles. El xut de primeres no se'n surt. Encara Montse Carles, que entra haurà d'aquí, doncs un servei de banda.
2: I menys delay que un partit
0: I
2: de tant. Primera.
1: Sí, sí.
2: Jo de futbol 11, imagina't, futbol sala, el que vulguis.
1: Gairebé temps real.
2: Sí, sí, sí, sí. Mare meva, tu.
0: El Bocates, tu, com hi va. Julai, posarà la pilota en joc. Montse Carles preparada per engaltar la rematada. Montse Carles, ui, directament a fora, molt, molt, molt amunt, a la xarxa que cobreix la zona darrere de la porteria, on també està ple, molts nens, molta família, moltes ganes. Contra l'ocupació de Txell Ferrer. Txell, en l'àrea, el retall, el xut! Futbol sala, Albert Ferran, que ve l'altre mitjan, i tant, que ve l'altre mitjan, Txell Ferrer, la recuperació de la dorsal 5 del Linyola, que ve amaga, que ve trepitja, com supera la portera i el sud amb l'esquerra per tornar a avançar el Linyola, quan queden 6:36 pel final de la primera part, torna a fer-ho l'equip de Xavi Alís, protesta i molt la banqueta del San Fernando, de fet ha vist groga el seu entrenador, Sergio Bretón, no sé exactament què demana, si demana falta d'alguna pressió, però vaja, a mi no m'ha semblat absolutament res. El gol puja al marcador, torna a guanyar el Linyola 2-1.
1: Quin detall de qualitat, Joan, en aquest retall.
4: Molt bona pressió,
1: molt
4: bona pressió, i té una esquerra màgica la Txell. Sí, sí, és cert.
0: Doncs el segon del Linyola.
4: Sí, abans li he explicat a la Clara el cas de la Txell, després us l'explico. Molt bo.
1: Ens ho apuntem.
4: O, si vols, explica-ho ara.
1: O explica-ho ara, no, sí, sí, endavant. Sí, sí.
4: Espera, que és córner.
0: Sí, córner favorable del San Fernando. Des de l'esquerra, a defensar bé aquesta acció, la pilota es passeja per l'àrea i surt directament a fora per l'altre costat. Endavant, Joan.
4: Doncs la temporada 24-25, és a dir, l'anterior, es presenta aquí la Txell un dia d'entrenament, a les 6 de la tarda, que entrenava l'equip, i li va dir al Xavi Alís, jo vull jugar aquí. Diu, com, i tu qui ets? Diu, jo vull jugar aquí. Diu que no, que tu no pots jugar aquí. Sisplau, prova'm una setmana. El segon entrenament ja la va fer quedar. Sí, brutal.
1: Caram.
4: Així mateix va fitxar la Txell.
1: Hosti, boníssim, eh?
4: Sí, sí, sí.
1: I autoconfiança, de dir... Tu, calla, que en dos dies ho tindràs clar, ja.
4: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs mira, de moment està fent el gol, ha fet el gol que posa per davant el Linyola. Aquest 2-1 ara mateix al municipal. A veure... Pilota en joc, la té Julai, encara a camp propi, el retall de Karen Pons a la zona del mig de la pista, Txell Ferrer amb Julai de primeres, amb Montse Carles, el control no és bo de la capitana, recupera el San Fernando i va córrer l'Ague de la passada a la dreta per l'arribada de Pichi, no és bona, directament a fora.
4: Ara mateix a pista podríem dir que hi ha l'equip titular, bàsicament. Potser falta la Mari, la Noruega, però... Bàsicament, bueno,
0: amb
4: ara
0: la
4: ja no,
0: Txell, entre, amb la Montse Carles, sí. La Karen, la Jura i la Txell.
4: Ara
0: la
4: entre
0: portera.
4: Paola, però bueno. Bé, Paola molt bé.
0: A veure. 5:53 li queda en aquesta primera part. 2-1 guanya el Linyola. Amb imatge del Twitch, que ja funciona.
1: Oh, perfectament.
0: O bé, que no funciona, no, és que el Joan ens l'ha trobat, el Twitch, correcte.
1: Prou estable la càmera, sí. També. Sí. Es fa algun moviment bé. Així una miqueta... Però no li demanarem tampoc alta definició.
4: El tio està entremig de tota la visió del Linyola, eh?
2: Sí, sí, sí. I amb marcador, que a vegades hi ha tuits que no hi ha ni marcador ni temps. I aquí, sí, com a mínim, quan connectem...
1: I faltes.
0: També, mare meva.
1: Vaja, si són certes, no? Te'n marca dues del Linyola i una del San Fernando. Ah, dues. Bé, de fet, el marcador està malament.
2: Sí, no ha canviat el 2-1 encara. Falta el segon, ha de fer el canvi. Passa coses, vull dir, a veure, pobra...
4: Ara no, realment... sí, que té molt mèrit, ja us ho dic, que de l'afició del Linyola.
0: I que he notat ràpidament en el comentari d'Albert Ferran de la trepitjada que realment no teniu delay.
1: No,
0: però està... rapidíssim. No, meravella.
2: Ja com dos, no arriba ni a dos segons.
1: No, és perfecte. Sí. Tant de bo totes les transmissions fossin així, a l'estudio de RAC1. Ho agrairíem i molt. Tenim temps mort a Linyola, sí. El Barça que ha sentenciat ja la semifinal d'handbol, Albert.
2: Sí, ara són aquests 9 gols de diferència, 21-30, queda un quart d'hora, però bé, ja... és equip de final, el Barça demà jugarà la final a les 5 de la tarda, veurem qui serà el rival, però de moment ja té enllestida, ventilada aquesta semifinal, de moment amb aquest més nou.
1: Com ha arrencat el Madrid-Tenerife de la Lliga CB, Mollom?
3: Doncs amb força puntuació, primers 5 minuts, Madrid 12, Tenerife 16, més 4 pels de Chus Vidorreta.
1: I ara arrencarà la final en presència catalana al pàdel, al Major d'Itàlia, no, Molló?
3: Sí, exacte. El partit entre l'Ari Sánchez i l'Andrea Ostero contra la parella 2 i, en principi, favorita a guanyar el torneig perquè ha guanyat els últims del circuit, Paula José María i Bea González, amb llueix sol a Roma, cosa que, en principi, afavoreix l'Andrea Ostero, que té molt bon remat.
1: On es juga el Masters 1000 de tenis?
3: Sí, el Foro Itàlico. Sí, sí. Cobreixen la pista central i posen una pista de pàdel. Ahir molt bona entrada. Avui encara no he vist una presa general per veure quina afluència hi ha.
1: Serà prenent el partit a Linyola quan li queda la primera part, Clara.
0: 5 minutets i 3 segons. I acabarà aquesta primera part, que de moment està guanyant el Linyola per 2-1. Pilota pel San Fernando. És Ruth, bona la pressió de Karen, a punt de recuperar Karen, a veure si treu alguna cosa d'aquí Karen, un cor del gol que sigui, no la deixa sortir de la cantonada, mira, servei de banda, molt bé Karen. Molt impressionant aquí.
4: Xavi, ve el tercer el cas.
1: Perfecte.
4: Mireu bé.
1: Ho mirem.
2: Home, va.
0: A veure... Montse Carles... Oh, no ha rematat bé. Montse Carles, el xut mossegat, no ha impactat bé la pilota, la capitana.
1: Ja arribarà.
0: Molt desviat. I tant.
2: Home, crec un 2-1 al descans.
0: Ui, mira, espera, que hi torna Linyola. Montse Carles, ara sí que podia carregar la cama. Mira, corna. Un altre cop ben tapat el xut, ara, per part de Martita. Qui és qui ha tapat aquest xut de Montse Carles?
1: Ens hi tornem des de la mateixa posició.
0: A veure... Ara l'acció canvia, intentaven trobar Karen Pons, no? Finalment ha intentat posar-la directa a la zona on hi havia la portera, on hi havia Sara Jiménez. No, n'ha pogut res de bo aquí, Linyola. Pilota pel San Fernando. Ruth. Intentant sortir el conjunt madrileny, la passada per Ruth, posa el cos bé Karen, evitant que Ruth pugui arribar abans i quedar-se sola davant Xènia. 4-23. 2-1. I l'afició que respon, l'afició realment està a l'alçada del partit. Compte, a punt de poder rematar, portaria una ajuda del San Fernando, on treu un córner. Un altre cop molt bé Karen defensant. A veure aquest servei de cantonada des de la dreta. Bé, Xènia posant el peu per allunyar la pilota de la zona de l'àrea. Encara la té el San Fernando. Per la dreta, trepitja la pilota. Ui, està molt sola. Coral Àguia de l'altre costat, el xut. Bé, Pío, posant la cama, evitant que la pilota arribi a porteria. Però estava molt sola aquí la capitana del San Fernando.
4: I tant. Un desajustament.
0: Que és qui ha efectuat el servei. Des de la cantonada. Per Ruth, apa, bé, compte, ha pres mal Karen. Es queixa Karen del turmell esquerre. En aquesta acció, quan ha tapat el remat de la companya, ui, es queixa molt, Mans a mala cara.
4: No.
1: Ui.
0: És que el turmell, quan t'enganxen... Ui.
2: I la rival ràpid ha anat a interessar-se, és a dir...
0: Sí, sí.
1: Fins de Karen,
0: Karen. Karen, sí, sí.
4: Quan ha sigut una trepitjada, només.
0: S'aixeca Karen. Sí. Demà la canvi, de moment.
4: Sí, no, tornarà. És
0: però, sí, sí. De moment canvi, ha marxat corrent, però coixa. Karen, l'autora del primer gol. Ara, una mica de reflex, no, d'aquest, i ja està, ja a jugar. De moment s'ageu al terra, a la pista. Ui, la pilota que ha tocat la xarxa del sostre en aquest servei del Montse Carles. Pilota pel San Fernando. Tant de bo Karen es pugui recuperar. L'estan mirant, l'estan mirant aquest turmell. Esquerra, i com dic, tenen el rèfix de punxa. Ui, el moviment aquí ara de la jugada del San Fernando. Bona recuperació del Linyola. Montse Carles, la passada que havia intentat Rossi ha quedat curta. Llàstima.
5: Tan nerviosa la Rossi, és increïble, eh? Aquesta jugada és una passada.
0: Sí, sí. Bé important el Linyola. Normal que hi hagi una mica de nervis. Compte ara la pèrdua. Res, pilota pel Linyola. La posarà en joc Paola. No, finalment Montse Carles. Al mig de la pista, més o menys. Montse Carles amb algun set. La passada per Rossi no ha estat bona. Surt directament per darrere la porteria. Últims 3 minuts i 24-23 segons d'aquesta primera part. Compte que hi va el San Fernando. Bé, Montse Carles ajudant aquesta pilota. Se l'acaben portant al San Fernando. Prop de l'àrea, el xut amb l'esquerra. Es passeja per dins l'àrea perquè hi havia una jugadora que ha intentat tocar-la com fos i no se n'ha sortit. Jo crec que això també ha despistat una mica a Xènia, però per sort la pilota no ha agafat direcció porteria. Intenta sortir Linyola. Montse Carles. La passada és bona. Hal Gonset la trepitja. No ha pogut combinar amb la seva companya. Recuperació de Hal Gonset. La pilota havia sortit abans, però servirà ja la Noruega amb la capitana, amb Montse Carles. A l'esquerra la demanava Rossi. No ho veu clar, Montse. Un altre cop Montse Carles. La passada a l'espai per Paola. Tot l'avantatge és per Sofia. Per Sara Jiménez, la portera, que serveix ràpidament per la dorsal 3, per Ruth Redondo. Bé, Montse Carles anticipant-se. A més, Montse Carles és alta, corpulent, imposa, eh?
5: Sí, és com molt corpulenta, molt corpulenta.
0: A veure, possessió pel San Fernando. Moviment de moltes jugadores. El xut de Ruth s'estavella en Rossi. Surt a fora la pilota.
1: Se'n va descansar Hessonja en aquest Madrid-Tenerife perquè gairebé juga ell sol al Madrid, de Molló, de moment.
3: Sí, ha anotat 12 dels 16 punts del seu equip. Madrid 16, Tenerife 19, els altres 4, 2 de Campazzo i 2 de Feliz. Més 3 pel Tenerife.
1: I el Coruña-Palència a punt d'arribar al descans en aquesta semifinal per pujar a la Lliga ACB.
3: I de moment amb avantatge visitant per la mínima, per 2 punts. Coruña 38, Palència 40, a punt d'arribar al descans.
1: Més tard, Estudiantes Oviedo, la segona semifinal, i el Barça d'handbol de quan guanya ara contra el Nava, semifinal de la Copa.
2: Ja ha guanyat 11, Nava 23, Barça 34, últims 8 minuts, ja gairebé tots els protagonistes esperant que s'acabi aquesta primera semifinal.
1: Linyola 2, San Fernando 1, un gol més i aniríem a la pròrroga, 2 més i el Linyola passaria a la final per pujar a la primera femenina, Clara.
0: Sí, últims 2 minuts ja d'aquesta primera part, com dius, encara com a mínim cal un gol més. Tant de bo pogués arribar abans del descans, seria meravellós. Rossi amb Montse Carles, aquesta amb Hal Gonset. Compte, Hal Gonset s'equivoca en la passada i barrut la passada al xut i gol del San Fernando. Empat de San Fernando, la pèrdua de Hal Gonset al mig de la pista, activa ràpidament l'atac Ruth i la rematada de la seva companya. Diria que ha estat de Sofia, que acaba fent el 2-2. Gerra d'aigua freda ara pel Linyola, que havia aconseguit tornar a posar-se per davant.
5: Aquestes pèrdues de pilota, amb sortida de pilota, sempre creen molt perill, perquè està l'equip sortint.
2: Sí, de fet, els dos equips han creat les millors oportunitats són de pressionar i pèrdua de pilota del rival.
5: Sí.
0: I torna el Linyola, va. Algun set, el xut fora. El xut fora. El San Fernando, que ho ha tornat a fer, que ha tornat a igualar el gol del Linyola, que s'ha avançat fins en dues ocasions, però les madrilenyes no ho posen fàcil. Ara bona pressió un altre cop de l'equip lleietà. La passada ha sortit directament a fora, la passada de Nerea Miranda, l'autora del primer gol madrileny. La posarà en joc Julai. I Karen, que la veig, jo crec que Prou bé, recuperada, sí, per poder tornar a entrar. La veig dreta, la veig amb ganes. Montse Carles, un altre cop el xut per sobre la porteria defensada per Sara Jiménez. Últim minut i 18 segons. 2-2. I l'speaker que intenta animar el pavelló amb càntics de Linyola, Linyola. Perquè ara, un altre cop, hem tornat a començar. De tenir la pròrroga a prop a tornar a començar. Bona recuperació, però el xut de Rossi, que surt molt desviat. No ha engaltat bé aquí Rossi, que es lamenta la dorsal 12 de Linyola. La posarà en joc Sara Jiménez, la portera. Pressiona Rossi, pressiona també Txell Ferrer, pressiona Julai, que recupera, sí, evita que surti. Julai per la dreta, Julai carrega el xut, això acabarà sent, doncs, córner. I la posarà en joc la mateixa Julai, amb el número 7 a l'esquena. Buscava Rossi, no era mala la idea, recupera, però Ruth pel San Fernando. Comença a córrer Ruth, se li acabarà el camp, però xiulen falta de Txell Ferrer, falta sobre Ruth Redondo. Quan marxava per el costat esquerre de la pista. Veiem Xavi i Alice parlant amb Julai. Donant indicacions. Nerviós Xavi i Alice. Últim minut ja. Com ho veus, això,
5: no
0: Joan?
5: No estem bé, no estem bé. Ara no estem bé. El millor és que s'acabi la primera part.
0: A veure la falta. Fàcil, fàcil per Xènia Cantany. Bloca sense problemes. Intenta jugar, connectar amb Rossi. Posa el cap Ruth. La torna a tallar San Fernando a l'altre costat de la pista. La pilota que no ha sortit. Julai a punt de perdre-la. La perd Julai. Per sort no arriba a rescatar aquesta pilota. Lucía Córdoba. La torna a tenir Linyola. Això s'acaba. 34 segons pel descans. I la possessió que de moment serà pel conjunt local. Que busca la remuntada, que busca l'èpica. Montse Carles. Que l'enviarà cap a l'àrea. Fora per poquet. Es lamentava Txell Ferrer perquè intentava saltar i tocar-la com fos. No ha pogut i la pilota ha sortit fora per ben poquet. Bona pressió, un altre cop ara del Linyola. Evitant que Rup pugui sortir. Ha estat, s'ha vist obligada a rifar-la directament a fora. 2-2.
5: 25 segons, a veure, va. És que abusem molt d'això. Saque de banda, directe a porteria. Si no la toca ningú i entra, no és gol. L'ha de tocar algú sempre.
0: A veure, que la penjarà Montse Cardes des de pista pròpia, just davant de la banqueta de Linyola. Montse Cardes, picadeta, fàcil per Sara Jiménez. Juga ràpid Sara, amb Pichi. Pichi en mig de la pista, Pichi enrere amb la capitana. Ancora l'Àgueda, bona pressió, a punt de recuperar Montse Carles, censura el San Fernando, l'envia però a fora, 8 segons, 9 segons, 9.4 pel descans, a veure si en aquesta última acció el Lionel pot fer alguna cosa. La tornarà a penjar, sembla ser Montse Carles, a veure. Rossi i Txell Ferrer dins l'àrea.
5: La tanca d'ells és molt alta, també.
0: Sí. Finalment ho fa amb cura, amb Julai. Julai, se li acabarà el temps. Julai, se li acaba també la pista en aquesta autopassada. Últims 3 segons i 8 dècimes, i això s'haurà acabat. Anirem al descans amb aquest 2-2 entre el Linyola i el San Fernando. Llàstima, perquè l'equip lleidatà ho ha tingut. En dues ocasions s'ha pogut avançar al marcador i veure's més a prop d'igualar aquesta eliminatòria, però ara torna a estar tot com a l'inici. Per tant, la segona part, els segons 20 minuts, seran com un únic partit, pràcticament. 1.5. I ho provarà Montse Carles. Aquesta sí que és l'última. Serveix Montse Carles directament. Ui, ha tocat en una jugadora del San Fernando. La pilota ha sortit fora per poquet, però ja amb temps complet. Per tant, no hi ha córner. S'acaba la primera part amb aquest 2-2. Amb aquesta última ocasió, l'últim intent de Montse Carles. Llàstima. L'empat de moment a l'electrònic del pavelló municipal de Linyola, tot per decidir la segona part a Linyola, però que té feina, que ha de fer
5: molta.
0: Mínim aquests dos gols per somiar amb accedir a la següent ronda.
1: 2-2, tot obert encara amb dos gols, el mateix que teníem a l'inici del partit, però 20 minuts menys necessita el Linyola, dos gols per forçar la pròrroga, tres per passar a la final per pujar cap a primera divisió. Deixo que us aneu a refrescar i ara tornem. Clara, Joan, d'aquí una estona Linyola per viure la segona part. Fins ara. Gràcies. Com tenim el Madrid, Tenerife, calent, això sí, i Vidorreta molt emprenyat, Mollom.
3: Sí, Vidorreta molt emprenyat perquè no sé ben bé què protestava, però hi ha hagut una tècnica i això, òbviament, no li ha agradat al tècnic del Tenerife, que s'ha posat fet una fura.
1: De fet, se li han llegit els llavis.
2: Solo nosotros,
1: que anava... Quan ja li havien ensenyat la tècnica, assegut a la cadira, anava repetint solo nosotros, Vidorreta.
3: 24-23, guanya el Madrid, deixa'm mirar les faltes, 7 xiulades al Madrid i 5 al Tenerife. La diferència de faltes no és molt. Entenc que es referia potser això, que només a ell li assenyalen tècniques i no pas a Sergio Scariolo. En tot cas, guanya d'una al Madrid 24-23 al final del primer quart.
1: I tenim problemes a Coruña, sí. Aquest Coruña... Palència, primer partit, semifinal per pujar a la CB.
3: Ens hem quedat amb el marcador que us deia abans, el Coruña 38, Palència 40, per un problema amb el rellotge de possessió. Estan intentant arreglar. Mira, ara sembla que sí. Sembla que
1: no quedava res pel descans, gairebé.
3: Sí, 26 segons i quedaven, i a més queden dues dècimes per una possessió del Palència, que intenta un aliup que no surt. Per tant, ara sí que s'ha reprès el joc i s'acabarà la primera part. Per cert, destacables els balls de les mascotes. Diria que és una
2: vaca, no?
3: Una vaca i un os. De la Coruña i un os del Palència. Bé, balls molt... Sí, que molt bon rotllo, no?
2: Sí, s'entenien, no? Sí, molt coordinats.
3: Sí. Un de perreo i tot, et diria, eh?
1: Mare meva.
3: Sí.
1: Que de vaqueo, eh?
3: En aquest cas,
1: hauríem tingut a Coruña. Llàstima que no hi sigui el Dani Aguilar, perquè ho hauria gaudit i de valent. Aquest ball de les mascotes. A veure, avui a Múrcia, si no malla gaire la mascota del Camp Múrcia. Esperem. En aquest Camp Múrcia-Barça, que viurà el Dani Aguilar al pavelló d'esports de Múrcia, amb el Jordi Colomer també, evidentment, en aquesta transmissió de bàsquet. I el Barça d'handbol, a quants segons de ser la final, Albert?
2: Mira, just ara s'acaba el partit, se saluden els jugadors del Nava i del Barça, ha guanyat 12 al Barça, 27-38, ha fet la feina, segurament no diria que li ha costat més del previst, però sí que no ha marxat en el marcador fins a la segona part, i espera rival, Bidasoa o Osca, seran els rivals de demà, com deies, aquest Bidasoa-Osca, per ells és la gran final, perquè dona bitllet a Europa, per tant, serà interessant aquesta segona semifinal.
1: Ens posem al dia amb la Violeta Martos. La Violeta, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Què ens expliques?
6: Doncs que el Papa continua el viatge institucional a Madrid, on a les 6 començava el primer acte estrictament pastoral. El pontífex visitarà el centre Sadia, 24 hores de Càritas Diocesana a Madrid. Abans, però, s'ha reunit amb una quarantena de persones discapacitades i malaltes que reben el suport de l'arxidiòcesi de Madrid. Pel que fa a la visita que tot just fa pocs minuts que ha començat, és a Carabanchel. El Sant Pare podrà conèixer el centre i tenir contacte directe amb els usuaris i voluntaris que hi treballen, i és en directe el Roger Perciba.
7: Sí, Lleó 14 ha volgut que el primer acte a Madrid sigui amb persones dels sectors més vulnerables, trepitjant carrer, tocant persones, coneixent la seva realitat de primera mà. Per això és aquí el centre Sèdia de Càritas, un centre obert les 24 hores del dia per atendre persones amb risc d'exclusió social. El Sant Pare ha saludat els usuaris i els treballadors d'aquest centre. Per tant, és una visita amb una càrrega simbòlica important i que d'alguna manera marca també el signe del seu viatge. Ara mateix és al pati de l'església annexa en aquest centre de Càritas, on té previst d'aquí uns instants dirigir unes paraules als assistents. Aquí Lleó 14 parlarà també amb dones víctimes de violència i de l'explotació, amb migrants, amb voluntaris i educadors socials que fan servir i treballen aquest recurs de Càritas, i es veurà també amb 200 persones representants de la pastoral social de l'arxidiòcesi de Madrid, que també treballen en programes d'ajuda a persones vulnerables.
6: Gràcies, Roger. Això pel que fa a Madrid. A Barcelona, el Primavera Sound tanca avui una edició marcada per la pluja de dijous que ha fet caure lleugerament el nombre d'assistents al festival. Enguany han estat 287.000 persones, unes 6.000 menys que en l'edició anterior. Adrià García.
8: L'organització del festival treu pit de com van actuar. Diuen que el protocol davant els aiguats va funcionar correctament perquè ningú va prendre mal. De fet, expliquen que van desallotjar l'esplanada gran del festival pel desprendiment d'una pantalla i que per aquest motiu, per seguretat, no es van poder reprendre els concerts. Ho explicava fa només uns minuts la directora adjunta del Primavera, Marc Campos.
9: Un moviment de la pantalla del costat muntanya va ser el motiu principal pel qual vam decidir treure tothom de la plataforma i moure'ns cap a l'esplanada per poder certificar les fortes ventades que van venir, van recaure requerir d'aquesta supervisió extra, triple, i d'això la reincidència. Vam considerar que era necessari reforçar-ho d'una certa manera.
8: En total hauran de tornar a l'entrada 14.000 persones que havien comprat el tiquet només de dijous. Com ja és tradició, dos de cada tres assistents al Primavera són estrangers. A més, enguany la mitjana d'edat del públic ha pujat lleugerament fins als 32 anys. També l'organització ha revelat les dates del Primavera Sound de l'any que ve, que anirà del 3 al 5 de juny.
6: Doncs això és tot per ara, Xavi.
1: Gràcies, Violeta. Fins ara.
6: Fins ara.
1: 2:02, pausa i tornem al Superesports. De moment, el descans, Linyola 2, San Fernando 2, el Madrid de bàsquet, de moment, partit igualat contra el Tenerife. D'aquí sortirà, esperem, el rival del Barça a les semifinals de la Lliga, si el Barça guanya avui a la pista del Múrcia.
10: RAC 1. El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Més de l'acceleració a Mazda Romacoruma. No deixis escapar les promocions especials disponibles aquest mes en tots els nostres vehicles d'estoc. És el moment perfecte per estrenar el teu Mazda aquest estiu amb les millors condicions. Afanya't abans que s'esgotin. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Romacoruma.
12: Escolta, informa't, descarrega.
10: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC1.
13: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
14: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
15: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
16: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
17: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
16: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
17: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
16: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
17: Consulta els models i marques que hi participen.
18: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
19: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
20: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algo junts.
19: Amb gent pionera.
21: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
19: I que vol canviar el món.
22: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
10: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
23: Change the world, or the world will change you.
10: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC1.
24: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Més de l'acceleració amb Mazda Roma Coruma. No deixis escapar les promocions especials disponibles aquest mes en tots els nostres vehicles d'estoc. És el moment perfecte per estrenar el teu Mazda aquest estiu amb les millors condicions. Afanya't abans que s'esgotin. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Roma Coruma.
12: Escolta, informa't, descarrega.
0: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC1. Superesports amb Xavi Puig.

Passen 3 minuts a 2:45 de la tarda, Superesports a RAC1 fins a les 11. Vegeu fins que tanquem el partit del Barça a la vista de l'UCA Murci, el partit del Barça contra el Movistar Inter, en aquest cas el Palau Blaugrana de la Lliga de Futbol Sala.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
3: Ferradina, Albert.
4: Sí, 2 minuts i mig de partida, de moment sense gol. Recordem que a l'anada no hi va haver-hi gol, 0-0, per tant, tot obert de cara a aquest partit de tornada. Ara hi ha un xoc al mig del camp, ambient de gala. Al camp de l'Atlético Madrileño, 0-0, arribant al 3 de la primera part.
3: D'aquí sortiria, tant de bo, el rival de l'Europa a la final per pujar a segona divisió. I tenim semifinal catalana, vaja, per una part, el major de tennis, de pàdel, perdó, el major de pàdel de Roma.
5: Sí, ha començat molt bé el partit per l'Andrea Ostero i l'Ari Sánchez, la parella catalana que estan guanyant per 4-2 a González i José María.
3: I a Linyola tot a punt perquè arrenqui la segona part. Trigat a sortir les jugadores madrilenyes, Clara?
6: Sí, ens han fet esperar. Ben bé 3-4 minutets, més o menys, que ja estaven les jugadores del Linyola a pista i les del San Fernando s'han fet esperar. Clara, sí, ja hi són i comença la segona part, aquests 20 minuts que té el Linyola per intentar remuntar el 5-3 de la mà d'aquests dos gols de desavantatge contra el San Fernando.
3: Com respira la gent, Joan, ara al descans?
7: Bàsicament estan a les piscines anant a buscar a beure. Sí, perquè aquí, clar, no es pot vendre alcohol i a les piscines sí. Ara tornaran.
3: Perfecte.
6: Sí, això passa com als partits aquells que veiem, com a Wembley, no? Com a Wembley, que veiem la graderia buida perquè hi ha els canapés, doncs aquí les piscines. Sí.
3: Allà crec que no els paguen, per això, clar, no?
6: No.
3: Aquests de Wembley que tornen tard, crec que els canapés no els acaben de pagar.
6: No, crec que no.
4: Les piscines ja obertes o no?
7: Avui, precisament.
3: Ah, mira.
6: Mira, sí. De fet, quan jo he arribat, he pensat, ostres, tu, quina enveja.
4: Bona manera per celebrar-ho, si ja...
6: Home, i tant.
7: Sí, després hi ha entrepans o no sé què, la gent es podia apuntar i aquestes coses.
6: Tant de bo.
7: Si es guanya, millor, clar, perquè si no...
4: Bé, queda molt. És que són dos gols, es poden fer en res.
7: Sí, el futbol sala té això.
6: I els dos gols els ha fet el Linyola a la primera part.
4: No s'han de cometre errades, sobretot, minimitzar errades.
6: A veure, Julai intentava superar la defensora, no se'n surt. Per cert que els pares de Mari Halgunset, la jugadora noruega, hi són avui aquí, tot i que el Joan em deia que venen sovint des de Noruega per veure la seva filla. Uh-huh. I la mare de la Txell Ferrer, que és de Banyoles, vull dir que s'ha creuat tot Catalunya, també per no perdre's aquest partit important per la seva filla.
3: Més mèrit als noruecs.
7: Sí, però venen molt, s'estan molt aquí, Deuen estar jubilats o algo, perquè estan sempre aquí. Sí, no sé. O viuen molt bé allà i tenen moltes vacances. Sí.
6: Pot ser. A veure. Pilota pel San Fernando, que servirà de banda prop de la seva porteria. El retall, ui, compte. Agafada la samarreta Montse Carles, perquè si no marxava completament sola cap a la porteria. Era Lucía Córdoba, la dorsal 12 i targeta groga per la capitana del Linyola.
7: S'havia de fer.
6: La falta just al mig de la pista. A veure, primer minut i 4 segons d'aquesta segona part. El partit de tornada de la semifinal per pujar a la primera divisió de futbol sala. Xiula la graderia del municipal davant d'aquesta falta, que sortirà directament a fora. No n'ha tret res aquí al San Fernando. Lucía Córdoba intentava controlar dins l'àrea, però molt complicat, ha sortit fora a jugar allà. Xènia, Montse Carles, tampoc aconsegueix distribuir per cap company, en aquest cas per Txell Ferrer, que era qui corria per aquella zona, pel costat dret de la pista. Problemes per combinar el Linyola per enllaçar passades. Ara ve, però, la pressió, evitant també que el San Fernando pugui sortir fàcilment des de la seva zona. A veure.

0: Aura, la pressió davant Coral·la queda, bé, aquí Txell Ferrer apretant, mossegant, forçant l'errada, posant la pilota en joc des de la banda Julai, planta la pilota sobre la línia lateral, juga, no deixa que sigui Montse Carles, qui ja mati, la treu la portera, la pilota encara és viva, l'acaba enllunyant la defensa del San Fernando, la recull Xènia, serveix ràpidament amb la mà Xènia per Txell Ferrer, que no aconsegueix controlar, que la seva defensora Ruth no pogués rebutjar la pilota, se l'ha trobat a cop a sobre i ha controlat pràcticament amb la tíbia o amb els genolls i no ha pogut quedar-se la pilota, sortint el San Fernando.
1: Gol de la Pontferradina, marca Keita, gairebé la primera acció ofensiva del conjunt visitant. Com ho celebren els aficionats de la Pontferradina, ara mateix es classificarien per la final de l'ascens a segona, ho celebra Keita. Atlètic Madrileño 0, Pontferradina 1, 8 de la primera.
0: Toralín. Un clàssic. A veure, que hi ha falta favorable.
2: Falta perillosa, sí.
0: El Linyola, que pot ser perillosa.
3: Ah, no.
0: Ah, no, banda, finalment no, semblava que havia surat falta. Sí. Ah, és veritat, sí. Posarà la pilota en joc, Hal Gunset. Mira, Karen Pons, que ja ha tornat. Ja la tenim recuperada d'aquelles molèsties al turmell. Notícia, eh?
2: Sí,
0: que torni
2: tant,
0: la
2: tant,
0: dorsal 10 de la Linyola, a veure si està al 100% o si té molèsties també que li impediran estar al màxim en aquesta segona part. Recupera el San Fernando, intenta sortir. Ui, l'entrada de Txell Ferrer és molt clara. Una puntada força amunt, força a prop de l'alçada del genoll.
2: Claríssima, sí.
0: No sé si innecessària, també, potser no
2: també,
0: farà falta.
2: Sí, perquè... perquè s'ha de vigilar amb les faltes.
0: Sí. Estava a l'esquena la porteria, no tenia ningú davant, compte ara la triangulació, res. La pilota surt directament a fora, la posarà en joc Xènia.
4: Li han anat el dit al responsable del Twitch, que marca un 2-3 en el marcador, sí, pel San Fernando. És 2-2, recordem.
0: Senyor.
4: Massa bocates.
3: Està mirant el mòbil, ara, aquest.
2: Sí.
3: Vinga, arregla-ho. Pany.
4: Ha anat a les piscines, també, al descans.
0: Sí, sí, està més pendent del mòbil que de la càmera.
2: Sí.
0: Però bé, a veure. Coral Àgueda posarà la pilota en joc pel San Fernando des de la dreta. Es mouen les jugadores buscant l'acció, assajada, no troben res. Finalment, mira, ha trigat tant a servir que ha passat el temps.
4: I ara, a les 3 de l'estudi, estan costat per costat l'home més fort del món, Esport,
0: sí,
4: 3,
0: sí, sí, sí,
4: i Fernando Torres, sí, a la cruzant banqueta de l'Atlètic de Madrid. Bé, i realment podria canviar de pantalla, Fernando Torres,
2: sí, sí,
4: i anar-se'n a Esport 3
1: arrossegar camions, no?
4: Mare meva, a més, està, jo crec que ara moment de...
0: Està fort, està fort, sí, sí.
4: D'inflar-se, perquè...
0: Sí, sí, sí.
1: Uf! Compte que s'estan... Vaja, hi ha...
4: Sí, batussa,
1: sí, hi ha un jugador de la Ponce a terra i, de fet, Fernando Torres ha hagut de separar jugadors.
4: De 3 en 3 el, sí, separa, com Matt Spencer i Terence Hill en aquelles
1: perquè
4: pel·lícules.
1: És molt d'hora perquè s'escalfi el partit. Minut 10 de la primera. Doncs bé,
0: ostres,
1: ja hem tingut la primera
0: minut 10
1: batussa.
0: Ja? Com hi van, tu?
4: Mira, ha canviat el marcador ja. Molt bé.
0: Bé.
4: 2-2 ja marca el Twitch que ens permet veure aquest Linyola 2, San Fernando 2.
0: Atacava el San Fernando, a punt de recuperar Karen, a punt d'emportar-se-la, no se n'ha sortit al final, llàstima. Jugant Pichi pel San Fernando, enrere, es desmarca per davant Martita, bona l'acció defensiva. Ui, espera, que no es dormin aquí. Bé, Xènia atenta, perquè la pilota ha quedat dividida. Servei de Xènia buscant a Hal Gunset, no és bona.
2: És que estem abusant molt, sí, del pas aquest amb llarg. O sigui, durant l'any hem fet molts gols així, però l'equip rival no és el mateix. Per tant, s'ha de canviar alguna cosa.
0: A veure, com intenta Karen, l'acció individual, la Karen, a punt de posar-se la Karen. Pot xutar Karen, la treu la defensa, encara és viva. Xai Farrer, gol! Txell Ferrer per tornar a avançar el Linyola en aquesta segona part, ha recollit la pilota dins l'àrea després de l'acció individual de Karen, de molt talent, de la dorsal 10, i amb un punxot aconsegueix batre Sara Jiménez per tornar a avançar el Linyola, per tornar a somiar amb la remuntada, 3-2.
2: Sí, sí, Karen, és que és claríssim, o sigui, quan Karen trenca crea superioritats cada vegada.
4: Doncs un altre avantatge, el 1-0, el 2-1, ara el 3-2, a veure si aquesta és la, bona.
0: Tant de bo,
4: Serà, ho serà.
0: Que no torni a empatar ja el San Fernando. A veure, posarà la pilota en joc, Coral Agueda, just davant la nostra posició. Des de la banda, situant l'àrbitre a Txell i a Julai. El xut, fora. El xut de Martita per sobre la porteria de Xènia. 16-22 pel final del partit. 3-2. A veure si el Linyola pot fer-ne un altre. Julai no troba ningú, no se n'ha entès aquí amb la vigolejadora Txell Ferrer, la dorsal 5. Una de les grans protagonistes del partit d'avui juntament amb Karen Pons.
4: La... A la Txell, Clara, li he dit
0: mira,
4: que faria hat-trick, davant
0: És veritat, i torna el Linyola Txell. Ui, a punt, la tens sobre la línia, pràcticament com ho ha celebrat l'ajuda del San Fernando perquè ha evitat la rematada de la Txell quan ja estava en boca de gol. I sí, ara ho recordo, el Joan li ha dit, un hat-trick.
4: I tant.
0: Un hat-trick, doncs hi queda un.
4: Li he dit.
0: Doncs hem de creure ja amb aquest hat-trick.
4: Sí, segur,
0: per què poquet arriba ara, eh? Sí. Ja el cantàvem, aquí.
4: Oh. Vinga, va, estem bé, ara estem bé.
0: A veure, que rebrà la pilota Karen Pons, i quan la rep Karen hem vist que passen moltes coses.
4: I tant.
0: S'ha tornat en centre el pavelló. I la gent ha tornat ja de les piscines.
4: Sí. I carregats.
0: A veure, fa canvis al San Fernando, la pilota encara no es posa en joc. També una mica per frenar-ho. Karen, enmig de la pista, a l'esquerra. Karen. Ara li han barrat bé el pas. Servei de banda. Servirà Rossi, un altre cop amb Karen. La dorsal 10. Karen torna a desbordar. El xut torna a tapar d'una jugada al San Fernando. Ara l'han tapat bé. Tornarà a intentar-ho. Tercer intent consecutiu. Vinga, va. Està sola Julai. Intentava oferir-se, però ha tapat bé ara el San Fernando. Torna a rebre Karen. A la dreta està... I rep és Julai pel mig. Ara sí que és Txell. La passada no és bona. La passada no és bona, directament a fora. La posa en joc el conjunt madrileny. Des de dins de seva àrea. Sortint per la dreta. Ara ho ha fet bé la paret, però no acaba de ser del tot precisa. No sé de què es queixa exactament Pichi, que és qui ha comès l'errada. I ara Xavi Alís donant instruccions a Karen Pons, que és qui rep. Amb Julai a la dreta, tapa una jugada del San Fernando, li fa rebotar la pilota a les cames. Sobre fora, servei de banda.
4: Com tenia el partit del Madrid contra el Tenerife, Molló?
5: Doncs ha ressorgit el Tenerife, que ara guanya per 3 punts. Madrid 41, Tenerife 44, a falta de menys de 2 minuts per arribar al descans, però de moment dins del partit l'equip de Xus Vidorreta.
4: I estira una mica el marcador el Palència en aquest Coruña-Palència.
5: Sí, tocarà remuntar l'equip de Carles Marcos si vol passar a la final. Leima Coruña 39, Palència 46, guanya de 7. El Palència, 7 minuts i mig pel final del tercer quart.
4: I màxima igualtat de moment a la semifinal d'Ari Sánchez i Ustero a Roma.
5: Sí, ha reaccionat la parella 2, Bea González i Paula José María, ha fet 3 jocs consecutius, 4 jocs iguals, i les catalanes Ari Sánchez i Andrea Ustero hauran de remar per guanyar aquest primer set. Porten 22 victòries consecutives, Bea González i Paula José María, per tant ja sabíem que no seria fàcil superar-les i arribar a la final.
4: Linyola 3, San Fernando 2, un gol més i ens n'aniríem a la pròrroga. Vinga, va, Clara.
0: Intenta, falta, s'ha d'anar amb falta. Falta de Rossi, protestadíssima.
4: És increïble.
0: Protestadíssima la falta de Rossi. Xavi Alís que... diu a les jugadores que s'oblidin, A veure, la falta que pica el San Fernando directament a fora. La Txell, no sé si tu sabràs, Joan, que porta la zona de la cuixa esquerra tota embenada, no sé si té algun problema.
2: Fa com 2-3 mesos que està així.
0: Imagina't.
2: Ja a final de temporada ja he jugat molts partits, que tenia com, bueno, un trencament ben bé, no, és un, no sé com es diu exactament.
6: Una contractura.
2: Contractura i això, i molts partits ja no havia jugat.
0: Doncs qualsevol ho diria, amb el partit que està fent avui.
2: Sí, és molt important.
0: Bona pressió la seva i la de Karen per tapar la sortida del San Fernando. 14-40.
2: Aniria molt bé empatar l'eliminatòria,
3: perquè igual elles es posen una mica nervioses, perquè en cap moment les he vist nervioses.
0: Sí, sí, sempre han pogut reaccionar bastant ràpid al gol del Linyola. Ara potser és quan estan trigant una mica més potser a despertar i a acostar-se a la porteria de Xènia.
3: Sí, però és el que dic, eh? Hi ha tres jugadores de Linyola que no han jugat ni un minut.
0: Sí, sí.
3: Llavors, al llarg de plantilla es nota. Jo veig que elles fan canvis cada 2-3 minuts. Nosaltres no ho podem fer, això.
0: A veure, sortint el Sant Fernando, recupera el Linyola, Julai, la trepitja, Julai se'n va cap a dins, Julai amb Karen, al mig de la pista Karen, busca alguna sortida, troba Julai, Julai a l'altre costat per Txell Ferrer, a veure què fa Txell, no ho veu clar, Txell amaga, enrere un altre cop amb Karen, movent la pilota de costat a costat ara, de la pista, xut de Karen, el xut de Karen, és que no... Se l'ha tret del no-res, aquest xut, Karen, amb l'esquerra. I posada la cama, Sara Jiménez, i torna ara Julai. Ui, fora, i corta un altre cop. Quina aturada, quin aturador de Sara. La gardela de Julai era brutal. Anava a l'escaire, ho hem vist perfecte des d'aquí. Uf, bons minuts ara.
3: Bona portera,
0: petant.
3: Bona portera.
0: Sí, n'ha tret ja unes quantes, aquestes dues, de molt mèrit. Va, que el Linyola s'acosta al quart. Karen se li escapa la pilota amb força, amb servei de banda. Quina llàstima.
4: Bé, s'ha d'insistir, dues boníssimes ocasions. I amb Karen, com deia la Clara, sempre que passa la pilota pels seus peus, alguna cosa acaba passant.
0: A veure, anima el pavelló, que veu que hi ha opcions. Ui, que bon moviment de Paula, el xut corner un altre cop. Bé, Paola, la rematada l'ha desviat, Rut Redondo. Bons moments ara, bones sensacions del Linyola. A veure, saber de cantonada. Parlen Julai i Karen. Alguna cosa li ha dit Karen a Julai a l'hora de decidir com servir. Ara Julai també li traspassa les indicacions a Paola. A veure què surt d'aquí. Julai enrere amb Karen. Karen que trepitja la pilota. Karen que amaga. Karen que vol xutar. S'estavella contra una rival. La lluita Karen al mig de la pista. No hi ha falta. Recupera netament la pilota al Linyola. Xènia intentant trobar Paola. Posa la punta de la bota a una rival. Servei de banda.
4: De cara al Mundial de Futbol, ahir coneixem la baixa de Kahl amb la selecció alemanya, avui hem conegut una baixa a la selecció argentina, el defensa Valerdi de l'Olímpic de Marsella per lesió muscular. Ha comunicat l'AFA que es perd el Mundial. Veurem qui és el seu substitut de la prellista, aquella llarga que han donat les seleccions setmanes abans de la llista definitiva.
5: Mira, ara que dius Mundial, a 3:15, Portugal-Xile, és titular João Cancelo, el lateral esquerre de l'equip portuguès que entrena el català Robert Martínez. També són titulars Bernardo Silva, Bruno Fernández, Cristiano Ronaldo o Rafael Leao.
4: Linyola, Clara.
0: Sí, 13 minutets pel final, 13 i 5 segons. Jugant al Sant Fernando, doncs s'equivoca. Sí, sí, sí,
3: elles ara... no surten, estan molt tancades a darrere.
0: Sí,
3: no...
0: sí, sí. A veure, és el moment. Julai no troba Paola. Un altre cop, servei de banda. A veure si Julai ara juga amb Paola o juga amb Karen. Què farà Julai? L'àrbitre demana distància a les rivals. Xiula, red Karen. Karen, de primeres, ui, a punt de rematar. A punt de rematar amb el cap, sí, la trec com ha pogut la portera. La recupera un altre cop, Karen, prop de l'àrea. Segada, fluixa, de boca en un de defensa, servei de banda. Colorant el gol, Està propet, està propet. Que bé aniria.
1: És un monòleg, ara mateix,
3: sí.
1: És un set.
3: Ah, sí.
0: Segurament de...
3: Estan Linyola. Molt endarrere, estan a dins l'àrea, pràcticament. Totes.
0: Vinga, Txell, diuen des de la graderia. A veure, Karen. Un altre cop Karen desbordant per l'esquerra, que entra una d'aquí, recupera Ruth, la regala directament a fora. La dorsal 3 del Sant Fernando. No surten d'allà les madrilenyes. De la seva àrea. Montse Carles des de la banqueta, nerviosa. Preparada per sortir en uns instants, que també anima les seves companyes.
3: Per donar descans a Karen.
0: Sí, sí. Que recordem, ha tingut aquell problema al turmell a la primera part. Julai. Intentava trobar Txell, no és bona. El barret de la jugada del Sant Fernando. Com de que es fa un embolic entre Txell i Karen, i acaba perdent la pilota al Linyola. Mira, el San Fernando fa tres canvis, el que deia el Joan, que mouen la banqueta constantment, i ara marxa Karen, com deia també el Joan, com ens havia avançat, i entra la capitana Montse Carles.
4: Tenim descans en el Madrid-Tenerife, tercer partit definitiu del playoff de quarts de la CB. Molló.
5: Sí, de moment amb més 4 pel Tenerife. Madrid 45, Tenerife 49. S'ha quedat amb els 12 punts que Sonia i el Tenerife, el millor d'Ornegam, amb 12 punts també.
4: 3-2 guanya el Linyola, un gol més i pròrroga, 2 més i classificació contra el San Fernando. Clara.
0: Sí, i el San Fernando que ha tornat a regalar la pilota, ara però amb problemes per sortir Paola. Envia la pilota directament a fora. 12 minuts, 15 segons. Tot un món.
2: Molt, molt, queda
0: el
2: molt.
0: El municipal de Linyola. Poden
2: allà,
0: passar mil coses.
2: Pic, quan vam sortir de 5, o sigui, les dues jugades que vam fer de 5 van ser dos gols, eh?
0: Sí, sí. A veure si és una tarda gran avui aquí a Linyola.
4: Encara no, no, però Joan, encara no.
2: No,
0: ui, espera,
2: no,
0: que ha trobat espai. Ha trobat espai en el San Fernando, que ve Montse Carles, que ve la capitana, tapant la passada de Sofía Jiménez, que intentava trobar Lucía Córdoba al segon pal. Espectacular la capitana, que ha pres una mica de mal, fins i tot jo crec, en aquest xoc, però és de ferro, eh, la Montse. L'àrbitre s'entra a la parella, però diu, no, puc. A veure el córner, el xut, res. Per sobre el travesser. Passa el perill.
4: Crec que el partit entre l'Atlètic de Madrid B i la Ponferradina, a veure si acabarà demà passat, eh?
1: No, és increïble. La picabaralla era veu groga a Kubo, el jugador del filial Matalassé. Hi ha hagut una acció. Bé, tu mires el diccionari i busques jugada de pati d'escola i et surt aquesta acció.
4: Increïble,
1: a l'àrea petita
4: molt,
1: hi ha rebots. De fet, hi ha els dos... les dues àrees tècniques mirant a l'iPad si poden reclamar, perquè hi ha hagut, semblava que hi havia algunes mans, hi ha una possible agressió d'un jugador de l'Atlètic de Madrid, i ara l'àrbitre ha anat al monitor, no sé exactament què està revisant, però de moment amb la victòria parcial de la Ponfe, 0-1 al camp de l'Atlético Madrileño, la Ponfe entrenada per Nafti. Recordareu aquell entrenador que va dir allò de després d'unes quantes victòries seguides, ahora soy Brad Pitt, pero si pierdo dos o tres partidos vuelvo a ser calvo y feo. Doncs Nafti buscant el retorn de la Ponfe a la segona divisió del futbol espanyol.
4: De moment ha demanat revisió l'Atlètic de Madrid bé, jo crec que per unes mans deu demanar o alguna cosa dins de l'àrea de la Ponfe, que continua guanyant 0-1. 3-2 guanyant Linyola contra el San Fernando.
0: I ara hi ha hagut una falta a la zona del mig de la pista, més o menys. Montse Carles ja recuperant, ha tornat a entrar Karen a la pista en el lloc de Paola. A veure, Montse, que pot buscar el... A qui portaria?
2: N'ha fet d'aquí, a l'escaire, eh?
0: Sí, eh?
2: Una es va quedar clavada, a més a més.
0: Sí?
2: Sí.
0: Doncs va, tant de bo. Vinga, Montse. El llançament de Montse. La torna a treure un altre cop la portera. Sara Jiménez, una altra aturada. En el xut aquest ha anat ras, no ha anat direcció escaire. A veure. Karen, la tornem a tenir aquí. Karen, fent-la sempre per l'esquerra, ara l'han tapat bé.
2: Bona ajuda.
0: A la que supera una i apareix una altra per darrere. El servei directe, la pentina, una jugadora rival, córner. Jolai, que la posarà en joc. Mira, ha entrat Andrea Reis, d'ella. El xut de Karen, no, queda fluixet, intenta sortir el San Fernando, bona pressió de Montse Carles, se l'acaben portant aquí Madrileny, però la pilota no ha sortit, diu l'àrbitre. La pilota no ha sortit, recupera Karen, xoca amb la seva companya, amb d'ella, i compta perquè es queixa de la zona on... No ben bé el turmell, potser més sí, entre turmell i peu esquerra, que és una presa mal abans.
2: Sí,
0: deu estar ressentida, esperem que... Clar, deu tenir la zona ara adolorida i qualsevol petit mal gest, petit copet, no ajuda. Va un pèl coixa Karen, però... I mira, i de fet... A veure, no, diu que no, que aguanta Karen. Li han preguntat des de la banqueta...
2: Una màquina.
0: Li han preguntat des de la banqueta si calia canviar, diu que no. Dedeia, una de les jugadores que no havia sortit en aquest partit, avui primers minuts per la dorsal 4 del Linyola. A veure, Córdoba, d'esquena de la porteria, ben pressionada per Montse Carles, etapa bé el pas Montse Carles, la pilota se l'acabarà enduent Karen, aquesta al mig amb Rossi, bona circulació ara del Linyola, tocant Montse Carles per l'esquerra. Aguanta Montse, a l'altre costat amb Dedeia que busca la sortida, intenta desbordar per la banda, complicat encara Dedeia, doncs mira, ha forçat almenys un... Si ha estat un corner, si no,
2: crec,
0: és que des d'aquí és complicat perquè ens tapa la gent enrere amb Karen li torna Dedeia costat dret, trepitja Dedeia un altre cop amb Karen A veure si pot trobar manera de carregar la cama, és difícil. Ho fa, i l'acaba traient, se l'acaba quedant, de fet. Sara Jiménez, ara amb la dreta, és el que deia abans el Joan, eh? Amb la teva dreta, amb l'esquerra és igual.
2: Sí,
0: a la que pot carregar, carrega. És increïble.
2: I crea superioritat, sempre.
4: Comença a ser marxador fa una estona del quart ja el Linyola.
0: Sí, 100%. Tant de bo, mira, més canvis al Sant Fernando.
2: Sí, que la setmana que ve o l'altra ho de tornar.
4: Correcte. Mirem primer les piscines i després cap al poble.
0: amb ballador, vindrem previnguts, no?
2: Sí, perquè avui encara, 29-30, però l'altra setmana, 37-38 ja, al maig.
0: Mare meva, no, hi ha hagut dies de calor, sí.
4: Han obert tard les piscines, vols dir, no?
0: 10 minuts, vinga. De Bella. La combinació no és bona, acaba posant la càmera. L'última toca ha estat una jove de la Linyola. Ha estat Rossi, diria. Servei de banda pel San Fernando, que és qui passaria ara mateix amb aquest 3-2. La controla Martita, el cop d'esperó, el xut. Bona aturada, bona resposta de Xènia. Encara la té el San Fernando, una altra rematada. Posa la punta de la bota Karen. Evitant la rematada d'ella, des d'Albert.
2: La primera que tenen a la segona part.
1: Si el tècnic alcalde és... tu creus que és gaire partidari de treure la portera jugadora més d'hora que tard, o creus que amb la dinàmica del partit s'esperarà com a molt que faltin 2 minuts?
2: No, un amic... No, dos no, ho treurà abans, 4-5. Allà el va treure a 5, crec. Sí, a 5, però clar, el resultat era 5-1. Allà.
1: Clar.
2: Sí, no sé, 4-4, potser, no sé.
0: Veurem què fa Xavi Alís, l'alcalde i entrenador del Linyola.
2: És impossible entrar al seu cap.
1: És que l'equip està fent una bona versió la segona part.
0: Sí. A veure, que demanaven falta, la passada per Córdoba directament a fora. Ja abans del partit ja m'ha avisat el Joan que em preparés per al Xavier, perquè no para quiet, que ho viu molt, que és molt intens. Sí. A veure... La pilota que la bloca Xènia. En llarg... Mira, ui, porten 3 així, que serveix Xènia. Sí, i una rival del San Fernando dins l'àrea pròpia la toca cap a la direcció, sempre porteria i surfarà per poquet entre un cor de la Linyola. Karen. Semblava que podia amenaçar amb el xut. Juga a la dreta amb Devella. Devella intenta desbordar. Amb força. Un altre servei. De banda. No està dient que és banda, l'havia col·locat al córner, però li diu que és banda. Karen pot xutar amb l'esquerra, no ho veu clar, jugar amb Halgunset, la noruega, un altre cop amb Devella, està sola Karen, ja rep Karen, li surt a tapar ràpidament una rival, el xut fora, el lateral de la xarxa. Ho ha tornat a intentar Karen, ara amb la dreta, amb el punxot, el recurs del punxot. 8-37 pel final, 3-2, cal un gol com a mínim.
2: Sí. Compte, ajudes.
0: Martita estava molt sola, sí, en el duel amb Karen, es regira Martita. Bé, Karen, i arriba ara Rossi. Ui, no s'han entès entre Rossi i Karen, pèrdua de pilota del Linyola. A veure, la posarà en joc l'equip madrileny. Conversa de l'àrbitre amb la jugadora del San Fernando, xiula l'àrbitre, ara sí, pilota en joc. Martí també ha tapat un altre cop per Karen, aquest duel està guanyant Karen, mira, més força, se la ve de banda, com ho celebra Karen. Després d'aquesta acció,
2: torna Txell, va.
0: Mou la banqueta, sí, Txell i Julai. Les dues entren ara per Rossi i per Devella. A veure... No, clar, ara Xènia s'ha confós, perquè jo crec que es pensava...
2: Està bé fora ja, és nostra.
0: Sí, s'ha confós, pensava que havia tocat una companya i ha intentat evitar un córner, que no era córner.
2: Sí.
0: I l'entrenador li ha dit, què fas?
2: Sí.
0: Per sort, la pilota havia sortit i tampoc no hi ha hagut mals majors, i com diu el Joan, havia sortit la pilota i la té el Linyola amb Txell Ferrer, que la trepitja, falta clara. Falta clara de la capitana de Cora Lagueda sobre la dorsal 5 del Linyola, autora de 2 gols aquesta tarda.
4: Poques faltes, en general, eh? Vull dir que estem lluny.
2: 3-3.
0: Sí.
2: No acostumem normalment a arribar als dobles penals, eh? Uh-huh. Amb tota la temporada, potser un parell de vegades.
1: I mira que el partit és llarg. Vull dir que hi ha interrupcions, però poca falta.
0: 3 per banda, a veure, Julai. Se'n va cap a dins Julai, té espai Julai. A l'esquerra està Karen, Julai se'n va cap a dins altre cop, ara a la dreta. Rep Halgunset, a veure què fa la 14. Ui, la passada no és bona per Txell, pot sortir el San Fernando. Re. Passada massa llarga de Coral. I Montse Carles que anima les seves. Vinga, va, la capitana, fent de capitana. Halgunset, ve a buscar-la Julai, li torna la pilota a la Noruega. Servei un altre cop de banda just a la zona de la banqueta del Linyola. 7-38. Txell. Al mig de la pista. Encara Txell. No li treuen la pilota, eh? No poden. Ve Karen.
2: Tira.
0: Avança Karen. Li diu que tirin Joan. Encara Karen. Amb empentes i rodolons. Se l'emporta Karen. Pot buscar el xut. Karen! Toca la defensa i l'acaba traient la portera. A punt ha estat de marcar. A punt ha estat de marcar perquè l'ha desviat una jugadora i ha hagut de reaccionar ràpidament. Sara Jiménez. I ho ha fet. I torna el Linyola. Ai, la passada de Julai. Toca en una defensa, però no s'han entès entre la portera i la...
2: Tenen pressió elles ara,
0: i la jugada del San Fernando, podria haver-la blocat. Exacte, exacte, és el moment, és el moment. Crits de Linyola, Linyola, va.
4: El speaker aquí.
0: Sí, sí, sí.
2: Contractat per avui.
0: A veure, el xut de Julai, fora, fora, desviat. Però llàstima, llàstima. Demanava que li havia tocat un rival, crec, però no ha estat així. Però realment aquesta segona part, Linyola ha fet mèrits per portar un o dos gols més, eh?
2: I tant.
0: Bona pressió. Bé, bé, Julai. La pela al San Fernando. Com van els derbis, Joan?
2: No t'ho dic. Terrible, terrible.
1: Signes als penals?
2: Sí.
5: Imagina't.
0: A veure...
2: Xènia és molt bona per en penals.
0: Bé, bé, bé. Important saber-ho, important saber-ho. Servirà des de l'esquerra Julai. Menys de 7 minuts pel final, 3-2. Mereixent el Linyola, està guanyant per més i forçar la pròrroga almenys una cosa més. Txell, compte, pressionada Txell. Falta mitja pista. La quarta ja del San Fernando. Falta de Ruth Redondo. Ara Karen i Julai que conversen, es canvien de costat perquè ara Julai havia caigut a l'esquerra, Karen se'n va cap allà, Julai que parla amb Xavi i Alís, de fet servirà la falta a Julai. I Montse, i Txell Ferrer, com és habitual, se'n va a prop de la porteria per intentar rematar. També Halgunset, les dues jugadores altes, de fet més altes que les seves rivals ara mateix. La posarà Julai, ui, no, directament a fora, Julai. S'ha equivocat aquí. S'ha equivocat.
2: Estem creant un munt de perill amb Karen. Té Karen a banda esquerra sola, juga amb Karen.
0: Sí, sí. Bona pressió ara de Txell, la pilota que toca el sostre.
2: Ah, va, que no surten.
0: No, no, realment, en aquesta segona part és que...
4: No, no, molt, molt poc del Sant Ferran.
2: Han tingut una.
0: Sí, sí.
5: Passe de sense l'ACB, la primera semifinal, final del tercer quart, ha reaccionat a la Corunya, es posa per davant l'equip de Carles Marco, Corunya 66, Palència 61.
0: Pilota pel San Fernando.
6: Sí, sí, sí,
0: Linyola fa mania ara, eh? Més càntics. La té Córdoba enrere. Movent-la al conjunt madrileny, la pentina a Txell, acabarà sent córner perquè no volia fer-ho jo, estava defensant la seva rival, ha intentat evitar el córner Xènia, però no se n'ha sortit. Cantonada des de la dreta pel conjunt visitant. Que compta més o menys amb una trentena, una quarantena d'aficionats. El córner la traurà Karen, se la pot emportar Txell, no, finalment no, se li acaba el camp i és pilota, diu... pel San Fernando, els àrbitres, tot i que no ho pensava així ni el Joan ni la Txell. No pot controlar Córdoba. Recupera el Linyola. 6-21. Relliscada de Txell quan intentava controlar. La pilota arribarà als dominis de Sara Jiménez. La posa en joc la portera del San Fernando. Sortint el conjunt madrileny, bona pressió de Txell. Però aconsegueixen fer la paret i sortir. Ara recupera Julai al mig de la pista. Està molt sola una jugadora del San Fernando. Per sort, Córdoba no ha pogut avançar perquè Julai ha tapat bé. Perquè si no, aquí a l'esquerra, davant nostre, estava completament sola. La dorsal 15, Andrea. en Joan, que està patint. No vol ni mirar,
2: molt,
0: jo crec.
2: Molt, molt, en sèrio, ara sí, va.
0: Si, si el Linyola es classifica, tu vas, acabes a l'aigua, no, avui? Córdoba, enrere.
4: La Clara, també, no?
0: Home, és que jo tinc més complicat, que no, no tinc casa per dutxar-me. A molt veure, bé. Recuperació de Hal Gunse, la treu fora, directament a fora, Julai.
2: Montse ja porta la samarreta, eh? T'has fixat?
0: Ah, sí.
4: Mira, mira,
0: sí,
4: sí, sí. Ja.
0: El Joan ens ha dit 4 minutets normalment. 4-5, bueno, ha dit allà, sí. 4-5, a veure com, com va. Doncs a veure, queden 5-37.
2: Va, va.
0: Va, perquè ha estat de recuperar i sortir el contraatac al Lionel, però no se n'ha sortit.
2: Estan cansades, eh? Es nota, els canvis es nota molt.
0: Sí, sí, és que mira, un altre cop ara farà triple canvi el San Fernando, és el que portem dient tot el sí, partit, aquests sí, fons sí. que tenen.
2: Bé, va,
0: bé. Córdoba es lamenta
2: temps,
0: perquè no,
2: temps, pogut, temps mort,
0: no ha pogut controlar. I com diu el Joan, temps mort.
2: Mira, 5-22.
0: Moment de pissarra. I Montse Carles, que no trigarà a entrar a la pista. Aquest porter de jugadora per intentar buscar el quart gol, el canviaria el partit a la pròrroga.
4: A veure si s'obrim de temps mort, veiem ja aquest atac de 5 de, del Linyola.
2: No sé, perquè és sac de porteria, llavors potser no surten de 5. A l'hora de sacar de porteria és bastant arriscat si ells pressionen a dalt.
4: Mira, mira, l'Speaker com acaba d'animar, que no li cal gaire, però acaba d'animar l'afició del Linyola, que avui omple aquest pavelló. L'Atlètic de Madrid ve Ponferradina, aturat una vegada més. Cada cop que miro, el joc està aturat. El temps efectiu deu ser mínim en aquesta primera part.
1: I sempre un jugador a terra. I crec que l'àrbitre ha anat al monitor, està revisant una possible agressió, no?
4: Sí, sí.
1: Sí, perquè hi ha un jugador del... de la Ponferradina, que n'agafa un de l'Atlético, que es gira i bé, jo no acabo de veure un impacte clar a la cara.
4: A la cara
1: de...
4: no,
1: no, no. Però és que és una primera part llarguíssima, amb jugadors a terra, pica baralles, no sé com pot arribar a ser la segona. No hi ha, no hi ha vermell.
4: I el pàdel com el tenim, Mollón?
5: Doncs teníem ara una revisió de VAR important perquè era una pilota que s'havia cantat dolenta per la parella catalana Sánchez-Ustero, que s'ha acabat confirmant i és pilota de 7 per la parella rival. La salven la primera, encara en tindran una altra, José María i González. 6-5 per la parella formada per González i José María.
4: Sortim de temps mort, Linyola 3, sí. San Fernando 2.
0: Compte Karen fora! El xut de Karen fora. 5-0-1. Montse Carles esperant a la banda per quan arribi el moment de fer aquest atac de 5. Ara amb Julai, amb Paula i amb Dedeia a la pista. Recuperació de Julai. Dedeia enrere amb Karen.
2: Xenia.
0: Mira, ara sí, ara sí. Atac de 5. Karen, per l'esquerra, Karen. Vale, entre vale, dues, sí, llibaren el pas i ara sí, com diu el Joan, Montse Carles en aquest atac de 5 del Linyola, buscant el quart, buscant l'èpica. Posarà en joc la mateixa capitana, Julai. A veure com se'n surt a Linyola. Karen a la dreta, Dedai un altre cop, Karen, Montse Carles a l'altre costat, pel mig apareix Julai, mira cap a porteria Julai, Montse Carles la passada és dolenta i ara corre, i ara corre cap enrere, i ara corre cap enrere, ja està.
6: Hòstia puta, noi.
0: Recuperació de pilota per San Fernando, torna a estar a la pista Xènia, la portera. Bona recuperació de Julai, se li escapa la pilota, se la quedarà però Xènia. Està sola Dedeia, està demanant com una desesperada, però no ho veu així Xènia, que intenta trobar a Julai, ha rematat de cap, però molt tímidament, molt poquet, ha pogut impactar la pilota molt poc, directament a fora. Hi ha temps, hi ha temps. Més de 4 minuts encara. Córdoba regirant-se, bona l'acció defensiva de Karen, se l'emporta Karen amb empentes i rodolons, encara Karen aconsegueix trobar bé a la seva companya, a Paola, Dedeia, Dedeia, per la dreta, Dedeia, l'han tapat, servei de banda, torna a ser atac de 5. 4-0-4. A veure si arriba aquest quart, que se'l mereix el Linyola, Karen, amb Julai. Montse Carles, de nou aquí, present en aquest atac de 5. Julai, per dins. Karen, està sola Montse Carles, reig a la capitana. El xut!
6: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
0: Eufòria absoluta! del pavelló municipal de l'Illeta. Eufòria absoluta perquè ho acaba de fer l'equip lleidatà en aquest atac de 5 amb Montse Carles, que bé ha sortit, ha rebut, i aquesta gardela ha estat impossible per la portera del San Fernando, d'aquelles gardeles on no ens posaríem davant. El Linyola fa el quart a 3.50 pel final. Això ara mateix aniria a la pròrroga, queda un bon, però ara sí, pel primer cop en el partit, el Linyola aconsegueix igualar l'eliminatòria.
3: Jo he dit, la segona jugada de 5 hem marcat. Elles no defensen bé de 5.
4: Sí, sí, a l'anada aquests dos gols quan va atacar sí, el Linyola, i avui a la
3: avui
4: segona
3: ha sigut
4: ja...
3: la segona, perquè la primera ha sigut un passe de Julai a Montse que ha anat a fora.
0: Golaç, eh?
4: Bona gardela, eh? Li ha fumut.
3: Sí, sí, ja t'ho he dit abans. A Montse quan xute.
7: I no seguiries de 5, ara?
3: Hòstia.
4: És un bon dubte, ara, eh?
7: Compte que tu tampoc d'energia vas sobrat.
3: Mira, no, mira, ja es treu la camiseta, la Montse. Ara se la treu. Clar, és que tens pròrroga, o sigui, 3 i 3. Són molts minuts. Queden 4 encara, ara, eh?
0: Sí, sí.
3: O sigui, queda molt, ara.
0: Queda molt, queda molt.
3: Però evidentment... Espero que ara els hi entri la pressió amb ell.
0: Evidentment, ara... Moment important, eh?
3: No firmo els penals, ja, eh?
0: Ha canviat d'opinió, Jan Joan.
5: Sí, per cert, a la segona pilota de set sí que l'han aprofitada Bea González i Paula José María. 7 a 5 al primer set, que l'han perdut la parella catalana, la Reusenc Cari Sánchez i la barcelonina Andrea Ustero.
0: 4-2. A veure... Es repèn el partit. A veure com reaccionen les madrilenyes i com també ho gestiona el Linyola en aquests minuts finals.
3: Xènia, bé.
0: La pilota que la bloca Xènia. La demana Julai. La passada per a dorsal 7. Julai, Julai, Julai, Julai. El xut, la treu, a la segona! Perquè el que acaba de passar és espectacular. Tot just després de fer el quart, serveix San Fernando,
3: Paola.
0: Directe a porteria, la bloca Xènia, que plora, serveix per Julai ràpidament, el xut de Julai la deixa morta Sara, i Paola sola per empènyer la pilota i fer el 5-2. Ara mateix classifica Linyola, queda un bon, ho diem. Mira, en 10 segons hem vist dos gols, gira't. 3-3 pel final, però 5-2, el Linyola guanya.
3: Paola, la jugadora més intel·ligent de l'equip, us ho juro, sempre està al lloc, sempre està a segon pal, sempre està al lloc.
4: Doncs avui ho estava al lloc per marcar aquest gol que ara mateix classifica el Linyola, ara mateix classifica el Linyola per jugar a la final, per pujar a la primera divisió femenina. Quants anys així que tenia la vida al club?
3: Perdó?
4: Quants anys has dit que tenia la vida aquest club en categoria femenina?
3: Femení, o sigui, es va començar fa 5.
4: 5 anys.
3: Sí, o sigui, ha sigut 4 ascensos i l'any passat 5enes. Elles van de 5 ara, eh? Compte, jo ja estic tret, ja no m'assec.
0: Sí, el Joan de lo seu. No, l'entenc, tu també estic nerviosa, la veritat, com si fos la Linyola de tota la vida.
3: Xiulem.
0: A veure, atac de 5 del San Fernando, 3.27 pel final. Xiula el pavelló, Martita. Tocant i tocant Martita amb la seva companya al mig de la pista. Amb Pichi a l'esquerra, de nou Pichi, Martita. Martita amb Pichi, van tocant i tocant. Està sola Martita, pot carregar el xut. Mira, ha empatat la seva companya. Ha empatat la seva companya amb la que...
3: Queda moltíssim, 3 minuts 11. 3 minuts 11.
0: Amb Sofia, que és qui fa de 5.
3: Em diuen que segui la gent. Sec per això, eh?
0: Sí, perquè si no tapem. Jo també tinc temptació d'aixecar-me, però... A veure, i tot el San Fernando. Martita. Tocant amb Pichi. Pichi. A la dreta. Bé. El Montset a punt de poder emportar-se la pilota i xutar. Per ben poquet. Home, és que s'arriba el sisè ara ja. A quin bugim, eh?
3: Et toca tornar, llavors.
0: M'estan demanant tornar de masses jocs. Sabadell, Linyola, prou, eh?
3: Vas anar a Sabadell, ahir.
0: Sí. A veure... Aixuguen la pista ara els encarregats, perquè hi ha suor. La gent eufòrica, eh? Ara la gent somiant i volent no despertar d'aquest somni. 5-2, 3-0-6.
3: L'entrenador seu està molt nerviós,
0: sí,
3: eh?
0: Abans ha vist una groga per protestar i ara parla amb l'àrbitre.
3: És lo que hay, chico.
0: A veure, No acaba la conversa, eh?
3: Bueno, clar, clar. És que falta molt, falta molt. Hem de robar una pilota i fer el sisè, s'acaba tot.
0: Jo crec que les jugadores, fins i tot de San Fernando, estan cansades que el seu entrenador protesti, perquè Sofia ara ha fet un gest molt clar, com dient, prou ja de parlar i juguem.
3: Té targeta de la primera
0: sí,
3: part.
0: Sí, sí, sí. Pilota en joc, ara sí. A veure. Martita. A la dreta, Brau Martita. A l'esquerra està soles Pichi. Martita, ara sí veu Pichi. Pichi li torna la pilota a la dorsal 14. La passada és dolenta, és dolenta, és dolenta. Surt fora, surt fora. Com ho celebra Julai, com ho celebra Montse Carles davant nostre. Uf. 5-2. Julai enrere amb Montse Carles, que no vol saber-ne res, la llença cap endavant, bé. Se l'emporta amb el pit Julai, al mig.
3: Me la quedo, me la quedo.
0: Hal Gunset a l'esquerra, Hal Gunset.
3: Me la quedo, calma.
0: Es regira i acaba forçant el servei de banda. I té problemes Julai.
3: Buah, estan mortes.
0: Sí, jo crec que és allò que sí, es diu flato.
3: Sí, sí, sí, estan mortes.
0: Fet aire, no sé si ha rebut un cop o... Sembla que li falti aire.
4: Flato, eh? Feia temps que no sentia aquesta paraula. Flato.
3: És veritat.
4: Home, és que... Molt vintage tenir flato.
3: Tal qual.
0: I molt dur, eh? Es passava malament, eh?
4: Sí, sí. Una molèstia que...
7: Posar la mà a la zona, apretar fort. Apretar fort la zona.
0: Però no. Canvi, de moment, Julai se'n va a la banqueta, entrarà Paola, l'autora del gol.
4: Quan queda, Clara?
0: 2:39.
4: Uf, no passa el temps.
3: Molt, molt, no? Què dius? Això dura més que un partit de futbol. Quina hora han començat? Si són quasi 7:45, o sigui... Han començat a 6:45, no?
0: Gairebé 2 hores.
4: Sí, sí, sí, sí.
0: Arribarem a les 2 hores, probablement.
4: Quina
0: nit. Perquè ara un altre cop hem de tornar a xugar suor de la pista. Del
3: tens sopat, clar, a Barcelona o alguna cosa?
0: Sí, sí, corre, sí. Era anar a dormir aviat avui perquè demà agafo un avió molt d'hora. Avui he de fer de repòs. Sí, sí. Continua protestant el senyor Sergio Bretón, l'entrenador del San Fernando, està esquiciat.
7: Va, noi.
0: Enxugant la pista, portem molta estona parats. A veure, no hi ha manera. Sorprèn amb calma, també, l'operari que aixuga... Sorprèn amb calma l'operari que aixuga la suor.
3: Sí, ara sí. Sí, sí, és el segon entrenador, eh?
0: Val. A veure, pilota en joc ja, bona pressió de...
3: Apreto, em quedo dalt.
0: De Hal Gunset, servei de... Just a la zona de l'àrea del San Fernando.
3: Em quedo, sí, sí.
0: Recuperació,
3: bé,
0: Paola! A punt d'emportar-se la Paola. Bloca la portera, intenta jugar ràpid cap endavant, re. Els dominis de Xènia. Els dominis de Xènia. Servint ràpid. Ah, s'ha equivocat aquí Xènia. Recuperant el San Fernando. Bé, Montse Carles en defensa. Arriba també.
3: Bueno, 5-2.
0: Karen. L'acaba perdent i ara atac de 5 del San Fernando. 2-13.
4: El Guinyol,
0: recordem-ho.
4: Recuperació i pam.
0: Tant de bo.
4: Tant de bo.
0: El Guinyol ara mateix seria equip que passaria.
3: Bé, sí.
0: Recupera. Halgensonó. Ha tancat amb Martita. Hal Gunset, el jut de Hal Gunset ha tocat a l'esquerra de Martita, que corria per allà. I va Pichi. Al mig de la pista, trepitja Pichi. La tapen bé les jugadores de la Linyola. Ui, molt sola ara. Martita, però la passada és massa forta. Surt fora, mira Montse,
3: mira
0: com ho celebra.
3: Mare
0: a la cara de Martita, que li està dient què, què.
3: Ai.
0: Se les tenen Martita i Montse Carles. La mirada de Martita a Montse Carles és d'aquelles que...
3: Sí.
0: Que li fas a algú que no et cau bé. I l'àrbitre que demana cap i pau. Julai, amb Montse Carles, cap endavant, directament
3: quedo,
0: a les mans de...
3: Em quedo. Mira. Mira la Montse i la Martita, eh?
0: Sí. No, això no acabarà, aquest duel.
3: Bé, Karen.
0: Recupera, Karen! Oh, el xut s'està mirant una rival, encara és viva. El Gunset s'equivoca, però surt ara el separador. Res.
3: Deixa, Xènia!
0: Xènia està... Se la queda Xènia. El Joan dret un altre cop, el faran seure. Pilota per Linyola, 1:20. El minut 20 més llarg de la història de Linyola.
3: Buah, us imagineu? Buah, arribar a la final. Buah, que bo. És sorteig pur ara, eh?
0: Sí,
3: o sigui,
0: correcte.
3: Sorteig pur i és la setmana que ve l'altra, a veure.
4: A un minut, una mica més.
0: Sí. Mira, a veure, la posa en joc ja el Linyola, l'avantatge és per la defensa del San Fernando.
5: Compte, baixo,
0: intenta
5: recupero,
0: sortir Karen. Amb Sofia, bé, Montse, bé, Carles, també Karen ajudant, Julai, l'acaba perdent Julai, compta aquesta pèrdua, que és perillosa, pot rematar, fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora, fora, el xut de Sofia, fora, el xut de Sofia, fora.
5: Vosaltres empatitzeu amb mi, no, suposo?
4: Absolutament.
7: Uf, que està de Clara, que ha controlat
0: aquí
7: a la frontal sola i...
0: 59.1, va, menys d'un minut. Atac de 5. De San Fernando, buscant el gol de la pròrroga.
5: Si marquem el 6-2, em torno boig,
0: Què he dit, perdó?
5: Si marquem el 6-2, em torno boig.
0: A zona boig, ja m'avisa. Per tant, si sentiu crits, no us espanteu.
5: A veure... Xiuleu, xiuleu.
0: És Martí, s'equivoca. S'equivoca Martí, te la passa directament a fora. Els estan tremolant les cames, les jugadores del San Fernando, que estan veient fora. La posarà en joc el Linyola, és Montse Carles. Calma, a mig de la pista,
5: no,
0: directa cap endavant, directament a fora. En Joan donant indicacions com un entrenador més,
5: Bueno, he fet entrenador aquí també amb aquest club, per això que...
0: Ho porta la sang, ho porta la sang, en Joan. Sí. Està patint avui. A veure, 44 segons, compte que hi va el San Fernando, el retall, pot buscar la rematada, Sofia, la treu la primera, és la Xènia, la segona, fora Xènia, també, fora d'aquí, veig Xènia, com ho celebra Xènia.
5: Mare meva, 35 segons encara. Pica
0: de mans amb Montse Carles.
5: Per favor.
0: Que bé l'està passant així. Temps mort,
5: com
0: o no?
5: Temps? No, ja el tenien,
0: no,
5: el
0: ja
5: temps. Ja l'han fet, el temps.
0: Val.
5: El taula ha vist que...
0: Aquesta... Sí.
5: Ah, què ha passat?
0: A tot això, recordem, faltes 3 al Linyola, 4 al San Fernando. Groga ara per Xavi Alís. Alguna cosa ha dit?
5: Sí, mal menor.
0: Alguna cosa ha dit Xavi Alís, però bé. Tot sigui això, com diu el Joan, mal menor.
4: És el moment, segurament, de dir-la.
0: Sí. Conversa amb el seu ajudant. Pilota en joc, va. Últims 30 segons a partir de ja.
5: Bé,
0: Karen, tapant la passada que buscava Coral Aguia de la capitana. 29.7. El Linyola, un pas de ser finalista en el playoff d'ascens. I va el San Fernando, a defensar, a defensar. Pot al cap Montse Carles. Bé, Montse. 22.8. Cada cop queda menys. A aguantar, a resistir. I si pot arribar al sisè, encara millor. A veure, la combinació del San Fernando.
5: Compte.
0: Per la dreta,
5: bé,
0: posa
5: Karen.
0: El xut Karen. Re, no pot enganxar-la, envia fora. Però bé, ben defensat. 15.
5: 16.
0: O 16, és que des d'aquí ni veig. 16 segons, aguantem, diuen des de la graderia. Pica de mans tot el pavelló.
5: Compte.
0: A veure, l'acció, el xut, impacta la cara de Karen.
5: Aquesta Karen és que...
0: Impacta la cara de Karen, que està tot arreu, entre Karen, Montse. Sí, déu-n'hi-do, totes, el partit que han fet avui. A veure, ataca el San Fernando. Martita, el xut, la treu per ser Carles de primera. 5 segons, aguantem, el xut,
5: ja està,
0: el xut,
5: ja està, ja està.
0: No, arriba el Unai, el xut, això acaba aquí, final. Playoff d'ascens a la primera divisió de futbol sala. Invasió ara mateix al parquet del pavelló municipal de Linyola, perquè era una gesta complicada, però aquest equip ha somiat, tota la població ha somiat en que avui podia ser una tarda.
5: Mira quin mal perdre l'entrenador.
0: Sí, enganxada de l'entrenador. Expulsió d'algú, vermella per algú de l'equip del San Fernando. L'han de frenar els seus propis ajudants. Mentrestant, a l'altre costat de la pista, tot el públic s'ha menjat a les jugadores, les heroïnes del Linyola, que han estat rebudes com a tal i que marxaran també com a tal, sigui a la piscina, sigui on sigui, amb entrepans o amb el que vulgueu, perquè el Linyola ha aconseguit classificar-se per la final remuntant el 5-3 de l'anada fa una setmana a San Fernando, avui 5-2 en una segona part espectacular amb aquells minuts de rauxa, amb els gols consecutius de Montse Carles i també de Paola per celebrar. Vota en Joan, ho celebra tot el pavelló, el Linyola finalista.
5: Que bo.
4: Quina tarda, per la història, Joan.
5: Quina emoció, per favor, quina emoció. De veritat, és una canya, això és increïble, que som 2.800, sabeu, i la setmana que ve jugarem per pujar a primera. Sí. Bestial, volem ser com el Vilassana, o que hi patim. Està aquí la vora, Vilassana.
4: I tant,
0: sí, sí.
4: Mira, avui ha guanyat el primer partit de la final.
8: Ho he vist, sí, sí.
4: Per tant, és a un partit d'aconseguir una lliga que encara no la té en el seu palmarès, i el Linyola dos partits de jugar a la primera divisió femenina. A dos partits, a la final, que veurem qui de pare, quin sorteig de pare. Entenc que també l'anada a casa o fora també és sorteig,
8: sorteig,
4: Joan?
8: Sorteig pur, sí, sí, sí, sí. El que surti, el que surti.
4: Doncs en els propers 15 dies es jugarà el Linyola, ser l'any que ve equip de la primera divisió femenina de futbol sala. S'entén la bogeria que hi ha al pavelló, i sí, tant que s'entén.
8: Sí, sí, sí, sí, sí, és una passada.
0: No, no, festa grossa avui. A Linyola avui no es dorm, avui, a Linyola.
4: Joan, gràcies, et deixem que vagi a celebrar. Amb tota...
8: És que no havia sentit res, perdona.
4: No, dic gràcies. Val,
8: moltes gràcies per venir, de veritat.
4: Haurem de tornar. Haurem de tornar.
8: I per fer ressò d'això, de veritat, moltes gràcies.
4: Haurem de
8: tornar. Molt agraïts tots. Esperem que sí, la setmana que ve l'altra ens tornem a veure. Jo hi seré segur.
4: Gràcies, Joan, fins ara.
8: Gràcies a vosaltres.
4: Clara, després sentim què en diuen les protagonistes. Moltíssimes gràcies, fins ara.
0: Perfecte, fins ara.
4: L'emoció de l'esport en directe, com veure vibrar un poble celebrant aquesta classificació per la final per pujar a la primera divisió femenina de futbol sala. Com tenim a l'ACB el partit del Madrid contra el Tenerife, Mollom?
5: Doncs el tenim ara mateix avançat al tercer quart, guanya de 2 al Madrid. Madrid 67, Tenerife 65. Falten 2 minuts pel final del tercer quart.
4: Actualitzem-nos amb la Violeta Martos. Violeta, bona tarda.
9: Bona tarda.
4: Què ens expliques?
9: Doncs que Lleó 14 avisa del risc dels discursos polítics que encenen les ideologies mundanes, diu, i els posicionaments polítics que porten a conclusions enganyoses. El papa acaba de visitar un centre d'atenció a persones amb risc d'exclusió a Càritas, a Madrid, on ha fet el seu primer discurs de contingut més pastoral i on ha tingut contacte directe amb persones vulnerables, usuàries d'aquest centre de Càritas. Anem en directe a Madrid. Està seguint aquest acte Roger Parciba.
10: Sí, primer contacte, com dius, de Lleó 14 amb la gent, amb persones vulnerables, usuaris d'aquest centre de sèrie de Càritas al barri de Carabanchel, i un altre discurs on el papa deixa clar que la seva visita aquests dies a l'estat espanyol no serà una visita de tràmit, sinó que es mulla en assumptes com la polarització política, els drets humans, la immigració, en aquest cas, el respecte a les polítiques d'ajudes als més necessitats. Lleó 14 adverteix del risc de les ideologies mundanes identitàries que ridiculitzen, diu, i desprecien les polítiques socials, i porta a conclusiones engañosas.
11: También los cristianos se dejan contagiar por actitudes marcadas por posicionamientos políticos que llevan a injustas generalizaciones de que el ejercicio de la caridad resulte despreciado, como si se tratase de la fijación de algunos y no del núcleo incandescente de la misión. Me hace pensar que siempre es necesario volver a leer el Evangelio.
10: Lleó 14 ha fet aquí, al barri de Carabanchel, a Madrid, un acte allunyat dels grans actes multitudinaris, com els que tindrà ara mateix la vigília d'aquest vespre a Lima o demà la missa a Cibeles. Ha sigut un acte més íntim, en el que ha pogut conèixer de primera mà el centre de sèrie de Càritas, i on ha pogut conversar amb persones migrants, amb dones víctimes de violència o de tracte, en un ambient íntim, fins i tot en ocasions emocionant.
9: Gràcies, Roger. I Olivia Rodrigo, que potser us sona, és la cantant de l'última col·laboració de la samarreta del Barça, actuarà per sorpresa aquesta nit al Primavera Sound a Barcelona. La jove estrella del pop torna a Barcelona un mes després del concert privat que va fer al Teatre Grec i que va organitzar Spotify i el Barça. Adrià García.
12: El director del Primavera Sound, Gavi Ruiz, va anunciar dijous al Món RAC1 que encara faltava un cap de cartell per confirmar, i des d'aleshores havien aparegut tota mena de noms a les travesses. Finalment, però, ha estat la mateixa Rodrigo qui ha tret de dubtes als assistents fent l'anunci a les seves xarxes socials. El concert serà a 4:45 a l'escenari Occident, el més proper a l'entrada del festival. L'estrella del pop se suma als grans noms d'avui, Gorillaz, The XX i Peggy Goo, que és qui tancarà el festival.
9: I d'un festival que va haver de cancel·lar una jornada a una altra, el Festival de les Arts de València culpa l'Ajuntament de la seva cancel·lació. El festival no obrirà avui les portes després que ahir molts assistents denunciessin que no sentien les actuacions. L'organització acusa l'Ajuntament valencià de fer complir límits de so massa estrictes i diu que retornarà l'import de les entrades per avui i també el 50% dels abonaments pels assistents, però no és prou. Denuncien que ahir se sentia més el soroll del públic que els concerts. Entre els artistes que havien de passar per l'escenari hi havia les catalanes Julieta o Belén Aguilera i també l'Ala Love You o The Paul.
4: Gràcies, Violeta. Fins ara.
9: Fins ara.
4: 6 minuts, no, 4 minuts passen de 7:45.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Hi ha cançons que ens omplen el cos de memòries des de la primera nota. L'Ex en Busto torna als escenaris del Barts Festival per celebrar un viatge musical de 40 anys i un dels millors llegats del rock català.
3: La plaça del poble espanyol s'omplirà d'himnes en una nit per cantar amb el cor a la mà. Vine el 15 de juliol i viu el retorn de la banda que ha marcat generacions.
4: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Barts Festival.
5: Sí, conseguí abrir hueco, gestionar y así lo he hecho. He hecho tres vueltas empujando como si fuera un quali, sin guardar neumático ni nada, y a partir de allí, cuando he visto que tenía ya segundo y medio, dos, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga.
6: Victòria esperançadora deia fa un moment, i amb el temps i els resultats veurem fins a quin punt transcendent. Xavi, avui li ha retallat 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha estat tercer, se situa a 97 de l'italià d'Aprilia Mundial, són encara moltíssims punts, però Marquet ha explicat que després d'aquesta operació en què li van treure el cargol que comentàvem fa un moment, ja ha notat una millora física avui al Gran Premi d'Hongria.
5: Estoy contento porque hemos dado un saltito al lado izquierdo, que a principio de temporada ni curvas de izquierda había bien. Así que esta vez ya lo sentí un poquito en mugello, al menos curvas de izquierda, me empiezo a jugar bien con el cuerpo, ahora falta mejorar las de derecha, pero eso ya vendrá.
6: Balaton Park és un circuit que gira a l'esquerra, evidentment això és un avantatge, millora física important, això sí. Marc Marquet ha explicat que la gran diferència amb la setmana passada no és tant la millora física com sobretot les característiques de la pista, de com és Balaton Park a com era Mugello.
5: Este resultado no significa que en tres días haya cambiado mi físico, sino que en tres días simplemente hemos cambiado de circuito y hay solo tres curvas a derechas que tienes que empujar fuerte en este circuito, así que aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo.
6: Seguir insistiendo, es importante veure què passa demà. Evidentment, havent guanyat l'esprint i arrencant des de la pole, Marc Márquez és el gran favorit per la cursa de Gran Premi. A més, l'any passat, primera vegada que es corria el Balaton Park, va fer ple de punts, 37. També és veritat que ho va fer en molts altres circuits i que, de moment, la temporada present està anant molt diferent de l'anterior. I que enguany no ha tastat el podi encara el diumenge. Demà segur que és una boníssima oportunitat per fer-ho. Per cert, Xavi, avui fa 16 anys Marc Márquez guanyava la seva primera cursa al Mundial de Motos.
7: 16 anys.
6: Gran Premi d'Itàlia del 2010 de 125 centímetres cúbics a Mugello.
7: Ja hi érem, eh?
6: Sí.
7: Sí, els dos ja hi érem. Aquí feia alguns anys ja hi érem.
6: Ja feia temps que seguíem al Mundial de Motos.
7: I tant, que sí. Doncs Márquez favorit per guanyar aquesta cursa demà diumenge. Sembla, pel que hem vist també el cap de setmana, que Pedro Acosta hauria de ser el seu rival més dur, Quim.
6: Sí, ahir acabava el divendres amb el millor temps de la jornada. Avui Acosta, segona graella i segona sprint, però això sí, en aquesta cursa curta que hem vist, en cap moment Acosta ha fet la sensació de poder atacar Marc Márquez, que de fet se li ha escapat de seguida. Acosta ha dit a la Zone que és que la seva KTM està encara massa lluny del nivell de la Ducati.
8: Al momento no estamos al nivel de Ducati, ¿no? Y sobre todo en distancias cortas, ¿no? Ha salido ya de la 4 la primera vuelta lanzada y ya ahí me da cuenta, digo, hoy va a ser muy difícil luchar esto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar contentos otra vez en el podio de la sprint. Hemos hecho un qualifying que de normal es sobre todo mi punto débil, entonces estamos dando pasitos.
6: Això sí, diu Pedro Acosta que demà a cursa llarga pot tenir més opcions.
8: Creo que ahí nos vemos un poco más competitivos, ¿no? Al final sabemos que la degradación de una goma no va a ser muy, muy grande, pero algo habrá, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tenemos que jugar esa baza.
6: Pedro Acosta, que per cert ha aprofitat l'entrevista amb DAZN per deixar anar una clatellada a la seva marca, KTM.
8: Ojalá llegue el día que salga dos veces y la moto parezca la misma, ¿no? Pero es verdad que estamos haciendo buena temporada, estoy haciendo justo lo que me faltó el año pasado, ¿no? Que era conseguir estabilidad, estar siempre dentro de ese top 5 más o menos. Llevamos poco cero, solo en carrera larga el Dogura de Barcelona, entonces tenemos que estar contentos. Al final sabemos que todavía nos falta, pero creo que he madurado bastante como piloto del año pasado a este.
6: Doncs patapam, salir a pista i encontrar-me la misma moto. Déu-n'hi-do.
7: Sí, missatge clar.
6: Es nota que no continuarà KTM l'any que ve Pedro Acosta.
7: Tots donem, deixa anar una mica.
6: Tots donem per fet que serà company de Marc Márquez a Ducati Oficial.

0: Per cert, avui Marc Márquez també ha dit menos mal que Acosta todavía no lleva la Ducati. Vull dir que si tothom està en forma l'any que ve ens podem divertir en aquest sentit, però sí, la tallada de Pedro Acosta a KTM, veurem també demà com li va al Murcia. El tercer, ho hem dit, ha estat Marco Bezzecchi, el quart Raúl Fernández, remuntant des de tercera fila de la graella, i el cinquè, una mica empipat, Fermín Aldeguer, perquè s'havia situat tercer a la graella, per tant, una molt bona oportunitat. S'ha vist superat per Marco Bezzecchi a l'arrencada i després ha perdut una mica la concentració, i fins que no s'ha calmat una mica i ha vist que realment tenia molt bon ritme, no sé si tan bo com ell considera, ara l'escoltarem, però la veritat és que s'ha quedat en una cinquena posició que no li acaba de deixar un bon regust de boca.
1: Realmente no pensaba que tendría ritmo, que si me llego a poner primero podría ganar la carrera con el ritmo que he hecho. De hoy aprendo varias cosas, que tengo que mantener un poquito más la calma, pero la verdad que tenía impotencia, ¿no?, de haber perdido la posición de podium ahí en la primera curva, de sentir que tenía bastante más y no poder adelantar, entonces se me han acumulado muchas cosas, pero ha ido bien.
0: I podem sentir també Jorge Martín, que no ha tingut un dissabte massa lluït, vuitena posició de graella, tercera fila, i a l'esprint també ha comès una errada, només començar, ha fet recta una xicana i ha hagut de cedir posició i temps. Al final ha acabat sisè, Martín Aitor és el segon del Mundial a 20 punts, ja ho diré bé, del seu company oficial Aprilia, Marco Bezzecchi.
2: Me ha faltado no fallar, me ha salido bien, pero al final vueltas he sufrido un poco con las posiciones y nada, he intentado pasar a Diogo y iba un pelín pasado, valga la redundancia, y nada, he hecho el shortcut, después he tenido que perder más de un segundo y ahí he perdido un poco el tren. Igualmente he seguido empujando hasta el final, parecía que iba recuperando posición con la pelea del podium, pero nada, he vuelto a hacer otro error y medio largo. Las sensaciones no son fantásticas, tenemos que seguir trabajando para encontrar esa confianza que me permita pilotar de una manera más natural, pero no estoy tan lejos como parece.
0: Diego Moreira ha estat setè amb Honda, Enea Bastianini vuitè amb KTM, i Pecco Bagnaia, novè, el company de Marc Márquez a Ducati, que només ha sumat un punt, i ara estan tots dos empatats a la classificació general del Mundial, com dèiem, a 97 punts del liderat de Marco Bezzecchi. Paper discret aquest dissabte dels altres dos catalans de MotoGP en pista, recordem que Àlex Márquez està de baixa per lesió, Maverick Viñales ha acabat 19è a l'esprint i té la 21a posició de graella, Àlex Rins 21è a l'esprint i 20è a la graella.
3: Demà les dues d'aquesta cursa de MotoGP, Márquez a la pole, Acosta sortint amb Aldeguer també en aquesta primera fila, ja en la segona deixant Antonio Bagnaia i Bezzecchi. I a Moto2 i Moto3 quines graelles tenim per demà, Quim?
0: Doncs a Moto3 la cursa és demà a les 11 del matí, pol del pilot castellà David Almansa, seguit pel líder el murcià Máximo Quiles segon i el cantàbric Brian Uriarte tercer, aquest venia des de la Q1 i venia tan embalat que després ha fet una gran Q2. Els catalans, quart Valentín Perrone, segona fila, setè Marco Morelli, tercera, i 19è Joel Esteban, setena fila, no ha pogut superar la Q a Moto2. La pole és d'Izan Guevara, segon el txec Philip Chalac, tercer l'australià Senna Ajos, quarta posició de sortida pel líder, el madrileny Manu González. La cursa de Moto2 començarà a un quart d'una del migdia.
3: Tot això ho explicarem demà, i aquesta nit més el tu diràs, i demà, evidentment, el 14-15 i el Superesports. Gràcies, Quim. Fins
0: bona
3: ara.
0: Tarda.
3: 2:03. Mínima pausa i Mariona Tarré, campiona de la Lliga de Waterpolo, a l'estudi de RAC1.
4: Superesports amb Xavi Puig.
5: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: Ocasión Plus.
7: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
8: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933-481-482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
9: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
10: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
9: Amb gent pionera.
11: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
9: I que vol canviar el món.
12: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
13: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
14: Change the world, or the world will change you.
15: RAC1 Podcast.
13: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
16: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
17: Ocasión Plus.
18: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
13: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
19: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
13: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
19: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
13: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
15: RAC1 Podcast.
13: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. RAC 1.
20: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
22: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
23: Més de l'acceleració amb Mazda Romakuruma. No deixis escapar les promocions especials disponibles aquest mes en tots els nostres vehicles d'estoc. És el moment perfecte per estrenar el teu Mazda aquest estiu amb les millors condicions. Afanya't abans que s'esgotin. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Romakuruma.

0: Superesports amb Xavi Puig.
1: Ari Ruiz, Caral Anton, que va decidir una Champions l'any passat. Caral Anton,
2: no!
1: El Mataró és campió de Lliga.
2: Mare meva, mare meva.
1: I a més hi ha exclusió, queden dècimes. Ja jo crec que queden dècimes.
3: S'ha acabat.
1: El llançament de Caral Anton ha aturat Mariona Tarré. Tercera Lliga que se'n va cap al Maresme. I l'estaf també a l'aigua.
4: Això després explicava en Esport 3 aquest dimarts. El centre de natació Mataró va guanyar la Lliga Espanyola Femenina de Waterpolo. Tercera Lliga, el seu palmarès, 2020-24 i 2026. Aquestes dues últimes guanyades contra el Sant Andreu a la final. Victòria 9-10 a la piscina del Sant Andreu. MVP de la final, Mariona Tarré, portera del Mataró, cognom casat amb la porteria del Sant Andreu. La germana gran, la Martina, 23 anys, i la del Mataró, la Mariona, amb 21. Hola, Mariona, bona tarda.
5: Molt bona tarda.
4: Enhorabona.
5: Moltes gràcies.
4: I gràcies per venir.
5: Encantada.
4: En un dissabte, no sé si de festa o avui
5: no,
4: tocava
5: no festa,
4: feina.
5: No, tocava feina al matí avui.
4: Tocava feina, sí. Perquè hi ha una Champions a tocar i, per tant, aquí el dissabte també es treballa, eh?
5: Exacte.
4: Es va celebrar com Déu mana, però, la Lliga, o amb la Champions tan a prop?
5: No es va poder. Després sí que vam anar a prendre alguna cosa quan va acabar el partit, però després ja no tens un dia de descans, dijous ja estàs pensant en la Champions, no es podia fer una bona festa.
4: Sí, que ens esperem a tornar de Malta per fer-la grossa,
5: aquí sí.
4: No?
5: O inclús a Malta ja, directament.
4: Exacte, no cal tornar, sinó a Malta. Sí. Potser és un bon lloc. Diuen que és un bon lloc, Malta, també, per fer celebracions.
5: Jo no he anat mai.
6: Hi he estat, sí, bona illa. Maca.
4: Bona illa, eh?
6: Sí.
4: Per guanyar una Champions, bona illa.
6: Jo crec que per guanyar la Champions qualsevol lloc. Però és una illa molt familiar, però crec que també hi ha festa, així que... Bé,
4: bon lloc.
6: La podeu celebrar bé.
4: Bon lloc. Ara parlarem de la Champions, però abans de la Lliga, quina final que ens veu regalar els dos equips. Vaja, portem, jo crec, els que ens agrada qualsevol esport i el waterpolo també, unes quantes temporades on la Lliga Femenina és un regal per l'aficionat, Mariona.
5: Sí, la veritat és que sí. Crec que està molt igualada tant a nivell de dalt com als del mig, com a la taula de baix. És increïble.
4: A més, l'equip ha crescut a mesura que avançava la temporada, no? El Mataró d'octubre, el Mataró del maig o del juny, no s'ha
5: canviat
4: molt, no?
5: Ha canviat molt. Les noves s'han adaptat molt bé, ha costat una mica al principi, però s'han adaptat molt bé, i al final hem construït un equip increïble en tema equip i en tema joc, és increïble.
4: Com ho aneu notant, això? Al llarg de la temporada, com veus de dir, hosti, estem anant per bon camí, això comença a anar pel camí correcte.
5: Home, jo crec que és el dia a dia, cada dia que treballes amb el teu equip, veure com tot has estat molt unida amb tothom, comparteixes el mateix amb l'entrenador i és com que tothom té el mateix camí i el mateix objectiu al cap, jo crec que és el moment on dius ens estan sortint molt bé les coses, no pots rebaixar-te i has de seguir així.
4: I a la final, amb aquest punt de no perdre la paciència, no? Però de veure el primer partit, de dir tranquils, que això ara ve cap a Mataró, i l'altre dia fins i tot, que us col·loqueu 7-10 a la final... I aquest Sant Andreu que no el pots donar mai per mort, Mariona.
5: No. La veritat que el primer partit va ser un partit que vam sortir i vam dir ostres, crec que se'ns han anat a nosaltres de les mans. I llavors el dissabte a Mataró vam donar-ho tot, que ja es va reflectir al partit. I el dimarts va ser un anem a jugar com sabem i a disfrutar el partit de la final. I si ens emportem el títol, benvingut sigui. I així ha sigut.
4: Últim atac. A la porteria com l'afrontes? Quan veus que ataca el... Vosaltres és veritat que els penals els teníeu assegurats, però que ataca el Sant Andreu per empatar el partit, estàs tranquil·la en aquell moment o no?
5: A veure, no. Evidentment no, perquè al final, com bé diuen els comentaristes, la Caral Anton va guanyar una Champions fent aquest llançament mateix i podria haver sigut la Caral Anton com podria haver sigut qualsevol altra i aquest gol podria haver sigut dintre o fora. Però crec que estàvem totes molt bé, teníem molts braços al costat i tenia molta confiança en tot l'equip. Va ser com un anem a acabar-ho bé i anem a tancar-ho bé. I així va ser.
4: I el veu tancar bé. Hi ha molta gent del Mataró, vaja, tanta com podia ser-hi.
5: Com podia entrar.
4: Vaja, potser una mica més, perquè veia gent allà dreta, com podia allà a la Pere Serrat. Vull dir que ho veu poder celebrar també amb una part, com a mínim, de la vostra afició.
5: Sí, molt xula, perquè també eren molts familiars, molts amics, i la veritat que vam fer molt de xivarri.
4: Sí, no? I hem fet, era un dia per fer xivarri. MVP de la final. Això és de les coses que sí, o ets d'aquestes que dius, bueno, a mi dóna'm la copa de campiona i l'MVP...
5: Home, a mi l'MVP tant me fa. Evidentment és tot un orgull, rebre un MVP d'una final així, però la veritat que per mi va ser un treball increïble de l'equip i, evidentment, quan l'equip està bé, tu et sumes al carro i així va ser la meva final.
4: Has tornat a veure el tercer partit o no?
5: Sí, dos o tres cops ja.
4: Dos o tres cops?
5: Sí, sí, sí. Molts cops ja, molts, masses.
4: Per gaudir-lo o per analitzar-lo?
5: Per les dues. Per gaudir de com celebrem el títol, d'escoltar els comentaristes. Al final la Mati Ortiz és una referent de tota la vida i veure com la Mati parla de tu és increïble i després per analitzar què fem bé i què fem malament.
4: I t'ha agradat més o menys que la piscina, el partit vist per la tele?
5: A veure, jo he de dir que jo vaig sortir a la piscina pensant quin partit estàs fet i després analitzant vaig dir t'has fet un partit, però l'equip s'ha fet un partit increïble en defensa. I ens t'acompanya molt.
4: En teniu un a la banqueta, que això de la defensa, no? El míster, en Ballar ho té claríssim, eh?
5: Sí,
4: que
5: sí.
4: Diu, si hem de guanyar, ho hem de començar al darrere.
5: Exacte.
4: Això, no?
5: No ens deixa, més de 10 gols, és impossible. No
4: més, més de 10 gols és
5: dos
4: impossible.
5: Dos números ja li dona alguna
4: cosa. Quan veus la xifra...
5: Ja està.
4: Ja, aquella setmana dius, hòstia, avui patirem, no?
5: Exacte, sí, sí. Totalment lícit, eh? Jo també, mira, dos números ja...
4: Clar, bueno, i a la portera, clar, evidentment, no?
5: Evidentment.
4: Tu, dos números...
5: Només la defensa.
4: Dos números i et diuen, no has fet un bon partit? I dius, va...
5: Regulín.
4: Dos números, no sé si és molt tan bon partit com,
5: sí,
4: te,
5: sí.
4: Com tu dius, no?
5: Exacte.
4: Dius, tu ho has fet bé, però la defensa no ha estat del tot
5: no.
4: Fina avui. Lliga el Sarró. I ara ve la cirereta, aquesta Champions, aquesta Final Four a Malta, que a més ajunta aquest any la Final Four masculina amb la femenina. Tenim 4 dies de waterpolo d'altíssim nivell a Malta la setmana que ve. Dimecres, divendres, la Champions femenina, dimecres les semifinals i divendres la final, i dijous, dissabte, la Champions masculina. Mataró Olympiacos, 9 de la nit, dimecres, la semifinal. Si haguessis hagut de triar, n'haguessis triat Olympiacos o qui haguessis triat per una semifinal?
5: A veure, realment triar... Per guanyar una Champions s'ha guanyat tothom, aleshores... Per mi benvingut sigui qui vulgui. Crec que ja esgotem un... Evidentment, al principi de temporada hagués dit... A mi, personalment, m'agrada molt més a semifinals un equip que conec, i llavors he preferit el Sant Andreu. Però... Igual que tu coneixes l'altre equip i l'equip et coneix a tu, i llavors jo crec que és molt millor... Bueno, no ho sé. Jo, per triar, jo no hagués triat a ningú. O a tots, vull dir...
4: Sí, que és igual, no? Que
5: sí.
4: Al final n'hauràs d'acabar derrotant dos si vols guanyar.
5: Exacte.
4: La Copa, no?
5: Sí.
4: Per tant, el que toqui és el que toqui, i el que toqui és l'Olympiacos. Clar, amb la final de la Lliga tan intensa que heu tingut, heu ja pogut mirar molt de les gregues? Ho veu compaginar les dues coses? O primer Lliga i ara ja 100% a revisar tot el que heu de saber d'Olympiacos?
5: Nosaltres ens vam centrar 100% en Sant Andreu. Al final, quan comences les pligues perdent, t'has de centrar si vols guanyar la Lliga amb el Sant Andreu. I ja va ser dimecres festa i ja estàvem mirant pues, una hora de vídeo, avui ja ens hem parlat molt de... I és tot Olympiacos. Jo em pensava que m'anava a Grècia i no. Havia sigut... Dic, ah, sí, que és una hora més a Grècia. I dic, ah, no, que anem a Malta.
4: Anem a Malta.
5: I va ser un drama.
4: Esteu, per tant, focalitzades en Grècia 100%.
5: Sí, sí, sí, sí.
4: I molt vídeos, molt malalt de vídeo en Ballart, o no?
5: Sí. Sí, sí. Però igual que ell, l'equip sencer, nosaltres, cada una individualment s'ha mirat el vídeo d'Olympiacos 50 cops ja. I arribes allà i et diu el Dani, sí, fan això, i tu, iaia.
4: Sí, ja lo sé.
5: No? Sí, sí.
4: I a tu com te'l trosseges? És a dir, a la portera, quina informació... Vaja, sense desvelar, evidentment, coses que no puguem, però quina informació tu tens prèvia a un partit com aquest tan important contra Olympiacos?
5: Jo abans d'un partit sempre miro pues, els llançaments de les que més llencen, i al final també et mires pues, com ataca l'altre equip i quines són els punts forts, els més dèbils, perquè també els dèbils són els importants per tu, i després quina és la defensa que tu creus que el teu equip pot fer. I és el que estic mirant ara mateix.
4: Això ho vas...
5: Amb en Dani ho parlem, evidentment. No dic jo, fem això i ja està.
4: Però tu vas revisant i mirant-ho i després amb, aquesta, no, amb aquestes trobades amb en Dani per acabar d'ajustar coses.
5: Exacte.
4: Home, allà hi ha la Rita Castelli, que aquesta la coneixes bé,
5: sí.
4: Mariona, no?
5: Sí, sí, però aquesta està fent ens barros.
4: Està fent ens barros. Confós, és veritat, amb la Bea.
5: Això la Martina.
4: Sí, la Martina. Sí, sí, jo ara no sé per què havia juntat Olympiacos i Ferenc Barros. Aquesta potser a la final, potser. Sí. Tant de bo que no, tant de bo que tinguem una final catalana. Tu la signes, la final catalana?
5: I tant. Home, i tant. És un orgull jugar contra el teu germà a la final de la Champions allà, home, i tant. Ara, els meus pares no ho firmen, bueno, o sí, o potser sí, eh?
4: Ah, clar.
5: Però és que, clar, què?
4: Clar, i què fan, no?
6: Tindran una campiona.
5: Això està clar, però clar.
4: S'asseguren una campiona, sí, sí, és veritat.
5: Això està clar.
4: Tenen una filla campiona. Sí.
5: Quina? No vull ni estar al partit.
4: Potser ni venen al partit.
5: No, sí, això sí. Ja, obligats.
4: Ja us ho fareu, que jo nosaltres ens quedem a l'hotel i no venim al partit i ja ens expliqueu qui és campiona i qui és sotscampiona. Clar, un tercer, quart lloc entre vosaltres sí que l'hem viscut. Ja
5: l'hem jugat.
4: No?
5: Ja està, jugat i ja està. Ja no cal tornar-lo a jugar.
4: Clar, ara ja a la final, no?
5: Home.
4: Anem al tall gros.
5: Anem a parlo gran.
4: El tercer, quart lloc ja no. De fet, és el títol que li falta al palmarès. El Centre de Natació Mataró té lligues, té copes...
5: Falta la Supercopa de...
4: Té Supercopa d'Espanya, a la d'Europa.
5: La d'Europa.
4: La d'Europa.
5: Sí.
4: La Supercopa
5: d'Europa. Però clar, si no guanyes la Champions, no vens la Supercopa.
4: Clar, clar.
5: Llavors...
4: Li hem de fer el xec a la...
5: Exacte. A la... Ja la temporada que ve ja farem el xec total.
4: El xec a la Supercopa d'Europa la temporada que ve. Ara ho deia, d'això. Sí, sí, signo la final, veurem els meus pares... Ho diem així, no?, rient, però hosti, no sé si ha de ser gaire fàcil gestionar una final, o és igual, ara la Lliga també, una final jugada contra la teva germana.
5: No, gens ni mica. Són moments molt durs. També per la família, per la Martina i per mi, són coses que... Bueno, crec que sempre han sigut bastant fàcils perquè sempre ha sigut un equip que saps que un guanya i l'altre perd, i ara aquests estem a un nivell que una pot guanyar i l'altra pot perdre, i al final va molt, depèn molt de la porteria, molts cops. I aleshores són moments molt difícils d'estar jugant contra la teva germana i dir que no vull que li marquin, però evidentment vull que li marquin. Llavors és... Bueno, és difícil. És difícil, sí, sí.
4: I la família com ho porta? Feies la conya aquesta no sé si la volen la final els pares, però, hosti, no, també ha de ser difícil de gestionar tot plegat, no?
5: Sí, però els papes jo crec que fa anys ja que estem així, llavors jo crec que cada cop ho porten millor. I el que més content els hi fa és sortir del partit, que hagi passat el que hagi passat, i ser una família, evidentment, i portar-nos també, acabar la final i anar-t'ho a sopar tots junts. Això és el que més feliç els hi fa.
4: Parleu molt de waterpolo, la Martina, o no?
5: Molt, molt, molt, molt.
4: Molt, eh?
5: Mm. Molt.
4: Però acabat un partit, per exemple, una final com la de l'altre dia, el tercer partit, quan trigues a parlar amb ella del que ha passat a la final?
5: Home, surts i ja comentes alguna cosa. Evidentment, però sí que hi ha moments que potser no toca i llavors és... anem a treure un altre tema que no sigui aquest, perquè ara mateix no és el moment de parlar. O sigui, també ens coneixem molt i sabem que hem de parlar i que no, i de què. I ens, a poc anem trobant l'equilibri aquest.
4: Viviu juntes o no?
5: No, ja no. La Martina se'n va anar.
4: Se'n va anar. Bueno, sí, una mica, ja, una mica d'aire.
5: Sí, d'aire, no? Aquí, perquè si no hi hagués sigut...
4: Per, sí, no, sí. Per no parlar tant de waterpolo de manera tan continuada. Que us porteu només 2 anys. Tu jugues a waterpolo per culpa seva o no?
5: Sí, en gran culpa sí. I va ser portera també, això va ser un... Bueno, jo feia bàsquet abans, com meva germana gran, tenia una germana gran que feia bàsquet, i després de... Jo vaig anar a veure partits amb la meva germana, la Martina, i l'entrenador em va dir, prova el waterpolo, i jo, com? Vaig provar-lo i vaig arribar al waterpolo. I a portera vaig ser perquè meva germana es va trencar la mà i va dir, no tenim portera, Marina, et fiques tu. I jo, bueno, vale.
4: Tenia... Com? La Martina es va trencar la mà?
5: Sí, eren petites, tenien potser 11 o 12 anys, i no hi havia com una segona portera. I hi havia un campionat, no sé què, van dir, bueno, Mariona, fica't tu a la porteria. I de sobte ho vaig fer bé i vaig dir, bueno, tu, ja m'hi quedo.
4: I ja et vas quedar allà,
5: I ja vaig quedar allà, a la porteria.
4: Això al Catalunya, al Catalunya. Catalunya, eh?
5: Sí.
4: Que és on comenceu totes dues. Però tu, és a dir, que tu et tirava més al bàsquet, en principi.
5: Jo era fanàtica al bàsquet. A mi m'encantava el bàsquet i m'ho passava molt bé. Però, bueno, al final ja no.
4: És a dir, que compartíeu equip amb la Martina quan éreu
5: sí,
4: petites.
5: Sí, sí.
4: La mateixa categoria.
5: Sí.
4: I qui jugava?
5: No, ella. Perquè no, clar, evidentment. O sigui, jo vaig ser portera per casualitat. De fet, van haver-hi uns anys que jo era portera i era jugadora, també.
4: Perquè feies doblet,
5: sí, eh? Jo feia portera en el meu equip i quan anava amb la Martina era jugadora. Perquè com no podia ficar-me a la porteria, doncs mira, feia les dues coses.
4: I aquesta imatge de tranquil·litat a la porteria, això com es treballa? És a dir, aquest semblar que ho tens tot controlat allà sota els pals.
5: Això, anar al psicòleg. Jo he anat molts anys al psicòleg i m'han ajudat molt i després tenim un coach a la selecció que a mi m'ha donat uns tips increïbles que és per respirar, donar aire i serenor. I tranquil·litat, perquè al final si tu treballes i confies en el teu treball, doncs a la porteria es reflexa després.
4: T'ha de costar al principi, no? Perquè cada Home. Gol deu semblar que l'has cagat, no? Cada gol deu ser, hòstia, Mariona, aquesta l'hauries sí, sí. pogut aturar, no?
5: Bueno, jo, sí, realment el psicòleg jo porto anant des dels 16 anys, ja. O sigui, jo el psicòleg des d'aleshores he anat cada mes he anat al psicòleg perquè crec que és una cosa que sempre ha necessitat el fet de la mentalitat que necessitava canviar, i aquest any ha sigut l'any que he pogut fer el canvi gran, però fins aleshores no podia. No podia fer com el pas aquest endavant.
4: I aquest any sí que has dit, bueno, ja pensem en la següent jugada, no en la, sí, que, en la que ha passat.
5: Sí, a poc a poc, jo crec que d'un dia per l'altre no saps com ho has fet, però jo crec que amb tants anys de treball, doncs un dia et surt i dius, hòstia, que bé he jugat, i el següent dia torna a sortir i dius, he jugat molt bé, i vas fent, i mira, i ara aquesta final.
4: I intentar no... Això, mira, recordo que parlàvem amb l'Unai Aguirre un dia d'intentar no gastar més energies de les que cal durant el partit. L'Unai era un porter que celebrava molt cada aturada, que pràcticament sí, era un festival, i ara el veus i veus que la cosa s'ha...
5: Bueno, celebra més tímid, eh?
4: S'ha anat calmant.
5: Sí.
4: Més tímid, continuarà celebrant perquè un és com és, però direm que s'ha anat calmant. Sí. Això també s'ha de gestionar, és a dir, l'energia la guardo pel que realment necessito.
5: Sí, 100%, perquè també és el fet de començar a celebrar al principi del partit. Bueno, no saps com tenir al final del partit, saps? I al final pots començar celebrant, i al final del partit et fiquen 5 gols en 5 minuts. Dius, potser no tocava encara.
4: I algú fa algun comentari de dir que celebrava bastant.
5: Exacte,
4: no?
5: I llavors dius, potser has d'anar veient pas a pas com va el partit, i al final si et toca celebrar, celebres.
4: Xerres molt, tu, durant el partit?
5: Molt, jo no callo. Jo acabo afònica els partits, afònica.
4: Xerres amb les companyes, amb tots, amb qui? O amb tu mateixa?
5: No, a mi mateixa, bueno, mentalment, sí, però jo xerro molt amb la defensa, jo en tot moment estic parlant de la defensa. I els segons, ja comptar els segons quan ataquen elles, bueno, jo xerro. I a mi, quan hi ha un temps, m'agrada qual soc i jo parlo. Per parlar que no falti.
4: Creus que ho agraeixen, les teves defenses, sí, que xerris tant? Sí, eh?
5: Sí. Els hi va molt bé. Si no, no faria tant, evidentment. Però clar, em diuen que ens hi va molt bé i dic, bueno, pues xerro més.
4: clar. Home, si et provoquen, sí, no? Doncs què he de fer? Mira, el Dani Ballar ens visitava diverses vegades, però el juny del 2024, aquí a l'estudi de RAC1, que el Mataró acabava de guanyar la Lliga, la seva segona Lliga al Palmarès, ens deia això. Mira, si vols posar els cascos, el sentiràs.
3: La Mariona, el creixement que ha tingut aquesta temporada, sortir de la temporada passada del Conadació Catalunya, sisena en la temporada anterior, a ser campiona de Lliga, parant el 71% en l'últim partit de tan vital, estem parlant d'una portera que serà, ja t'ho dic aquí, o sigui, serà entre les tres millors porteres del món en molt breu de temps, o sigui, és una portera extraordinària, ha fet un creixement vertical, o sigui, si haguéssim comprat accions ara mateix estaríem forrats tots.
4: No en vam comprar d'accions, però sí que estaríem, perquè no en venies, si no potser sí que n'haguéssim comprat. Juny del 24, han passat 2 anys des d'aquestes declaracions que feia aquesta entrevista del Dani Ballar aquí a RAC1, i sí que la sensació és aquesta, que aquesta arribada a Mataró al 23, hòstia, és un pum cap amunt, no, Mariona?
5: Sí. Jo, quan vaig estar... Bueno, quan anava a fitxar pel Mataró, jo abans tenia una altra oferta del Mediterrani. Bueno, primer tenia el Mediterrani, després ja em va venir el Mataró, i va ser un... Ostres, un moment que el Mataró em vol. I allò va ser per mi un... No sé si estic preparada, si no, i ens vaig parlar amb l'Anis Par, amb la Clara Espar, amb les dues vaig parlar, i em van dir, el millor que pots fer és anar a Mataró. I a mi allò, quan vaig parlar amb en Dani, evidentment em va dir, soc un fanàtic dels porters, m'encanta la porteria, t'ajudaré tot el possible, i així ho ha fet, eh? No, en cap moment ha trencat la seva paraula, i m'ha ajudat molt a mi a créixer. I aquella temporada em va ajudar molt, però jo crec que la temporada passada em va ajudar encara més, que eren tot... Bueno, que aspiràvem a molt, i al final l'equip que teníem no era tant com per el que realment aspiràvem, i ens eren molts... Bueno, tocava peus a terra constantment, i a mi em va ajudar molt aquesta temporada.
4: Doncs mira el que deia, era fa 2 anys i no li faltava gens de raó al Dani Ballar. Ara continuem parlant amb la Mariona, però compta que el Madrid caurà eliminat al play-off de l'ACB, Molló, eh?
7: Sí, el Madrid de bàsquet és a 26 segons de quedar fora dels play-offs. De manera absolutament sorprenent, Madrid 95, Tenerife 105, sobretot en un últim quart en què s'ha enfonsat absolutament l'equip d'Escariola amb un parcial de 22-35. Els canaris, en una eliminatòria en què hauran guanyat els 3 equips de fora els seus partits, són a punt de passar a semifinals. No nota el Madrid, menys de 20 segons, guanya de 10 al Tenerife i serà semifinalista de l'ACB.
4: Doncs compta el partit del Barça, que té a Múrcia a les 9, d'aquí menys d'una hora, que Múrcia-Barça, que explicarem a RAC1, amb el Dani Aguilar al Palau d'Esports de Múrcia, perquè si el Barça guanya i passa a semifinals, tindrà avantatge de pista a les semifinals. El Palau Blaugrana jugaria el primer partit, i el segon, vaja, que recordem que les semifinals són el millor de 5, i se salta el Madrid en aquesta Lliga ACB, el Madrid en blanc aquesta temporada.
6: I que quarts de final de la ACB, vull dir, hauríem de mirar l'historial per veure una temporada tan negra a nivell de resultats del Madrid.
4: S'acaba el partit, Mollet.
7: S'acaba el partit, més 12 finalment, Madrid 95, Tenerife 107, en públic del Madrid que marxava quan quedava un minut pel final, la gent molt decebuda. Temporada en blanc, com deies, el Madrid de bàsquet ha eliminat els play-offs de la ACB.
4: Xerrant amb la Mariona Tarré, la portera del Centre Natació Mataró, campiones de Lliga, i a quatre dies de jugar la Final Four de la Champions a Malta. Ara parlàvem de Dani Ballar. Explica'm coses d'ell, és a dir, aquesta intensitat que veiem del Dani, és a dir, què el fa diferent, què el fa especial com a entrenador?
5: Home, a veure, especials són tots, eh? Ara, en Dani és un malalt del waterpolo. Li encanta el waterpolo, s'ho mira tot, li encanta... O sigui, que és increïble. És cada dia parlar del waterpolo i estar amb el waterpolo, i jo crec que és el que li fa molt especial, perquè s'ho sap tot. Ho sap tot del waterpolo, estadísticament, què fa l'altre equip, què has de fer tu, ho sap tot. I crec que això és el que fa que aquest equip sigui tan... Bueno, que estiguem construint tot el que estiguem construint.
4: Sí, perquè l'equip, com deies abans, s'ha hagut de reconstruir, és a dir, l'equip del 2024... es desballés tan bona part, marxen moltes jugadores puntals d'aquell equip i gairebé has hagut de, no de zero, però sí que has hagut de reconstruir molt aquest Mataró per acabar tornant a guanyar la Lliga aquest any, no?
5: Bueno, jo crec que la temporada passada va ser un any de refer-ho tot, i el Dani va treure or de lo que no hi havia i va reconstruir un equip que jo crec que el que va fer va ser que les joves que som ara, com la Caral Bertran, la Claveria, la Mireia, la Sílvia, la Cambrai, evidentment ja ho estava. Totes aquestes hem hagut de créixer molt, i vam créixer l'any passat, jo crec. I aquest any ho estem disfrutant, tot el que havíem sembrat.
4: Clar, sembrar per recollir, que diuen, no? I aquest any heu recollit de moment ja, com a mínim, pel que fa a títols, aquest títol de Lliga, vaja, i la Copa Catalunya,
5: la Copa
4: també,
5: Catalunya,
4: no?
5: Sí.
4: A principi de temporada, també contra el Sant Andreu.
5: També.
4: També contra el Sant Andreu, aquest any...
5: Aquest any
4: cauen
5: tenen
4: els dos
5: aquí...
4: a Can Mariona, de moment.
5: Exacte.
4: A Can Martina, de moment no en cauen. Parlant d'aquest partit pel tercer i quart lloc, d'ara fa, què fa, dues
5: dos,
4: Champions,
5: dos
4: això, no?
5: Dos anys.
4: Dos anys d'aquell tercer i quart lloc a la Champions. És cert que tindràs un gol de porteria a porteria en aquell partit?
5: Probablement, no ho recordo. La veritat que... l'altre dia contra el playoff, contra la Martina, també ho vaig intentar, em va anar... No sé on va anar.
4: Tens algun gol al teu currículum?
5: Sí, 3-3 aquesta temporada.
4: 3?
5: Sí.
4: Sí, té mèrit, eh?
5: Sí, té mèrit, però al final és on el vaig marcar el playoff contra Sabadell, però perquè ens van atacar 7 contra 6 i vaig dir, bueno, pues xuto, no hi ha ningú allà. O sigui que al final té mèrit, sí, però molts són així. Bueno, molts, perdó, que només són 3, però que potser de 3, 2 són així.
4: S'entrena això o no?
5: No.
4: No, eh?
5: No.
4: No s'entrena.
5: No.
4: Teniu fama, les porteres, d'entrenar menys que la resta de jugadores?
5: Sí. Cada
4: és
5: dia.
4: Certa, o no?
5: No és cert. No. Això sí que no és cert. Això ho nego jo rotundament. Però quan toca nedar, que no nadeu, que no sé què... Tio, fes tu el meu entreno. Fes-lo tu. Sí que és veritat que se't diuen, fes-lo tu el meu, i jo no vull nedar.
4: Perquè una portera ha de saber nedar menys que una jugadora, o no?
5: Bueno, és que sí, no nedem crol. Jo no nedo crol. Mm. Però si nedés crol... A veure, realment, de fet, la Martina i jo som porteres ràpides. Però clar, fem braça cada dia. Jo cada dia, jo només faig braça. I clar, jo amb braça no me gana a nadie. Ara, no em fotré a fer un sprint a waterpolo fent braça. O bueno.
4: Cadascú el seu.
5: Exacte.
4: No? Que no es queixin, eh?
5: Exacte, que vagin a nedar i ja està.
4: Si no, que es fotin a la porteria. Ah,
5: exacte.
4: No?
5: A que els hi xutin.
4: A veure si em paren alguna. Compte que aquesta és difícil, Mariona. Una hora a Los Angeles o la Champions a Malta?
5: Home, bueno... A veure, a mi si em fas triar, jo adoro el Mataró i tot, però un or olímpic a Los Angeles, home, 100% trio això.
4: Sí, eh?
5: Sí. Però... És un somni, això.
4: Clar, tu l'he imaginat unes quantes vegades, no? Aquest somni dels jocs, no sé, de veure-us les dues, fins i tot les dues, Tarré allà defensant la selecció espanyola en uns Jocs Olímpics a Los Angeles, a París no hi vas anar, van anar la Laura Ester i la Martina,
1: però això de Los Angeles sí que ho hem parlat fins i tot, sí. I imaginat, no?
5: Home, ho imaginem, però jo crec que som molt conscients que al final has d'estar el dia a dia i has d'estar temporada per temporada. Jo ara mateix tinc més... O sigui, m'imagino més aixecar una Champions que una Olímpica al Los Angeles.
1: També és a prop, no?
5: Sí, sí, sí. També i és més real ara mateix.
1: Però vaja, amb la selecció ja ets una fixa, evidentment, bronze al Mundial, no? Aquesta sí. Cinquena posició, l'última europeu. Aquest estiu és més tranquil, que és cosa estranya en el món del waterpolo. Vaja, deu tenir la Copa del Món ara aviat, no?
5: Però, bueno, el juliol.
1: El juliol, però ja que hem vingut d'europeus i mundials cada any i ara la cosa s'ha calmat una miqueta.
5: Sí, bueno, sí, hauria, però et treuen competicions d'on no n'hi ha. Tenim, tenim la World Cup, la Copa del Món, després tenim uns Jocs Mediterranis i després hi ha un 4x4, que és una competició nova que hem fet ara. Ja et dic, treuen competicions...
1: És... Per què no us avorriu?
5: No, clar, no sigui cas.
1: Que jo tingueu un dia de descans.
5: Exacte.
1: No? Que hi hagi una setmana allò
5: tranquil·la. No, encantada, tranquil·la. Jo encantada, evidentment.
1: A París sí que deuria ser, l'agradaria, o no?
5: Sí, home. Home, i tant, a primera fila.
1: Com ho recordes, allò?
5: Jo, allò, com una nena petita. Estava amb la meva germana gran al costat plorant les dues. Veien a la teva germana allà amb unes... És que era la piscina era increïble. Allò era un estadi enorme. I era increïble veure com la teva germana està complint un somni i a sobre li està anant bé. I nosaltres, no, al costat, cridant, plorant. Bueno, no va ser un xou.
1: A més, els pares ho tenen fàcil perquè només sí. Poden anar amb una. Vull dir que...
5: Sí, sí.
1: És més, si aneu les dues a Los Angeles, podran animar el mateix amb equip.
5: Sí, sí. L'únic cop que poden animar el mateix equip.
1: Dic, home, per fi.
5: No, però també es pateix, perquè jo recordo que la Natàlia i jo marxàvem dels pares perquè es fiquen tan nerviosos al partit que dèiem, és que jo així no ho disfruto. I marxàvem. Ens anàvem a un altre lloc de la grada.
1: La mireu malament, a la germana, que no juga a waterpolo, no?
5: No!
1: Què? O ja va bé que una,
5: ja
1: com a mínim,
5: bé, perquè...
1: surti de la secta.
5: Exacte.
1: No?
5: De tant en tant t'explica algú de bàsquet i dius, hòstia, que hi ha més món a part del waterpolo.
1: És crítica, però, o no? És a dir, quan veu partits vostres, els comenta o no?
5: És molt crítica, però també sap molt bé que hi ha moments que potser no cal treure tema waterpolo i diu, crec que millor ara no parlar, que si no me va caer... Però sí, sí.
1: Millor calladeta avui.
5: Sí, a vegades
1: cosa,
5: sí.
1: L'aigua baixa una mica remoguda, no, no la removem més del que caldria. Moltes manies o no, Mariona, abans d'un partit? Hi ha molta rutina a seguir abans d'un partit?
5: Sí.
1: Poden explicar o
5: sí,
1: no?
5: Sí, home, clar.
1: Alguna?
5: Jo, sí, i tant. Jo acostumo... Això és algo nou perquè, evidentment, jo quan vaig a Mataró ara vaig amb cotxe sempre. Llavors, sempre he de conduir jo... He de ficar-me tranquil·lament, ficar-me els meus pensaments. Abans d'un partit sempre tinc com un escalfament bastant pautat. Evidentment, si un dia no me'n recordo, hi ha molts cops que no me'n recordo de quantes repeticions són, llavors m'ho invento. Però sí que sempre és com un mateix patró. I això és el que em fa com tenir la calma interna.
1: Una rutina, allò el dia de partit, sobretot, eh?
5: I el dia de partit, sempre.
1: Alimentació també, o no? És a dir, normalment
5: sí,
1: menges el mateix?
5: Sempre dino pasta. I com moltes hores abans del partit. Perquè se'm remou una mica la panxa i dic, ja no salto bé. Que mentida, eh? Totalment mentida. Però ja el meu cap està...
1: Que si algú et diu, no, ja et porto jo a Mataró. Dius, no. És que jo he de conduir.
5: A la família al principi els hi xocava. I era, per què has de conduir tu? I jo, sisplau, deixa'm a conduir. I ara ja és, no condueixes i a la tornada condueixo jo.
1: No trenquem la rutina aquesta. Bueno, hi ha el director esportiu del Girona, Quique Càrcel, que sempre explica que quan arriba a Montilivi al camp, hi ha una rotonda, l'entrada del camp, i ha de fer una volta extra a la rotonda. Fa una volta extra a la rotonda
5: dies?
1: Perquè creu que, si no, el partit no anirà bé. Sempre mare que arriba
5: meva.
1: A l'estadi, veus un cotxe, si et plantes allà una hora i mitja abans, que fa una volta extra a la rotonda, dius, mira, és el cotxe d'en Quique Càrcel, del director esportiu, que ja arriba a l'estadi. Bueno, tot sigui per...
5: les manies són rares, és a dir, cadascú té la seva.
1: I segurament això es anirà traient, potser, o no, vés a saber, o potser en guanyem, no, Mariona?
5: Sí, no, sí, mai se sap. També és jo que és una calma interna que tens tu... Tenir un patró establert, per sort no tinc una mania d'aquestes que no es poden complir mai, i ens és com, bueno,
1: aquestes
5: millor.
1: Es poden, sí, conduir sí. Tu cap a Mataró, això es pot fer.
5: Sí, sí.
1: Tens bon perdre o no?
5: Sí, jo crec que sí.
1: Sí?
5: Sí, sí. Bueno, a veure, depèn del partit, evidentment. Però jo crec que sí, perquè, ja et dic, la temporada passada, com vam perdre tants partits que potser no ens esperàvem perdre... tot això són aprenentatges i jo he après molt a saber perdre i a saber, inclús hi ha dies que guanyo un partit però quan no m'ha agradat com he jugat pues, he acabat més enfadat aquest partit que no un partit que he perdut, o sigui, és molt... Jo miro més de com jugo jo que no el fet de perdre o guanyar.
4: un partit fora de casa on no hi ha ningú dels teus a la graderia, la primera trucada, el primer feedback que busques amb els teus, amb qui és quan acaba un partit?
5: O sigui, jo crec que quan acabo un partit no sóc jo la que va buscar un feedback, sinó és o la família que ja m'ha dit alguna cosa, 50 missatges de la Martina dient-me has jugat superbé, aquesta parada ha sigut increïble, o sigui que també la Martina tinc el de la família i els missatges de la meva germana.
4: L'anàlisi ja, eh? Arribes sí, al vestidor sí. I pràcticament ja tens allò l'anàlisi del calor al vídeo, que ja tens l'anàlisi del partit fet. Quan aneu cap a Malta?
5: Dilluns a la nit marxem.
4: Dilluns a la nit?
5: Sí.
4: Dimarts a veure la piscina, la coneixeu o no?
5: No, que no. Va. Sí, no tinc ni idea. Ara no sé ni si és exterior, crec que és exterior, però no ho tinc molt clar.
4: Clar, perquè no es pensi la gent, què diu aquest de la piscina? Bueno, que les piscines totes sí, són diferents,
5: sí, sí,
4: no, Mariona?
5: Sí, no, entrenem, no, és tot diferent. Entrenem 3 sessions allà, perquè és que ens hem de tocar l'aigua. No saps com està l'aigua. Freda, calenta, si és profunda, si no, si pesa, si no. Home, són moltes coses, amb la broma.
4: Clar. No, perquè dic algú diu, home, la piscina, aigua...
5: No, és normal, aigua, totes són iguals.
4: No, què vols?
5: Totes són iguals, no.
4: Quina és la teva preferida? Més enllà la de la Mataró?
5: Ostres, molt bona pregunta, eh? Ah, i la del CNB.
4: La del Barcelona,
5: eh? Allà vam jugar a la Champions, em agrada molt. Perquè és ràpida, és poc profunda, és gran. A mi m'agrada molt aquella, té molta llum. Al costat del mar, m'encanten.
4: Doncs la del Barcelona i la del Mataró primer.
5: I la del Mataró primer, evidentment,
4: eh? La Mataró primer. I si no, és la que t'hi poses més.
5: La que toqui,
4: no?
5: Sí.
4: Per tant, vull dir, la del Mataró t'ha d'agradar sí o sí, perquè
5: sí.
4: Cada 15 dies, com a mínim, ja has de jugar a partit i has d'entrenar gairebé cada dia. Doncs, Mariona, que hi hagi molta sort en aquesta Final Four a Malta. Enhorabona per la Lliga. Evidentment, us anirem seguint. Tant de bo que tinguem una final catalana i que guanyi el millor. Moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Mariona Tarré, campió de la Lliga Femenina de Waterpolo amb el Centre Natació Mataró. 10 minuts i 9:15. D'aquí 40 minuts, Múrcia-Barça de la Lliga ACB. També partit de futbol sala al Palau Blaugrana. Barça-Movistar-Inter, playoff de semifinals de la Lliga. El Madrid eliminat de l'ACB. El Tenerife espera rival. O Barça o Múrcia. Pausa i tornem.
0: Superesports amb Xavi Puig.
8: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
9: Ocasión Plus.
10: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
13: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
12: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
13: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
12: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
13: Consulta els models i marques que hi participen.
14: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
15: RAC1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
16: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a totes escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? I els explicaran secrets inèdits? Però un geni universal em pensava que el programa anava de mi!
15: El divendres 12 de juny a la 1 del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre Reus.
17: RAC 1. Tots som un milió.
15: Amb la col·laboració de Vermuts Miró.
16: Esther, qui és més geni, en Toni Gaudí o jo?
18: Vaya papanatas.
16: Papanata no és català.
6: I vaya tampoc, eh?
16: Tu calla, repipi.
15: Escolta el programa per saber com venir de públic.
17: RAC 1.
19: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
21: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
22: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
23: Escupi.
22: Avui en fem servir moltes més.
23: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
22: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
17: RAC 1. Tots som 1.
15: A RAC 1. Superesports amb Xavi Puig.
24: Final! Final a la nova Creu Alta! El Sabadell ho ha fet! El Sabadell ha aconseguit l'èpica! Allò que semblava tan difícil fa tot just 7 dies, s'ho ha merescut d'allò més. Ha fet un partidàs des del primer minut. Deia Ferran Costa que confiava i molt en l'equip i en la màgia del temple. I com ha respost el temple amb 11.908 espectadors per fer la grossa, per remuntar, per guanyar 3-0, evitar-se la pròrroga i dir que el Sabadell és...
4: Així ho explicava la Clara Rodergas ahir a RAC 1, aquesta classificació del Sabadell per la final per pujar a segona divisió, remuntant el 2-0 en contra de Valdebebas, guanyant 3-0 la nova Creu Alta i plantant-se ja en aquesta final, en l'eliminatòria ja definitiva per aconseguir l'ascens a segona. Albert Oriol Urri, hola, bona tarda. Bona tarda, Urri.
25: Què tal? Bona tarda.
4: Ara que no et sentíem. Enhorabona, quina remuntada, amb la sensació que l'equip hi va creure des del primer segon que era possible.
25: Sí. Ho vam anar dient durant la setmana que l'eliminatòria no estava resolta, que el partit a la nova Creu Alta seria totalment diferent i des de dins hi creiem i des de fora també, des de la gent, des del primer minut, des d'abans de començar el partit, com ens van rebre, va ser increïble.
4: Veu sortir endolladíssim. Jo fins i tot tenia... ho veia el perill de dir, hòstia, a veure si hi haurà un punt de sobreexcitació, però crec que veu saber trobar el límit d'aquesta sobreexcitació per no passar-vos de rosca.
25: Sí, sabíem que havíem de fer un partit d'anar per ells, de ser valents, d'assumir certs riscos, que al final també som un equip que ens sentim còmodes amb això, sent agressius i fent un futbol alegre i tenim més gana que ells. I vam, com bé dius, vam saber gestionar bé els moments de partit i per sort també els moments importants la sort va estar de la nostra part.
4: Doncs el primer va arribar a passar de la mitja hora de joc. Abans havíem tingut una revisió llarga per un penal que havia reclamat el Real Madrid-Castilla. Allò es deu fer etern, no?, allà sobre la gespa, aquella revisió.
25: Sí, la veritat que sí, que sobretot amb les revisions del rival es fa pesat, però bueno, com que portem tota la temporada així, t'hi acabes acostumant.
4: Dos gols en 3 minuts, passada la mitja hora, pim-pam, 2-0, eliminatòria empatada. Hòstia, allà deu ser una sensació de dir, buf, buf, buf, que no s'acabi, que ara això gairebé ho sentenciem abans del descans.
25: Sí, va ser... Bueno, amb 2 minuts, 2 gols, va ser una explosió impressionant de l'estadi, d'alegria, i en aquell moment sí que veiem que, bueno, que, que al final al Madrid se'ls veia a la cara que estaven patint, que no ho estaven passant bé, i era un moment que inclús vam tenir alguna oportunitat per fer el 3-0, però bueno, és que no vam deixar d'insistir en tot el partit, en creure en que era possible la remuntada, i per sort a l'últim minut ho vam aconseguir.
4: 2-0 al descans, què es diu allà al vestidor? Què remarca sobretot el míster en Ferran Costa quan arribeu amb el 2-0 amb la victòria empatada al descans?
25: Doncs bàsicament que seguim creient, seguim apretant, seguim com havíem fet la primera part, sense especular, anant a per ells, anant a buscar el tercer, i crec que sí, que així va ser, que l'equip va seguir insistint, va seguir apretant a dalt, va seguir assumint certs riscos a nivell d'anar a l'1-1, i aquesta és la nostra manera, aquesta és la nostra essència, i aquí és on ens hem fet grans.
4: En els primers minuts de la segona part es va apuntar a la festa en Flere, amb una aturada, no sé si has tingut ocasió de veure-la
25: en Foli, repetida. Sí,
4: en Foli, perdó, en Flere, sí. Ara m'anava cap a l'Europa.
25: Sí.
4: En Foli, amb una aturada espectacular,
25: Sí. Made in Foli, al final porta tot l'any, per això és el millor porter de la categoria, porta tot l'any fent autèntiques barbaritats de parada, i sabíem que en els moments en què ell hauria d'aparèixer, pues apareixeria, i així va ser.
4: I com deies, s'encaminava a la pròrroga, però la sensació que vosaltres, això de la pròrroga, res de res, vull dir que la intenció era insistir-hi, de ser valents, de no especular amb el 2-0, sinó de buscar-ho fins al final.
25: Correcte, així va ser, perquè al final, si et tires enrere, especules, sabem que al final són jugadors amb molta qualitat, que amb espais et poden crear, i si tenen temps per pensar et poden crear molt perill, i crec que vam fer una bona lectura en aquest sentit, d'anar per ells sense especular, d'anar a buscar el tercer i que hagués de venir, pues, el que hagués de venir.
4: I arriba el tercer i la bogeria.
24: Que hi va Kosia, el segon pal, pot arribar el tercer, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
4: què fas tu, Urri, en el moment del tercer?
25: Que mira, pell de gallina, se'n figui tot. No, brutal, molt, molt, una explosió d'alegria. Que mires l'estadi, tot ple, tothom eufòric, una pinya amb els suplents, staff, els que jugàvem, bueno, un dels moments que recordaré tota la vida, sens dubte.
4: Clar, i dius, hosti, però que encara queden fet i fotut, 10 minuts gairebé entre l'afegit que es va allargar una mica més, allò sí que s'ha de fer llarg, com dèiem abans amb la revisió, aquells 10 minuts no s'haurien acabar mai.
25: Sí. També som un equip que ens agrada, disfrutem d'estar allà, de patir, de flançar també, i crec que això també és el que ens ha donat durant tot l'any. I bé, encara falta una part de la feina.
4: Villarreal veu Zamora. Ara, si poguessis escollir, que ja et dic que no pots, tindries preferències o no?
25: No, la veritat és que no, perquè nosaltres hem jugat amb el Villarreal durant la Lliga, sabem que el Zamora té un equipàs, i crec que qualsevol dels dos equips ens ficarà les coses molt difícils, i bé, l'important és que nosaltres estem allà a la final i veurem el partit des de casa, i amb la seguretat de que estem a la final i que ho donarem tot.
4: I la tornada a casa, no? Això sí que ho teniu garantit.
25: Sí, això és una de les coses bones de quedar segon, que tens la tornada a casa amb la teva gent i també tens, bueno, aquest mínim avantatge de que et val potser l'empat després de pròrroga. I bé, com es va veure ahir, quan la gent hi creu, pues, poden passar coses màgiques.
4: I tant, com les que van passar ahir. Mira, no és cap de setmana de filials, eh? Ahir va caure el Real Madrid-Castilla i acaba de caure Molló l'Atlètic de Madrid B.
1: Sí, l'Atlético Madrileny, dels equips amb els quals ha lluitat més el Sabadell durant aquesta temporada, ha acabat caient a casa. Atlético Madrileño 0, Ponferradina 1. Un gol al minut 6 de Keita ha decidit l'eliminatòria.
4: Ja signem, que no sigui cap de setmana de filials, perquè demà l'Europa sí. En juga contra un, contra el Celta Fortuna, la tornada. Sap l'Europa que si passa l'espera la Ponferradina a l'eliminatòria final per pujar cap a segona divisió. Esperem, això sí, Urri, que deixem de banda els divendres, no? Ja sé, que hi va anar molt bé, jugant divendres, però home, un ascens en cap de setmana, no? Sona fins i tot millor, no?
25: Sí, crec que és de justícia que per la gent del Sabadell, que ha estat durant tot l'any al peu del canó, pugui viatjar en condicions, que no hagi de ser un divendres, o la gent que pugui venir a l'estadi dissabte amb els fills, amb la canalla, i crec que sí, que això és una cosa que espero i desitjo que sigui així.
4: Doncs espera arribar demà amb la tranquil·litat de ja estar classificat. Turri, enhorabona i molta sort en aquesta eliminatòria final.
25: Moltes gràcies, moltes gràcies.
4: Feina feta pel Centre d'Esports Sabadell amb aquesta remuntada, amb aquest 3-0 ahir a la nova Creu Alta. Demà, com diem, a un quart de 5 se la juga l'Europa al camp del Celta Fortuna, Balaïdos, que és on es juga aquest partit de tornada. 1-1 a l'anada, per tant l'Europa sap que ha de guanyar o al final dels 90 o al final de la pròrroga per ser a la final. Ens escolta un dels capitans de l'Europa, ja des de Vigo, l'Arnau Campeny. Hola, Arnau, bona tarda, bona nit.
2: Hola, molt bona tarda.
4: Sou a Galícia ja, eh?
2: Sí. Doncs mira, ara mateix estem fent una volteta pel costat del camp per anar agafant el terreny.
4: Agafant les mides ja, no? De Balaïdes.
2: Exacte.
4: Fa bon dia, bona temperatura. Passareu calor demà per aquí o no?
2: Bueno, a veure, té pinta que aquí fa més fresqueta que per la zona de Barcelona, així que millor, perquè a les 4 i quart, si no, hauria sigut una mica dur.
4: Sentíem aquests dies l'Adai, el vostre entrenador, dient que per ell fins i tot era una bona notícia saber que només us val la victòria demà, aquest empat amb el que viatgeu cap al partit de tornada.
2: Sí, bueno, com tu bé deies, doncs només ens val guanyar, així que, bueno, si haguéssim guanyat el primer partit a casa i aquí venim a defensar, doncs les haguéssim passat canutes, però bé, com que al final realment vam quedar 1-1, només ens val guanyar i, bueno,

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
0: Perquè puc.
3: Ell pot, i tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte.
0: FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: I bé, com et dic, la motivació aquesta de jugar un estadi a primera divisió jo crec que ens anirà bé i tot.
5: Sou a 3 partits de pujar a segona divisió. Això, el mes d'agost, si t'ho diuen, setembre, quan arrenca la temporada, t'ho haguessis cregut o no massa, Arnau?
4: Impossible, impossible. Impossible, la veritat. De fet, jo crec que... ara et parlo per mi, però no m'acabo de creure. Però bé, juguem sense pressió. Jo crec que això també és un punt a favor que tenim, que anem sense pietat, sense pensar en aquesta pressió d'hem de pujar sí o sí. Jo crec que això, pues, jo crec que passaran coses i espero que siguin bones.
5: T'has arribat a plantejar què suposaria un ascens de categoria, és a dir, tenir l'Europa segona la temporada que ve?
4: Ostres, pues, la veritat que serien paraules majors i gairebé et diria un somni poder tocar el futbol professional amb un club que justament aquest és el 5è any, doncs per mi seria, com dic, un somni.
5: I l'alegria de saber que l'any que ve veurem si des del principi o si una miqueta avançada la temporada podreu tornar a casa, podreu tornar al Nou Sardenya.
4: Tant de bo que no, perquè això voldrà dir que hem pujat a segona divisió, però sí, la veritat que, bueno, a veure com va i a veure com va l'inici, si ens quedéssim a la categoria, suposo que al principi hauríem de jugar a Can Dragó, suposo, i la veritat que sí que ens faria molta il·lusió veure el Nou Sardenya poder tornar a on és casa nostra, amb gespa natural. Jo crec que seria un ambientàs de futbol increïble. La veritat que no estaria malament.
5: Perquè tu no creus que a segona divisió els poguéssim fer la pirula a la Federació Espanyola i que ens acceptessin el Nou Sardenya per jugar a segona divisió?
4: No ho sé segur, però crec que per tema de dimensions i tema de grada i tot això, no sé si és viable. Però, ostres, seria l'hòstia, eh?
5: I tant que sí. Ha costat molt aquesta segona part de temporada, Can Dragó. Dic perquè la gent de vegades no diu, bueno, veiem, no és un camp de futbol, no sé per què tantes queixes. Explica per què ha costat també sortir de casa i jugar a Can Dragó com a local aquesta segona volta.
4: Bueno, sobretot perquè l'afició que tenim és del barri i doncs no és el mateix haver d'agafar el transport i haver d'anar fins allà que sortir caminant, com qui diu, no? I en 5 minuts plantar-te al camp. I també, bueno, no sé si has tingut l'oportunitat, però bueno, suposo que hauràs vist vídeos, l'ambient que es crea i l'atmosfera que es crea els dies de partit, sobretot aquests últims, diria, 2-3 anys, quan juguem a casa, sí, sí. És increïble. Vull dir, és que no pots ni parlar amb els teus companys tot el rato sense a l'afició animar i bah, és tremendo, la veritat. I penso i ja en tinc unes ganes que ni t'ho imagines.
5: A la banqueta hi teniu la Dai Benítez, el coneixem una mica aquí a RAC1, comentarista dels partits del Girona aquí en aquesta casa. Com el definiries si ho haguessis de fer com a entrenador, la Dai?
4: Doncs et diria que tal qual era com a jugador. Vull dir, és una persona que transmet moltíssim, és molt valent i vertical i ens fa, no sé, transmet aquesta energia que jo crec que també es veu després a la que donem nosaltres als jugadors al camp.
5: Amb qui comparteixes l'habitació aquí a Vigo?
4: Amb Àlex Cano.
5: Amb Àlex Cano, home, amb el Capicano.
4: Sí, portem aquí uns anys junts ja i ara ja sempre anem plegats.
5: Habitació de capitans, per tant, avui a Vigo. Vaja, que la gent no es pensi que això de fer nit on jugueu ha estat gaire habitual, no?, aquesta temporada. Quantes nits fora heu fet abans de jugar un partit?
4: No, la veritat és que no ha sigut l'habitual, però bé, bueno, com tothom sabrà, pues, l'Europa és un equip bastant precari a nivell de la categoria perquè hi ha transatlàntics i bé, doncs han hagut de prendre mesures perquè tot vagi bé i tant jugadors com cos tècnic pues, no hi hagin inconvenients que poden haver en altres clubs que després no paguen i coses així. Així que nosaltres, bueno, ens han cuidat en aquest sentit i sí que doncs hem tingut la sort de molts desplaçaments no poder dormir i suposo que

0: el club ha pres aquesta decisió i bé, crec que només havíem anat a dormir a un desplaçament i tots els altres doncs, viatjàvem el mateix dia mitjançant avió, mitjançant bus, depèn de la distància del desplaçament. I res, aquest és el segon. Avui a descansar bé, agafar piles i esperem que demà doncs, vagi tot bé.
1: Veu guanyar el dia que vau dormir fora o no?
0: No, justament vam perdre aquell dia.
1: Bueno, doncs res, no he fet la pregunta, sí. Com si no l'hagués fet, aquesta pregunta. I dorms bé un dia com avui, Arnau?
0: Bueno, sí, al final tenim bona pinya aquí. Els nervis, doncs, els anem portant com podem, però bé, ja et dic, anem fent pinya, anem parlant entre tots i esperem que aquests nervis doncs, es transmetin amb bon futbol demà i en victòria.
1: Tant de bo, que així sigui. Demà ho expliquem a partir d'un quart de cinc a RAC1 el Superesports amb la Clara Rodergas, també amb l'Arnau Vila, el que passi en aquest Celta Fortuna a Europa. Arnau, que hi hagi molta sort. Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
1: L'Arnau Campeny fent voltes per Vigo, prop de Balaïdos, passant les hores prèvies d'aquest partit decisiu per l'Europa, de guanyar per plantar-se a la final, on ja hi tenim el Sabadell, que espera rival. El de l'Europa seria la Ponferradina, en cas de passar demà l'equip de Dai Benítez en aquesta final per pujar cap a segona divisió. Demà no passa el Dani Aguilán, protagonista al pavelló d'esports de Múrcia, on el Barça juga la classificació per les semifinals de la Lliga ACB. Dani.
2: Hamlin Íñigo Zorzano a les portes d'un partit que, en primer lloc, Íñigo, deixa'm preguntar-te, i potser hi ha molta gent que s'ho està preguntant, i potser la pregunta és molt senzilla, però quin Barça veurem avui, Íñigo?
3: Pues espero que el que gane el partido. Es muy sencillo, esperemos que el que gane el partido, el que tenga fluidez ofensiva y el que pueda estar, sobre todo a nivel de balance defensivo, un poquito más claro en las ideas.
2: Ho dic perquè no sé si es fa algun treball en un partit tan important, en un win or go home, per així dir-ho, d'intentar trobar aquells punts, aquelles escletxes, aquells moments que us han fet jugar molt bé, com per exemple aquesta mateixa setmana aquí mateix.
3: Bueno, y también hace dos días jugamos bien, todo el mundo se queja de que no jugamos bien. Jugamos bien, lo que pasa es que atrás no estuvimos nada acertados. Hubo un momento en donde hubo dos jugadores, como nosotros también los tenemos, que se pueden enrachar y tirar de espaldas y meter. Y fue así, no creo que estemos jugando una mala serie. A nivel defensivo el último día sí que podríamos haber hecho alguna cosa más, sobre todo en los últimos seis segundos, pero no lo veo así.
2: ¿Cuándo termina la bajada de Julius?
3: Te lo diré al final del partido. Creo que ellos son un bloque, son una roca. Entonces, porque les falte un trozo de la roca, no, a ellos no les afecta. Creo que si todo el trabajo que ha hecho aquí y que está haciendo es darle esa identidad al equipo, y lo ha conseguido. No creo que les afecte. Es más, creo que les puede reforzar a nivel de ánimo, de estar en casa, de no pasa nada, somos uno más. Bueno, creo que irá en este sentido.
2: Un parell més. S'ha parlat molt també de la defensa zonal, que m'agradaria també que em descrivissis com creus que es va comportar l'equip davant d'aquesta defensa zonal i si és una cosa que heu parlat a les últimes hores.
3: Bueno, lo habíamos hablado, perdona, que me expreso en castellano porque me expreso mejor, ¿eh?
2: No
3: porque no pueda hablar catalán. Perdonarme. Lo habíamos hablado antes del primer partido, antes del segundo. Ya conocemos muy bien a Sito, llevamos muchos años jugando contra él. La famosa serie suya contra Málaga, que la juega contra en zona, o sea, la tenemos para meter 89 puntos contra la zona, no creo que esté un mal porcentaje. O sea, con lo cual, el tema de la zona se ha hablado mucho, pero creo que es especular más que otra cosa.
2: Y una más. ¿Teniu al cap, tu y el Xavi, el fet de que pugui ser el vostre últim partit, o això no ho penseu, Íñigo?
3: No. Ni se nos pasa por la cabeza. Para empezar, porque somos el Barça. Siempre hemos dicho que a las buenas y a las malas el Barça es favorito cada vez que pisa una pista, en las condiciones en las que esté, y nosotros estamos aquí. Pero eso es una tontería. No una tontería de pregunta, pero ya sabéis cuál es nuestra contestación.
2: Gracias, Íñigo.
3: A vosotros.
1: Íñigo Zorzal, al micrófono del Dani Aguilar, el segon entrenador de Xavi Pascual, a la prèvia d'aquest partit decisiu. És guanyar i continuar, perdre i anar-te'n ja de vacances, i com li preguntava el Dani, acabar aquesta segona etapa de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana. Hola, Violeta Martos, bona nit.
4: Bona nit.
1: Fem una actualització. El Superesports, per on la comencem?
4: Doncs pels sindicats d'educació que han decidit no afegir més dies de vaga després del fracàs del preacord amb el govern. USTEC, CGT, CNT, COS i la Intersindical s'han reunit aquesta tarda per esbrinar quins passos calia seguir després de la votació de dijous i finalment aposten per mantenir la convocatòria de vaga dimarts coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, però no afegir-hi més dies. A banda, també proposen una gran manifestació a la ciutat diumenge 14 de juny sota el lema Aturem l'emergència social i educativa, i en aquesta proposta esperen que s'hi afegeixin també entitats de defensa de l'habitatge i la llengua. I a Madrid ja està en marxa l'últim acte d'avui de l'agenda del Papa Lleó 14. Milers de persones s'han reunit al Passeig de la Castellana per veure el pontífex. Anem en directe, enviat especial de RAC1, Arnau Mañé.
5: Sí, banya masses per Lleó 14 al centre de Madrid, just al costat del Santiago Bernabéu. Acaba d'arribar ara amb el Papa Mòbil en aquest últim acte del Papa a Madrid, el primer dia, aquest primer dia de viatge. Segons la delegació del govern espanyol, ho acabem de saber, 500.000 de persones, sobretot joves, reben aquesta hora el Papa aquí en aquest primer acte des que avui al matí ha arribat a la capital espanyola. Fa un parell d'hores aquí que escalfen l'ambient, grups de música, pregàries i amb un cor de desenes de persones en directe. Lleó 14 tindrà una conversa amb alguns d'aquests joves per parlar sobretot d'espiritualitat i per tancar el primer dia de viatge. L'estat demà tindrà una missa multitudinària a la Cibeles, també a Madrid. S'hi espera 1.500.000 de persones.
4: I a aquesta hora els bombers treballen en l'evacuació d'un centenar de passatgers que viatjaven en un AVE que ha quedat aturat. El tren de llarga distància cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i ha quedat aturat per una avaria a la catenària a pocs metres del túnel de la Sagrera. Per tot plegat s'ha tallat la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona. No hi ha circulació alternativa perquè la zona està tallada per treballs. L'avaria afecta altres trens de llarga i mitjana distància que tampoc poden circular. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat i no hi ha previsió de restabliment del servei.
1: Gràcies, Violeta. Fins ara.
4: Fins ara.
1: 13 minuts i les 9. Abans de quedar-nos a Múrcia, la Clara Rodergues ha xerrat una estona amb la capitana del Linyola, Montse Carles, després de la classificació del Linyola per jugar a la final, per pujar a la màxima divisió femenina del futbol sala.
6: Sí, Xavi, estic amb la capitana del Linyola, amb la Montse Carles. Montse, enhorabona.
7: Moltes gràcies.
6: Ara és tot, exacte, tot és una mica boig ara, no sé què et passa pel cap.
7: Buah, que és una locura, estic molt orgullosa del meu equip i del poble. Ha sigut una bogeria, crec que ho has viscut en directe. Benvinguda a Linyola i anem a fer un cop de puny sobre la taula.
6: Clar, què significa per un poble tan petit i tu que més ets d'aquí el que esteu aconseguint?
7: Orgull, orgull màxim, perquè el futbol sala l'estem posant al punt de mira. A nivell de Lleida també som un referent, ens estem convertint en un referent a Catalunya i donem el nom de Linyola per tota Espanya i és un orgull màxim.
6: Clar, el Joan ens ho deia, són 5 anys que fa que hi ha l'equip i l'ascensió ha estat meteòrica.
7: Sí, la veritat és que sí, sempre des de que van començar hi han hagut ascensos consecutius o a base de una o dues temporades a cada categoria i arriba aquí, és el segon any a segona divisió nacional i ens plantem al playoff a primera divisió i passar la primera eliminatòria.
6: Clar, la setmana passada, després del 5-3, què pensàveu dins del vestidor? Com ho veieu, el tema de remuntar?
7: Bé, el marcador és 5-1, era difícil. Al final fem aquest cop de puny una miqueta sobre la taula, que deixem el marcador mig obert i convençudes que aquí a casa ho havien de treure. No ha sigut fàcil, Sant Fernando és un gran equip, però hi hem cregut fins al final.
6: I com ho heu viscut? Perquè, clar, cada cop que marcàveu contestàvem bastant ràpid, no sé si això us frustrava una mica al veure que no hi havia manera de posar aquesta distància i a la segona part sí que ho heu aconseguit aquesta emblanzida final.
7: Sí, sí que és veritat que ens anem adelantant al marcador i ells ens igualen, però el fet tampoc que ells no es posin per davant era com les ganes de seguir creient i de dir, bueno, tornem a estar com un 0-0, podem tornar a fer dos gols i la veritat, la segona part crec que ha estat impecable.
6: I bon gol el teu, també.
7: Sí, la locura, no? És aquests moments que l'has de fer i s'apareix la llum, baixa qui sigui i t'ajuda.
6: Et felicitava molta gent perquè imagino també que coneixes molta gent del poble que et deien.
7: No, res, és que és aquest orgull, no?, que ells també senten com ha respost l'afició i haver-los brindat aquest partit, doncs orgull, orgull de poble, orgull d'equip i de tot, i l'afició igual.
6: Dos partits i està a prop, això, eh?
7: Sí, estem fent història. Anem pas a pas, però hem fet història, acabem de tornar a fer història. Som el primer equip de Lleida que aconsegueix això, que quedi apuntat i somiarem en gran i treballarem per això.
6: Doncs deixo que vagis cap a la piscina, que he vist que s'emportava menjar l'entrenador cap a la piscina. Sí. Merci, ja
7: gràcies, adéu, bona tarda.

0: La capitana del Linyola, Montse Carles, orgullosa de Linyola, de ser de Linyola i d'aquesta classificació per la final. Tenim el Rubí també jugant hores d'ara per intentar pujar també a primera divisió femenina per arribar en aquesta final. De moment empatant a 2 a la pista de l'Almagro, va perdre 1-2 al partit d'anada, per tant encara amb vida. De fet, li acaben d'empatar el partit. Guanyava 1-2 al Rubí, ara 2-2 encara amb 7 minuts per jugar-se de la segona meitat. Ja el sentíem a l'Aguilar, a la zona baixa d'aquest Palau d'Esports de Múrcia, parlant amb l'Íñigo Zorzano, ara ja a la zona de transmissió de RAC1. Dani, bona tarda de nou.
1: Molt bona tarda, Xavi Puig.
0: Això deu ser ple com un ou, no?
1: Comença a omplir-se pràcticament tot el paper venut. Mare meva, Xavier, quin partit ens espera al Palacio de los Deportes de Múrcia. La derrota del Madrid ha corregut com la pólvora en el moment en què s'ha esdevingut i tothom ja no té res més a la boca que és que qui guanyi jugarà a les semifinals contra el Tenerife. Ningú no s'ho esperava, per tant, deixa-m'ho dir, i jo crec que és lògic que ho diguem, el partit que multiplica per 2 el seu valor, 7 minuts perquè arrenqui aquest definitiu partit de quarts de final entre Ucam, Múrcia i Barça.
0: Pel Barça els mateixos dels dos primers partits, Dani?
1: Exactament els mateixos. Miles Norris i Juan Núñez són els jugadors descartats. A l'Ucam Múrcia ha aparegut pràcticament com el fit campeador Puig, David De Julius, al mig del pavelló, ovacionat. A l'home, evidentment, en crosses, recordo, operat del peu dret, la lesió que va patir el Dima al segon partit i que el tindrà...
0: Dijous.
1: Dijous, gràcies, Xavi. I que el tindrà apartat durant 3 mesos de les competicions. Entra en el seu lloc el cubà Howard Sanros, que és una peça, ens ho deien els companys d'aquí, molt i molt i molt important per l'estructura de Situ Alonso, que és el canvi a la convocatòria de l'UCAM.
0: Entenc que és el que ha de dir Íñigo Zorzano, però ens miràvem al Colo quan el sentíem dir allò de... Bueno, no passa, aviam, De Julius ha vingut, tampoc és tan important, és una roca a l'UCAM Múrcia i, per tant, tranquils que tampoc no notaran la seva absència. Home,
1: bé, qualsevol que vegi la primera part, sí. Qualsevol que vegi la primera part de l'altre dia al Palau, jo crec que entén les, si has competit, si has jugat, més si has jugat esport d'elit, que jo no ho he fet, entens les paraules d'Íñigo Zorzano i després també entens el que significa una baixa com De Julius per l'UCAM, tenint en compte el que vam veure sobretot el segon partit.
0: Hola, Jordi Colomé, bona nit.
2: Bona nit.
0: Ara, la notícia ja l'hem tinguda. És a dir, que el Madrid quedi fora de la Lliga als quarts de final i la temporada sigui en blanc, és ara mateix la notícia del dissabte claríssimament en el món del bàsquet.
2: I tant. Si a mi no m'agrada saber utilitzar gaire la paraula fracàs, però és un fracàs, això. Clar, és que és perra contra el vuitè. Allò, el bàsquet sempre són, si vols, a vegades, petits detalls, que per això no m'agrada utilitzar la paraula fracàs, perquè pot ser un tir que entra, que no entra, però és que està jugant contra el vuitè, carregat de baixes, vens d'exhibir-te a Tenerife, ets molt superior en tot, i avui és que des de l'inici s'ha vist que l'equip no estava al nivell, que darrere, sobretot, li faltava moltíssim, i que es podia enganxar els dits, perquè és que si hi ha un equip perillós per fer això és Tenerife, que és un equip que no es posarà nerviós, no? Si no el podràs pressionar al final... Vull dir, el més jove va plorar amb la mort de té, vull dir, saps? Vull dir que... Vull dir que tenen moltíssima experiència.
0: Aquesta me l'apunto, Tot gran dic... fan de té, que soc.
2: Hòstia. Sí.
1: No, però no, aquesta m'ha deixat totalment en fora de joc, no me l'esperia, ara. Primeres de canvi, ja, Colomé. Home, arribes en molt bona forma, perfecte.
2: És que vull dir que estem parlant de l'exhibició, ha estat un senyor de 43 anys i un altre de 37.
3: Va tenir els 29 punts,
2: Sí, sí. I s'ha de dir que... per treure's el barret un any més a Tenerife, els fitxatges que fa entre temporada.
0: Els temporers aquests.
2: Un any es treu Kyle Guy, l'any passat es treu a Morin Moran, aquest any s'ha tret a Mills, i no només a Mills, vull dir, Kevin Yeager també, vull dir, que avui he fet un recital per dins, vull dir, és que ha perdut mitja columna vertebral i li ha fumut a 37 punts avui l'últim quart al Madrid.
0: Estem pendents, evidentment, de quines reaccions hi ha des del bastió del Real Madrid. Haurem d'estar pendents a les properes setmanes. Vaja, però feina ara té Florentino també amb l'equip de futbol i de primer guanyar les eleccions demà.
2: És que pot salvar, Escariolo pot salvar les eleccions que endarrereixi coses. Si no, no sé què hauria passat.
0: No està acostumat el Madrid a perdre i d'aquesta manera menys.
2: I a més, amb l'afegit de fora la Supercopa, que el primer títol de la temporada vinent el Madrid ja no hi podrà competir. Veurem si el Barça aprofita aquesta plaça que queda pendent.
0: Tindria conya que aquesta lliga la guanyés el Barça, Dani?
1: Sí, sí, sí. No, bé, és que, saps què passa? És que estan passant tantes coses tan estranyes, no et diré estranyes, però sí tan exòtiques, que a vegades aquestes són les temporades que d'aquí 20 anys, quan siguem alguns més vells, altres menys, però en tot cas, quan siguem més grans tots, direm, us en recordeu d'aquella temporada que va començar pel Pedregà, però de sobte un gir de guió, per tant... Aquí hi ha una cosa, anant al curtterminisme, Xavi, que és que avui el Barça intenti fer la feina, noi. Que avui, mira, mira, ara comença a despertar el pavelló murcià. Jo sé que l'escenari és complicat, jo sé que l'ambient és hostil, però avui el Barça, avui s'ha de notar que el famós mantra de la mitjana de 35 anys del quintet titular, doncs avui s'ha de notar aquesta experiència, perquè t'han donat una oportunitat d'or de jugar unes semifinals en factor pista a favor. Per tant, no la pots desaprofitar. Avui aquí, en aquest Palacio de los Deportes, es despleguen les bufandes d'un pavelló que és pràcticament ple. Sona l'himne de l'UCAM Múrcia i, com et deia Puig, avui el Barça d'intentar guanyar aquest tercer partit arrenca aquest últim i definitiu partit de quarts d'aquí a 2 minuts i 10 segons.
0: En bàsquet també, recordem que el Corunya és el primer finalista per pujar a la Lliga CB. Demà a 7 de la tarda a Corunya és quan es juga aquesta final i que ara tenim en joc a Molló la segona semifinal entre Estudiantes i Oviedo.
3: A 3 minuts i mig per arribar al descans, Estudiantes 39, Oviedo 33.
0: I ja que som en bàsquet, aquesta matinada passada, els Knicks han tornat a guanyar a la pista dels Spurs amb un final... un pèl surrealista de Wemby, amb una pèrdua de pilota i el tir fallat en l'última acció, més per la pèrdua de pilota que no pel tir. 2-0, compte que els Knicks es poden començar a creure que es trenca la ratxa de més de 50 anys sense anell, Colo?
2: Sí, poques coses més cares ja ara que una entrada pel Madison. Està ja, tenim pels 11.000 de la més barata.
0: 11.000 la més barata?
2: Sí, sí, estem a... butxaques assequibles, però sí, sí, són 13 seguides. Avui, quan semblava que tenien controlat, ha remuntat Sant Antoni, hem tingut aquest final surrealista. Una de les coses que tenien era els pecats de joventut, i avui n'hem vist molts. Tampoc també m'ha faltat una miqueta de pissarra al final, però ho veiem als últims tres tirs, al tram final, una centrada al segon pal d'un triple i dos a mitja distància que falla. I el que diem dels detalls, no? Vull dir, perd la pilota, a més fa falta ràpida, que podria haver defensat i buscar l'opció de pròrroga, i fins i tot acabaven de fer una falta per estar en bonus per si de cas, que si no aquesta falta tampoc hauria passat res. Vull dir que són mil detalls del bàsquet, però a Nova York a tot li surt de cara. Fins i tot avui Branson al final sí que ha fet la important, però avui no ha estat gens fi tampoc, i imparables, vull dir, feinada també de Mike Brown per treure-se el barret.
0: Matinada dilluns a dimarts al tercer a Nova York. David Broch i companyia que van escalfant ja anant cap a Canaletes a punt, encara no, però per celebrar aquest títol dels Knicks, aquest anell que s'apropa cap a Nova York. A les 9, Múrcia-Barça, a les 9 també el Palau Blaugrana, Barça-Movistar-Inter, partit el primer del play-off semifinal de la Lliga Masculina de Futbol Sala. Allà hi tenim l'Albert Ferrano. Albert, bona tarda, bona nit.
4: Bona nit.
0: Bona entrada al Palau, Albert.
4: Bé, continua entrant gent. Jo crec que aproximadament serà entre les 2.000 i les 3.000 persones per veure aquest primer partit de semifinals de la Lliga de Futbol Sala. En joc, evidentment, un bitllet per la final, però segurament el més important, un bitllet per la Champions, perquè ja sabem que els dos finalistes la temporada vinent jugaran la màxima competició europea. Per tant, avui és el primer assalt, eliminatòria al millor de tres partits. Evidentment, cada partit és importantíssim. Per tant, avui el Barça s'ha de fer fort al Palau. Només ha perdut un partit en tota la temporada aquí a casa. Per tant, avui favorit el Barça contra aquest Movistar Inter.
0: Ens acompanya també el treball de l'Escorts Ubai, el Nil Marco. La Nil, bona nit.
5: Bona nit.
0: Ara un playoff curt, el primer, no? Evidentment n'has de guanyar dos, però home, si guanyes el primer la cosa ja fa una mica de baixada.
5: Sí, bueno, al final el que es comenta sempre, no? El factor tenir la pista a favor, el factor camp ajuda molt i aquest primer partit és el que decanta això.
0: A veure què passa, veníem seguint amb l'Albert Ferran i amb el Nil Marco des del Palau, aquest Barça Movistar Inter, tot a punt també a Múrcia. Aquesta afició endolladíssima, aquesta afició molt agressiva també en les primeres files que hem vist en molts partits i que avui me l'imagino encara un grau superior. Aguilar.
1: Sí, pel que pugui passar, expliquem als nostres oients que som literalment entre els aficionats, Xavi. però literalment,
0: no podies haver triat millor lloc, ja sé que no, no l'has triat tu, no?
1: És sensacional, vull dir, tinc
0: tothom,
1: que haver de tenir...
0: No, els tothom, catalans,
1: tots els mitjans, i estem barrejats també els catalans. Tinc haver de tenir una família darrere, espero que aquesta família, doncs, afavoreixi una miqueta... l'amistat, no?, que podem crear avui entre catalans i murcians, però en qualsevol cas ja tenim tothom a lloc. Això és a punt d'arrencar, cara o creu, tot o res per ser a les semifinals. El Barça que surt amb Juan i Marcos, amb Kevin Panther, amb Will Clyburn, amb Toko Shengelia i amb Yusuf Afol a l'Ocamp Múrcia, amb Forres, amb Nakic, amb Kate, amb Radebach i amb Rayeste. Emilio Pérez Pizarro, la pilota al cel del pavelló murcià, arrenca el partit al Superesports de RAC1 i a Múrcia. La primera possessió és per l'Ocamp, per Michael Forrest, votant Forrest amb Toni Nakic, que va fer un gran partit al Palau. Segueix Nakic amb Radebach, Radebach cap a Nakic, Nakic la penetració davant de Juan i Marcos, la primera és d'Emi Kate, el top monumental de Shengelia, el triple plau que vola de Radebach, triple. El primer és de Radebach, el primer és de l'Ocamp Múrcia, 3-0, 30 primers segons. Veurem, de moment, amb defensa individual, Jordi Colomer.
2: Sí, i és un clàssic que Radebach endolli el primer triple, ens ho ha fet anar als tres partits, i, òbviament, com que ha preparat coses al Barça, si tot també juga amb aquesta part psicològica.
1: Shengelia amb Clyburn, Clyburn, la primera d'Anguil, la primera d'assassí silenciosa, nota Clyburn, 3-2 en penetració, trepitjant pintura i anotant. Ataca l'Ocamp, crits de Múrcia, Múrcia, Forrest amb Nakic. Nakic sobrevot una altra vegada amb Michael Forrest, la penetració amb Michael Forrest, no anota, anat pel terra, Yusuf Afol, però el rebot és per al Barça, compte que ve per darrere. Sí, noi, sí, Will, t'han robat la cartera, noi, t'han robat la cartera. Forrest molt més atent, ha robat la pilota, segueix Michael Forrest davant de Afol, el llançament de dos, cistella de Michael Forrest. Ha començat endolladíssim l'Ocamp.
2: Sí, és aquelles coses que sempre diuen que algú m'avisi, però que també has d'estar tu més pendent.
1: Juan i Marcos cap a Yusuf Afol. Ai, ah, em pensava que es plantejava el triple. Dic, t'imagines? Panther amb la pilota, bloquejat per Afol. No té per què, no?
0: El buen vibro al gran,
1: Llença Panther, falla Panther. És tan important per aquest Barça que tinguem la versió endollada, la versió agressiva de Panther. Forres, quin tap de Yusuf Afol! Déu-n'hi-do, el tap de Afol! S'ha posat fins la cuina, s'ha ficat fins la cuina Forrest, ara és fins la cuina, el Toko Shengelia treu la falta, li diuen que és a baix, no, no, li demana al Nakic que sigui a baix, és clarament a dalt, seran dos tirs lliures, els dos primers per al Geòrgia, on anava Forrest, ara Fol sí que ha protegit bé la pintura.
2: Sí, molt bona lectura, perquè ha buscat la cistella passada, que és el recurs quan superes un pivot llarg, i l'ha aguantat perfectament.
0: Poca broma amb Fol, que saber-se important, com s'està sabent en aquesta sèrie, també vulguis que no, el jugador... No, s'atreveix a fer més coses i sap que no qualsevol mínima errada el porta cap a la banqueta.
2: I en aquest cas segurament fins i tot està més concentrat que no pas quan la seva aparició és intermitent.
1: I som a les portes del mercat, que això és un molt bon moment per oferir rendiment.
2: Òbviament tot suma.
1: Sí, sí. El primer de Shengelia cap a dins.
0: Però vaja, Fol sap que... Ara li poden dir que no, i a l'agost
2: sí.
0: No poden tornar a trucar.
2: Quan la René li diuen adéu, dius, sí, d'acord, sí, sí, ja, sí, com cada
0: any. No m'ho crec.
1: 5-4. 5-4?
0: 5-4,
1: sí. Sí, 5-4, sí. Correcte. 5-4, 2 minuts transcorreguts de partit. La té Michael Forrest. Forrest, penetració de Michael Forrest. El defensa Juan i Marcos, un altre nou vingut a la rotació. El triple ara que no hi va, de Toni Nakic. Mira com corre Marcos cap a Shengelia, Shengelia cap a Clyburn. Fantàstic el contraatac del Barça. Anota Clyburn per situar el 5-6. Una altra vegada per davant l'equip blaugrana. 7-37 per al final del primer acte. Toni Nakic amb Michael Forrest. Dorsal 1 avui, evidentment, ha de ser molt important. El jugador que prové de la Lega italiana. Forrest, Forrest, surt al flash. Ui, ho ha fet perfectament Forrest. Cantonada, 3/4. La circulació és boníssima. Rayeste al triple, triple. De Sander Rayeste ha mogut perimetralment la pilota de manera impecable. L'Ocamp Múrcia ha trobat Rayeste sol. 3/4 i ha acabat anotant el triple. 8-6.
2: Aquest cop ha intentat ser agressiu Fol sortint i ha acabat desequilibrant a la resta de la defensa.
1: Però Clyburn està tantíssim, perdona, cistella 8-8.
3: A les 9 ha començat també el partit d'anada de la primera semi d'ascens a primera divisió de futbol. Castelló 0, Almeria 0, 3 de la primera part.
1: A punt de perdre la pilota Radebach. Per cert, que no ho hem dit, el Barça jugant de blaugrana, com a visitant i de blaugrana. Això és perquè Sito ha preferit jugar amb aquest color més clar per una qüestió, no sabem si de superstició, per algun motiu ha jugat avui Sito. Desconec exactament, ho comentàvem amb els companys de Múrcia, quins són els resultats amb aquesta samarreta, però vaja, aquesta és la realitat. Naquet, cistella, carai tu. Trepitjava, si no m'equivoco. És de 2, sí, 10 a 8.
0: Aquest color 6, més clar, 40. Vols dir blanc, no?
1: No, perquè bueno, és crema.
2: Sí, és,
1: ah,
2: sí.
1: Ah,
2: no, és ben bé blanc.
1: Aquí no m'enganxes.
0: Un blanc trencat.
6: Ah, jo el veia sí. Blanc.
1: He fet la feina, Puig. Oh, el cazador cazado, Panther.
2: I evitaré comentaris de Fol demanant l'instant replay un moment.
1: Ui, m'ha recorregut com un gustirrinim per aquí pel cos, meravellós, eh? Per una vegada que sé respondre una cosa bé, tu. Anota el Barça, 10
6: quin color,
1: a 10.
6: Quin color és? Crema.
1: Crema.
6: Crema molt blanca, eh?
2: Crema catalana no és.
1: No. Seria sospitosa.
6: No sé si és el dia, eh, aquesta crema. Sí.
1: 10 a 10. 6-15 per al final del primer quart. Atacarà Ucamp Múrcia, 14 segons de possessió. És un partit per les semifinals de l'ACB. Espera el Tenerife, que ha eliminat el Madrid. Mare meva, que divertit és aquest esport. Michael Forres, aixeca Michael Forres sobre bot. Oh, pensava que entrava. No, el rebot és de Yusuf Afol, el millor rebotejador de l'ACB. Ho diu Jordi Colomé, ho diuen els números. Panther, penetració de Panther. Cistellot de la Pantera. Bé, Kevin, bé. Regirant-se i anotant Panther per tornar a situar per davant el Barça. 10 a 12.
0: Com ha arrencat el partit al Palau, Albert?
4: Doncs és molt animat aquest inici de partit, 3 i mig de la primera, Barça 0, Inter 0, amb dues bones arribades de Pito, però la més clara de l'Inter, un contra un claríssim de Pani davant Didac Plana, i el porter del Barça ha salvat el primer dels madrilenys. Avui Didac Plana és qui comença el partit defensant la porteria blaugrana. De moment és un inici molt elèctric, no, Nil?
3: Sí, al final els dos equips no estan guardant res, que podríem esperar a vegades potser un partit més tancat. No, estan atacant els dos, estan anant a pel partit, bastantes ocasions, i ara Didac que en salva una de nova.
4: Torna a treure el peu dret Didac, canvia la pilota a corna, a més el Palau també molt actiu des de l'inici, amb la penya Dracs, com sempre, liderant l'animació a les graderies. Ho prova l'Inter, és un corna, el xut exterior, directament, mira, pot recuperar Pani, pot tornar-ho a provar a l'Inter per l'esquerra, arribant a la línia de fons, la centrada, xut, directament al lateral de la xarxa, intenta sortir ràpid el Barça, recula l'Inter, arribant al 4 de la primera meitat. Bé, de moment, un inici de semifinals molt atractiu. Barça 0, Inter 0.
0: A Múrcia hem vist un altre clínic de com ha jugat el pal baix de Senghelia en l'últim atac blaugrana.
1: Sí, i ara intentava anotar de rebot ofensiu, toco molt activat, però ells estan molt encertats des del 6-75 una altra vegada. El triple de Radebach, no, ara precipitat el triple de Radebach, encara bo, surt Senghelia sobre bot, pel meu gust estan fent falta. Falta, i és gent, la tercera.
2: Ja hem tingut la defensa zonal de Múrcia, sí, en l'últim atac.
1: Que ha provocat un llançament de Fol. Fol substituït. Entra Jan Vesely, aplaudeix Xavi Pasqual. Esperem que no sigui l'últim partit. I saps què passa? Digue-m'ho tu, Colo. Marxa Fol, entra Vesely, i què passa amb el Múrcia?
2: Que ha canviat pivot, també.
1: Sí, senyor. Entra Keiko, increïble. No està aquí, però ell ho sap, perquè és que en sap tant. Keiko capista. Servirà Will Clyburn.
2: Li va sortir bé en el segon partit i repeteix que Keiko no està al nivell d'altres partits contra el Barça o de la resta de la temporada.
1: També entra Howard Sanros, després d'estar lesionat el primer partit de la sèrie, el segon, ara entra el cubà. Vesely amb Clyburn amb Vesely, el 2 contra 2, a veure què fa Jan Vesely, cap a fora, no s'atreveix amb Keiko, segueix Juan i Marcos d'aquí per allà, step back al triple de Juan i no, el rebot és per l'Ucamp Múrcia, que perd un 13-14, cavalcant Howard Sanros defensat per Clyburn, segueix Sanros amb Keiko, bona mare del Barça, a punt de perdre pilota, sí, li roba la cartera Juan i Marcos, que surt com una bala, ho atura l'argentí perquè la transició defensiva de l'Ucamp ha estat bo, a punt de perdre la pilota, Clyburn al triple, Assassí silenciós, Clyburn! Estàs connectadíssim, Guillem! Estàs connectadíssim, Will! Més 4 per al Barça, 13-17. I a l'altra banda, molt fàcil, Howard Sanros anotant. És molt intel·ligent aquest jugador, Collins. Ho deien els mitjans, els companys d'aquí, que és un jugador que dona molta estabilitat a l'UCAM.
2: Sí. Aquí també s'ha dit que l'atenció defensiva de Clyburn ha estat totalment absent, suposo perquè són jugadors sense amenaça exterior i llavors s'ha de pensar que es podia relaxar una mica més. Però sí, sí, jugador de carrera sòlida, limitacions en atac, però dic que tot ha tastat Eurolliga a l'etapa del Panathinaikos.
1: Ai, Puig, ara quan t'arribi la imatge, Schengel, hi ha una altra per al Clínic, una altra per la Masterclass al pal baix. Anota de banda Folk per situar el 15-19, partit molt seriós de moment del Barça, però l'altra banda anota amb molta facilitat Sanros, que demana la falta, li fa que no mal dit Emilio Pérez Pizarro. Ha irromput amb força el cubà.
2: Sí, es van treure el tercer base, podríem dir Dani García a mitja temporada, i està el cubà avui fent de base i a més amb un protagonisme ofensiu poc habitual.
1: Falta sobre Clyburn. On va Vesely? Què li passa a Vesely? Ah, que s'ha empipat Clyburn i l'està aturant Vesely. Jo no he vist allò que fos una acció molt contundent.
2: No, posa mans Pol, però...
1: Val, és que Vesely ha anat a buscar Clyburn, sí, sí. Com si l'home hagués de perdre els
2: bueno, perquè s'ha aixecat de cop, com
0: sí,
2: si... És,
0: anava a aixecar, no?
2: Com si anés a buscar a Pol.
1: Satoranski a pista, una altra vegada Schengel, ja no l'atura ningú. Ui, ara ha sortit de dins la pilota, quina llàstima. Ataca el Múrcia amb Martin, compta que l'en Martin, que va ser el protagonista de la segona part del partit. Falta de Vesely, que ha atropellat a Keikok. També ha entrat Hens, dorsal 50. 17-19, més 2 per al Barça. T'he de dir, Puig, temperatura impecable per la pràctica del bàsquet.
0: Sí, no fa perfecte. Airet com ahir a Badalona.
1: Res, ni calor al Palau, ni fred a l'Olímpic. És perfecte això avui. És una meravella això. A veure si el Barça guanya. Keikok amb Howard Sanros. Sanros a punt de perdre la pilota. La perd la Múrcia. La pilota serà per al Barça. Creuant pista, Satoranski cap a Clyburn. Clyburn li juga d'esquenes a Hens. Segueix Clyburn. Clyburn ve a l'ajuda perfectament Martin. Molt bona mà de Kellen Martin en l'ajuda, perquè Clyburn ja havia aconseguit la superioritat. Seran 12 segons de possessió per al Barça. Ara mateix amb unitat A, amb equip A. Sí. Aquest que, malauradament, no l'hem pogut veure molt últimament, Colo.
2: No, i l'entrada de pista de Hens, d'aquelles que fa content l'entrenador, eh? Primer sí, per la pilota, després s'ha posat a defensar en zona, fins que els companys li han dit que no, que era individual.
1: Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan, Panther! Triple! De la Pantera per posar la màxima diferència. És un 17-22, 2 minuts per al final del primer quart. Sí que veig en Kevin connectadet i això és molt bona notícia.
2: Bueno, són 7 punts ja.
1: Sí, sí.
2: I nou de Panther, són 16 als 22.
1: Imagina't. Hens, Martin, el triple de Kellen Martin. Surt de dins, encara bo. Oi, però el rebot és per ells. I el control en compte, amb el control del rebot ofensiu. Minut i 37 per al final. La té Howard Sanros. Sanros vota que votaràs. Segueix Sanros. Sanros el deixen llançar. Oh, falla el triple. També encara bo. Falta d'aquí. De Panther, sí. De Panther sobre Folk en la lluita pel rebot. És la tercera del Barça. Encara no havia entrat en bonus. Sí que està en bonus. Lucan Múrcia. Servirà de banda Lucam. Servirà Hens. De moment el Barça manant de 5 en un primer quart seriós, a 1:29 per al final del primer acte. Qui rep és Martin. Kellen Martin sobre bot, a punt de perdre la pilota. Howard Sanros, molt bé Clyburn posant mans. 9 segons de possessió, segueix Sanros, la penetració al top de William Clyburn. Ai, per allà passava un jugador, que en Murcia acaba per terra, el rebot també falla, sí, no estan encertats i això és bona notícia. Minut i 12, la té Panther, que sent l'escalfor, segueix Panther, el bloqueja Toko Shengelia, últim minut d'aquest primer acte. Vesely circulant la pilota al 6-75, la penetració guanya en línia de fons a Satoranski, ha de sortir Satoranski, Shengelia, finta cap aquí, cap allà, penetra Shengelia contra tots i contra tothom, a punt de fer passes Panther, se li acaba la possessió al Barça, 2 segons, 1 segon, capità des de casa seva, triple! Oh, capità! El meu capità! Sobre la pocina de pocina! possessió! Anota Satoranski, em fa l'efecte que era de 3 perquè des d'aquí sí. Ens queda una miqueta lluny. Per tant, el Barça que agafa una mica més de marge encara. 49.9 per al final del primer quart i això ja és un més 8. 4 hores, cito Alonso perquè el Barça mana de 8. 17, tothom Múrcia, Jordi Colomer, 25 Barça.
2: Un triple Guillem Vives, d'aquests que has posat de moda aquest any.
0: El flamenc, no?
2: Sí, sobre un sol peu i molt solit a Barça, vull dir que al nivell, una de les millors defenses de la Lliga, estan 25 punts, sobretot si t'entren ja els complicats. N'ha fallat algun de fàcil i, en canvi, està els complicats, però sí que quedem l'altre dia, no? Les patums que tirin del carro.
0: I tant.
2: I tenim a Clyburn, Panther i una miqueta de Schengelia aquí posant-se l'equip a l'esquena.
0: És 8 pel Barça, encara no hem arribat al final del primer quart, li queden pocs segons en aquest primer quart a Múrcia, perquè que en futbol sala ha quedat eliminat el Rubí, aquest playoff per pujar a la primera divisió femenina, empatat a 2 a la pista de l'Almagro, havia perdut 1-2 al partit d'anada. I al Palau, com tenim el Barça Movistar Inter, Albert?
4: Puja la temperatura, moltes protestes de l'Inter, han començat a ensenyar targetes, jo n'he vist ben bé 3, al porter segur, Xus Herrero, a Raúl Gómez, que és qui més protestava, però, clar, és que l'Inter ha arribat a la quarta falta, encara s'han de jugar 12 minuts de la primera part. Una darrera falta que consideren que no era, que no hi havia contacte, i s'ha generat una sèrie de protestes gairebé a un pam de la cara de l'àrbitre i han hagut d'ensenyar aquestes tres targetes grogues. De moment sense gols, Barça 0, Inter 0. Quina intensitat sobre la pista, Nil.
5: Sí, sí, no, està sent un partit amb un ritme altíssim, estan a haver-hi moltes transicions, no hi ha, no són finalitzacions clares, clares, i donen lloc a la segona opció, i ara, bueno, l'actitud de Raúl Gómez no entes gaire, perquè, o sigui, si treus la vermella, jo crec que no passa res.
4: És que era un pam de la cara de l'àrbitre, vull dir, és que li deu haver tirat l'alè a la cara. Ara ho prova Antonio des de lluny amb la falta, Xus Herrero a corna, 12 minuts encara pel descans, Barça 0, Inter 0.
0: Està calentet el partit al Palau, tot desafiant, sí, sí, sí, amb vosaltres del jugador del Movistar Inter, que se l'ha jugada i una miqueta. Últims segons de primer quart, de moment la cosa pinta bé, guanya de 8 el Barça, Dani.
1: I espera't que pinta millor, perquè ara guanya de 10 després de robar pilota Clyburn i esmaixar el Barça, insisteixo, hiperconnectat. Cito Alonso, molt nerviós, 17 a 27, la té Hens, s'aixeca Hens, falla Hens. Sí, perquè el rebot és per al Barça. I l'última serà per l'equip blaugrana, que està fent un primer quart realment bo. I el Camp Múrcia jo el veig nerviós, sentint la pressió de tornar a jugar a casa a playoff. La té Will Clyburn. Clyburn, que té ganes de jugar-se l'última. 8 segons de possessió. Davant d'ell, Rayeste. 5 segons, 4 segons. Arrenca la moto Clyburn. Cap a Vesely. El llançament de tota la vida, que no anota Vesely. Acaba el primer quart. Palacio de los Deportes de Múrcia, Superesport RAC1. Bones notícies després del primer acte en aquest partit que pot dur el Barça a semifinals. 17 com Múrcia, 27 Futbol Club Barcelona.
0: Amb 11 de Clyburn, 7 de Panther i amb Schengelia, que el tenia per aquí, amb 6 de Schengelia, el Barça que de moment és qui mana i de manera clara en aquest primer quart al Palacio de los Deportes de Múrcia. Es diu això oficialment, Dani? O té
1: Palacio
0: un nom
1: de los Deportes de Múrcia, sí.
0: Sí, no s'ho compliquen, no?
1: No.
0: Per què complicar-te la vida, no?
1: Sí, bé, n'hi ha uns quants, d'aquests.
0: Sí, home, sí, sí, sí.
1: Hi ha el Palacio de los Deportes de la Comunitat de Madrid, crec que el de Granada, no sé si es diu així també. Sí, sí. Ja està bé.
0: S'han de minimitzar riscos. El play-off per pujar, o en aquest cas la Final Four per pujar a la Lliga ACB, tenim el descans. El partit de l'Estudiantes contra l'Oviedo, guanya de 7 Estudiantes, 46 a 39. Anirem a un Coruña Estudiantes. Estudiantes que fa molt, que és l'alè per a primera FEB. Diria que són
1: 4 anys.
0: Sí, 4?
1: Aquest és la cinquena
0: temporada.
1: Aquest
0: és la cinquena temporada, exacte.
1: Sí, no m'equivoco, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I han fet 3 Finals Fours i uns quarts de final.
2: També i, perquè sí, van estar diversos anys que baixaven i després no baixaven per temes administratius.
0: Sí, també. De moment ha pujat Obradoiro, en principi.
2: Sí, l'únic que hi havia dubte serà d'Oviedo, en cas de pujar. De la resta, en principi, haurien de poder.
0: I tant d'on, sí, que pugi Coruña, d'en
2: Charlie,
0: Marco.
2: Tant.
0: D'en Guillem Jou, recordem, que forma part de la plantilla del Coruña aquesta temporada després de deixar Manresa. La final de pàdel, la semifinal de pàdel, més ben dit, Ari Sánchez i Ustero, com la tenim, Molló?
3: Ja pots dir final, perquè és gairebé una final anticipada. Més de 3 hores de partit, som al tercer set. El primer l'han guanyat, l'han perdut les catalanes Sánchez i Ustero, el segon l'han guanyat el tiebreak, i ara 3-2 perden contra González i José María en el tercer i definitiu set, un partit de més de 3 hores que és difícil veure en el circuit de pàdel.
0: Sort que no ve ningú després a jugar a la pista, perquè si no, no haurien pogut acabar el partit.
3: Bé.
0: No, bueno, però clar,
3: sí,
0: no han pagat una hora.
3: En pàdel amateur, vaja, ja sé per on vas. Mira, últimament m'ha passat, crec que 4 partits seguits no els he acabat.
0: No els has acabat?
3: Pues fa ràbia, eh? Allò, mig tercer set, no, és l'hora. Vinga.
0: Oh! Sí que n'hi ha un altre, després, hi ha la segona semifinal masculina.
3: Sí, sí. Avui hi ha la segona semifinal masculina. Tapia Coelho contra Campañolo Momo González.
0: I ningú guanya, Molló?
3: No, clar.
0: El que estava guanyant en aquell moment.
3: No, fas l'últim punt.
0: Allò de fer l'últim punt. I no com tu apuntes, això.
3: No.
0: Les classificacions que feu virtuals.
3: No, hi ha l'aplicació aquesta que compta el teu nivell, depèn dels resultats, i tu poses el resultat però no et compta res. O sigui, és un partit nul, diguéssim.
0: Ja.
3: Encara que vagi 5-1 al tercer set.
0: Però si vas 5-1 al tercer set, te l'has de donar per guanyat.
3: No, perdona, no. Jo no el dono per perdut, eh?
0: Tu perquè ets bona persona, però...
3: Sí, no.
0: Ah, per perdut, dius, d'acord.
3: Aquí no sóc tan bona persona, eh? Per a jugar sempre.
0: Els terç lliures, el Toko Şengeli arrencat al segon quart. Anota el Toko. Coroi, tu, el partidet del Toko. 17-28, eh? Més 11 del Barça. I veig a Lucà amb el que et deia Colo, primer, llevat del moment de Sant Roig, una miqueta falta de lideratge, i segon, amb aquest punt de tensió, que no sé si realment se sent després de tots els partits perduts a casa a play-off.
2: S'ha de notar una mica, però sobretot que, clar, han perdut l'eix, que és el que va mover tot l'equip, i coincideix a més amb un Forrest que no està fent una bona sèrie, i tampoc el substitut d'Ennis està gens bé, és Hens. Vull dir que han de trobar, aviam qui fa el pas endavant, ho intentat una mica Sant Ros, però o troben algú més, o el Barça, òbviament, és molt superior.
0: Doncs de moment qui anota és Keikok, 19-29, en posició interior, la té Darío Brizuela, la Mamba, la bombeta de la Mamba, anota la Mamba, la primera picada del basc, 19-31, més 12 per al Barça. Si s'hi afegeix a la festa Brizuela, el potencial del Barça encara creix exponencialment. Primer minut del segon quart i el Barça ja mana de 12. Michael Forrest amb Keikok una altra vegada. 2-1. 2-1 de Keikok. Ui, espera't, que s'enganxa ara amb Şengelia. Jo crec que això s'ha d'evitar, perquè això és precisament el que volen ells. Anirà a la línia de tir lliure un home que no ha aparegut en pràcticament tot el play-off i que esperem que no ho faci avui, perquè evidentment és un dels pivots que millor ha rendit, de fet, aquesta temporada, a l'ACB.
2: Sí, i ha sonat fins i tot pel Barça. Vull dir que és una de les sensacions de la temporada i un dels motius pels quals aquest Murcia ha acabat segon. El joc de parelles amb De Julius realment era molt complicat d'aturar, perquè és un jugador de percentatges altíssims. En el seu moment va fer rècord de Lliga Universitària perquè va acabar per sobre el 80% en tirs de camp, també perquè gairebé totes eren cap avall. Però aquí ha trobat el seu lloc després d'una etapa marcada per la selecció, sobretot a Bologna, i segurament és fàcil que l'any que ve el vegis en algun equip d'Euroliga.
0: Anota l'addicional Keikok, 22-31, una altra vegada llançant-se el Brizuela, una altra vegada anota Darío, fàcil, 22-33, més 11 per al Barça. Forrest, penetració de Forrest cap a Rayeste, arriba molt bé ràpid Satoranski a la defensa i fa falta, la reconeix el capità del Barça, canvis
2: i el
0: entra
2: Barça,
0: Pili Hernán Gómez
2: cada cop amb el 2x2 buscant que sigui Brizuela qui ataqui Forrest, primer perquè no és un gran defensor i després perquè t'interessa cansar-lo, perquè és l'únic base que hi ha. Intel·ligent Pasqual.
0: Marxa Hens, que com dius, realment...
2: No, el rendiment està sent pobríssim en aquesta sèrie.
0: Sí. Radebach bloquejat per Keikok, és qui rep Keikok una altra vegada, Keikok buscant a Keikok, anota Keikok, carai, tu. Són ja, no sé si 6 punts consecutius o 7 de Keikok.
2: 7, amb el tir lliure.
0: 7, oi?
2: Sí.
0: 24-33, més 9 per el UCAM Múrcia, que ara comença a trobar una miqueta el seu joc, però en defensa no està sabent tancar la sagnia blaugrana. Falta ara sobre Şengeli, ahir és a baix, malgrat que els dos àrbitres ho consideren així. Ell intentava llançar quan ha notat el contacte de Radebach, perquè començava a recular, tenia la superioritat, però la falta ha estat anterior. Crits d'UCAM, UCAM intenta animar també
1: al pavelló el seu equip.
0: Tenia tan clar que li faria la falta que ha provat sort a Schengelia.
1: És Satoranski qui serveix amb Brizuela. Una altra vegada Sato, mana sistema, ve a bloquejar Billy Hernán Gómez amb Radebach. Sato dividint, s'aixeca Sato, no. El rebot però és per Sato mateix, però perd la pilota. Michael Forrest amb Keikok. Perd la pilota Keikok, Kendall Martin en joc dels disbarats. Finalment torna a tenir Keikok la pilota. Michael Forrest engega la moto, Forrest no xula amb falta. Sí, ja està, ha enxulat falta de Brizuela. S'aixeca el públic que comença a despertar perquè es queixa Darío d'aquesta falta. Hi havia molts contactes. Servirà l'Ocamp.
2: Sí. Martín es queixa molt, però ha fet unes 4 o 5 passes. I després, de quan hi ha falta i acció de banda, llavors Múrcia busca la zona.
1: Radebach amb Forrest, la penetració de Forrest, treu la falta de Billy Hernán Gómez. Perdoneu. Però des de fa 2-3 setmanes, amb diferència, el millor pivot del Barça és Youssouf Afol. Però amb molta diferència. I jo crec que no és una bajanada el que estic dient. Perquè Billy ni està ni se l'espera. I Vesely porta un parell de partits que déu-n'hi-do, també. Bueno, i Youssouf està rendint bé.
2: Surt de lesió i li està costant realment agafar el ritme.
0: No, esperem que no, però avui es pot retirar.
1: Correcte, sí senyor. Bé, i hi ha un grapat de jugadors que avui podrien jugar, esperem que no, el seu últim partit amb el Barça. Però sí, t'entenc, Vesely directament deixa de practicar el bàsquet. Falla el segon, Michael Forrest. És un més 8 per al Barça, 25-33, mal menor, 7-26 per al final del segon quart. S'està fent llarg aquest segon acte. Brizuela, el triple de la Mamba! No, quina pedra, no ha tocat ni cèrcol. I a l'altra banda, Michael Forrest engega la moto. Forrest amb Rayeste finta el triple. Michael Forrest cap a Martin a dins amb Keikok. Keikok que li diu que marxin perquè es vol enfrontar 1 contra 1 amb Billy Hernán Gómez. Sap que Billy no és el millor defensor del món. Keikok treu a la cistella, a la falta. Frega el 2-1. Keikok anirà a la línia de tir lliure. Comença Colo a trobar una miqueta al seu joc. L'Ocamp Múrcia sense David de Julius virant la seva manera de competir, però a poc comença a trobar les opcions.
2: Sí, s'ha dit que ara per això, perquè hi ha hagut la pedrada de Brizuela, perquè era un triple alliberat i bo, fins al punt que Sito Alonso s'havia girat d'esquenes cagant-se amb tot, veient que estava tan sol. Però està trobant, sí, en casa Keikok, dèiem, va trobar una manera diferent de jugar, de trobar referents diferents, i l'està trobant amb Keikok, i mira, Billy el que ha durat a pista.
0: Sí, res, dues faltes i cap a casa, cap a la banqueta. S'han calmat els ànims al Palau amb aquest Barça 0, Movistar Inter 0, Albert?
4: Sí, la situació està més controlada pels àrbitres, amb un Barça que li està costant els últims minuts. És cert que ha tingut una canonada a Touré que ha picat el pal, ja havia batut a Xus Herrero, però l'ha refusat amb violència el pal. Però és que estem veient bastant més a Didac Plana, el porter del Barça, que no pas Xus Herrero, el porter de l'Inter. La sensació, Nil, és que l'Inter ara mateix està molt més còmode sobre la pista, a més, fins i tot té més pilota.
7: Sí, s'ha posat en una disposició 4-0 i això li està permetent tenir molt més control de la possessió i al final això també crec que ha calmat el partit, no?
4: Sí, a més, jo crec que hi ha alguns jugadors del Barça que estan una mica lluny del seu millor nivell, que fins i tot l'hem vist aquesta temporada, i que això ho està trobant a faltar a l'equip. Compte que ara són 3 contra 2 de l'Inter. Cecilio la deixa, Didac! Aturadot de Didac. Cecilio deixa a l'esquerra per Raya i davant de Didac surt ràpid el porter del Barça, fa un pas per tancar l'angle i salva Didac Plana, de moment el millor jugador del Barça, el millor jugador del partit. 6 minuts pel descans, de moment sense gols. Barça 0, Inter 0.
0: El Barça de bàsquet guanyant de 5, ha ajustat una mica el marcador Múrcia. Dani.
1: Sí, amb Keikok protagonitzant uns bons minuts intens aquí i allà. 28-33 de la mà del pivot. Està ressuscitant l'Ocamp Múrcia. Jugarà el Barça a través de Thomas Satoranski. Estancat en aquests 33 punts. A dins troba perfectament Joel Parra. Parra recula amb Keikok. 2-1! 2-1! 2-1 d'en Joel! 2-1 de gladiador Parra. Anirà a la línia de tir lliure en Joel. Ho ha fet molt bé per silenciar tot el Palacio.
3: El parcial en aquest quart, 11-8.
2: I 10 punts de Keikok d'aquests 11. important que vagi sumant faltes.
1: 6-12 per al final, sí, però s'estava posant emocionalment el partit, estava entrant en un escenari que al Barça no li convenia, i Parra, aquesta cistella pot fer aturar-ho, i l'adicional la nota molt bé, Joel, per tornar a posar una mica de terra per mig, tornen a ser 8.
2: I torna Panther, que també ho estan demanant, amb els dos triples fallats, completament alliberat de Brizuela.
1: Puja la pilota Michael Forrest, Michael Forrest per Radebach. Radebach amb la pilota, el bloqueig a Kaycock, segueix Radebach, penetració, oi, molt sol, Radebach, ja nota, Jonas Radebach, 30-36. Més 6 per al Barça, menys 6 per Camp Múrcia, l'equip blaugrana tota l'estona per davant, a 5-50 per al descans. Juan i Marcos a pista una altra vegada, Yusuf Afol, mam, Kevin Panther, defensat per Radebach, segueix la Pantera, penetració de Panther, a una mà, no, el rebot per qui és? Per ells, per Kaycock, i aquest per Jonas Radebach. Radebach, mana sistema en Kaycock, el 2 contra 2, Kaycock, oh, l'enfonsa Kaycock, l'esmaixada és monumental, ho atura Xavi Pascual, perquè Kaycock s'acaba de fer, senyores i senyors, amo i senyor del partit, manant a la pintura, configurant el joc del seu equip al seu voltant, orbitant ara mateix tota l'emoció del Palacio de los Deportes de Múrcia al voltant del 0 de l'Ucamp. A 4 se situa l'Ucamp Múrcia, 32 Ucamp, 36 Barça, 5-28 per al descans.
0: No l'havíem vist en tota la sèrie i avui ha aparegut, i de quina manera, 12 punts amb aquesta esmaixada espectacular de Kaycock, per situar aquest més 4 de moment pel Barça, aquest menys 4 pel Múrcia.
2: Fol té coses bones, però ja sabem que la lentitud és el que està explotant, igual com han fet molts equips ara al Múrcia. Dos accions idèntiques, de 2x2 entre Radeva i Kaycock. El primer no ha acabat de sortir a Radeva confiant que algun company ajudaria, no ajudant ningú, que l'hem vist a Fol, que és, ja sabem que és molt expressiu, cagant-se amb tots els companys. I en aquesta segona sí que ha estat agressiu, ha saltat, però tampoc hi ha hagut una rotació ben feta amb algú que tapés l'autopista que ha tingut Keiko, que és un jugador contundent, i que està amb aquest, de moment, 5-5.
0: Sí, sí. Castelló-Almeria, com el tenim en aquesta semifinal per pujar a primera, Molló?
3: Al minut 30 sense gols. Castelló 0, Almeria 0, atacant més el Castelló, buscant portar un avantatge com a local de cara a la tornada.
0: És just que vagi amb empat el partit al Palau, Albert?
8: És just. Jo crec que és cert que els 5 primers minuts hi ha hagut dues clares del Barça, però des de llavors Inter, doncs, ha arribat més a l'àrea rival. Fins i tot diria que si algun dels dos equips mereix guanyar és el conjunt madrileny. Ara ho prova Antoni amb un xut potent de servei de banda, pica la tanca, 4-32, primer partit de semifinals molt i molt obert, i a veure si el Barça aconsegueix reaccionar, perquè els últims 5-7 minuts són clarament de l'Inter.
9: Sí, jo crec que ara entrarà Fitz, a veure si Barça...
8: Compte Antonio, el xut, fregant el pal, una de les especialitats d'Antonio des de fora l'àrea, fregant el pal, pilota per l'Inter.
9: Sí, dèiem que entra Fitz un altre cop, segona rotació, comentàvem que està en un bon moment de forma, a veure si li poden arribar pilotes i condicionar una mica aquest domini d'Inter que està tenint ara.
8: Sí, amb aquest Inter que semblava inici de temporada, que no transmetia bones sensacions, i de moment ja s'ha carregat el Cartagena amb factor pista en contra per la via ràpida, 0-2, i plantant encara en aquest primer partit contra el Barça, 4-22 pel descans, 0-0.
0: 0-0 al Palau, li queda la meitat de quart per arribar al descans del partit a Múrcia, Dani.
1: Ha fallat Kevin Panther i encara bo que ha malbaratat l'atac local Múrcia amb Kellen Martin perdent la pilota en una passada interior que en la qual hi havia moltíssims braços. És un més 4, Panther amb aquest triple prou alliberat, marca de la casa, no ha pogut anotar.
2: Sí, era defensa de zona i han aconseguit un bon tir de Panther, i això es queixa Juan i Marcos. I per què no sentia esportiva això?
0: Això sentia esportiva. Va, però Martin, moment, absolutament, amb l'única intenció
2: ese de... Ese l'abraça.
0: D'anar a abraçar-lo, sí, sí, aplacar-lo.
1: Pérez Pizarro ho està mirant, no sé si per challenge de Pascual.
0: Vaja, jo crec que...
1: Ha anat a parlar amb Cito.
0: Se li ha girat el cap a Martin.
2: Sí, Martin està dient, this is bullshit. Bueno, bullshit és la creuada de cables que acabes de tenir. Vull dir, noi...
1: No és tant com la de Kurux, evidentment.
2: No, home, no, no.
0: No, perquè aquella és violenta, però aquesta...
1: Perquè ens entenguem.
2: Me porto un dia de xarxes socials que he tingut ja Kurux fins cap damunt.
1: Sí, no?
2: Sí, ha animat el dia.
1: Sí, eh? Com t'agrada, també.
2: Sí.
1: Juga una miqueta.
2: Polítics que bloquegen aquestes coses.
1: Polítics?
2: Sí. En Gorka Nord, sí. No li ha agradat, des del Baskonia.
10: Carai, tu, sí. Quin colomer, quin polemista.
2: Deixa'm dir que ara que hi ha instant replay, avui hem vist, Xavi, un instant replay molt ben tirat i que està clau en el partit dels Knicks, perquè l'NBA sí que tu pots demanar revisió, pots trobar que els àrbits diuen, mira, doncs hi havia falta,

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
0: Perquè puc.
3: Ell pot, i tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte.
4: FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: A Clyburn, tal com havia sortit.
6: Tenim a Clyburn, a Vesely, crec que és la Provito.
5: Sí, la Pro, sí.
6: Falta ara. A la línia de tir lliure anirà Panther. Els companys de Múrcia que no entenen aquesta falta de Michael Forrest perquè han forçat uns tirs lliures còmodes per Panther. Sí. Marxa Juani, marxa Cale, marxa Yusuf Afol, entra en Vesely, entra en Clyburn i entra en un inèdit en aquest partit, Nicolas Laprovittola, que està tenint un paper complicat, Lapro, perquè ha tornat de lesió, això va com un tren de mercaderies i costa entrar-hi.
5: I aquestes coses que també em costen a mi d'entendre és que els jugadors que estiguin a pista i no controlin si estaran bonus o no, perquè hem vist ara la reacció de Forrest veient que eren tirs lliures, cagant-se amb tot.
7: A Mursi li ha passat unes quantes vegades, sí, en aquesta sèrie. Radebo, que recordo alguna acció també dels dos primers partits.
6: Sí, sí, sí. Després del tema de l'instant replay, és de les coses que posen més calent, això, Jordi?
5: Bueno, perquè al final és d'estar el partit. I ja. Diem que no és un partit més de fase regular o pretemporada. Vull dir que t'està jugant aquí i anar-te'n a casa. Doncs, noi...
6: Michael Forrest, penetració, circula perfectament Martin, el triple que vola, no, encara bo, i llançava absolutament alliberat, bé, m'agrada aquest escenari de Clan Martin, és igual, no ho diré perquè encara m'ho farem això, però que està amb la confiança de llançar el que va llançar el segon partit i de moment no li estan entrant. Panther a l'altra banda, som-hi, que vint? No, tampoc tu. I el rebot, però, és per Joel Parra, la bona mà de Kellen Martin i la pilota és per Ocamp Múrcia. Carai, tu, bona acció defensiva ara de Martin. 3-20 per al final del segon quart, 34-28. Falta en atac de Michael Forrest. S'ha tret de sobre el defensor. Falta en atac de Forrest, i havia notat el triple, encara bo. Falta en atac del Múrcia, es queixa l'afició murciana.
7: Esteu de sobre Clyburn, sí, amb la mà dreta bastant...
5: Segurament Clyburn hi posa una mica de teatre, però el desplaçament hi és, per tant. I a més és la segona a Forrest, que li pots crear el dubte de si l'aguantes o no. Però sí, l'acció és molt clara.
6: És el que li acaba de dir un ajudant a Situ Alonso, ara mateix, Colo. Mm. Pujant la pilota, Laprovittola, últims 3 minuts i 13 segons del segon quart. RAC1, Superesports des de Múrcia, oferim-vos el tercer partit de quarts de final. Volem explicar que el Barça és a semifinals. El triple de Lapro! Triple! Del Mac de Morón! Es treu el barret tan bon punt entra, treu el conill al Mac del barret per anotar aquest triple i situar el Barça una altra vegada amb una mica de distància. Són ara 7 punts, 34-41, ho atura Situ Alonso. 3-0-2 per al descans.
7: Aquesta maneta sempre la tindrà Colo, Laprovittola.
5: I tant. I ideal perquè estava jugant a quasi zona, però adaptant-se, intentant crear una mica de confusió. Doncs triple llunyà, aprofitant que el defensor passa per darrere. I llesta més d'atacar Forrest per, si es posa agressiu, treure-li la tercera.
7: Al Palau, quan li queda la primera part, Albert?
8: 1 minut i 2 segons. I ja podem dir que el resultat és injust. 2 pals en pocs segons del Movistar Inter i el Barça gairebé traient aigua de la barca, tot i que ara té un corna a favor. Deixa enrere cap a Catela, Catela obre la dreta cap a Pito, té un 1 contra 1, marxa cap a dins, se'n va Pito, li posa la cama a Harrison i envia la pilota de lateral, però és que veig un Barça clarament de més a menys, precipitat, en algunes jugades desordenat. És un Barça fins i tot un punt irreconeixible d'aquesta temporada, Nil.
9: Sí, fins i tot una mica patós, no? Hem vist un parell de caigudes d'aquestes sense gaire sentit, jo crec que estan imprecisos.
8: Compte la ratxa, Herrero roba Luciano Gauna, gol, directe a Dialing, gol. Quina errada de Chus Herrero, que ha regalat la pilota a Luciano Gauna, que s'ha plantat davant del porter de l'Inter. El xut de Gauna era molt centrat i se la menja també Chus Herrero, que acaba d'obsequiar el Barça amb el primer quan pitjor ho estava passant l'equip de Javi Rodríguez. Gràcies, s'ha de ser agraït en els regals. Gràcies, Chus Herrero.

0: Barça 1, Inter 0.
1: Sí, hem invocat una mica de boca xanclisme perquè el Barça pogués treure una mica el cap. Estàvem parlant d'imprecisions, doncs potser la més grullera, la de Jesús Herrero Sacan, que ha significat un 1 contra porter i l'1-0.
2: A veure si el gol, de vegades el gol canvia el partit, canvia també la dinàmica i el joc, a veure si avui és això, a través del gol que el Barça troba major fluïdesa en el partit, especialment a la segona part, perquè ara això ja li queda mig minut, encara no, Albert.
0: Sí, 28 segons. Jo crec que també veig a l'equip està un punt pressionat, o jo el veia com tens perquè s'està jugant la temporada. Clar. No només classificar-se per la final, sinó el que dèiem, classificar-se per la Champions de la temporada vinent. Són dues temporades seguides sense jugar la màxima competició europea i, per tant, en aquesta semifinal hi ha molt en joc i el Barça, sobretot en aquesta primera meitat, no està retrobant sensacions. La millor notícia és el gol, queden 20 segons. Eric, la lluita deixa cap a Pito, teva meva, 18 segons, la pilota que es perd per la línia lateral, continua jugant el Barça. Eric endarreix cap a João Víctor, que vol que passin els segons. És una defensa avançada a camp rival de l'Inter, Luciano Gauna, trepitja, compte que es complica la vida, defensat per Harrison, teva meva amb João Víctor, 5 segons, 4, encara camp propi, s'acabarà aquesta primera meitat, João Víctor amb Pito, sona la botzina, s'acaba la primera part del Palau, el Barça petit, en alguns moments ha tret aigua de la barca, però està guanyant amb el regal de Xus Herrero, amb el gol de l'argentí Luciano Gauna, final dels primers 20 minuts, Barça 1, Movistar Inter 0.
2: I a Múrcia estirat a 9 punts al marcador el Barça, ara Dani.
3: Ara 10 per la cistella de tir lliure anotada per Jan Vesely, que acaba d'anotar una de tota la vida aquesta vegada. Sí, quina reacció, Colo, del Barça quan pitjor estava, també d'errors en el llançament d'Eucamp Múrcia, que van ser clau en el segon partit que sí que van anotar.
4: Sí, dèiem que el Múrcia necessitava avui nou referents, o algú fes un pas endavant, ho va fer Keiko, però la que s'ha assegut Keiko ha intentat agafar el relleu Martin, però la mà està avui amb un 1 de 6 i que duri. I a més precipitat, la falta d'abans, fent falta també ara després de fallar i concedint dos tirs lliures, i el Barça està aprofitant.
3: Kate, falla Kate des de la línia de tir lliure, era una mala selecció, 34-44, el Barça intentant apropar-se de nou a la màxima diferència, Panther, rep, sobrebot, step back, Panther! Quin triplàs de Kevin, l'he començat a cantar abans que entrés perquè la trajectòria era immaculada! Aquest triple no podia sortir de dins, 34-47, són ja 47 punts anotats per part del Barça, a 1-10 per al descans, la té Forrest, penetració de Forrest, fregant el 2-1 davant Jan Vesely, anirà però a la línia de tir lliure Michael Forrest, al Barça però amb el partit controlat.
4: Sí, i també l'efecte a vegades de la Provita, la pot no estar bé, però provoca que Radiba salti per si ha de tirar i li concedeix aquest espai, que ja sabem que necessita poc espai Panther per anotar, però és l'efecte de tenir ara mateix tres jugadors tan perillosos en el tir com la Provitola, Claiborne i Panther, que s'ha de dir que en el segon partit quan els tres van coincidir pista no van ser bons minuts del Barça.
3: A la línia de trillora Michael Forrest, el dorsal 1. Ara què passa? S'ha aturat un moment el partit? Ah, s'estava assecant la pista. L'home de la Moupa ja ha sortit. Bona Moupa! Té com un artilugi que no acabo d'identificar què és. Com enganxat al pal de la Moupa.
2: Al pal?
3: Sí. No sé. El primer la nota Michael Forrest.
4: Jugador amb coco. S'ha tret la carrera d'enginyeria mecànica.
3: Home! No en deu haver gaires d'aquests, eh? Vaja, sí, no ho sé, però...
4: No, jugadors així amb carrera i tot, no n'hi ha molts, molts. N'hi ha.
3: No. Enginyeria mecànica.
4: Sí.
3: N'hi ha en un milió d'anys, tu. Gol. La Provítola. Digues, perdó.
5: Castelló. A la sortida d'un córner, un embolic a l'àrea petita i llega de taló que va marcant el primer del partit. Castelló 1, Almeria 0, 43 de la primera part.
2: Quina ambient a Castàlia, mare meva.
3: Sí, sí. I a Múrcia, Claiborne intenta recórrer línia de fons, es va traient de sobre el seu defensor, ara refús amb el peu esquerre de Kate, com si fos un central de la Romania del 94, amb els pantalons molt amunt.
4: Massa, pots dir.
3: Massa. Quin cul que fa, amb perdó. Increïble.
4: No esperava aquesta continuació, però endavant.
3: Ah, val. Ah, val, parlaves de mi, val. Sí, 2-1 sí. Per al final de la possessió, 2 més 1 d'en Joel. Sí, 2-1 de Parra. Ho ha llegit perfectament el Barça i per concentrat. Més 13 per al Barça i opció ampliar el més 14. Es fa el silenci a Múrcia. Només se sent el so de RAC1 explicant-vos aquesta victòria de 13 punts i tant de bo siguin 14 a 43 segons. Cito està fet un sac de nervis.
4: Nadie, crec ara que hi ha hagut avís de tècnica, Cito.
3: Ah, però una cosa et diré. Informació de servei que t'avança Xavi Puig en exclusiva. El botó de l'americana segueix ben cordat. Home, de bé. Cito Alonso.
2: Bé. S'han de perdre les formes mai.
3: Mai. Important. L'addicional de Parra, la nota Parra, ja són una cinquantena de punts del Barça, que mana de 14.
4: Entre la segona millor defensa de l'ACB, avui el Barça sortint-se.
3: 36 segons per al descans, Radebach amb Michael Forrest, la torna a tenir Jonas Radebach, bloquejant Emi Kate, segueix Kate, cantonada al triple que vola, no, el rebot és per un poderosíssim Yusuf Afol, que dic poderós, és un tità, és ara mateix un tio que està dominant la pintura com ningú. 13 segons per al descans, ai, el Barça que encara podria semblar aquests 14 punts de distància, la té la Provítola, 8 segons, segueix la Provítola, puja Fol a bloquejar, som-hi la, però que s'acaba el temps, 4 segons, 3 segons, la Provítola al triple, no, acaba sortint, però Joel Parra agafa el rebot i anota, que concentrat està Joel, monumental primera part, Joel, i marxa corrent, perquè quan s'està concentrat, perquè quan tens els 5 sentits en una feina, és habitual que ho facis d'allò més bé, i així està operant, així està rendint, així està competint Joel Parra els últims partits, anota de rebot ofensiu, més murri que ningú, el Barça que, senyores, senyors, marxa al descans guanyant de 16. Sí, sí, el suposat infern murcià, el suposat ambient aixordador del Palacio de los Deportes de Múrcia. El Barça ha anotat 52 punts i marxa al descans 16 amunt. Descans Super Esport RAC1 Múrcia, 36 UCAM Múrcia, 52 Barça.
2: Doncs no sé si es pot fer gaire millor del que ho ha fet el Barça en aquesta primera part amb aquest més 16, caminant cap a aquestes semifinals on l'espera el Tenerife, perquè el Tenerife s'ha carregat el Real Madrid aquesta tarda, i el Barça de moment signant una molt bona primera part a territori murcià. Se li dona bé aquesta pista al Barça de Xavi Pasqual.
4: Sí, impecable, vull dir que només has de veure els percentatges, 65% en tirs de dos, era un 50 de triple però ha fallat l'últim, i 9 de 10 tirs lliures, però a més el nivell defensiu també és molt elevat, i ha sabut calmar-se i reaccionar a la que el Murcia s'ha posat a dos, han tornat una mica a les patums, i a més avui estan bé, i amb aquest factor Parra, que sabem que molts cops també és termòmetre, com fa pujar el nivell de l'equip, 8 punts, amb dos jugades de 2+1 i aquest rebot ofensiu, dels que fa mal, perquè també se la mitja Parra encara pitjor i amb pitjors sensacions de les que ja tenia el Múrcia durant molts minuts.
5: I de moment, camí de completar una part del quadre d'aquests play-offs amb 6 victòries visitants en 6 partits. Que no és molt habitual.
2: Sí, sí, bona. No. Aquesta, esperem que demà continuï aquestes victòries visitants al Buesa Arena Vitoria. Ara ho acabem d'analitzar i mirem què passa a la segona meitat, a veure si el Barça és capaç de consolidar aquest avantatge i de plantar-se a les semifinals de l'ACB. Ens actualitzem amb la Violeta Martos. Hola, Violeta, bona nit.
6: Bona nit.
2: Per on vols començar?
6: Doncs pel sindicat majoritari USTEC, que garanteix que les accions per la vaga de dimarts començaran a les 9 del matí per evitar problemes als estudiants que facin les PAU. Tots dos esdeveniments coincidiran també amb la visita del Papa a Barcelona i per això es preveu que la mobilitat sigui molt complicada. Encara que el govern a principis de setmana deia que no calien recomanacions especials, avui Protecció Civil avisa aquells que viuen o treballen a Barcelona i diu que serà millor teletreballar sempre que es pugui. N'ha parlat la sotsinspectora de Protecció Civil, Imma Soler.
7: El dia a dia continuarà i el que tenim que fer nosaltres és veure que les activitats que hi hagin i que el dia a dia i la vida de les persones es pugui combinar bé amb aquesta visita. Jo entenc que tot allò que tingui que passar en el territori o que el dia a dia ho porti, doncs continuarà igualment. Busquem aquelles coses, aquells aspectes que veiem que poden ajudar.
6: on ja estan vivint els embolics de circulació derivats de la visita del Papa és a Madrid. Mig milió de persones s'han concentrat al passeig de la Castellana per veure passar el pontífex a bord del Papa mòbil. A aquesta hora continua una trobada en què diferents joves cristians li estan fent preguntes a Lleó XIV. El Papa els ha demanat que no tinguin por en acceptar la vocació religiosa i que cerquin la veritat.
8: En el silencio comprendemos que las ideologías pasan mientras la verdad permanece. Quisiera subrayar la importancia de buscar la verdad, porque muchas voces, muchas cosas en las redes nos engañan y nos cuentan mentiras. Buscad siempre la verdad.
6: Aquest és l'últim acte d'avui del Papa, que demà rebrà un nou bany de masses amb la Santa Missa a la plaça de la Cibeles. I els treballadors de la planta d'onda de Santa Perpètua de Mogoda, que va cremar ahir, no podran tornar de moment a la feina. L'incendi va calcinar el magatzem d'uns 20.000 metres quadrats on es guardaven motos i recanvis i va provocar una gran columna de fum. El responsable de riscos d'onda ha explicat que tornar a la normalitat dilluns serà impossible en el sector més afectat i que el foc afectarà a la producció de l'empresa i d'altres plantes perquè a Santa Perpètua es portava la logística.
2: Gràcies, Violeta. Fins ara.
6: Fins ara.
2: 8 minuts i les 10. Pausa i tornem. De moment, la cosa pinta bé. El Palau guanya el Barça, 1-0 contra el Movistar Inter, i el Barça de bàsquet guanya de 16. El descans al pavelló del Múrcia, 36-52.
9: Superesports amb Xavi Puig.
10: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
11: Ocasión Plus.
12: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
13: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
14: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
15: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
14: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
15: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
14: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
15: Consulta els models i marques que hi participen.
16: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
17: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
18: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algo junts.
17: Amb gent pionera.
19: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
17: I que vol canviar el món.
20: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
9: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
21: Change the world, or the world will change you.
9: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC1.
22: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
23: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Més de l'acceleració a Mazda Romacuruma. No deixis escapar les promocions especials disponibles aquest mes en tots els nostres vehicles d'estoc. És el moment perfecte per estrenar el teu Mazda aquest estiu amb les millors condicions. Afanya't abans que s'esgotin. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Romacuruma.
0: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
1: Escupi.
0: Avui en fem servir moltes més.
1: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
0: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
3: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
4: Intuïtiva i renovada.
3: Superesports amb Xavi Puig.

0: I les 10 superesports a RAC1 fins a les 11, fins que tanquem el partit del Barça de bàsquet a Múrcia, el partit del Barça de futbol sala Palau contra el Movistar Inter. Demà tenim un gran premi de Mònaco, de Fórmula 1, 3 de la tarda, horari europeu, horari habitual, en aquest gran premi sempre diferent, especial, que es fa allà perquè paguen molts calés, perquè si no, no es faria. Hola, Álvaro Ademà, bona nit.
1: Què tal? Bona nit, com esteu?
0: Per què enganyar-nos, no? Vull dir, és així, paguen i per això es fa a Mònaco i és un fix, aquest no es mourà del calendari, de cap manera.
1: No, és un gran premi amb molta, molta, molta història, amb molta tradició i no és ni molt menys dels que paguen menys. Però sí que és veritat que és una mica la joia de la corona i a la gent se li faria difícil veure un Mundial sense Mònaco, tot i que també és veritat que els avançaments cada vegada són més difícils, cada vegada n'hi ha més i, per tant, és un gran premi que, en certa manera, s'està quedant obsolet, no? Però sí que és veritat que hi ha molt luxe, molts diners, molt glamour i, de moment, doncs, té el seu lloc fix al calendari.
0: Ha fet la pole Kimi Antonelli, però per poquet, no? Li fot la pole Max Verstappen.
1: Sí, per molt poquet. Kimi Antonelli ha aconseguit la seva quarta pole position a la Fórmula 1, la primera als carrers de Mònaco, on a pista, on cometre errors és molt fàcil, i on Antonelli doncs, ha tornat a demostrar que, més enllà de tenir un gran cotxe que el té, està en un gran nivell de forma, ha superat en el seu darrer intent de volta ràpida i per només 43 mil·lèsimes de segon a Max Verstappen, assegurant-se una pole position que sol ser doncs, molt, molt, molt important a Mònaco, on 33 dels 71 grans premis disputats en aquest circuit del Principat se'ls ha acabat emportant el pilot que sortia des de la pole position, més d'un 46%, pràcticament la meitat de les curses disputades a Mònaco. Se les ha emportat el poleman, veurem què passa demà, però Antonelli ho té tot de cara per ampliar el seu avantatge al capdavant del campionat.
0: Si tenim batalla, és entre Antonelli i Verstappen, afegim aquí també els Ferrari de Hamilton i Leclerc, que han acabat tercer i quart, o com ho veus?
1: És difícil que tinguem batalla perquè avançar a Monte Carlo és molt, molt, molt complicat. La sortida serà, sens dubte, molt emocionant, segurament el moment més emocionant de tota la cursa. L'estratègia serà importantíssima. 78 voltes a Mònaco se li poden fer molt llargues a Antonelli, ja que Verstappen és segurament el pitjor rival que pots tenir, i els pilots de Ferrari, tercer i quart, doncs no surten gaire més endarrerits, però vaja, amb els monoplaces actuals passar a Mònaco és pràcticament impossible, així que si Antonelli surt bé, Mercedes li encerta l'estratègia i no se li trenca el cotxe, com li va passar, per exemple, al seu company d'equip, a George Russell, al Canadà, per mi és el gran favorit. Recordem, comparteix la primera fila de l'engranatge de sortida amb tot un killer com és Max Verstappen i per darrere des de la segona surten els dos Ferrari amb Lewis Hamilton tercer, després d'haver-se quedat a 228 mil·lèsimes de la pole position i amb l'heroi local, amb Charles Leclerc quart a 3 dècimes, després de cometre una petita errada en el seu darrer intent de volta ràpida, ha tocat lleugerament el mur i no ha pogut passar finalment d'aquesta quarta posició, decepcionat l'heroi local, que ha aconseguit tres poles a Mònaco, que sap que és guanyar la cursa de casa, ho va fer el 2024, però que en aquesta setmana, on s'ha anunciat la seva renovació en Ferrari, doncs no ha pogut passar, com diem, d'aquesta quarta posició.
0: Gol al Palau, Albert.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol del Barça. Marca Eric Martel. Quina recuperació d'Antonio a camp propi, llançant-se a terra, jugant-se la falta a la groga, però ha tocat pilota, ha iniciat la transició al contraatac, ha jugat molt bé el Barça col·lectivament i ha trobat Eric Martel al segon pal, ha retallat el defensa que passava de llarg i ha superat amb molta qualitat el porter Chus Herrero, fa el segon al Barça. Quin gran inici de segona part, Nil, amb aquest segon gol que dona aire al Barça. Barça 2, Inter 0.
3: Sí, molt bé el Barça, que sembla que ha sortit amb un altre aire. Sembla que el gol al final de la primera li ha donat ales i ara molt bé la transició, el retall de Martel deixant assegut una mica el defensa i acabant el primer pal amb la seva cama hàbil, amb l'esquerra.
2: Doncs el Palau que celebra i puja encara més una intensitat que des del primer segon del partit és protagonista. 2-0, encara queda molt, queden 18 minuts i 35 segons, Barça 2, Inter 0.
0: Per acabar de rematar el que ha passat a la qualificació del Gran Premi de Mònaco, abans l'esmentaves, Russell, que ha tornat a tenir un dia complicat i no sé si se li està escapant una mica fins i tot al Mundial en aquestes últimes setmanes.
1: Sí, dissabte complicat pel pilot britànic. Demà compartirà la tercera fila de l'engranatge de sortida amb Isaac Adjar, que ha estat cinquè, sisena posició per Russell, segurament la sorpresa negativa de la jornada. S'ha quedat a pràcticament quatre dècimes del seu company d'equip, en el circuit més curt de tot el calendari. Sortir sisè en un circuit on avançar és molt difícil, el més probable és que demà doncs, vegi com el seu desavantatge respecte a Kimi Antonelli s'amplia encara més al capdavant del campionat. 43 punts separen en aquest moment el pilot italià del britànic. Demà, si tot va com ha d'anar, doncs segurament siguin més. És cert que encara és d'hora, estem a la sisena cita de la temporada, un total de 22, el Mundial és molt, molt llarg i no acabarà fins al 6 de desembre a Abu Dhabi, però ara se l'hauria de posar-se les piles i evitar que el seu company d'equip doncs, continuï sumant punts i ampliant aquest avantatge perquè segurament aquests punts li facin falta al final de temporada. De tota manera, això és molt llarg, no està decidit i recordem, per exemple, el que va passar l'any passat. Semblava que Piastri ho tenia fet, al final va ser Norris qui es va emportar el campionat, així que Russell ho té difícil, és evident, no ho té fàcil, tampoc és impossible, però no pot perdre més punts i hauria de començar a quedar per davant del seu company, cosa que no està passant en els darrers grans premis.
0: Ah, torna a marcar el Barça, Albert.
2: Golàs de Pito, una altra recuperació, torna a crear una transició amb superioritat, troben a Pito a l'esquerra i davant de la sortida de Chus Herrero, rapidíssim, pica la pilota i suaument supera la línia de gol, fa un golàs Pito. Com és aquest esport? A la primera part el Barça ha patit com mai aquesta temporada a casa i en les dues primeres accions de la segona part fa dos gols i marxa el marcador, obre un forat molt interessant, Barça 3, Inter 0, encara el 2.5 d'aquesta segona part.
0: Quan tens qualitat a la plantilla, Nil, passen coses com les que ha fet Pito ara.
3: No, clar, li tires una nevera, te la baixa i després, bueno, no ha sigut que l'hagin tirat, ha sigut una altra transició, però la picadeta és espectacular.
0: 3-0 guanya el Barça. A Mónaco Sainz sortirà 12, oi Álvaro? I Alonso només ha superat el seu company d'equip avui, Stroll.
1: Sí, sí, sí, Sainz 12, només 28 mil·lèsimes del seu company d'equip, Alex Albon, que ha estat 11. Demà no descarta, rescalco un puntet, el pilot madrileny ha dit que si hi ha un any on poden passar coses a Mònaco, segurament sigui aquest, amb el nou reglament i amb els nous monoplaces. Dissabte per oblidar, en canvi, per Fernando Alonso, penúltim, només per davant del seu company d'equip, de Lance Stroll. Aston Martin ha estat el pitjor cotxe, el pitjor equip a la qualificació d'avui i realment el cap de setmana de Fernando Alonso fins ara és desastrós. 20è ahir, tant el primer com els segons lliures, amb un xoc al matí inclòs. Aquest matí, 21è a la tercera sessió de lliures, 21è de nou a la classificació, la seva pitjor classificació a Mònaco en tota la seva història, pitjor fins i tot que l'any 2001 quan va debutar en Minardi. Així que s'espera cursa molt complicada la de l'Asturià demà, segurament tampoc no arribarà a la 33 demà diumenge.
0: No fa pinta, no. Demà no ho expliquem, demà a les 3 d'aquesta cursa, aquest Gran Premi de Mònaco. Gràcies, Álvaro. Fins demà, bona nit.
1: Que vagi bé. Adéu, bona nit.
0: Arrencat amb triple el Barça al tercer quart. Dani.
4: Màxima diferència, més 19, triple de Claiborne i a l'altra banda, poderós Folk capturant el rebot del triple que havia llançat Múrcia. La gent encara col·locant-se a les localitats i el Barça ja ha notat un triple, màxima diferència amb aquest 36-55.
2: Gol al Palau.
0: Albert.
2: Marca l'Inter, la primera acció ofensiva amb cara i ulls dels madrilenys a la segona part. Cecilio, una bona paret a la frontal i Cecilio ha rebut sol a l'eix de l'atac. Encara en Didac i ha ajustat molt bé la rematada, rematada creuada. Fa el primer l'Inter, encara però guanyant el Barça, Barça 3, Inter 1, 15 minuts 50 segons pel final del partit.
0: El playoff al pujar a primera, continua guanyant el Castelló, Molló.
5: Primer minut de la segona part i continua atacant el Castelló, Castelló 1, Almeria 0.
0: Sabeu aquella pel·lícula del penalti más largo del mundo, alguna cosa semblant, em sembla que es diu, el sí, partit sí. De pàdel aquest sí. No s'acaba mai, Molló, no?
5: No, estem a punt d'arribar a les 4 hores de partit.
0: Deu ser tenen... rècord això, gairebé, no?
5: Des de que juga amb aquest sistema de 3 dius com a molt, que després es fa un punt d'or, sí. I mira, dos pilotes d'Orga desaprofiten d'or, no, de partit de moment de partit que desaprofita la parella catalana Andreu Estero, Ari Sánchez, que guanyen 6 jocs a 5 al tercer set. El partit ha començat a les 6 i 10 minuts de la tarda aproximadament.
0: Bueno, 4 hores de pàdel ja haurien jugat 16 persones
5: sí.
0: en un club normal i aquí 4 hores. No ho proveu que us faran fora.
5: No.
6: Fernando Tejero.
0: Com?
6: Actuava en aquesta pel·lícula.
0: Sí,
6: el penalti más largo del mundo. Sí. Gran actor, bon actor. Anota, Fol! Sí, també dies de futbol. Sí, sí.
5: Tindrien un honorífic, no, els teus premis de cinema?
6: Sí, sí, sí. Sí, sí.
7: No, potser no seria el Palau.
6: Ai.
7: Gol al Palau.
2: Torna a marcar l'Inter, Raúl Gómez, el Barça, que jo crec que amb el 3-0 s'ha vist pràcticament amb la primera victòria al sac, i vaja, és que ha cedit la pilota i en les dues primeres accions ofensives han trobat la superioritat de l'Inter. Primer per l'eix de l'atac, ara per l'esquerra, la rematada justa de Raúl Gómez, i com si els primers 5 minuts de la segona part no haguessin existit. Ha marcat dos gols al Barça, ha marcat dos gols l'Inter, per tant, continua el més 1 pel Barça. Barça 3, Inter 2.
5: Que trau un gol més des d'aquests intensos de sempre, eh? Les celebracions, el d'abans amb la protesta, sí, d'aquests sí. Que es mossega una mica la llengua amb les dents, saps? Aquesta gent que tot ho fa d'aquesta manera.
3: Avui, com es mossegui molt, igual s'enverina ell mateix, perquè abans comentàvem que els àrbitres, si permeten aquestes encarades que hi ha hagut a l'inici, és una mica culpa d'ells, però bé, un jugador intens que a sobre és poderós físicament i ara, doncs, tirant d'orgull Inter i 3-2 i el partit torna a estar completament obert.
2: Mira que semblava que la segona part podia ser relativament plàcida pel Barça, però és que ja hi tornem a ser.
3: Una pròrroga, no? O que hi uns penals,
2: no? Caldria, no caldria, no caldria, no caldria. Avui no cal, avui no cal.
5: No? No tenim pressa, eh?
2: Sí? El Jové tampoc?
5: Jové tampoc. Jové doncs, té tot programat.
2: Si el Barça ha de guanyar, doncs el que faci falta. De moment, però ja ho està fent el temps reglamentari, queden 14 minuts i mig pel final. 1-0, 3-2 amb Sergio González estès al parquet. Crec que ha rebut, no sé si una pilotada, però vaja, han d'aturar el joc als àrbitres perquè s'ha fet mal al jugador català del Barça. 3-2, 14 i mig pel final.
5: Guanya d'un al Barça, ho feia 3-0, fa res, guanya de 16 al Barça Múrcia, 41-57.
6: I treu la falta ara Thomas Sadoransky, el maluc directament ha anat, crec que era Keikok qui ha impactat amb el maluc de Sadoransky, perquè és de ferro colat també Sato, perquè és d'aquestes que et deixen plegada, tu. És d'aquestes accions que et deixen plegat absolutament.
8: I tercera, Keikok.
6: Es preocupa pel seu base Xavi Pascual, serveix amb Will Clyburn, el triple de Clyburn! Aquest tio no s'atura! Aquest tio està olorant sang, i de quina manera! No saben ni d'on els hi cauen aquí a Múrcia! Un altre triple de Will Clyburn per situar el més 19 al Barça. Forrest atacant Múrcia, la resposta. No! El triple que no hi va de Hens. Ui! El rebot de Rayeste i es maixa Rayeste. Intenta animar Sito Alonso. Es posa dempeus tota la banqueta d'Ucamp Múrcia. Més 17 per al Barça, 5-47. Per al final del tercer acte, encara un món per acabar aquest partit de desempat de quarts de final, un lloc a les semifinals en joc. Clyburn a la mitja volta falla, el rebot és per Kaikok, falta ara de Thomas Sadoransky. Pere Yusufa, tranquil, es queixa de manera ostensible, Folk, que pot tenir raó, però ara no és moment de perdre els nervis.
5: És el falta. Primer tir que falla Clyburn en el partit, aquest de l'últim atac. No.
8: Igual que hem felicitat abans la direcció esportiva del Tenerife pels fitxatges a mitja temporada, no podem dir el mateix del Murcia amb Hens,
6: no,
8: amb el relleu de Dylan Ennis.
6: No. Servirà el Barça. Servirà l'Ucamp, perdó. A través de Michael Forrest. Creuant pista. 5-32 per al final del tercer quart. La té Forrest. Forrest, penetració de Michael Forrest. Cistella. A 15 se situa l'Ucamp. 45-60. Pujant pilota, la Provítola fent les funcions de base. Juan i Marcos fa temps que no és a pista. Panther amb Schengelia. Intenta el mà amb mà amb la Provítola. La penetració a Schengelia, anota. No, la treu dins, ha de ser Cistella, i tant. Perquè no és Cistella, si estava... Ara veureu l'acció, al tap. Jo crec que és il·legal, no? Ha escombrat. Vaja, des de la meva perspectiva, que estem a l'altra punta, per mi... Hauria de ser Cistella, ja m'ajudareu vosaltres des de la tele.
5: Sí, hauria d'estar dins del cercle, no, sí, quan escombra. Sí que ho ha semblat, a veure, aquí ho veurem millor. Sí.
6: Que serà Cistella, no?
5: Sí, vaja, jo crec que sí.
6: Doncs ha demanat challenge Sito Alonso.
5: No, vaja.
6: Jo ho he vist molt clar des de la meva posició.
8: Seria una altra repetició.
5: D'acord.
0: Tenim ja final definida per pujar a la CB demà a Coruña. Molló.
5: Sí, Estudiantes 79, Oviedo 71. Per tant, la Coruña Estudiantes final per pujar a la CB.
9: Mira, que faci la Coruña com el Lleida. Ostres. Fa dos anys. Què passa?
0: No, dic això, ara recordava.
9: Ah, val.
0: Aquell Lleida
9: sí, sí.
0: Estudiantes que es va Mare acabar meva. El descans. Vaja, el descans per ser generós.
9: Hi ha molts records en aquell cap de setmana. Molts. Alguns de Cistella, eh? Alguns de Ludico Festius, perquè va coincidir amb el casament dels nostres estimats Gerard Ballera i Laia Coll, i d'allà vam anar aquell play-off, que aquella Final Four, que el Lleida va guanyar a Tizona. Si no m'equivoco, era Tizona de Diego Campo, i a la final es planta contra Estudiantes. I Licarda, una andanada a la primera part, que crec que anava guanyant de 30 com a mitjans del segon quart, i va acabar evidentment pujant de manera folgada el Lleida a la CB en aquell Madrid Arena. Cavalló, vaja, nefast. El triple que falla l'Ucamp Múrcia. La pilota és per al Barça i es queixa ara. De què es queixa l'Apro? Que no li han passat la pilota quan tocava. Pujant la pilota a l'Apro Vítola. 4-46 per al final del tercer quart, més 17 per al Barça. Per la pilota Kevin Panther, Radeva recupera, Keiko, que esmaixada de Keiko. Se situa ara mateix l'Ucamp Múrcia, 15-47-62, encara un bon grapat de punts de distància. Panther que ve de perdre una pilota, segueix la Pantera, el ve a bloquejar ja amb Vesely. Panther amb Vesely, Vesely al llançament, bombat, Cistella. Està jugant Colo de manera intel·ligent al Barça. Però espera't, que Forres arrenca la moto amb Reyeste, el triple de Reyeste, vol el triple, no surt de dins, encara bo. I falta de Keikok sobre Claiborne, i Keikok em portava quarta, Colo 3. No? Sí, per tant és la quarta.
8: Eren 3.
9: Efectivament.
8: Sí, quarta. Veure, aquest és el jugador de la CB que més faltes fa per partit. I
9: Keikok mira la banqueta.
8: Sí, i mira que és totalment innecessària la falta, quan en portes 3 i estàs tenint el rol que tens.
9: La té Nicolás l'Aprovítola, la penetració de l'Apro, fa un passet enrere, la pilota per al Toko Schengeli, a l'Apro el triple del
10: Marc!
9: Ho atura Sito Alonso! Emmudit al Palacio! Un altre triple del Marc traient-se el barret! El conill que apareix per art de màgia i anota un altre triple per donar una màxima diferència. Senyores, senyors, s'hi acaben de connectar amb aquest programa de culte que és el Superesports de RAC1. Els informem que el Barça mana de 20 punts a Múrcia. 3:54 per al final del tercer quart en aquest tercer partit de quarts de final, la semifinal a l'horitzó. 47 Ucamp Múrcia, 67 Barça.
0: Encertadíssim, Colo, des de la línia exterior al Barça, avui a Múrcia.
8: Bueno, està bé, és que és 17 de 27 de 2, 8 de 14 triples. Ara, és pecat mortal, òbviament. Si no pots saltar un 2 contra 1, quan el qui deixa sol és a la Provítola de la línia 3. I a l'argentí no perdona. Són errades de quan veus que no t'estan sortint les coses, que necessites remuntar i forces la màquina, com amb aquest 2 per 1 innecessari. I el Barça que segueix, no sé, si el màxim és que es posi el rival a 15, tota la tranquil·litat del món, a més és un equip veterà que no s'ha de posar nerviós per res, i més veient que l'únic que està tirant del carro i està creant desequilibris és Keiko, i ja està amb 4 faltes a la banqueta.
0: El Palau, com ha encaixat el Barça el cop d'anar 3-0, anar 3-2, Albert?
11: Doncs jo l'he vist un parell de minuts grogui, però s'està refent. És cert que comencen a aflorar els dubtes de la primera part, però jo crec que s'ha refet el Barça després d'això, d'aquest minut i mig en què Movistar Inter ha tingut un parell de no sé si dir oportunitats, sinó jugades a prop de l'àrea en què podria haver donat més d'un ensurt. 3-2, continua guanyant el Barça, queden 10 minuts i mig, queda moltíssim, Nil.
12: Sí. El que veig per això és que el Barça té molta més profunditat de banqueta, que això ja ho sabem, però crec que Inter té baixes importants. Xaguinha avui no està aquí, i un dels màxims golejadors de la Lliga, que és Javi Mínguez, no està jugant, està convocat, sí, però no l'estem veient. Aleshores, a veure si se li fa una mica llarg el partit a Inter. Ojo, ara...
11: Compte, Harrison espanta davant del porter, xuta fora, a un pam a l'esquerra de Didac. Si aquesta pilota va a la zona del pal, no hi arriba Didac. Quina acció de Harrison, l'ex blaugrana, fent un túnel al defensa i plantant-se sol a la frontal de l'àrea. Jo tinc la sensació que amb pilota controlada l'Inter genera més perill i que el Barça és cert que amb transició i amb velocitat doncs potser pot tenir les seves opcions, però el Barça no m'està agradant avui. No estic veient el Barça que potser vam veure a principis del 2026.
0: 3-2. Parla, digues, Nil.
11: No, res, mira, ara... Compte, mira, Pito! Oh, doble oportunitat de Pito. La primera atura a Chus Herrero i la segona envia corna. Un defensa és el que té el Barça, que té tanta qualitat que tot i no està dominant i no tenir aquesta sensació de perill en pilota, en una acció puntual de qualitat, el Barça ha estat a punt de fer el quart, de moment 3-2, deies, Nil.
12: Sí, que dona la sensació que Inter sí que està proposant una mica més de joc col·lectiu, però això és el que comentàvem ara, no? La qualitat individual de Barça, que està potser conduint i aguantant més la pilota per generar situacions d'un contra un, doncs una mica un duel d'estils ara mateix, i de moment li està servint per guanyar.
11: Mira. Això és una pissarra! Això és una pissarra! Pito, Eric, Eric Pito, la centrada al segon pal, que té la sol, gol. Quina acció han fet Pito i Eric per desordenar la defensa, perquè Gatell, hem vist clarament el moviment que anava al segon pal, no hi havia ningú, i a plaer ha fet el gol. Això és una pissarra! Ole al Barça, com ho ha celebrat la banqueta del Barça, Javi Rodríguez. Barça 4, Inter 2.
12: Sí, clarament jugada d'estratègia, no? La repetició amb el secador. Hi havia un tercer jugador pel xut exterior que crec que ha condicionat una mica el defensor d'Inter, que ha deixat sol el segon pal a Catela, que ha marcat a porteria buida.
0: Torna sempre al marcador el Barça, 4-2 amb aquest gol d'estratègia, i el continua eixamplant també el Barça o Múrcia. Encara en sobrarà l'últim quart, Dani.
4: Intercanvi de cops perquè torna a notar un triple Ocamp Múrcia. Jo li calculo 4 o 5 triples consecutius, un per cada equip. És increïble. La Provítola, autor també de 2 triples pràcticament consecutius amb Clyburn. Panther amb la pilota. Panther que es vol unir a la festa. Panther s'aixeca. Panther, cistella. Cistella de Kevin Panther. El Barça està connectat com poques vegades ho ha estat. Tècnica? A Xavi Pasqual, pot ser?
0: No, a veure... Ara ens arribarà.
4: Tècnica no, a Kevin Panther, al dorsal 0.
8: A la protesta, sí.
4: Kevin Panther, sí. Així ho xiula.
8: És Xavi Pasqual perquè ha entrat a la pista, Xavi Pasqual. La protesta també. Ha estat per l'acció en què demanava un 2-1. Ja. Ha obert molt els braços, allò cridant a la cara molt a prop de l'àrbitre.
4: Emilio sí. Pérez Pizarro.
0: I és un més 20.
8: Clar, més 20, doncs...
0: També tot ajuda.
8: Sí. El marcador sí, sí. Ajustat, igual hauria dit no passa res.
0: És aguantat una mica.
8: Sí.
4: És Pérez Pizarro qui tenia la teva edat, Xavi? Era aquest? O recordes que vam parlar d'algú que...
0: Si no, no en recordo sí. Quin. Era... Si era aquest.
4: Hem parlat de, saps? De que cadascú es conserva d'una manera diferent, si més no. Sant Ros, creuant pista, defensat per Clyburn. La penetració del Cubà... fregant el 2-1.
0: Continua jugant Fernando Tejero a Roma, Molló? No s'acaba el partit. Sí.
5: 4 hores i 8 minuts de semifinal, de final, però vaja, per mi és el partit de l'any en el quadre femení, i ara mateix tenen pilota de partit en contra les catalanes, la Rosenca Li Sánchez i la barcelonina Andrea Ostero, que n'han desaprofitat dues, recordo, en el joc anterior. I no l'aprofiten, la salven Ari i Andrea, 6-6 al tie-break del tercer.
0: No sé si deu jugar a pàdel, Fernando Tejero.
4: Li vaig a fer un favor a tota la nostra audiència. Que la gent busqui Fernando Tejero i que després busqui a Baratskelia, el jugador del PSG. O com s'assemblen. Sí. No, però és increïble.
5: Compro bastant, sí.
4: Sí, sí, gràcies. Anota els tirs lliures, 57-75. 58, perdó, a 75. El Barça manant de 17. 1-26 per al final del tercer quart. Jugant amb comoditat, amb eficiència, amb qualitat. Clyburn dividint, a punt de perdre la pilota, l'impacte al peu de la defensa murciana. De fet, l'impacte al peu de Dianyer, que ha entrat a pista. Entra també el gran protagonista del tram final del segon partit, Kellen Martin, que avui les està veient quadrades i que així segueixi. Ha notat, de fet, Kellen Martin? Sí, 2 punts.
8: Sí.
4: Servirà el Barça. Línia de fons, la Provítola, amb Darío Brizuela. Avui el seu equip no el requereix de la manera com el va requerir a la primera part del primer partit. Xenguelia, mare meva, l'Eurostep de Xenguelia. Té tanta qualitat, aquest tio. Anota el toco d'aquí cap allà, d'allà cap aquí, i anota el Georgià per posar una altra vegada el més 19. 58-77, ingressarem a l'últim minut. Dianyer es fa un embolic,
6: Dianyeca, estaborneja Xenghelia, però la pilota és per al Barça, la Provítola espera el seu company que es reincorpori. Xenghelia, que és de ferro, que li hauria de passar un tractor per sobre perquè deixés de jugar a bàsquet. I ara la falta és de Kelan Martin sobre la Provítola, contundent, anirà a la línia de tir lliure, la Pro. Per cert, que em corregeix, em encerta l'Àlex Gargallo, el company de Lleida en joc i del col·laborador d'aquesta casa. El Lleida guanya contra el San Pablo de Burgos, aquelles semifinals, i acaba guanyant la final d'ascens a la CB.
8: És a dir que a Itàlia hi ha hagut sorpresa també, perquè la Virtus no jugarà a la final. L'ha carregat al Venècia.
6: I avui havia... L'he deixat al descans empatat el Dubai Partizan, segon partit de la final de la Lliga.
8: Guanyat Dubai.
6: Val, 2-0 llavors. Joan Peñarroya, que informava, crec que era Sportando, ha ampliat un any més el contracte. Ja tenia un per la temporada que ve i n'ha allargat un any més. La bona feina que està fent en Joan al capdavant del Partizan.
5: S'ha acabat el partit a Roma, el Major d'Itàlia, victòria catalana. Victòria de la Reusenc Ari Sánchez, plorant, un exnúmer 1 del món. Imagineu-vos tot el que ha viscut avui per aquestes llàgrimes, que són d'alegria juntament amb la barcelonina Andreu Ostero i que són de tristesa en el cas de les perdedores. Paula, José María i Bea González, del tiebreak del tercer, finalment en 4 hores i 12 minuts. Es tanca aquesta semifinal.
6: I al Palacio de los Deportes de Múrcia, 25 segons i queden al tercer quart. El Barça mana de 21 i té pilota després de falta d'atac provocada per la Provítola. Abans ho dèiem, que el pobre no està tenint sort, doncs està fent uns minuts espectaculars. La Pro cap a Vesely, a la cantonada està sol Claiborne, talla Xenghelia, ha de llançar Vesely, 4 segons, 3 segons, ara no anota Vesely, el rebot el controla Radebach, 8 segons per al final del tercer quart, creu a la pista el 12 de Ucamp Múrcia, segueix Radebach, step back, triple de Radebach, triple de Jonas Radebach, per tancar amb un pèl de bon gust de Boca Ucamp Múrcia, però el Barça controla amb tranquil·litat el partit. Entrarem a l'últim quart aquí a Múrcia i al Superesports de RAC1. Mana de 18 al Barça, 61 Ucamp, 79 Barça.
8: Sí, que no ha fet tant de mal com el triple des de casa seva de l'altre dia de Radeva. I el Barça, que també segueix amb el partit controladíssim. Va allargant la rotació a Sito Alonso per intentar trobar solucions, però no sembla que les pugui trobar, per molt que Forrest avui sí que està sent el Forrest de la resta de temporada amb 18 punts. Keiko, que ha tingut la seva estoneta, però molt seriós aquest Barça, la veritat.
0: I el Palau, 4-2, guanya el Barça, ho té relativament controlat, Albert?
11: És que si et dic que sí, marcarà Inter, llavors no sé què vols que et digui. Vull dir, clar, és que en un partit de futbol sala, dos gols de diferència, l'escenari pot canviar ràpid. És cert que jo veig, Nil, el Barça com a mínim més tranquil, ara amb una possessió, amb possessions més llargues, fins i tot, ara sí, el veig gaudir una mica més del partit.
12: Sí, és el que dèiem, eh? Jo crec que Inter està jugant ara per allargar les rotacions amb jugadors joves, i en canvi el Barça té els pesos pesants a pista, i jo crec que això també s'està notant. Veiem rotacions de 4 en 4 d'Inter ràpides, el que deies, ara a diferència de 2, si marca el Barça sí que es pot posar ja molt complicat, però si marca Inter torna a posar-se la cosa molt, molt interessant.
11: Sí, la pregunta de sempre, quan Alberto Riquer, l'entrenador d'Inter, aposta pel porter jugador, perquè la sensació és que ara sí que els últims dos minuts des del 4-2 ja està costant generar oportunitats o arribades amb cara i ulls a l'Inter, per tant vés a saber si d'aquí a poquet demana un temps mort i ja intenta jugar amb porter jugador. 6 i mig pel final, de moment amb aquests dos gols de diferència del Barça, Barça 4, Inter 0. Inter 2, perdó. És que hi havia una recuperació i ara ja estava més pendent del joc que no pas del que estava dient. Res, el Barça ha pogut desviar aquesta acció perillosa de l'Inter. 4-2, Barça 4, Inter 2, 6-19 pel final.
0: A punt d'arrencar l'últim quart del partit a Múrcia, 10 minuts per saber, que ara fa pinta que sí, si el Barça jugarà a les semifinals contra el Tenerife d'aquesta Lliga ACB. Dani.
6: Sona One More Time, Molló, aquesta ens agrada, sona. Aquesta és boníssima. Sí. Què és això, Daft Punk?
8: Hosti. Sí.
0: Sí?
8: Jo crec que sí.
0: No, ara m'heu enganxat aquí.
6: Sí, sí.
0: Gol de l'Almeria, això sí que us ho puc assegurar. Embarba, empat al partit a Castalia, 21 de la segona part. Castelló 1, Almeria 1. I també us dic que paro de donar la tabarra amb això, que ha estat el partit més llarg del circuit de Premier Padel, aquest. El més llarg era de 4 hores, i avui 4 hores 12 minuts, aquest que han guanyat l'Ari i l'Andrea.
10: Daft Punk, confirmo.
13: Bé.
10: Ja...
0: A mi em fa molta gràcia.
10: Una hi ha un featuring,
0: gran,
10: o no?
0: Gran actuació, una gran actuació del Got Talent de la Gran Bretanya amb aquesta cançó de One More Time, una actuació còmica d'una persona que es va traient xalecos d'aquests reflectants i sempre em va tenint una sota, igual que aquest. És un tio que té una... Vaja, a mi em fot molta gràcia. Si podeu buscar One More Time, Got Talent, Britain's Got Talent. És una, va guanyar, crec, aquella edició. És una tonteria absoluta, però
9: va guanyar per fer allò.
0: Té una gràcia collonuda fent-ho. I juraria que va guanyar aquella edició del Got Talent.
9: Escolta'm, doncs mira que falta ara en rebot ofensiu de Diagne a la línia de tir lliure.
0: Sí, el 2023, ara estava mirant, és Viggo Venn, noruec. Sí.
9: Doncs mira que jo sóc gran client d'aquests vídeos, eh? A vegades, malauradament, perdo hores de la meva vida, hores tampoc, mirant vídeos d'aquests, allò del típic, no?, del típic home que ho ha passat molt malament a la vida, llavors arriba i és la seva oportunitat i canta òpera, sí, o vés a saber què canta.
0: Sí. Jo sóc molt fan d'aquests vídeos.
9: Sí, sí, estic d'acord. És un registre, és un format que enganxa molt. Però aquest no el tenia controlat, ja el miraré, sí, perquè sí. N'hi ha molts, eh? Està bé. Anota el tir lliure, Diagne. Després està The Voice, que també és un format que no està malament, tampoc es giren i tal. Està bé. El primer, 63-81.
0: No coneixes a Viggo Venn, Albert, del Palau?
11: No, no el conec. No sóc tan fan dels vídeos d'Aguilar, però el buscaré, sí, que l'estàs venent molt bé, Puig.
9: Sí, sí. És més d'eufòria i de crims, l'Albert, saps? Més nostrada, una cosa més nostrada.
11: Més de crims, més que eufòria, més de crims, sí, totalment.
0: Són productes bastant diferents.
11: Sí, bastant diferents.
8: I que esperem que no es barregin mai.
0: Ja pot ser que algú que canti sembli un crim, però home, tampoc no n'hi ha per tant.
9: Em referia que era un producte bastant de casa, perdoneu, sí. 64-81, a veure, 45 segons d'aquest últim quart. Va, que el Barça ho ha de tancar, això.
8: Línies
9: la
8: internes.
9: Passada per Youssoufa, no hi ha falta en atac. Bravo, Youssoufa, ha anat per terra Moussa Diagne. Una altra vegada més 19, ho deies, Colo.
8: No, dic, avui línia interna l'he hagut d'enviar en Dani.
9: Sí.
8: Qui va actuar ahir al camp de la penya? Perquè feia cares estranyes. Però...
9: Jo no el coneixia, no sé si el coneixeu vosaltres.
8: Marcus, ara el Pistacho Festuc. No,
9: bé,
8: totes les
9: no
8: criatures problema. Estan Marcus boges.
9: Sí. Festuc.
8: Sí, posa-t'ho un dia. No crec que sigui el teu estil, però totes les criatures bon boges.
9: Però és com el del... Se sembla una mica el del Rikiti. Saps el del Rikiti?
8: Sí.
9: No sé com es diu.
8: Sembla el Mamaduixa.
9: Sí. Aquest, sí. No? Aniria per aquí el registre.
8: Ja. Una miqueta, però...
9: Mira el registre! Espera't! Festucs, no! Pluja de triples de Nicolás Laprovítola! Una altra de l'Apro! Està aniquilant a l'Ucam Múrcia Laprovítola! Abans l'invocàvem, deien que no havia retornat bé de la lesió, doncs la mare que em va matricular, en direu la carta de llançament d'una Laprovítola que s'enfila fins als 14 punts. Free from desire aquí a Múrcia. El Barça està guanyant de 22. El Barça que posa la directa cap a les semifinals de l'ACB. Això segurament no ens ho esperàvem. 8-29 per al final. Més 22, Barça. Ho torna a aturar Sito Alonso.
0: Bona aparició de Laprovítola avui a Múrcia, a Colo.
8: 14 punts, 4-5 triples. No l'estan castigant físicament. I al revés, que aquell primer que li ha entrat agafa confiança i això ja sabem que podrà perdre moltes coses, però la punteria segur que no la perd l'argentí.
0: Al Palau, quan li queda la segona part, Albert?
11: Menys de 5 minuts, 4:44, i el Barça acaba de fer la cinquena falta. Per tant, ja no en podrà fer més. Si en fa alguna més, el rival tindrà un doble penal i ja a la banqueta, Nil, veiem preparat el porter jugador de l'Inter, queda menys de 5 minuts.
13: Sí, ara jo crec que si no hi hagués hagut aquesta falta ja potser hauria entrat. Ara a veure, és una falta centrada.
11: És just el punt del doble penal, la falta, gairebé. Per tant, es pot xutar directe, es pot provar alguna acció d'estratègia, però és evident que l'anaven a treure i que aquesta falta pot ser que ara canviï una mica els plans, almenys en aquesta acció, perquè és una falta perillosa.
13: Sí, correcte. També fins i tot poden allargar-ho una miqueta més, a veure si busquen alguna clara per Paniagua, potser, per forçar aquesta sisena falta, perquè segurament amb el joc de 5 que et facin una falta a favor és més complicat.
11: És una falta amb dos homes a la tanca i un altre al pal, és a dir, deixes la resta de rivals totalment alliberats. A veure, la falta. Ibarraia, amb cama dreta al xut. Mira, la treu Eric, que estava enganxat al pal. No sé si entrava o no, però ho celebra el 17 blaugrana perquè s'ha col·locat al costat del pal i ha evitat que aquesta pilota busqués porteria. Entra el porter jugador, és Bartolomé, qui vesteix aquesta samarreta diferent a la dels seus companys. 4-30 pel final. De bueno, el Barça guanyant. Barça 4, Inter 2.
0: I el Barça de bàsquet guanyant de 22.
4: I ara sí, cito Alonso per als estreps. Definitivament, perquè no li han xiulat una falta sobre Darío Brizuela, ha provocat, jo crec, directament la tècnica, i li ha costat, eh? Li ha costat a l'àrbitre, Déu i ajuda, perquè l'home li estava bramant a la cara i no hi havia manera que li assenyalés la tècnica, i finalment li ha assenyalat la tècnica i està fregant la segona a la línia de tir lliure Brizuela. Jo, des de la meva perspectiva, l'he pogut veure, aquesta falta. És més, jo crec que Darío l'ha anat a fer, amb totes les de la llei.
0: I no, no el desqualifica perquè no vol Pérez Pizarro.
4: Clar, perquè el Barça està guanyant de 23 i vaja.
0: Sí, sí.
4: Per tot l'escenari, per tot el context. Segueix, eh?
0: Sí,
4: segueix
0: parlant. Ho està buscant.
4: Sí.
0: Ho està buscant. Mira, sí. Ara diu que ha fet el gest de plorar. O m'ha semblat a menys que feia el gest de plorar.
8: Hi ha no falta, calla, eh? També hi ha passes de sortida.
4: Ja. Satoranski.
8: Que pica per darrere.
4: Va. Sí, sí, van calentets. Satoranski.
0: És,
4: amb la Provítola.
8: Jo crec que és el tipus de falta que amb més 23 l'àrbitre diu... No cal.
0: Sí. No, no, va dir, és, espero no menjar-m'ho, és el senyal ja que el Barça està classificat per les semifinals.
4: Sí, sí, estic d'acord. Falta ara de la Provítola. És un més 23, eh? A 7,48 per al final.
0: Tampoc no he assumit molts riscos, però...
4: No, no. No, ui, no, no, però jo estic d'acord amb tu. Coses... hem vist coses estranyes últimament en el món del bàsquet. Per tant, tranquil·lament, anem a assaborir aquests 7 minuts i 43 segons, amb prudència.
0: Dimarts, si és que finalment hi ha partit, a les 8 del vespre...
4: Sí.
0: Ves amb temps, Dani, que dimarts...
4: Sí.
0: Dimarts Barcelona és una gàbia, eh?
4: Ah! Carai, tu! S'ha santedat, no?
0: Bueno, s'ha santedat, sí. Els mestres, i els que no són els mestres, i...
4: Ja, ja, ja. Hosti, ve el papa, és veritat, eh?
0: Potser ve el Palau, eh?
4: A la llotja. Un somni posar-te'l. Puig, ja t'escolta el papa.
11: A més, dimarts també hauria de jugar potser l'equip d'hoquei al cinquè partit. Si demà l'equip d'hoquei perd a Igualada, el cinquè partit s'ha programat per dimarts al vespre.
0: Clar,
11: jo crec que ningú pensava que el Barça tindria factor pista a favor en les semifinals a CB.
4: Sí, sí, sí.
11: Imaginem que mouran l'hoquei.
4: Home, sí, suposo que sí.
11: D'aquí tampoc m'arrisco.
4: Correcte.
0: No gaire, no.
4: Estem prudents tots. Més 25, 64-89, 6-36 per al final. Ara, una cosa et diré. La destrampada murciana és de les que fa època, eh? Vull dir, aquí...
0: Que no han competit, vaja, no han competit. Vull dir, no han pogut competir els dos partits que han jugat com a locals.
4: I segueix aquesta maledicció absoluta amb el play-off a casa, tu. És fascinant, eh? Jo crec que poques vegades ha passat això amb un equip. També és veritat que no trepitgen molt play-off, evidentment. Sí. Però és que si tu saps què passa, Colo? Que la roda de premsa ho va dir una, dues, fins i tot tres vegades. Va haver un moment que diu, no sé qui li haurem de preguntar per saber com es guanya un equip de play-off a casa. Vull dir, jo crec que ho tenia molt al cap. No sé si hi afecta o no, en l'esport professional, això, però jo crec que ho tenia tothom molt al cap.
11: Gol al Palau.
0: Ai, i no és del Barça.
11: Marca l'Inter, quina errada ara Joao Víctor, ha fet un Chus Herrero la primera part, li ha regalat la pilota, és que jo crec que és l'ABC del futbol sala, no pots fer sense mirar una passada des de l'esquerra al mig perquè li ha entregat la pilota a Pirata, que estava al punt de penal, sol, ha estat una rematada fàcil per superar Didac Plana, estava atacant de 5 l'Inter i no estava generant perill el regal de Joao Víctor. 2,5 pel final, s'ajusta el marcador i de quina manera, Barça 4, Inter 3.
0: Ha jugat com de memòria, Nil, ha semblat, Joao Víctor.
10: Sí, aquí. Això anava a comentar això, al final jugar de primeres i jugar de primeres té això, que Si la decisió és correcta, doncs genial, però al final el fet de no controlar fa que aquella decisió que estàs prenent ja no la puguis corregir. Sempre que contraguis la pilota i juguis a més d'un toc, pots. Aleshores, quan jugues de primeres ho has de tenir molt clar. I aquí el company ja no hi era, el que hi era era el d'Inter i no ha perdonat.
14: Dos,

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Estàs pensant en posar-te o canviar d'alarma? Coneixes Protegim, l'alarma catalana?
0: La millor tecnologia, un servei proper amb monitorització constant i atenció i aplicacions en català. La més ben valorada pels consumidors. Oi que sona bé?
1: Entra ara a protegim.cat i demana la teva oferta. Protegim, l'alarma catalana, sona bé i funciona millor. Et protegim?
2: Jugant els 90 minuts i amb Tangana o picabaralla de Rafael Leao, que ha acabat expulsat. És d'aquells jugadors que ni en els amistosos, diguéssim, a vegades és capaç de controlar-se. A vegades allò, els cables fan espurna.
3: Intens mort a Múrcia, partit en marxa al Palau, menys de 2 minuts, guanya 4-3 al Barça, ho ha d'acabar de lligar, Albert.
4: Temps mort ara de, a la pista, crec que de
5: Inter,
4: no? Sí. O sigui, que havia recuperat la pilota.
6: Sí, jo crec que a Barça, o sigui, ara mateix li han entrat els nervis totalment perquè la pilota li està durant res. O sigui, que això està donant ales a Inter que al final, si tu vols defensar el 5, la millor manera de defensar-lo és tenint la pilota al màxim de temps possible, que li resta temps de joc de 5 al rival, però està sent tot el contrari.
4: Sí, ja ha tingut un xut que no veia Didac, tapat, i ha sortit fregant el pal, si va a porteria, és l'empat a 4. 1 minut 41 segons, 4-3. A veure, perquè és cert que en les últimes accions molts nervis i molta intensitat a la banqueta donant instruccions.
3: Caguem al pal, un moment, Albert.
4: Doncs molt bona entrada, jo crec, per ser un dissabte a les 9 del vespre. Són les semifinals de la Lliga, s'ho mereix l'equip. I el Palau, com sempre, ha entregat aquesta temporada. Només ha vist una derrota del seu equip. Va ser contra el Manzanares, un partit que el Barça va crear moltes oportunitats i hauria d'haver guanyat. No va tenir el dia. I avui buscant un altre triomf que l'apropi a la final i també a la Champions de la temporada vinent. Es reprèn el joc. 1 minut i mig. Atacant amb porter, jugador, atac de 5 d'Inter Movistar. Jugant a la dreta, s'anticipa Antoni, a punt de robar i de crear una acció de 3 contra 1 del Barça, però no ha pogut evitar el servei de banda. Seguirà jugant el conjunt madrileny al cercle central. 1 minut 20 segons. El xut, el treu amb les cames Didac, per sort la rematada Cecilio molt centrada. Tira, canvia la pilota fora i demanava el suport del Palau, braços amunt i demanant aquest últim esforç dels aproximadament 3.000 espectadors que hi ha avui al Palau Blaugrana.
6: Sí, Inter que està buscant circular ràpid i buscar córner.
4: Compte la centrada al cor de l'àrea, la pífia en la rematada, el xut fora. La pífia de Bartolomé, de Carlos Bartolomé, que s'ha tornat a trobar un rebot, una pilota morta al punt de penal, ha buscat l'escaire, un pèl desequilibrat, no ha pogut donar la direcció correcta, per sort pel Barça, que recupera la pilota, però, com diu el Nil, no li dura, 56 segons.
6: Sí, no, cada sacada de Dida, que és pràcticament pilota perduda, i això dona opcions a Inter a fer un nou atac de 5, que estem veient que estan buscant circular pilota ràpid i posar-la a línia de fons per jugar de primeres al segon pal o al punt de penal.
4: Paniagua és l'home que tanca l'atac de l'Inter. Retalla cap a dins, trepitja la bola una altra vegada Paniagua. Encara lluny de porteria, 40 segons, el xut, el travesser! La rematada de Pirata, recupera el Barça, xuta! I no, jo ja m'havia semblat que havia sortit per la línia lateral. Havia intentat, jo crec, mira, demanant la revisió, sí, perquè ho ha de fer el Barça. A mi m'havia donat la sensació que havia sortit. Clar, és just davant de la banqueta del Barça, diuen que tota no havia sortit. És una pilota que jo ja donava per banda i hi ha un jugador del Barça que es llença, toca la pilota intentant fer el xut i s'haurà de revisar. És el que ha demanat el Barça, ho pot fer, queden 35 segons, ho ha de fer, jo crec que ho ha de fer. I a més també servirà per agafar aire, perquè l'equip torni a ordenar-se defensivament i mira, exactament el que estan fent, rebent instruccions des de la banqueta.
6: De fet, si hagués estat al revés, que haguessin donat el gol, qui demanaria la revisió seria Inter, no? Sí. Perquè ha sigut tan dubtosa.
3: Sí que ho sembla, que hagi travessat tota la línia. Ho veurem ara.

0: repetició o quan hi hagi més repeticions, però sí que en aquesta primera sembla que el gol no hauria de pujar al marcador. A veure què diuen els àrbitres finalment.
1: Encara no han ni apropat al monitor perquè parlen amb una banqueta, amb l'altra banqueta, per tant, jo crec que aquí ens estarem una estoneta.
0: Jugant amb foc en aquests últims segons, a punt estat d'encaixar l'empat, o ben guanya 4-3, titularia l'1-0 a l'eliminatòria de semifinals. On està resolta la cosa és a Múrcia. Està parant però molt el partit. Veníem d'un temps mort i ara hem anat un altre temps mort, en qüestió de menys d'un minut, Dani.
2: Sí, perquè el Barça acaba de notar una altra vegada, ha perdut la pilota al Múrcia, esmaixat Will Clyburn, guanya de 24 el Barça, suma 92 punts i falten 4 minuts i 15 segons. Ara, però, s'està donant un fet que a mi m'agrada, que és que aquesta gent està de festa. Vull dir, acaben de fer la onada. Bé, ara ja comencen a intentar donar les gràcies a l'equip per la temporada que ha fet. Un equip que no té per què estar entre els grans. Per això també segurament Situ Alonso volia d'una manera tan vehement arribar el més amunt possible a la classificació, amb aquella derrota famosa contra el Madrid que li va robar o li va no permetre ser segon. Però la gent no és que... O sigui, evidentment, o sigui, la gent ja ha passat de la decepció una mica a començar ja a valorar la temporada. Ara ovació per Michael Forrest. També és veritat que això crec que ho ha fet el guió del partit, és a dir, és el que comentàveu abans, és que jo crec que ben entrada el tercer quart ja sabien que això estava perdut.
0: Sí. Si el Barça li ha fet la guitza a partida doble, perdent contra el València l'últim partit de la Lliga i després eliminant-los, evidentment, ara en els quarts de final.
2: Sí.
1: Es reprèn el joc al Palau.
0: Som-hi, Albert.
1: Últims 32 segons, evidentment no han assenyalat gol, no han vist que la pilota havia sortit, ha perdut la pilota el Barça, i Javi Rodríguez, de l'estil Cholo Simeone, demanant un últim esforç al Palau, 25 segons, atacant l'Inter, amb porter jugador, és Paniagua, encara lluny de la porteria, juga cap a la dreta, la cantonada, l'autopassada massa llarga, Bartolomé, que ha vist que Antoni era molt a prop, no ha volgut perdre la pilota, s'ha fet una autopassada, servei de porteria pel Barça, Didac Plana juga amb la mà, busca Pito, llàstima Pito, aquí havia de controlar, posar el cos, perdre uns segons, se li ha escapat, serà banda i dona una darrera oportunitat a Inter. 15.5, últim atac, Pani. El dorsal 11 al xut, per sobre el travesser. Per sobre el travesser, 8 segons, xut de porteria a porteria. Jo no sé si hagués valgut la pena amagar la pilota al córner propi, fins i tot. És que s'estava acabant, queden 5 segons. Compte que és l'última. Servei de porteria, 4-3, hauran de xutar des de mitja pista. El xut, fora. Ho celebra Didac, queden 6 dècimes. El Barça que guanyarà el primer punt de l'eliminatòria. Crec que n'hi arribaràs. Bé, ha de fer el servei perquè si no el rellotge no arriba a zero. S'acaba el primer partit de les semifinals. El Barça ho ha suat, ha patit, però ha guanyat. Ara gairebé el futbol de qualitat que ha demostrat el Barça aquesta temporada passa a un segon pla, és secundari perquè s'han de treure les victòries. S'ha de guanyar perquè l'objectiu és ser a la final i classificar-se per la Champions. El Barça ha guanyat el primer assalt, per tant, a un partit de la final, a un partit de la Champions, Barça 4, Inter 3, el segon partit, dimarts, a Terres Madrilenyes, dimarts a les 9 del vespre.
0: Sabem resistir, Nil, en els moments complicats avui al Barça per acabar sumant aquest primer punt.
3: Sí, al final, quan arriben aquests partits per eliminatòries, el que compta és guanyar i saber patir i saber aprofitar els teus moments, i el Barça ho ha sabut fer. Molt de mèrit aquest Inter, que veiem que venia amb baixes, amb jugadors joves que han tingut minuts i que han competit de tu a tu a una plantilla com la del Barça, així que veurem com va dimarts a Madrid, però eliminatòria xula i que el Barça doncs es posa per davant.
0: Gràcies, Nil, fins la propera.
3: Fins la propera, una abraçada.
0: Albert, fins ara.
1: Fins ara.
0: Celebració dels jugadors del Barça Pinya al cercle central del Palau Blaugrana a Múrcia, cares llargues entre els aficionats murcians. El Barça guanya de 20, el Barça jugarà les semifinals de la Lliga ACB, Dani.
2: Quins ho anava a dir Puig, 3-14 per al final del partit. Satoranski, aquesta temporada no hi ha Déu que l'entengui. Satoranski.
4: Que jugaria a semifinals, ens ho podien dir, que amb factor pista a favor, això
2: clar,
4: ja
2: clar,
4: era més dubtós.
2: No, sí, però guanyant els dos partits a fora, també, Colo.
4: Sí.
2: Bé, que tenint en compte, insisteixo, em faig pesat, però el que és el play-off amb Múrcia, doncs té sentit, perquè l'estadística et diu això. A veure, marxa Folk, realment, llevat d'aquell moment que s'han posat a celebrar una mica. Hem fet l'onada i tot, aquesta gent. No, vull dir, evidentment, l'ambient és de... això, com de decepció, però mastegada durant pràcticament 30 minuts.
0: Veiem, per cert, abans a la banqueta, a la Provítola, que li feien alguna mena de massatge, de tractament, zona de l'espatlla esquerra, no? Sí. Espatlla esquerra, exacte. No semblava cosa molt preocupant, però sí que s'han apropat allà i algun tractament li estaven fent.
2: És per un cop, Puig. És per un cop. Ara recordo la situació. De fet, és per una falta en atac que ha provocat i s'ha endut un cop a l'espatlla, sí. Sí, sí. Ara la recordo. Atacant el Barça. 2:26 per al final. Dos partits més al Palau Blaugrana, com a mínim, tu. Quina alegria. Dimarts i dijous. Qui ens ho anava a dir? Ara... la gent que vingui. Anota, Jan Veselý. A les 8 tots dos, em faig pesat. No amb això, sí. Va, perdó.
0: El Papa, si vol, també està convidat, eh?
2: És veritat.
3: Hi haurà marxant, no, dijous?
0: No, dimarts.
3: Ah, clar, dimarts, sí. Sí.
0: Clar.
4: Però és veritat que va haver-hi poca gent en el partit contra el Múrcia per ser partit de play-off.
0: Crec que té acte a l'Estadi Olímpic dimarts, el Papa, crec.
2: A quina hora?
0: A la tarda.
2: A la tarda, pot venir. Estàs convidat. Vaja, està convidat, perdó, no tutejaré el Papa. 75-95. Sí, sí. Bon jardí. 1:49 per al final. Bon. El triple de Forrest no hi va, digues.
0: Bon regal que li ha fet avui, eh? Arnau Mañé,
2: sí,
0: al Papa.
2: Sí, sí, home. Increïble. Bon speech de Mañé, eh?
0: Sí. Parlat bastant més ell que el Papa en aquella conversa a l'avió.
2: Tio, increïble. I el Papa escoltant atentament, eh?
0: Sí, home.
2: El triple de Cale, triple! De Miles Cale, el Barça que fregarà els 100 punts si és que no hi arriba, perquè encara falta 1:20, la gent comença a desfilar aquí a Múrcia, poc ens ho esperàvem, que us explicaríem aquest resultat, 75-98, quin regal de postemporada ens està fent el Barça, Kate, el llançament de Kate, no anota, l'han deixat llançar, i això ja és l'últim minut d'aquests quarts de final, l'últim minut abans no puguem dir que el Barça és semifinalista, claudica ja el camp Múrcia, la gent que ara mira quin detall, es posen en peus a l'uníson tot el pavelló i aplaudeix l'equip. Això és d'afició, d'estar al costat de l'equip i de reconèixer quina és la posició també del seu equip. A mi això em sembla meravellós, tu.
4: Sí, temporada anterior sense play-off, aquesta han estat lluitant pel segon lloc tota la fase regular, i que no deixa de ser reconeixement a l'equip i el comiat d'alguns jugadors que marxaran aquest estiu amb ofertes millors perquè s'han revalorat amb el seu pas per Múrcia.
2: Sí, sí. Escolteu. Sí, sí, la gent ovacionant el seu equip. A tot això, Veselý anota el tir lliure i si anota el següent, el Barça arribarà als 100 punts. I li tocarà pagar berenar.
0: Demanava ovació per Radebo, que cito Alonso quan l'ha canviat.
2: Els anota ja en Veselý. Riu i es toca el pit com dient, sí, sí, jo pago. 45 segons per al final, arribem al centenar de punts, 75-100, més 25 per al Barça, la gent segueix aplaudint el seu equip en un gest bonic, us ho estem explicant amb el micròfon de RAC1 des del lloc dels fets, des de Múrcia, des del Palacio de los Deportes, en què el Barça es classificarà per les semifinals, el rebot és per Joel Parra, la pilota serà per al Barça, aquesta gent estan eliminats, però aquesta gent estan fent d'aquesta eliminació una petita festa, tenint en compte la temporada que han fet, semifinalistes també de competició europea, finalment quart finalistes de la Lliga CB, però ara mateix el que ens incumbeix és que d'aquí 13 segons podrem dir que el Barça jugarà les semifinals contra el Tenerife i ho farà a més en dos partits començant a casa. Falta de Darío Brizuela sobre Michael Forrest. Per tant, l'última acció d'aquest partit seran dos tirs lliures de Michael Forrest i encara haurem anat prou ràpid, Puig, perquè no arribarem a les dues hores de partit.
0: Sí, sí. El partit, la diferència ens ha ajudat. Ara riu, somriure irònic de Cito Alonso, jo crec, veient aquesta falta que li acaben de xiular a favor al seu equip a 5 segons pel final.
2: El primer de Michael Forrest al falla. Què canta la gent? No ho identifico. El segon.
0: L'última Michael... paraula jo crec que és Murcia.
2: Sí. Ja, però no. Ja, ja. Bé, bé. El
5: no,
2: segon...
5: és que hermosa eres, perquè clar, és l'última.
2: Suposo que no.
4: Potser te quiero, Murcia.
2: Pot ser. 4 segons, 3 segons, 2 segons, 1 segon, final! Acaba el partit, el Superesports de Recull a Múrcia, el Barça es classifica per semifinals. Les històries realment, nois, no s'acaben fins que s'escriu un últim capítol. I en aquesta història anomenada Barça de bàsquet, en aquesta història en què hi ha un protagonista, en aquest llibre, que el protagonista s'anomena Xavi Pascual, resulta que encara ens quedava un darrer episodi, i vés a saber si no serà el darrer en un Barça que semblava desnortat, que semblava enterrat, doncs jugarà, atenció, a les semifinals amb el factor pista a favor i contra el Tenerife. Perdona'm, Jordi Colomer, que ens vas avisar el dia del València, ens vas dir si segurament s'hi posaran en temps de play-off. Doncs a fe de Déu que s'hi han posat en aquesta temporada, que us ho dèiem abans, és inexplicable, en aquesta història en què algú molt savi un dia va dir, digue-m'ho tu, Puig, digue-m'ho tu, que és el lema del Super Esports de RAC1, Puig, que el millor de tot, Puig, què és el millor de tot?
0: Ja no sabem què passarà.
2: I el que no sabem que passaria és que el Barça ha guanyat a Múrcia, que el Madrid ha perdut a Madrid i que tindrem unes semifinals entre Barça i Tenerife. El Barça guanya a Múrcia, 76 Ocamp, 100 Barça, el Barça classificat per les semifinals de l'ACB.
0: Amb dos pallissots a Múrcia del Barça, una derrota del Palau amb aquest 2-1 cap a semis, que falta gent. Dimarts, dijous al Palau, dissabte a la Laguna, que ets segur que es juguen, i en principi, si no hi ha canvis, que sempre hi ha un asterisc en això dels horaris de l'ACB, si no hi ha canvis, són tots a les 8 del vespre, els tres partits, tant els dos del Palau com també el de Tenerife, horari peninsular també el de Tenerife, 8 del vespre.
2: Uf, ja comencem amb
0: si
2: això.
0: Si demà la penya guanya Vitòria, ens arregla la setmana i de quina manera, tindríem bàsquet de dimarts a diumenge, sí. Sense parar, sense parar.
2: Igual. Una salutació a casa Colomer, sí, de part de tots.
4: Ens arregla la setmana, però igual la família...
0: Sí, sí. Demà a les 7, recordem, aquest Joventut Baskonia, Baskonia Joventut, més ben dit, el Buesa Arena, allà hi serà el Dani Aguilar per explicar-nos-ho, i evidentment el Super i el Superesports. Satisfacció del Barça, anem a veure si sentim Xavi Pascual a la tele, en calent, després ja amb més calma, en horari de tu diràs, sentirem més protagonistes del Barça amb aquesta classificació, amb aquestes cares d'alegria. Primer parla Sito Alonso, Esport 3, a veure quin to té avui l'entrenador del Camp Múrcia.
6: No, la serie impresionante, pero del partido de hoy hemos intentado hacer todo lo posible, pero han jugado muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Cuando un equipo es mejor que tú, no hay que excusarse, no hay que buscar ni los árbitros, ni el acierto. Han jugado mejor que nosotros, hemos luchado mucho, nos hubiera gustado llegar mejor a esta fase. Volveremos.
7: Parlabas de ansiedad al comenzamiento del partido, no sé si le he podido acusar.
6: No, yo creo que no, yo creo que hemos empezado bien. Ellos han tenido dos minutos muy buenos donde se han ido a 10, 12 puntos. Y cuando hemos vuelto con un 32-36, ha habido una acción muy importante que hemos perdido porque hemos hecho falta en ataque y nos han metido un triple. Y ahí nos ha costado mucho volver a recuperar, ¿no? Pero tú fíjate, esto somos UCA, Murcia, quien quiera algo que lo encuentre. Pero aquí es difícil igualar esto, esto es una pasada.
7: Deies l'altre dia que era la teva millor temporada com a entrenador. No ho canvia, això.
6: Bueno, 25-9... Ya te dije el otro día que solo hay 8 equipos en la historia de la ACB que han hecho 25-9 en la liga regular. Uno es el UCAM Murcia y otro también Tenerife, que aprovecho para felicitarles desde aquí por haber eliminado al Madrid. Me parece una gesta increíble también.
7: Gracias, Cito.
6: Venga, hasta
0: luego. S'ha colat aquí un Jai Som, però no sé, entenc que és del narrador, però no li he identificat la veu d'Esport 3 del partit.
2: Ah, vale, pensava que éreu vosaltres.
0: No.
2: Per això està bé clarificar-ho, perquè aquesta vegada, sense que serveixi de precedent, no hem estat nosaltres.
0: Però no l'he sabut identificar com a Víctor Labanyini, jo, la veu aquesta del Jai Som.
2: Potser ser el company del Llobet, de l'altre company narrador.
0: Mira, parla Xavi Pascual, a veure si amb aquests apunts també a peu de pàgina.
8: Ells van jugar impressionant, fent tirs un Barça en balanç fins a finals de possessió. Ens van fer 16 triples i nosaltres no vam jugar malament, però ens va faltar una miqueta. Avui hem tornat a jugar bé, amb les idees molt clares del que volíem, i ens emportem aquesta important victòria.
7: El Algun però li poses avui al Barça?
8: Jo crec que no, crec que hem estat molt bé amb totes les facetes del joc. Hem entès cada vegada el que el rival ens proposava, ells són molt bon equip, que fan moltes coses diferents i hem sigut capaços de contrarrestar-ho tot.
7: En quin moment has pensat, això ja ho tenim?
8: Bueno, estàs concentrat, veus que entres a l'últim quart amb 20 punts, però s'ha de seguir, hem estat fins als últims 4 minuts encara amb el partit semi-obert, però després ja l'hem tancat.
7: Avui no havia de ser el teu últim partit, eh?
8: No pas, seguirem.
7: Tenerife.
8: Sí, Tenerife, començarem l'eliminatòria en casa, ara ens hem de recuperar i estar preparats per aquest partit.
7: Gràcies.
0: Paraules de Xavi Pasqual, també fent aquesta última valoració de tenir Tenerife com a rival i no el Real Madrid, que era el que segurament la majoria, un tant per ser molt elevat de la població, pensava que seria el rival de qui passés aquesta eliminatòria entre l'UCAM i el Barça. Demà li dones opcions, moltes o poques, a la penya de esgarrar-te del tot la setmana, Colo, i de plantar-se a les semifinals.
4: N'hi dono. Òbviament, el rol de favorit és Baskonia, que a casa més ha estat molt fort i té condicions per fer molt de mal a la penya. Però fins ara els guions de partit de la penya els ha plantejat molt bé i veurem. Espero que sigui un partit obert. Òbviament, si fos un partit com el d'avui també no em queixaria pas, però no ho espero. No ho espero, però sí, seria molt, molt bonic tenir dos equips catalans a semifinals i tornar a tenir una setmana aquestes de bogeria.
0: I tant que sí. Demà ho expliquem, Colo. Fins demà. Bona nit.
4: Vinga, fins demà.
0: Dani, alguna cosa més abans de tancar i donar pas al Tu diràs?
2: Doncs ara baixarem a veure quines són les reflexions. Crec que Toko Shengelia, en alguna declaració, acaba de dir Xavi és un geni, teníem el pla o alguna cosa així, doncs mira. Lluances al tècnic blaugrana, que semblava que havia de ser el seu últim partit, no ho serà, i a veure quants més en falten, perquè ara l'escenari es posa realment, com a mínim, optimista per al Barça.
0: Gràcies, Dani. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Un minut i les 11. Ens queden 4 anuncis. Hola, Oriol Jové, bona nit.
9: Hola, bona nit.
0: Bona nit. Bona... Una tarda bonica,
9: eh? Déu-n'hi-do el dissabte. Déu-n'hi-do el dissabte entre el bàsquet, el futbol sala, l'handbol, Marcel Granollers, Marc Márquez. Comences a repassar. I Déu-n'hi-do el dissabte pel que fa a l'esport català, eh?
0: Sí, s'han esgarrat poques coses avui, eh? Sí,
10: l'Ari i l'Andrea, també.
9: Ja. Sí, l'Iñola, vull dir, Déu-n'hi-do.
0: L'Iñola, exacte, sí. No,
9: comences a repassar i...
0: La tarda...
9: Dóna bo.
0: No sé si la de demà serà igual, tant de bo. Tant de bo que sí. 4 anuncis i el Tu diràs, amb l'Oriol Jové, fins a la 1 de la matinada. Demà hi tornem a partir de les 4, al Superesports. Gràcies per ser-hi un dia més, adéu-siau.
11: CaixaBank us ha ofert Superesports, amb Xavi Puig.
12: Ocasión Plus.
13: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
14: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
15: Les joguines?
14: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
15: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
14: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
15: A la botiga web i app.
16: Ràdio en directe.
17: Actualitzada al minut.
16: Alertes d'última hora.
17: RAC+1.
16: Notícies.
17: Podcast. Contingut exclusiu.
16: Escolta.
17: Navega.
16: Descarrega.
17: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
16: Fàcil, còmoda.
17: Intuïtiva.
16: I renovada.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
18: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
17: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
18: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
17: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. 6a temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
18: RAC1.
17: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
19: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
17: RAC1 presenta El món a RAC1 des de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, un programa especial amb Jordi Basté, en directe, des de l'abadia de Montserrat per rebre el pontífex.
10: Viurem i explicarem de ben a prop una jornada històrica, la visita del Papa a casa nostra, el principal símbol de Catalunya. Serem a Montserrat des de primera hora i fins que arribi Lleó XIV al voltant del migdia.
17: El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de Telefònica.
20: Volvo EX30, un subcompacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
21: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre amb La Vanguardia i l'Equé.
22: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
23: Molt bé.
22: Arribarem a tot?
23: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
24: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC més 1. El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de castells amb Benet Íñigo i l'equip de castells a RAC més 1.
25: Quan la temporada agafa embranzida, RAC1 es posa la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de castells a RAC1? Què preparen les colles aquest any que a més hi haurà concurs de Tarragona?
17: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de castells de RAC més 1 des del celler Adernats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.
26: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
27: 59.326, 59326, de la sèrie 5005.
26: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Onze i cinc, aquí seguim amb els esports fins la una de la matinada, de seguida l'última hora de les eleccions del Real Madrid, però compte perquè el Barça de bàsquet s'ha classificat per les semifinals de l'ACB, jugarà contra el Tenerife i tindrà el factor pista a favor, tot plegat després d'haver guanyat al Palacio de los Deportes de Múrcia, on encara hi ha el Dani Aguilar. Hola Dani, bona nit.
2: Hola, Oriol Jové, com estàs? Bona nit.
1: Pendent de protagonistes, no? Aquí als budells del pavelló murcià, després d'aquesta victòria del Barça.
2: Sí, amb la cobertura que podem tenir per aquí, però ara hem sortit un moment per atendre-nos i ara de seguida intentarem apropar-vos les impressions dels protagonistes. Després d'aquest tros de victòria, ho escoltàvem ara al Superesports, una victòria que no sé si molts esperaven, però el que no s'esperava és que ara mateix estiguessin dient que el Barça jugarà les semifinals amb factor pista a favor i contra el Tenerife, que de la seva banda ha protagonitzat la gran sorpresa de la jornada. De fet, ara mateix hi ha un terrabastall absolut en el món del bàsquet perquè el Madrid ha perdut a casa i el projecte Escariolo penja d'un fil, però el Barça també ha guanyat, de manera que tindrem aquestes semifinals arrencant dimarts que ve entre el Barça i el UCAM Múrcia, un Múrcia que ha acabat celebrant aquesta temporada que no ha estat dolenta per ells, i ara de seguida intentarem apropar-vos les declaracions d'algun protagonista al Barça.
1: De seguida, doncs, protagonistes al micròfon del Dani Aguilar. Hola, Xavi Ballesteros, bona nit.
3: Molt bona nit.
1: Déu-n'hi-do, el Barça, ho dèiem abans, capaç del millor i del pitjor. Ha guanyat el tercer partit de la sèrie contra l'UCAM. I en circumstàncies normals, s'hauria hagut de trobar el Madrid a les semifinals, però el Tenerife, el vuitè classificat de la fase regular, s'ha carregat el primer, ha saltat el Movistar Arena, l'equip de Chus Vidorreta, i per tant tindrem un Barça-Tenerife que arrencarà dimarts a les 8 al Palau Blaugrana.
3: Oriol, com són les coses al món del bàsquet, al món de l'esport, que passem de que el Barça, després de perdre a casa contra el Múrcia, després de la roda de premsa de Xavi Pascual, aquí, drama absolut i xiulada i mocadurada contra València, de cop i volta dir, bueno, és que el Barça es pot plantar a la final i hauria de ser així, no? Perquè sé que el Tenerife ha jugat molt bé, però jo crec que també aquí hem de posar en context dues coses. La primera, el tema dels vasos comunicants. Parlem del Barça, però hem de parlar de Madrid. O sigui, és una temporada en blanc, amb una aposta de 39 milions d'euros a Escariolo i companyia, i és un fracàs absolut. Absolut perquè les formes també han sigut increïbles, no? La forma com han perdut. I aquí també ho hem de posar a favor del Barça, que el Barça, quan hi ha hagut lesionats, no ha pogut fitxar ningú, i el Madrid, si és veritat que s'ha lesionat Tavares, que s'ha lesionat Garuba, però ha anat fitxant jugadors, o sigui que això no, és inqüestionable, no? Per tant, crec que el tema del Madrid és per sucar una mica de pa, perquè crec que és un fracàs en majúscules, i a partir d'aquí destacar doncs, que el Barça és cert que en algun moment ha tingut el factor sort, s'ha lesionat de Julius i Ennis, que són dos jugadors capdals per al Múrcia, que Múrcia no està acostumat a jugar dos partits per setmana a ritme d'Eurolliga, i això crec que s'ha notat també, i que per tant doncs ara a partir d'aquí a gaudir. També crec que Uri hem de ser una miqueta realistes, crec que València té l'oportunitat d'or per guanyar la Lliga,
1: Sí, perquè, vaja, a falta de saber qui serà el seu rival a les semifinals, si el Baskonia o la Penya, que ara en parlarem, demà resol aquesta última eliminatòria de quarts de final. Home, no serien el Tenerife i el Barça més competitius els que es podria trobar el València a la final?
3: No, jo crec que València és el clar favorit, no? Estem parlant d'un equip que tindrà el factor pista, que a més crec que té una plantilla llarga, que té un joc físic increïble, que ja ha demostrat a l'Eurolliga i al camp de Panathinaikos del que és capaç. Per tant, veurem el que passa. Comença aquesta sèrie el dimecres que ve i també és cert que tot això és molt llarg, no? Però ara mateix crec que el València té una molt bona situació i esperem i desitgem que si arribés el Barça al final contra el València, doncs que després no haguem de dir aquelles coses que a vegades passen, no? Com el temps perdem la perspectiva de que a priori el Barça de València, el València hauria de ser el favorit, de dir, home, però si per haver arribat aquí i perdre, potser millor no haver arribat. Jo crec que el pas que ha fet el Barça de Xavi Pascual passant aquests quarts crec que és un pas important per, com a mínim, la sensació que no acabis amb aquell mal regust de tot el que ha passat aquests últims dies, no?
1: Sí, perquè jo crec que tots teníem la sensació fa uns dies que després de precipitar-se l'adeu de Xavi Pascual i totes les notícies, diguéssim, extraesportives que van aparèixer fa qüestió de dies, que potser la temporada es podia fer una mica llarga. I mira, al final, doncs, ho allargarà una mica més l'equip de Xavi Pascual i s'allargarà una mica més aquesta segona etapa del Gavanenc a la banqueta del Barça.
3: Sí, jo crec que, a més, crec que pel que representa el Xavi, també per... Allà tampoc no ens hem d'amagar, vull dir, la plantilla del Barça té tios del nivell, ho hem vist en aquesta eliminatòria, quan, clar, Claiborne, Panther, Schengelia, sí, vull dir, és que estem parlant de jugadors que estaran, si estan en bona dinàmica, són capaços de fer grans coses, no? Però el que també hem de veure és quan es troba un equip amb el nivell d'igual, de tu a tu, per competir pel títol, no?
1: T'esperaves un 76-100 que el Barça fos superior avui?
3: No m'esperava en el primer partit. En aquest partit sí que m'esperava que el Barça guanyaria, perquè tocant de peus a terra el que comentàvem, no? El Múrcia, home, Ennis és el jugador que crec que en moments complicats, Ennis, més enllà dels punts que pugui fer, és aquell jugador que el lidera anímicament al pavelló, que t'aixeca els companys, no? Sense Ennis es va perdre un referent i llavors tenies de Julius. Amb de Julius crec que Xavi Pascual va fer un plantejament espectacular posant a Claiborne, que és un jugador més gros, més alt, més físic, per tapar-lo, que és més petitet de Julius, i es va lesionar, no? A partir d'aquí, home, si el Barça jugava al seu nivell com ho ha fet avui... És que jo crec que, s'ha de dir clarament, no hi ha hagut partit, no? No hi ha hagut història. Hi ha hagut un moment que s'han acostat, però és que el parcial ha estat de 2-16 per trencar el partit. Per tant, avui ha estat un cop de puny sobre la taula de dir, escolta'm, sí, estem malament, però no estem tan malament, no?
1: I de cara a les semifinals, s'ha de patir... Clar, amb el Barça mai el pots donar per favorit perquè doncs, és capaç del millor, és capaç del pitjor, és capaç de perdre l'altre dia, és capaç d'estimbar-se contra el València, és capaç avui de saltar el pavelló, el Palacio de los Deportes de Múrcia per segona vegada en qüestió de dies. Què hem d'esperar d'aquestes semifinals contra el Tenerife? Amb factor pista a favor, que poc ens ho pensàvem, trobar-nos en aquestes circumstàncies.
3: Clar, jo aquí torno a anar una miqueta al mateix que parlava abans, no? Oriol, mira, si mirem la plantilla del Tenerife, primer que Marcelinho Huertas, 43 anys, 43. Scrap, 34. Sastre, 34. Abromaitis, 36. Xermadini, 37, tot i que està lesionat. Frank Guerra, 33. Dornagam, 40. Patty Mills, 37. Clar, jugar cada dos dies... ara una sèrie a 5 partits, no 3, a 5, ostres, físicament és un desgast molt gran. El Barça estem d'acord que no ha estat en el seu millor moment, però en cap moment hem dubtat del nivell físic, no? Més enllà del dia que van jugar contra València, que et trobes també contra un equip molt físic i amb moltes rotacions, no? Per tant, a priori, ja no és pel factor pista només, sinó pel fet de tenir una plantilla molt més llarga, molt més física, i que aguanta doncs, poder jugar cada dos dies a aquest nivell, no?
1: Mira, aguanta'm un moment que tenim el Dani en protagonista, el vestidor del Barça.
4: Doncs sí, amb el Toko Schengelia, que el veiem sonriendo el Toko. Què partidazo, Toko, i com estàs?
5: Estamos bien. Como ha dicho, un muy buen partido de equipo. Hemos reaccionado muy bien desde el último partido que hemos perdido en casa. Y nada, buen partido de los chicos, como en defensa y en ataque. Y nada, contentos, pero no satisfechos. Ahora nos toca cada vez más importante.
4: Era una situación, yo creo que un poco, no sé si complicada, compleja, pero la mentalidad del equipo a mí me ha parecido espectacular. Toco todos los jugadores del equipo.
5: Sí, teníamos muy claro que hoy teníamos que ganar porque, bueno, es ganar o ir a casa y nadie de nosotros hemos demostrado que no queríamos ir a casa y queremos ir hasta el final. Y nada, es lo que habéis visto hoy.
4: No sé si hay sensación, ¿hay tiempo de tener sensación de alegrarse o ya pensáis directamente en la próxima, que encima en la próxima ronda contra Tenerife con factor pista en cancha, que esto acabando quintos no sé si era muy factible?
5: Sí, a ver, no tenemos que meternos en posición de celebración porque todavía no hemos conseguido nuestro objetivo y como he dicho, estamos contentos, pero no satisfechos. Hay que seguir.
4: El plan de partido ha salido perfecto, de sí. Xavi, digo.
5: Sí, sí, sí, ha hecho, he dicho también en press conference que ha hecho un plan muy bueno y hemos seguido a este plan sabiendo que teníamos que confiar en el plan y da igual si vamos arriba o abajo, teníamos que seguir y bueno, voy a hacerlo todo bien.
4: Gracias y felicidades.
5: Gracias.
4: Doncs el Toko Shengelia en directe al Tu Diràs, Oriol, després d'aquesta victòria, satisfet, evidentment.
1: I no n'hi ha per menys que estigui satisfet el Toko Shengelia. A veure demà la penya, Valles, hi confies o què?
3: Sí, confio perquè la mentalitat que em va agradar del segon partit en el Joventut, on tenia molt clar en el segon partit, Oriol, que el Joventut no podia tancar la temporada d'aquesta manera, no? L'any de Ricky Rubio no podia tancar Badalona amb una eliminació, sense haver complert amb l'il·lusió de la competició europea, on no va arribar ni al Final Four, sense haver pogut competir en els quarts de final de la Copa, i per tant hi havia aquesta sensació de no, a Badalona no serà. Ara el dubte que tinc, l'únic és tindrà el Joventut el caràcter, no parlo del talent, perquè el talent el té, i ho ha demostrat, no? També el té el Baskonia. Tindrà el caràcter de poder aguantar un nivell de pressió que estarà absolut. Baskonia, les coses no les veuen clares. Oriol, han posat entrades a 10 euros.
1: Epa.
3: A 10 euros per intentar omplir. En l'últim partit van haver-hi 9.000 de les 15.500 localitats que hi ha. Estan intentant, sigui com sigui, omplir el Fernando Buesanena a 10 euros un partit de play-off contra el Joventut. Escolta, et surt molt més a compte que anar al cinema, vull dir que imagina't, eh? Jo crec que si la penya és capaç d'aguantar, té jugadors amb experiència suficient i, evidentment, amb la qualitat, perquè si no, no guanyes, com per poder generar dubtes i fer saltar la sorpresa.
1: Tenim Xavi Pasqual a la sala de premsa. Aviam si podem sentir alguna resposta del tècnic gavanenc.
6: Tenerife es un equipo extraordinario que si lo ha conseguido es por méritos propios. Juega uno de los mejores baloncestos de la competición. Se reinventa. Con las lesiones ha fichado rapidísimo tres jugadores que les ha cambiado otra vez la cara del equipo. Chus ha encontrado la tecla para hacerles competir. Un equipo con un espíritu competitivo y con un gen especial. Y por eso llevan tantos años haciéndolo tan bien, ¿no? Eso es lo que puedo decir de Tenerife. Y a la primera pregunta, vamos a recuperarnos lo mejor posible. También Tenerife se tiene que recuperar de su partido. Más o menos, digamos que estamos en igualdad de condiciones. Los dos equipos vamos a viajar más o menos en una situación muy pareja y vamos a ver quién consigue llevarse esta eliminatoria.
1: Doncs les impressions de Xavi Pasqual, ara que s'ha sabut que el Barça serà a les semifinals i que el rival serà el Tenerife. De seguida tindrem el tècnic del Barça amb el Dani Aguilar, però t'acomiado ja, Valles, res, amb aquesta notícia, el Barça a semifinals, el Real Madrid eliminat i el Real Madrid que es queda en blanc aquesta temporada, tant pel que fa al bàsquet com pel que fa al futbol masculí com pel que fa al futbol femení. Déu-n'hi-do, eh?
4: Sí, estic perdent la cobertura.
1: Aviam.
4: Hola.
1: Dani Aguilar. Sí.
4: Ara, estem tenint alguns problemes tècnics, però
1: s'han colat les proves. et sentim.
4: Em sentiu bé, jo crec que és un dia important per tenir en directe el Tu Diràs, l'entrenador del Barça, que acaba de classificar-se per les semifinals després d'un partit espectacular contra el Múrcia. Xavi Pasqual, molt bona nit.
6: Bona nit.
4: I moltes felicitats. Deixa'm primer que et pregunti, on guardaràs el partit que acabem de viure? Perquè era un partit molt difícil i en la teva memòria, després del que acabem de viure, on ho guardaràs, això, Xavi? Perquè el compromís dels jugadors ha estat espectacular.
6: Sí, seguim en molt bona línia i és un partit que em fa molt content, sobretot pels jugadors i també per la concentració que hem tingut durant tot el partit. Murcia és un equip que t'exigeix molt, que té molts canvis defensius, que té moltes possibilitats. Hem controlat molt bé el temps del partit des del nostre atac, hem estat intel·ligents sempre atacant el que volíem i com volíem. I hem fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament, però ells van fer 16 triples,
7: van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar al Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem amb una bona línia i hem de seguir creixent.
8: No només per això, però ha tornat la Provítola, cada vegada està millor, i avui és el primer partit que veiem que pot ser important.
7: Sí, sens dubte, és un dels petits amb més talent que té aquest equip, però sempre costa molt després de 3 mesos, no? Hem d'anar a poc, llegint molt bé quina és la seva situació en cada moment, i tampoc en pocs dies d'entrenament també és difícil calibrar com està, no? Avui, en un moment molt important del partit, s'ha tirat l'equip a l'esquena, ha dirigit molt bé, ha atacat amb molta calma, pràcticament sense pèrdues de pilota, i ha jugat extraordinari. Estic molt content per ell, perquè és un jugador molt important de cara al futur.
9: En termes de pla de partit, allò que tant us agrada als entrenadors, del que treballeu, ha sortit pràcticament tot el que t'esperaves, Xavi?
7: Sí, tant aquest partit com el primer que vam jugar aquí, ens ha sortit tot molt bé, defensiu i ofensiu. Lògicament ells tenen la seva qualitat i no podem tapar-ho tot, però la veritat que hem estat molt, molt, molt bé. I no vam estar gens malament en el segon partit, com deia abans, no? Crec que portem una bona dinàmica, només el partit a València va ser un desastre, però portem aquests partits amb molt bona dinàmica, amb bon joc, més enllà de guanyar o perdre, i ara ens hem de recuperar bé per començar aquesta semifinal.
8: El perill ara podria ser, després d'aquest bon partit, no diré l'autocomplaença, però dir, bé, no és el Madrid a semis, venim de fer una partida 76-100 amb el Múrcia, això és un enemic de vegades d'aquest perfil d'equip?
7: No, no ho serà, no ho serà en absolut. Tenim molt de respecte pel Tenerife, és un equip increïble, que porta molts anys jugant molt bé a bàsquet i aquest any està jugant impressionant, i sabem que ens hem de preparar molt bé per jugar contra ells, un equip que no ens va bé, amb moltes coses. A més, que ha fitxat molt ràpid amb les lesions, no? Té 3-4 incorporacions del tram final, em sembla que 3, i això els ha canviat totalment la cara de l'equip i els ha aconseguit el mateix nivell que ja tenien, no? Per tant, o millor. Per tant, serà una eliminatòria molt complicada.
9: I una més per part meva. Entén-me la pregunta en termes de vasos comunicants, perquè avui el Madrid l'han eliminat a quarts de final. És molt difícil realment accedir a eliminatòries, abans a eliminatòries a la CB.
7: Tot costa molt, aquestes eliminatòries són molt perilloses i tots els equips són molt bons. Ho hem vist al Múrcia, que és un equip que ha jugat una temporada extraordinària. Aquí em sembla que havia perdut 2 partits en tota la temporada i ara amb aquests 2 són 4, si no m'equivoco. I costa molt. Tenerife és un equip molt difícil i ho demostrarà també contra nosaltres, on els 2 partits que hem jugat, allà vam guanyar una mica més fàcil, però a casa se'ns va escapar, per exemple, no? Per tant, és molt important guanyar aquest primer partit al Palau i recuperar aquesta sensació bona en el Palau i tirar endavant.
8: Tenim una idea de comparar un jugador de 43 anys que sempre se surt amb la seva?
7: No el para ningú, per tant, farem el que puguem, perquè quan el vols parar fa millors a tots els altres, per tant, hem de veure una miqueta cap on anem amb ell.
9: Gràcies, Xavi.
7: Gràcies.
9: Doncs en directe, el tu diràs, Oriol, no sé si ha arribat bé el so,
1: sí,
9: però
1: sí.
9: En directe, en aquest pavelló murcià, en aquest Palacio de Deportes de Múrcia, l'entrenador del Barça explicant les seves sensacions, rostre seriós, després de la feina feta. Com deia també Toko Shengelia, això tot just no acaba de començar, però jo veig fam, jo detecto que és un pas més en aquest últim ball, no?, que es va projectar abans del partit contra València. Contra València ja sabem com van anar les coses, però això és aigua passada. I ara, malgrat que, com diu Xavi Pascual, no es pot aturar un tio de 43 anys, 42, 43 anys com Marcelinho Huertas, el Tenerife amb 2 partits a casa amb el públic, doncs el Barça té un camí més optimista de cara. Sí, ho estem dient bé, Oriol, em sembla increïble, sí, que estigui dient això, però de cara a arribar a la final de la CB.
1: Doncs dimarts, a partir de les 8, no?, al Palau,
9: sí, senyor,
1: ho començarem a explicar. Aviam si el Barça s'acaba classificant per aquesta final pel títol de la CB. Gràcies, Dani, bona nit.
9: Bona nit.
1: Valles, també gràcies.
10: Només deia una cosa, tots, sí, els partits de semifinals tots són a les 8, per tant horari unificat, i dos, que el Barça es pot classificar per la Supercopa CB, que serà a Badalona, on hi ha el Baskonia, València i Joventut. Per tant, el Madrid queda fora, veurem si el Barça és el quart passatger, 19 i 20 de setembre.
1: I a veure demà la penya.
10: Doncs veurem, veurem a veure si demà també puc venir a saludar.
1: Tant de bo, tinguem dos semifinalistes catalans en aquesta Lliga ACB, poc que ens ho pensàvem. Gràcies, Valles, bona nit.
10: A vosaltres, adéu-vos.
1: Insistim, el Barça és a les semifinals de l'ACB després d'haver guanyat el tercer partit a Múrcia, 76-100, i no s'enfrontarà al Madrid perquè se l'ha carregat el Tenerife, i ara ho deia el Madrid, que acaba en blanc la temporada amb tots els seus equips professionals, el futbol masculí, el futbol femení i el bàsquet. Això no passava des del 2010. Feia més de 15 anys que el Madrid no acabava una temporada en blanc amb tots els seus equips professionals. Ho ha sabut avui, justament, que s'acaba la campanya de les eleccions. A la presidència del club, demà a les 9 del matí, els socis del club blanc que puguin, perquè Madrid entre el Papa i Bad Bunny està potes en l'aire, doncs podran escollir entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Podran escollir entre continuar presidits per Florentino Pérez i, per extensió, doncs, amb Mourinho com a entrenador, amb els fitxatges de Dumfries i Konaté, i amb una oferta multimilionària per un galàctic que ara mateix no té nom, però també amb els dubtes no resolts sobre la venda d'una part del club. Això en cas que escollin Florentino Pérez, o si ho fan escollint en aquest cas Riquelme, que és la figura que li ha plantejat oposició a l'actual president del Real Madrid, doncs apostant per l'arribada de Haaland i de Rodri, doncs amb aquesta intenció de convèncer Jürgen Klopp, i doncs amb la promesa que el Madrid seguirà sent sempre part dels seus socis. Tot apunta a una victòria de Florentino, però estarà per veure amb quin percentatge, i a poc que sigui serà un èxit per un Riquelme que fa poc més de 15 dies era un autèntic desconegut per molts en l'òrbita del Madrid. Un Riquelme que ha hagut de fer una campanya a contrapeu i en un temps rècord, i que ha posat en dubte la supremacia absoluta que sempre havia després la figura de Florentino. Aquell solet convocant aquestes eleccions, s'ha creat un opositor que, si sap jugar les seves cartes, podrà fiscalitzar la legislatura, podrà fer oposició i, sobretot, podrà treballar per arribar amb força a les següents eleccions, al 2030, a les quals Florentino arribarà amb 83 anys. Avui Florentino ha tornat a carregar amb duresa contra el seu rival a les urnes per les promeses de fitxar Haaland i de negociar amb Klopp.
11: Esto es algo que a ellos seguramente no les provoca ningún rubor, pero a todos los socios del Real Madrid y a mí en particular nos provoca mucha vergüenza. Y ese ridículo parece que no tiene fin. Anoche avanzan el nombre de un entrenador para ir a hablar con él, y este entrenador le responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten. Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña.
1: I Riquelme s'ha reafirmat, ha tancat la campanya convençut que si guanya sabrà convèncer Klopp, i que li hagués agradat un Florentino de més nivell.
12: Me hubiese gustado poder enfrentarme a un gran Florentino Pérez de años atrás, un gran presidente, y la realidad que me he encontrado es con una candidatura sin ningún tipo de propuesta social, con ahora lo vendo, no lo vendo, fichaje del próximo martes. Yo esperaba un debate, yo esperaba realmente poder poner al socio en el centro, poder debatir, y cualquier diferencia que pueda tener conmigo, con mi candidatura, haberla podido hablar en un debate, si quería, en cualquiera de vuestros medios o en el propio Real Madrid Televisión.
1: De seguida anem cap a Madrid, on aquest diumenge farem un seguiment de la jornada electoral, també, evidentment, de la visita del Papa Lleó XIV en els diferents programes de la casa, i d'aquí una estona trucarem a Lluís Carrasco perquè ens analitzi com ha estat la campanya d'un candidat i de l'altre, com ha estat la campanya de Florentino, com ha estat la campanya de Riquelme, que, vaja, entre l'un i l'altre ha tingut moments surrealistes, moments histriònics, i que fan que, des de la distància, ens preguntem com hem pogut estar 20 anys sense unes eleccions al Madrid. Això en un dia que, més enllà del Madrid, hem sentit Pep Guardiola assegurant que tant Julián Álvarez com Bernardo Silva encaixarien al Barça. S'ha declarat un enamorat del Barça de Flick i ha donat un consell Guardiola: que l'equip no s'obsessioni amb guanyar la Champions.
13: La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. Que no, com el fet de no guanyar-la, tot sigui pensat que tot anés molt bo. La Lliga és la que et dona la consistència. La Champions d'arribar bé al final, sense lesionats. La influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. L'important és que el dia a dia sigui bo, que l'equip vagi creixent, i no pensin que no només per no arribar a la final de Champions, no guanyar la temporada és dolenta.
1: Després acabem de sentir Guardiola, també Dani Olmo, justament parlant de les ganes que té el Barça després d'aquestes dues últimes temporades de guanyar la sisena Champions. Un Olmo que és un dels vuit blaugranes que des d'ahir ja són als Estats Units, concentrats amb la selecció espanyola a poc més d'una setmana del debut al Mundial que arrenca dijous amb el Mèxic-Sud-Àfrica. Avui seguirem fent el compte enrere amb històries curioses vinculades als Mundials de la mà del Jaume Naveira. Dels amistosos previs a aquest Mundial s'ha acabat fa poca estona el partit d'Anglaterra, de l'Anglaterra de Rashford i de Gordon. Pau Bombardó, bona nit.
14: Bona nit, el tenim en joc al minut 67 de partit. De moment amb Anglaterra 1, Nova Zelanda 0. Ha marcat Harry Kane al límit de la primera meitat amb un Rashford titular. Això sí, a la mitja part s'han canviat els 11 futbolistes d'Anglaterra i per tant Gordon, que havia començat suplent, ara mateix està jugant. Això pel que fa al partit d'Anglaterra, però també hem tingut un Portugal-Xile, un Portugal amb una selecció amb Cancelo que ha jugat els 90 minuts de partit, ha guanyat finalment Portugal per 2-1 contra Xile, on hem tingut un partit, això sí, una mica emboirat al final de la primera meitat. Hem tingut una tangana que ha acabat amb expulsió per Rafael Leao i Ivan Román, una imatge doncs, que ha tancat una mica el que és un partit amistós preparatori pel Mundial.
1: Cancelo, que ha jugat tot el partit amb Portugal. Bernardo Silva, la primera part, i compte perquè després del partit ha parlat sobre el seu possible futur vinculat al Barça. Ha dit Bernardo Silva que és una opció que té ara mateix, però que no ha pres cap decisió. Evidentment és una operació que es dilatarà més enllà del Mundial, també perquè el Barça necessita fer espai dins la plantilla. Ha dit Bernardo Silva també que té respecte per tots els equips i que en buscarà un on el vulguin. Això és el que ha dit Bernardo Silva. D'aquí a una estona, a la mitjanit, Brasil-Egipte. Brasil amb el blaugrana Rafinha i amb Neymar insinuant, ho ha fet avui, que es retirarà quan acabi el Mundial. Brasil contra Egipte. Egipte amb Hamzat Abdelkarim, juvenil blaugrana convocat també pel Mundial. I a les dues, Argentina contra Hondures. L'Argentina de Messi i de Julián Álvarez. A banda d'això, Castelló i Almeria han empatat a un en l'anada de les semifinals del play-off per pujar a primera. I al play-off d'ascens a segona, la Ponferradina s'ha classificat per la final i serà el rival per l'ascens de l'Europa si demà elimina el filial del Celta a Balaïdos. Demà sabrem també qui és el rival del Sabadell en l'altra final, si el Zamora o el Villarreal B. Fora del futbol, ho dèiem abans amb el Puig, no està gens malament el dissabte. Més enllà de la classificació del Barça de bàsquet per les semifinals de l'ACB, el Barça de futbol sala ha guanyat el primer partit de les semifinals del títol de Lliga contra el Movistar Inter per 4-3. Marcel Granollers ha guanyat el torneig de dobles de Roland Garros, fent parella amb Horacio Ceballos. Als 40 anys ha guanyat el seu tercer Gran Slam tots en l'últim any. Després el trucarem per felicitar-lo. Avui que la final femenina se l'ha endut la russa Mirra Andreieva. A banda de Granollers, Marc Márquez ha guanyat també l'esprint del Gran Premi d'Hongria, tercer esprint aquesta temporada pel Cerverí, que demà sortirà també des de la pole a la cursa a partir de les dues. A les tres, la cursa de Fórmula 1, en aquest cas a Mònaco, amb Kimi Antonelli a la pole. A més, el Barça d'handbol s'ha classificat per la final de la Copa del Rei després de superar el Nava i demà a les 5 jugarà la final contra el Bidasoa i el Vilassana ha guanyat el primer partit de la final de l'Hockey Lliga Femenina contra el Fraga 3-2. Madrid, Miquel Agut, bona nit.
15: Bona nit, Oriol Jové.
1: Tot a punt aquí a la capital espanyola per aquestes eleccions a la presidència del Real Madrid. Obren urnes a les 9, oi?
15: Sí, tot a punt, suposo que sí, tot a punt per la visita del Papa, això és evident, amb molts carrers tallats, amb pantalles instal·lades en alguns racons de la ciutat perquè es pugui seguir tot el recorregut i a Valdebebas és on s'ha d'anar a votar i serà on els socis decidiran amb qui es queden. Si amb Florentino, de 79 anys i amb 23 anys acumulats a la presidència en dos mandats, o amb Enrique Riquelme, que en té 37 i que es presenta per primera vegada al pavelló de la Ciutat Deportiva. És on s'hauran de dirigir a votar i ho hauran de fer d'alguna manera com una gincama, Oriol, perquè, clar, amb la visita del Papa i els concerts de Bad Bunny i el Metropolitano, etcètera, etcètera, doncs hi ha molt moviment a la capital espanyola i el club ja ha posat autobusos que des de diversos punts de la ciutat, des de Barajas, des de Chamartín i des del barri de Salamanca aniran a la ciutat esportiva de Valdebebas a portar els socis a exercir el dret a vot. N'hi ha 70.000 que tenen dret a vot aproximadament, són els que són majors d'edat i tenen mínim un any d'antiguitat, i ells decidiran qui és el nou president, només perquè tinguem uns paràmetres als quals agafar-nos, tot i que queden molt lluny. Les últimes dues eleccions del Madrid, de 2004 i de 2006, no van arribar al 33%, o sigui, una tercera part en la primera d'elles de votació, hi ha un 43% en les segones, les de 2006. Per tant, a veure demà què és el que passa. Se suposa que tot ha d'estar a punt perquè els socis vagin a votar.
1: Sí, aquesta participació, que sospito que tampoc no serà gaire alta demà, tenint en compte les circumstàncies de ser, doncs, el primer cap de setmana de juny i de les circumstàncies en les quals es troba Madrid. Àngel Pérez, bona nit.
16: Molt bona nit.
1: Marc Marvà, què tal, bona nit.
17: Què tal, Oriol, bona nit.
1: Frederic Porta, bona nit.
18: Bona nit.
1: Amb ganes de saber què passa demà.
16: Bueno, el que passarà ja ho sabem.
1: Sí, però compte els percentatges. És que tenim molt clar que guanyarà Florentino, però... Sí, sí.
16: Jo crec que hauríem d'aprofitar els
1: carrers. Segons quin sigui el percentatge... Jo crec que tindrem una legislatura, un mandat de Florentino,
16: sí,
1: animat en algunes coses.
16: Florentino va de baixada, això ho estem veient. I passi el que passi demà, seguiran en de baixada. El que passa que demà... Jo aprofitaria que tallen els carrers i passejaria Florentino amb el papamòbil. És a dir, ja que està tota la infraestructura muntada, l'últim que falta... O sigui, l'últim que li ha faltat a Florentino moure els fils és per passejar-se i rebre l'ovació de tot Madrid per la castellana en el papamòbil, perquè estem parlant d'eleccions, estem sent molt, molt generosos, sí, dient-li això a eleccions. És a dir, això és una cosa que Florentino s'ha muntat històricament, s'han anat preparant uns estatuts, per dir-li també molt generosament estatuts, a lo que té el Real Madrid, i el que hem viscut aquestes... No, ja no setmanes, perquè és que han sigut 10 dies, no és una campanya electoral sana, no és una campanya electoral justa, no és una campanya electoral amb igualtat de condicions. El candidat Riquelme no ha tingut les oportunitats... si tu fas això ara, quan passi tot això,

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
2: D'elecció general, d'elecció municipal, del tipus que sigui, per dir-ne algunes, eh?
3: No, perquè... i tant.
4: No, però és que, a més a més...
2: Que es pugui convocar d'una manera tan, tan sobtada, sense...
5: És molt
4: la roda de premsa de convocatòria de Florentino, aquella roda de premsa surrealista, és del 12 de maig.
2: Clar, és demà 6 de juny.
4: I ha tingut 15 dies de campanya Riquelme, que quan va anar a buscar l'aval els principals bancs espanyols li van dir que no, casualment que no, i això que és un multimilionari, i va haver d'anar a Andorra a trobar l'aval bancari. I una altra cosa, perquè al final, formalment, tu veus avui Florentino a la llotja del pavelló de bàsquet i veus Riquelme a la graderia. O sigui, són els dos candidats, però n'hi ha un que, diguem-ne, com que no ha dimitit...
3: Clar, és que no doncs ha dimitit.
4: No hi ha president... No, o sigui, no hi ha Rafa Juste a Madrid. A Madrid, doncs, Florentino continua exercint de president permanentment.
2: I el Barça, Joan Laporta ha guanyat les eleccions de fa 3 mesos, pràcticament, i... no exerceix, de facto potser sí, però no exerceix de cara a la galeria com a president, però està clar que la higiene democràtica d'un club i de l'altre estan anys llum. El tema de l'acreditació el tenim resolt, Agut?
4: No, en això el Barça també va per davant del Madrid, perquè ja no és només que RAC1 no els agradi, sinó que també avui hem sabut que diversos mitjans que segueixen al Madrid habitualment han rebut avui la confirmació de l'acreditació per assistir demà a aquesta contesa electoral. Per tant, van tard, fa molts dies que els anem al darrere, altres mitjans també, i qui més qui menys estava amb la mosca darrere l'orella esperant que el Madrid fes algun pas. De moment, ni tan sols han contestat les sol·licituds que hem fet. Veurem demà en què ens trobem i fins on podem accedir i si hi ha altres mitjans que es trobin en la mateixa situació. Però celeritat, transparència, diligència, tot això, nosaltres, des de la nostra òptica, ho hem trobat a faltar aquests dies, a veure si potser demà ens llevem. Avui tenen molta feina, treballen fins la matinada, i allò que et lleves, no? I venen els Reis a casa i et deixen alguna cosa al menjador, doncs mira, potser el correu et deixen una acreditació, tu.
3: Posa't Miguelito Agudo, posa Miguelito Agudo al formulari.
4: Per aquí no hi passo. Aquí, mira, prefereixo que no em donin l'acreditació que fes servir aquesta nomenclatura.
2: Molt bé. Escolta, de seguida sentim què s'ha dit en l'últim dia de campanya, tant des de la candidatura de Florentino Pérez com d'Enrique Riquelme, però vull sentir primer l'opinió del Marc Bà, del Frederic Porta, sobre el que ha estat aquests 15 dies de campanya express al Real Madrid. Què us quedeu?
5: Sí, jo, home, això que deia l'Àngel, no sé si sóc una mica més ingenu o no, però a mi m'ha sorprès positivament, t'he de dir. O sigui, crec que hi ha més partit del que jo em podia imaginar des del 12 de maig.
3: Sí, 12.
5: No? 12 de maig, no? Que destacava l'Agut quan va sortir allà a Florentino i va convocar eleccions. Vaig pensar, és que no hi haurà capacitat per tots els entrebancs que hi ha per presentar-se, ningú tindrà la capacitat econòmica, i sí que algú l'ha tingut, ha fet una campanya bastant decent, ha tret noms bastant importants, que després hi han hagut desmentits i tot el que tu vulguis, no? Però jo crec que fins i tot el propi Florentino li haurà sorprès la capacitat que ha tingut Riquelme, com a mínim, d'organitzar-se, de reunir al seu voltant noms com Raúl, com Vicente del Bosque, com el de Hierro...
3: Casillas.
5: No, Casillas... Ostres, jo crec que podem dir, guanyi qui guanyi demà, i que segurament, òbviament, serà Florentino, que hi ha una oposició al Madrid i que aquest tant per cent que ha sortit d'oposició, doncs Florentino ja no viurà tan tranquil. I a mi això és una cosa que m'ha sorprès positivament, perquè potser era molt ingenu i no veia cap tipus de democràcia i ho veia molt, molt allunyat del que és el Barça, i ho segueixo veient molt allunyat, òbviament, però alhora doncs penso, ostres, doncs hi ha gent allà al voltant, quan parlen, no, o sigui, Riquelme ha parlat de molts temes socials del Madrid que desconeixia que existien, molts

0: socis enfadats amb el nou Bernabéu per les reubicacions. Vull dir que hi ha coses que he pensat, ostres, fins i tot a Madrid es parla de temes que aquí, amb el nou Camp Nou, també es parlen. A partir d'aquí, crec que és molt difícil, però si acaba traient Riquelme un 35%, per exemple, ho trobo un èxit.
1: Un èxit rotund.
0: Per mi.
1: Sí, sí,
0: així
1: sí.
0: Que veurem què acaba sortint.
1: I tindrem, ara ho dèiem, Frederic, una situació que com a mínim fa anys que amb el Madrid no es donava, que és que hi hagi una oposició real, no? Perquè si Riquelme sap aprofitar i treure rèdit d'aquest resultat electoral, encara que sigui una derrota, doncs és algú que identifiques amb noms i cognoms, que ha plantat cara a un Florentino Pérez que semblava que era intocable i que suposo que seguirà preparant el terreny per les eleccions del 2030 i que, per tant, doncs anirà fiscalitzant una mica el que faci Florentino, sobretot amb el que ha posat més èmfasi ell, que és en la venda del club, en aquest famós 5% que sembla que Florentino es vol treure del damunt.
2: Tant de bo. Sempre des d'aquí llegim tot plegat en clau barcelonista, no? I al llegir un clau barcelonista, te n'adones que hi ha molts signes de final d'imperi. De final d'imperi. O sigui, Florentino no s'ha sabut retirar a temps. I quan no saps retirar a temps, i en el seu cas és quan no va fer la transició del gran mig del camp cap a un equip nou, han començat els signes de feblesa. Aviam, tot i que el Madrid, no oblidem mai, és el club estat d'Espanya, és una representació simbòlica importantíssima d'una certa idea d'Espanya. Bé, dit això, aquesta campanya l'únic que ha servit ha sigut per demostrar l'extrema feblesa de la institució, per mi. No solament perquè sempre es mou en paràmetres de capdillisme i no d'una cultura democràtica, diguéssim, tan intensa com a vegades té el Barça, perquè el Barça, els ismes, doncs a vegades són criticats des d'aquí, però són signe de democràcia, de les més diverses sensibilitats, que ja no, ja és monolític, diguéssim, però s'ha trencat això. O sigui, des de la roda de premsa de Florentino ja veníem avisats de que el camp no els hi ha quedat bé, de que ha hagut contestació al camp, de que els concerts no podran treure calés com esperaven, que els pàrquings no es podran fer. Hosti, tot això no passava abans amb Florentino, quan tot un estat darrere empenya a favor, val? I et trobes ara un Florentino francament envellit. Envellit.
1: Acabarà la legislatura amb 83 anys.
2: No, però vull dir... La
1: I que a més
2: roda
1: ho evidencia.
2: Sí, la roda de premsa,
3: sí,
2: la mania de la subscripció per RAC1... home, quasi que eren signes d'una certa senilitat, per dir-ho així. Això va a favor del Barça en el sentit de que des de Madrid, que com el Barça i el Madrid són vasos comunicants perquè representen quasi l'antítesi d'entendre el futbol i la vida, no? Et trobes que després de Messi, quan ve en el seu contrincant més espatllat, fotut i tocat, surt Lamine Yamal i arriba Flick i torna a sortir el famós jardí de la porta, no? I tiren de Masia. Hosti, hi ha hagut un cop molt fort també, que des d'aquí no hem volgut fer sang, perquè també tenim una altra manera de referir-nos a la informació de Madrid, que és que a la sacrosanta selecció espanyola no hi ha cap representant blanc. Això és un cop duríssim per ells.
1: Per primera vegada a la història.
2: Per primera vegada. I han anat encadenant una sèrie de coses que és que no funciona res. És que no funciona res. I a més, Florentino anant a programes... completament parlant de bolígrafs de la Guàrdia Civil.
0: Miquel Jiménez,
2: que és un personatge...
1: Aquest document és una mostra del que deies ara, Frederic, que no és el Florentino de fa uns anys.
2: No, i que l'altre va a tranques i barranques, i que comences a tirar-te farols en els fitxatges i et desmenteixes, i l'altre comença a moure el seu poder perquè no et donin els avals, i l'altre de recórrer a Andorra, i després Negreira pel mig tota l'estona, després el Riquelme en un mal to, pèssim, de mal esportista, de molt poc cavaller, dient que el Madrid li ha donat 400 milions al Barça com un aval. Bueno, tot ha sigut una embolica que fa fort. D'un baix to, que dius, bueno, tant de bo. Ara, i acabo, demà guanya Florentino una altra vegada i serà fantàstic des d'un punt de vista barcelonista tenir. Quan veus el contrincant màxim, esportivament parlant, afablit, no li donis de menjar. Ja s'afablirà completament. I si a sobre Riquelme treu un percentatge més o menys decent que li permeti ser oposició durant 4 anys, llavors Florentino tindrà una pedra a la sabata que a sobre accelerarà aquest procés de desgast. O sigui que el panorama, per mi, és molt fotut per ells.
1: Sí, sí, totalment. Aviam, comencem a desgranar una mica el que ha estat l'últim dia de campanya. De seguida, Lluís Carrasco ens ajuda a fer una mica de balanç, ell que de campanyes en sap moltíssim. Però avui ha començat el dia una mica com va acabar ahir, amb aquest anunci d'Enrique Riquelme, no que tingui lligat o pactada l'arribada de Jürgen Klopp a la banqueta, només dient que és l'entrenador que han decidit que volen que entreni al Madrid en cas de guanyar les eleccions i que en tot cas a partir de dilluns hi contactaran. S'ha reafirmat, tot i el desmentit que va sortir posteriorment i que va arribar des d'Alemanya, que Klopp en cap cas té intenció de venir cap al Madrid. Riquelme avui s'ha reafirmat en sí, que la seva intenció és intentar portar Jürgen Klopp.
3: D'alguna manera, el que ha fet és posar veu al comunicat. Però és que el comunicat d'ahir és molt tebi, perquè no diu que fitxaran Klopp, sinó que, tot i que saben que no vol entrenar cap club, doncs hi aniran per veure si el convencen, perquè, esclar, el Real Madrid és un desafío, hi ha muchos clubes muy buenos de futbol, però solo un Real Madrid, i amb això doncs volen anar a convèncer Klopp. I avui, més o menys, ho ha dit dues vegades, això, Riquelme. La primera al migdia i la segona en una trobada amb els mitjans com a acte final de campanya. Ha reiterat que si ell és president, punt número 1, Rodri i Haaland seran jugadors del Madrid, tot i que en el cas del noruec, el City va amenaçar amb accions legals si es mantenia aquesta línia editorial des de la candidatura de Riquelme, i que Klopp serà el seu entrenador, o com a mínim que l'aniran a buscar si demà els socis li fan confiança.
4: Que Jürgen Klopp serà el pròxim entrenador del Real Madrid la próxima temporada. Y al igual que he dicho con rotundidad la parte de los jugadores, digo que haremos todo lo posible, y a día de hoy es nuestro único candidato, para que Jürgen Klopp sea el próximo entrenador del Real Madrid. No puede ser que un presidente del Real Madrid se meta a tomar las decisiones de vestuario. Probablemente por eso Jürgen Klopp no ha querido entrenar hasta ahora al Real Madrid.
3: Clar, aquí acusa Florentino de treure el nas al vestidor i que algun entrenador que el que vol és blindar-lo i tenir la paella pel mànec amb els futbolistes, com Jürgen Klopp, per exemple, ha rebutjat anar al Madrid per culpa de Florentino, i que això amb ell, amb Riquelme, seria diferent. Florentino només ha parlat una vegada, avui, al migdia, en l'acte final de campanya, i evidentment ha aprofitat per socapar en els desmentiments que arriben posteriors als anuncis que fa Riquelme.
5: Esto es algo que a ellos seguramente no les provoca ningún rubor, pero a todos los socios del Real Madrid y a mí en particular nos provoca mucha vergüenza. Y ese ridículo parece que no tiene fin. Anoche avanzan el nombre de un entrenador para ir a hablar con él, y este entrenador le responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten. Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña.
1: Doncs una mica Florentino amb el que dèiem, anant també una mica contrapeu de les qüestions que ha anat posant damunt la taula Riquelme, i amb aquestes relliscades, parlant de Manchester United, amb aquest to erràtic moltes vegades. Lluís Carrasco, bona nit.
6: Què tal? Bona nit, com esteu?
1: Bé, t'agraeixo moltíssim que m'hagis entrat al Tu diràs, perquè, vaja, tot apunta que demà Florentino Pérez serà escollit com a president del Real Madrid. Com has vist tu la campanya? Qui creus que l'ha guanyat, Florentino o Riquelme?
6: No, ha estat una campanya molt interessant. El que passa és que amb joc brut, perquè a diferència del Barça, que des de que es convoquen unes eleccions fins que es fan poden passar 4 mesos i mig, aproximadament, en el Madrid, i per la normativa i el reglament intern que tenen, en 3 setmanes pot anar de l'anunci a les urnes. Amb la cosa, si com és el cas, l'oposició no té armada una candidatura i no la tenia en el moment que Florentino sorprenentment va anunciar eleccions, aleshores, clar, en 3 setmanes no et dona temps, però no et dona temps material, de dates i físic i mental, de crear una candidatura, de poder mostrar un programa, etc. Aleshores, així és molt complicat. Però s'ha de dir que Enrique Riquelme ha fet, per mi, una excel·lent campanya.
1: Per tant, molt mèrit, el que dèiem, que hagi pogut d'alguna manera doncs, fer aquesta campanya amb tan poca antelació, agafant-lo segurament a contrapeu. Com has anat veient l'evolució del propi Riquelme? No sé si parlar de Klopp sí. L'ha perjudicat potser en aquest tram final.
6: No, però és que jo tampoc crec que la gent estigui tan pendent de si serà Klopp, si serà Haaland, si vindrà Rodri, si vindrà el Michel Olís. És que jo crec que al final tot això, el que mostra és la fortalesa o no d'un projecte, després tant en surts o no tant en surts per convèncer-los, però aleshores al final el soci el que percep és que Enrique Riquelme en aquest cas va por todas, val? I que és un tio ambiciós i que vol aconseguir-ho i que vol intentar-ho i que posarà tota la carn a la graella més enllà de si ho aconsegueix o no. Hi ha 3 tipus de campanya. Pots fer una campanya en serra, que vas pujant al baixes, el tornes a pujar al baixes, per això és com una serra, en colina o en escala. Ell ha fet una escala claríssima. Va començar d'una forma quasi, et diré que parlant bé de Florentino, amb moltíssim respecte, amb moltíssima prudència, una miqueta tenint en compte com és el soci del Madrid, crec que era l'adequat, per anar pujant paulativament al to més i més i més i més i arribar a les urnes en el prime de la seva, bueno, del seu discurs. I, per tant, en el to més alt en aquest moment. Crec que ho ha fet bé. I ha aconseguit una cosa estranya. I crec que aquí la candidatura de Florentino, les persones que l'assessoren, crec que s'han equivocat. I és que, a diferència, per exemple, que en el Barça, on la Porta sempre va ser el candidat proactiu i Víctor Font va ser el reactiu, és a dir, un feia coses i l'altre anava comentant el que feia la Porta. Si la Porta remenava macarrons, si agafava un toro mecànic, si pujava a Montserrat, el que sigui. I l'altre anava comentant, no? En el cas del Madrid...
1: Sí.
6: Exactament. És del tot al revés. El Riquelme no ha fet pràcticament referències a Florentino, excepte avui i el tema de la venda del Santiago Bernabéu i la venda del club i la venda de tot. Però més enllà d'això, la veritat és que ell tenia un full de ruta, l'ha complert, jo diria, que fil per randa. I és Florentino el que, mostrant debilitat, anava comentant, amb la qual cosa, sense voler, li anava donant índex de notorietat. I això és fonamental per guanyar les eleccions. L'índex de notorietat és quantes persones em coneixen. Una cosa tan senzilla. Avui estic segur que els oients deuen pensar que el 100% dels socis del Madrid saben perfectament qui és Florentino Pérez i qui és Enrique Riquelme. I us quedaríeu parats de comprovar que no el 100% dels socis del Madrid sap qui és Florentino Pérez. Hi ha persones que són socis pues, per el que sigui i no els agrada el futbol i no tenen ni idea qui és Florentino Pérez. Pocs. Segurament l'índex de notorietat de Pérez deu ser d'un 97-98% i de Riquelme no crec que superi el 70%. Aleshores, clar, si només jugues amb el 70% del cens que et pot votar perquè hi ha un 25, un 30% del cens que directament no sap qui ets, així és molt complicat guanyar les eleccions. Per això et dic que en 3 setmanes ell no ha tingut temps de fer una campanya mediàtica, de mitjans, d'intervencions, de discursos, de conferències, etc, com per donar-se a conèixer i posar-se més o menys amb l'índex de notorietat de Florentino. I d'aquesta manera és molt complicat guanyar.
1: I tot i així, com deies, ha tingut el paper actiu i deixant per Florentino el paper reactiu, que d'alguna manera podries pensar, ostres, Florentino ha agafat Riquelme a contrapeu amb la convocatòria d'eleccions, però potser Riquelme ha agafat a contrapeu Florentino doncs complint els requisits per presentar-s'hi, presentant efectivament la candidatura, i l'ha portat una mica cap a on ha volgut. No l'ha forçat una mica potser a treure també alguns cromos, l'ha forçat a pronunciar-se sobre aquesta venda del club, que pot ser la seva carta perdedora. No sé si tu creus que se n'ha sortit una mica esquivant tema de la venda del club.
6: No, fas una bona lectura. En realitat, Riquelme ha aconseguit que Florentino Pérez deixés la seva zona de confort. I a mi m'ha sorprès que ho fes. I això vol dir tenir mals assessors o ser molt indisciplinat, és a dir, que li aconseguissin el contrari i Florentino hagi tirat pel dret, cosa que m'estranyaria. Però, en tot cas, ha fet tot el que no havia de fer, en realitat. Ell s'hauria d'haver mantingut com el líder indiscutible d'aquestes eleccions, com el guanyador abans d'arribar a les urnes, i no fer ni referències a Enrique perquè no pugui augmentar el seu índex de notorietat. I sembla que s'ha obstinat en donar-li més i més canxa al seu rival, amb la qual cosa jo crec, ara hi ha un escenari molt, molt, molt interessant demà, i de travessa, no? Ahir sentia el meu amic Joaquim Maroto, que som amics de veritat, que no creu que Riquelme superi el 15% dels vots, i em vaig sorprendre molt que la lectura del Joaquim fos aquesta. Altres diuen que estan frec a frec, jo tampoc ho crec, però en tot cas anem a veure. La meva travessa és que no arribaran a votar el 40% dels socis, hi haurà més d'un 60% d'abstenció. Aquesta, com a mínim, és la meva travessa si juguen net. Crec que, penseu que en el Barça hi va haver un 58% d'abstenció,
1: I
6: un 42% de participació. Enviant la gent a Valdebebas, com ha fet Florentino...
1: Un dissabte de juny amb Madrid col·lapsada... Sí.
6: No, per dificultar el soci anar a Valdebebas, has d'anar-hi, etc. La veritat és que és una complicació. Jo no crec que voti més enllà del 35-40%, com et deia, i auguro més o menys un 35-65. Jo crec que aquesta serà la proporció. Amb la qual cosa, Enrique Riquelme quedarà en una molt bona posició per poder començar, ara sí, a fer una campanya de goteig continu, una gota malaia, ser cap de l'oposició i començar a erosionar des de l'endemà la figura de Florentino Pérez per qui sap si fer-lo caure inclús abans d'acabar el termini del seu mandat.
1: Doncs demà ho començarem a veure. Ara farem també la travessa aquí a la taula de com creiem que acabarà demà aquesta votació a les eleccions a la presidència del Real Madrid.
0: Ha fet pancarta, Riquel.
1: Sí, mira, sí. Lluís, et copien els mètodes electorals de campanya.
6: N'han fet moltes. A veure, les lones, a mi no m'agrada parlar de pancartes, prefereixo parlar de lones. Però les lones urbanes no és un invent de Lluís Carrasco primer, perquè tothom fa aquesta referència, això ja existia.
1: Les has posat de moda.
6: Sí, no, vaig posar, si de cas ho vam posar de moda amb el Joan Laporta en clau futbol. En clau futbol sí que no s'havien utilitzat, i menys en territori contrari. És que jo crec que l'interessant de la luna que vam fer és que no la vam fer a Barcelona. Avui es votava, lògicament, massivament a Catalunya i molt poc fora de Catalunya, i en canvi vam tenir la gosadia disruptiva i transgressora d'anar a posar la lona a 150 metres del Bernabéu. I m'ha estranyat que no ho fes cap dels dos candidats, perquè tenen, que sé jo, a l'Hotel Hyatt, aquí a tocar del Camp Nou, o altres edificis en la zona universitària, a la mateixa plaça Francesc Macià, mira, a l'edifici del grup Godó, que és ben gran. No, però m'ha estranyat que...
7: Van anar a votar. Jo tallo les cordes.
1: Surt l'Àngel per la finestra.
7: Jo tallo les cordes.
1: Escolta, ho tenim arreglat ràpid, això. Sí. Van anar a votar, és veritat, a la final de la Champions.
6: No, però és el millor que et pot passar, que posis una lona i te la boicotegin, perquè aleshores ets notori dos vegades, quan la col·loques i quan te la treuen. Amb la qual cosa, jo crec, m'ha estranyat que ningú fes una lona a Barcelona, francament.
1: Sí. Lluís, gràcies, A veure com acaba tot plegat demà. T'agraeixo moltíssim que ens hagis acompanyat aquesta estoneta.
6: Gràcies a vosaltres, us estimo, companys.
1: Igualment, que vagi bé. La mitjanit, una pausa i seguim repassant com ha estat l'últim dia de campanya al Real Madrid amb el Miquel Agut des de la capital espanyola.
8: RAC 1. Autovivo Pures. Arriben els Autovivo Days. Del 8 al 13 de juny. Estrena cotxe o moto amb ofertes que volen. Sí, volen. I aconsegueix 1.000 euros de descompte per la compra del teu vehicle. Vine a Sant Boi, a només 10 minuts de Barcelona. Descarrega't el teu xec a Autovivo.es. Autovivo
9: Pures. El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Més de l'acceleració amb Mazda Roma Coruma. No deixis escapar les promocions especials disponibles aquest mes en tots els nostres vehicles d'estoc. És el moment perfecte per estrenar el teu Mazda aquest estiu amb les millors condicions. Afanya't abans que s'esgotin. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Roma Coruma.
11: Autovivo Punes.
12: Arriben els Autovivo Days. Del 8 al 13 de juny. Estrena cotxe o moto amb ofertes que volen. Sí, sí, volen. I aconsegueix 1.000 euros de descompte per la compra del teu vehicle. Vine a Sant Boi, a només 10 minuts de Barcelona. Descarrega't el teu xec a Autovivo Punes.
11: Autovivo Punes.
13: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.

0: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
1: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: RAC 1. RAC 1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
3: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a totes escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? I ens explicaran secrets inèdits? Però un geni universal, em pensava que el programa anava de mi!
2: El divendres 12 de juny a la una del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre Reus.
4: RAC 1. Tots som un milió.
2: Amb la col·laboració de Vermuts Miró.
3: Esther, qui és més geni, Antoni Gaudí o jo?
5: Vaya papanatas.
3: Papanata no és català.
6: I vaya tampoc, eh?
3: Tu calla, repipi.
2: Escolta el programa per saber com venir de públic.
7: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Cinc minuts per sobre de la mitjanit. Recordar a aquesta hora que un any més torna al campus d'estiu de l'escola Dani Jarque a la ciutat esportiva de l'Espanyol. Si vols viure una setmana com un jugador de l'Espanyol, del 22 de juny al 31 de juliol, amb entrenaments impartits per entrenadors del club, pots viure aquest campus d'estiu. Si vols gaudir del futbol i aprendre, és, sens dubte, la millor opció. Tota la informació a rcdespanyol.com. Aviam, tornem cap a Madrid, que hem deixat a mitges una mica el resum del que ha estat l'últim dia de campanya, que hauria d'haver estat, mira, al fil del que deies, Àngel, aquesta... aquest procés electoral tan sui generis, no hi ha jornada de reflexió.
2: No,
1: avui dissabte s'ha fet campanya. Ho havíem deixat amb Klopp, Gut i amb Florentino, d'alguna manera, doncs, atacant un dia més al seu candidat opositor, que també ha posat de manifest una situació que el preocupa i molt, que és la situació financera del Madrid.
3: Sí, de fet, avui a Madrid s'han llevat, bé, i a tot arreu, on vulguin consumir el Mundo i l'Economista, amb la informació que hi ha un deute galopant al club que el podria fer inviable, tal com el coneixem ara mateix, en propietat dels socis. I aquí, evidentment, s'hi ha agafat Riquelme. Ara l'escoltarem. Abans, deixa'm dir que en el discurs de vora un quart d'hora que ha fet Florentino Pérez en un hotel de Madrid avui com a tancament de campanya, referint-se de manera indirecta a aquests mitjans, ha dit que hi ha mitjans de comunicació que ja s'ha vist de quin peu calcen en aquesta campanya i que les han fetes i les han dites de l'alçada d'un campanar.
1: Per tant, com acaba la campanya, com la va començar.
3: Ah, exacte, sí, evidentment, Florentino Pérez carregant, tot i que avui de manera implícita, perquè no ha posat noms ni s'ha encarat amb cap periodista, com s'hi va fer, per exemple, amb Rubén Cañizares de l'ABC el dia de la convocatòria de les eleccions, doncs ha acabat carregant contra la premsa. I Riquelme, aprofitant aquesta informació i el debat que ja fa dies que s'arrossega de la venda del 5% o no del Madrid que vol Florentino, etc, etc, avui ha anat cap al capítol econòmic més enllà del futbolístic.
4: El Real Madrid ha fulminado en muy poco tiempo más de 770 millones de euros de liquidez, que la caja se ha reducido un 99% y que la tesorería ha caído a apenas unos millones. Sabemos también que la deuda vinculada a la remodelación del Bernabéu y a otras operaciones financieras ha alcanzado niveles sin precedentes, hasta el punto de que algunos análisis advierten de un riesgo real para la viabilidad económica futura si no se corrige pronto. Ahora entendemos la necesidad y urgencia por vender. El Madrid está en una grave crisis financiera.
1: També et dic, i potser es feu una mica d'advocat del diable, que si d'alguna manera per un costat poses de manifest que el Madrid té una crisi financera galopant i de l'altre dius que si ets president aniràs a per Haaland i aniràs a per Rodri, no sé si és el discurs més coherent que pots fer en una campanya.
5: No és molt coherent. Enrique Riquelme ha fet bona campanya, però ha tingut patinades. Ha fet bona campanya perquè, entre altres coses, portem una bona estona comparant les eleccions del Barça i del Madrid. I jo crec que el Madrid, si una cosa poden estar contents, és que tenen un bon candidat opositor que presenta un projecte. T'agradarà més o menys, però demà Enrique Riquelme va a les urnes amb noms. Te'l creuràs més o menys, però Enrique Riquelme demà va a les urnes amb noms. Va amb Rodri, va amb Haaland, va amb Jürgen Klopp, va amb Raúl, va amb Casillas, va amb Del Bosque, va amb Hierro, va amb noms. El Barça, jo no recordo que l'oposició a la Porta anés a les urnes amb noms de la talla dels que va a nivell de madridisme Enrique Riquelme.
1: És una campanya que és potser molt de cromos, és a dir, que potser el Barça en el context actual, també per la situació econòmica del Barça, pots plantejar-te una campanya electoral sense anar només amb els cromos, és a dir, posant altres arguments damunt la taula.
5: Sí, però les eleccions, per bé o per malament, no estic dient que estigui d'acord, les eleccions les decideixen els noms i els cromos, ja siguin a la gespa, ja siguin les llegendes de l'equip. Dit això, aquesta era la part bona de Riquelme. La part dolenta és que a mi em sembla molt bé que tu prometis a Haaland, però jo crec que jo he vist un Florentino 40 anys més jove. Perquè ha utilitzat el truco de Florentino en Figo, de si Haaland...
1: Sí, sí, és el mateix. És si exactament el mateix.
5: Però és que ha fet trampes.
1: Fins i tot prometent pagar les quotes dels socis.
5: Sí, però és que ha fet trampes
1: socis.
5: Perquè jo avui us porto una dada.
2: No és la de Jové.
5: No
1: és la de l'Àngel.
5: Jo he fet uns càlculs perquè l'audiència entengui que la promesa que fa Enrique Riquelme de pagar la quota de soci si no ve Haaland és una promesa totalment irrisòria. Perquè el grup Cox, del qual és propietat Enrique Riquelme, va facturar l'any 2025 1.140 milions d'euros.
1: Clar, 18
5: si
1: milions...
5: Si hagués de complir la promesa, són 18,5 milions d'euros. El que seria proporcionalment per una persona que cobra el salari mínim interprofessional, que ara està al voltant dels 17.000 euros, serien 270 euros.
1: També et dic...
5: Perquè entenguem la proporció
1: del que li costaria.
5: També et dic que una gran despesa.
1: Més enllà del... O sigui, que estic amb tu que és simbòlic, perquè crec que més...
5: És simbòlic.
1: Pot perdre aquí no són 18 milions, sinó és la credibilitat, sobretot pensant en unes eleccions a futur. És a dir, ell ho ha dit diverses vegades, i fins i tot avui ho ha repetit, que ell, amb 37 anys i amb 100 anys jove i aspirant, diguéssim, a ser president del Real Madrid algun dia, ell no es pot jugar a la credibilitat, no es pot...
5: Però ell s'ho juga tota una carta perquè ell, si guanya les eleccions...
1: Però no es pot cremar.
5: No, però si ell guanya les eleccions, prometent Haaland i prometent Rodri, prometent tot, i després no els porta, ell ja ha guanyat les eleccions. Per molt que tingui que pagar el que no tingui que pagar. A mi em donaria la credibilitat a aquest senyor, Riquelme, si digués, senyors socis del Real Madrid, si jo guanyo les eleccions, Klopp serà l'entrenador, Rodri i Haaland jugaran al Real Madrid, i si no l'1 de setembre no estan aquí, jo dimiteixo i convoco unes noves eleccions. I això ho firmo davant d'un notari. Si tu dius això a la teva massa social, els estàs donant credibilitat, perquè no hi ha res més que et pugui donar credibilitat que tu
1: prometis el teu càrrec a disposició.
5: Sí, sí. El que passa que no ho farà mai.
2: Jo la part dels noms l'entenc perquè esportivament el Madrid, o sigui, és un desastre. O sigui, no ens oblidem que aquest vestidor es va quadrar a cops de puny, vull dir, fa un mes. Aleshores, com que esportivament fa 2 anys que no guanyen res... doncs té lògica que presentis noms per mi perquè intentar il·lusionar la teva gent en comparació amb el Barça, que venies de guanyar la Lliga, de fer unes semis de Champions i tot, si tu presentes a Haaland, potser en el vestidor el màxim golejador de l'equip, que havia sigut Lewandowski, se t'encabrita una mica, no? I Flick l'havies de mantenir. Aleshores, quan les eleccions del Barça les guanya... la porta, no? L'any 2003 també hi ha els noms de Beckham, recordo Bassat també traient noms. Aleshores, jo crec que aquí és a dir, se li cau a l'invent a Florentino en el moment en què esportivament no ha guanyat títols, en el moment en què porta 2 anys seguits en blanc, doncs se li han començat a veure totes les costures de tota la part seva de club, el que deia abans el Fede de l'estadi, el que es parla també ara dels problemes econòmics, però tot això ja existia, vull dir, fa 7, 8, 9 anys que el Madrid jo crec que camina cap aquí, però com que esportivament funcionava, doncs no se li havia plantejat tot això. Ara no funciona i ja és el moment també de treure aquests noms. Que aquests noms després siguin per guanyar unes eleccions o siguin per refer esportivament l'equip. Jo, de tots aquests, el que més m'impressiona és Klopp, sincerament. Ni Rodri, ni Haaland, perquè ho hem vist en Flick aquí, que és que un entrenador et pot fer amb els mateixos jugadors un equip totalment nou. Això ho hem vist en Flick, i Klopp és el que a mi em fa una mica més de por si ve amb Riquelme.
1: Però és una quimera, i fins i tot jo crec que l'ha perjudicat, dir que el tenia, però que no el té. O sigui, que volia anar per ell, però que no el té. És veritat, és veritat.
6: Hi ha una cosa que silencia la pròpia premsa de Madrid, que és la veu del seu amo, i no ens enganyem. Vull dir, en el seu moment, Florentino ja va anar per Klopp, i es van portar carabasses, perquè Klopp sap el pa que s'hi dona a Madrid. I acaba de viure l'experiència de Xavi Alonso. Klopp no és ruc, i no és un personatge que pensi per boca d'altre. I al final, qui tria d'entrenador per engrescar la gent? Una segona època de Mourinho? Un Mourinho que en els últims 10-15 anys el que ha fet, aquí està, que no és una qüestió de filies o fòbies, sinó aquí està, que la seva carrera ha anat en declivi constant. Què et denota això? Et denota Primera, una falta de projecte, evidentment. Però segona, que està la institució i el seu lideratge en una crisi evident. I la crisi es farà encara més patent aquesta temporada.
2: És que allò de Florentino és increïble.
6: És que es farà més patent aquesta temporada. Sí, sí. I, a més, el temps no perdona ningú. I sempre el problema de qualsevol persona que estigui en el poder, en tots els àmbits de la vida, és saber quan t'has de retirar. I el moment de Florentino per saber-se quan s'ha de retirar, que li haguessin posat un monument, perquè el que ell volia, que era ser millor president del Bernabéu, dintre dels paràmetres del madridisme, és jo he guanyat 7 copes d'Europa.
1: De fet, ell ho ha repetit bastant.
6: I Bernabéu 6, per tant, jo me'n vaig a collivir de tota l'afició, sí, sí. I ja està, i ja és que Déu.
3: Sí, sí. Clar, però ell ha volgut convocar eleccions perquè ell no escolta ningú. Perquè si tingués algun assessor que li digués les coses com li ha de dir i l'aconsellés, diguem-ne que encara que li portés la contrària i per greu que li sabés, Florentino hauria fet un pas al costat, però evidentment ell fa el que vol. I les debilitats que mostra en tots els sentits de discurs, d'atenció i de tantes altres coses. En aquella roda de premsa del 12 de maig, en què jo crec que fins i tot alguns florentinistes van començar a pensar que potser no tocava tornar-lo a votar, perquè a mi em fa l'efecte que algú que tingui ulls a la cara i que tingui les oïdes destapades devia tenir la sensació, si no la certesa, que a Florentino se li està passant l'arròs, doncs des d'aquell dia ell fa el que vol i a partir d'aquí el club és seu. I més enllà d'això, jo crec que ell no hi veu més d'enllà del seu nas, i això és evident, i a partir d'aquí, doncs, si està ben aconsellat o no, és que segurament hi deu haver qui el pugui aconsellar, i per cert, havent-hi un Mundial a la vista, a mi em sorprendria molt que Klopp es comprometés amb algun club, perquè si a Alemanya li va bé, doncs mira, s'haurà d'esperar, però si a Alemanya no li va bé, és perfectament un gran candidat a agafar les regnes de la selecció d'Alemanya.
1: Sí, sí. Jo crec que es veu més en aquest paper que no pas tornant a un club.
3: Clar, no, vull dir, si això em diguessis no, és un altre context, o falta, mira, ara falta un any per una Eurocopa, i seria una altra cosa, però en aquest context potser resulta que l'1 d'agost la selecció alemanya canvia d'entrenador.
1: Sí, sí. Sobre això que comentaves, també el Frederic de Florentino Pérez, justament se n'ha queixat, no, Riquelme, que li hagués agradat poder competir amb un Florentino, amb el Florentino de fa uns anys.
3: Sí, perquè, esclar, s'ha trobat amb un Florentino que no ha acceptat debats, que no ha acceptat cap cara a cara, que s'ha trinxerat en una seu social o en alguns espais des dels quals, o les xarxes mateix, ha llançat els seus missatges i ha enviat els continguts que li ha semblat, i s'ha dedicat a contestar el que proposava Riquelme, que evidentment havia de ser qui proposés continguts en tant que aspirant en aquestes eleccions. Avui, Riquelme diu que li hauria agradat que la campanya hagués estat diferent.
7: Me hubiese gustado poder enfrentarme a un gran Florentino Pérez de años atrás, un gran presidente, y la realidad que me he encontrado es con una candidatura sin ningún tipo de propuesta social, con ahora lo vendo, no lo vendo, fichajes del próximo martes. Yo esperaba un debate, yo esperaba realmente poder poner al socio en el centro, poder debatir, y cualquier diferencia que pueda tener conmigo, con mi candidatura, haberla podido hablar en un debate, si quería en cualquiera de vuestros medios o en el propio Real Madrid Televisión.
3: Això és el que deia Riquelme, que també ha fet una valoració general de la campanya. Sembla com si o hagués perdut les eleccions o, més enllà d'aspirar a guanyar aquestes eleccions, ell entengués que el que està fent ara és plantar una llavor de cara al futur.
7: Estas elecciones ya han valido la pena. Han servido para algo muy sencillo y muy importante. Demostrar por qué la democracia en el Real Madrid era necesaria. ¿Y qué pasa cuando se intentan gobernar un club sin dar explicaciones a sus socios? Gracias a las informaciones publicadas por distintos medios, los socios supimos que Florentino quiere vender el Real Madrid.
1: Aquí m'ha semblat un discurs de derrota, una mica. És a dir, el discurs que tu surts a fer un cop tens els resultats i has perdut les eleccions, perquè diu, si amb això hi ha valgut la pena, si la campanya hi ha valgut la pena, ostres, bé, ja ho sabrem demà, no?, si hi ha valgut la pena del tot o no, però es conformava amb aquesta, amb tot, amb el que hem tingut fins ara Enrique Riquelme, que és veritat, no em sembla poc.
5: No, és que jo crec que Riquelme se sap perdedor i Florentino se sap guanyador. És a dir, al final, hi ha per mi una cosa molt interessant, que és que analitzem a Florentino com si Florentino estigués al cas de tot el que està passant. I jo estic convençut que Florentino viu en una bombolla, ho hem comentat, crec que ho has dit tu, Marc, viu en una bombolla on el seu cercle més íntim de confiança li diu que tot ho fa bé, que tot està perfecte, i a nivell d'eleccions, jo crec que a Florentino hi ha un equip molt tancat que li passa coses que diu Riquelme i que li diu com ha de reaccionar. Però jo crec que Florentino, a dia d'avui, a aquesta hora de la nit, és totalment aliè a tot el debat que es porta fent als mitjans, a tot el que estem parlant aquí. Florentino, quan convoca eleccions, les convoca perquè sap que les guanyarà. Florentino està gran, Florentino ja patina i tot el que vulguis, però Florentino no és tonto. I Florentino no ha fet el que ha fet a nivell empresarial sent un tio tonto. I Florentino no va trincar el que ha trincat del castor a les butxaques de tots sent un tio tonto. Florentino, jo crec que tots els passos que ha fet estan mesurats, calculats, i Florentino no convoca eleccions posant en risc i patint un mínim risc de no guanyar-les. Florentino, quan convoca eleccions, sap que les guanyarà, sap tot el que farà en aquest procés, sap que les convocarà en pocs dies i que si hi ha algun candidat que aconsegueix l'aval ho tindrà molt difícil, i per tant ho fa així. Si Florentino hagués tingut un 1% de possibilitats en els seus estudis i en el seu cercle íntim de dir, presidente, hay esta posibilidad de que no ganemos, jo estic segur que no les convoca.
6: Hi ha una cosa, també, que aquí, allà i a Cullà, a tot arreu, el seguidor de futbol i el soci és conservador. I perquè et coneguin, necessites anys de presència mediàtica que et coneguin. I en això Riquelme te l'has de guanyar, perquè s'ha presentat contra tota corrent, per dir-ho així, ho tenia molt fotut amb els avals, etc. El que fa Florentino, que no n'hem parlat prou al convocar aquestes eleccions, és que vol legitimitat democràtica per vendre aquest percentatge del club. I estic convençut de que aquest percentatge del club estarà vinculat a l'IBEX 35, a la llotja del Bernabéu. O sigui, no vindrà capital estranger. O sigui, l'Espanya econòmica, financera, potent, poderosa, que té poder, no voldrà vendre el Real Madrid. Perquè vendre el Real Madrid és vendre Espanya.
5: Serà més club estat encara, no?
6: Serà més club estat. Però en una manera de sortir d'aquesta crisi econòmica, venent, que al final és possible que segons com ho acabem pagant nosaltres.
5: Sí.
6: Que aquestes jugades, no? És que Marc va
8: sí,
6: així.
8: Aquestes
6: jugades van així, i en el relat que tenen resulta que el Florentino és capaç de dir-te que el cas Negreira, que tots sabem com ha anat i com va, i que no ha alterat en absolut la competició, és el cas més gran de corrupció, diu ell, de la història del futbol mundial. I ho diu ell, el president d'un poder fàctic que porta 73 anys dictant qui ha de manar i qui ha de xiular els partits.
8: Sí.
6: És increïble.
1: Mira, avui m'he capbussat en la fabulosa menoteca de Mundo Deportivo, que és un dels meus grans passatemps.
5: És un tresor.
1: I he anat a buscar l'edició del diumenge 2 de juliol de 2006.
5: Per cert, ara estem digitalitzant amb vídeos i tal, i amb la intel·ligència artificial, espectacular.
1: Ostres, brutal.
5: Espectacular.
1: Doncs jo tinc aquí la pàgina 30 de l'exemplar del 2 de juliol de 2006, el dia que l'últim dia, fins demà, que els socis, avui, ja passem de la mitjanit, que els socis del Real Madrid van anar a les urnes. Està molt bé perquè Mundo Deportivo va fer una infografia amb tots els cromos que havien promès els 5 candidats, que hi havia 5 candidats en aquelles últimes eleccions. Hi havia Ramon Calderón, que és qui les va guanyar, hi havia Villarmir, que era d'alguna manera el candidat continuista de Florentino, sí. Juan Palacios, Lorenzo Sanz i Arturo Baldassano. Un minut i us dic quins cromos portaven els candidats a les últimes eleccions del Real Madrid. Estic segur que algú us sorprendrà.
9: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
10: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
11: I
8: després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
15: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
16: RAC1 presenta El món a RAC1 des de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, un programa especial amb Jordi Basté, en directe des de l'abadia de Montserrat per rebre el pontífex.
17: Viurem i explicarem de ben a prop una jornada històrica, la visita del Papa a casa nostra, el principal símbol de Catalunya. Serem a Montserrat des de primera hora i fins que arribi Lleó XIV al voltant del migdia.
16: El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV.
18: RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de Telefònica.
19: Tu diràs, amb Oriol Jové.
1: Tres minuts i seran dos quarts d'una. Recordeu algun dels cromos del 2006?
5: Ara m'has deixat. O sigui, porto tota la pausa esperant, eh?
1: Algú...
2: Jo crec que Cristiano...
1: Cristiano va aparèixer. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. El candidat continuista de Florentino, Villarmir, va posar damunt la taula Cristiano Ronaldo. Hi ha un jugador...
5: Iniesta?
2: Algun del Barça?
1: Iniesta.
5: Ah, mira, Iniesta, no, ara m'ha vingut al cap.
1: Juan Palacios.
5: Iniesta m'ha vingut
1: posava
5: al cap.
1: Iniesta. Hi ha un jugador que el van utilitzar com a reclam quatre dels cinc candidats.
2: 2006. Cannavaro?
1: No, és un jugador que no us espereu i que ha sonat també en aquesta campanya, però com a entrenador.
3: Sex.
1: Sí, senyor. Cesc Fàbregas. Ostres. Va sortir de la boca de
3: Belezza,
1: 4 dels 5 candidats.
3: Belezza.
2: Belezza de com.
1: 4 dels 5 candidats al 2006.
5: Que aleshores era Cex,
1: sí.
5: No? Quan l'oferien ells era Cex.
1: Sí, sí. Mira, Juan Palacios portava de reclam, no vol dir que els tingués tancats, senzillament que va dir jo vull fitxar aquest i aquest. Doncs mira, Juan Palacios, Iniesta, Pablo Ibáñez, Joaquín, Reyes, Cesc, Ibrahimovic i Rooney.
20: Bueno, ja...
3: Ojo. Pablo Ibáñez?
5: La carta als Reis,
20: sí, això, un brindis al sol absolut.
1: Mira, Villarmir, Cristiano Ronaldo, Cesc, José Antonio Reyes, Ricardo Carballo, Xavi Alonso i Wayne Rooney. Val?
2: Bastant semblant, no?
1: Sí, sí.
2: Cesc, Rooney i Reyes.
1: Lorenzo Sanz, crec que és qui tenia la cartera més gran. Ribery, Emerson, Zambrota, Gago, Carrick, Bularús, Reyes i Adriano Leite. I Reyes, Arturo Valdassano, després em guardo pel final Ramon Calderón, que és qui va guanyar. Arturo Valdassano portava Joaquín, Reyes, Cesc, Diarra i Lucio.
3: Reyes havia parlat amb tots, no?
2: Sí.
1: Reyes no. També, sí, sí. Reyes, pensava Reyes Cesc, però Reyes amb tots, sí, sí. Reyes amb tots. I Ramon Calderón, que és qui va guanyar, havia promès Kaká, que després el va acabar presentant portar, no? Florentino.
2: Ah, Florentino.
1: No sé qui va tancar el fitxatge, però el va presentar Florentino.
3: El 2009, el fitxa, sí. Florentino, juntament amb Cristiano...
1: I Benzema,
3: crec que són els... I no sé si n'hi ha algun altre. Potser Xavi Alonso també és d'aquell any, ara no ho recordo, però...
1: No me'n recordo jo tampoc.
3: Però jo diria, vaja, aquests tres altres segur.
1: Sí, sí. Portava Calderón, Kaká, Arjen Robben, Cesc, Reyes, Mamadou Diarra, Ricardo Carballo i Abidal. Portava Ramon Calderón, que un any després va acabar fitxant pel Barça al lateral calidad. Francès. Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Déu-n'hi-do. Va guanyar Calderón, eh? En aquestes que... O sigui, en aquestes guanya Calderón perquè Florentino no...
1: No es presenta.
2: No es presenta. I, per cert, per mi el detall important d'aquestes eleccions,
1: sí,
2: és que no hi ha vot per correu en aquestes eleccions perquè Ramon Calderón,
1: sí,
2: acredita d'alguna manera I de
1: ho
2: fet,
1: ha recordat Florentino d'esta campanya,
2: ho, això. Ho ha explicat,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí.
2: O sigui, d'alguna manera, en aquella època, el vot, si tu anaves presencialment a votar i ja s'havia fet el vot per correu, el vot s'anul·lava. Llavors, a partir d'aquí, Calderón acredita que hi ha moltíssims vots que anul·len el vot per correu, canvia, el vot per correu deixa de funcionar, i ara, en aquestes eleccions, doncs, ha canviat aquesta manera de fer.
1: Sí, sí. Avui hem vist el... Clar, Madrid és cap de setmana d'eleccions, és cap de setmana de Papa, de Roma, és cap de setmana de Bad Bunny, però avui, clar, aterrat el Papa a
2: bona
1: Madrid...
2: Mescla, eh?
1: I sí, sí, sí, i Miquel Agut, quatre noms curiosos, de curiosa combinació.
3: I Albert Pedrol demà.
1: I Albert Pedrol demà, sí, sí.
5: Què ets més, de Bad Bunny o del Papa, Miquel, aquesta nit?
3: Jo, de Bad Bunny. Sí. Sí, sí, Agut Bani, digue'm Agut Bani.
1: Perquè segurament l'Agut pot parlar més, que segurament el Papa li robaria minuts de parlar. Escolta'm, un Papa que ha aterrat a Madrid, li han preguntat si és més del Barça o més del Madrid, allà a l'avió. S'ha difós el vídeo a través de les xarxes socials i ha dit el Papa és de tots els equips, però
3: sí.
1: Robert Prevost, que és el seu nom real, és més del Madrid, ha dit el Papa, Agut.
3: Sí, Lleó 14 és de tots... Sí, sí. I Prevost és del Madrid.
2: És el que té tenir... fet, una mica.
3: Sí, és el que té tenir doble personalitat i poder-s'ho permetre. Doncs és així. Clar, llavors, avui, com que Florentino ja dona per fet que guanyarà i està comptant només les hores per aixecar el trofeu de la victòria electoral, s'ha dedicat, més enllà de fer broma, com sentíem abans, sobre els desmentiments dels pactes als quals arriba Riquelme, també a esmentar la carta guanyadora de 60 edat en l'acte de tancament de campanya avui en un hotel amb un públic agraït.
11: Y quiero dar la bienvenida también a Madrid, al Papa León XIV, que hoy, en el avión que le trasladaba a Madrid, ha dicho a los periodistas que es del Real Madrid. Y eso, para nosotros, es un orgullo y un honor. Bienvenido a Madrid, su santidad, León XIV.
1: Doncs se l'ha fet seu, sí. El Papa Florentino Pérez. Per cert, que explica Mundo Deportivo que Laporta i Just estaran amb el Papa quan vingui a Barcelona, a la Sagrada Família, a la missa de benedicció de la Torre de Jesús, i també a Montserrat, al migdia representant el Barça. Algun document més de l'últim dia de campanya, Agut, que anirem deixant al Madrid per
3: sí.
1: Parlar una mica del Barça?
3: No, és curiós que parli del Papa algú amb un to tan capellanesc, no? Al final una mica tot queda al mateix lloc, només li falta una mica de reverberació a Florentino,
1: sí, sí,
3: i ja...
1: La missa.
3: I ja, sí, i ja ho tindríem, podria fer-ho des de l'Almudena, tot plegat.
1: Sí, sí.
3: Per acabar, clar, ell se'n riu de tot el que proposa a nivell de fitxatges el seu rival, Enrique Riquelme, però ja no és només que carregui contra Riquelme, sinó també carrega contra els llocs on va a parlar i sobre com anuncia fitxatges. No li va agradar el que va veure de Riquelme a l'Hormiguero.
11: Es tener respeto a nuestro escudo y a nuestros símbolos y no reírse con un presentador que nos insulta, con mascotas elegidas por los antimadridistas que pretenden burlarse del club más importante del mundo.
3: Fins i tot, o sigui, fins i tot les formigues aquelles que,
1: sí,
3: que hi ha perquè, a l'Hormiguero són antimadridistes, és l'hòstia.
1: I perquè va dir... li van fer triar, no?, a Riquelme,
5: sí,
1: una mascota...
5: entre una mascota que era el Real... O sigui, eren diferents animals i un era el Real Mandril.
1: Sí, per I possible sí. Mascota del Madrid, i ell sí. Va triar el Mandril.
5: I ell es va quedar, ell va escollir el Real Mandril.
3: Sí, imagina't. Sí. Imagina't.
20: Estic estupefacte. Estic garratibat. Realment és d'un baix to, tot plegat.
2: Sí, o sigui, però per les formigues de l'Hormiguero o per...
20: No,
2: per
20: la Santala. El Iker Jiménez, el Pablo Motos.
1: Fins d'aquí 20 anys no tornarem a viure això.
20: Però sabeu a qui representa tota aquesta gent i tots aquests programes? Sí, no cal dir-ho, no cal posar el dit a l'ull, no? Però és que és una cosa absolutament d'un baix to. Que dius, mare de Déu, però...
3: Escolta, només hauria faltat un camió Torrente i ja està.
20: Home, ja està. Però és que Torrente té disculpa perquè és de l'Atlético de Madrid. Llavors, aviam, algú li haurà dit al Papa, a hores d'ara, que s'ha fotut en un jardí, pobre home, que a part de que han augmentat els agnòstics seguidors culers,
2: aviam,
20: ell no és de Chicago... Doncs digues Chicago White Sox i acabes a la pel·lícula. I dius, no, jo del futbol no en sé, o qualsevol cosa, perquè resulta que si viu ara a Itàlia, no se li acudirà dir que és del Milan en detriment de l'Inter o que és de la Juve en detriment del Nàpols. I resulta que aquí aquestes coses sí que tenen una certa sensibilitat per la gent. Perquè d'això tothom en parlarà demà fent el tallat. No, o ja se'n parla avui. Llavors, quines ganes.
5: Jo confio en Rafa Juste. Jo confio en Rafa Juste, que sabrà convertir el papa d'aquí uns dies i que l'agafarà per banda en una aquesta trobada i li explicarà lo bo del barcelonisme. I
3: se l'emportarà al Via Veneto, una mica,
5: Després de 10 minuts de conversa amb Juste, jo crec que Prevost acabarà sent més culer que...
20: Jo crec que més que Via Veneto, i que em perdonin, a Botafumeri, no? Que home, té un ambient més religiós.
5: Clar,
20: no?
5: clar.
1: Sí, sí. No, a més estaria bé, perquè crec que quan el Barça es va fundar, el papa era Lleó XIII, estaria bé que ara el seu successor, pel que fa al nom, Lleó XIV, doncs també fos del Barça.
5: Estan els papes inclosos a les teves dades? O...
1: Sí.
5: També, eh?
1: Sí,
5: també tenim
1: sí,
5: papes,
1: sí,
5: eh?
1: Sí, per suposat. Per suposat, vale, per suposat. Vale. Sí, sí, sí. Agut, demà més, eh? Demà serà un dia llarg aquí a Madrid.
3: Sí, no, per si avui no ho ha estat, doncs demà una mica... demà una mica més. I res, està previst, que no sé si ho hem dit, que voti Riquelme a 11:15, Florentino a 11:45, més o menys, i després ja Riquelme cap al dia del madridismo, celebrar amb els socis que hi vulguin anar la jornada electoral, i Florentino cap a la seu, a la qual seguirà la jornada, i s'espera que, si és proclamat guanyador, des d'aquesta mateixa seu, que és un hotel proper al Bernabéu, faci el discurs de valoració dels resultats.
1: Doncs demà eleccions, demà sabrem qui guanya i qui és president del Real Madrid, i a partir de dilluns, doncs, com es van complint totes aquestes promeses electorals. Eh? Dilluns ja hauríem de tenir Mourinho, si guanya Florentino, doncs, com a entrenador del Madrid, previ pagament dels 15 milions d'euros de la clàusula. Serà el segon estiu que el Madrid paga clàusules per un entrenador, i a partir d'aquí els jugadors que ja han anat anunciant, si és Florentino, insisteixo, Dumfries, Konaté, ho anirem veient. Gràcies, Agut, eh?
3: Adiós, pues, ja ho saps.
1: Que vagi bé, bona nit. Doncs això, pendents també les properes setmanes, que s'anirà configurant el Madrid de la propera temporada. El Barça ja té Gordon,

0: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
1: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
0: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala, exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
3: T'explicant, i hi ha una part també en la que entenc que Bernardo Silva no voldrà perdre diners davant de l'oferta de l'Atlètic de Madrid o la que tingui el Barça. Recordem també un detall per mi no menor, que és que la fiscalitat de Madrid és més beneficiosa que la fiscalitat a Catalunya. Per tant, una oferta davant de la mateixa entre l'Atlètic de Madrid i el Barça, Bernardo Silva guanyaria més diners a l'Atlètic de Madrid. Per tant, el Barça és curiós que li hauria d'oferir més diners, hauria de pagar més diners que el que paga l'Atlètic de Madrid perquè Bernardo vulgui percebre els mateixos calés. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que futbolísticament és que jo no tinc cap dubte. Vull dir...
4: Compte perquè Madrid, ara, fa una estona, col·loquen el Madrid també a l'equació.
5: Per Bernardo.
4: Publica el diari AS que Mourinho ha demanat una de les peticions que ha fet és
5: el seu compatriota.
4: Bernardo Silva, o sigui, s'afegeix un altre pretendent al futbolista. No em sembla mala opció, però jo em vaig marcar a foc una frase que va dir Gavi a l'entrevista que li van fer a Mundo Deportivo, que a més ho va dir amb tota la naturalitat del món, però que per mi representa el que necessita el Barça ara. I crec que Gordon és un exemple, i és el que venga, que no venga d'estrellita, que aquí som un grup, que aquí som tots iguals, i que aquí som un grup molt cohesionat, i que tots hem de remar. Jo crec que Bernardo Silva és un tio experimentat, jo crec que Bernardo Silva és un tio de vestidor, però és un tio que és una estrella. És una estrella. I si ve al Barça, haurem de veure amb quin to i amb quin tarannà ve. Jo espero que vingui amb el bo, però pot ser que ell vulgui venir a jugar i que la que estigui 3 o 4 partits sense jugar se surti una mica de la línia. Vingui qui vingui, paraula de Gavi, que no venguen d'estrellites.
5: Avui hem sentit Guardiola dient si Bernardo Silva encaixaria amb el Barça.
6: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
7: I el Julián?
6: També és molt bo.
5: Doncs Bernardo és bo i Julián també és molt bo. Són dos jugadors que han passat per les mans de Pep Guardiola i, evidentment, doncs, els veuria com a jugadors del Barça la propera temporada. Què volies dir, Frederic?
8: No, que vam començar amb les expectatives de mercat i em sembla que ens trobarem en un mercat absolutament diferent pel que fa al Barça, naturalment. Aquest és el mercat de fitxar, perquè l'any que ve no es podrà fitxar.
5: Sí, sí.
8: Val.
5: Més per primera vegada no tens les penalitats del fair play, vull dir que...
8: L'any que ve torna el Barça a Montjuïc, la coberta, etc etc. Enguany entra en calés, torna l'1x1 i tot plegat, i allò que pensàvem al començament, bueno, serà un central, un davanter centre golejador i potser un extrem, val? Ara es poden obrir moltes coses. I a més, amb l'agreujant del Mundial, que sempre és un mercat persa, sempre, que pot embogir qualsevol equip amb calés i oferir-te no sé quan per qualsevol jugador teu i fer-te entrar en una operació que no havies ni calculat ni esperat.
3: Un bon Mundial d'Araujo.
8: Per exemple, o tant de bo si fos de De Jong, particularment, no? Però vull dir-te que ens trobarem algunes sorpreses i que segurament trobarem més operacions de les que esperàvem. I una altra cosa, quan el Gavi diu això de les estrellites, és que a vegades ens oblidem que el Barça, les estrelles, ara ja les té formades. I són totes de casa. Hi ha unes quantes. Hi ha Joan Garcia, hi ha Cubarsí, hi ha Pedri, hi ha Gavi, hi ha Fermín i hi ha Lamín, per exemple. I el que busques és gent amb una experiència i que et faci pujar aquest grau més. I no cal necessàriament que et gastis una pasta enorme. T'ho dic perquè amb la fixació que fins ara havia amb Julián Álvarez, que era ell o ningú, potser ens trobem en un altre,

0: anar-hi. Perquè si has de negociar en un Atleti de Madrid que et fot el pèl una altra vegada, com ha passat històricament, potser que vagis a buscar altres peces al mercat.
1: Sí, avui, de fet, ets tu, Àngel, que li preguntaves a Guardiola a Manresa sobre el protagonisme de la Masia a l'equip de Hansi Flick. Ell ha dit que és un... Vaja, que està enamorat del Barça de Flick.
2: Ha dit que, bueno, que li agrada molt com juga, que és un gust veure el jugar i que està enamorat del Barça de Flick. Sí, ha fet tot un elogi.
1: Mira, sentim el document.
3: Ha fet 2 anys extraordinari, més allà dels resultats, de lo bé que han fet, l'atractiu que és veure'l jugar. Soc molt fan del Hansi, de com ho fan, i per molts anys.
1: Mira, i un altre document que em sembla interessant de Guardiola, que ha parlat des de Manresa en la inauguració de la Cruyff Court, que portarà el seu nom a la Salle Manresa, que és on va estudiar abans d'entrar a formar part de la Masia, és el consell que li ha deixat justament al Barça de Flick, que és no obsessionar-se amb guanyar la 6a Champions.
3: La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. Que no cop el fet de no guanyar-la tot sigui pensat que tot anés molt bo. La Lliga és la que et dona la consistència. La Champions d'arribar bé al final, sense lesionats. La influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. L'important és que el dia a dia sigui bo, que l'equip vagi creixent i no pensin que no només per no arribar a la final de Champions o no guanyar la temporada és dolenta. El que marca la base d'una temporada és bona dona és les lligues.
1: Va una mica en la línia del que li havíem sentit dir alguna vegada amb el Manchester City, amb alguna zona mixta, posant molt en valor la Lliga.
4: Sí, i jo recordo, per mi els dos entrenadors que han sigut més contundents en això sempre han sigut Guardiola i Zidane. O sigui, jo recordo a Zidane també ser molt contundent en això i és que, a veure, des de fora té tot el sentit del món. O sigui, des de l'òptica Guardiola té tot el sentit del món quan ell és l'entrenador que ha guanyat més lligues en el percentatge de temporades que ha jugat en un equip, però a més jo crec que pels jugadors té tot el sentit del món. O sigui, si tu li fas creure en un vestidor que el dia a dia és el que et donarà els resultats, després et pot arribar a donar resultats a la Champions, però és, per mi, totalment impossible poder plantejar una temporada a nivell futbolístic sent un jugador per aconseguir un títol en el que tu estàs jugant tot en eliminatòries de 180 minuts. No es pot. Llavors, un entrenador ho ha de creure així, perquè ho ha de convèncer en els seus jugadors. Si tu no li convences als teus jugadors que el més important és la Lliga t'aproparà a guanyar la Champions. Al revés, jo ho trobo impossible.
0: És que són paraules com per tatuar-se-les. Vull dir, que tatuar-se-les a la memòria col·lectiva del barcelonisme, per exemple, que hi ha, i és comprensible, que hi hagi molta falera per tornar a guanyar una Champions 11 anys després, però és que depens de tants factors a la Champions. És que la Lliga és la regularitat, i sembla un tòpic, sí, però ho és. En canvi, la Champions, i ho hem vist aquesta temporada en eliminatòries, i tenim molts exemples de molts equips que en sec guanya un i no sap ni com ha guanyat, o perquè l'han ajudat en una jugada puntual, o perquè aquell detall li ha jugat a favor, etc etc. I sí que et pot destrossar un projecte, perquè tu el que vols és l'ambició de la Champions, i és a un partit, o vés de saber què passa en aquell partit, vés de saber si tenen les figures lesionades o no. Té tot el sentit el que diu el Pep.
1: De tota manera, jo entenc dins el vestidor del Barça que hi hagi aquestes ganes de dir, ostres, volem la Champions, perquè se'ns ha escapat fa 2 anys contra l'Inter, se'ns ha escapat aquest any contra l'Atlètic de Madrid, i és el passet que ens queda, no? Perquè hem guanyat la Lliga, hem guanyat la Copa. Sobre això avui ha parlat Dani Olmo en una entrevista que li ha fet el Ferran Martínez sobre aquestes ganes que té el vestidor de guanyar la Champions. Li ha preguntat al Ferran què li falta amb aquest Barça per guanyar-la. Dit això, Dani Olmo.
5: Falta muy poco. Yo creo que falta muy poco. Yo creo que lo tenemos, pero al final son detalles, son matices, son goles, son centímetros, ¿sabes? Uh-huh. Y yo creo que tenemos todos esa espinita porque sabemos que podemos hacerlo. Sabemos que podemos ganarla. Y por eso nos da tanta rabia, por eso nos dio tanta rabia el año pasado contra el Inter y por eso nos ha dado tanta rabia este año contra Atlético Madrid, porque mi opinión es que no eran equipos mejores que nosotros y que podríamos haber estado por detalles, por matices en la final. Somos un equipo muy joven y más pronto que tarde estamos seguros todos de que lo vamos a conseguir. Y nuestro objetivo al final va a ser siempre el próximo año hacerlo.
1: Doncs petits detalls, però és l'objectiu per la propera temporada.
2: Un Daniel Mo, per cert, que ha estat representat avui a l'acte de Manresa de Guardiola Cruyff Court pel seu pare i per membres de la seva família, perquè la propera Cruyff Court serà a Terrassa, apadrinada per Dani Olmo, ho han explicat avui. I això de l'entrevista que hem escoltat del Ferran, que deia el Dani Olmo, jo crec que hem de diferenciar molt la valoració que fan els professionals, és a dir, els jugadors, els entrenadors, la gent que està en el dia a dia, que valora molt la dificultat de guanyar lligues, de que els detalls que els deixen fora d'arribar lluny a la Champions o de guanyar-la afecta molt, i de la valoració que es fa des de fora, sobretot des de l'entorn més d'aficionat. És a dir, perquè al final guanyar una lliga és molt difícil.
1: Sí, sí.
2: Molt difícil. Però per l'aficionat culer, i jo quan em poso la pell, em trec la samarreta de periodista, em poso la samarreta d'aficionat, quan ja portes dos lligues seguides, el primer que et surt és, ostres, està molt bé, però jo vull la Champions d'una vegada perquè no la guanyem des del 2015. I és una reflexió que és molt injusta pel professional, perquè el professional t'agafaria i et diria vine amb mi, que t'ensenyaré lo difícil que és la feina del dia a dia, i això que m'estàs demanant tu, que és que guanyi la Champions d'una vegada per totes, que per tu, entre cometes, no és que sigui tan fàcil, però és tan exigible i que m'ho demanes cada temporada perquè ja fa més de 10 anys que no la guanyo, vine que veuràs que no és tan senzill. Però clar, aquesta òptica només te la pot donar el professional que ho veu dia a dia.
4: I amb això, però, el que més m'agrada de les declaracions d'Olmo és que ell diu que no els hi falta res i que ells s'ho creuen que la poden guanyar. Llavors, a partir d'aquí sí que la pots guanyar. Jo crec que això és un canvi de mentalitat increïble en dues temporades. O amb una. O sigui, fa un any i mig, jo no crec que tot el vestidor del Barça pogués transmetre amb les paraules de Dani Olmo.
1: De dir, mare meva.
4: Sí, sí, és que la podem guanyar. És que no ens falta res per poder-la guanyar. És que són centímetres, ha dit. És un gol. Llavors, si tu ja ho sents així, a dins del vestidor, això que diu l'Àngel, de si el professional ja sent que la pot guanyar, ja està bastant a prop de poder-la guanyar, perquè després, òbviament, ho haurà de fer, no? Però jo crec que és el primer pas. O sigui, està dintre de la teva mentalitat, que has estat ja en semifinals, has estat en uns quarts de final contra un equip que sents que eres millor que ell, i dius, ostres, que estic molt a prop. I si tot el col·lectiu sent així, estàs bastant a prop.
1: És el gran mèrit del Barça de Flick en aquests dos anys, no? Tornar, d'alguna manera, a sentir-se guanyador, a sentir-se que, ostres, que Europa doncs, pot tornar a ser competitiu.
0: Competitiu, sí, sí.
1: I tornar...
2: I respectat,
1: evidentment, arribant lluny i amb opcions de perquè no estan entre els candidats a guanyar la Champions. Veurem, sí, aquesta tercera temporada, aquests detalls, no?
2: Bueno, que... però mira que ha dit Guardiola, una cosa molt important, que per cert l'estan hostiant, però té tota la raó, els àrbitres.
1: Perquè aquest any
2: ens foten fora els àrbitres, ho sento molt.
0: Jo volia dir, la meva percepció personal de la Champions canvia quan pensava que la generació Messi la guanyaria 4 o 5 vegades més i després veig la generació Madrid que segueix...
2: Sí, que Carvajal tingui 6 Champions.
0: Que guanya tantes consecutives. Llavors em va fallar alguna cosa. Sí, i va en la línia del que hem parlat.
1: Com que t'emmiralles amb el Madrid, sembla que n'has guanyat però poques, però si mires els equips europeus top els últims 20 anys, tampoc n'han guanyat més que el Barça, vull dir que...
2: No, però jo estic convençut que aquesta generació del Barça guanyarà com a mínim una Champions.
1: Més tard o més d'hora estem tots convençuts, jo crec que sí. Caurà. Veurem si és d'aquí un any. 8 minuts per la una, ho hem de deixar aquí, que se'ns ha fet molt tard, sembla que no tingueu son.
2: No.
1: I mira que ens fa un diumenge llarg per endavant. Que vagi molt bé, Àngel, Frederic, Marc,
4: gràcies.
1: Molt. Parlem del Mundial, una pausa, i de seguida som amb el Jaume Naveira per seguir descomptant dies per la inauguració d'aquest Mundial amb el Mèxic-Sud-Àfrica a partir de dijous, i evidentment aquí a RAC1 amb un seguiment dia a dia.
6: RAC1.
7: Arriben els Autovivo Days. Del 8 al 13 de juny. Estrena cotxe o moto amb ofertes que volen. Sí, sí, volen. I aconsegueix 1.000 euros de descompte per la compra del teu vehicle. Vine a Sant Boi, a només 10 minuts de Barcelona. Descarrega't el teu xec a autovivo.es.
6: Autovivo.es. El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Més de l'acceleració a Mazda Romacuruma. No deixis escapar les promocions especials disponibles aquest mes en tots els nostres vehicles d'estoc. És el moment perfecte per estrenar el teu Mazda aquest estiu amb les millors condicions. Afanya't abans que s'esgotin. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Romacuruma.
9: Autovivo Cures.
10: Arriben els Autovivo Days. Del 8 al 13 de juny. Estrena cotxe o moto amb ofertes que volen. Sí, sí, volen. I aconsegueix 1.000 euros de descompte per la compra del teu vehicle. Vine a Sant Boi, a només 10 minuts de Barcelona. Descarrega't el teu xec a autovivo.es.
9: Autovivo Cures.
11: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
12: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
13: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjumbo.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
14: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
15: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
16: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
15: Amb gent pionera.
16: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
15: I que vol canviar el món.
17: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
18: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
19: Change the world, or the world will change you.
18: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Camí cap al Mundial amb RAC. Falten 5 dies.
1: Continuem fent el compte enrere cap al Mundial que arrenca dijous amb el Mèxic-Sud-àfrica i continuarem fent-lo cada dia aquí al Tu Diràs amb el Jaume Naveira. Hola, Jaume, bona nit.
20: Què tal, Oriol? Bona nit.
1: Tercera entrega d'aquest camí cap al Mundial que ens està acompanyant la setmana prèvia a l'inici de la competició. Quina història ens portes avui?
20: Doncs avui tenim un recull d'estadístiques prèvies al Mundial, moltes categories, algunes d'elles curioses, doncs de jugadors o seleccions que mereixen ser explicades. Així que anem amb el repàs, perquè crec que hi ha una sèrie de qüestions que jo crec que està bé que la gent sàpiga.
1: Aviam, vinga, doncs jugadors, seleccions i altres qüestions. Jo crec que ens en donem més d'una sorpresa. Quin és el jugador més jove del Mundial, Naveira?
20: Gilberto Mora, jugador de Mèxic i que, per cert, té moltes opcions de ser titular. És la gran esperança de la selecció mexicana i del futbol mexicà en els propers anys. Un interior de molta qualitat i un futbolista que ara mateix juga als Xolos de Tijuana. Així que pot ser, sens dubte, un dels jugadors joves a observar i que tinguin un millor rendiment en aquest Mundial. El segueix molt de prop, per cert, Hugo Sojurek, jugador de República Txeca convocat, jo crec que per sorpresa, realment, perquè no havia estat a les convocatòries prèvies i també és molt jove. Ibrahim Mbaye, jugador del Paris Saint-Germain també de l'any 2008, igual que Gilberto Mora, que ja té 10 partits amb la selecció, i el jugador ara del Barça, Hamza Abdelkarim, que està convocat amb la selecció d'Egipte, tot i haver jugat, per ara, només amb el juvenil del conjunt blaugrana.
1: Amb quants anys, Gilberto Mora, amb quina edat és el més jove del Mundial?
20: Doncs ara mateix en té 17 encara. 17 anys té Gilberto Mora, és del 14 d'octubre del 2008, o sigui que sense haver fet encara els 18 anys, és el jugador més jove de tota la Copa del Món.
1: El jugador més veterà, on el trobem? En quina selecció el tenim?
20: Doncs el tenim a la selecció d'Escòcia, Craig Gordon, 43 anys. Té Craig Gordon, porter. De fet, aquest any ha estat subcampió d'Escòcia amb el Hearts, i amb els seus 43 anys supera els 41 de Luka Modric, de Guillermo Ochoa o de Cristiano Ronaldo.
1: Ara, de Mèxic cap a Escòcia. I saltem a les banquetes. Quin és el seleccionador més jove i quin és el més veterà? Comencem pel més jove.
20: El més jove és Julian Nagelsmann, amb 39, el seleccionador d'Alemanya, que estarà dirigint el seu primer Mundial. Per la seva banda, Dick Advocaat, del qual ja vam parlar en el primer dia que vam fer aquesta secció, doncs dirigirà a la selecció de Curaçao.
1: Hosti, Nagelsmann, eh? És veritat que com que porta tants anys, no tens la sensació que pugui ser el més jove del Mundial, sobretot havent-hi tantes seleccions, però Julian Nagelsmann, el seleccionador més jove, amb uns quants anys de diferència sobre Dick Advocaat, que és el més veterà.
20: Li dobla l'edat, de fet, Dick Advocaat a Nagelsmann.
1: Sí, sí, passa una mica com amb Enrique Riquelme i Florentino Pérez. Sí. Selecció més veterana.
20: Iran i Panamà, totes dues amb 30,4 anys.
1: De mitjana, caram. I la més jove? Sí, sí.
20: Costa d'Ivori, amb 25,9 anys. Costa d'Ivori jo crec que pot fer un Mundial interessant, i seguida d'Equador, que per 0,2 anys de diferència, doncs està per sota, 26,1, la selecció equatoriana.
1: Saltem als clubs. Va, quin és el club, l'equip que té més jugadors en aquest Mundial? Això no ha anat sortint, però perquè quedi clar del tot.
20: El Manchester City, amb 19 futbolistes, el segueixen el Bayern, que té 17 jugadors al Mundial, l'Arsenal i el Paris Saint-Germain en tenen 16, i després, doncs, en els 5 primers, hi és el Barça, amb 15. I cal destacar que fora de les 5 grans lligues europees, doncs hi ha també equips amb molta representació, el Hilal d'Aràbia Saudita, com no, amb tots els grans traspassos que s'han signat en aquesta lliga en els últims anys, el Galatasaray, que té 11 jugadors al Mundial, l'Eslàvia de Praga també està en aquesta llista amb 10, igual que el PSV Eindhoven i el Fenerbahçe, que tots tres, com dic, tenen 10 futbolistes.
1: I quina és l'equip de fora de primera divisió més representat en aquest Mundial?
20: En aquí tindríem dos asteriscos, perquè, clar, moltes vegades quan parlem de les dades del Mundial ho fem pensant en la temporada que acaba d'acabar-se, no? Però és cert que el Wolfsburg i el Burnley, que tots dos han baixat a la Championship i a la Zweite Bundesliga, doncs tenen 5 futbolistes, o sigui que podria ser aquest el cas. Ara, d'equips que estaven ja aquest any a segona divisió, seria el Norwich City, l'equip que més futbolistes té al Mundial sense estar en una primera divisió, en aquest cas a la segona divisió del futbol anglès.
1: Caram, i quin és l'equip de divisió més baixa, que estigui en una categoria més baixa, que està representat?
20: Doncs són dos els equips que tenen representació de categories molt, molt baixes. Un és el Cosmos Koblenz, equip de la cinquena Alemanya, que té un futbolista d'Haití, Josué Duverger. Estarà jugant al Mundial, jugant a cinquena Alemanya, però és que compta perquè Tommy Smith, de Nova Zelanda, ha jugat aquest any a cinquena anglesa i ha baixat a sisena divisió amb el Braintree Town, o sigui que una altra dada increïble que podem parlar aquí. Un jugador de sisena divisió, dues ja per sota del futbol professional anglès, estarà al Mundial.
1: Clar, cinquena i sisena divisió jugant al Mundial. Clar, és veritat, hi ha el cas de Hamza Abdelkarim amb el Barça, justament, que és juvenil, sí, però clar, dels futbolistes amateurs professionals, déu-n'hi-do, està competint a la cinquena o sisena categoria d'un país i ser mundialista. Ara, aviam si em saps dir la selecció que té més jugadors de la seva lliga, de la lliga local. Quina és la selecció que té més jugadors de la seva pròpia lliga?
20: Doncs cal dir que en aquest Mundial no n'hi ha cap on els 26 jugadors d'una selecció siguin tots de la Lliga local, però n'hi ha dos que s'apropen moltíssim. Una és Aràbia Saudita i l'altra és Qatar. L'explicació jo crec que és prou senzilla. Al final són jugadors que, tot i tenir alguns d'ells, sobretot els saudites, nivell com per jugar fora, al final als seus països hi ha molts diners, els paguen molt bé, i crec que és un argument important, doncs, perquè es quedin a les seves lligues. Aràbia Saudita només té un jugador, com dic, fora de la seva lliga, que és Saud Abdulhamid, i que està a França, i en el cas de Qatar, doncs és un futbolista que està a la Cultural Leonesa, perquè fa anys que la Cultural doncs, té aquesta relació amb l'Acadèmia Spire, o sigui que és curiós.
1: Sí, sí. I anem al cas contrari. Quina és la selecció que té menys jugadors de la pròpia Lliga i que, per tant, ha hagut d'anar a buscar els seus integrants, els seus futbolistes en lligues estrangeres?
20: Doncs mira, hi ha unes quantes seleccions amb zero. Curaçao, Costa d'Ivori, Cap Verd, Uruguai, Senegal, República Democràtica del Congo o Ghana. Però després hi ha dos casos que a mi m'agrada molt explicar, que són els de Canadà i els de Nova Zelanda. És cert que Canadà i Nova Zelanda tenen les seves pròpies lligues, però és cert també que, com que són països que estan a prop d'altres potències majors que ells, en el cas de Canadà, molt a prop dels Estats Units, i en el cas de Nova Zelanda, molt a prop d'Austràlia, doncs clar, aquests dos països tenen els seus millors equips jugant, en aquest cas, a la MLS i a la A-League. Això fa no és la lliga del país, però és la lliga on juguen alguns equips del seu país. Llavors tenim dos jugadors de Canadà jugant als equips canadencs de la MLS i en el cas de Nova Zelanda tenim 8 jugadors als equips neozelandesos de la lliga australiana.
1: Anem amb la selecció amb més jugadors d'un país que faci frontera, que va una mica en la línia del que comentaves ara.
20: Sí, aquí és una categoria que l'he creat única i exclusivament per parlar d'Àustria, perquè em semblava molt clar que serien ells els millors, però compte, perquè tenen una perseguidora a prop. Àustria té 13 jugadors a la Bundesliga, evidentment. A Alemanya, al final, doncs, són una cultura comú, per dir-ho així, parlen el mateix idioma i, al final, doncs, Alemanya és molt més gran que Àustria futbolísticament, o sigui que és normal aquest moviment. I en el cas de la segona selecció, doncs, també és un cas molt clar, no? Escòcia té 12 jugadors jugant a Anglaterra.
1: Déu-n'hi-do. Aviam, quina és la selecció més jugadors nascuts a territori propi? Això sobretot és interessant perquè hi ha moltes seleccions que tenen jugadors nascuts fora de les seves fronteres, però anem primer amb les que tenen jugadors, diguéssim, que han nascut en el seu país.
20: Sí, doncs hi ha 8 seleccions que tenen tots els jugadors...
1: 8, de les 48? Jo crec que,
20: són poques. La sisena part, Aràbia Saudita, Àustria, Brasil, Colòmbia, Panamà, República Txeca, Sud-àfrica i Suècia. Són les que tenen tots els jugadors nascuts al territori del seu propi país.
1: I les que en tenen més que han nascut fora?
20: Aquí hi ha un cas que és interessant perquè Curaçao és la selecció que té més jugadors nascuts fora de Curaçao, però és cert que Curaçao forma part dels Països Baixos. Per tant, no sé si parlant a nivell d'estats independents... Clar. Podríem dir que és la que més, perquè hi ha un cas que és el de la República Democràtica del Congo, que té 20 de 26 jugadors que sí que són nascuts fora de les seves fronteres, i en aquest cas, doncs, Congo, República Democràtica del Congo, sí que és un país plenament independent, a diferència del que passa amb Curaçao. Això sí, com diem, 25 de 26 jugadors doncs, no han nascut a Curaçao, a l'illa que es troba doncs, al continent americà.
1: Sí, en el cas del Congo tenim Charles Pickel, de l'Espanyol sense anar més lluny, sí. Que va néixer a Suïssa, si no m'equivoco, i representarà el Congo en aquest Mundial. Mm-hmm. Aviam, què més? Selecció que més jugadors repeteix a la convocatòria respecte al Mundial anterior, respecte al Mundial de Qatar. Quina és la selecció més continuista?
20: Argentina, com no, és la campiona del món, repeteix 15 dels 26 jugadors que van ser-hi, i compte, hi ha una dada aquí molt interessant, que veurem si es compleix. Crec que és més difícil amb aquest format de 48 equips, però el periodista Jaime Macías, que ha deixat algunes dades molt interessants sobre el Mundial, diu que les altres dues seleccions al segle XX que més jugadors van repetir d'un Mundial a un altre eren vigents campiones que es van quedar fora a la fase de grups. Parlem de França 2002, que va repetir 13 dels 23 jugadors, i Espanya 2014, que va repetir-ne 14 de 23. O sigui que veurem si pot venir un mal Mundial d'Argentina, o sí, escolta, en aquest cas, doncs l'estadística no repeteix.
1: Ostres, agafant aquests dos precedents, jo si fos argentí, que a més són tant de les càbales que diuen ells,
20: no sé si
1: estaria gaire tranquil, però bé, esperem que no ho hagin sentit. I aviam, sobre jugadors, quin és el que té millor promig golejador ara mateix amb la seva selecció de tots els equips que estaran al Mundial?
20: doncs jo crec que aquesta la podríem intuir, és Erling Haaland, 55 gols en 49 partits amb la seva selecció, però et vull explicar el top 5 ràpidament, Oriol, perquè jo sabia que quan fes aquesta estadística em trobaria amb aquest jugador aquí. Romelu Lukaku té 90 gols en 125 partits, 0,72 de mitjana, Harry Kane té 78 en 112 partits, 0,69, Cristiano Ronaldo té 143 gols en 226 partits, un 0,63, i entre Harry Kane i Cristiano Ronaldo Sans Cola, el davanter de la selecció d'Haití, Franz Di Pierro, que té 34 gols en 50 partits. I amb aquestes xifres, doncs, es cola entre Haaland, Lukaku, Kane i Cristiano com el jugador present al Mundial, o el quart jugador present al Mundial, que té un millor promig de gols amb la seva selecció. O sigui que Franz Di Pierro l'haurem d'observar, tot i que veurem si té tots els minuts com a titular desitjats, perquè Wilson Isidor ha estat nacionalitzat de cara a aquest Mundial, jugador del Sunderland, i no sé si li podria treure una mica de terreny.
1: Vaja, acabarem amb les meves preferides. Jugador més alt i jugador més baix.
20: Mira, et dic top 5 de menys a més, vale? Sasha Kalajdzic, 2 metres, jugador d'Àustria.
1: Val, estem amb els alts, eh? 2 metres.
20: Sí, sí, 2 metres, 2 metres justos. Mike Penders, porter de Bèlgica, que aquest any ha estat amb l'Estrasburg i que és propietat del Chelsea, 2 metres justos. Stjepan Radeljic, 2-0-1, central de Bòsnia-Herzegovina. Jugador que coneixem molt bé perquè el Barça ha jugat aquest any a la Champions contra ell, Dan Barn del Newcastle, 2-0-1, i ens hem de quedar com a sostre del Mundial amb el porter, un dels porters de la selecció austríaca, Florian Wiegele, que s'alça fins als 2 metres i 5 centímetres.
1: Uf, caram. I els més baixets, on els trobarem?
20: Doncs els trobem a Portugal, Francisco Conceição, 1,66, empatat amb Jamington Campaz, mitja punta colombià, que també fa 1,66, i després doncs, tenim empatats a 1,65 els jugadors més baixets de la Copa del Món, Pagfé Guiagón, jugador de Costa d'Ivori, Alejandro Romero Gamarra, jugador de Paraguai, i Noah Sadiki, futbolista de la República Democràtica del Congo. Així que aquests són els més baixets de la Copa del Món.
1: Déu-n'hi-do amb el repàs estadístic. He gaudit moltíssim sentint-te...
20: Dels que t'agraden.
1: Sentint-te explicar quines són, no, les curiositats dels jugadors, de les seleccions, dels clubs, dels tècnics que formaran part d'aquest Mundial i que destaquen doncs, per alguna curiositat. Naveira, demà més, gràcies.
20: I tant. Gràcies, que vagi molt bé. Bona nit.
1: I del futbol cap al tennis, per encarar aquesta recta final ja de tu diràs, perquè avui hem tingut un guanyador de Gran Slam català, Marcel Granollers, ha guanyat el torneig de dobles de Roland Garros. Ara fa un any, quan en tenia 39, no n'havia guanyat mai cap de Gran Slam. Havia perdut 5 finals de Gran Slam, però fent parella, com sempre, amb Horacio Ceballos, ara fa un any va guanyar Roland Garros, insistim, amb 39 anys. Poc després va guanyar l'Open dels Estats Units i avui ha tornat a guanyar Roland Garros.
3: There it is.
21: Set the match.
22: Thank you to my partner Horacio for fighting with me for I think 7 years.
1: Aquest era el moment a la pista Philippe Chatrier amb Marcel Granollers, que als 40 anys avui ha tancat segurament l'any més exitós de la seva carrera. Marcel Granollers, bona nit.
23: Què tal? Bona nit, com estem?
1: Escolta'm, enhorabona, campió de Roland Garros per segon any consecutiu. No sé si fa un temps t'haguessin dit això, t'ho haguessis cregut. Vau guanyar Roland Garros, el teu primer Roland Garros, el teu primer Gran Slam l'any passat. Aquest any revalideu títol.
23: Sí, moltes gràcies. Bueno, al final, abans d'haver guanyat el primer, realment ens havíem quedat moltes vegades molt a prop i bueno, havien sigut moments difícils que en algun moment doncs que tenia la dubte de que igual pues tenia que acabar la meva carrera sense guanyar cap gran slam i bueno, com és la vida, no? Que al final i després d'un any en tenim 3.
1: Sí, sí. Clar, vull dir, ara que amb 40 anys t'han arribat 2 grans slams a París i un altre als Estats Units que t'han arribat en aquest últim any, ara qualsevol es planteja plegar, no? Malgrat tenir 40 anys.
23: Bueno, al final també són decisions personals, no? jo, bueno, quan parlo d'això dic que no, la meva decisió no serà si perquè estigui guanyant més o menys, serà una decisió personal i bueno, així ho faré.
1: Sobre el partit d'avui, heu anat per la via ràpida, 6-4, 6-2, però és que, clar, veient el torneig, no heu perdut cap set. És que és molt gros el que heu aconseguit amb l'Horacio, Marcel.
23: Sí. Però un set realment és bastant improbable, no? Sí que és veritat que les dues parelles hem arribat sense haver perdut un set, ells tampoc havien perdut cap. I bueno, avui hem fet el millor partit de tot el torneig. Realment, guanyar un torneig amb aquest, tenir aquest nivell a una final realment és important, és increïble i és el que desitges, no, una vegada estàs a la final.
1: T'he preguntat abans si de jove doncs, t'haguessis imaginat potser que els millors moments de la teva carrera arribarien als 39 anys, als 40 anys. Tu quin valor li dones? Perquè clar, és que ha costat molt arribar fins aquí.
23: Sí, però bueno, jo és que dividiria una mica la meva carrera en dos, perquè bueno, vaig estar molts anys jugant individual, que realment allò era el meu somni de quan era petit, que era ser jugador de tenis, jugador d'individual, i realment vaig passar moments molt, molt feliços, vaig sentir-me molt realitzat i vaig complir els somnis que jo tenia de quan era petit. Sí. I després la segona etapa, quan m'he dedicat només a jugar al doble, que bueno, mentre jugava individual ho combinava i tenia bons resultats, llavors va haver un moment que, bueno, que vaig decidir apostar-ho tot pel doble, creient que, bueno, que podia aconseguir coses més importants de les que jo aspirava com a jugador individual.
1: Doncs tant de bo puguem explicar alguna alegria més del Marcel Granollers, que, insistim, avui ha aconseguit el tercer gran slam de la seva carrera amb aquest títol a Roland Garros, revalidat després d'haver-lo aconseguit l'any passat. Aquest any ja ha tornat. Marcel, enhorabona, gaudir-ho i moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Tu Diràs.
23: Molt bé, moltes gràcies.
1: Doncs Marcel Granollers, avui que també hem tingut un català, Marc Márquez, guanyant a les motos.
0: GT RAC 1.
1: Avui amb bones notícies des del Gran Premi d'Hongria, perquè Marc Márquez ha guanyat l'esprint. Quim Salvador, bona nit.
2: Hola, Oriol, molt bona nit. Una victòria important. Tot just la setmana passada va tornar a la pista Mugello després d'aquell accident alemans i de la posterior operació al peu i l'espatlla dretes. I avui, que fa exactament 27 dies que va passar pel quiròfan,
1: sí,
2: Marc Márquez ja ha tornat a guanyar. És la tercera victòria d'enguany, totes a l'esprint. I ho ha fet, a més, aconseguint la pole al matí, tot i que ja ha posat una mica de suspens, amb una caiguda a l'inici de la Q2, que no li ha impedit al final adjudicar-se la posició preferent, i això li ha facilitat també la feina en un circuit Balaton Park que és estret i amb revolts tancats i on costa molt avançar. Marc Márquez ha explicat així a DAZN que tenia clara l'estratègia per l'esprint.
5: L'estratègia era clara. Si llegava primer a la primera curva, fer tres vueltes de quali i a partir d'allí, si aconseguia abrir hueco, gestionar, i així lo he hecho. He hecho tres vueltas empujando como si fuera un quali, sin guardar neumático ni nada, y a partir d'allí, quan he visto que tenía ya segundo y medio, dos, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga.
2: Evidentment, la victòria és un molt bon senyal i amb el temps i els resultats que vinguin ja veurem fins a quin punt és transcendent. Avui li ha retallat 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha estat tercer. Se situa encara a 97 de l'italià d'Aprilia al Mundial, per tant són molts punts. Però Marc Márquez ha explicat que, després que li traguessin, encara no fa un mes, aquell cargol que li feia la guitza en un nervi de l'espatlla, ja ha notat una millora física al pilota.
5: Estoy contento porque hemos dado un saltito al lado izquierdo, que a principio de temporada ni curvas de izquierda había bien. Así que esta vez ya lo sentí un poquito en Mugello, al menos curvas de izquierda, me empiezo a jugar bien con el cuerpo, ahora falta mejorar las de derecha, pero eso ya vendrá.
2: Important de cara a recuperar el nivell de pilotatge que el va fer campió l'any passat, però Márquez també ha explicat que, a més d'aquesta millora física, la gran diferència respecte a la setmana passada a Mugello és la pista.
5: Este resultado no significa que en tres días haya cambiado mi físico, sino que en tres días simplemente hemos cambiado de circuito y hay solo tres curvas a derechas que tienes que empujar fuerte en este circuito, así que aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo.
2: I a veure què passa demà. Ben guanyat l'esprint i arrencant des de la pole, és evident que Marc Márquez és el gran favorit per guanyar la cursa de Gran Premi. L'any passat, a més, va fer ple de punts a Hongria, 37. És veritat que ho va fer en molts altres circuits, però enguany encara no ha pujat al pòdium diumenge. Per tant, també demà una mica prova important per veure si això d'avui doncs és foc d'encenalls o pot marcar ja l'inici de la remuntada que necessita per poder lluitar pel Mundial. Mm-hmm. Per cert, Oriol, avui fa 16 anys de la primera victòria de Marc Márquez al Mundial. Va ser el Gran Premi d'Itàlia del 2010 a la categoria de 125 centímetres cúbics.
1: 16 anys, déu-n'hi-do. Marc Márquez, favorit per guanyar demà el Gran Premi d'Hongria. Qui sembla que pot ser el seu rival més dur és Pedro Acosta.
2: Sí, segon a la graella i també a l'esprint, però això sí, sense haver pogut inquietar en cap moment Marc Márquez, que s'ha escapat de seguida. Acosta ha dit després a Dazón que és que la seva KTM encara està massa lluny del nivell de Ducati.
4: Al momento no estamos al nivel de Ducati y sobre todo en distancias cortas, ¿no? Ha salido ya de la 4 la primera vuelta lanzada y ya ahí me da cuenta, digo, hoy va a ser muy difícil luchar esto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar contentos, otra vez en el podio de la sprint, hemos hecho un qualifying que de normal es sobre todo mi punto débil, entonces estamos dando pasitos.
2: Acosta considera que demà la cursa llarga pot tenir més opcions.
4: Creo que ahí nos vemos un poco más competitivos, ¿no? Al final sabemos que la degradación de la goma no va a ser muy, muy grande, pero algo habrá, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tenemos que jugar esa baza.
2: El tercer a la graella és Fermín Aldeguer i a la segona fila hi seran Fabio Origen, Antonio Quart, Pecco Bagnaia cinquè i el líder Marco Bezzecchi sisè. Paper discret aquest dissabte dels altres dos catalans de MotoGP. Recordem que Àlex Márquez està de baixa per lesió. Maverick Viñales ha estat 19è a l'esprint i té la 21a posició de graella. I Alex Rins, 21è a l'esprint i 20è a la graella.
1: La cursa de MotoGP serà a les dues. La seguirem en directe, evidentment, al 14-15. I abans tindrem les de Moto3 i Moto2. Amb quines graelles, Quim?
2: Moto3 a les 11 del matí, amb pol de David Almansa, Máximo Quiles el líder segon i Brian Uriarte el tercer. Els catalans, quart Valentín Perrone, segona fila, setè Marco Morelli, tercera, i Joel Esteban, 19è a la setena. I la cursa de Moto2 a un quart d'una del migdia, amb pol del mallorquí Izan Guevara, amb Philippe Salah segon i Senna just tercer, i el líder, que és el madrileny Manu González, arrencant quart des de la segona fila.
1: Tot això pel que fa a les motos, quan s'acabi, però, a les 3, Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 amb Kimi Antonelli, arrencant des de la primera posició. Gràcies, Quim. Bona nit.
2: Bona nit.
6: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
1: Vinga, i moment d'anar marxant perquè és tardíssim, repassant el que ens falta per saber a aquesta hora. Pau Bombardó, què és el que hem de saber abans d'anar a dormir?
7: Doncs mira, hem parlat dels partits d'Anglaterra i Portugal, però ara mateix tenim en joc un Brasil-Egipte. Ara mateix, a minut 51 de partit, Brasil 1, Egipte 1. I al minut 62 de partit també tenim el Venezuela-Turquia, amb victòria de moment pels turcs, per 1-2. Aquesta matinada a les dues també comença una Argentina-Honduras. Seguim en futbol perquè aquest diumenge l'Europa s'enfronta al Celta Fortuna en la tornada de les semifinals de la promoció d'ascens. A l'anada el resultat va ser d'empat a 1, així que els escapulats hauran de guanyar per un gol de diferència. Encara en play-off, però en aquest cas d'ascens a primera divisió, a partir de les 9 es juga l'altra semifinal entre Les Palmes i Màlaga. I també aquest diumenge, a partir de les 3 de la tarda en tennis, tindrem la gran final de Roland Garros amb un Zverev favorit, que s'enfronta a l'italià Cobolli. I acabem amb hoquei patins. Si el Barça guanya contra l'Igualada, accedirà a la final de Lliga. En canvi, a l'altra banda del quadre, el Calafell quedarà eliminat si perd el seu partit contra el Liceu. Tot això serà aquest diumenge a la tarda.
1: Per cert, parlava el Pau ara de partits del Mundial. La selecció espanyola ha acabat fa poca estona el segon entrenament des de la concentració ja dels Estats Units, preparant aquest debut de dilluns, dia 15, contra Cap Verd en aquest Mundial. És un quart de vuit del vespre a Chattanooga, que és la seu, diguéssim, on té el quarter general l'equip de Luis de la Fuente, i està parlant ara mateix en roda de premsa Àlex Baena, el jugador de l'Atlètic de Madrid, a veure si deixen alguna cosa sobre Julián Álvarez. Demà ho sentirem aquí al Tu diràs. Gràcies, Pau, bona nit.
7: Bona nit.
6: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
8: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
9: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
8: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
10: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
21: Volvo EX30, un subcompacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
24: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
25: Yeah.
24: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
25: Yeah.
24: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
25: Yeah.
24: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
10: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
26: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
1: La 1 i 24 de la nit, fins aquí el Tu diràs, un Tu diràs que ha estat possible, com sempre, gràcies a la redacció d'Esports de RAC1 i al Dani Manzanera i al Víctor Valero, que han estat al control tècnic. Demà més, demà dia d'eleccions al Madrid, dia que seguirem des de bon matí al Via Lliure, al 14-15 després al Superesports, i que tancarem, com sempre, aquí al Tu diràs a partir de les 11. Que vagi bé, fins demà, bona nit.
27: Tu diràs.
28: RAC 1. Notícies. Josep Riba.
29: Bona nit, falten 5 minuts per 2:15. Els docents tornaran a mobilitzar-se en massa arreu del país el dimarts 9 de juny, coincidint amb el primer dia de la visita del Papa a Barcelona. Els sindicats majoritaris ho han anunciat aquest dissabte, després d'una reunió on també han acordat fer una manifestació a Barcelona al matí del diumenge 14. La secretària general d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, ha demanat a la població que s'assumi a les protestes.
30: Aquesta serà una jornada que esperem amb moltíssim seguiment, en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
29: Des dels sindicats també han explicat que les mobilitzacions del dimarts 9 no començaran fins les 9 del matí per facilitar el desplaçament dels estudiants que facin les proves d'accés a la universitat que comencen el mateix dimarts. Rodalies ha restablert la circulació de trens a les línies R4 i R7 per una via alternativa després que dissabte al vespre s'hi produís un atropellament mortal. Després de l'accident, Renfe ha explicat que ha passat en un punt on no es podien travessar les vies i s'ha vist obligat a tallar la circulació entre Montcada i Reixac, Santa Maria i Sabadell Sud. Quan s'ha recuperat parcialment la via, s'ha desactivat la prealerta del Pla Ferrocat. Per altra banda, la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona està interrompuda des de les 7 de la tarda de dissabte per un tren que ha quedat aturat entre la bifurcació Mollet i la Sagrera. Per oferir el servei, s'ha portat els passatgers en carretera a l'espera que una grua retiri el comboi avariat. Bany de masses del Papa a Madrid. Més de mig milió de persones han acompanyat allà que fins a l'oració de la vigília de Corpus, fins 10:45 a la plaça de Lima, als peus del Santiago Bernabéu, on s'ha trobat amb joves d'entre 15 i 20 anys. Durant l'acte, el Papa els ha demanat que no tinguin por de formar part del clergat si tenen aquesta vocació, però també ha tingut moments més distesos com aquest.
31: Felicidades por tu matrimonio, Fernando. Aquí también he visto otras parejas que se van a casar. Felicidades y bendiciones. Porque si antes dije no tengáis miedo de pensar en una vocación, El matrimonio también es una vocación.
29: Abans, Lleó 14 ha visitat un centre de persones sense llar de Càritas al barri de Carabanchel i s'ha passejat per la Castellana amb el papa mòbil, des d'on ha saludat els assistents i ha beneït desenes de nadons. I tornant a Catalunya, Olivia Rodrigo ha fet embogir el Primavera Sound aquesta nit amb un concert sorpresa. Ha estat un show de menys de 3 quarts d'hora en què la cantant nord-americana ha fet pujar a l'escenari Robert Smith, líder de The Cure. Des del parc del Fòrum, Adrià García.
11: Sí, Olivia Rodrigo és una fan confessa de The Cure. Ahir va viure en directe el seu concert al Parc del Fòrum i avui els ha dedicat un homenatge des del mateix recinte. Ha estrenat una de les cançons del disc que publica la setmana que ve, What's Wrong With Me, una col·laboració amb el mateix Robert Smith, que ha romput per sorpresa l'escenari. Mai abans l'espai d'Occident, de l'escenari Occident del Primavera, havia estat tan ple de gent. L'estrella nord-americana ha recompensat els seus seguidors amb una selecció dels millors hits de la seva carrera, des de Good For You, Driver's License o Deja Vu. Però encara hi ha molta nit per endavant aquí al Primavera. De fet, d'aquí a 10 minuts mal comptats, comença el show de l'altre gran nom de la jornada, Gorillaz.
29: I ara els esports. Amb Bernat Balboa.
7: Queden poques hores perquè arrenqui la jornada que decidirà la presidència del Real Madrid 20 anys després de les últimes eleccions al Club Blanc. Unes eleccions que enfronten l'actual president del club, Florentino Pérez, i el jove empresari d'Alacant, Enrique Riquelme. Demà, aproximadament 70.000 socis estan citats per anar a votar a Valdebebas, als afores de la ciutat, on hi ha molts carrers tallats per la visita del Papa Lleó XIV. I pel que fa al Barça aquesta nit, després de l'amistós que ha guanyat Portugal per 2-1 davant Xile, Bernardo Silva s'ha deixat estimar, però ha reconegut que encara no te ha decidit el seu futur.
12: La verdad, tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos.
7: Mentrestant, el Barça de bàsquet s'ha classificat per les semifinals de l'ACB en guanyar a domicili l'UCAMP Múrcia per 76-100. El pròxim rival serà la Laguna Tenerife, que ha vençut a la pista del Madrid per 95-107 en el tercer partit de la sèrie. Demà serà el torn del Joventut de Badalona, que visita el Baskonia a les 7 de la tarda. Un altre equip blaurana que ha guanyat avui ha estat el de futbol sala. El Barça de Javi Rodríguez s'ha imposat per 4-3 a Movistar Inter en el primer partit de les semifinals del play-off de la Lliga.
29: I pel que fa al temps, després dels ruixats de les últimes hores, alguns d'intensos ens espera un diumenge en general tranquil, com a molt, només amb algunes tronades aïllades a primeres hores de la tarda al nord del Ripollès i entorn del Cadí. Temperatures molt semblants a les d'aquest dissabte, màximes en conjunt entre els 25 i els 30 graus, una mica més altes a Ponent. Això és tot per ara. Més informació, com sempre, al portal web de notícies raco.cat.
13: Ara escoltareu
14: els millors moments
13: del Via Lliure.
15: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.

0: La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte. De fet, és la primera tertúlia de patates del mes de juny, ja, senyores i senyors. Oh. Què tal, Toni Muñoz? Bon dia.
1: Molt bé, molt content que sigui el mes de juny.
0: Ara, sí, ara ja s'acosta.
1: Ja s'acaba el col·le.
0: Ja s'acaba... No? Bueno, si no és que ja s'ha acabat.
1: Sí.
0: No, vull dir que hi ha...
1: Bueno, ja, sí.
0: Hi ha molta reivindicació i al final...
1: No, però bueno, que els nens ja aviat estaran de vacances, no?
0: Sí, sí, sí, sí. No? Edu de Batlle, bon dia.
2: Bon dia. I els haurem de col·locar.
0: Ara, sí, ara, ara. Sí. Ah, bueno, és... com ha passat durant tot el mes de maig i de juny.
2: Exacte. Avui és 6 del 6 del 26. No sé si això...
0: Una
2: casa, però...
1: I què vol dir?
0: Dia de la bèstia.
2: No vol dir res, però...
0: 6 del 6 del 6.
1: Ostres, sí, sí, dia de la bèstia.
0: Sí. Home, cuidado, eh?
2: No, del 6 no, l'últim 6 no, no.
0: Bueno, l'últim 6 acaba amb 6.
2: Sí, però això era del 2006. Aquell dia sí que va ser el 6 del 6 del 2006.
0: Jo del 6. Estic veient-te molt perapunyetes amb això. Hi ha un 6, hi ha un 6, hi ha un 6. I a més és el dia que arriba el Papa a Madrid! Oh! Joan Lluís García, bon dia, eh?
3: Si no em saludes no puc dir res. M'ho estic fent tot a sobre, molts comentaris aquí. Bon dia. El juny és el millor mes de l'any.
1: Escolta, no hi ha cap noia avui al...
0: Bueno, perquè no han arribat a temps.
1: No?
0: Ja està. A dir així.
1: Bueno.
0: Avui hem tingut algun problema i no hem arribat a temps.
1: Clara Molins, Eva, bueno, Jou...
0: Ja arribaran, ja arribaran, però bueno, no passa res. Per cert, una cosa, ara que heu dit això del mes de juny,
3: concrepo.
0: No sé si us ha passat a vosaltres, però ja he detectat les primeres bombetes de Sant Joan, eh? Han començat a sonar al carrer, eh?
3: Ah,
0: sí? I això que els últims anys...
3: Ja fa anys, això.
0: Sí, sí, que havia anat a la baixa,
3: sí,
0: això.
3: Molt a la baixa.
0: Oi?
3: Molt a la baixa.
0: Doncs els he començat a sentir.
1: Tu, Joan Lluís, eres molt de petards, no?
3: Zero.
1: Ah, zero.
3: És a dir, m'agradava molt... O sigui, era com l'autointel·lectual... No, era l'autointel·lectual actual. És a dir, jo no m'atrevia a encendre petards, però amb els meus amics era una que tenia el... Saps el del comando que està darrere? Pues, sí, en plan, mira, aquí estaria bé posant petards. Aquí, mira, on atrà.
0: Aquí hi ha una... Hi ha una paperera, aquí hi ha no sé què... Sí, sí.
3: Una bústia...
0: No, però...
3: No, que és broma, que és broma. No, però ara ja no m'agraden gens, els petards.
0: Val,
3: no.
0: Doncs que sàpigues que jo els he començat a sentir, però... Pot ser que, com en altres anys, hagi estat una petita mostra abans de Sant Joan.
3: Sí, un petit fur. Un
0: petit fur. És veritat, les bombetes serien els petit furs.
3: Sí, sí, un petit fur de
0: la pirotècnia.
3: Correcte.
0: Anem a veure amb el que li ha sorprès aquesta setmana a l'Edu de Batlle.
2: A veure, reivindico el fet de, a l'hora de menjar, la gent que fa com jo, que és... deixar el que més t'agrada en un plat, i si hi ha diverses coses, deixar el que més t'agrada pel final.
0: Al final.
1: Sí.
2: I encara que ja fa unes quantes setmanes que vaig dir aquí que cada vegada m'importa menys menjar fred, el menjar calent, val? Encara que això suposi deixar el menjar més calent pel final i que es refredi. Sabeu?
3: Uf, l'exemple de fruites, per exemple. És una equació de segon grau, això, no? Sí.
2: No, és, a veure, un plat, per exemple, un segon plat, en un restaurant en què hi ha un bon plat de carn, posa-li el que vulguis, un tros de bistec, un entrecot, o així, i patates fregides. Val? Jo em menjo sempre abans les patates fregides.
0: Sí, ah, no t'agraden les patates fregides?
2: No, és que, perdó, això és una excepció al que faig normalment. Ah. O sigui, el que faig normalment és deixo el que més m'agrada pel final.
0: Sí,
2: val?
0: Això sí.
2: Val. Això, per exemple, l'exemple perfecte són els entremesos.
3: Això seria...
2: Que tens moltes coses per triar i sempre vas de menys
0: a més. Ja no se'n fan gaires d'entremesos.
2: Em vam parlar en una tertúlia de patates entremesos.
3: Això seria la X. No?
2: Sí.
3: Llavors l'altre factor és...
2: Hi ha l'excepció que en el segon plat sempre menjo quan hi ha carn i patates... Fregides han de ser fregides. Sempre primer les patates fregides.
1: Clar, però estava pensant que la carn freda sí que no...
0: Ara!
3: No,
0: això és el que t'anava...
2: M'és igual. Estic disposat a pagar aquest peatge.
0: I quin és el motiu pel qual menges abans les patates? Perquè, bueno, no pots evitar-ho. És un impuls, no? Entenc?
2: Ja, però és contradictori a mi mateix.
0: Sí.
2: Perquè en aquell moment sento, quan les veig, que necessito menjar patates fregides primer.
0: Que la pregunta és, què és pitjor, fred? Les patates fregides o la carn?
1: O l'altre és...
3: Oh, la carn,
1: quan
3: no?
1: Acaben de sortir de la...
0: Ojo que unes patates fregides fredes són un fàstic.
3: Són remullides,
1: no. Bueno,
3: aquelles coletes.
1: Si no són de bossa, si no són congelades, són naturals.
0: No,
1: són bones.
0: No.
3: Sí, fredes estan bones.
0: Fredes?
3: Sí, no passa res. Poden menjar.
1: A veure, sí, és més
2: jo crec que hem de fer la diferència entre fredes i revingudes, saps?
1: Clar.
2: Perquè revingudes sí que són una mica fastigosetes, però fredes de 5 minuts...
1: Ostres, per un bistec revingut...
0: Ara,
1: què?
0: Sí, és la pitjor, cosa no?
3: Però, en canvi, la carn rebossada...
1: Exacte, freda.
0: Sí,
1: freda està més bona.
3: Pot menjar.
0: Més bona no ho sé.
1: Està més bona.
0: No us passeu.
3: Aquells tàpers,
0: però carn rebossada... O cordon bleu. Bueno, o sigui...
1: Ostres,
0: llibret de
2: llum. Vosaltres, amb l'entremès, en un entremès, per exemple, quan mengéssiu fa molts anys, també fèieu d'anar de menys a més, del que menys t'agrada el que més...
1: Torna de... No, és a dir, una, no, una entremés, no, vols dir allò d'embotir...
2: Sí, i al mig l'ensaladilla russa. Sí, jo, com que el que més m'agrada era l'ensaladilla russa, sempre pel final.
3: Sí, aquella odor.
2: I llavors els embotits anaven de menys a més. Primer el pernil salat, perquè normalment el pernil salat d'una entremés és pernil salat de baixa estofa.
1: Molt baixa.
3: Molt baixa estofa.
2: Sí, és el pitjor dels pernils salats.
3: De fet, l'oudú és de baixa estofa també, que a mena que és fàcil fer un oudú.
1: Sí, però hi ha un gran embotit sempre de baixa estofa. També hi ha pernil dolç, no? Pernil dolç.
2: Bueno, hi ha la catalana aquella, amb aquella taqueta negra, allò és un clàssic, també.
3: Però no, jo m'ho menjo tipus piràmide invertida, porto la professió al menjar. És a dir, primer l'important, primer allò que és bo.
2: El que t'agrada.
3: Perquè vés a saber si em moro en aquell moment. I ja, si de cas, les no, escorrides pel final.
2: I no has vist molta gent morint mentre menjava entremesos.
1: I no barregeu embotits? O sigui, jo el que faig és un rotllo, ui, a vegades no, enrotllo la catalana amb el pernil dolç i l'altre, i tu menges.
3: Però on vas?
2: Jo només ho faig això amb el formatge i el pernil dolç.
1: Ah, bueno, home, però...
3: Però catalana, el pernil dolç,
1: sí, tot, enrotllat. Tot, però, sí, total, tampoc té gaire...
3: I ho llepes, així, de tot, per enganxar com si fos un cigarret de liar.
1: M'ho menjo així.
0: No, no, no, va dir que ara m'heu fet pensar en això del llibret i del Sant Jacobo i tot això. Perquè hi ha quatre o cinc coses que gairebé són el mateix i que tenen noms diferents. O sigui, el llibret de llom, sí. Bueno, s'entén que és de llom. No, els llibrets són de llom, normalment,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Sant Jacobo.
2: San Jacobo.
0: Cachopo.
3: És veritat. Sí.
0: Cordon bleu.
2: Sí. Sí.
1: I tot com és el mateix.
0: I tot és... No sé si és el mateix.
1: Bueno, que...
0: Quin és el detall?
1: El formatge.
2: No,
0: o la carn.
2: Perdoneu, com el... si ens estan escoltant asturians o
0: asturians. Ja,
2: estaran oferents. Sí, cachopo no té res a veure.
0: S'assembla. Sí, que té bastant a veure.
2: La carn és diferent.
0: La carn és diferent.
2: La carn és bistec.
0: I posen pernil serrano a dintre.
2: Sí, i...
3: formatge, també.
2: I formatge fos i pebrot.
0: Però s'entén que la base d'aquesta història és dos... un sandvig de carn...
1: De carn.
0: Amb un formatge al mig. I arrebossat.
3: I arrebossat.
0: Aquesta és la base de tot plegat.
3: Sí, sí, sí. Però seria com els esquimals, estem intentant definir el blanc de la manera, eh?
0: N'hi ha algun altre que sigui d'aquest mateix format, sí. que es digui d'una altra manera encara?
1: Milanesa.
0: És la milanesa. Sí, porta formatge, però
1: últimament et donen cachopo i és milanesa.
3: Cachopo per milanesa.
1: Cachopo per milanesa.
0: Algú que no hagi tastat cap d'aquests plats, de cop li portes els cinc

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: Què heu de fer si voleu endur-vos el lot cap a casa? Doncs fer retuit al missatge que acabem de publicar sobre la tertúlia de patates. Només entraran al sorteig els que el facin durant la tertúlia de patates, per tant, fins les 8 en punt del matí. M'ha agradat això de fer-ho al mig de la tertúlia.
3: Sí.
2: Ara això del xocolat de Xolong ho faré a vegades al principi, a vegades al final, a vegades entremig.
3: És disruptiu.
2: No? Ja sabeu que xocolat de Xolong!
4: Xolong, Xolong!
3: El que passa que, clar, ara, Bundol, que s'incorpora a tertúlia de patates, potser, sí. Saps? És a dir...
2: Què?
3: Es pensa que acabem de començar.
2: Bueno,
5: escolta... No, i que la ràdio és una cosa de rutina.
3: Per això, per
5: és
3: això.
5: A dir, ja. No, hi ha gent que potser, després de xocolata de Xolong, és quan s'aixeca.
2: Ja. Escolta, ara la gent que ens estigui escoltant, que ens envia missatges, si estan a favor de la sorpresa Xolong...
3: Sorpresa Xolong.
2: Sorpresa Xolong. En qualsevol moment de la tertúlia de patates, fem la crida.
5: Val.
2: O... format tradicional. Per
3: rutines.
2: Tant, voteu tradicional o sorpresa.
5: I entren al sorteig igualment o no?
2: Xolong Surprise. Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana. El Toni, el Joan Lluís García.
3: Sí, vinga, va, que també va de menjar. No, l'altre dia em va sorprendre, em vaig adonar. Jo soc... fa molts anys, molts, que vaig a un bar d'on visc, sí. Del meu barri, que és el de tota la vida. El bar de tota la vida, el bar Monterrey. Doncs, vaja, m'he criat allà pràcticament amb aquells entrepans, etcètera, no? L'altre dia em vaig adonar que, o sigui, no sé en quin moment ha passat, allà hi ha un entrepà que es deia entrepà Monterrey, que és un cas local, però pot ser global, perquè a tots els bars del món, normalment, hi ha un plat o un entrepà que porta el nom, o una pizza que porta el nom del local, no?
2: Sí.
3: Que jo sempre he pensat, dic, uah, és el fato gros.
2: És a dir, sí, clar,
3: és el que
2: amb el qual et presentes al món.
3: Exacte.
5: No? No, que jo normalment és el que demano.
3: Oi?
5: Sí.
3: Perquè és com solvència contrastada. Clar, i pizzeria
5: ells
3: Lola.
5: Ells han apostat perquè...
3: Exacte. Doncs la pizza Lola deu ser la més bona.
2: Exacte.
3: I no mires ni què hi ha.
2: És lo nostre.
3: És lo nostre. És pum. No, i l'altre dia em vaig adonar després de molts anys que o sigui, l'entrepà Monterrey ja no hi és a la carta.
2: No?
3: El van treure. Però... el cas és que els més vells del barri el continuem demanant.
5: I te'l
3: segueixen servint.
5: Ah, sí?
3: Però no entenc aquesta política tan suïcida, tan anti-marketing, de treure't l'entrepà que
2: estrella.
3: Porta el nom de l'estrella de la casa. I no n'hi ha cap altre. No és que l'hagin substituït per un altre, no.
2: És llavors vol dir que tenia una baixa demanda.
3: És que no entenc que aquesta valentia...
2: Hi ha hagut canvi, canvi a la propietat.
3: No, que va, inamovible des de fa...
2: I de què era l'entrepà?
3: L'entrepà era una hamburguesa. O sigui, jo demano sempre... T'he dit que jo sempre soc més fan de l'altre, que és el Chicago.
2: O sigui, però llavors no menteixis.
3: No, menteixo.
2: Que sempre perquè... demanes el Monterrey.
3: No, perquè ja t'explicaré. El Chicago... És que el Chicago és... Sempre faig allò que arribo, entro, miro tota la... Sempre faig la...
5: I demanes el mateix sempre.
3: Sempre. O sigui, sempre faig l'exercici de... Va, avui sortiràs de la zona de confort i sempre és... Va, un Chicago. Que el Chicago és una hamburguesa... amb bacon, amb l'enciam, amb una salsa de maionesa boníssima, amb tomàquet i tal, amb ceba confitada boníssima, això. I el Monterrey era exactament el mateix, però sense el bacon.
2: Ah.
3: Que mai vaig entendre. Hòstia, mola més un entrepà amb bacon que
2: bueno,
3: sense
2: depèn.
3: Bacon, no?
2: Potser hi ha gent que no li interessa especialment. El bacon crec li posa el gust a tot,
3: no
2: també.
3: Portava bacon ni portava formatge. O sigui, era un canvi de bacon...
2: Molt més de Monterrey. On vas a parar més molt més de Monterrey que de Chicago.
5: I el Chicago no porta...
3: Que estigueu parlant de Chicago i Monterrey, perquè
2: home,
3: és com la meva vida, això.
2: Perdona,
3: però,
2: ara m'estic enfadant jo i mira que no els conec.
3: Doncs imagina, clar, llavors a la gent que...
2: O sigui, substituir el bacon per al formatge, home, ja. Molt millor.
5: No, home, no, però el tema és... I no hi ha un que sigui formatge tot. I bacon i ja està. Que aquest no, és el que demanaria jo.
2: Chicago
5: Monterrey Plus.
2: Aquest es diu Alaska.
3: No, és un Chicago con queso.
2: Chicago
3: con queso. Però llavors, el que es demana, un Chicago que vas... Que fa, no, ponme Chicago, sácame...
2: Ruta 65.
3: Ah, bueno, sácame el queso i ponme el bacon. Sí. Ah, vols un Monterrey, no? Llavors, per què l'hem tret, saps? És a dir, no entenc aquesta logística...
2: Però els parroquians habituals, podeu anar i demanar un Monterrey?
3: Sí.
2: I us entenen?
3: Sí, t'entenc.
2: Ah, bueno, doncs llavors igual aquesta és la gràcia.

0: la fórmula secreta ara. No és a la carta.
1: No és a la carta.
0: Però tu i jo sabem...
2: Clandestí.
1: Ara. Però, en fi, no sé, jo sí que reivindico que tots els bars i comerços i restaurants de Catalunya m'agrada que tinguin el nom de...
3: I, perdó,
1: en un plat.
3: Una pregunta, al Monterrey fan allò tan mític de quan tu el demanes a la barra, llavors criden des de la barra a la cuina, Monterrey! Un monte! Perquè, a més, normalment s'han traduït.
1: Home, sí, és el monte.
0: Un xiqui.
1: El monte,
0: un Chicago.
2: Ostres, m'ha fet molta gràcia, de veritat, que no me n'havia adonat que tots els bars posen... Hi ha un entrepà que és el nom del...
1: O pizzeria...
2: Sí, sí, sí, no, és el que demano jo sempre.
1: Bé, això m'encanta. M'he fet molts ingredients sempre.
0: Per cert, ens estan arribant missatges d'oients que diuen que hi ha altres alternatives, del tema aquest que dèiem del ketchup o San Jacobo, que n'hi ha uns altres que ens hem oblidat. És schnitzel, que és el que fa competició amb la milanesa argentina, més directament. Però que això sí, li posa formatge igual.
3: Escalopa.
0: Escalopa. Saltimbocca italiano, que em sembla que també em diuen que és una així... arrebossat.
2: Sí.
0: I després... trobo una cosa fortíssima que ens hem oblidat del... És que és històric, aquest és andalús. Flamenquín.
1: Ah, bueno,
0: sabeu què és el flamenquín o no? Sí. Aquest fa com rissa, el flamenquín.
1: És molt muntanya. Amb el San Jacó,
0: és a dir... No, el flamenquín és...
2: No té,
1: pollastre,
2: no té...
0: No, és pernil cuit.
3: Sí, no té carn.
0: No? Bueno, pernil.
3: A banda del pernil,
0: pernil
3: no
0: cuit, enrotlladet, amb formatge al mig,
3: sí,
0: i llavors queda com un puro.
2: És veritat.
0: Sabeu o no?
2: Sí.
0: També ens ha pregut de les cartes, el flamenquín.
2: Ostres, és veritat. És veritat.
0: Parem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, el Toni Muñoz.
2: Bueno, aquesta setmana he tingut un... Bueno, tinc... O visc en un dilema...
0: Moral.
1: Què dius?
2: En un dilema. No sé si moral o...
3: No concrepes.
2: De comportament.
0: Pots concrepar?
2: No, el tema és... bueno, hi ha una persona...
0: Saps que acabarà passant amb aquesta paraula, que la substituirem per concretar,
2: Sí.
0: Farem servir com a alternativa.
2: Bueno, el tema és que, bueno, se m'ha donat una situació, no?, aquesta setmana, no?, en què hi ha una persona, doncs, que ha contret un deute amb mi, no?, i ara no sé com...
1: Econòmic, moral...
2: Econòmic. I llavors, clar, no sé com resoldre'l, no?
1: Com demanar.
2: Sí, us explico, us poso en situació, sisplau. No?, aquesta setmana he anat a la màquina de La Vanguardia, no?
1: I ara a la màquina de menjar.
2: No
1: l'empresora de...
2: No, la màquina on hi ha el menjar, no? On hi ha els cafès i el menjar, no?
1: Sempre tenim una màquina de vending que té superior a la nostra,
0: Sí? Premium.
2: També
0: Premium.
2: Crec que és més cara,
1: Sí?
2: Sí, és més car.
1: Bueno, va en proporció...
3: Teniu ketchup.
1: Flamenquins.
2: El tema és que ara han instal·lat un sistema que és molt modern, en el qual tu t'has de baixar una aplicació... Ingressar els diners a través del mòbil en una targeta virtual...
1: Amb una empresa pantalla.
2: Sí.
0: Aquí ja no,
2: I després... No, ara ho han canviat, però...
0: Hi ha hagut una lluita sindical perquè...
2: Bueno, és igual, al final... Jo tenia els meus diners en aquesta targeta moneder online, virtual, val? Jo vaig entrar al sistema, és a dir, vas a escanejar un codi QR, aleshores la teva sessió s'obre en aquesta màquina de vending.
1: No,
2: val? I aleshores...
0: S'ha de tancar la sessió?
1: Hòstia, bondó,
2: clar,
1: sí.
2: S'ha de tancar, aleshores.
1: Has estat convidant a tota la ràdio.
0: No, jo no la vaig obrir.
2: No, però un moment, que la gent ho entengui, que l'audiència ho entengui, però al final... L'audiència no treballa aquí.
3: I t'ha dit una cosa, no és fàcil entendre-ho, No, perquè ho estàs explicant molt bé, però el sistema és bastant...
2: Nosaltres accedim, la meva sessió entra en la màquina de vending, val? Aleshores, jo trio el meu producte, cau, a vegades no cau, però normalment cau, no? El recullo, i en teoria, abans, en les èpoques quan no funcionava així, ja està, no? Es tancava la teva sessió...
0: Sola. Després de...
2: Però què passa? Que hi ha un marge d'uns quants segons, fins i tot m'atreveixo a dir un minut, en què la teva sessió queda oberta. Val? Què va passar?
0: Home.
2: Doncs que va venir un altre company, no?
1: Company o companya?
2: Company.
1: Company,
0: Va veure, va veure la sessió oberta?
2: Va clicar... pensant-se que ja havia posat la seva i tal, i em va estafar 2 euros.
1: ¿2 euros?
2: Un montante de 2 euros.
0: Quin producte?
2: No recordo què va agafar.
1: Qui era?
2: Però crec que va agafar mitja màquina.
0: 2 euros és bastant,
3: Amb 2 euros no pots agafar mitja màquina.
0: Home, déu-n'hi-do, és un producte premium, 2 euros.
2: El de La Vanguardia és molt car.
1: Qui era?
0: Perquè devia ser un entrepanet, no?
2: No ho direm.
0: Entrepanet.
1: Quina secció?
2: I aleshores li dic, ei, que estava la meva sessió oberta, diu, oi! I el problema, o sigui... Ja està, no? És a dir, tot podia haver acabat aquí, no?
1: Faig un bésum.
0: Doncs haver-lo tancat.
1: No. Ah, no?
2: És a dir, no hi ha hagut cap comunicació més.
1: No ha fet ademant de pagar.
2: Cap ademant ni res. Simplement, oi, bueno...
0: Ai, perdona.
2: Ai, perdona.
0: Iau, i cap a menjar.
2: I ja està.
0: I a menjar el producte.
1: Ni gràcies.
2: No, res. Clar, i el tema és, ostres, han passat uns quants dies, jo, hòstia, m'està costant dormir.
1: No, perquè aquest deute ha anat augmentant, clar, perquè la inflació...
2: Jo, interessos de la mora.
0: Ja són ben bé 2 euros i 1 cèntim.
2: Clar. Ostres, i no sé, tinc una cosa al pit que, sí. que em té com bloquejat.
1: Normal.
2: I no sé si tinc dret a reclamar-li 2 euros. Ara, escolta, tio, torna'm 2 euros. O sigui, em deus 2 euros. Mm-hmm. Perquè la quantitat no és tan alta com, perquè, mm-hmm. com per reclamar-la, però tampoc és tan baixa com perquè jo ho deixi passar, no? Perquè, a part, tampoc t'he convidat.
0: Perquè,
2: no?
0: perquè t'hi pots fixar quan vagi allà la màquina per anar-hi al darrere, com a les barreres del peatge. No, esperar que agafi el seu. Algun producte de 2 euros. Bueno, ja estem en paus, eh?
2: Ja.
0: No?
1: Que, és que és
0: o
1: molt...
0: això, o el sistema que se suposa que té Bizum, que és per reclamar un deute a algú, no? Ah, sí, igual que tu pots enviar alguna cosa, tu pots dir-li a la gent, em deus 2 euros.
2: Sí.
1: Ah, sí?
0: Sí.
2: Ostres, vaig a fer-ho ara mateix.
1: No, t'he dit, és molt miserable per part del teu company, Toni, de no haver-se ofert ni haver-te donat gràcies. Ara també t'he dit que la imatge és molt miserable que et vingui algú
0: per 2 euros a la màquina.
1: A reclamar 2 euros.
2: Per això.
1: Dóna'm,
0: escolta'm.
1: A més, una setmana més tard.
0: De qui són?
1: No, el Toni, Vull dir que...
3: També t'he de dir que s'ha de ser valent per estafar el redactor de Tribunal.
1: Correcte.
3: Amb més
0: contactes.
3: Que sap perfectament com et pot matar sense deixar rastre.
1: Què era, d'economia, no? Suposo.
2: No ho diré.
1: No, no ho diràs.
0: De quina secció era?
2: No ho diré.
0: Secció?
1: No, és molt gran la Vanguardia. No,
3: però de quin grau d'amistat estem parlant?
0: De consanguinitat.
1: No, bé.
0: Bé, correcte. Doncs, si estàs sentint la tertúlia de patates, que ho sàpigues, escolta, que li té d'un
3: rata.
2: No, potser, mira, és la manera que he triat per fer-li arribar sense que sigui molt violent.
1: Quina vergonya quan vingui a la tala i trobis 2 euros allà.
0: Anem amb la cançó dels que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb la del Toni Muñoz, va.
2: Bé, doncs... No sóc gaire original, jo.
1: No,
2: aquesta setmana...
0: A veure.
2: The Cure.
0: Ah.

0: És una cançó dedicada a tu, Toni.
1: Els homes no ploren.
0: No ploren,
1: o sigui,
0: no ploren.
1: Que, què hagués fet? Hauries de preguntar-te, què hagués fet Robert Smith si li roben 2 euros de la màquina?
2: Euros.
3: Robert Smith!
2: No, mira, no, ara m'heu fet pensar que, mira, no cal que me'ls tornin. Ja està.
1: Vale.
3: Que magnànim.
1: Un atac de magnanimitat.
0: Toni el magnànim.
2: Assumpte sanjat.
1: Sanjat i punto.
2: I ja punto. Està, no passa res.
1: Va, anem amb la cançó que ha ressonat al cap del Joan Lluís García.
3: És que mira, és una cançó que és com un resum de diversos temes que conflueixen aquests dies. Primer, és una cançó que jo sentia ben bé fa 20 anys, que és quan més o menys va sortir, perquè aquesta setmana ha fet 20 anys que treballo en aquesta casa.
1: Oh! Sí, bravo!
3: 20 anys!
1: Bravo!
3: Estic aplaudint, no sé per què aplaudeixo.
1: Quina condemna, no?
3: Sí.
1: 20 anys
3: un dia. Sí, porto. Per tant, és com una condemna. No, 20 anys una setmana.
1: I tu?
3: Sí.
1: Que fort.
3: En fi, fa molta il·lusió. I a sobre és un dels protagonistes de la setmana.
2: Ah, sí?
3: Un cineasta que la família ha dit que no tornarà a dirigir més pel·lis.
2: Clint,
3: és
2: de 96
3: anys. I és més, aquest grup actua avui al Primavera Sound. Per tant, clar, és que l'havíem de posar.
0: Tot lligat.
3: L'havíem de posar. Clint Eastwood de Gorillaz.

0: Fantàstica.
1: Fantàstica. A més, m'encanta aquest inici de la rapejada, de la mandra que li fa. Sí, sí. Representa molt allò, aquesta hora del matí, normalment.
0: No sé si era aquesta cançó de Gorillaz. És Damon Albarn, no?
1: Sí, Damon Albarn. Sí, per on va? Sí, sí, sí.
0: És que no sé si és aquesta, sí, que és aquesta. Es va basar en un contestador automàtic, no?
1: No, contestador.
0: El ritme
1: no,
0: o una cosa així?
1: L'inici aquest de...
0: Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan.
1: És no, la melodia... Doncs, sabeu el típic organillo Casio petit?
0: Sí.
1: Amb una música predeterminada, sí, que apretes cap tot.
0: I es basaven això.
1: És aquesta cosa tan cutre...
0: I ja està.
1: El tio un dia va explicar, des d'escollirà, en plan, ho he pillat d'aquí, i d'aquí ho he samplejat i he fotut aquest
0: tema.
1: I ha fet
0: bullet.
1: A veure si ho feu vosaltres.
0: Brutal, brutal. Clint Eastwood, fa 20 anys d'això ja?
1: 21.
0: 21
1: fa 20
0: ja.
1: Anys que sonava el
2: meu cap. Sí, sí. Aquesta nit.
1: I aquesta nit al Primavera. Sí,
0: aquesta
1: sí,
0: nit al Primavera. Els Gorillaz, aquesta banda... virtual,
1: sí, podríem
0: dir-ho
1: sí,
0: així, no? Tot i que el fons és perfectament real. Va, anem amb la cançó, tancarem amb l'Edu de Batlle.
2: Fa unes setmanes vaig parlar de la meva obsessió per George Harrison, per l'univers George Harrison,
0: sí,
2: i doncs continua l'obsessió, val?
1: Bé, bé.
2: Llavors, vaig descobrir una petita joia, que és que l'any 92, l'any 1992, es va fer al Madison Square Garden un concert d'homenatge a Bob Dylan pels 30 anys de la seva carrera, val? Llavors, allà hi va anar la flor i la nata de, bé, amics seus i, vaja, Déu sa mare. I tots versionaven cançons de Bob Dylan. I vaig trobar això que em va flipar absolutament.

0: Això és una cançó de Dylan que es diu My Back Pages, que van versionar en aquell concert. És, jo crec que és bastant diferent a l'original, té el mateix so, però és, està molt més... està canviada. Eric Clapton, Neil Young, George Harrison, Tom Petty, el mateix Bob Dylan...
1: Quina superbanda, jo, no?
0: I Roger McGuinn, dels Byrds.
1: Què? Traveling Wilburys.
0: Ah, era el Traveling Wilburys. Sí, hi faltava Roy Orbison, que ja havia mort, si no també hagués estat en aquest concert. Però
2: sona molt a...
0: Sí. Doncs van versionar aquesta cançó, que l'original de Dylan mola, però passada per un filtre més popero, com és aquest, a mi em va agradar molt. De l'any 92, My Back Pages al Madison.
2: És cançó d'agafar el cotxe i creuar-te als Estats Units.
0: Mira, per ahí està Nashville.
1: ¿Dónde está el bar más cercano? A 20 millas de aquí. My Back Pages, cançó de Bob Dylan.
3: Posa'm un
0: Monterrey. Concrepo, amigos.
1: Concrepo. Va, este pueblo es demasiado pequeño para los dos. Va, amb els My Back Pages de Dylan, reversionat, arribarem a les 8 en punt del matí. Va, senyors, Toni Muñoz, Joan Lluís García, Edu de Batlle, que vagi bé, bon cap de setmana.

0: Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
1: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure.
2: Vinga, Toni. Salta, Toni. Amunt, ben amunt, Toni.
3: Estic eufòric avui, que ho sabeu.
2: Toni ha vingut amb monopatina avui.
4: Blai Morell, bon dia.
5: Bon dia, Xavi.
4: Òscar Broc, bon dia.
6: Bon dia.
4: Noi Viscribano, bon dia.
7: Bon dia.
4: Toni Garcia, bon dia.
3: Urbi et Orbi.
4: Urbi et Orbi, sí senyor. I amb les patates sobre la taula, eh?
2: Sí.
4: Com havíeu reclamat.
3: Ara.
2: Sí.
3: Ara.
2: I tant que sí.
3: Ara.
2: Aquí.
3: Papa, són divines. Papa, se n'estan escoltant, aquí hi ha patates, Tomà.
4: La cosa és...
3: Però com que ets del Madrid, ni les provaràs.
4: Ara.
5: La cosa és, Toni, que avui, que estic jo aquí, controlant una mica el cotarro...
4: De què?
5: Tenim patates.
3: Mira'l, eh?
2: S'acaba de penjar la medalla.
3: És tan lleig...
4: Para en la música.
5: Tenim patates, Xavi. Avui tenim patates.
4: Vull silenci de tothom ara mateix.
5: Tenim patates.
4: La gent no sap, perquè no té per què saber el què...
5: No.
4: Però aquesta setmana... Hi ha una persona que està de vacances, que és la persona que controla el directe, que és l'Eva Jou.
5: Ah.
4: El que està dient Blai Morell entre línies és que
2: no entre línies,
4: aquesta
2: no.
4: setmana que Eva Jou no hi és i ell sí que s'ha encarregat del tema, sí que han arribat les patates.
7: És lleig, eh?
4: Tan lleig cap als teus companys, Blai, que estiguis acusant el baix.
5: No, jo no acuso.
4: De la gestió.
3: Masclista, homòfob, misàntrop, racista...
2: També et dic una cosa, si aquest és el Blai que ens aconsegueix menjar, benvingut sigui aquest Blai.
3: Bravo. I una altra cosa et dic, ara el posava cada setmana al directe, eh?
2: No,
3: el mateix, eh?
4: Va, anem per feina, que és tantíssim.
5: Sí,
4: hi ha molta teca per comentar. Dilluns, per cert, comença la festa del cinema, que s'allarga fins dijous. Pel·lis per 3 i mig, pel·lis bones. Que
3: si aconseguiu arribar als cinemes, eh?
4: Sí, això sí. Dimarts i dimecres serà complicat, però bueno, sí, alguna cosa farem. Va, anem amb les estrenes de la setmana, vinga, que n'hi ha algunes de molt esperades. Per exemple, una que es basa... O sigui, abans és la joguina que el personatge...
5: Sí.
4: Ah, sí?
5: I tant, abans de joguina.
3: No l'has tancat?
4: Jo sí, però em pensava que era al revés.
2: Jo estava boig.
4: He-Man i los Masters de l'Universo.
8: I know most of you don't remember me. But I know all of you.
4: A veure, pel·lícula sobre l'heroi històric, no?, de He-Man, que hi va haver una pel·lícula dels anys 90 o així.
5: No, finals dels 80.
4: No, finals dels 80.
2: Amb Dolph Lundgren.
4: Sí, que fort.
2: Obra mestra.
5: Va ser l'Universo.
4: Sí. Vaja, i els dibuixos animats, que els veiem a la tele, en castellà.
3: He-Man.
4: Era així la cançó?
2: No, era He-Man.
5: Por el poder de Grayskull.
2: Por el poder de Grayskull.
5: Yo tengo el poder.
2: La música feia...
4: Hi havia aquella mena de pantera que es tornava com una mena de monstre.
2: Sí, aquell tigre que té de color verd. Sí.
4: Bueno, i això.
5: Aquí surt poc.
4: Aquí surt o no?
5: Sí, però bueno, surt poquet.
4: La pel·li està bé, Blai, per tu.
5: Molt bé. Hosti, jo m'ho vaig passar de fàbula. Jo m'ho vaig passar de fàbula. I no donava un duro per ella, perquè a més sabia molt poca cosa. Només sabia que Brian May participava en la banda sonora. Brian May, de Queen... Participar a la banda sonora, guitarrista de Queen, tocava la...
2: Me sortirà impossible, ja.
4: És això, eh?
5: Aquesta és la...
9: Luchan por los secretos de
2: Eternia.
4: Sí, senyor. Doncs aquí qui és He-Man, per cert? És el
3: tio Ross.
4: Però qui és l'actor? No ho sabem.
5: És un Nicolás Galanitze. És un...
4: No és conegut.
3: Nicolás Granizat.
4: No és conegut, eh?
5: No,
4: perquè he vist que hi ha
5: diverses sèries.
4: Hi ha Jared Leto fent d'Esqueleto.
5: Sí, bueno, què passa? Que Jared Leto no el veus en cap moment.
7: Jared Leto fa poc unes històries.
5: Podria ser
3: Jared Leto o Pepón Nieto.
5: O Oscar Brock.
4: Però a tu t'ha agradat la pel·li?
5: A mi sí, jo m'ho he passat molt bé. Perquè hi ha moments que fins i tot m'ha recordat una mica... És com una barreja entre Flash Gordon, pel·lícula dels anys 80...
4: Ah, que bona!
5: I no només per les referències que hi ha... Perquè hi ha fins i tot un tema de Queen que sona a la banda sonora...
2: Ah, ostres, com un homenatge!
5: I sona la pel·li... El que passa que no és de Flash Gordon...
7: Flash!
5: És un altre... Entre Flash Gordon i una mica Guardianes de la Galàxia.
2: Ah,
5: és una pel·lícula que té molt sentit de l'humor... I que per mi és una pel·li d'aquestes.
3: No,
5: per anar al cinema, carregat amb crispetes...
4: Quantes?
2: Bradíssim.
4: Quantes estrelles? Quatre estrelles.
3: No era de Queen. La banda sonora de Flash de qui era?
4: Era de Queen.
3: Era de Queen.
4: Era de Flash.
3: Surta He-Man.
5: Sí, ja. No, no, Flash, no. Surt una cançó de Queen, sí, d'un àlbum, que és A Kind of Magic, i que surt a la banda sonora d'una altra pel·lícula a la que també fa referència a la pel·li, que és Immortal, Los Immortals.
3: M'he marejat.
4: A veure.
3: No, jo no he vist la pel·li.
4: Ah!
3: Només no.
4: Vale, perquè t'he vist saltant de seguida.
3: No,
4: vale,
3: una partència. Una partència que és que un dia estàvem aquí, d'acord? Estàvem els quatre aquí, i Blai va dir, ojo amb Flash, la pel·lícula del superheroi que corre molt, te'n recordes?
4: Sí.
3: D'aquell actor que ja no el vol ningú perquè estava com una mica com una cabreta.
4: Ah, home.
3: No, espera't. I ens va dir, ojo perquè he plorat.
2: L'espina clavada de Flash, eh?
3: Sí, sí. Aquella, una pel·lícula que era d'estrella i mitja.
4: D'aquella de fa un parell d'anys.
3: Quan Blai em diu, m'ha agradat molt, bueno, jo li dic a la meva dona, diu Blai que la pel·lícula agrada molt, i la meva dona diu, ui.
4: No,
7: ui. Això és un dels punts determinants d'aquest grup, eh? Aquest comentari sobre Flash s'ha quedat gravat.
5: Flash i Spectre.
2: Jo tinc una pregunta... Tinc una pregunta important, Blai.
5: Digue'm.
2: És a dir, el He-Man que jo conec era un senyor que anava amb calçotets slip peluts i mitja melena.
4: Ara.
2: Això repeteix a la pel·lícula? Aquests slips peluts els porta?
5: Sí, quan es converteix en He-Man, sí. Perquè no és He-Man tota l'estona.
4: Ah, no és He-Man?
2: No, ja, però quan és He-Man porta els calçotets... Home, si no fos He-Man i anés amb calçotets peluts...
5: Hi ha moments que és el príncep Adam...
7: Ostres,
2: sí, que va com de morat, no?
5: Exacte,
2: sí,
5: que és una...
3: Això, cada vegada pinta pitjor.
5: No, perquè la història és una mica rotllo Superman. Sí. Envien el nen, quan és petit, per evitar que el matin, l'envien a la Terra, amb l'espasa del poder. Ell, quan arriba al planeta, perd l'espasa i llavors es tira 15 anys buscant-la.
4: Ah,
5: i quan la torna a trobar, se'n va al planeta
3: cas,
5: i allà és quan es troba tot el percal.
2: Però tenim calçotets peluts, sí o no?
5: Tenim calçotets peluts.
2: Bé, l'aniré de
4: bravo.
5: Vamos,
4: He-Man.
5: Vamos.
4: L'espasa del poder, eh?
7: Visca els casos.
4: Es diu d'alguna manera o no?
5: No,
4: l'espasa del poder.
5: Sí, l'espasa del poder.
4: Perquè Grace Cole...
3: No té nom l'espasa.
2: És el castell.
4: No, em sembla que no.
5: No, no, no. Diu l'espasa
4: del poder.
5: L'espasa del poder.
7: Sí, sí. No s'han matat gaire.
5: No s'han matat gaire.
4: Bueno, escolta, pues mira, jo tinc ganes d'anar a veure.
5: Amb els crios es pot anar a veure.
4: Cuidado,
5: Molt petit, compte, de 4 anys, no.
3: Compte, perquè s'ha de dir que pel·lícula que destripen un gaig. I Blai s'ha oblidat de dir-t'ho.
5: Sí que és cert que hi ha alguna conya a nivell, diguem, sexual.
3: Fan bromes sexuals.
5: Però bueno, a veure.